0: el tema aquest, ja
1: la
0: saluda.
1: Sí, doncs sí,
2: la
1: mare.
2: És un mocador, això.
0: Pues ja li diré, ja li diré. Doncs això si no mos escolta...
2: Ah, t'anava a dir que vols dir que no ens està escoltant.
0: Podria ser que ens escoltés. Sí, home, ja li diré, coi. Així ets arbequina, vens d'Arbeca, t'ho diu.
1: No, bueno, jo, a veure, sóc arbequina d'adopció, eh? Ah. Jo sóc de Puigverd de Gramunt.
2: Ah, Puigverd de Gramunt.
1: Sí.
2: Molt bé. Deus conèixer la Roser Pereira, també.
1: I tant, periodista, clar.
2: Sí.
1: Sí, sí, sí. Sí.
0: Molt, amics, cap del carrer.
2: Molt amics amb la Roser. No, veus, és que és gros, això.
0: Sí, no, és petit. És petit.
2: És petit, això.
0: És gros, molt petit.
2: Exacte, és petit. Però vull dir, és gros que al final ens coneixem tots.
1: I tant.
2: Ai, senyor. Molt bé. Això de l'argila, diu que ho expliques tu, Mari Carme?
1: A veure, ho explico jo perquè, evidentment, doncs, el vaig utilitzar. I, per tant, doncs, m'ho van demanar la col·laboració i no vaig saber dir que no, i, per tant, doncs, vaig explicar la meva experiència personal.
2: Ahà, molt bé. I com funciona això? Com va això?
1: Bueno, a veure, l'argila, doncs, tothom la coneix i té diferents colors en funció dels minerals que contingui i va molt bé. Per exemple, jo vaig utilitzar l'argila vermella per una inflamació.
2: Ahà.
1: Jo vaig trencar una costella i llavors uns amics me van dir, escolta, prova el remei de l'argila.
2: Va, jo... Llàstima, perquè jo me'n vaig trencar una a l'hivern i no ho sabia, això.
1: Doncs pues mira, a partir d'ara, qualsevol...
0: Una cintida...
2: Espero que no em faci falta, perquè no me'n vull trencar mai
1: no,
2: més cap més.
1: No, però també serveix per un skins o algun cop, alguna sí? cosa d'aquestes. Llavors es tracta de que doncs, poses una, fas un fang amb l'argila amb aigua, barreges l'argila amb aigua, fas una mena de fang, i llavors això ho utilitzes com un cataplasma. Tu ho poses al damunt del lloc on tens tu la inflamació.
0: Ben enfangat.
2: Yeah.
1: I llavors què fa l'argila? L'argila absorbeix la calor interna, per un principi de termodinàmica. Ara no hi entrarem aquí.
0: N'hi ha que entenen molta d'escaufor interna,
1: Bueno, però quan tens un cop fort, evidentment, hi ha una inflamació, per tant, hi ha molta escalfor interna. Llavors, què fa l'argila? Quan te la poses, doncs s'asseca i s'evapora la humitat. Per tant, extreu la calor interna cap a l'exterior.
2: Yeah.
1: I això té un efecte que en diríem antiinflamatori, alleuja el dolor.
2: Ja, i tot això ho contrasteu amb la ciència, també, ara que feu aquesta, no? Recopileu tots aquests...
1: Nosaltres vam explicar el remei i al darrere, doncs, la UDL doncs, ha buscat científics que corroboressin doncs, aquesta mena de remei natural. No?
2: Ah, molt bé. Doncs escolta, d'això en prenem nota, eh?
0: Sí, tant.
2: Però en tenim uns quants més, d'aquests trucs, d'aquests consells, d'aquests remeis d'abans que s'estan perdent i gràcies a vosaltres no es perdran. Per exemple, quins són els que més t'han impactat o els que tu penses que poden ser més útils per la majoria de la gent?
1: Home, a veure, tots els que s'han presentat en aquest projecte, tots tenen utilitat, I si parléssim amb els padrins dels avantpassats nostres, evidentment ho coneixen. El problema de la generació actual és que tot això, doncs, no em fan cas.
2: Yeah.
1: A veure, això no vol dir que la medicina tradicional no hi hagi de ser, evidentment. Quan tens un cop, una inflamació o
2: clar,
1: el que sigui, has d'anar al
2: metge
1: o a la metgessa de capçalera. Però això de mal no em fa.
2: Ja.
1: En aquest cas, l'argila, En aquest cas, l'argila de mal no em fa.
0: A veure, jo també entenc que la gent, abans que em fan gas, s'estimen més fotre un ibuprofeno, abans que fotre ple fang, jo ho entenc, com una cosa pràctica.
2: Sí, però pot ajudar, no?
1: Ah,
2: sí,
1: a veure, clar. a mi em va anar molt bé, perquè penseu que quan te poses aquest cataplasma d'argila en el lloc on tens el dolor, ho emboliques amb un drap, i veuràs que aquella argila, quan s'asseca ràpid, vol dir que et treu tota la calentor, l'escalfor que tens a l'interior. Per tant, això t'alleuja molt. D'aquí que se li digui un efecte antiinflamatori.
2: Molt bé. Escolta, mira, altres remeis que heu recuperat aquí, per exemple. Jo no sé què és aquesta planta, aquesta herba. Infusió de marreu o marreu. O marreus.
1: Això t'ho explicarà la Marina, que és la responsable del projecte, i ella ho coneix de pe a pa tot.
2: Ja.
0: Que en tens una altra per aquí?
1: Sí, la responsable de la universitat.
2: Porta.
0: Per aquí les Garrigues?
1: Jo sola no vaig en banda.
2: Va, Marina Laplana, directora de Cultura Científica i Innovació de la Universitat de Lleida. Com estàs? Bon dia, Marina.
3: Hola, bon dia.
2: Què és això dels marreus aquests? Quina planta és aquesta? No havia sentit mai això.
3: Bé, bueno, com que van tenir voluntaris de municipis diferents, aquí ha sortit de tot, ja us ho puc
2: dir. Sí, sí.
3: Doncs el marreu que comentes és, el nom científic, seria Marrubium vulgare, que està bé dir-ho perquè al final doncs, les plantes, no, el nom que es pot utilitzar als diferents llocs pot anar variant. Per tant, el nom científic doncs, sempre ajuda.
2: Sí.
3: I bueno, aquest remei el va explicar la Teresa Torres, de la Floresta.
2: Sí.
3: I, bueno, ens explicava doncs, que ella la feia servir per cicatritzar. Que la feia servir amb una infusió.
2: Sí.
3: Ja, de fet, bastantes de les plantes que es fan servir doncs, són mitjançant infusió.
2: Sí.
3: i aleshores la deixava secar o la feia servir fresca, segons l'època de l'any.
2: D'acord.
3: I amb això doncs, se la podia aplicar sobre la ferida doncs, per anar millorant la cicatrització de la mateixa.
2: Ja, però això què has de fer? Com una mena d'infusió, per entendre'ns?
3: Sí, correcte.
2: Sí? Sí. Fas una infusió... Aquesta planta on la puc trobar, jo, aquesta planta?
3: Ui, això aquí sí que m'atrapes, eh?
2: Sí.
3: A les Garrigues. A les Garrigues segur. Oh, però ja. Fora d'aquí, ja no et sé dir, més a prop de Barcelona o d'altres puestos de Catalunya.
2: No, Barcelona no.
0: La Diagonal no en trobaràs.
3: No, la Diagonal segur que...
2: Diagonal no. Aquí, Coloms. Què t'anava a dir? Alguna palmera? I plàtans, aquells jabrots. T'anava a dir que això dels marreus, per tant, aleshores fas com una infusió, sí? Tires un raig d'aquest líquid damunt la ferida i es veu que cicatritza, que això es cura en un 3 i no res. És així, això, eh?
3: Sí, bueno, el que faries és aplicar-lo. Ho pots aplicar, doncs, per exemple, amb un cotonet o una gasa, no? I fas, bueno...
0: Si
3: vols, t'explico la part de la nostra científica, no?, el que et diria,
2: sí.
3: Que diu que, bueno, que la planta aquesta sí que té uns components que afavoreixen la cicatrització, s'ha trobat a la literatura científica, i que, a més, ja pel fet de tu estar curant la ferida, no?, d'una manera doncs, diària i contínua amb aquesta infusió, doncs ja només això ja estaria millorant. O sigui que si sumes les dues coses, doncs encara millor, no?
2: Ja, ja. Carai, tu, veig aquí també l'oli de ginebra.
3: Sí.
2: Què és això? Diu, utilitzat antigament, sobretot pel bestiar.
3: Sí, en aquest cas, el Mateu doncs, ens va explicar, no?, que...
2: Mateu
3: de Granyena de les Garrigues.
2: Ah, Granyena, Mateu, molt bé.
0: Granyena, sí.
2: Molt bé.
3: En aquest cas, també hi ha una mica de diferents noms de les plantes que es poden fer servir.
2: Sí.
3: Parlaríem nosaltres de Juniperus oxycedrus, a partir del qual doncs, es fa aquest oli, no?
2: Digue-ho més a poc, això, perquè si ho hem d'apuntar...
0: És estranger, aquest.
2: Com dius això? Com dius que es diu?
3: Juniperus oxycedrus.
2: Juniperus?
0: És el nom científic, home.
2: Ja ho sé, home, però si ho has de buscar...
0: Gènere i espècie.
2: Però, si poses ginebra, ja, oli de ginebra, ja sortirà.
0: No, ginebra et sortirà el Gordon.
2: Molt bé.
0: El Bifitter.
2: Obtingut per destil·lació seca i...
3: Correcte.
2: Va, perfecte, molt bé. I això, quan una ovella rascava o es trencava la pota, li sucaven i es curava ràpid.
3: Correcte. Es feia servir, doncs, sobretot per desinfectar, no? I es feia tant per animals com inclús per superfícies, no?, abans.
2: D'acord, sí. Molt bé.
3: Avui perfecte. En dia sí que hem de dir que potser aquest remei tradicional, clar, ja no es troba amb aquesta forma que es feia per la destil·lació seca, no?, que és un mecanisme bastant complicat. Avui en dia el que es troba més comúnment és un oli essencial.
2: D'acord. Molt bé, molt bé. Deixa'm saludar l'Elisabet Carvajal. Com estàs?
4: Molt bé, aquí, molt contenta d'estar amb vosaltres.
2: I nosaltres d'aquí siguis, també.
0: Ja se't veu? S'ha fet una entrada triomfada.
4: Sí?
0: Sí, m'agrada. Sí, home, això és bo.
4: És una mica el tarannà.
0: Ja és bo que sigui així, home.
2: Molt bé. L'Elisabet, hi seràs cada dijous, aquí. Elisabet, expliquem una miqueta què farem a partir d'avui. Mira, tot aquest bé de Déu, que avui regalarem a un oient del programa... És gràcies a vosaltres, els majoristes de Mercabarna. L'Elisabet és periodista alimentària i directora de comunicació dels majoristes d'aliments frescos de Mercabarna. I cada setmana l'objectiu és explicar, dir als oients, quins són els millors productes que trobarem al mercat. Sí, aquesta setmana has de comprar peix, aquest, l'altre, tal marisc, aquesta fruita, aquesta verdura, per això, per allò altre...
4: Que ben explicat. No. Que se us faci la boca aigua. Ja, aquest és l'objectiu, no?
2: Qui ho explica bé ets tu, això, que ets la que en saps i molt. Quin seria el producte estrella, ara? L'altre dia la doctora Montse Folch em deia, diu, per mi la millor fruita del mes de setembre és el préssec. Préssec de vinya, aquest groc que n'hi ha aquí també, en aquesta panera.
4: Aquest en concret és de Calanda?
2: Calanda.
4: Que ara és una exquisidesa que tenim poques... És una exquisidesa que tenim poques setmanes.
2: D'acord.
4: Aquest tomàquet que es produeix des del segle XVIII. Hi ha informació, hi ha evidència de que des del segle XVIII al Baix Aragó es fa aquest préssec d'una manera molt especial, protegint-lo en paper. I, bueno, és un préssec especial. Sí, per mi, la fruita estrella ara mateix, per tradició, per la vinculació que té al Mediterrani, per la vinculació que té amb nosaltres, a tota la tradició grecorromana, però també perquè és tendència, cada any va més, és, sens dubte, la figa. La figa. Ara tenim la figa del Guaire a tope.
0: Ah, t'anava a dir, el Guaire a tope.
4: A tope, a tope.
0: Saps què diuen? Figues, per ser bones... Això m'ho va dir una persona del Guaire, diu... Diu, les figues, per ser bones, han de tindre tres senyals. Dolcetes, pancidetes i picadetes pels pardals.
4: I tant.
0: Au, punta l'aquesta.
4: I tant, sí, sí. I, els, i també tens tota la raó del món i que estiguin una miqueta obertes. Yeah. Això vol dir que
2: la
4: ja estan...
2: La colla de dama és molt bona, eh?
4: La colla
2: tant
4: de dama.
2: Tant la blanca com la negra. Si és colla de dama, garantia d'èxit aquesta.
4: Com en saps, com home, en saps, Xavi.
2: Venim de pagès, anem.
0: Tant la blanca sí. com la negra, sí, sí.
2: Com el doctor
0: sí.
2: Cugat, ahir parlàvem amb el doctor Cugat. Ah, ell sí? és fill de l'aldea i el seu pare també pagès.
0: Sí, sí, sí. sí. sí.
2: Molt
4: Xavi,
2: bé.
4: Jo volia desfer un mite sobre
2: veure,
4: les figues. Que tenen la fama de que engreixen.
2: I no.
4: I no és veritat.
2: Ah, no?
4: No, té relativament poques calories. No és una fruita especialment calòrica. És la figa seca, que sí que és molt calòrica, que a l'estar seca puja la concentració sí. de sucre, en canvi té molt ferro, per compensar una miqueta.
2: Des de que la meva cosina em va explicar que per pol·linitzar la figa entra un animalet a dins, un insecte, diguéssim, i allà es queda atrapat i pels segles dels segles
0: amens... És que és maniàtic, ell.
2: Em fan una... Mira que això ha quedat... clar, això passa temps, des que entra allà per pol·linitzar el fruit.
0: Ara, ens tindrem més per natres, ves.
2: Però...
0: No et minges tu, si no vols.
2: Però...
0: Ja ens les fotrem natres.
2: Què vols que et digui? I és una de les fruites que menys dies et duren, eh? A la nevera, la figa, igual que la maduixa, el maduixot i això, es fa malbé aviat, trobo.
4: Sí, sí, és sí. veritat.
0: Comprar
4: és
0: i menjar,
4: veritat,
0: sí.
4: són fruites delicades.
2: Ja. Sí. Marina Laplana,
3: sí.
2: Tenim a la directora, Elisabet, t'explico, directora de Cultura Científica i Innovació de la Universitat de Lleida, perquè han recopilat remeis d'aquests d'abans, tot això que es va perdent i que és tan útil i que ens pot ajudar a fer més fàcil el dia a dia, i ens explica coses molt curioses que, la veritat, ens poden ajudar i molt. Llàstima que això de l'argila no ho sabia, veus? Si no, aquest hivern no hauríem patit tant. En total, diguéssim, no sé, altres remeis que t'hagin impactat i que ens puguis explicar de tots aquests que teniu, Marina?
3: Doncs, sí, per impacte, no te'n podria triar un, perquè trobo que tots són molt interessants.
2: Doncs comença per
3: però,
2: on vulguis.
3: Sí, sí que t'explicaré un que trobo peculiar,
2: sí.
3: Perquè, per exemple, es fa servir la clara d'ou per cicatritzar.
2: Clara d'ou?
3: Sí.
2: No ho sabia, això.
3: En aquest cas, bueno, dic que és peculiar perquè és una pràctica que, bueno, mirant la literatura, no, doncs hem vist que fa molts i molts i molts anys que no només es passava de generació en generació aquest coneixement, sinó que fins i tot doncs, els metges ho recomanaven. I si bé doncs, menjar proteïna va bé per cicatritzar, pues, no podríem dir que la clara vagi millor, no?, que, per exemple, la carn. Però, clar, si ens parem a mirar, doncs, fa molts i molts anys, no?, com funcionava la societat i com estava distribuïda, sí que trobem, no?, que per exemple, doncs, als pobles era molt més fàcil tenir gallines, no?, i que hi havia molta disponibilitat d'ous. En canvi, doncs, potser tenir un bistec de vedella era més complicat.
2: Mm-hmm.
3: Aleshores, doncs, es va fixar, no?, com algo predeterminat el recomanar de menjar clara d'ou, i ha arribat fins als nostres dies, aquesta pràctica.
0: Veus?
2: Carai.
0: Ja ho saps. Veus?
2: I què més? Perquè ho trobo molt interessant, tot això.
0: Les has de fitxar amb aquestes. Que,
2: sí, clar, ja podeu venir quan vulgueu, tu.
0: De qui també ets de les Garrigues, tu?
3: No, jo no, jo sóc de Lleida Capital.
0: Ah, tu
2: de Lleida Capital. I això només ho heu fet amb gent de les Garrigues, diguéssim, només d'aquesta comarca?
3: Sí, en aquest projecte ho hem fet només amb gent de les Garrigues.
0: Els indígenes d'allà.
2: Molt bé, perfecte. I què més? Explica més coses d'aquestes, tu.
3: Doncs, per exemple, tenim una altra planta, que és el vesc, nom científic, Viscum album.
2: Sí, allò de Nadal.
3: Sí. En aquest cas, doncs, la feien servir per regular la tensió arterial. Això ens ho va explicar el Xavier Recasens, del Vilosell. I també en mode d'infusió. Ells la prenia per, doncs, per regular la tensió arterial.
2: Carai, tu.
0: I el vesc, també hi ha la llegenda del vesc que la foten a sobre la porta, en un lloc elevat.
2: Sí,
0: perquè es veu que va
2: dir, porta bona sort.
0: La sort.
2: Hi ha gent que va cada any a la Fira de Santa Llúcia, aquí a Barcelona, a comprar el vesc, perquè diu que porta bona sort, això. Elisabet.
4: Diuen que porta bona sort, però diuen i ho seguim, no?
0: Aquestes coses s'han de fer, home.
4: Jo a casa el tinc.
0: No fa cap mal.
2: Molt bé, perfecte. Doncs algun altre remei que vulgueu destacar?
3: Bueno, podríem tenir-te aquí estona, eh? Per exemple, tenim, quin t'he dit abans t'he dit el marreu, tenim el vesc, tenim, sí, parlarem de l'oli de cop, que és...
1: Ipericum. Sí.
3: Fet amb l'oli de les Garrigues, eh?
1: L'oli de Sant Joan.
0: Home, faltaria més.
1: Però, bueno, aquest d'oli de Sant Joan a
0: oli
1: tot arreu.
0: Oli
1: de Sant Joan. Que és l'Ipericum perforatum.
2: Carai, tu, molt bé. Ara de seguida cantarà l'Opeu de Pons, aquí, eh? Estic esperant que tindran els companys de...
1: Cante molt bé.
2: De l'equip, però...
0: El que has de dir, clar, em tens aquí, ves? Que
1: però...
0: dir...
1: No, t'he de dir la veritat.
0: T'ho agraeixo.
2: Oh, clar que sí, que canta bé. Aquí no en tenim cap de dolent. Els dolents venen un dia i prou.
0: Pensa que bons, pocs i bons, eh?
2: Sí, això diuen.
0: I els que no són bons no són de bons.
2: Raïm Moscatell, d'Alacant? Que no en fem aquí, a Catalunya, d'això, no?
4: Doncs no, no, no.
2: Tot és... puja d'allà baix.
4: Tot puja d'allà baix.
2: Ah, País Valencià, al capdavall.
4: Sí, sí, qui és, també torna a ser un producte... bueno, de fet, es coneix també com la soca del Mediterrani.
2: Ah,
4: I és...
2: És molt bo el raïm aquest de...
4: És molt bo i és inconfundible. Perquè...
2: Però en fan sense pinyol, també, ara,
4: no,
2: sense llavor?
4: No, no, no, perquè aquest és...
2: El moscatell és amb pinyol.
4: Ah, exactament. Mm. Són varietats, doncs, noves...

0: En fas poques?
1: Soc més d'espinacs, però l'espinac arriba una miqueta més tard.
0: Els espinacs són molt bons. Sí. Ara n'hi ha tot l'any, també, però l'espinac bo és a l'hivern.
1: És
0: quan està tocat pel fred, sobretot.
1: Sí. Eh? No, és que tenim de tot, tot l'any, però tot
0: però
1: té el
0: no.
1: seu moment.
0: I tant.
1: Tot té el seu moment per gaudir-ne plenament. A la panera us hem posat ben bé el que aquesta setmana i la que ve trobeu en el seu moment òptim.
0: Molt bé, doncs aquesta panera se l'endurà algun oient, algun dels que truquen i ens diuen quins són els dibuixos animats de la seva vida. Doncs mira, ja tenim el Jordi Vila aquí i per tant ja podem fer cantar lo Pau de Pons a un quart i mig d'una del migdia d'aquest dijous 10 de setembre. Pots gravar, Jordi?
2: Ai, sí, sisplau.
0: Gràcies.
2: Sí, sí.
0: Molt
2: faré
0: bé.
2: Una mica aquesta reentré, la tornada, una mica.
0: Ah.
2: Jo...
0: Espera't, que això... Els avui castellans en... diuen les coses de palacio van despacio.
2: Clar, avui en dia has de pensar que la ràdio va també com si fos la tele, s'ha de fotre el vídeo i tot, si no
0: sí,
2: malament rai.
0: Clar.
2: Jo no acabo d'entendre com podem ja ser al setembre

0: Gràcies.
1: A tu. Les tens totes.
0: Salut, dinero, salut, dinero i amor.
1: Sí, senyor. Sí, senyor. Sí que ha començat bé el Barça, nen.
0: Sí, sembla que
1: aquesta... Parlàvem a la tertúlia, a la Champions, també m'ha arrencat.
0: Ahir en parlàvem amb una gent, diu... Està sempre avorrit i tot.
1: No! Ens agrada els culers.
0: Vol el partit
1: no
0: i llavors l'únic al·licient és... A veure quants gols faran avui.
1: Sí, noi.
0: Sí, ahir, sí. Ahir vaig estar amb dos jugadors del Barça.
1: Vas anar allà, no?
0: No, no, no.
1: Ah, no?
0: Els vaig trobar després en un restaurant.
1: Ah, sí?
0: Com que van jugar aviat ahir, després van anar a sopar.
1: A quina hora has anat a dormir?
0: No, després de sopar cap a dormir.
1: Sí.
0: I d'això vaig trobar el Gordon i el Pedri.
1: Molt bé.
0: Sí, sí, ben parits, bons xavals.
1: Es fa amb la gent important, el Pau de Pons.
0: No, important no, però mira, vam coincidir.
1: Molt bé. Veus l'Elisabet el primer dia que et veu i el primer que ha fet agafar el mòbil i gravar-te.
0: Ah, ja està.
1: Això vol dir que li has agradat, també.
2: És que tenia ganes de veure't, perquè escoltar-te t'havia escoltat molt, però...
0: Aquí ets oient, ets oient. Jo algun dia també et sentia que connectava el Xavi. Pensava, aquesta, només amb la veu, clar, només sentia la veu, ha de ser ben parida i trempada. I avui ho he confirmat.
1: Home,
0: sí, és així.
1: Marina Laplana, Mari Carme Llobera, que fa estona que no et sentim. Què diu la Darbeca?
3: Què diu? Us escolto.
1: Oh, què dius? Què dius? Explica'ns alguna cosa més, dona.
3: El que t'he de dir, doncs, bueno...
1: El que vulguis.
3: No, res.
1: Que ai, som que no, res.
3: Som als estudis d'en directe a Lleida.
1: Sí.
0: Mari Carme.
3: Digue'm.
0: Has de pensar una cosa.
3: Digue'm.
0: He voltat per tot arreu, des d'aquí fins a la Xina, però de tot és la més trempada, sens dubte, és aquesta arbequina.
3: Ai, ai, Pau, això s'ha de gravar i m'ho has d'enviar, o algú m'ho ha d'enviar.
0: Bueno, home, ja quan vinga les Garrigues, ja t'ho farà.
1: Ja n'està de gravat, que també ens podeu veure per streaming, això, i ho
3: Pau,
1: pots escoltar.
3: Ets un crac, ets un crac.
0: Oh, bé, gràcies.
3: Ets un crac.
1: Que no l'heu tingut mai, Arbeca.
0: Sí, sí.
3: Sí, no. Que va venir a les Borges, va fer alguna cançó.
0: I a la Floresta, i tot arreu.
3: Sí, que volta, volta molt. Volta
1: on no has
0: l'altre dia va anar a Juneda, l'altre dia.
1: Ah, sí, el dia 1.
0: Ja, home, tot
1: és... És
3: molt conegut, és molt conegut.
1: A Organyà.
0: No, però parlo de les Garrigues, ara. Diu, a les Garrigues tinc molts amics i amigues.
1: Sí.
0: Tot ho fem rimar.
3: Molt bé, molt bé.
1: Molt bé. L'altre dia va venir el Quim Masferrer.
0: Sí.
1: Ha anat a 100 no sé quants pobles, clar, n'hi ha
4: 127, 900. 127, en 100.

0: N'hi ha 947, o sigui, encara li en queden uns quants, també.
1: Però el Reca va venir, va fer programa en directe.
0: Ah, sí, va venir el Quim?
2: Sí, ja me'n recordo.
1: Sí, van fer la gravació en un moment i després, al cap d'uns mesos, es va fer per la televisió.
0: És molt bo.
2: Ho vaig veure.
1: Sí, sí, va estar molt bé, Jo vaig anar a la gravació i em va agradar molt.
2: Va sortir per a la tele, també, o no?
1: No, jo no, perquè jo no sóc important, Pau, tu...
0: Tots sou igual d'importants,
2: no,
0: pel Quim.
2: No, jo important, si no m'has portat aquí.
1: Si
2: no fossis important, no t'haguessin telefonat avui. Una casa o altra tens d'explicar.
1: El que passa que quan me demanen col·laboració no sé dir que no. I, aquí,
2: bueno, coi,
1: i per això
2: també,
1: em perdo.
2: Però avui has de dir que ho has fet perquè et motivava, home.
1: No, perquè bé, si aquest remei que jo exposo, que a mi m'ha anat bé, pot ajudar la gent, doncs escolta, oli amb un llum,
2: T'hauries de dir remei per anar bé.
1: Ep!
2: M'han equivocat de nom.
0: Molt. Escolta, algun altre remei, parlant de remeis... Què? Qui l'explica? L'Arbequina o la lleidatana?
1: La de la universitat.
0: La de la universitat.
1: El projecte.
0: Molt bé. Marina.
2: La Marina Laplana.
0: Marina Laplana.
2: També estàs morena, tu, Marina, o no? La Marina està morena.
3: No del tot, no del tot. Doncs bé, mireu, us puc explicar un que no té a veure amb plantes,
0: sí,
3: així per canviar una mica. N'hi ha un que el Josep Esteve, dels Omellons, ens va explicar que feia una mena de massatge aquí en uns punts que es troben, clar, això, a no tenir vídeo, no queda tan bé, eh?
0: D'on és aquest, l'Esteve, d'on és?
3: Dels Omellons.
0: Ah, va,
3: sí,
0: endavant.
2: Ben parit de collons.
3: Ell ens va mostrar un massatge que es feia com als canells, en uns punts que es poden trobar, i que al passar per damunt, doncs el que feia era trencar les angines, és a dir, tu a l'hivern, doncs, si tens angines,
0: sí,
3: doncs te feies un massatge aquí, que, ojo, diu que quan tens angines fa mal, però que t'ajuda a passar-les abans.
2: Sí, sí, això en dono fe. De petit hi havia una senyoreta, bueno, una mestra, li amb la senyoreta, al col·legi, que quan tenies mal de coll et feia aquí el gangli, hi ha com un gangli aquí, i sí, sí, fregava aquí el gangli i es veu que passaven.
0: Ah, sí?
2: Sí, sí.
0: Carai, tu.
1: I fins i tot hi ha gent que això ho utilitza a distància. A distància, perquè jo tinc una companya arbeca que telefona amb un altre poble de les Garrigues.
0: Quan té un cop d'aire d'aquells.
2: Ma mare truca a ma padrina.
1: Diu que funciona, no ho sé, funciona.
2: Diu res a un pare nostre.
1: Bé, però també s'ha de tenir molta fe amb tot això.
0: Molta, molta s'ha de tenir, sobretot. S'ha d'estar molt predisposat, perquè si no, no ho sé. No, hi ha gent que està convençuda, tu, escolta'm.
2: Ja que tens com una mica de tortícolo i un cop d'aire... Ma mare truca a ma padrina,
0: sí,
2: i es veu que no sé què fot allà amb un plat.
1: Veus, veus?
2: I diu, és un pare nostre.
3: Jo us animo a que entreu a la web de la Universitat de Lleida, concretament a la de la Unitat de Cultura Científica i Innovació, que és ucci.udl.cat.
0: Torna-hi, que no hi ha temps aquí. A veure,
3: ucci.udl.cat.
0: UDL, d'Universitat de Lleida.cat.
3: Correcte.
0: Ucci.
3: UDL,
0: sí, de Universitat de Lleida.cat. Sí, au, vinga, va.
3: Aleshores, en allà podreu trobar la manera d'anar a la pàgina que tenim l'exposició i tenim tots els vídeos penjats. Podeu veure, doncs, aquest massatge ben bé, com ens l'explica el voluntari, no?, com s'aplica. I també lo molt interessant que ve de la universitat, doncs, és que de cada remei els científics han buscat aquesta part, no?, de per què això funciona i què hi ha al darrere, no?, i per què s'ha estat transmetent durant tants anys.
0: D'acord. Els oients m'envien missatges i em diuen, però que expliquin més remeis d'aquests, més exemples concrets.
2: Això ha agradat, eh?
0: Clar, Marina, això està agradant molt. Per això ho allargo una mica més.
3: Sí, eh? Sí. Doncs mira, per exemple, tenim una altra planta, és que, clar, el més normal és que surtin plantes, que és el que n'hi abunde.
0: Sí. Uh-huh.
3: Doncs, per exemple, tenim el lligçó per les hemorràgies. Aquesta no l'havíem dit encara, que no?
0: No.
3: Aquí el Demetri Domingo, de Bellaguarda, ens va explicar que aquesta planta, el lligçó, coneguda, o sigui, amb el nom científic, com a Sonchus oleraceus, és complicadet, doncs en aquest cas també amb infusió la feien servir per... Perdó, en aquest cas no és infusió.
0: Ah.
3: En aquest cas, fixeu-vos que el que feia era el Demetri, la trencava, se la ficava a la mà les fulles, i el que feia era anar-les micolant.
0: Mm.
3: Val? Per això és que és molt interessant de veure els vídeos.
0: Sí.
3: Llavors ell anava esmicolant fins que tenia quasi una pasta i se la ficava a la ferida, el tall o el que tingués. I llavors se ficava també, doncs, un drap de cotó, un mocador, alguna cosa al damunt perquè no es mogués la planta, i això deia que és el que ajudava a tallar l'hemorràgia.
2: Hosti. Sou com druides aquí baix a les Garrigues. Sou com el panoràmic.
3: Saben de tot.
0: Molt bé. Escolta, mira, una oient que es diu Sílvia diu, pregunta-li pel te de roca. Sabeu alguna cosa, el te roca?
1: El te de roca, sí. El te de roca s'utilitza molt com a infusió quan estàs refredat, més que res, doncs, a l'hivern.
0: Sí.
1: La gent l'utilitza a l'hivern.
0: Sí, i és un te que surt a les roques, efectivament,
1: sí,
0: literalment, d'aquí el seu nom, efectivament.
1: Sí,
0: sí, això ho trobes a la muntanya, també. fa anys que no en tastem de tata roca. Això sí que va bé.
1: Clar, aquí el problema de tot això és que has de conèixer bé la planta, perquè la que t'equivoques...
2: Malament rai.
0: Sí, això és com
1: hi ha d'haver uns coneixements de botànica. Passa que la gent d'abans sabien les herbes, les utilitats, però no sabien el nom científic. El nom científic va molt bé de tenir-lo, perquè vagis allà on vagis, la planta continua sent la mateixa, amb noms diferents, no? Cada lloc utilitza el seu nom. Però el científic és el que realment preval.
0: Passa com amb els bolets, amb això. Si no ho coneixes, més val que no... Sí. Que no els tastis, perquè si no...
1: Ho has de conèixer, si no, malament.
0: Planta tòxica, malament. Diu que hem de menjar carbasses, ja, no és aviat, Elisabet.
4: Ja tenim, estem a plena temporada, ja.
0: Ah, sí?
4: El que passa que la carbassa ens durarà molt. Ens durarà, ja ho sabeu, sí. No? Fins a Halloween i més. Però ara ja estem i de fet, el mercat central de la fruita i l'hortalissa és una de les protagonistes pel que fa a les hortalisses, eh?
0: Molt bé.
2: No les acabaràs, tu, les carabasses. Entens tindre un magatzem ple. N'has anat arreplegant.
0: L'altre dia em van donar records de la Pepita.
2: Van donar carabassa.
0: No, vam tenir la mateixa mestra, el Pau i jo.
4: Ah, sí?
2: Sí. De física i química. Sí.
0: Que em vas aprovar algun d'examen d'aquesta o no?
2: Tots.
0: Eh?
2: No, és que soc aplicat, jo. Era aplicat.
0: Però som de lletres, tu i jo, eh?
2: No, m'és igual a mi.
0: Això de la química i tot això...
2: No? Jo vaig fer el batxillerat científic.
0: Bé, la Colts és aquí, també, no? És més d'hivern, això.
4: Comença bé, alguna cosa. Sí? De la carabassa et volia comentar... Us
0: Digues.
4: Volia comentar una cosa.
0: Digues.
4: És un producte que va a més. Que no m'atreviria a dir que és tendència, però des de que el trobem als mercats no sencera, sinó trossejada...
2: Sí, ha ajudat molt.
4: I ha ajudat moltíssim. I és un producte, doncs, ja us dic, no m'atreviria a dir tendència, però que any rere any es consumeix més.
0: Com te la menges, tu, la carbassa?
4: A mi m'agrada molt la crema de carbassa. Crema de carbassa.
0: Uf, a mi, veus, no. Això no ho
4: toco. I, a més, a la carbassa se li atribueixen... Bueno,
0: moltes propietats.
4: Moltíssimes propietats. I a tu com t'agrada, doncs?
2: La carbassa...
0: Jo, el panador. I no saps el que és un panador. No?
4: No.
0: No, explica-li tu.
2: Un altre en diem panades.
1: Panades, va.
2: Però sí.
0: Però això fas com una massa, com si fos una massa de pizza, i a dins hi ha espinacs, una mica d'all, i carbassa. N'hi ha que hi posen panses, però...
1: Sí, són molt bones les panses.
2: Cada terra sa guerra.
0: Allà hi posem
2: doncs,
0: carbassa.
2: La carabassa sí té moltes propietats, que vigila, que la cosina d'impostos. És gran tenidora, que té moltes propietats.
0: Josep, com estàs? Bon dia.
5: Què tal? Com estàs?
0: Bé, home, i tu?
5: Molt bé, escolta, t'hem trobat a faltar. Dic, hòstia, ja volia tocar el Paco Lobatón, diu, d'on de coño està el Xavi Freixas, hòstia. Me cacés la mar salada, acollonant, tio, perquè, hòstia, s'ha fet molt llarg, eh?
0: Carai, des d'on truques, Josep?
5: Des de Camprodon.
0: Hòstia, des de Camprodon, molt bé.
5: Home, claro, home, s'ha
0: bona terra, eh? Però, bona terra.
5: Home, ja, no, i bones galetes, hòstia.
0: Sí, senyor, bona galeta, t'ho anava a dir, però dic...
6: Sí, recordo que la temporada passada ens va trucar diverses vegades d'aquí, Camprodon.
5: Home, i tant. Vegades,
6: sí.
0: Un oient fidel, bueno, el Josep, de Camprodon, tu.
5: Va, totalment. Jo ja sóc que estic ja... Bueno, ja... Estic en nòmina aquí, quasi. Ja em paguen diners per escoltar-vos, collons. Però bueno...
0: Escolta, com ho farem, això? Perquè la cistella aquesta panera, la tenim a Barcelona. I això...
5: Cap problema, jo vaig molt sovint a Barcelona.
0: Oh, però sí, molt sovint, jo visc aquí... No baixis d'aquí una setmana, que això estarà pensit.
5: No, si vols, baixo ara, eh? Tiro 20 minuts, estic aquí.
0: Esperem que tinguis sort i et toqui. Però, sí, vull dir, clar, a qui li toqui, que vingui, si pot ser avui mateix, a Roc Boronat 127 de Barcelona, al costat de Glòria, és millor.
5: Ja ho conec.
0: Molt bé, Josep.
5: I tant.
0: Molt bé.
5: Bueno, com han anat les vacances, explicar?
0: Bé, no. Són molt reservats. Pau, això no ho expliquem tot, no.
2: Jo t'ho explicarem quan baixis.
0: Mira, quan baixis t'ho explicarem tot.
5: Vale, va, quan baixis...
0: Sí, que cosa, ho expliquem gairebé tot en aquest programa, però hi ha alguna cosa, Pau, que no...
5: Hi ha coses que, bueno, tenen que ser una mica... Tenen secretes, perquè...
0: Això mateix.
2: És un pas, no? Pensar que ho escolta molta gent, això.
5: I tant, home, i tant que sí. Aquest és el Pau, aquí, no?
2: Sí, sóc jo. Sí. Com estàs?
5: Home, la Pau, hòstia, m'he quedat la mà, ara, hòstia, collons.
2: T'ho veu, no?
5: Moltes vegades, collons. Sí, home, tot bé. No tan bé com tu, però bueno.
2: Bueno, de vegades, la processó va per dins.
5: Sí, però has tingut molta feina, m'han dit que no has parat. No
2: hem anat fent, no em queixo. Gràcies, home, gràcies.
0: I tant, no l'heu fitxat a cap problema encara, Josep?
5: Digue'm.
2: Jo hi vaig anar fa molts anys.
0: I hi has estat, també? Sí?
2: Sí.
0: Va, perfecte, molt bé. Josep, quins són els dibuixos animats de la teva vida? Els teus preferits?
5: A veure, guapo, els meus preferits és els Autos Locos, el Pierno de Lluna i el Patan, perquè el Patan vaig tenir la coincidència de que jo estava a Ràdio Barcelona i tal, i llavors també alguns episodis que estava la risa una mica fotuda, em van dir, hòstia, tu podries fer la risa del Padam i tal. I per això, pues, bueno, per mi ha sigut un... Bueno,
0: molt bé. Un dels
5: millors dibuixos animats que he tingut.
0: Sentim una mica això.
7: Compitiendo en las carreras más peligrosamente divertidas de la historia. Ya se acercan a la línea de salida. En primer lugar viene Pedro Bello en su auto tempestuoso. Le siguen Brutus y Listus en su tronco Volkswagen. El super chatarra especial en tercer lugar.
0: Doncs, Josep, tens el número 4, sí? Et desitgem tota la sort del món. Tant de bo la panera sigui per tu. D'acord?
2: A més de fer el riure del Patan, ara, eh?
6: Sí, sí, era aquell gos que feia un riure com molt... Sí,
2: característic.
6: Sí. A veure, com feia això?
0: Això només ho saps ser tu, Jordi Vila.
6: No sé, jo recordo que feia...
2: Sí, era fumador.
6: Però, sí, sí. Recordo que era que diria que era aquell, eh? Diria que era aquell, eh? Sí, sí, sí.
0: Molt bé, doncs, Josep, el número 4 per tu, eh?
5: Perfecte, escolta, moltíssimes gràcies, una abraçada i gràcies per la tornada.
0: Perfecte, gràcies a tu per escoltar el matí de Ràdio 4, que vagi bé.
5: Vale, va, igualment, lo pau, ciao, ciao.
0: Adéu, adéu, adéu. Va, de moment tenim el número 1 per la Sílvia, el 2 per la Mercè, el 3 per l'Eva i el 4 pel Josep. I el número 5 serà pel Néstor. Bon dia, Néstor.
8: Bon dia, què tal?
0: Molt bé, i tu?
8: Mira, se us ha trobat a faltar, eh? Els que no han fet vacances, perquè ja estem a la muntanya, no tenim que anar a la muntanya.
0: No has fet vacances, tu?
8: No he anat ni a la platja, no he fet vacances, però bueno, estan cada dia al bosc, m'entens, és el millor que hi ha.
0: Ah, a què et dediques, tu?
8: Jo sóc, bueno, jo em dic el farigolero de Vacarisses, perquè em dedico a mirar farigola, o sigui...
2: Farigolero?
8: Sí, jo avui menjo sopa de farigola, precisament.
2: Sí?
8: Per el que he dit de la farigola. La farigola és un dels millors antibiòtics que hi ha.
0: Ah, sí, sopes amb farigola, això sí que es fa, també, per allà. Eh? Molt bé, molt bé. Bueno. Néstor, escolta'm una cosa, digue'm quins són els teus dibuixos animats.
8: Mira, n'hi ha molts, però he escollit uns que em van marcar una època. Jo tindria uns 8 anys. I era el Jack i Nuka.
0: Ah, sí, home, i tant. Molt bons, aquests.

0: Néstor, quants anys tens, tu, si es pot saber?
1: Jo en tinc 54.
0: 54 anys, molt bé. Bons, aquests dibuixos, sí. Elisabet, tu te'n recordes d'això o no havies nascut encara?
2: No havia nascut.
0: No havies nascut.
3: Mira, jo me'n recordo moltíssim que eren, explicava la història de dos ossos petits, bruns, el Jackie i la seva germana Nuca, que se'ls hi mor la mare en lluita amb un altre os, i a partir d'aquí comencen les seves aventures i, vaja, faran nous amics, clar, en fi.
1: És que és l'època del Heidi, és l'època de l'Oshitomisha...
3: Es va estrenar el 77, produïda per Nippon Animation... Ni més ni menys.
0: Sí que ets gran, Jordi Vila.
1: Ja que l'Opau de Pons és un gran promotor de les cançons catalanes, que el felicito, en època de crisi del català, ja està traient del bou moltes cançons, podria fer una versió del Jackie Nuca a la catalana.
4: Oh, guaita. Mira. A vosaltres em convido, ja m'ho miraré.
0: Pren nota.
4: Que, clar, jo aquests dibuixos no els conec perquè sóc d'una altra època, però bueno, ja m'ho miraré, ja m'ho miraré.
0: Néstor, tens el número 5, com dèiem. Escolta, mil gràcies per haver trucat i sobretot per escoltar el matí de Ràdio 4 i molta sort, a veure si et toca, tu.
4: Gràcies, Faribolero.
1: Felicitats pel programa perquè sou genials.
0: Carai, vosaltres sou genials. Els oients que tenim sou genials.
1: Tots som genials, en si tots som genials, ja està.
4: Quanta genialitat, noi, quanta genialitat.
0: Gràcies, Néstor. Una abraçada gran i fins aviat. Merci, sort. Josefina, com estàs?
5: Hola, Josefina. Bon dia.
0: Josefina de Cuixafina, diu aquest ximplet del Pau. És que,
3: Mujer de mucho agrado que le agradan las sardinas y le da la culpa al gato.
4: Se come la sardina y le da la culpa al gato.
3: Sí, se come la sardina, sí, sí. La Trenca va fer una bona cançó amb això.
0: D'on ets, Josefina, d'on ets tu?
5: Yo soy de Barcelona, pero vivo de Santa Coloma de Cervelló.
0: Ah, una mica, ¿de dónde soy o de dónde vengo? El pare del Pelegrí. Molt bé, perfecte, Josefina. I els teus dibuixos, quins són?
5: Mira, he dit els Picapedra, però també m'agrada molt la Pantera Rosa.
0: Ah, també? Sí, carai.
4: Clàssic, un clàssic.
0: Sí.

0: Bill m'abre la puerta.
1: No, no, no està bé aquest xiquet, tanta calor l'ha tocat.
0: Ah, no. Ve de l'estiu, que li vols dir.
1: Ha tornat tocadet.
2: Hem de posar un japa de batús a la nostra vida, tu.
1: Josefina, molt bé això, eh? Tens el número 6?
3: El número 6, molt bé.
1: Tant de bo et toqui, també. Només pot tocar amb un. A tothom diem el mateix, però, esclar,
0: sap greu,
1: només tocarà amb un. Mira, la mà innocent, qui voleu que sigui? El Pau de Pons o l'Elisabet Carvajal?
3: El Pau de Pons.
1: Lo Pau de Pons.
0: Ja te'n fies.
1: Doncs,
0: sí,
1: ara, de seguida... Bueno. De seguida... Ah, sí. De seguida sabrem qui és el guanyador. Moltíssimes gràcies per haver trucat, Josefina.
3: A vosaltres, moltes felicitats per la tornada. Us trobava a faltar.
1: Gràcies.
3: Perquè...
1: Ep, que ara s'entretalla, això, la cobertura. La cobertura.
0: No, és que s'ha emocionat.
1: No.
3: Molt bé.
1: Gràcies, Josefina, que vagi bé.
3: Que vagi molt bé, gràcies.
1: Adéu, adéu, adéu, adéu. Molt bé, doncs ja ho tenim, això, Elisabet. Què més hem de comprar al mercat aquest cap de setmana?
4: Doncs... parlem de peix?
1: Oh, clar.
4: Parlem de peix.
1: I marisc, primer... també, que jo...
4: I marisc, sí. Sí? Sí. Doncs el primer que hem de dir és que els majoristes no fan pont, així que si anem a comprar peix dissabte és ben fresquet.
1: D'acord. Que important, no és... saber-ho, això.
4: Molt important.
1: Sí, perquè si no ho saps, dius, calla, m'espero a l'altre dissabte perquè aquest no serà del
4: no
1: dia.
4: No sabem de... No, no, ben fresquet.
1: Molt bé,
4: mireu,
1: molt bé.
4: Ja us parlaré de dos peixets que estan de temporada. Un és el rèmol, que és un peix, doncs, bueno, que s'assembla al turbot, peix blanc, boníssim. Us agrada?
0: Sí, tant.
5: Sí.
4: Sí? Sí? Molt bo. I un altre, que a mi m'encanta, és el roger de fang, que el tenim, doncs, bé, de ben a prop, del Maresme. De fet, el tenim de tot el Mediterrani i de tot el litoral. Aquest peixet, si el feu fregidet... Bueno, jo us parlo de la meva recepta, que són molt bàsiques,
5: El roger és aquest que és vermellet, no?, una miqueta?
4: Rosadet.
5: Rosadet, això,
4: rosadet,
5: sí, sí.
4: El de fang, n'hi han dos, el de fang i el de roca. Mm-hmm. Es diferencien una mica, però en concret aquest, que és el que trobareu... No, l'heu de trobar preus raonables perquè han hagut moltes captures. Si el feu fregidet, acompanyat de pa amb tomàquet, mira, quina recepta tan fàcil.
1: Vale.
4: Es multiplica per 100.
0: El producte és bo, no cal gaire parafernàlia.
4: De marisc. Tot això són recomanacions que m'ha fet aquest matí al Mercat del Peix, Vull dir que és informació fresca.
0: Sí.
4: Tenim molt bona setmana de rossellona. La rossellona dona molt bon gust.
0: Sí, rossellona.
4: Sí, és que aquesta ens arriba, doncs, del Mediterrani italià. És la gran zona productora, així com nosaltres som els grans productors de musclo, doncs, bueno, cada zona té el seu. I després, del Delta de l'Ebre, us recomanaríem un producte que no sé si el coneixeu, el llagostí cafè.
1: No.
4: Doncs és...
1: Com és això,
4: ho direm, una mica amb la boca petita. És una espècie invasora que aquí ha trobat, doncs, el seu espai. És un llagostí, doncs, amb aspecte de llagostí, una mica més gran, en general, del que nosaltres estem acostumats, del nostre llagostí mediterrani. I té aquest to cafè. Es diferencia una mica del nostre habitual.
1: O sigui, ara ho veig, una espècie de crustaci de cap o de marí, de la família, no sé què, diu, és una espècie comestible, d'important valor comercial als Estats Units, diu que es troba a les costes orientals de Mèxic i als Estats Units.
0: Doncs, el Delta de l'Ebre.
4: Ja fa temps que el tenim al Mediterrani i que també és espècie comercial.
1: Està tot amunt d'avall, això.
4: I té un punt bo, que és una mica més econòmic que altres tipus de... Per això
1: molt
4: també
1: bé.
4: El destaquem.
1: Fantàstic, molt bé. Escolta, que continuem en connexió amb Lleida, amb la Marina Laplana, directora de Cultura Científica i
0: encara
1: Innovació de la Universitat de Lleida. Suposo que sí. No heu marxat pas, no? Mari Carme Llobera.
0: Encara són aquí.
6: Aquí estem.
1: Molt bé.
6: Us escoltem.
0: Ara m'has fet content.
1: No se us ha fet llarg, això, no?
6: No, molt entretingut.
1: No, gràcies. Que no ens havíeu sentit mai?
6: Sí.
1: Ah, doncs,
0: què en sap de què ha de la punyetera?
1: Sí. No, però jo crec que ens han descobert avui i que
0: a partir de
1: demà ens escoltaran cada dia. Ho fem diferent, això, del matí de Ràdio 4. No parlem tot el dia del mateix, com sol passar per aquests mons de Déu. No ens encallem tot el dia amb dos o tres temes. Allò no ho fotem llarg i avorrit, diguéssim.
6: Ho feu molt entretingut.
1: Amb el
6: Pau,
1: rigor,
6: encara més.
1: Amb el Pau, encara més, efectivament. Jo també ho dic.
0: Escolta, que n'ets ben parida.
6: Quin sants de queda bé.
1: Algun remei més? Els oients, tu, s'han enganxat amb aquest tema. Haureu de tornar un altre dia,
6: Vinga.
0: Un altre dia veniu aquí, coi. Que
1: veniu aquí.
0: Que van dir-me a fer el vermut o a dinar.
6: Som de Lleida.
0: Igual,
1: som de Lleida.
0: La 2 és un moment, eh?
1: També el Pau i jo també som de Lleida.
6: El propi viu a Barcelona.
0: O què saps tu, què saps tu?
6: Sí que ho sé, sí.
0: Uita!
1: Va, va, algun remei més.
7: Algun remei més.
1: Va.
7: Doncs vinga, podem parlar, per exemple, de l'espernellac.
1: Aquest
7: és un, sí, és una planta, també. També, la pronunciació varia, segons amb qui parles. En aquest cas, és una planta que es diu santolina, i aquesta ens la va explicar la Mari Carme Oliva dels Torms, vale, aquest remei.
1: Una flor groga, no, això?
7: Sí, correcte, sí, sí, sí.
0: Tia.
7: Sí, sí, molt bé.
6: Unes boletes, sí. Unes boletes que també fa olor, eh?
7: Sí. I bé, aquesta també la feien servir com a infusió.
1: També se'n diu camamilla groga.
7: Ah, sí?
1: Ah, perquè ho hem buscat a internet, eh? No som superdotats, aquí.
7: Molt bé, bona feina, doncs. Sí, doncs, bueno, la Mari Carme doncs, es va explicar que el que feia era preparar-se una infusió d'aquesta planta, que,
1: sí.
7: Clar, el que té de bo quan fas infusions és que ho pots fer durant tot l'any perquè pots guardar la planta seca.
1: Sí.
7: I que la feia servir, doncs, sobretot per quan sortia algun tipus de llaga o algun gra. Que això doncs, pot ser interessant per l'audiència també. Eh?
1: D'acord.
7: Aleshores, bueno, simplement el que feia era aplicar-la també doncs, amb un cotonet o si és sobre la pell, no? O si són, per exemple, llagues a la boca, doncs podries fer una glopejada.
1: Sí.
7: I aleshores doncs, també que això doncs, anava rebaixant aquesta inflamació fins que la llaga doncs, es curava.
1: Molt bé. Escolta, anem a pres unes quantes aquest matí, eh?
0: Avui anirem a dormir sabent unes quantes coses més.
1: De veritat, si baixeu algun dia a Barcelona, aviseu i, com diu el Pau, veniu aquí a l'estudi, perquè és una mica una festa, aquest programa. Eh? Intentem que ho sigui, de fet, cada dia del món.
2: Ja va, dava, tu!
0: L'altre. Aquest no sóc jo, eh?
1: No s'ha pres la pastilla, aquest
0: matí. Un paio més sèrio, jo.
1: Va. Vinga, va. No has llegit això de fer cantar el Pau, Jordi?
2: Sí, a més, sí, mira, en aquests moments esteu
0: iniciant... Ah, t'he de tornar a cantar una cançoneta?
1: Oh, clar.
0: Vale, doncs. Ara us parlaré d'una mica el que passa el mes de setembre, que hi ha aquests nous propòsits, perquè al capdavall, el setembre, ve a ser també com un començament d'any.
1: Sí, per nosaltres és el començament d'any, efectivament.
0: Totalment. Llavors, doncs ara al setembre hi ha molts propòsits, que al setembre, hosti, tens ganes de fer-ho tot i de canviar el món. Ara, només a mig octubre, ja la cosa ja canvia. Per tant, parlaré una mica d'això, dels propòsits. A veure si la trobo per aquí, un moment que m'he llegit la lletra.
1: Molt bé. De seguida, el Pau de Pons, en directe aquí al matí de Radio 4. Endavant i quan vulguis.

0: no servís de re.
1: Podem més d'un s'ha sentit identificat.
2: Quantes veritats per metre quadrat que acabes de dir, Pau de Pons?
1: Més d'un s'ha sentit interpel·lat.
2: Si ho dius per mi, ja ho sé.
1: No, no, no, jo sí, no ho dic per ningú.
2: I tant, més d'un, però més d'un, més d'un, si no fos un rai.
3: I una.
2: Més d'una també, Elisabet. Va, què us ha semblat, Marina? Mari Carme.
4: No.
3: Perfecte.
4: M'ha estat molt a gust.
2: Què diu l'Arbequina? Escolta, com pinta la collita d'olives aquest any per aquí?
3: Doncs bé.
2: Sí, però hauria de ploure, no?
3: Bueno, hauria de ploure i tot va molt avançat.
2: Ja.
3: Vull dir que...
2: Tot va molt avançat aquest any, eh?
3: Tot va molt avançat.
1: I vas a plegar olives?
3: No, jo només he anat a collir peres.
1: Ah, collir peres? Sí. A mi també m'agrada més collir peres.
3: Sí.
2: Sí, el tema de l'oliva no és fàcil, això.
1: És una altra època.
3: Però ara la maquinària que hi ha és fàcil, eh? Vibradors a tothom hi ha, igual que l'ametlla. És diferent d'abans.
2: Sí, no, hi ha canviat això.
1: Hi vas allà amb la borrassa.
2: Però veus la collita d'ametlles que s'ha avançat molt, molt, també. Diuen que és molt bona, tot i la greu sequera que hem tingut aquest estiu i aquesta calor insuportable.
3: Però quan hi ha tanta ametlla, llavors els preus no són... bons.
2: No, ja no esteu mai contents.
3: No.
2: Això ja s'ha dit tota la vida, també.
3: Bueno, però és així, és una realitat.
1: N'han de guardar una mica, n'han de guardar, home.
2: El Quim Masferrer, que és un pare pagès, el Trieta m'ho deia, això. Diu, però és un dels pagesos que reconeix que sempre es queixen per alguna cosa.
1: Sí, jo sempre els dic, sempre es queixeu. Sí, però quien no llora no mama, tu.
2: Ah, sí, això.
1: Ben fet que fan.
2: I tant, bona veritat, també. Fem una mica el sorteig, Pau, o què?
1: Ah, vinga, fes-me un redoble, si vols.
2: A veure, va, esperem...
1: Consti que no miro, també fot-lo com l'altre, mi. Us aprecio tots igual.
2: El número 1 per la Sílvia, el 2 per la Mercè, el 3 per l'Eva, el 4 pel Josep, el 5 pel Néstor i el 6 per la Josefina. Gràcies, perquè heu trucat molts més, però no tenim temps de sentir-vos a tots aquí en directe, eh?
1: Vinga, va.
2: A veure, què, Pau?
1: Mira, em poden veure per les càmeres que no m'ho agoito.
4: A veure.
2: No facis trampa, eh?
1: El Jordi Vila és testimoni.
2: Va,
1: vinga, va. Explicarem aquest. Oita, li ha tocat el número 5, l'Onestor.
2: El Néstor?
4: Sí, senyor.
2: Felicitats, Néstor.
1: Felicitats.
2: Carai, nen, quina sort, tio.
1: Farigolero.
2: Carai. Elisabet, explica-li què porta a banda de les bledes, diguéssim, aquesta doncs, panera.
5: És una miqueta de tot.
2: Atança't al micròfon,
5: tenim,
2: digues.
5: De que ara tenim en el seu moment.
2: Ah.
5: Ara tenim, doncs això, ja comencem a tenir productes de tardor en el seu moment, com dèiem, les bledes, però encara tenim productes d'estiu i de proximitat boníssims, com són els tomàquets, no? També tenim peres, que ara en parlàvem, pera de Lleida, ara tenim en el seu moment l'arcolina, raïm, pera llimonera, arcolina... Deixeu-me mirar. Tomàquet, carai, molta figa... Bé, bueno, fantàstic, no? I volia comentar una cosa. Trobareu també dues guies de temporada dels majoristes de Mercabarna amb receptes de la Carme Ruscalleda.
2: Aquí, la gran Carme Ruscalleda, tu.
5: Us ho posem amb tot el nostre carinyo també a la panera.
2: Carai, tu.
1: Moltes gràcies.
2: De luxe, això. I això...
5: N'he portat per vosaltres, també, companys.
2: Ho anirem regalant. Aquí dinem i sopem de franc, en aquest programa. Regalem dinars i sopars, vull dir.
1: Som esplèndids.
2: Nosaltres no, però de panera també. Bé, de tant en tant, no? Alguna panera d'aquestes dels majoristes de Mercabarna aquesta temporada no serà l'última, diguéssim, que regalarem, no?
5: No, la nostra idea és almenys un al mes, no?
2: Ah, em sembla fantàstic, tu.
5: Què tal?
2: Em sembla molt bé.
5: Sí, anar veient, doncs, com va canviant, també, doncs això, com va canviant.
2: I va molt bé, ajuda molt això que fas, explicar quins són els millors productes de la setmana al mercat, amb l'Elisabet Carvajal, que és periodista alimentària i directora de comunicació dels majoristes d'aliments frescos de Mercabarna. Doncs escolta, moltes gràcies per haver debutat, no a aquesta casa, que fa anys que hi ets, però sí al matí de Ràdio 4.
5: Encantada d'estar amb vosaltres i amb els oients.
2: Perfecte. I Marina Laplana, Mari Carme Llobera.
3: Sí, aquí estem.
2: Ens heu agradat.
3: Ai, nosaltres també. Nosaltres també.
2: Sí, i aquí els que agraden repeteixen, diguéssim.
1: Oita, i com que mos heu agradat tant, us dedicaré un garrotín a cada una.
2: Sí.
3: Vinga.
2: Doncs, escolta, gràcies a Lluís Jover. Lluís Jové. La Pepa Sant Genís és la directora de Lleida, diu, digue-li Jové, que és com li diem aquí a Lleida. Lluís Jové, que és el company que ha estat al capdavant del control tècnic als estudis de Ràdio Televisió Espanyola Lleida. Moltes gràcies, Lluís, una vegada més per la teva bona feina, de veritat.
1: Sí. Va, bro! Vull parlar...

0: Moltes gràcies.
1: Ara, ara sí que repetireu, no?
2: I tant.
1: Ara, ara, a veure qui té pebrots a dir jo no torno a aquest programa. Després d'això, amb la Pau.
3: Aquest homenatge.
1: Home, faltaria més.
4: Que bé, tu, que bé.
5: Moltes gràcies.
1: Doncs escolta'm, no, moltíssimes gràcies a vosaltres per haver-hi estat i vos esperem molt aviat aquí al matí de Ràdio 4 una altra vegada perquè n'hi ha molts de remeis d'aquests que volem sentir. Perquè la veritat és molt interessant, això.
0: T'ha passat de pressa, això, avui, eh?
1: T'ha passat volant, això. Això és bona senyal.
0: Ja és la una, tu.
1: Bona senyal. Demà la diada, tu. Sí? Jordi Vila, què farem demà?
6: Atenció, entrevistarem el Xavi Antic, president d'Òmnium Cultural.
1: I també esperem tindrem... que també el president de l'ANC.
6: Estem, estem en confirmació.
1: És el seu dia.
6: Estem en confirmació
1: també de l'ANC. Estaria bé que surtis el senyor.
0: Un dia que penque.
6: Tindrem a l'Alba Povedano, estrenem la
1: segona temporada. Parlem de sexe, demà si és la diada.
6: Sí, sí, però també s'ha de parlar de sexe, també.
1: A veure, bàsicament el que farem amb l'ampli desplegament dels serveis informatius d'aquesta casa, és ser a tot arreu i explicar exactament el que passa no només a Barcelona, sinó a tot el país, aquest divendres en directe.
6: I també podem entrevistar gent molt coneguda de panorama cultural i mediàtic perquè ens expliquin com està, com viu
1: la diada. La diada. Per exemple, no,
6: amb la Mari Pau Huguet.
1: Hola, Mari Pau!
6: Sí, parlarem amb... I atenció, si amb, ser... amb la Marina Rossell, també.
1: Ah, també, la Marina
6: també
1: Rossell?
6: La Marina Rossell.
1: Carai,
6: sí,
1: nen.
6: Sí, sí, sí. Oh. I estem...
1: La Mari Pau deu ser estopanyà, demà.
6: Doncs...
0: li agrada,
1: ja,
0: li
1: agrada. Ja ens ho dirà, ja ens ho dirà.
6: I estem en tràmits d'acabar de confirmar altres noms estel·lars, eh? Estel·lars.
1: Sí, molt bé. Sí.
6: I també parlarem de la festa de la
0: Sega. Mi, eh?
1: No, bueno. No, Pau. Demà dorm, fill meu. La Marta Tips, o si ve la Marta... Jo demà, Pau, ja ho tinc. Ja ho tinc fet, jo.
0: Ja tens el cupo fet.
1: Si ve el Picó, si ve la Montse Folk, si ve el Pau, si ve la Marta Tips, ja ho tinc fet, jo, això.
6: Que ens expliqui el seu viatge de nuvis, que ha estat fantàstic.
1: La Mari Pau, la Marina, bueno, Rossell...
0: La Gavina.
6: Oh, Gavina voladora...
0: Tota la vida que canta la Gavina.
1: Va, senyores i senyors, moltes gràcies a tots, com sempre, per la vostra confiança, que cada dia sou més, i fins demà, diada, en directe des del matí de Ràdio 4. Bon dia a tothom.
7: Ràdio 4. 50 anys amb català i amb tu.

0: Ràdio 4, la ràdio que t'escolta. El Pla B, amb Toni Marín.
1: Les 9 i 7 minuts, ja ho tenim. Dèiem abans que el discurs de Salvador Illa d'alguna manera donava el tret de sortida a la Diada Nacional de Catalunya. Doncs efectivament, ja hi som aquí. Ha estat interessant escoltar el president de la Generalitat parlant dels grans reptes que té Catalunya per davant. Ja es poden imaginar que tindrem més tard un ampli resum del que ha estat la intervenció del president de la Generalitat, i demà les seves paraules seran, doncs, lògicament, part dels grans titulars del dia. Una qüestió que ens ha cridat l'atenció, també per el contingut del nostre Pla B d'avui, és quan s'hi ha referit a la intel·ligència artificial, perquè estava parlant dels reptes que té Europa i que té Catalunya per endavant, i parlava de la intel·ligència artificial com a sacseig de la concepció mateixa de la vida. M'ha cridat molt l'atenció, Josep Maria Ribas. Com estàs? Bon vespre, bona nit.
2: Hola, molt bon vespre.
1: Benvingut al programa, eh?
2: Moltes gràcies.
1: Fins ara, Josep Maria Ribas sempre havia estat col·laborador... Ai, perdó, entrevistat al programa. Avui el saludem ja com a col·laborador del programa, perquè vindrà de tant en tant, doncs, a parlar del que és el seu gran tema, que és la intel·ligència artificial, no?
2: Sí, així ho anirem fent. Amb aquestes declaracions de Salvador Illa, interessants, no?, d'aquest discurs, d'alguna manera entenc que reconeix, no?, que la IA no és una tecnologia més, no? És un gran disruptor i, per tant, efectivament, té una capacitat de transformació que fa que ens haguem de mirar d'una forma singular, i tant que sí.
1: Absolutament, i això ho farem d'aquí una estona, perquè amb Josep Maria Ribas, que recordem, és director de l'Observatori de la Intel·ligència Artificial de la Salle Campus Barcelona de la Universitat Ramon Llull, doncs tindrem l'oportunitat de fer d'entrada una primera fotografia de com és la intel·ligència artificial, fins a on arriba i, sobretot, el bon ús de la mateixa, no? Perquè sí, hi ha molta gent que pensa que la intel·ligència artificial és aquell vídeo amb el que un pot jugar o que fa que un gos en un moment donat faci un ball. Tu veus això, Gregorio Luri? Aquest tipus de memes o no?
3: A veure, jo crec que l'home és un animal tecnològic.
1: Clar.
3: I que sense tecnologia no hi ha home. No hi ha una cosa que diguis, mira, traient la tecnologia, allò que es queda és l'home. No. Perquè començar pel llenguatge, el llenguatge és una tecnologia, el caminar dempeus és una tecnologia que has d'aprendre, no? El foc, la roda, la domesticació del cavall, la impremta, etcètera, etcètera, cada gran aparició d'una tecnologia modificadora crea incerteses i certidumbres, etcètera, no? Ara, què passa amb la IA? Doncs, per una part, tots els missatges que l'envolten entre els apocalíptics i els integrats, no? Que és el que ens ha passat amb totes les tecnologies del darrer, la segona part del segle XX cap aquí. Els apocalíptics, hi ha una cosa que em crida molt l'atenció, i és que molts antics progres s'han tornat progrefòbics. A tirar una mena de progressofòbia, no?
1: Interessant, aquest concepte, eh?
3: Sí, però això és així. Si tu mires, hi ha molts progres, no?, que confiaven en el futur i ara s'han tornat porucs abans del futur. Hi ha d'altres que és el contrari, que consideren la tecnologia com una mena, que us diria jo, de tecnologia de l'alliberament, no?, i que ahí està el posthumanisme i el transhumanisme, que són poca cosa i hem d'acabar de fer-nos en tecnologies. I després estem els curiosos, que ens agrada tafanejar i que veus, per una part, que quan més potent sigui una tecnologia, més diferència es generarà entre els que saben emprar-la i els que no.
1: Clar.
3: I per això ha passat amb l'arc, ha passat amb la llança, ha passat amb el cavall, les diferències immenses entre els que saben i els que no, i els que es queden fora. Jo s'ha de dir que l'utilitzo, l'utilitzo molt i em serveix moltíssim.
1: Em deies abans de començar el programa que ets un gran fan... Bé, vostès saben perfectament qui és Gregori Luri, no? No cal que digui que és mestre, que és pedagog, que és doctor en filosofia, entre moltes altres coses, eh? No, estaves dient abans de començar el programa, Gregori, que ets un gran fan de la intel·ligència artificial i que el secret realment està a les preguntes, deies.
3: Home, i tant, cada vegada ho tinc, ho veig més clar. Hem d'aprendre a fer preguntes, i fer preguntes no és una habilitat nativa en la qual tu la portis amb el naixement, com pots portar la respiració, no? És un art que has d'aprendre, i per saber fer preguntes has de tenir coneixements, has de saber posar-los en relació, i especialment has de ser molt conscient de la teva, molt conscient de la teva ignorància. Allò que deia Lluís Vives, que m'agrada molt, l'art de la ignorància, no? L'art de no saber, no? Però quan tu, mira, què et diria? L'última cosa que he fet, volia saber quina era, això és una mania pròpia de filòsof amb temps lliure, quina va ser exactament la relació entre Spinoza i Leibniz. Wow, i de repente veus tot el llistat de bibliografia, articles, etcètera, etcètera, no? I a més, la mateixa IA te va orientant, no? Però no pots, pots fer preguntes. A mi això sembla fascinant, què voleu que us digui? Yeah. Sembla fascinant.
1: En qualsevol cas, és important no perdre de vista, segurament, a on han d'estar les coses, no? A on ha d'estar la tecnologia i a on ha d'estar la persona, també, no? Recordo una frase teva que jo he utilitzat en moltes ocasions aquí al programa, perquè vas dir, en un moment en el qual estàvem parlant de l'ús de la tecnologia amb els infants, a les escoles i demés, tu vas dir una cosa que a mi em va agradar molt. Vas dir, el coneixement ha d'estar al cervell i no a la màquina. I això va semblar que és clau. Clau perquè tu deies ara fa un moment, és important saber fer preguntes. Però les preguntes es fan en base a referències mentals, a un nivell.
3: Jo, per mi això està molt clar. Sí que és cert, doncs, que hi ha tota una literatura catastrofista, no? L'altre dia vaig llegir una cosa d'un filòsof suec que treballa a Anglaterra, que deia, imagineu-vos que hi ha una intel·ligència superpotent, li demanem que fabriqui clips i que la seva prioritat absoluta sigui la fabricació de clips. Podria acabar amb el món, diu ell. Per què? Perquè quan més produeixi, més recursos necessitarà, més aigua, més llum, més de tot, i si al final descobreix que l'ésser humà és una matèria prima interessant per la fabricació de clips, pues sí, m'imagino que tot és possible, però amb la tecnologia nuclear ja vam descobrir que l'ús de la tecnologia ens podem jugar al futur de la humanitat. Jo diria que el segle XX és precisament el segle que ha descobert que són capaços d'autodestruir-nos d'una manera massiva.
1: Fixa't que aquesta setmana s'ha parlat molt de tecnologia amb el coneixement dels darrers resultats de PISA, de que costa llegir més de 400 paraules que són les que s'inclouen en una pantalla. Aquest sospir que acabes de fer...
3: Perquè, mira, estic una mica fart de les interpretacions facilones de PISA. Tothom ha descobert en PISA el fonament o arguments pels seus prejudicis. Les coses són més complicades. Si realment les pantalles i la intel·ligència artificial fossin l'enemic absolut, com ens expliquem que Singapur, que Macau, que Corea, que Estònia és el país més digitalitzat de la OCDE.
1: Sí, el Japó, també.
3: Què estan fent? En lloc de queixar-se, estan dedicant recursos immens a formar els docents. Perquè han descobert això, que la capacitat de preguntar, de convertir el que no saps en un interrogant, és essencial. Estan formant els docents. I els resultats estan allà. No se'ls ha acut pensar els perills, i com que hi ha perills no utilitzen la IA. Mira, aquí hem viscut, després d'un temps en el que semblava que l'ordinador es resoldria tots els problemes educatius, una fòbia antiordinador, no? I estem eliminant les pantalles dels nanos en el col·legi. Algú s'ha posat a pensar quin altre lloc que no sigui l'escola pot ensenyar els nanos a utilitzar el mòbil? És que no hi ha cap altre. I l'escola ha d'assumir aquests reptes. Són difícils, clar que són difícils. I no era molt difícil aquests mestres de mitjans del segle XIX que anaven en asa per les muntanyes ensenyant a llegir i escriure. Precisament perquè és difícil, aquí està la dignitat. Però és que, a més, hem legislat tenint present els centres que tenen més problemes amb l'ús de les tecnologies, no amb els que tenen solucions. Cosa que em sembla absurd. Intenta legislar posant com a referent aquest centre que sap utilitzar totes aquestes coses de manera creativa.
1: Però fixa't que és interessant, perquè tu deies que cadascú fa una lectura molt personalitzada, sí, en base als seus interessos a l'hora de llegir el que diu PISA. Fixa't que també l'aparició d'aquestes dades de PISA coincideixen a les mobilitzacions dels mestres. I estem escoltant moltes coses, estem sentint a parlar de ràtios, estem parlant de moltes coses. però en canvi la formació del professorat és un tema, el que acabes de posar tu al damunt la taula, sí, però ningú no en parla.
3: És essencial.
1: Ningú no en parla d'això.
3: És essencial. Podríem començar preguntant-nos... Ai, és que fa mal aquestes coses, eh? I a més no guanyes molt de prestigi si poses i comences a ser sincer. Però quin percentatge de docents i especialment de mestres són lectors habituals? Abans de plantejar-nos què fem o escandalitzar-nos en la comprensió lectora, quants mestres van a l'aula amb un llibre sota el braç?
1: No és una mica part tot del mateix? És a dir, veiem com ara, per exemple, algú recordava l'altre dia en aquest programa que el nombre de nanos que aproven l'ESO és molt superior a que fa uns anys, i en canvi apareixen les dades que, home, doncs, que tenen una comprensió lectora molt baixa o els seus coneixements en matemàtiques o en altres matèries han baixat. Com és possible que aprovem més i en canvi els coneixements siguin inferiors? No ve una mica aquesta cosa de la frustració la que ens evita determinats tipus de discursos?
3: Hem divinitzat un concepte que no deixa de ser un concepte estadístic, que és l'equitat. L'equitat, en realitat, el que avalua és la dispersió, una dispersió estadística, no? Si nosaltres, jo tinc un 0 i vosaltres tu un 5 i tu un 10, doncs tenim poca equitat. Si tots tenen, los dos tres tenen un 0 o un 10, l'equitat és màxima. I, primer, hem sacralitzat l'equitat i, en segon lloc, estem intentant aconseguir l'equitat rebaixant els nivells. A mi això em sembla una... Curiosament, el factotum de PISA, l'Schleicher, que fins ara deia que en Espanya hi havia massa coneixements, acaba de dir en una entrevista per l'ABC que el que ens falta són coneixement i capacitat d'esforç. En fi.
1: Josep Maria, m'agradaria la teva opinió, perquè clar, estem parlant d'una matèria que tu és, la tens allà també, no? També t'hi dediques a aquest tema, no? Com veus això que estem dient?
2: Bé, sense entrar a fons en el sistema de PISA, sí que coincideixo molt amb coses que diu el Gregorio, no? Del focus amb el professor. I ara em feia pensar del tema de l'equitat que estaves comentant ara, no? I mira, fa pocs mesos, que després potser en parlarem, vaig estar a Xina per temes d'IA, i un dels aspectes que més em va cridar l'atenció és com perceben els alumnes xinesos la cultura de l'esforç. I la cultura de l'esforç xinesa, probablement Xina té moltes coses, no, on no encaixen amb la nostra manera de veure les coses i entenem el món d'una forma diferent, és evident. Però, mira, em va cridar molt l'atenció, no? Perquè allà el tema no és treure un 10. El tema és que hi ha un ranqueig dintre de l'aula i aleshores, clar, això que per nosaltres ens semblaria una competència ferotge, no? I que és evident que té, que té connotacions negatives en termes de competència, potser fins i tot deslleial, no? Però evidentment el que fa és estimular l'esforç i les ganes d'estar al davant, no? I això, sense entrar en el terreny del debat personal, no? Sí que crec que és un sistema, en tot cas, que aquest segur que no és el que ens convé, però ens convindria buscar formes d'esperonar els joves a tenir ganes d'aprendre i ser millors, no ganes d'aprovar, no? Que segurament, combinat amb això que dèieu, que si aprovem més i en sabem menys, no? Alguna cosa passa amb el nivell de les proves d'avaluació.
3: Mira, he dedicat molt de temps a estudiar què és el que poden compartir els sistemes educatius d'èxit, que és el que tenen en comú, perquè llavors hi trobes l'element comú, el pots importar. I no el vaig trobar. Al llarg d'anys no el trobava, perquè ni les ràtios, ni el sou dels professors, ni els horaris, ni les metodologies, fins que vaig descobrir que la raó dels sistemes escolars d'èxit és precisament aquest afany de superació, és a dir, la concepció de l'aprenentatge com una acció moral. No estic aprenent matemàtiques, estic formant-me a mi com un matemàtic. Però és que, a més, tens raó que el nivell d'exigència és molt alt. Però saps el que passa? Que és molt alt de tal manera que els de baix tenen uns resultats superiors als nostres alumnes que estan en les capes altes de resultats. Si nosaltres comparem els resultats de Catalunya amb els de Xangai, veiem que els nostres alumnes amb millors resultats estan per sota dels alumnes de Xangai amb pitjors resultats. I s'estan jugant.
2: Alguna cosa
3: vol
2: dir,
3: crec que no acabem de veure que vivim en el capitalisme cognitiu i que el talent és en aquest moment un element de pugna internacional.
1: I aleshores el que manca, què és? Ho dic per l'altre dia, la mateixa consellera deia que cal canviar la concepció, que cal apostar per una nova manera de fer, no? Cal més valentia? Cal atrevir-se a fer el que cal fer?
3: Mira, el que cal és adonar-se d'una vegada per totes que si jo no t'ensenyo a tu alguna cosa, difícilment l'aprendràs.
1: Clar.
3: Doncs això és la clau.
1: Fixa't que hi havia aquí al programa i qui defensava l'EGB. Qui recordava allò de s'aprèn posant els colzes a la mà, perquè segurament és que unes teories el que fan és alimentar les contràries, segurament, no?
3: Mira, de veritat, t'has de convèncer, no hi ha substitut tecnològic pels colzes. Hi ha un moment determinat en què t'has de situar tu davant del problema, tancar els ulls i dir a veure com resol aquesta qüestió.
1: Però això és molt important, perquè parles de pensar, no? I sovint el que... sobretot, i és una cosa que a mi m'ha creat molt l'atenció, cada vegada, recordo un dia, aquí amb una xerrada, no direm qui, però que va dir que era igual que els nens fessin faltes d'ortografia perquè després ja les corregia el Word. A mi em va
3: escandalitzar. Estàs educant. Sí, mira,
1: em va escandalitzar, sincerament,
3: fa molt de temps que vinc, ara en el darrer PISA ho estan reconeixent explícitament. Jo fa molt de temps que vinc defensant que l'atenció és el nou quocient intel·lectual.
1: Clar.
3: Atenció, és el nou quocient intel·lectual. Ara bé, jo tinc la meva manera de veure com funciona l'atenció, perquè a vegades es pensa que l'atenció ve sempre abans de l'aprenentatge. I no ens adonem que l'aprenentatge pot ser un gran incrementador d'atenció. Jo no puc parar esment a una cosa que no conec. No tinc ni idea de com és, què sé jo, la poesia romàntica búlgara. No ho sé, no, te la desconec totalment, difícilment entre interès. És a dir, l'interès i l'atenció són sovint un producte de l'aprenentatge. I de la mateixa manera que si tu vens a feina i no et creues de braços esperant que l'interès o l'atenció vingui a visitar-te, sinó que molt sovint has de treballar sense ganes i molt sovint també és la mateixa feina la que et va descobrint l'interès, coi, d'això és la vida, estem parlant d'obrir l'escola a la vida... I resulta que molt sovint la tanquem en una espècie de no sé com us dir, de paradís homoestàtic en el que no ha d'entrar res de fora. Escolta, jo crec que hem d'estimar la vida i...

0: que es preocupen massa.
1: Exacte.
0: Molt excessivament. Hi ha una hiperpreocupació. I aquesta hiperpreocupació ha derivat en els darrers anys a una sobreprotecció. I no acaben d'adonar-se, i això és alguna cosa que els hem de dir e insistir, que la sobreprotecció és una forma de maltractament. Perquè quan tu impedeixes al teu fill que es relacione autònomament en el món, no sé, no arribarà un dia a l'autonomia per art de gràcia, l'has d'ensenyar, l'has de deixar una certa llibertat, fins i tot per equivocar-se. A veure, els pares majoritàriament estan confosos, entre d'altres raons, perquè jo recordo quan era petit que vaig acabar el quart i la revàlida del batxillerat i ja tenia feina. En el meu poble pues, eren 4 o 5 els que ja tenies feina. No sé si recordeu, si heu llegit una novel·la meravellosa de Delibes, Camino, en el que hi ha tres nanos d'un poble, un d'ells s'ha d'anar a estudiar i els altres li diuen, però estudiar per a què? I te dice mi padre que tengo que estudiar para progresar. I què és progresar? Dice mi padre, i aquesta és la definició perfecta, no conec cap altra millor. Diu el meu pare que progressar és treballar menys que ell i guanyar més.
1: Mira.
0: Aquesta era la concepció que hi havia de l'ensenyament fins no fa gaire. Ara, quin de nosaltres pot mirar el seu fill i dir treballar, segur que el meu fill treballa menys que jo i guanya més? El futur se'ns ha enfosquit, és preocupant. Pues bé, els pares necessiten, primer, sentir-se estimats, i segon, recolzats. I no podem esperar a fer la nostra feina a que els pares canviïn de mentalitat. De la mateixa manera que us diria jo, que un vigilant de presons no pot queixar-se perquè només l'arribin delinqüents, un mestre no pot queixar-se perquè l'arribin les famílies tal com són. És el que hi ha de treballar en aquella matèria prima. Les famílies són com són. I han de treballar. I per a treballar-les cal estimar-les. I donar-los un element que al meu pare cada vegada és més important, un cert sentit de la ironia davant del fracàs. Perquè jo us ho dic molt sovint, tranquils, perquè fessin el que fessin ho farem malament. No hi ha una manera de tenir una família perfecta. Jo, mira, a les meves xerrades a la família poso com a model el Simpson com a model a imitar.
1: Ah, sí?
0: Em sembla genial.
1: Com a model a imitar,
0: sí,
1: eh?
0: I tant. Mira, cada dia, cada nit, sopen junts i sense televisió. I mira que li agrada el Homer. El Homer farà tot tipus de barrabassades, tret de les que posin en perill l'estima de la Marge, de la seva dona. Té molt clar que hi ha uns límits que no pots traspassar. I la Marge, jo sóc incapaç d'entendre per què coi està enamorada d'un tipus tan bèstia com el Homer, però està, i es demostra que en la família, en la vida en general, però en la família especialment, estimar-se és molt més important que comprendre's. Bé, i podien afegir més coses, però encara que no fos més que per aquests tres elements... Ah, i un altre essencial. Comencen cada capítol de nou, sense portar vius els greuges dels capítols passats. No? Aquesta capacitat de recomençar en cada capítol és genial.
1: És impressionant. No havia... T'asseguro que a partir d'ara veuré el Simpson de
2: Bona. Amb uns altres ulls.
1: Amb uns altres ulls. Veritablement espectacular. Sobretot perquè tu deies que Homer Simpson, o la família, en realitat, no sopen mai veient la televisió.
0: Sí.
1: Aquí hem acabat arribant a un punt, això ja no és només una qüestió de família, sinó en general de tots nosaltres, no? Fent allò, que és una frase una mica manida, no? Però de confondre l'urgent amb l'important. I aleshores, cada vegada que el mòbil vibra una miqueta, parem l'atenció d'allà on estem i prioritzem el anar a mirar la pantalla, no?
0: Mira, jo crec que ara, jo sóc un conservador, jo sóc conservador. I crec que les coses d'ara i les antigues tenen molt de comú. Mm. I que no és cert que l'home vagi apareixent cada 2 per 3 diferent. Malgrat que les tecnologies poden canviar la seva manera de vida, jo estic convençut que tots tres podem entendre aquests dos versos de Safo. Una poetessa lesbiana grega del segle VII abans de Crist, que diu... Ho dic en castellà. Pues te miro tan solo y al punto mi voz enmudece. Com ens podem entendre? Si és fixat, del segle VII abans de Crist. Hi ha coses comunes. I llavors les famílies no són tan diferents les d'ara que les de fa uns anys. El que sí hem de canviar és la manera de dir les coses de sempre.

0: Aquestes coses que són valuoses has de... Però, a més, els grans pesadors, els grans transformadors, són els que han fet això, buscar unes paraules noves per les coses de sempre. A les famílies jo crec que, mira, ja està bé, ja els hi dic, oblideu-vos de valors, oblideu-vos de consells, oblideu-vos de virtuts. L'única cosa rellevant és saber que això els Fernández no ho fem. Si tu dius al teu nen t'has de menjar tot el que t'has posat al plat, jo, que sou l'autoritat, li dic al nen, tu t'has de portar així. Si jo li dic al nen, és que els Fernández es mengen tot el que es posen al plat. Estem dient que tenim una aspiració moral per la família, eh? I que en aquesta aspiració moral estem tots compromesos. Llavors, en lloc d'ensenyar als pares les llistes de les virtuts o dels valors, el que es tracta és d'establir aquest imperatiu categòric. Els Fernández, a més, tenim dret a ser una mica rarets. Ah, perquè tenim el nostre estil i funciona, això funciona.
1: Què dius, Josep Maria? Impressionant.
2: Això és el valor del testimoni, que ha funcionat sempre, molt millor, no, allò que diuen del que dius, del que fas i del que ets, al final és el que acaba sortint.
0: A vegades creiem que l'òrgan educatiu és l'oïda i donem molts consells i no ens adonem que l'òrgan educatiu és l'ull, és l'exemple, no?
2: I tant.
1: És curiós perquè estava pensant en això de l'oïda, Sí, l'oïda és molt important, de tota manera.
0: Molt important, però cap de nosaltres ha fet cas del bon consell dels seus pares. Ha estat molt després quan dius, coi, que savi que era.
1: És veritat, això, és veritat. No, però l'oïda era important perquè escoltàvem els amics. Això tampoc.
0: Sí, també, sí.
1: Gregori Luri, necessitem de tant en tant la dosi. Vull dir, és així. Necessitem de tant en tant allò, arrencar-te de casa teva a aquestes hores.
0: Tu ja saps que tu és un punyetero.
1: La teva dona deu tenir una mica de mania, però...
0: Què hi farem?
1: Però em sembla... Em quedo amb diverses coses de les que has dit que em semblen interessantíssimes, com sempre que vens al programa. No? M'ha semblat importantíssim el tema de la formació dels docents. Em trobo que és... bàsic.
0: És la clau.
1: Efectivament, no? Que aquelles persones que estan portant a terme l'educació dels nostres fills estiguin formades. Realment, en un món que no perquè no es formessin en el seu dia, sinó que tenim un món tan absolutament canviant en el que el repte és diari. No?
0: Mira, només un exemple. Si realment creiem que el que és rellevant és la pregunta, no podem limitar-nos a dir-li a un nen aquest exercici l'has fet malament, o aquest problema no l'has resolt. El que hem de fer és canviar totalment la visió i fer-li explícit al nen la lògica que l'ha portat cap a l'error. Perquè això és el que li ensenyarà. A una cultura de la pregunta em sembla que avui és molt més rellevant que una cultura del que podríem dir l'estricta erudició, no? Ah, que per preguntar necessites erudició, necessites coneixement.
1: Necessites saber què preguntar.
0: Efectivament.
1: Perquè, sí. Quin gust, Gregori Luri.
0: Doncs, com sempre, fins...
1: Fins d'aquí unes setmanes, uns dies, no ho sé, no? Fins quan tu vulguis, en definitiva. Anem a parlar d'intel·ligència artificial, ara.
0: Doncs parlem.
1: O sigui, com vulguis, ara em diu, me'n vaig, o sigui, tu, si et vols quedar, et pots quedar.
0: Quant temps?
1: Fins a les 10. Ara acaba de deixar la bossa i es queda amb nosaltres. Senyores, senyors, ara passen 3 minuts a 2 quarts de 10. No, magnífic, perquè així podem alimentar, Igual que el Josep Maria Ribas ha alimentat la xerrada amb el Gregori Luri, en aquest cas també la cosa pot ser recíproca. Ja saben vostès, Josep Maria...
0: M'interessa molt l'opinió de l'enginyer.
1: Home, fixa't si ens interessa que l'hem fitxat i tot perquè vingui al programa a parlar d'intel·ligència artificial, com dèiem, per a aquelles persones que s'hagin incorporat en els darrers minuts al nostre programa. Josep Maria Ribas és el director de l'Observatori de la Intel·ligència Artificial de la Salle Campus Barcelona, Universitat Ramon Llull. Ara hi està a totes les converses. Josep Maria, la intel·ligència artificial, un món que ens té una mica espantats perquè el que estem veient és que es mou molt ràpid, no?
2: Sí, mira, justament aquí escoltant el Gregorio pensàvem, ha fet una intro de la secció, que és una cosa espectacular, eh? Perquè jo crec que tu parlaves del foc, no? I jo pensava, dic, és que és una gran disrupció, no? I per tant és com a molt normal que tothom en parli. Perquè en certa manera ens hem trobat amb una tecnologia que m'atreviria a dir que és com la navalla suïssa, no? De la tecnologia. I dius, on l'aplico? Ostres, és que es pot aplicar a un grapat de llocs, no? I crec que el repte que tenim ara és justament saber a on i com aplicar-la, no? I crec que tenim la sensació que tot va molt ràpid, però, a més, al mateix moment veiem que estem veient la punta de l'iceberg, tinc la sensació. Eh? I, per tant, crec que és un moment, com deies tu, Gregorio, molt important per entendre bé el que està succeint, fugint tant de les tecnofílies, no?, per entendre'ns, com de les tecnofòbies, no?, que també de discursos doncs, negatius n'hi ha un grapat. No? I entenc que la dificultat ara és en aquest aiguabarreig tan gran de tantes informacions en un mercat que a més mou tants diners i que per tant hi ha tants interessos, crec que és important, no?, doncs, poder separar el que és rellevant del que no ho és i el que és veritat del que és aparador, no?, jo diria.
1: Ja. El que passa és que aquí segurament hauríem de valorar qui, per qui és important, és a dir, estic segur que aquella persona que està penjant vídeos a les xarxes, la cosa important és l'aparador. És aquell vídeo que altera doncs, amb el gos fent una coreografia que dèiem abans. No? Com podem separar, com podem saber realment on està la importància de la IA, Josep Maria?
2: Home, jo crec que d'informació en aquest moment n'hi ha bastanta, eh? El que passa segurament a tots és que ens falta com a temps d'analitzar-la. De fet, diria que és que n'hi ha massa, passen massa coses cada setmana i, per tant, nosaltres que ens hi dediquem, no?, des de l'Observatori, jo diria que hi ha alguns casos que n'hi ha prou a mirar, endreçar i mirar amb intensitat i entendre-ho. Hi ha casos en què el que convé és creuar coses, no? Ostres, allò que està passant en aquesta punta de món és quelcom que és únic o està passant en diferents llocs i això, per tant, és repetitiu, no? Crec que és important. I a vegades que no et queda altre remei que agafar un avió i anar-hi.
1: Clar.
2: Perquè simplement no ho veus des d'aquí. I, per tant, afortunadament o desafortunadament, potser també, aquestes coses estan succeint en alguns punts molt concrets del món, no? I, per tant, doncs, de tant en tant, doncs te n'hi vas, no? Jo crec que aquesta és una mica l'objectiu de la secció, no? Intentarem separar el gra de la palla. Jo crec que hi ha una part molt important que ens arriba amb escenes virals, però la gràcia no és veure l'obra, no?, sinó que és potser colar-se entre vestidors, no?, i entendre una miqueta amb més profunditat, no? Per tant, intentarem compartir què succeeix i, sobretot, quines són les tendències per poder anticipar.
1: Clar. A una persona a la que li faci por cada vegada que parlem de tecnologia, li ha d'importar això de la intel·ligència artificial o no?
2: Jo crec que és clau, perquè ho deies tu, no, Gregorio, és que hi ha coses que hi són, no? Les famílies d'elles són com són, la tecnologia és la que és, no? I per tant, crec que no podem obviar-la. De fet, potser en aquesta primera etapa la gent va a buscar la intel·ligència artificial si li interessa, perquè obres aquella aplicació, obres del ChatGPT que tots coneixem, o el que sigui, no? Però cada vegada més la IA ens arribarà, no l'obrirem. És a dir, la IA ve amb el cotxe, la IA ve amb el robotet que tindrem, la IA ve, l'altre dia veia un raspall de dents. El raspall de dents que te l'acostaves i amb no sé quantes càmeres de no sé quants megapíxels, quan te l'acostes, detecta els foradets a les dents
1: no.
2: I dispara un xorro... Sí, 450 euros. És a dir, el que vull dir és...
1: O sigui,
2: hi ha coses...
1: està a la venda en un moment donat.
2: Sí, això està a la venda. Per tant, ostres, bueno, està en fase de llançament, no? Per tant, el que vull dir és hi ha moments en què la IA la triarem, però moments en què la IA ens arribarà, no? Per tant, home, jo diria, com que ens arribarà, millor que ho sapiguem, no? Jo diria, això que deies de les preocupacions, no? O sigui, preocupar-se és interessant, però ocupar-se, no? I per tant, formar-se i entendre-ho, home, millor, no?
1: Clar, és que pensem que la IA és una cosa, i en realitat, si alguna cosa ens adonem, és que la IA són moltes coses, no és només el ChatGPT, o no és només aquest raspall de dents, no? La IA es pot amagar al darrere de qualsevol cosa, ara mateix.
2: Home, i tant. I si haguéssim de fer una classificació gruixuda, jo, per fer un símil, no?, perquè al final tot això s'humanitza de forma incorrecta, però si hagués de fer un símil diria que hi ha el cervell, no?, i el cos, o els cossos, no? El cervell és això que tant n'hem parlat, d'aquests grans models, no?, i que hi ha gran competitivitat, i que hi ha grans empreses fent grans inversions, perquè, home, si intentes emular un cervell, perdoneu el símil, jo vull tenir el més intel·ligent de tots, no? Per tant, totes les empreses estan competint fort, no? Però no només hi ha això, també hi ha els cossos, és a dir, no? Hi haurà els robots, hi haurà els exoesquelets, hi haurà els drons, segur que n'anirem parlant, tot això, hi haurà els cotxes, hi haurà un grapat de coses, i per tant, doncs, bueno, tots aquests cossos també hi són,
1: Estàs dient hi hauran, però moltes de les coses...
2: Exacte,
1: moltes de les coses que estàs dient ja hi són, en definitiva, no?
2: I tant, clarament.
1: Què dius, Gregori? Què et sembla?
0: Ah, estic aquí prenent notes.
1: Ah, per això, aprenent, és que veig que estàs apuntant molt, coses. Aprenent.
0: Ara, des d'un punt de vista bàsicament educatiu, el que em plantejo aquí. Primer, crec que treballar en la IA suposa una preparació. Unes certes idees clares, una certa priorització de les teves necessitats, una organització, és a dir, si vols treure profit. En la qual cosa la immensa major part de la gent la utilitzarà com a diversió, que no comporta feina ni treball, que és el que han estat fent amb totes les tecnologies, no? Uns les utilitzen per veure de modificar la seva vida i els altres per divertir-se. Per tant, la IA en aquest sentit no crec que sigui diferent. El que sí que em sembla que és diferent és que les persones capaces de treballar en la IA crearan una nova elit cognitiva. I aquesta nova elit cognitiva pot ser la nova aristocràcia. Una nova aristocràcia intel·lectual que sap moure's entre ells i s'intercanvien informació, estan a la darrera i estan, i a més, amb un llenguatge que pel ciutadà mitjà ja s'ha convertit en massa... Probablement és la nova metafísica, no? Aquest llenguatge de les tecnologies i tal. I això és el primer element. Segon, clar, el que estaves comentant al final ja no és la IA, sinó és la essència mateixa de la tècnica que s'ha anat imposant al llarg de la història. I jo crec que des de començaments del segle XX hem vist que l'essència de la tècnica no consisteix en l'aparell, sinó en la concepció del món com una realitat manipulable. Tot és manipulable. Tot és manipulable, no? Sigui el que sigui, sempre hi haurà una tecnologia capaç de... I això acaba en la poesia del món.
2: Clarament tot... he de venir a les teves classes.
0: Per això és important. Per això jo considero, mira, sempre m'ha fascinat, quan estàs escrivint, veure com l'ordinador va anticipant les teves paraules. I dius, això és terrible, em nego. Yeah. Què hem de fer? Jo crec que tenim una defensa, la poesia.
1: Ara
0: hem de reivindicar la poesia com arma d'independència davant de l'imperialisme de la IA.
1: Ara tornarem, d'alguna manera, el que és la secció, però no, tinc ganes de fer-te una pregunta després d'això que diu el Gregori. Parlem de la intel·ligència artificial com un tot, com un fet que ja existeix. I efectivament em sembla molt interessant el que diu, no?, de la manipulació que pot contribuir a fer la intel·ligència artificial. Potser arriba un dia en què és la intel·ligència artificial la que evita la manipulació en un moment donat, no?
2: Ostres, i aquests són escenaris futurs, no?, que a més estan com anticipats i que estan modelats, no?, i que estan visionats, fins i tot diria, per aquesta gent que en el seu moment escrivia ciència-ficció, no? Però que en qualsevol cas, a mesura que avança la ciència, te n'adones que aquesta ficció potser no és tanta ficció, no? Jo crec que hi ha un parell d'escenaris que estan anticipats, que és la intel·ligència artificial general, no? Uh-huh. On no hi som. Ara tenim la intel·ligència artificial estreta, és a dir, que resol coses concretes, no? Però sí que es parla de la intel·ligència artificial general. De fet, aquesta setmana hi ha hagut notícies en aquest sentit, no?, que té moltes definicions, però és el moment en què una intel·ligència artificial serà en línies generals amb una intel·ligència equivalent a la humana, no? Però després hi ha l'altre element, que també hi ha hagut notícies aquesta setmana, no?, parlant de la superintel·ligència. I aquest és el punt que crec que ja és un punt molt frontera, que és un punt molt límit, però és un punt que ens fa pensar, que és dir, ostres, i si alguna vegada això avancés tant que allò, aquesta cosa, per entendre'ns, és més intel·ligent que nosaltres, no? Crec que són escenaris futurs que convé tenir en el radar, no? Perquè hi ha coses que poden succeir o no en funció de com ens hi posem davant nosaltres.
1: Per això és tan important fer una secció al programa en el que anirem evolucionant, efectivament, i arribarem parlant d'aquesta superintel·ligència, no? D'entrada, tornem al carrer, no? És a dir, quan parlem d'intel·ligència artificial, a què ens estem referint? Vull dir, quin és l'ús que se'n fa ChatGPT clarament, no?
2: Sí, o sigui, si pensem en aquest tipus d'eines, no, que són el que anomenem models frontera, jo diria que tots són, hi ha diversos fabricants, però tots estan oferint prestacions més o menys equivalents, no? Jo diria que ara estem en aquell punt en què podem mantenir converses, cada vegada les entenem més intel·ligents des del nostre punt de vista, no? Ho fan millor per entendre'ns, no? I puc parlar per veu i puc parlar per text, jo crec que això passa amb tots els fabricants, no? No només em donen respostes, sinó que a més em donen raonament. És a dir, per què em dius el que m'estàs dient? I et fan una cadena de raonament traçable. Per tant, aquell efecte d'em dius no sé què i no puc arribar a entendre per què ho formules, doncs és quelcom que es va avançant, no? I l'últim punt que crec que és molt interessant és que ara ja actuen, no? Amb tota la IA agèntica que se'n diu, no? I per tant, que actuen, què vol dir? Vol dir que no només em donen respostes a preguntes, sinó que els hi demano que vull que facin coses, que aconsegueixin coses i per tant es mouen. I això des de l'exemple més evident, que és escolta, vull anar a un restaurant xinès aquesta nit al Born, busca'm amb aquest pressupost i truca i mira si hi ha reserva, amb la qual comença a interactuar amb la resta de sistemes. I això és una cosa que cada vegada s'està veient més.
1: Ara que parles de restaurants xinesos, és la Xina la que marca el camí, Josep Maria?
2: Home, jo crec que en aquests moments, diguem, dels tres grans blocs que hi ha al món, no?, que serien Estats Units, Europa i Xina, des d'un punt de vista més tecnològic, diria que malauradament a Europa no estem al capdavant, ni molt menys, i per tant hi ha una dualitat, no?, i crec que fins i tot es pot veure geopolíticament, no?, tot plegat molt polaritzat, al voltant d'una cerca de lideratge molt potent entre Estats Units i Xina. De fet, si mireu els grans models, a dalt de tot, els números uns, hi ha els que coneixem, que són el famós ChatGPT i Claude, que és d'Anthropic. Després, durant molts mesos, hi ha hagut la resta de models estadounidencs. Avui ja no hi són. És a dir, els següents són models xinesos. I després d'aquests models xinesos, ja venen models estadounidencs de nou. Fixeu-vos que els models xinesos, a més, han crescut en un entorn de restricció. És a dir, durant molts anys hi ha hagut i encara hi ha bloqueig de l'exportació de xips cap a Xina, i per tant els xinesos han hagut d'estar especialment hàbils, més enllà de després discutir si compraven d'extraperlo, diguem, no?, a través de tercers països, etc, que es rumoreja però tampoc no està acreditat, no? S'han hagut d'espavilar amb menys recursos per obtenir models més barats, més eficients, que s'estan demostrant més competitius, i per tant durant molt de temps jo crec que els fabricants occidentals els han vist venir. Jo diria que en aquests moments els líders, els caps de carrera, ja els estan veient pel retrovisor, estan a propet, ja estan a propet.
1: Feies referència fa uns minuts a que efectivament aquests dies la IA ha estat notícia per moltes coses. He escoltat que el ChatGPT ha contribuït a solucionar un dels problemes del mil·lenni, no?
2: Sí.
1: Una qüestió matemàtica, crec.
2: De fet, això és d'abans d'ahir, estàs al dia, clarament. Diguem, Hi ha una fundació de matemàtiques, una fundació que es diu Fundació Clay, que va al principi del mil·lenni detectar 7 problemes d'altíssima complexitat de resoldre. D'aquests 7 problemes, només se n'ha resolt un, el 2003, i donen un premi $1 milió a aquell que el resolgui. Doncs just abans d'ahir, no?, doncs OpenAI diu amb el seu nou model, que és el model Astra, no?, aquestes coses que passen, treuen un nou model i al cap del no-re passa una cosa important, doncs han resolt el segon d'aquests problemes, no?, que és un problema, no vull entrar en la matemàtica, no?, però és de flux diguem, són unes equacions molt interessants per dissenyar avions, per veure com es mouen els fluxos de sang, és a dir, és un tema de fluids, per entendre'ns. I per tant, doncs bé, diuen que s'ha resolt, no?, que hi ha una certa controvèrsia, perquè hi ha doncs, científics que estan dient si ells havien treballat en ChatGPT i resulta ser que les eines han après del que els científics havien fet. Bueno, aquí hi ha una picabaralla que no en traurem aigua clara, però en qualsevol cas, jo diria, més enllà de la picabaralla, el que sembla evident és que a mida que els sistemes avancen, cada vegada són més capaços, crec que és innegable, i que ara estem en el punt en què comencen a fer contribucions científiques, doncs, importants.
1: Ha estat una picabaralla molt interessant aquesta que dius, perquè els propis responsables de l'empresa diuen, nosaltres no ho hem fet això, però no podem destacar-te que la IA hagi anat a consultar les vostres fonts. És veritablement al·lucinant aquesta
2: qüestió. És fantàstic, més tenint en compte que quan tu tens una llicència, no?, les condicions diuen que això no servirà per entrenar el model, però en qualsevol
1: com evitar-ho, no?
2: Sí,
1: evitar-ho.
2: Sí, és un tema complex.
1: En fi, exacte, és que s'escapa, no?, i s'escapa d'alguna manera les costumes que prèviament havíem cosit, no? També en aquesta línia em cridava molt l'atenció les declaracions que feia, que era jo abans d'ahir, no?, un extreballador d'una empresa d'aquestes característiques molt sonades, no?, dient que la intel·ligència artificial podia acabar amb la humanitat, fins i tot, no?
2: Sí, de fet, això ahir els mitjans anàveu plens d'aquest tema. Crec que no són les primeres declaracions que es fan, potser unes tan sonades, no? En qualsevol cas és el cas d'un treballador, que jo no li trauria valor, aquestes afirmacions, però en qualsevol cas és unes afirmacions també molt singulars, Jo diria, no són els únics warnings, no? No són les úniques vegades que ens han donat avisos des d'aquest punt de vista. Ha parlat en sentit de la responsabilitat i d'anar molt en compte amb el que es fa i a posar freno de mà, en tot cas, per poder garantir que tot està sota control, persones tan importants com Bill Gates, per dir alguna cosa, o algunes persones de les organitzacions de les Nacions Unides. És a dir, jo crec que aquest tema de la prudència està al damunt de la taula, però tinc l'opinió que no serà senzill. No serà senzill per què? Perquè en aquests moments es donen dues circumstàncies complicades. La primera és que les grans empreses estadounidenques estan a punt de sortir a borsa i, per tant, estan competint de la forma més feroig que poden per obtenir les millors valoracions quan surtin a borsa. Això per una banda. I per altra banda, tenim la competència que hi ha entre Estats Units i Xina. I, per tant, jo crec que encara que algú pugui tenir en la seva esfera privada doncs aquesta cautela i aquesta inquietud, en el fons, cap dels dos blocs es vol quedar enrere i, per tant, sembla difícil poder posar freno de mà a no ser que hi hagués un gran acord Estats Units-Xina. Hi han hagut diverses cimeres, etc, però és un tema que jo crec que es veu una mica llunyà, no?
1: Inquiet això, no, Gregori?
0: Jo estic aquí... Tens la sensació de que això és no el futur, sinó que és d'aquí a una estona, tot ja. Això, no?
1: Sí, perquè tot... No perquè pots... tot disculpa, només una cosa. Tot està anant massa ràpid, no?
2: És que tot va molt ràpid. Sí, efectivament.
0: Tens una de les... Jo diria que les dues característiques essencials de la tecnologia actual són aquestes. Primer, el que deia abans, que concebent el món no com un lloc per admirar-nos, sinó com un objecte manipulable... I després la rapidesa de la substitució. Et compris el que et compris, saps que hi ha en algun lloc una empresa que està fabricant un nou model més potent. Dir, les coses s'envelleixen a les nostres mans d'una manera... Però saps el que... Ja t'he apuntat moltes coses, però l'única cosa que m'agradaria insistir és... Aquesta és la realitat. Dir, aquesta és la realitat. Per tant, necessitem amb urgència... un pla molt ambiciós de formació dels docents en intel·ligència artificial. Potser pues, hauríem de fer el que han fet a Estònia, que em sembla molt intel·ligent, crear un fons, un capital, que per una part està l'Estat i per l'altra part l'empresa privada, però saber que això no és una cosa que tu puguis dir que passi de llarg, que jo em quedo còmode a casa meva, no? Sinó que realment... afectarà pues, les teves conductes quotidianes d'una manera molt notable, no? La realitat expandida és l'home, no és el que hi ha fora. I jo diria, és urgent, no és un caprici, és urgent trobar aquesta finançació i posar-nos a formar els docents a tots, des de preescolar fins a la universitat.
1: Imagino que estaràs d'acord amb això, no, Josep Maria?
2: I tant. I, de fet, nosaltres hem col·laborat amb algunes escoles que tenen iniciativa també per fer això, i crec que és un gran pla. La sensibilització, per una banda, i la formació a continuació. I tant, i tant, i tant.
1: Bé, no vull acabar la secció parlant del final de la humanitat. No, o dels grans problemes del...
2: Molt sensacionalista, aquesta notícia.
1: No, però és el que hi ha. I a mi no puc evitar que no pari de venir-me Matrix al cap, segons anem parlant. No, però deies que havies anat a la Xina? Jo recordo que m'havies explicat alguna cosa sobre la Xina i vas sonar una mica impressionat amb el que et vas trobar allà, no?
2: Home, que, diguem, aquest últim viatge va ser molt interessant, no? Perquè veus com una societat s'ha anat transformant, com el país es transforma. I sense dubte aquells que tinguin una mirada antiga de la Xina com aquells que copien i poc més, jo crec que aquesta és una pantalla diguem que segur que hi ha ingredients d'aquests, però és una pantalla ja bastant remota.
1: Deien que Pequín és espectacular ara mateix,
2: sí,
1: no?
2: Mira, just ara veia, però jo vaig estar-hi a finals de juny, a finals de juliol va haver-hi justament unes olimpíades, no? Unes olimpíades robòtiques humanoides, no? I la veritat és que va ser una cosa que em va resultar molt interessant de veure després d'haver-hi estat, perquè va confirmar moltes de les coses que vaig veure allà, sobretot en robòtica humanoide, no? Mireu, va haver-hi una competició on hi havia gairebé 700 equips.
1: 700 equips?
2: 700 equips.
1: I quants països?
2: I més de 2.000 robots, sí. 16 països.
1: 16 països?
2: 16 països.
1: Caram.
2: Clar, això quan ho mires dius, hosti, molts molts robots, molts equips, pocs països, no? Però quan ho mires, encara amb més detall, jo diria, és que d'aquests 700 equips, només 25 no eren xinesos. Bueno. Per tant, era unes olimpíades, no? Era una trobada anual de competitivitat de robòtica, doncs gairebé era xinesa amb alguna representació externa, no? I mireu, els hi feien fer moltes proves diferents, no? Algunes des de endreçar una habitació fins a fer una càrrega d'un cotxe elèctric. I potser les més espectaculars, segur que alguna d'aquestes es va veure, no, va ser aquells robots que corrien els 100 metres llisos, no? I que sí, va córrer els 100 metres llisos amb menys que el temps que l'Usain Bolt, no? Al seu moment, no sé si ho vau arribar a veure, ja unes imatges bastant espectaculars. El més graciós d'aquelles imatges, si les heu vist, no és com corrien, que ja era espectacular, és que no frenaven. I, per tant, la cursa acabava contra una lona amb xispes i extintors. Clar, no? Per tant, és una cosa graciosa, no? Però, en qualsevol cas, bueno, doncs aquesta potser va ser la imatge més graciosa, no? Però, més enllà de la imatge viral, una cosa interessant que es va veure és que, així com amb coses molt puntuals, aquesta robòtica començava a funcionar, quan la situaves a fer coses amb una certa complexitat, doncs hi havia problemes bastant evidents, no? Per tant, tenim robots que saben córrer molt, però que se segueixen doncs, trobant en problemes quan han d'agafar alguna cosa que està al damunt de la taula i que resulta ser que li has mogut i no la troben on l'han
1: de
2: posar.
1: No facis cops a la taula, sisplau,
2: que em tremola tot. Doncs això, no? És a dir, clarament estem en aquesta situació, no? I això va quadrar molt amb el que vaig veure a Xina. Perquè, mireu, ara que em parlaves de Pequín, hi ha un lloc que es diu el Robot Mall, superinteressant, que és un lloc d'exposició on el govern xinès i les empreses xineses posen l'estat de l'art dels robots. I allà és ben curiós, perquè jo m'esperava trobar una cosa que funcionés perfectament, i no era així. Hi havia una demostració en què veies robots que fallaven i en què veies gent al darrere de les bambalines, per entendre'ns, donant assistència als robots. Em va semblar honestament molt sincer, no? I, per tant, coincideix molt amb això que us deia d'aquests Jocs Olímpics, no? Vaig veure, em va cridar molt l'atenció, perquè, clar, resulta ser que estem posant a primera línia aquell problema més complex, que és el robot domèstic. En canvi, em va sobtar molt positivament veure com havia evolucionat tota la robòtica industrial, que estava molt més estable i d'una forma molt més assentada, no?
1: Déu-n'hi-do. Bé, estic molt content que estiguis al programa. Jo t'ho dic ara, Josep Maria, que de tant en tant doncs, anem parlant, efectivament, de la intel·ligència artificial des de diferents punts de vista. Hem d'anar acabant, Gregori Luri, amb quina... No sé, els darrers apunts que has fet...
0: El futur és menjar els porucs.
1: Oh, que bona frase és aquesta. El futur sempre es menja els porucs. No?
0: Sí, però ara amb una voracitat extraordinària.
1: Amb una voracitat i amb una velocitat.
0: Sí.
1: Segurament estaràs d'acord, fins ara, segurament, okay, no?
0: Sí, però fins ara tenies la possibilitat de trobar la teva cova i viure aïllat. Jo crec que això s'ha acabat. Que tots estem comunicats i probablement hem de veure com... quines són les noves formes de relació entre gent aliena, perquè ara pots parlar, no? Pots entendre amb qualsevol, sigui el que sigui el seu idioma. Però sí, crec que ens hem d'estimar la realitat, no tenir la por. Ens hem d'estimar la realitat, com un amant una mica capritxosa, a vegades punyetera, però la realitat te l'has d'estimar, perquè l'alternativa és depriment i, a més, et condueix al fracàs.
1: I, a més... viure si no vius la realitat? On estàs vivint, aleshores, no? Gregori Luri, quin gust, de veritat. Ja és la segona vegada que t'acomiado. I ara sí que és la definitiva perquè estem acabant el programa. Un plaer, com sempre.
0: Gràcies.
1: Josep Maria Ribas, un plaer, de veritat. Estem encantats de la vida de poder treure el cap per aquest món que, efectivament, m'agrada molt a més com ho expliques, perquè ho fas fàcil. Aquella persona que li té una mica por a la tecnologia, crec que ha trobat el seu lloc aquí al Pla B. Moltes gràcies, Josep
2: Maria.
1: Mira,
2: crec que aquest és un dels objectius, no? Si els oients, quan arribin a casa, li poden explicar a un amic, no? De forma fàcil, és que haurem aconseguit el que volíem.
1: Ens trobem ben aviat. Gràcies, Josep Maria. Senyores i senyors, demà és 11 de setembre. Demà és la Diada Nacional de Catalunya. És probable que vostès facin festa, però nosaltres no. Demà estarem aquí... No pot ser d'una altra manera. Estarem aquí a 7:45, com sempre, fins a les 10 de la nit, amb totes les manifestacions, amb tot el que passi, per compartir un nou Pla B. Que acabin de passar una molt bona nit, una mica de música i de seguida arriben les notícies de les 10. Fins demà, gràcies, bona nit. Bé.

0: La Táctica. Amb Mariola Dinarès.
1: Hola a tothom. A La Tàctica som partidaris d'arreglar abans de comprar. Avui aprendrem hàbits perquè el mòbil ens duri més. Lluitarem contra l'obsolescència programada i respondrem d'una vegada per totes la pregunta del milió. Un mòbil mullat ressuscita si el poses al pot de l'arròs? Va, entrem a casa els Dines a veure què estan fent avui.
2: Els Dines.
3: Se m'ha tornat a apagar el mòbil. Portava una hora endollat i només té un 2%. Això ja no aguanta ni una trucada de veu.
4: Doncs el meu va tan lent que obro la galeria i em dóna temps a jubilar-me. I mira la pantalla, una esquerda que sembla el mapa del metro.
3: Què fem? Em fa molta mandra anar a la botiga que em diguin que està obsolet per vendre'm un de 1.000 euros. Jo només vull trucar i mirar el temps.
4: Ja, però i si té solució? Val la pena canviar la bateria o la pantalla? O ens estarem gastant els diners en un malalt terminal?
3: Mariola, guapa, té salvació el nostre mòbil o li fem un minut de silenci?
0: Tenim una tàctica per tot. Posa'ns a prova. A Ràdio 4, La Tàctica, amb Mariola Dinarès.
1: I amb la Natàlia Sánchez, la Marta Inglés i sobretot amb la vostra participació, vull que em duri més la bateria. Fa 2 anys que porto la pantalla trencada. Jo conec molta gent que va acumulant això. La pantalla del mòbil és igual que la de l'ordinador? Fes les teves preguntes ara mateix al directe de Ràdio 4.
0: Participa al consultori trucant en directe al 900-454-455 o deixant una nota de veu al WhatsApp de La Tàctica. 690-080-830.
1: Avui a La Tàctica, el millor mecànic de mòbils del món. Ja porta la granota i les seves eines per resoldre tots els teus problemes. Rafa Sánchez, d'Europa 3G, bon dia, com estàs?
5: Hola, què tal, bon dia. Doncs sí, que ens truquin, que jo faré una miqueta de consultor aquí.
1: Va. És que té unes ganes que truqueu i respondre-ho tot. A més, és que una cosa, va, feu coll amb mi. Hem d'aconseguir que una cosa no la sàpiga. 900-454-455. És que és molt repel·lent, ho sap tot. Rafa, ho saps tot.
5: Home, perquè m'agrada molt la xarxa, o sigui, tot, sempre estic al dia de tota la tecnologia des de que sóc petit. Jo ja agafava una ràdio i la destripava perquè volia saber què hi havia dins. O sigui, que clar, si portes tota la vida amb aquesta... amb aquest neguit...
1: Avui despullarem el mòbil i sabrem què hi ha dins del mòbil. Escolta, quants anys fa que arregles mòbils?
5: 15 anys.
1: 15 anys?
5: Sí.
1: Cada època ha tingut un problema o sempre acabes arreglant el mateix?
5: No, sempre arreglem el mateix. El top one sempre és la pantalla, després ve la bateria i després el connector de càrrega, que sempre es fa malbé de l'ús. Això són les 3 coses principals. Però realment, quan tu obres un mòbil, tampoc hi ha tantes peces per canviar, perquè si, per exemple, es fa malbé una part de la placa base, aquí ja no es pot canviar. Avui en dia es fa tot supermil·limetrat, petitó, perquè cada vegada ho fa més petit, perquè hi capiga més coses, perquè, per exemple, un xip de la ràdio, un xip de wifi, un xip de bluetooth. Llavors, què passa? Si es fa malbé el bluetooth per dir alguna cosa, a vegades és complicat treure aquest xip i tornar a posar-lo, i és millor canviar tot el que és el sistema integrat.
1: Ara t'he imaginat com aquells rellotgistes antics que van amb aquelles lupes així. Vosaltres també ho heu de fer,
5: sí,
1: vegades?
5: Sí, i amb un osciloscopi anar mirant a veure què és el que està malament, i amb... O sigui, a l'hora de soldar, perquè potser tots hem fet a l'escola soldar amb un soldador, doncs això es fa però amb calor. O sigui, és un soldador que és microsoldadura, que es fa amb calor i es treu el xip i es posa un altre. Però això ja es fa a laboratori i a vegades no val la pena. Si el problema no és de fer, es pot fer. Per exemple, els països llatinoamericans investiguen molt més perquè tenen més temps i ells sí que ho reparen gairebé tot. Però aquí a Barcelona, que anem per feina, a vegades val la pena canviar... una peça directament.
1: Clar, dius això perquè fan molts tutorials, també.
5: Sí,
1: els llatins són els tutorials del mòbil.
5: Sí, sempre,
1: no?
5: Sempre.
1: Que arreglen tot. Escolta, cada vegada els telèfons s'assemblen més uns amb els altres? Per dins també?
5: Home, mira, ahir va sortir el nou iPhone Duo que va presentar i realment la pantalla aquesta que es doblega, que és d'aquests que es dobleguen, la pantalla l'ha fet Samsung. O sigui, al final, les marques entre elles és complicat que competeixin, perquè si lo que inventa una cosa, una a l'altra al cap d'un any o dos, el copia. O la càrrega inalàmbrica, fa molts anys la marca que és Nexus, que ara és els Google Pixel de Google, doncs feia la càrrega inalàmbrica com una novetat i ara ho porten tots els mòbils, sí. Sempre tots els de gamma alta, perquè després van retallant.
1: La gent s'arregla el mòbil perquè no té diners per comprar-ne un altre o també comences a notar que hi ha gent que ho fa per consciència, és a dir, no vol consumir més?
5: Jo crec que una persona que realment té consciència per lo que és la tecnologia i per no fer més brossa, ja es compra un altre tipus de mòbil. Per exemple, hi ha una empresa alemanya que el que fa és venen uns mòbils que s'extreuen per mòduls i tu mateix ho pots reparar. Ara no me'n recordo com es diuen.
1: Sí, el que passa que sí, ja sé, llavors, ja sé quins mòbils són, sí. però aquests mòbils, o sigui, els hi costa molt anar a l'última, no?
5: No, clar, perquè o sigui, va tot tan ràpid.
1: T'han d'agradar fer poques coses amb el mòbil. Bueno, de fet estan a l'alça els mòbils de només trucar.
5: No, sí, també.
1: O que sí?
5: També.
1: Els mòbils aquests simples cada vegada se'n venen més, no? Perquè, clar, un mòbil té tantes coses que igual no les utilitzes totes, no?
5: No, i que al final substitueix... El mòbil ha substituït el diari, ha substituït, o sigui, tot.
1: S'ho ha menjat tot.
5: Llavors, què passa? Pues, clar, ho tens allà tot. De totes maneres, això, ara que deies això d'aquests de reciclatge, també el que molta gent mira ara, que és que no tinguin tantes emissions, que no sigui tan tòxic. O sigui, hi ha una pàgina que tu mires i mires quins telèfons no emeten tanta radiació. El SARS, em sembla que se'n diu, però hi ha una pàgina que t'explica una mica això. O sigui, hi ha gent que sí que és conscient amb això, però el 99% de la gent al final ho compra, per exemple, per una bona càmera. La gent vol una bona càmera.
1: Això és la prioritat.
5: Sí.
1: Clar, tu dius això, tu també domines molt del tema tecnològic en general, estàs molt al dia, encara no hi ha hagut cap informe ni cap estudi que digui que és perjudicial tenir el mòbil a la tauleta de nit. És millor no tenir-lo perquè això no mirarem TikTok, no? Diríem, però a nivell de radiacions no hi ha hagut cap estudi que ho digui, això.
5: Potser no els interessa. I també...
1: Jo estic intentant dir una cosa real i tu aquí...
5: No, que no els interessa fer estudis d'això.
1: Ah, d'acord.
5: No, em refereixo a això.
1: Ah, d'acord.
5: Al revés, estic a favor d'això, sí. Però també hi ha gent a la nit que para el wifi a casa perquè no tinguis tantes radiacions. Però és que jo crec que avui en dia, com està tot, per exemple, Elon Musk, que ja té satèl·lits, al final estem ja sota tots els satèl·lits i tot el que ens estan posant. O sigui, que és complicat dir que si... O sigui, que no pots aïllar, dir, no, jo visc bueno, una casa rural a la muntanya, però és que la gent que viu a una casa rural també vol que arribi el wifi i l'internet, perquè si no, no poden fer teletreball. O sigui, que al final...
1: Rafa Sánchez és el mecànic de mòbils. El dia de la... Ja convidarem el senyor Radiacions o senyora Radiacions.
5: Clar.
1: Anem a ser mecànic. Escolta, anem a la primera consulta que ens ha arribat a través del WhatsApp 690-080-830.
6: Hola, sóc l'Abril i m'agradaria saber si carregar el mòbil tota la nit el fa malbé. Gràcies!
5: Doncs mira, no fa malbé perquè al final la bateria és de liti, però realment el software que té el mòbil, quan ja en té prou, para. Després, per exemple, els tipus iPhone et deixen fer una cosa que, per exemple, només carreguen fins al 80% i si tu actives una opció que hi ha, càrrega optimitzada, què és el que fa? Que si tu, per exemple, et lleves a les 8 del matí, doncs de 7 a 8 carrega aquest 20% que no t'havia carregat durant la nit. O sigui, aprenen i al final el software és el que mana i està justificat que et para. O sigui, que no passa res, que el deixis. El que és interessant que no el deixin connectat, per exemple, a sobre d'un matalàs, d'un sofà, perquè al final... la calor que s'està connectant i s'està carregant, és possible que faci un foc, perquè por ahí, ja, si veieu per allà a la pàgina d'Europa 3G, veureu que hi ha accidents que poden passar, però poden passar en molts àmbits.
1: Però que ha arribat a passar d'escalfar-se molt. Acabo d'entendre el meu mòbil amb això que has dit, perquè sí. em donava una notificació de la càrrega última... No sabia què volia dir. Va, anem a un altre oient. Sapigueu que teniu el directe per trucar ara mateix al 900-900 0-4-5-4-4-5-5, fàcil, 900-454-455. Preguntes i també testimonis, coses que us hagin passat amb el mòbil, amb dubtes que tingueu. Anem a les notes de WhatsApp.
7: Hola, sóc el Ramon i m'agradaria saber quina és la marca de mòbil que s'espatlla més. Moltes gràcies.
5: Home, realment no és que hi hagi una marca que s'espatlli més. No, si no, dona igual. Si al final cada marca té un punt feble en el sentit d'això, però és el que et deia abans. A vegades els iPhones també reparen la pantalla, però és que la pantalla l'ha fabricat Samsung, o sigui que al final estan tots allà. Realment, què es repara més? Quina marca es repara més? Doncs els que més es venen, perquè per volum, clar. Ja està. Si hi ha, per exemple, jo crec que a Espanya hi ha com un 80% d'Android i un 20% d'iPhones. Llavors, què es reparen més? Doncs tipus Samsung, tipus Xiaomi, que nosaltres tenim més. O sigui, i és diferent el públic d'una marca i d'una altra.
1: Mm-hmm. Mira, la consulta de l'equip, que també hi tenim consultes perquè tots tenim mòbil, la Marta Anglès diu: el mòbil ara tarda 6 hores a carregar-se i no sap si és pel mòbil o pel carregador, que en teoria es carrega ràpid.
5: Vale. Lo important és, un mòbil té una vida d'uns 5 anys. Si el cuidem i tot, 5 anys pot ser. Per què? Perquè després també el software no s'actualitza. Llavors, què passa amb el mòbil? Que hi arriba un moment que ja, si no el vols canviar tu, te'l fan canviar, perquè comença a anar lent i tot això. Em refereixo...
1: Obsolescència programada.
5: Clar, això està clar, això és clar, perquè ho fan així. Però, de totes maneres, la bateria, si tu al cap de 2 anys, 3, ja l'has de canviar. Per exemple, els iPhone, dic l'iPhone perquè està molt més pensat en això, però parlo de tots els telèfons. Ajustaments, bateria, tu vas allà i veus la capacitat de la càrrega. Quan està per sota del 80%, el mateix iPhone et diu bateria que s'ha de canviar. O sigui, ja t'està informant a dins del mòbil, t'ho diu.
1: O sigui, això què és?
5: Ho hem de mirar-ho.
1: O sigui, aneu a la rodeta, no?, d'ajustaments.
5: Sí, això mateix.
1: I llavors...
5: Bateria. I allà et diu els cicles de càrrega. El 80%... per sota, ja arriba el 79, però això no refereix que l'hem carregat 20 vegades, no, això l'has carregat com 1.000 vegades, o sigui, 2 anys i mig o així, ja comences a notar això.
1: Val, vale? Espera, a veure si ho he entès. O sigui, si tu vas aquí, en els ajustaments, sí, i et posa menys del 80% a la bateria...
5: Ell ja t'informa...
1: Ja vol dir que la bateria està ja per canviar.
5: Això mateix, ja t'ho diu. Clar, són 2 anys. O sigui, per això et pot durar un mòbil 5 anys, però realment al cap de 2 anys i mig... és recomanable canviar la bateria si vols mantenir aquest telèfon, que està correcte, però la bateria no dura tant. I, reprenent la pregunta que et diu, clar, o sigui, si el mòbil li costa 6 hores encarregar, és que poden haver moltes coses, perquè pot ser, primer, la bateria que estigui feta malbé. Després, el connector a vegades està brut, no fa ben contacte, i llavors tampoc està carregant al 100%. O sigui, no es pot dir així, sí, és la bateria, no. Perquè la bateria només es canvia quan tu notes que no dura. Per exemple, unes 6 hores, si tu et lleves al matí i al migdia ja no tens bateria, és possible, però també has de mirar quan vas comprar el mòbil, perquè més o menys duren això, 2 anys, 2 anys i mig, de bateria.
1: I el cable del carregador també hi compta, no?
5: Clar, però també diuen que si tu carregues a càrrega ràpida, també vas fent malbé la bateria. O sigui que al final també, si el tens ràpid en 1 hora i mitja, ja es pot carregar un 80% o un 90%, uh-huh, però després fas malbé la bateria per haver-ho fet tan ràpid.
1: Mira, tenim moltes més consultes aquí que ens pots anar responent. Ja veieu que Rafa no l'enganxarem, o sigui, no l'enganxarem, ho sap gairebé tot, però abans volem saber quines són les dades, quines són les marques, quines són les coses que s'arreglen més, amb aquest informe que ens... explica la Natàlia Sánchez.
7: L'any 2025, el mercat global de mòbils intel·ligents, smartphones, és a dir, mòbils amb internet, va créixer un 2% respecte al 2024. Les tres marques més venudes del món són Apple, Samsung i Xiaomi. Un dels trets més importants a l'hora d'escollir un mòbil és la bateria. Les bateries tradicionals estan fetes de ions de liti, emmagatzemen molta electricitat en poc espai, però són rígides. Ara mateix, la bateria més habitual és la bateria de polímer de liti, unes bateries fetes amb un gel que permet adaptar-se millor a l'interior del mòbil. La capacitat d'una bateria es mesura en miliamperis hora. Gama alta té de 4.000 a 4.600 miliamperis, permet un dia d'ús normal. Pel que fa a la gama mitja, té 5.000 miliamperis, un dia i mig d'ús. I les de gama autonomia llarga tenen entre 5.500 a 6.000 miliamperis i permeten fer servir el mòbil fins a 2 dies sense carregar. La indústria no vol fer bateries més grans i se centra a fer que carreguin més de pressa.
0: Participa al consultori trucant en directe al 900 454 455 o deixant una nota de veu al WhatsApp de la Tàctica. 690 080 830.
1: I encara hi ha un altre material que està arribant, que se n'ha parlat moltíssim, que és el grafè.
5: Això no? Mateix. Ja han dit que els xinos ja han inventat la bateria que dura una vida. O sigui que, com tot, arribarà, perquè això va molt ràpid, però per ara les bateries duren un dia i mig. Jo crec que el que hem de tenir en compte sempre, perquè la gent em diu, no em dura la bateria. Clar, però estic tot el dia amb el Spotify, amb el YouTube, amb l'Instagram... O sigui, si tu l'utilitzes, al final és com un ordinador o una tele, no pots tenir-lo 7 hores escoltant música. Mm-hmm. O sigui, hauries d'optimitzar, per exemple, totes les notificacions o un grup de WhatsApp, potser hauries de posar-lo en silenci perquè no t'arribi. Cada vegada, el que gasta més és la pantalla. Cada vegada que s'il·lumina la pantalla, aquí és quan gasta bateria. Llavors, és interessant de que no t'arribin tantes notificacions. I pots controlar això. Pots anar als ajustaments i treure el que no t'interessa. O, per exemple, el temps. Pues tu ho mires quan tu vols, no quan et diu que hi ha una alerta o el que sigui.
1: Mm-hmm. Pues, treure't notificacions també. Esclar, a veure, el tema pantalla trencada, que suposo que és un dels èxits, diguem, de la teva botiga. No sé si la gent ho sap, però el mòbil té dues pantalles, no? Llavors, si se't trenca una, es fa ràpid, i si se't trenca segona ja és més complicat. Explica'ns una mica això, com va.
5: Jo t'explico. No és que tingui dues, abans sí que tenien dues, però ara ja tenen una, em refereixo. Realment, la pantalla que veiem nosaltres, els colors, són la pantalla de dins, és LCD, TFT, o sigui... Això és un ordinador, però és la pantalla dels colors, com una pantalla d'una tele. I després què fan? Fiquen amb un vidre transparent a sobre perquè quan tu piquis, llavors fas la part tàctil i llavors estàs apretant aquesta aplicació.
1: Pantalla tàctil.
5: Però, clar, doncs, aquestes dues coses ja s'ha evolucionat i està tot en una. Per tant, quan es fa malbé, s'ha de canviar tot complet. La pantalla dels colors i la pantalla tàctil. Dic perquè al final les pantalles no són tàctils. És que un ordinador mateix, si li poses el vidre a sobre, tàctil, llavors funciona. Perquè això fa molts anys que molts aparells electrònics tenen aquestes pantalletes. Però és això. Però què passa amb els mòbils? Que quan es trenquen, a vegades només es trenca la part de sobre del tàctil i et funciona bé... I, en canvi, si se't fa un coloret negre dins, que se te'n van altres colors...
1: O fosc, a vegades com unes...
5: O unes ratlles, unes línies... Sí? Doncs què passa? Pues, llavors ja sí o sí has de canviar-ho tot. Però normalment es canvia tot. Per què? Perquè per anar més ràpid, en una hora reparem el mòbil. O sigui, realment, si vols canviar la pantalla és... Què és el que passa? Que la gent, si té un mòbil de 1.000 euros, has de tenir en compte que potser el 60%

0: ¿vale? Uh-huh. I sobretot el que s'ha de tenir en compte que el que faria jo és posar un protector a sobre. Si no vols gastar-te, jo posaria un protector perquè com a mínim no vagi a més, que estigui protegit. Lo ideal seria posar un protector des del dia 1. Que, o sigui, obrim, fem l'unboxing del sí. mòbil i ja anem a la botiga, per exemple, Europa 3G, al carrer Sepúlveda, allà posen protectors, fundes, de tot, però és que molta gent, moltes vegades jo obro el telèfon jo mateix abans de que el client, i em sap greu perquè diu, home, no, obre'l tu, que és teu, no? Però és millor des del minut 1, perquè si tu t'esperes i no saps posar un protector una funda, després passa un mes, passen dos, i és quan venen els problemes.
1: Per tant, important això del protector.
0: Protegir-lo.
1: Mira, tenim una trucada al 900-454-455. Anna, què tal? Bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Quina és la teva pregunta? Quina es deu consultar pel Rafa?
2: Mira, que jo he llegit a no sé on que ara que iPhone, que Apple ha presentat el nou iPhone plegable, que sí, és veritat que els mòbils que són plegables es trenquen abans o no, perquè no em queda clar i he llegit coses de tot.
1: D'acord, Anna, et contesta per la ràdio. Què?
0: Doncs mira, sí, el telèfon plegable és molt delicat. O sigui, no crec que és recomanable per a tothom. Realment, per ser, val més de 2.000 euros el aquest nou de l'iPhone, 2.400 euros. O sigui, em refereixo, que han anat a buscar a gent que té un poder adquisitiu i que potser aquesta gent no fa tantes coses amb el mòbil. Perquè jo he vist molta gent gran que els hi fa gràcia el mòbil plegable perquè tenen presbícia, que tenim ja una edat...
1: Clar, perquè així poden fer la lletra més gran, no?
0: Clar, la lletra més gran, tot això, llavors el plegable, al final, moltes vegades el deixen, no el deixen plegat, està obert sempre, perquè també passa això. I és supersensible. Què passa? Ja fa 7 o 8 anys que estan sortint els plegables. Els primers van ser Samsung i es veia la ratlla d'enmig. Fins i tot per posar nosaltres un protector en aquest mòbil era complicat. Però hi ha una cosa que es diu hidrogel, que és tou i llavors es pot posar un protector.
1: És molt més moldejable,
0: sí,
1: no?
0: Sí, clar, però de totes maneres això ja ho tenen controlat. Obrir, tancar la pantalla, doncs té una vida. Potser tenen 1.000 vegades que s'ha d'obrir, o 8.000, no sé com... Però ells ja saben que és més sensible. La pantalla, obrir i tancar, doncs té una vida. No serà tant com l'altre que no té tant de moviment.
1: Per tant, això, delicat, no és un mòbil per tothom. Consulta del Ramon. Els tallers de reparació de mòbil fan servir peces originals de la marca o com us ho feu, això?
0: Doncs mira, nosaltres fem dues opcions. Per exemple, Apple ha fet ara un sistema de que tu pots ser, encara que no siguis la botiga d'Apple, que puguis oferir els recanvis originals. Llavors, doncs tenen el preu igual que l'Apple. Però després també tens unes segones opcions, com és la marca OEM, que és un fabricant igual que l'original, però no posa Apple, per exemple. I llavors, què han fet els d'Apple? Quan tu poses una pantalla o una bateria que no és l'original, simplement t'informa i et diu, quan nosaltres reparem i li comuniquem al client, mira, t'hem posat aquesta pantalla, lo important és que tinguis garantia. Nosaltres donem un any de garantia. Què passa amb això? Que quan poso la pantalla a l'iPhone, et diu... aquest recanvi no és original. No és original, no. T'està dient que no és el seu de l'Apple. O sigui, no li has pagat a l'Apple. Però això funciona perfectament perquè fa 15 anys que ho fem i al final lo important és que et donin una garantia. Qualsevol servei tècnic t'han de donar una factura i una garantia. Després hi ha altres històries que no et donen ni paper ni res. Llavors, això és el que tu vulguis amb qualsevol reparació.
1: Clar, que parlàvem dels cotxes de segona mà, per exemple, clar. Dimarts, no? També una mica, o sigui, ser... Clar,
0: lo important és una factura que et digui garantia per escrit i que ho tinguis allà i llavors, perquè nosaltres no fabriquem les pantalles, nosaltres les comprem i el fabricant ens dona la garantia i nosaltres la donem al client. I nosaltres, com fem un bon ús a l'hora de les eines per reparar-lo, que tenim molta cura, nosaltres si, per exemple, una pantalla la posem i comença a fer ratlletes o el que sigui, nosaltres ja la fem un vídeo, li donem al fabricant perquè sàpiga que aquesta està malament i la tornem. Uh-huh. O sigui, sempre els primers 15 dies és superimportant veure com ha reaccionat aquesta pantalla. Però l'important és tenir garantia i ja està.
1: Consulta de fotos borroses. Diu que li surten les fotos borroses al Toni. Què pot haver passat?
0: Vale. La càmera de darrere també s'hauria de protegir. Què passa? Que hi ha un vidre darrere. Primer, que sempre que fem una foto hauríem de netejar la càmera, que no ho fem.
1: Ui, és molt fort això, o sigui, a vegades estem en plan, quina configuració he de tenir amb el mòbil per fer bones fotos? I el que ens passa és que no netegem, s'ha de netejar cada vegada abans de fer una foto, perquè les mans tenim com greix, diríem.
0: I tant,
1: no?
0: I tant.
1: Pues, s'ha de fer sempre.
0: Primer, netejar-ho, que suposo que ja ho haurà fet. I després, què passa? Que el vidre protector de fora potser està una mica ratlladet, llavors s'ha de canviar.

0: Depèn quin model sigui, doncs és més fàcil o més barat. Potser val entre 20 i 40 euros canviar el vidre de fora. Depèn de la marca, eh? Però sí, sí, es poden canviar, perquè al final els tres vidres aquests es poden substituir, però també hi ha uns protectors que són de vidre que es posen a sobre, i llavors si es trenca això, ho treus... O sigui, posem-li totes les proteccions que vulguem, perquè al final sempre hi ha una escapada i...
1: A veure, tothom té històries del mòbil, eh? Vull dir que jo és que tampoc vull parlar de mi, però és que a mi em va passar que no recordava que havia protegit, diria, els objectius. I, o sigui, una mica més, perquè, clar, quan et compres un mòbil que és una mica car, et diuen, vols l'assegurança? I en aquell moment tens una mica en plan, després del que m'han robat, o sigui, ara de pagar una assegurança i tens aquell, ho faig o no ho faig, no? Una vegada ho vaig fer i em va salvar perquè després me van robar el mòbil i vaig poder-me comprar un de millor.
0: Sí.
1: Però després una altra vegada no ho vaig fer i, clar, quan vaig veure això dels objectius, dic, ostres, i vaig comprar-me jo per reparar-lo jo.
0: Molt bé.
1: Això també ho hem de parlar.
0: Ah, sí, sí que
1: perquè parlarà. Hi ha molts tutorials, jo em vaig comprar unes eines i tal, i vaig fer unes pinces i unes coses.
0: Sí, sí, sí.
1: I vaig veure que tenia un protector, per tant, no s'havia trencat res.
0: Molt bé, molt bé. Si moltes
1: final
0: vegades
1: feliç,
0: ens passa...
1: Històries de final feliç.
0: A mi em passa que moltes vegades venen amb la pantalla trencada i jo faig, això no està trencat. Li trec el protector allà davant i, home, supercontents i li venem un altre protector.
1: El Rafa Sánchez no enganya, veus?
0: No,
1: o sigui, un altre digue, sí, jo li canvio.
0: No, però perquè es veu. Perquè per nosaltres tenim l'obligació, després, quan s'ha reparat, et torno la pantalla antiga. Llavors jo et dono el recanvi antic. I tu veus la pantalla trencada i la pantalla nova. Que a vegades jo, quan arribo allà, li trec, ve un plàstic a sobre, i quan veuen el plàstic diuen, ah, però si està igual, no, trec el plàstic i ja es veu net, polit.
1: Escolta, quan... l'altre dia em va fer molta gràcia perquè es va fer molt viral a les xarxes, a X, concretament un fil, d'un que explicava una tàctica per com vas al mecànic.
0: Vale.
1: No? Perquè, clar, és que aquest pot ser un paral·lelisme. El mecànic dels cotxes et truquen i et diuen, escolta, perquè sempre abans de fer una reparació et truquen, no? Diuen, escolta, això et costarà 500 euros perquè hem de canviar aquesta peça. I ell va respondre, val, guardeu-me la peça que està feta malbé perquè la vull veure. I al cap d'una estona el van trucar i diu, escolta, al final no s'ha de canviar tota la peça. I vaig pensar, doncs és una superbona tàctica.
0: Clar, però és que tu has de...
1: Això també puc fer-ho amb tu. Tu dius, Mariol, al final allò et costa tant, t'ets de canviar tal. Em pots guardar la peça que està malament?
0: Nosaltres la donem, però saps què passa? Que després la persona l'ha de reciclar. I llavors què passa? Diu, no, te la deixo a tu, però jo li dono a tothom. I després hi ha uns containers que tenim a la botiga per tirar les pantalles, les bateries, i a reciclar ja mateix, perquè al final, què fas tu amb una pantalla? Home, ho has de reciclar bé. La que està feta malbé, em refereixo que...
1: Clar, però quins llocs ho has d'anar a llançar? Perquè, clar, o sigui, hi ha gent que té el porta-a-porta, per exemple, llavors què és? Orgànic, evidentment, no.
0: No,
1: però,
0: resta d'electrònica. Però és que nosaltres paguem a una empresa que ve a retirar-ho.
1: Sí, però, per exemple, jo ara, per exemple, si estic en un lloc i dic, on llenço això?
0: Ja.
1: Has d'anar a vegades directament a la deixalleria, no?
0: Sí, sí, directament a Punt Verd. Sí, és que...
1: O sigui...
0: Per això ja els hi faig jo fàcil. Mira, tira aquí darrere la bateria, venen... És com un fluorescent, que pues, vas a un lloc...
1: O les piles.
0: Clar, també pues, allà tenim piles, bateries, que és el mateix en aquest sentit.
1: No, tothom anirà a Europa 3G, o sigui... Tot Catalunya ha d'anar a llançar...
0: Bueno, però poden anar a un Punt Verd.
1: A un Punt Verd s'ha d'anar, i sobretot fer-ho bé i no fer allò d'estranquers, posar-ho allà dissimuladament.
0: I en teoria, al Punt Verd, si tu ets bon ciutadà i vas reciclant coses, et fan una targeta i et descompten després els residus a la factura de l'aigua. No sé com funciona això, però també hi ha... O sigui, si ho fem bé... Bueno, ara ho faran amb totes les ampolles i amb tot això. Que...
1: Clar. Home, ara ens falta una persona de reciclatge. És que estem apuntant aquí molts consultoris. Rafa, ens estàs donant moltes idees, eh? O sigui, perfecte. No s'acabaran els consultoris. El botó d'encesa i el de pujar i baixar el volum s'ha quedat encallat. Com es pot arreglar això?
0: Vale. Normalment passa, però si té un cop, si s'ha caigut al terra i potser no s'ha trencat la pantalla, però s'ha trencat el botó, a vegades, depèn quin mòbil, sí que podem només canviar la peça. Però a vegades està tot integrat i s'ha de canviar la pantalla sencera. Llavors és complicat. Però per software tu pots activar un botó. A vegades jo li he activat a la gent un botó perquè potser no valia la pena gastar-se 50 euros perquè era molt complicat. I llavors amb un software tens allà que fas doble clic a la pantalla i se t'obre el botó i tens el volum o tens... O sigui, que també per software pots substituir coses que són físiques.
1: Ah, però això és una cosa que us heu inventat una mica, no?
0: No, ja n'hi ha...
1: És així?
0: Clar, home, si n'hi ha aplicacions per tot, doncs tens una aplicació que jo poso botons i em surten tres botons i te'ls posen allà a la... Me'n molesta perquè està allà enmig, però t'estalvies uns diners. Mm.
1: I la gent, clar, tu fa 15 anys que arregles mòbils, no? Sí. El Rafa Sánchez fa 15 anys que arregla mòbils. La gent s'ha espavilat molt? Ara la gent ja s'ho sap fer bastant, ella?
0: Sí, però realment, o sigui, jo a vegades he vist gent que ha fet coses que nosaltres a vegades ni ens atrevim, perquè al final anem al dia a dia i la gent ho vol ràpid, en una hora, canvi de pantalla, de bateria, i hi ha gent que s'ha entretingut, com has fet tu, m'he comprat el tornavís, no? Si és normal, però si a mi em passa... Jo que
1: aquelles pinces tan petites.
0: Sí, el problema és, primer, tenir bona vista, per saber el que toques. I jo sempre dic, fes fotos de tot el que veus, perquè és important, quan tu treus un cargol, allò l'has de posar al mateix lloc, perquè si són diferents, si un és més llarg i l'altre més petit, tu apretes i encara fas més mal i trenques la pantalla, o sigui que al final has de tenir molta cura. Però això amb tot el que... Bueno, però mira, al lavabo l'altre dia se'm va espatllar a mi, doncs jo vaig intentar fer-ho, però a vegades dius, hòstia, al final vaig a tenir que comprar un lavabo nou, perquè a vegades la lies. O sigui, està bé que la gent tingui iniciativa i que ho intenti fer, però a vegades no podem fer-ho tot perquè no estem... O sigui,
1: clar.
0: Per molt tutorial que vegis.
1: Una cosa, tema bateries, per què nassos els mòbils ara no es pot treure la bateria?
0: Diuen que Europa obligarà, com ha obligat a utilitzar el Type-C, el connector cable universal.
1: O el carregador universal, quants anys? O sigui, tu fa 15 anys que arregles mòbils i jo
0: pues
1: crec
0: 3.
1: Que és una reivindicació de fa 10, no?
0: Sí, no, però ara ja està. Ja
1: ara
0: està.
1: Ja està, per fi.
0: Sí, però el tema aquest igual.
1: USB-C.
0: Com es diu?
1: La bateria.
0: La bateria, en teoria, diuen que ho poden treure.
1: Clar, però, és que si no, o sigui, és que ens estan obligats a comprar un altre mòbil,
0: clar,
1: quan ens fa molt bé la bateria.
0: No, si això està clar, però què passa? Llavors ja no poden ser submergibles, ja, o sigui, clar, o sigui, hi ha coses bones i coses dolentes. Clar, perquè estàs tanc. O sigui, però també et dic una cosa, quan el mòbil és nou, el primer any, potser, si no li has donat molts cops, està perfecte com el primer dia. Però si li has donat algun cop, ja no està l'estanqueïtat igual.
1: I el que és curiós també amb les bateries, abans quan llegíem l'informe, que com més alta gamma, menys dura la bateria. O sigui, el mòbil... O sigui, jo recordo els primers mòbils que vam tenir que durava una setmana la bateria.
0: Sí, clar,
1: i ara ens dura migdia. O sigui, anem enrere? Què passa?
0: No, home, però perquè ara fem més coses. O sigui, tu al matí ja el despertador ja sona amb el mòbil. Mires el diari, escoltes la ràdio, després
1: l'actualització,
0: mires l'aplicació del banc. Al final ho fas tot.
1: I no poden... No s'aconsegueix fer una... Clar, una bateria que sigui... molta capacitat i més petita, perquè el mòbil ja...
0: Es faria, clar, molt gran i llavors ja no quepa la butxaca
1: ja
0: no. I ja...
1: No, a veure si la nostra esperança és el grafè, jo crec.
0: Sí,
1: no?
0: Jo crec que sí, però per tot els aparells electrònics.
1: Perfecte. Escolta, anem a fer el reel de la tàctica. Estàs a punt?
0: Vinga,
1: perquè...
0: som-hi.
1: Ui, ara hauràs de ser molt àgil perquè et vull enganxar d'alguna manera.
2: El reel de la tàctica. Cada migdia, d'una a dues a Ràdio 4. Amb Mariola Dinarès.
1: Són preguntes avui, preguntes del Rafa Sánchez, mecànic de mòbil, sobre manteniment del mòbil. Volem que ens duri molt, lluita contra l'obsolescència programada. Per tant, et diré llocs on hem de vigilar i tu em dius per què. Comencem. A la dutxa.
0: A la dutxa sempre hem de no portar-lo a la dutxa. Per què? Perquè el vapor va entrant dins del mòbil, es fa malbé i a la llarga s'oxida per dins. Perquè va entrant pels foradets del micròfon, del connector. A la dutxa, no.
1: Només si s'està fent pipí i caca, el mòbil.
0: Això sí.
1: A la platja.
0: A la platja, doncs mira, els granets de sorra es poden també entrar per dins i també, sobretot, es pot ratllar la càmera i també la calor no és bona. Per què? Perquè hauríem de posar-ho, doncs, una bossa a sota d'algun lloc perquè no li toqui el sol, perquè no és bo, perquè el mòbil a vegades, quan està tan excessivament calent, el que diuen és que s'apagui.
1: Has vist alguna vegada alguna pantalla que es vegi amb el sol? Això encara
0: això
1: no s'ha inventat, no?
0: Això és supercomplicat.
1: Això no s'ha inventat encara, no? Per això...
0: S'intenta, això diuen els lúmens i tot això, però és molt complicat.
1: Tema pendent. En una sauna.
0: Home, doncs igual que al final que la dutxa. Si el vapor al final va entrant i va oxidant tot.
1: El cotxe.
0: El cotxe. Home, doncs tampoc el deixarien dins el cotxe. Tot i que jo no crec que ningú es deixi el mòbil al cotxe, tornaria a ser un altre cop. Però clar, amb la calor que fa, com les mascotes o els nens, o sigui, sempre el cotxe és viatjar i listos. No pots deixar
1: res a dins. I a la cuina hi ha perill?
0: Home, suposo que també. Si estàs cuinant l'oli o l'aigua desbandir els plats, al final, tot el que siguin líquids, millor fora de la tecnologia.
1: Em pensava que diries, no poseu el mòbil al microones.
0: Home, jo crec que això ho té clar la gent, ja, no?
1: Al llit, què passa? Hi ha problemes al llit amb el mòbil?
0: Home, sobretot al llit, si l'estem carregant, és possible que es recalenti molt i això és dolent perquè pot ser que surti...
1: No posar sota el coixí.
0: Això mateix, això està clar. I sobretot menys carregant.
1: A la butxaca?
0: A la butxaca l'únic que passa és que, sobretot, es van quedant les vorilles de lo que és la butxaca, de la pols, i es va creant una massa en el connector de càrrega. I això fa al final, i llavors haurien de posar el mòbil al revés, a la butxaca, però a la part del culet on es posa el connector cap a dalt.
1: Pregunta difícil. A la gasolinera, per què no podem parlar pel mòbil? Això ho saps?
0: Doncs jo crec que és una història d'aquestes, perquè no sé, perquè si després vas a pagar amb el mòbil, que si, o sigui, és que no entenc per què s'ha de posar a la benzinera, i suposo que si hi hagués algun risc, ja hi hauria un seguretat a cada benzinera.
1: Ens van dir que era per l'electricitat estàtica. Però bé, això també hem de buscar la persona que ens pugui
0: dir
1: això.
0: Mira, ara que has dit això de l'electricitat estàtica, nosaltres tenim una màquina que li has de posar aigua cada dia i surt un vapor perquè l'electricitat estàtica, quan tu toques un mòbil, que això és el que deia, a casa potser no te n'adones, però amb l'electricitat estàtica pots fer malbé el mòbil només per tocar-lo, perquè tu li passes una electricitat que es fa malbé. Ah. Llavors, per això, nosaltres utilitzem això, una màquina que surt vapor i això fa que la humitat tenim allà per controlar.
1: Estem patint perquè ens passin a les zones al mòbil i potser som nosaltres que li estem passant al mòbil.
0: Això mateix.
1: I la pregunta definitiva, el pot de l'arròs.
0: Doncs mira, és llegenda totalment, però vull dir una cosa. A vegades m'ha passat amb algun mòbil que l'he deixat 6 mesos sense tocar i després ha engegat. Però és temps. O sigui, tu pensa que si el mòbil se t'ha fet malbé, en un dia que el posis amb arròs no és suficient. Necessitaries 6 mesos sense tocar-lo perquè s'assequi.
1: Tu has tingut un pot d'arròs a casa amb un mòbil 6 mesos?
0: Sí, i llavors s'ha engegat. Després que ha passat que la pantalla estava feta malbé, l'he tingut que canviar la pantalla, o sigui, hem fet proves. Mm-hmm. Però que el problema de l'aigua és que Com el mòbil té electricitat, corre per dins l'electricitat i fa malbé. Si l'engeguem, que això és el que no hem de fer, engegar-lo, pot ser que la bateria faci malbé tota la resta del mòbil perquè l'electricitat és l'aigua és un bon conductor de l'electricitat i llavors fa malbé tot el que hi ha per dins, clar.
1: Clar, representa que l'arròs, deien que xupava aquesta humitat, no? Però sí que és veritat que quan se't mulla, no? Això és veritat, o és llegenda urbana, que no l'hauries d'engegar?
0: Això és l'important. No s'ha d'engegar mai. Tenir-lo apagat i portar-lo a un servei tècnic perquè l'obrin i el que fan és desmuntar tot el mòbil i assecar per parts. I a vegades no s'asseca com pensem amb un secador. El que fem és ficar-lo en una banyera amb líquid isopropílic i llavors el que fem és treure tota la part. O sigui, al final l'aigua el que fa? Oxida el mòbil. Abans de que s'oxidi, si el neteges bé i l'asseques bé, llavors no es fa malbé la placa, llavors és això el tema.
1: És aquest líquid que seca, no? Un líquid assecador.
0: Bueno, que neteja, fa una neteja íntegra.
1: Home, doncs escolta, interessantíssim, Rafa Sánchez, com sempre. Moltíssimes gràcies per aquest consultori. Jo crec que hem de fer que els mòbils durin molt i que no... Ah, no, tenim encara 2 consultes. Tenim temps per fer-les. Oi, clar, és que clar, va arribant la gent. Va, consulta.
3: Hola, sóc la Júlia i m'agradaria saber quina és la tàctica perquè la bateria del meu mòbil duri més. Gràcies.
0: Doncs vinga, jo el que deia, sobretot les notificacions, treure la màxima de notificacions. I després, la pantalla, en comptes de que s'il·lumini tot de blanc, per exemple, si poses el Google i el fons està blanc, has de posar en negre, que hi ha una opció que ho pots fer. Llavors, el no il·luminar tant estalvia bateria. Això és el que s'ha de fer perquè et duri més. Però realment, al cap de 2 anys i mig, sí o sí, s'ha de canviar la bateria perquè ja notaràs que no. Encara que facis tot el que puguis fer, és tenir menys consum de mòbil. Llavors et durarà més.
1: I també tenim la consulta de la redacció.
4: Hola, què tal? Soc el Ferran de No és un dia qualquera. I he escoltat a la redacció que avui parlàveu de mòbils. Mentre em trec un cafè a la màquina, si funciona, us volia preguntar una cosa sobre les proteccions del mòbil. És veritat que amb aquesta calor que ha fet aquest estiu, tapar el mòbil amb una protecció és com si li posessis una bufanda a sobre o un abric a sobre i, per tant, es recalenta molt més el mòbil? És a dir, a l'hivern hauria d'anar més protegit el mòbil i a l'estiu menys protegit, igual que nosaltres ens posem més roba en una temporada que en una altra? És cert o no?
0: Sí, possiblement sí que s'hauria de ser així, així com la moda, que anem canviant la moda, la roba, però realment jo crec que prefereixo protegir el mòbil que no es faci malbé, que quan caigui, perquè al final el toquem tot el dia amb les mans i se'ns escapa de les mans, que és millor que tingui una protecció. I el que podem fer, si estàs a una taula, estàs allà tancat, doncs treus la funda i que respiri una mica el mòbil. Però el mòbil ja té un sistema que et diu de que està molt calent i que s'ha d'apagar. O sigui, ja t'ho diu. Però és recomanable que de tant en tant el traiem de la funda i, sobretot, netejar la funda. Perquè potser fa 8 mesos que està la funda i per dins hi ha sorra, el que dèiem abans, i està tot brut. O sigui, també això no ajuda.
1: Molt bé, doncs Rafa Sánchez, ara sí, d'Europa 3G, moltíssimes gràcies. Avui us hem volgut portar, això sí, servei públic, o sigui, arreglem mòbils, no consumim, arreglem, que anirem més bé, i fins a la pròxima, moltes gràcies.
0: A tu, que vagi bé.
2: Contra el cunyadisme creixent, la tàctica, Ràdio 4, amb Mariola Dinarès.
5: Vull dir-ho ara, que si no després les coses es compliquen.

l'hora de com hem de fer les coses. No m'interessa la tècnica. Menyspreu els processos. Mai vaig llegir-me un llibret d'instruccions. Quan la vida no va, m'atabalo i em poso a pitjar botons. Així que no presumeixis. Lluny ja queda el temps en què ens impressionàvem.

0: El Guillem Gisbert, que ens vol entretenir amb aquest nou senzill que ha produït en Pep Saula i l'Arnau Grabulosa, acompanya la cançó un videoclip dirigit per Marcus Co, on, per exemple, es fa l'interessant ball de gitanes. Bé, qui ens entreté és una persona que està a punt de connectar-se a les xarxes, i li vull preguntar coses interessantíssimes avui sobre el que ha passat els últims dies. A les xarxes, encara que no ho sembli, no es pot dir de tot, hi ha paraules prohibides, però no se sap ben bé quines són. Per exemple, dinopor en lloc de porno i altres eufemismes. Durant el confinament, a YouTube no es podia fer contingut amb la paraula Covid per fer front als negacionistes, però clar, sortien també perjudicats els que feien divulgació sobre la Covid. Les plataformes més actives per fer directes són YouTube, de Google i Twitch d'Amazon. Els streamers que fan directes sempre estan vigilant les paraules que fan servir ells i també la gent del chat, perquè si no tenen por que els banegin. Ve de ban, en anglès vol dir prohibir. Tots tenen tàctiques per evitar que això passi, però tenim molts dubtes. Com pot ser que no es pugui fer servir la paraula Covid i després vingui un streamer, l'Iñaki Angulo, digui això sobre Bellerín?
1: Un tío hoy que se pinta las uñas, que solo lee libros de mujeres, que probablemente sea maricón encubierto.
0: Clar, aquesta paraula no està censurada. Bé, qui van estar a punt de banejar Twitch va ser en Martí Mires, conegut com Esporcito, streamer de futbol. Sempre li diem, així per riure, l'andorrà que no tributa a Andorra. Martí Mires, com estàs? Bon dia.
2: Com va? Tot bé, tot bé.
0: Ja t'ha quedat aquesta frase per sempre, eh?
2: Sí, bueno, algun dia, quan torni a Andorra, me l'hauran, suposo que se n'anirà, no, la frase, però sí, sí, és així.
0: Escolta, és que jo vaig pensar directament amb tu i amb tots els que feu directes cada dia, no?, a Twitch, sobretot, de dir com pot ser que aquesta persona pugui dir això i no estigui ni bloquejada ni suspesa. Tu ho entens, això?
2: S'ha relaxat molt el tema en els últims anys. És veritat, va haver-hi una època en la que, per exemple, maricón estava molt, molt, molt... la gent estava molt alerta de no dir-la perquè era van automàtic, em sembla. O sigui, tu, a la que algú t'ho denunciava a la pròpia plataforma, doncs pràcticament sense comprovar semblava que hi el van. Després, clar, per exemple, és que és una paraula que s'utilitza molt a Colòmbia, per exemple, sense el significat que li donem aquí. Saps? I llavors, com que ho van relaxar molt i ara sembla que no, que ja no és tan automàtic, com a mínim.
0: Però hi ha lletra petita, és a dir, tu, per exemple, a Twitch, que segurament, a més, com els que teniu tants de seguidors i tants visualitzacions, teniu contractes, no?, amb les plataformes. No sé si el teu cas, tu tens contracte amb Twitch o no? Sí.
2: Sí, en dec tenir, però no me l'he llegit.
0: No, però vull dir, hi ha lletra petita en plan... O tu vas una mica en plan a veure si entenc l'algoritme, o a veure si entenc la màquina de la censura. Com
2: sí,
0: funciona,
2: no,
0: això?
2: Clar, això... El tema és que es va actualitzant molt ràpid. Al final a internet tot s'actualitza molt ràpid. I després és veritat que ara, per exemple, se li dona contextos. És a dir, si jo estic parlant de certs temes i, doncs, és que no sé en quin context puc dir maricón sense que sigui en aquest sentit. Però es mira una mica el context. És a dir, si, ja et dic, si estàs parlant amb un colombià i ho fa servir i es nota que no és en aquest context, no et banejaran per això. Però sí que és veritat que va haver-hi una època en la que això era pràcticament automàtic i ara, per sort, perquè jo crec que està bé, miren una mica el context, miren quina és la teva reacció i ja no és tan automàtic, sinó que sembla ser que ara comença a ser una mica més manual.
0: Clar, t'he de dir per això que jo estava veient un directe teu, precisament, i estaves dient, ui, a veure si em bloquejaran, no? Perquè també té a veure amb les coses que publica la gent del teu chat, no? Què va passar? Et van arribar a bloquejar?
2: No, el tema és que, clar, a Twitch el que mira molt també, i abans més també, és a dir, tot s'ha relaxat una miqueta, però el tema dels despullats, perquè a mi, per exemple, em van colar, jo estava en stream, no és que ningú ho posés en el chat només i ja està, i se n'oblidés, sinó que jo vaig fer clic es va veure un despullat i de seguida el vaig tancar i tal, i pel que et deia, no, no m'han manejat perquè sembla que pel context s'entén que jo no volia ensenyar cap despullat, sinó que directament me l'havien colat en el xat, perquè jo estava obrint links indiscriminadament perquè estàvem fent una broma de final de mercat i era important estar seguint el Twitter, el que posaven i tal, i la gent em passava coses interessants en el 99% dels casos, però això em va colar el despullat, suposo que per fer la conya, i de seguida suposo que la gent que ho haurà reportat haurà vist tuits que el context, no?, de que algú m'ho havia colat i que no tenia cap mena d'intenció.
0: Llavors s'entén que potser les plataformes, o sigui, fan, diríem, miren a nivell mecànic o a nivell automatitzat amb IAS i això el que passa, però que després se supervisa a nivell humà també, no?
2: Sí, suposo que també depèn una mica dels seguidors que tens fins i tot o de l'historial una mica que tens. Jo que no he tingut mai cap problema i que mai m'he posat en... No, de fet, em van manejar, em sembla, fa 4 o 5 anys exactament pel mateix, perquè m'havien colat un despullat i era quan encara era més automàtic. I en aquell moment sí que em va caure potser un dia de baneig o alguna cosa així. Però ja et dic, ara sembla que el context és una mica més important.
0: Escolta, i com ho detectes tu com a creador de continguts que t'han banejat? Què passa? Que no, de sobte no tens canal o què passa?
2: I també en un correu i et diuen, durant un dia perds el canal, no pots streamejar, no pots, òbviament, tenir guanys, no pots guanyar res de diners durant aquest dia i ja està. Però ja et dic, al final, Twitch el que tenia és que la primera vegada, per exemple, et queia un dia que no podies fer res, no podies pujar res, ni podies estar en directe ni res, la següent vegada, si eren el mateix any, em sembla que et queien 3 dies, i a partir d'aquí sí que alguns ja era o permanent, o els hi queien abans d'un mes o 2 mesos, però era com poc a poc, saps el que et vull dir?
0: I si tu fas una comparativa de Twitch i YouTube, quin creus que deixa dir que censura més? O sigui, qui censura més, Twitch o YouTube?
2: És que ja et dic, es va actualitzant tant que ara mateix jo et diria que és una mica més obert a que es pugui dir una mica més de tot i tal, YouTube. Però això t'ho hauria de dir, per exemple, la gent que està més en temes de política, per exemple, i que els temes que poden tocar són una mica més polèmics. Algú que fa FIFA, és difícil que alguna vegada em posin en algun follon. La gent que toca una mica més això, temes polèmics, més de... inclús actualitat, en els que a vegades doncs, has de parlar de temes de guerra, per exemple, o coses així, són ells els que saben una mica més cap a on va el tema i cap quina és la plataforma que està una mica més oberta, que es pugui parlar de tot, i quina està més... No?
0: Tu realment que
2: ets... més cura.
0: Tu que ets carn de Twitch, o sigui, tu tenies controlat, perquè aquest streamer, el periodista l'Iñaki, tampoc era massa conegut i tampoc té molta gent, no?
2: Sí, home, té gent i... Sí, els dies...
0: O sigui, és conegut.
2: Sí, la gent... Sí, al final no fem el mateix, però jo crec que tothom que segueix una mica el futbol per xarxes i tal el té en el radar.
0: Però i tu com vas sentir això? Què vas pensar, Martí?
2: És que jo ho vaig escoltar ja després, quan de fet ell havia sortit a demanar perdó i ell ja havia demanat les excuses. De fet, el primer que em va sortir, si et soc totalment sincer, van ser les seves excuses. Llavors vaig buscar el vídeo i sí que em va semblar bastant heavy. Però ja et dic, és que directament el primer que m'havia sortit, el primer que vaig veure jo va ser el vídeo on ell sortia demanant excuses i sortia demanant perdó pel que havia dit, que jo crec que ell directament ja se'n va adonar, la que ho va veure després de que l'havia liat forta.
0: Clar, suposo que també no és per excusar-lo ell, sinó que és per parlar-te una mica de quina manera tu treballes els teus directes, perquè clar, esteu allà... O sigui, diríem, a pèl, no? És a dir, que ja heu de tenir en compte... I a més a més us esteu fent també la realització tècnica, us ho esteu fent tot, heu de pensar, parlar, i tècnicament també, jo, per exemple, aquí tinc tècnica, supertècnica, però vosaltres us ho esteu fent tot, no? Llavors, tu quines tàctiques tens per evitar, o sigui, aquest bloqueig, per evitar que no digui una cosa que després et perjudiqui, o fins i tot pensar... Portes molts anys i moltes hores de directe, suposo que això té a veure, però com tu fas això?
2: No, al final, jo crec, Mariola, que al final tu estàs en directe i saps més o menys, o sigui, el que és una liada forta i el que no. És a dir, Jo què sé, està bloquejada, ja et dic, et deia abans, va haver-hi un temps que estava bloquejada la paraula maricón. Era una cosa que tothom tenia molt en el cap. Clar, si tu no és una paraula que dius normalment, que no la utilitzes, que no... No has de tenir cap problema, jo no tinc cap estratègia, jo parlo del que vull, però perquè al final sé que tampoc no em poso en follons gordos. Saps el que et vull dir? Sí. I és el que et deia, si tu tens un canal de política, en el cas d'estar parlant d'assassinats i en el cas d'estar parlant de guerra...
0: Sí, però
2: i
0: si ell va parlar de futbol, va parlar d'un jugador de futbol.
2: Sí, però la forma en la que ho va fer ja. I ell mateix ho va dir ja ha sigut... Jo, diguem, jo mai la utilitzaria, i menys en un stream, saps?
0: Totalment. Escolta, Martí, el que sí que és veritat que esteu en una època daurada, tots els que esteu fent futbol, perquè, clar, després del partidàs ahir del Barça, o sigui, tu devies disfrutar,
2: sí.
0: No? O sigui, és que fa molts anys es deia que a l'esport, no?, o al món deportiu, que venien molts més exemplars quan era victòria del Barça. Ara això també us passa a vosaltres, no? Suposo que augmentes de números si el Barça juga bé.
2: Sí, però a YouTube passa una cosa, i en els streams, que quan a l'equip li va malament, els números també creixen molt. Perquè, sí, la gent ho busca. Al final, quan el Madrid perd o quan el Barça també li foten una pallissa i tal, és quan més números té el Chiringuito, per exemple. Clar, jo sempre preferiré que el Barça sempre preferiré que guanyi. Sempre, sempre. Però he de dir que en quant a números... També va molt bé quan el Barça li va malament. Al Gerard Romero li entra molta gent quan el Barça perd. Molta. Els Buyer, les seves reaccions, les veu molta gent quan el Barça perd. Un dels vídeos més vistos del meu canal és quan jo estic al camp de l'estadi del Liverpool i ens eliminen amb aquella remuntada històrica. Vull dir... Que quan el Barça li va bé, ens va molt bé a nosaltres i els números també pugen i al final jugues més partits i la gent està més interessada, però quan el Barça li va malament hi ha molts canals que també se'n beneficien d'això.
0: Però perquè les teves reaccions també són bones, eh? O sigui, tant si guanya
2: sí,
0: com si perd el Barça. Ens encanta com reacciones, no?
2: Sí, no? I també la gent del Madrid entra. Jo ho entenc, això, perquè també ho faig. És a dir, quan el Madrid perd, hòstia, a mi m'encanta veure l'Ubieto, m'encanta veure el dia següent el Ciro o gent clar. Així. Perquè mola, també, perquè mola veure criticar, perquè mola... veure com la gent s'enfada i és aquest morbo que, joder, que tothom ens
0: Val.
2: Encanta.
0: Sí, com sigui, que teniu gent sempre i ja sí. Per acabar estem acabant, però sí. Kings League, hi seràs a la Kings League? És que no ho he seguit.
2: Sí, ara tenim un parón fort, de fet el portem ja alguns mesos. Sembla ser que a l'estiu que ve tornarem a estar amb una altra competició, però és veritat que ara el tema de la Kings League està una mica més parat, està més frenat. Hi ha moltes lligues internacionalment que estan funcionant molt bé, però aquí, com que s'havia acabat el tema de l'estadi d'allà del Port, doncs ho han parat una miqueta més.
0: Sí, sí, sí, que vaig anar al primer partit, imagina't. Gràcies,
2: sí,
0: Martí,
2: sí,
0: Esporcito, a
2: Twitch.
0: Moltes gràcies. Quin és el teu pròxim directe? Quin moment estaràs connectat?
2: El dia 15 ens donen a l'EFC, el nou FIFA, i estarem allà fotent-li fort.
0: Ah, nou FIFA, ui, això tornaré a trucar, que vull saber coses d'això. Gràcies, una abraçada. Adéu, Martí. Adéu. Demà a la Tàctica celebrem la Diada amb moltes idees que segur que ens donareu. Tàctiques per mantenir el català. Va, deixeu-les al 690-080-830. Adéu.
3: Ràdio 4. La ràdio que t'escolta.

0: Tercera hora de la tarda de Ràdio 4, aquí, a la primera en català, que aquest any fem 50 anys. Ràdio 4 fa 50 anys. Ja parlarem, ja, Maria, de
1: en
0: tot el que estem preparant.
1: En català i amb tu.
0: Ah, exacte, exacte. Que tercera hora de la tarda de Ràdio 4, estem molt contents de que hagis escollit aquesta casa i aquest programa per acompanyar-nos aquesta tarda i per passar-la junts i aprendre moltes coses i fer servei públic i sorprendre'ns junts, juntes i passar-ho molt bé.
1: Una tarda assolellada fantàstica, no com ahir,
0: sí,
1: que plovia bots i barrals.
0: Era el fi del món.
1: Sí, i avui fa un sol espaterrant, escolta, però amb una temperatura més tranquil·leta, eh? Estem contents perquè aquesta nit hi hem pogut obrir finestres.
0: Gairebé a tot Catalunya.
1: Gairebé, sí, pràcticament.
0: Gràcies per la confiança i gràcies per ser-hi. Al control, Pau Robert, Martín Noia, a la producció Sònia Rodríguez Justícia i Joel Sevilla, i de seguida parlarem d'aquest nou mòbil plegable. Ho he dit bé, no?
1: Plegable, bé, sí.
0: És el diu iPhone Duo, no?
1: Sí, van que sembla un iPad gairebé, no?
0: Sí, que s'obre i llavors es transforma com una tablet, un iPad.
1: Més pantalla.
0: Més pantalla. I més apps alhora. Bé, sí, en parlarem tot. De tot plegat, mai millor dit, amb l'Eduardo Arcos, de seguida, que d'això en sap. I sobretot amb l'Eduardo també volem tractar el tema de com està evolucionant la intel·ligència artificial. Ens matarà abans de 10 anys?
1: Això diuen.
0: En fi. De seguida, abans, però, la música ens encanta aquí a la tarda de Ràdio 4. I tenim la sort de rebre, i així serà, durant tota la temporada, a grans cantants, a grans bandes que, si no els coneixes, potser avui fas un gran descobriment.
1: Aquests són molt coneguts, eh?
0: Sí. A veure, seran molt coneguts tots els que vinguin,
1: exacte,
0: però moltes
1: exacte.
0: Vegades potser també... Doncs,
1: segur.
0: Li descobrim algú, que això també és molt
1: maco.
0: Sí,
1: i tant.
0: 21 estan en la casa.

0: Com sonen de bé, Maria Coll, 21, que tanquen una història que en realitat va començar fa 8 anys amb una sola cançó i ha acabat convertint-se en tot un univers propi, brutal.
1: El último baile de Delirio y Equilibrio no és només una reedició, sinó que és aquesta última volta a aquelles vides possibles, els amors que van a ser i que potser no seran, i els que podien haver estat, i això que li hem donat tantes voltes, tantes vegades.
0: I tant, i tant.

0: Com sonen de bé, David Gallac, els 21?
1: Molt bé, sonen molt bé, molt bé. I Xavi, el que dèiem al principi, aquests cantants, aquests grups, aquests artistes que ens acompanyaran al llarg de la tarda de Ràdio 4, alguns, com dèiem, que alguns consagrats i consagrades, d'altres novells, perquè també està bé que des de la Ràdio Pública obrim aquesta finestra.

0: Xicolatino, és veritat, ho havies borrat de la
1: mare. Evidentment, i per què estem aquí a la tarda de Radio 4? Per recuperar coses com aquestes. A veure, un Xicolatino, algú li va dir, ara fer Spanglish, que està de moda. Però és que jo crec que Gary Halliwell, a dia d'avui, encara no sap què vol dir mi Xicolatino. I el moment de la cançó, que comença a fer un Spanglish barrejant sons flamencos, ole torero,
0: sí,
1: que
0: dius,
1: pon más cosas, paella, sangria, no sé. Ara bé. A veure què dirà la tornada, perquè és tan imprevisible la cançó que no ho sabem.
2: A veure,
1: escoltem. Ah, la vida. My dolce vita.
2: Italià.
1: Italià. També? Ara bé. Ah, un xico latino. Ara ens explicarà. Ara. Atenció.
3: Y pequeño, yo no sé, pero no es un cuento.
1: Ha dit perro. Que jo entenc que jo, el meu anglès és horrible. Però a veure, això, el que
4: no
1: estem escoltant, és la precursora de la intel·ligència artificial quan li demanes un text que no té sentit. Gary Halliwell, precursora, mi chico latino, per favor.
4: Sembla Llanita, no? Els de Gibraltar, que són llanitos, que parlen... És boníssim, si no ho heu escoltat mai. Busqueu l'idioma llanito, que parlen a andalú, però com si fos en anglesos, que diuen què passa, people? No, us ho prometo! Hi ha una dona que demà la posaré, que a les xarxes socials... Ai, ara no me recordo com es diu. Què comença? Què passa, people? Poi estoy un poco crazy. Saps? Parlen així, el llanito, us ho prometo.
1: Gary,
4: busqueu el que és el llanito a la xarxa.
1: Va portar a Gibraltar i va començar a posar paraules allà sense...
0: Això que acabes de fer és un regal. Això no té preu. No, jo havia esborrat absolutament de la meva ment mi chico latino.
1: Ho recuperarem i ho penjarem algun lloc per separat i això serà...
0: Impressionant.
1: A partir d'ara, o no ho sabem encara.
0: És que ha dit perro, eh?
1: Ha dit perro.
0: Tengo sueño, ha dit també.
1: Tengo sueño. Grande y perfecta, una cosa així.
0: Sí, grande y perfecta. No sabem lo que buscava.
1: No sé, Gary Halliwell, enganyem. Va fer també Irrinning Man.
4: Ah, sí.
0: Aquesta va triomfar, eh?
4: Aquesta és seva.

0: Quantes que aquesta...
1: Fotografies, perdó, s'han fet de...
2: Però això s'ha fet molt viral. Vull dir, això és molt
1: també, conegut. I home, altres locals veient home. Aquesta cançó. Venga pa arriba, venga pa abajo, mueve la cadera, dos passos pa l'ante, quatre pa atrás.
3: Que aquesta és original de les Weather Girls.
2: Ah, això em sonava.
3: Home, no, no, clar, clar. Això dic, fa això
2: no
3: em sona dècades,
2: a mi de Gary Halliway, eh?
3: Però Gary Halliway...
2: La va versionar.
3: La va versionar. Aquesta és del... Original és del 80, dels anys 80, 83,
1: sí, sí,
3: em sembla.
1: És antiga.
3: Però Gary Halliwell, em sembla que va ser per el diari de Bridget Jones, que la va fer aquesta versió i llavors la va portar moltes generacions que no coneixien l'original.
1: Sí, sí.
3: En fi, doncs tanquem amb la pluja d'home, si voleu.
1: Sí,
3: i ja demà tornem.
1: Si us sembla bé, a mi em sembla
3: vinga.
1: Estupendo.
3: Molt bé.
1: Jo no tinc res a dir.
3: Som les Space Girls de Ràdio 4.
2: Que no ens aixafin els homes, sisplau.
3: Gràcies.
1: Jo sóc l'esportista.
3: No, això mai. Aquí els homes d'aquí mai, ja ho saps. Pau Robert, Martín Noia al control, a la producció, Sònia Rodríguez, Justícia, Joel Sevilla i, bé, subdirecció, David Gallac, demà més.
1: Demà més.
3: La gran Maria Coll.
2: Adéu,
3: a les 4 demà.
2: Fins demà.
3: Ara, Andreu Vinyes, edició vespre, aquí, a Ràdio 4. Fins demà. Sí.

0: Ràdio 4, bon dia i bona sort amb Batollador.
1: Què tal, família? Bon dia, bona sort, feliç diada. Avui és divendres, dia 11 de setembre del 2026. Arrenca aquest programa, el 222, i avui volem fer una edició especial del despertador de Ràdio 4. Des del bon dia i bona sort, en el dia en què el sol sortirà, a les 7:27, i es pondrà a les... aquí he posat les 2:07, no. Seran les 27 minuts del vespre. El dia que em falten 308 per les vacances d'estiu. És el darrer dia que vaig a les vacances d'estiu, eh?
2: A partir d'ara
1: explicaré les vacances de Nadal o algun pont que ens trobem pel mig. Montse Vidal, bon dia, bona sort.
2: Molt bon dia i bona sort. La clau és que expliquis dies de vacances que queden a prop. Cada vegada més a prop, sisplau.
1: Feliç diada.
2: Feliç diada a tots.
1: Bon dia, Ares,
3: bon i bona dia, sort. Bon dia i bona sort i bona diada, Catalunya. Quin dia més bonic.
1: Bona diada. És un molt bon dia. És un molt bon dia. Així quedeu tots saludats. Al control tècnic avui tenim el Gorka Delgado. Li ha vingut de gust venir. I avui també el David Alcalde, que afortunadament, igual que l'Ares i la Montse, també els ha vingut de gust venir. Doncs bé, avui és 11 de setembre, un dia festiu. Un dia festiu que hi ha gent qui aprofita per reivindicar, altres per celebrar, altres per descansar, altres per treballar. Avui passa una miqueta de tot, eh? Es celebra la Diada Nacional de Catalunya, la Festa Nacional de Catalunya. La diada recorda els fets de l'11 de setembre del 1714, quan Barcelona va caure davant de les tropes de Felip V després d'un setge de 14 mesos en el marc de la Guerra de Successió. La derrota va comportar la pèrdua de les institucions i constitucions pròpies de Catalunya. Amb el temps, però, l'11 de setembre ha passat a ser només el record d'una derrota, convertint-se en una jornada de reivindicació de la identitat catalana i de defensa dels drets i les llibertats. Les primeres commemoracions modernes daten de final del segle XIX. Un dels símbols més coneguts a la diada és el Cant dels Segadors, que amb els anys es va convertir en l'himne nacional de Catalunya. En resum, avui no se celebra una victòria, sinó que recorda un moment clau de la història de Catalunya i es reivindica la seva identitat cultural i institucions. Bé, no sé si després del programa d'avui teniu algunes activitats previstes, sí, lúdico-festives.
2: Relacionades amb la diada, sí. Jo, mira, per segon any consecutiu presento l'acte institucional al meu poble de Tiana, el meu poble a Tiana, de la Diada Nacional de Catalunya.
1: No para de presentar coses. No para de presentar coses. Jo que estava esperant el discurs institucional del president de la Generalitat de Catalunya i dic, em sortirà la Montse Vidal aquest any? Em sortirà la Montse Vidal?
2: Professionals, el president.
1: Ara és alguna cosa o no?
3: Doncs mira, no t'ho creuràs, però acabo de decidir que anirem a un acte constitucional que fan a Tiana, que presenta una noia que conec.
1: No em puc creure.
3: T'ho juro, ho acabo de decidir. Dic, home, què...
1: Doncs passa'm a buscar, perquè jo acabo de decidir que també aniré a Tiana. I saps què m'ha dit? Que després d'aquest acte institucional es veu que farà un vermut a casa seva.
2: Vinga, va. Endavant. Bueno, l'any passat ens va ploure, vam parar una mica l'acte, res, va estar una mica a punt de suspendre-ho, perquè, clar, la gent estava allà en paraigües, pobra, i després, no, el temps es va comportar perfectament, i vam anar a fer un vermut, no a casa meva, però sí a un bar del poble, que us recomano que podeu venir i esteu convidats a Tiana. Per tant, ja ho sabeu.
1: El tema del vermut és molt il·lustrat, vull dir que és reivindicar també que seria...
2: Les
1: costums catalanes. Va, posem-li música, desengrassem una mica, perquè si no seguirem dient tonteries i això no ens portarà enlloc, eh? Què hi posem?
2: Doncs vinga, som-hi amb Camila Cabello, aquesta noia que formava part d'aquella formació que es deia Fifth Harmony, que va debutar en solitari amb grans cançons, i una d'elles la va catapultar a la fama massiva com a estrella a part de la seva banda. Camila Cabello amb Habana.

0: Us recorda alguna cosa quan escolteu això? A part de la secció de la Georgina Badenes?
1: Sí. Sí, a mi em recorda els meus avis.
0: Doncs sí. A mi els meus pares.
1: Veus?
0: Els meus pares, a Òrrius, la festa, quan era la festa major que hi havia les sardanes i que les feien al costat de casa. I era allò de... Ja sabies a quina hora tornaven els pares quan acabaven les sardanes, saps?
1: Mm, sí, sí, a mi em recorda els meus avis perquè s'ajuntaven de vegades amb amics a ballar sardanes i també a Badalona, a la Rambla de Badalona.
0: Que... Veus que bé?
2: A tots ens porta més o menys al mateix lloc, perquè jo em recordo la meva padrina, que a Lleida sabeu que padrina és àvia...
1: Sí.
2: I és veritat que em ve al cap això, quan l'acompanyem a ballar sardanes. Escolta,
0: doncs,
2: quin records.
0: És la sintonia de la Georgina Badenes que ahir la vam tenir. Ens parlava de 5 curiositats que tenen la diada de l'11 de setembre. Per aquells que, i aquelles que no ho veu poder escoltar ahir, ara és el moment de recordar aquestes 5 curiositats que ens presenta l'11 de setembre.
1: Oh, per favor, quina sintonia.
0: Ara que hem tornat de vacances, hem de canviar una mica les dinàmiques, eh?
1: Sí, no puc fer els crits.
0: Aquests crits que pugen als decibels...
1: Oi, és que m'emociono tant.
0: Ara aquella persona tranquil·la que està al cotxe treballant, que vol escoltar...
1: Jo desperto la gent, és el que hem vingut a fer, no? Doncs escolta, ja està.
0: Sí, però es tracta de despertar-los.
1: Tot Catalunya desperta.
0: Es tracta de despertar-los, no de matar-los, Georgina.
1: D'acord.
0: Vinga, va, això és el tema d'entrada, és la meva.
1: És que no ho té marcat, veus? Tenim l'Oriol, que et fot la Bíblia en vers i jo no et foto res. Jo tot soleta m'ho dic.
0: Vinga, aquesta és la setmana per excel·lència de la catalaneta.
1: Home, i tant. A veure, per què? Ho intuïu? Home, clar.
0: Ah, una setmana
1: amics, clar.
0: On passem de parlar de les vacances a parlar de senyeres en qüestió de 24
1: exacte,
0: hores.
1: Exacte, exacte.
0: Demà és la Diada de Catalunya i avui ens porta 5 curiositats de l'11 de setembre que probablement no sabíem i demà
1: exacte.
0: Podreu explicar per fer-vos... Els guais i culturetes.
1: Ara, això allà que vols fardar, que vas amb els amics...
0: Sí. Hosti,
1: tu sabies, tio, això, tal, no sé què. Doncs, us vinc aquí a fer una miqueta de base cultural que tots hem de tenir.
0: Ara.
1: D'aquestes curiositats de la història de la Diada. Anem amb la primera, que us sorprendrà bastant, i és que la primera Diada va ser una missa.
0: Oh.
1: Gorka, Gorka, para amb la música, para, perquè... Ja sé que és molt bonic el cant dels ocells del Pau Casals, però no ens volem adormir, no? Això és un morning show. Posem alguna miqueta més animat, tot i que seria segurament el que hauríem de posar
0: no
1: si parlem de missa.
0: No posis l'avionci ara, no posis l'avionci, però... que tindrem un disgust,
1: Tira'm el Crazy Love. No. Però a veure, què va passar? Perquè la primera commemoració documentada que tenim de la història de la Diada de l'11 de setembre va ser a l'any 1886 a Santa Maria del Mar i va ser una missa en record dels caiguts, dels morts, al 1714, com ja sabeu, però amb una particularitat. Quina és aquesta? Que va ser una missa, atenció, sense sermó. Una missa sense sermó és una mica...
3: Ràpida.
1: Incongruent, no? Sí, ràpid, exacte. Justament perquè les autoritats no ho prohibissin i això jo ho definiria com la que va ser la primera definició de ser català, no? Escolta, prudent, sense fer gaire soroll, sense cridar l'atenció...
4: Discret, discret.
1: Discret. Sort que no estàvem nosaltres al 1886. Per què dic jo que no hagués passat això? Haguéssim fet soroll, ens haguéssim sentit fins al Pedrafort, que si cal. I, escolta, sermó no ho sé, però escoltar-nos segur. Seguim, perquè una altra curiositat és que portar flors et podia portar a la presó.
5: Segur que tomba, ben corcada, deu ser ja...
1: Doncs sí, perquè el 1901 un grup de joves va portar flors al monument de Rafael Casanova i la policia els va detenir. La reacció va ser espectacular. De fet, la Unió Catalanista va demanar que l'any següent... Escolta, no vols caldo? 3 tasses, vinga. Portem encara més ofrenes florals i això, que va semblar com una cosa puntual, es va acabar convertint en una tradició, que és el que, de fet, fem tots els anys. Ara, jo tinc una pregunta, a veure a vosaltres què en penseu. Què passa després amb totes aquestes flors? Què passa amb les flors que queden allà? Perquè jo tinc una teoria, estic segura que hi ha el típic nòvio garrepa...
0: Va, oi tant!
1: Que diu, escolta, li vull fer un remet. Doncs mira, agafo una roseta del PSC, agafo una margarita de l'ofrena que ha deixat al Barça, el no sé què. Arriba la nòvia i apa, aquí tens un remet.
4: Perdona, preciós. Red flag total, eh? Aquí
1: sí, no?
4: No ens interessa.
2: I per això no tinc nòvio, eh?
0: Te'n faries creus...
1: O nòvia!
0: Te'n faries creus i mai, millor dit, hi ha gent que agafa flors...
4: Ai.
0: Dels sanatoris.
1: Sí, sí. No.
0: No, sí.
4: De debò?
1: Sí, sí.
0: Escolta'm,
1: que es veu de
0: si t'ho dic és perquè...
1: En sèrio?
0: Perquè passa.
1: Sí.
3: Però les agafen per portar-les a l'altre familiar?
0: No, perquè se les endú a casa.
1: Ostres, per fer son remet, el que us deia. Sí,
0: un ram de flors. Un ram de flors.
1: Sí, sí. En fi, seguim perquè tenim més curiositats.
3: Però no has dit on te van aquestes flors? Pensava que... O sigui, no sabem on va.
0: No és un debat, no és un debat.
1: No és un...
3: Ara
1: no
3: sé, jo m'havia
1: quedat... O al
3: Ram de la Núbia
1: o al centre de...
3: M'havia quedat amb el Maguit a dir on deuen anar. No ho sabem.
1: Va. Seguim, perquè tenim una altra curiositat, i és que la Diada va tenir el seu primer podcast clandestí, que va ser l'any 1971... La Diada estava prohibida pel franquisme, com ja sabeu, i els militants del Front Nacional de Catalunya van instal·lar dos altaveus, és que m'encantes com som, eh? Dos altaveus en una habitació de l'Hotel Duval a Barcelona. Va sonar un missatge polític i també, escolta, el que podríem definir com la banda sonora catalana

0: Me recordo que durant el procés, una anècdota del procés, a en Peyu, que aleshores era col·laborador del meu programa de ràdio, em deia: si s'assoleix la independència, haurem de canviar l'himne de Catalunya, perquè aquest ja no ens servirà. Aquest ja no ens servirà. I després va començar a posar diferents opcions de nou himne de Catalunya.
1: Ah, sí?
0: I deia que un que podria ser, que a mi m'encanta, el Virolai. Jo crec
1: sí,
0: que...
1: Sí.
0: O el Cant a la Senyera. Que el Cant a la Senyera és preciós. Podria ser un altre dels himnes de Catalunya.
2: Sí.
0: Bé, al final es va quedar... Segueix amb els segadors.
3: Home, imagina la policia que... buscant el Cambojos. No?
1: Clar. Doncs això que us deia, planten dos altaveus en una habitació d'hotel i, escolta, ja tenim el podcast fet, ja estaven fent contingut des d'una habitació fa uns anys enrere, sense patrocinadors, sense Spotify, però, això sí, amb el risc real d'acabar el calabós. Jo crec que molts influencers aquests que tenen podcast estil Laura Escanes i companyia, jo crec que es van inspirar una miqueta amb això, eh? Els verdaders precursors els teníem al 1971. Bé, seguim perquè tenim una altra curiositat, i és que el 1977 més d'un milió de persones van sortir al carrer.
4: Però nosaltres al vent, la cara al vent, el cor al vent...
1: Dos anys després de la mort de Franco, Barcelona va viure la primera gran manifestació de la Diada sota el lema Llibertat, Amnistia i Estatut d'Autonomia. Repeteixo, un milió de persones posant-se d'acord sense grup de WhatsApp. No sé vosaltres, però jo al·lucino, no? Perquè a mi, avui en dia, per exemple, em costa moltíssim quedar amb un grup de, no sé, 8 amigues, per dir alguna cosa, que necessites mínim un doodle fent una enquesta, que vas afegint dies, que no s'acaba i que te'n vas al 2028, per dir alguna cosa. Necessites 3 recordatoris per no oblidar-te i mínim un miracle per poder quadrar totes. O sigui que per mi, tota aquesta gent
5: són admirables. Moment històric el 1977, que es va retransmetre per aquesta casa, a més a més, i que va ser l'única emissora en català pública que hi havia aleshores, en aquell moment, i és un moment que no tothom ho pot dir, això, que va sonar l'antena de Ràdio 4.
0: Doncs mira, precisament parlant de l'antena de Ràdio 4, parlant dels 50 anys d'aquesta casa, també celebra una altra efemèride.
1: Exacte, i és que enguany fa els 50 anys que la Diada va tornar al carrer. L'11 de setembre del 1976, la Diada es va poder celebrar públicament a Sant Boi del Llobregat després de dècades de prohibició, i aquest any en fa 50. Per tant, el que dèiem, és una Diada ben simbòlica, tot i que també us he de dir que a mi més simbòlica em sembla que fos a Sant Boi del Llobregat, no sé per què serà, jo ahí lo dejo, però, escolta, a mi m'ha sorprès. Així que, ja ho sabeu, amb totes aquestes curiositats, demà podeu fardar una miqueta, fer-vos els guais, posar la senyera al balcó, portar un vermutet a la mà... I res, agrair que avui en dia tenim la sort de poder celebrar la Diada sense haver d'amagar altaveus o les flors, així que gaudiu moltíssim.
0: Ara estava pensant, i us juro que això ho he pensat aquest matí quan m'he llevat, dic, jo visc com una planta baixa, on te poso jo? Si haig de posar la senyera, on te la poso?
1: No tens cap finestra?
0: Eh?
1: No tens cap finestra que doni el carrer?
0: Va ser clar.
1: No, doncs allà.
0: Home, pot passar un i me l'estira.
1: Va, no,
5: home, no farà això la gent demà, en un dia com demà. No robaran la senyera.
1: No, home, no.
5: Sí, confia.
2: Pitjors coses hem vist, Montse?
5: Home, lo de les flors al tanatori, per exemple.
0: No parleu amb la, digues.
2: Que si passa jo me la porto per caldetes. La teva ha de ser guapa, de ser més gran que la meva.
0: T'has de posar la ment del delinqüent. T'has de posar...
2: Jo ho he dit de seguida. A més, sé la finestra on la posaries...
1: Mira, Badó.
2: A quina hora no estàs a casa?
1: Badó, tinc una idea. Li fas 2 foradets a la senyera, poses 2 brides, ho enganxes ben enganxadet a la finestra i allò no hi ha qui t'ho tregui.
0: I allà queden les 2 brides amb un tros de tela trencat allà.
3: I si no ho enganxes amb la cullera de la humitat. I així sí.
0: Molt bé. Per cert, demà què fareu vosaltres per l'11 de setembre?
5: Mira, demà he de presentar l'acte institucional al meu poble de Tiana, que ja vaig fer-ho l'any passat, em vaig fer molta il·lusió.
1: Que xulo.
5: Presentar doncs, l'acte institucional de la Diada amb l'ofrena de totes les entitats i del consistori al
1: monument. Jo aniré a fer una volteta. És dia de voltar. De voltar pel centre, no?
5: Sí, i tant,
0: sense
5: i
0: destí,
5: tant.
0: Allò anar donant voltes, eh?
1: Pel Born, sí.
0: Molt bé, avui recomano el Fossar de les Moreres, que és una experiència molt xula d'aquesta nit que fan allà, eh?
3: Jo em vaig a Calonge 3 dies, que ens han convidat en un hotelet, i mira, passarem allà a la Costa Brava.
1: Que xulo!
0: Que bé! Molt patriòtic.
3: A la Costa Brava, home,
5: clar que sí.
2: Jo he quedat a les 6 del dematí, he quedat amb Catalunya.
0: Què?
2: Demà tenim programa.
0: Demà tenim programa.
2: Llavors, al sortir, també farem una passejadeta amb la Georgina, un bon dinar i a celebrar.
1: Ara.
2: Que ser catalana és lo millor que hi ha.
0: Doncs ja està. Aquesta sintonia està entre cuina...
5: Sí. Bricolatge.
0: Bricolatge.
5: Tallers, tallers varis. No?
0: Clowns de circ.
2: I truquillos.
0: I truquillos.
2: I truquillos de
0: la dolla. Ai, la dol. Truquillos. Doncs els truquillos del Bon Dia, Bona Sort. Explicàvem diferents truquillos aquesta setmana. N'hi havia un de molt curiós que ens abocava en el món de els llençols, els matalassos...
5: Els matalassos, els coixins...
0: I sobretot els coixins. La pregunta clau era cada quan canvieu el coixí?
2: No, sí. No era aquesta la pregunta.
5: Cada quan, sí, no, sí.
2: No, nosaltres ho vam derivar als coixins,
0: no.
2: Però crec que el truquillo era...
0: No, no, té res a veure amb el truquillo, però jo estic dient que això... Ah. Això és el que vam dir, que sí. No, sí. No, el truquillo no anava d'això.
2: Ah, vale.
0: Però això ho afegia jo, sí.
2: Sí, vam entrar...
5: Collita pròpia.
2: Sí, sí, sí.

0: passar.
1: Just abans d'anar a dormir, rentant-me les dents i jo, mentre me la rentava, estava mirant el meu neceser i veig el meu raspall a dins.
2: Ostres!
1: En fi, anem als truquillos i de seguida després hi posem Eminem i Rihanna, no?
0: Sí, tant, amb The Monster.
1: Vinga, va. Voleu un truquillo?
0: Home, i tant.
1: Doncs us en donaré tres.
0: Vamos. Estàs escoltant Bon dia i bona sort amb Badollador.
1: A veure, com... Per cert, com, la coixinera... El coixí cada quan s'ha de canviar, ho sabeu?
3: Jo el canvio cada setmana.
1: No, amb el coixí.
0: El coixí de dormir.
1: El coixí de dormir cada setmana?
3: Que, bueno, no, el coixí no, la funda.
0: Ah, la funda.
1: No, jo dic el coixí. Jo dic el coixí. Cada quan canvieu el coixí?
2: Bona pregunta, però és que jo he fet tantes mudances que el canvio cada cop que em mudo.
1: En sèrio?
2: Sí.
1: Jo tinc el coixí des de fa...
0: No
1: sé
0: fa molt que el tinc,
3: jo fa molt de temps.
0: Ara que penso, ara fa molt que el tinc.
1: Quan treus la coixinera, el color del coixí com està?
0: No està blanc, blanc, blanc, blanc, blanc. Ara que ho penso, ja toca canviar-ho.
2: És que ara, clar, em fa vergonya dir-ho, perquè és que segur que m'he passat tres pobles, jo. Vaig arribar al pis fa 3 anys, doncs 3 anys.
1: No, jo fa molt més, 3 anys.
3: No, home, fa molt.
0: Jo fa coixí, més de 3 anys.
1: El teu coixí dona la sensació que hagi caigut una tassa de cafè.
2: Fa mala pinta, no, aquest color?
1: No, i que les
0: no altres... Tant.
1: I que
0: no
1: les
0: tant, altres, però...
1: I que no acaben de sortir?
0: No, estic per posar-ho a la rentadora a veure què passa. No, aquesta setmana me'n vaig a comprar un coixí. Perquè cada quan s'ha de canviar?
2: Ens està fent vergonya, Vinga, aquesta conversa.
1: A veure, per eliminar les males olors del matalàs, que seria el mateix, no entrem al...
0: El tema coixins.
1: El teu matalàs també?
0: No, el matalàs està bé.
1: Tassa de cafè també o no?
0: No, home, no. I el coixí tampoc. Perdona, no em relacionis amb aquesta imatge, que no n'hi ha per tant.
1: No relaciono amb res, però vull dir, aquella suada de febre... Vinga, va. Per eliminar les males olors del matalàs heu d'escampar una mica de bicarbonat per tota la superfície i deixar actuar durant unes hores. Després passar-hi l'aspirador i notareu l'olor molt més fresca. Segona, per netejar el microones, que és un clàssic ja. Posar un recipient amb aigua i una mica de vinagre.
3: Vinagre
0: bicarbonat avui, eh?
1: Sí, el tercer dia ja està entrant el vinagre i el bicarbonat en escena. S'escalfa durant aproximadament 2 minuts. El vapor ajuda a estovar la brutícia i després només cal passar-hi un drap. Tot fàcil. I tercer, per evitar males olors al rentaplats, aquest està molt bé, Primer, netejar el filtre, tant en tant, aquell filtre que és allò tan incòmode que has de rodar, posar la mà dins, que...
3: Sempre ha sigut molt incòmode, el rentavaixelles.
1: Sí. Com
3: fer-ho
1: tot,
3: posar la sal és emprenyador.
1: Doncs heu de netejar el filtre i després podeu posar mitja llimona a la part superior. D'aquesta manera, amb aquest truc senzill, us ajuda a mantenir l'interior amb una olor molt més agradable.
0: A Ràdio 4, bon dia i bona sort amb Badollador.

0: Avui és 11 de setembre i com cada matí fem una ullada al calendari per veure què se celebra avui i també què ens espera aquest cap de setmana. Avui, dia de la Dia Nacional de Catalunya, ho hem dit de totes maneres, de tots colors, de totes formes. Que tinguem sort. Que tinguem sort i que la sort ens acompanyi. I és que l'11 de setembre recorda la caiguda de Barcelona de l'any 1714, durant la Guerra de Successió, i s'ha convertit en la gran jornada nacional de Catalunya. És dia de commemoracions, d'actes institucionals, de cultura popular i també de reivindicació política. I com que avui és divendres, avancem una mica el calendari del cap de setmana. Dissabte, dia 12 de setembre, és el Dia Mundial. No sé si mai heu exercit d'això, però demà és el Dia Mundial dels Primers Auxilis. Opa. Heu hagut d'intervenir
1: no,
0: una vegada?
1: No, però què necessari és tenir una mica d'idea de primers auxilis, és veritat. Jo no
0: sempre
1: ho
0: penso i no...
1: Directament no ho he fet, però he estat present en alguna situació en la que era necessari i sempre ha sortit alguna persona de... Jo
2: ostres,
1: una...
2: menys mal.
1: I menys mal, exacte.
2: Sí, és molt necessari.
0: També us dic una cosa, no ens confiem en que apareixi aquesta persona sempre, eh?
1: Yeah, bueno,
0: perquè igual algun dia estàs tu amb una altra persona
1: cas,
0: sola.
1: En aquest cas, tens raó. En aquest cas,
2: a les escoles, no? Em sembla que en alguns casos s'ha començat a fer una mica d'educació en aquest sentit, no?
0: S'hauria de fer molta educació.
1: S'hauria
0: de fer educació de moltes coses que...
1: Sí, totalment d'acord,
0: que no s'aprenen a l'escola. S'hauria d'educar a assumir la mort, per exemple, m'entens o no? Un dels pals més bèsties que et fa la vida és l'amor. Això també, home, evidentment s'ha de fer a casa, però també s'hauria d'ensenyar...
1: I no ens oblidaríem mai.
0: A poder regular aquests sentiments a l'hora de que hi hagi una defunció. És que hi ha moltes coses que no s'ensenyen i que s'hauria d'ensenyar. Primers auxilis. És a dir, sap sumar i restar, però no s'hi va quedar perquè es va menjar un cacauet i se li va quedar aquí. M'entens o no?
1: No, i sumar, restar, encara, però les arrels quadrades, perdoneu-me, quan és l'última vegada que una arrel quadrada us ha servit?
2: Servir per res, però t'he de dir que el meu fill l'altre dia em va preguntar quina és l'arrel quadrada, no recordo què era, i vaig haver de pensar...
1: Clar, però això et dic...
2: Com es feia l'arrel quadrada?
0: Jo penso quan em diu quina és l'arrel quadrada i jo estic pensant, quan no he acabat la frase, estic pensant que digui nou, que digui nou. Doncs dissabte 12 de setembre és el Dia Mundial de Primers Auxilis, un dia per recordar que saber reaccionar davant d'una emergència pot salvar una vida. I aquí hi ha una dada curiosa. El ritme de Staying Alive s'acosta molt al que recomana per fer compressions durant una reanimació cardiopulmonar. A veure, si s'està morint una persona, no aneu a Spotify a buscar Staying Alive per salvar la persona.
1: Ai, per favor.
0: O sigui que els vigis, sense saber-ho, també van acabar entrant als cursos de primers auxilis.
2: I també diuen que el ritme de la Macarena, que és un ritme similar als de vigis, i també pot funcionar, podria funcionar aquest interval de ritme.
0: I em diu el Gorka que també el Titi me preguntó de Bad Bunny, que també es veu que s'està utilitzant per fer això.
2: Carai.
0: Total, hauríeu de tenir una llista Spotify de salvament primers auxilis, eh? Per cert, el meu fill anava amb un company, van sortir en bicicleta, amb 13 anys, van anar a la muntanya, el meu fill anava en casc integral, el company no anava, van fer un salt bastant bèstia, l'altre va caure de boca, que és com diuen ells, va caure de boca, es va rebentar tota la cara, va perdre el coneixement, i des de dalt de la muntanya, el meu fill va fer que l'ambulància estigués al costat d'aquest noi. Sí, sí, no? I després deia, per què no vas trucar als pares? Diu, perquè primer havíem d'atendre.
1: Molt bé, molt bé, molt bé.
0: Brutal, ho va fer, eh? O sigui, va aconseguir que l'ambulància arribés a dalt de tota la muntanya i que se'l poguessin emportar. En fi, demà és el Dia Internacional del Cruixet. I'm still lost, I'm still
1: alone, it's going to make it right. Has fet cara de no saber què és el crochet. Home, no m'imagines fent així. Jo m'hi veig, en uns anys.
0: A veure, és que em dius però no em deixes contestar.
1: Perdona.
0: No era cara de no saber, era cara perquè jo em pensava que era diumenge el dia. El ganxet ha passat a ser aquella cosa que feia les àvies a convertir-se en una afició absolutament moderna. Bossa, roba, decoració, ninots i fins i tot peces que després veiem a Instagram com si fossin d'alta costura i tot surt d'un ganxo. Fil i bastanta més paciència de la que tenim nosaltres. És allò...
1: Tal qual, ho has escenificat perfectament.
2: S'està posant de moda, eh? Jo crec que hi ha gent també que per relaxar-se fan servir... igual que en el seu dia es va posar de moda pintar mandales, per exemple, doncs ara hi ha gent que fa crochet.
1: No m'hi trobaràs, Montse, no pateixis. Ni amb el crochet, ni amb els mandales.
0: Quan soni, el matí quan soni el despertador ho posa 10 minuts abans i fas crochet 10 minuts abans de la dutxa.
2: Veus-te a mi cara?
0: I el diumenge 13 de setembre arriba un dia d'aquells que segurament tindrà bastants més seguidors, el Dia Internacional de la Xocolata.
2: Ara sí.
0: Una data que coincideix amb el naixement de Roald Dahl, l'autor del Charlie de Fàbrica de Xocolata, i és una excusa perfecta per recordar que la xocolata ve del cacau, per si no ho sabíeu, que durant segles va ser tan valuós que algunes cultures americanes fins i tot l'utilitzaven els grans de cacau com a moneda. Així que diumenge, si algú pregunta per què esteu menjant xocolata, és cultura. És molta cultura. Això, poseu-vos marrans i marrans de xocolata, perquè és cultura. Montse, posem-li música, va.
2: Va, vinga, una mica de música a aquestes hores. A càrrec de Miley Cyrus i un dels seus grans èxits, que es pot comprar flors a ella mateixa, que no ha d'esperar que ningú se les compri. Si et ve de gust flors, compra't flors.
1: Boníssima.

0: Vinga, va, que anem a escoltar, a recuperar l'Oriol Clavell, el que ens explicava aquesta setmana. Hi ha molta gent que a les xarxes socials és el seu aparador per recrear-se, i n'hi ha d'altres que és el seu aparador per carregar-s'ho tot.
1: És que a vegades són millors els comentaris que els continguts.
0: Acostuma a ser així, acostuma a ser així,
2: I aquí està l'Oriol, per recordar-nos que les xarxes tenen aquestes coses i els comentaris de vegades són més bons que el que compta la notícia en si.
0: Eren els hit hates o vint pels comentaris.
2: Exacte.
3: Bon dia i bona sort a Ràdio 4 amb Badolla 2.
0: El dimarts va debutar en aquest programa el Mar Llibre. Us recomano que feu seguiment del Mar, perquè és un excel·lent col·laborador, com tots els que tenim. Però el Marc em va fer una introducció i posava "i ara el Mar Llibre". Aquesta... Tal qual.
4: El dona pas.
0: El dona pas.
4: Ja potser l'he fet massa llarg,
0: no,
4: sembla, no?
0: És que ho dic perquè, clar, estic veient la teva i poses poesia, fins i tot, I és que tornem de vacances, torna la temporada i també tornen les xarxes, que durant l'estiu no han descansat gens. Polèmiques, moments surrealistes, àudios virals i, sobretot, comentaris que de vegades són gairebé millors que el vídeo original. Ahir ho comentàvem, això, precisament, que dèiem que els comentaris sovint són bastant millor que els vídeos, Cada setmana el periodista Oriol Clavell ens portarà una selecció d'allò que més debat, més reaccions i més hate genera a les xarxes. Torna el hit hate o vinc pels comentaris. Si sou dels que davant d'un bon incendi digital aneu directament a veure què diu la gent, doncs aquest és el vostre espai, l'espai del hit hate de l'Oriol Clavell. Déu-n'hi-do, aquesta primera i darrera xapa de la temporada.
4: Sí, perquè ara ja podràs dir, vinga, Oriol, què portes avui, no? I així ja enllestim. Però escolta, heu formejat aura aquest estiu?
2: Uf, no. Jo porto tota la vida farmejant aura, Oriol. Bueno, és que aquesta cosa jo porto tota la vida ballant a la meva manera, traient l'energia com bona... És això, farmejant aura, no?
4: Un vídeo que ha portat molts comentaris i molt hate és el d'un jove que fa campana la feina per anar a farmejar aura, i aquesta és... Escolta primer i ja veureu la reacció de la gent.
5: Es mi primera batalla de aura. Yo falté el trabajo para venir acá. Ya dije a mi jefe que voy a venir acá a farmear aura y ahora me quiere descontar el día. Yo tranquilamente le podría haber metido una excusa como que, no sé, que me siento mal, que me duele la vertical, pero yo le dije la posta, mira, voy a farmear aura, o sea, está justificado. No solamente me descontaron el día, sino que también me despidieron, o sea, porque a la empresa no le gustó, porque la noticia se viralizó por todos lados, no le gustó tanta exposición. Y el lunes me llegó el telegrama de despido.
4: Claro, los comentarios nos merecemos la extinción, qué decadente está el mundo, y pensar que la COVID dejó a estos y se llevó a mi tío, que era muy trabajador, que vuelva al servicio militar. Claramente hay gente que no entiende la palabra responsabilidad, no se rían de él, las personas con capacidades diferentes también tienen derecho a expresarse, y por mi salud mental pensaré que es día. Pero aquí no se acaba aquest noi, porque después la periodista li repregunten a aquest noi, li dona el seu espai per demanar-li perdó en el seu cap.
6: ¿Querés aprovechar este medio para encontrar trabajo?
5: No sé si quiero aprovechar para encontrar trabajo, pero sí quiero aprovechar para buscar un abogado que me ayude a hacer justicia, un abogado para hacerle un juicio en contra, porque la verdad es que me parece un despido injustificado. Quiero ver cuánta plata le puedo sacar a la empresa y después veré si busco trabajo, ¿no? Porque capaz me alcanza, ¿viste? Para...
4: Aquest és el nivell.
2: Però està molt desubicat.
0: Deixeu acabar.
2: Perdoneu.
0: Sí, però no.
2: És que m'estic cansant. No podem.
4: Doncs imagina les xarxes que li diu: "Hola, soy abogado, te defiendo, pero es probable que vaya al juicio. Pero ese día no voy a ir porque tendré que farmear aura. Digo, hola, soy abogado, pero te digo que mejor te declares culpable y si puedes, huye. Y yo soy abogado y me quitaron la licencia para representarte. Yo soy abogado y estoy dispuesto a defender la empresa gratis".
0: Perquè, clar, és que és molt fort i aquest noi no té consciència de que ha fet alguna cosa malament. Podem explicar el concepte que és fer això?
4: Perquè farmejar aura, mira, us en recordeu fa molts anys el breakdance, per exemple, que la gent quedava i feien reptes de breakdance? Doncs ara són reptes, doncs, de diferents moviments que s'han fet virals a les xarxes, es podrien dir expressió corporal, i utilitzar, doncs, memes i representar-los. I, bàsicament, és una manera de distreure's els joves, que és gratis, i no han de pagar entrada enlloc, i d'aquesta manera van quedant a diferents municipis a través de les xarxes socials.
0: Sí, queden i fan aquests moviments que serveixen per...
4: Doncs, bueno,
1: per guanyar carisma.
4: Per ser més popo, més carismàtic i totes aquestes coses, però no té res més
1: que
4: una expressió corporal i comunicar-se i a veure què ho fa millor.
1: Ve del llenguatge dels videojocs. que és farmejar, que és com anar acumulant, acumulant puntuacions, acumulant capacitats sí. i recursos, i Aura doncs, ve a fer aquesta referència de, carisma. Del carisma, sí. de que guai, que molon, sí, sí. una mica això.
4: Més, bé, parlant de l'informe PISA, que avui n'heu fet menció, doncs deixa en evidència que l'informe PISA està molt fotut, però ja fa anys, perquè si no, escolteu aquest.
7: Me siento súper tonto, pues no va en coche y de repente me dice nivel bajo de carburante. Y yo, ¿qué es el carburante? No, no, claro, es que me está solicitando aquí unas cosas que yo no tenía prevista. Y me meto en Google. El carburante es pues, la gasolina, el diésel, el combustible. Nada. Estudio mecánica. Un besito.
4: Bienvenidos a la sección de comentarios que desean tomar. Digo, a mí me gustaría saber dónde está la puerta de salida del país, que aquello de las pensiones me da mala espina. Nos extinguimos. Esto lo confirma. No hay ni tenemos futuro. La segunda parte será la gasolinera preguntándose si es diésel o gasolina. Todo normal para mí hasta que dice que estudió mecánica. Y yo sintiéndome identificada hasta que dijo estudió mecánica. Estudió mecánica. Vamos bien, jaja, però és que el més fort és que aquest tio, davant de que tothom se sorprèn perquè estudia mecànica, el tio no només no li fa vergonya ser un ignorant, sinó que fa un altre vídeo explicant lo de la mecànica. No
1: oi, oi, oi, a
7: veure. Sois unos cabrones, sí, lo que me he podido rico lo comentario. Escúchame, que soy mecánico de ascensores, o sea, estudio mecánica de ascensores, no de coches. ¿Cómo es? Yo que no sé de coches, yo no sé nada de coches. ¿Sabéis vosotros algo de ascensores? Pregunto. Pregunto, claro, es que no es fácil hablar, ¿eh? ¡Ay!
4: Desde hoy todo lo subo por las escaleras, menos mal que vivo en un bajo, mecánico de ascensor. Ahora todo tiene sentido, no te explicaste bien. ¿No será que arregló el ascensor de mi edificio que hace 3 meses que no funciona? En definitiva, clar, imagineu la ignorància, però és que avui la gent no n'amaga, sinó que em fa, doncs, no, una mica de...
1: Sí, presumeix una mica.
4: Presumeix
1: de
4: lo ignorant que
1: és, la ignorància.
4: No? En fi. Després de deixar l'informe PISA, perquè aquest noi ja tenia uns anys, ja fa temps, no queda temps per un...
0: Tens un minut.
4: Un minut. Mira, una proposta d'una noia que aquesta sí que encés les xarxes.
8: Me acaba de bajar la regla y he decidido que no es mi problema. Tipo, me va a dar igual. ¿Por qué tengo que llevar compresa o lo que sea? No, no es mi problema. Si mancho tu sofá o mancho la silla del bus, no es mi problema. No voy a ponerme nada. Voy a manchar todo lo que vea. No pasa nada. ¿Algún problema?
4: Según esta regla, mañana podemos cagarnos en el ascensor, como no es un problema. Es tremendo el nivel al que está llegando el personal. Pues yo tengo diarrea, no te digo más. Si mancharas mi sofá, te aseguro que sí, que tendrías un problema. A veces tengo pena de no tener hijos, oigo esto y se me pasa. Lo mejor para estos días es vestir de blanco y que todo fluya. Así irás con la bandera de Japón. Imaginaos el nivel a la xarxa.
1: Increïble.
0: Gràcies, Oriol.
4: Molt bé, hem acabat en punt, eh?
0: En tenies més o no?
4: Sí, en tenim algun més.
0: Això està
4: tenim
0: bé. Això està bé.
2: Guarda'ls, que són boníssims.
0: Que vagis sobrat de recursos, això està molt bé.
3: Bon dia i bona sort a Ràdio 4 amb Badó Lladó.
0: És 11 de setembre del 2026, tal dia com avui, un 11 de setembre, però del 1977...
1: Tenia lloc una manifestació històrica, perquè 1 milió de persones es manifestaven a Barcelona durant la celebració de la Diada a favor de l'autonomia i de l'autogovern de Catalunya, un fet que es va narrar a Ràdio 4 i en català.
9: Molt bona tarda, amics escoltes, des d'aquest equip de transmissió situat a la cruïlla del Passeig de Gràcia amb avinguda amb Gran Via. Nosaltres, des de la balaustrada que ocupem, aixecats del sol uns 10 o 12 metres, podem veure aquesta gran panoràmica que està encapçalada per dos colors, el color de la bandera catalana.
0: I tal dia com avui, un 11 de setembre, però del 1999...
1: La tennista Serena Williams, a 2 setmanes del seu 18è aniversari, a 2 setmanes de fer 18 anys, guanyava el seu primer torneig al Grand Slam, el US Open. Es va convertir d'aquesta manera en la primera dona afrodescendent a guanyar un Grand Slam des de Thea Gibson, que ho va fer el 1958.
10: Serena Williams. Serena tiene una impresionante colección de imágenes como esta, ganando los grandes títulos del mundo del tenis, y son tantos que casi podríamos llenar este vídeo solo usando sus posados de campeona, pero más allá de esta impresión de currículum, también podemos decir que pocos deportistas en la historia saben lo que es cambiar su deporte, y ella lo hizo.
11: Your 2012 US Open Women's Singles Champion, the great Serena Williams.
0: I tal dia com avui, però del 2001.
1: Una imatge que tenim tots encara a la retina. Als Estats Units van tenir lloc els atemptats de l'11 de setembre a les Torres Bessones de Nova York, al Pentàgon, i també un avió a Pennsilvània. Va deixar tot plegat 3.016 morts. Així ho recordava l'equip d'informatius de Televisió Espanyola.
12: Están viendo imágenes de una de las torres del World Trade Center en Nueva York.
13: Miramos a los monitores que hay en edición y vimos que algo había chocado contra una de las torres, gemelas. Y avisamos al control de que pincharan esa imagen porque desde luego era algo espectacular y algo había pasado.
12: Yo recuerdo que fue largo, esos minutos primeros fueron largos.
13: Todo fue sobre la marcha. Ana Blanco, que estaba abajo, no tenía ni idea, y como no teníamos nosotros ni nadie tenía ni idea de lo que había pasado.
0: Déu-n'hi-do, tu ara tenies 15 anys, no?
2: Jo 15 anys? Fa
0: 25 anys?
2: No, sí, sí, clar. Menys, no?
0: Bueno, 14.15.
2: Sí, cert, cert, sí.
0: 14.15. 25 anys ja dels atemptats de l'11 de setembre.
2: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: El temps passa volant. Per
2: volant.
0: Cert, aprofitant aquesta efemèride, han sortit ara molts reportatges durant aquestes darreres setmanes, precisament posant el focus en imatges noves de l'11S, que són, la veritat, que fan fredar, eh? Va, dit això, gràcies, Montse.
1: A tu.
0: No, gràcies, no. Regala'm alguna cosa, va.
1: Una mica de música. La Pink, que no fa gaire, va ser el seu aniversari. La setmana passada va fer anys aquesta gran artista, que ens ha deixat grans èxits, tot i ser encara molt jove. Té una carrera plena de hits, com aquest What About Us.

0: Bon dia i bona sort a Ràdio 4 amb Badollador.
1: A veure, si hi ha una persona que en sap i que ho demostra perquè té les seves fonts, té les seves maneres de saber què és el que està passant en el món de la societat i la premsa rosa, aquest és el Caderissa. Ho demostra cada setmana al diari Ara i ho demostra també cada setmana al Bon Dia i Bona Sort. Ens va explicar... ens va parlar de...
2: Històries de l'amor al drama, eh? Des de la nova relació de Sandra Sabater...
1: Sí, sí senyora.
2: Fins al drama que ha patit aquest influencer a Tailàndia que es va fer una operació...
1: D'allargament de
2: penis, no?
1: Sí,
2: que
1: sí.
2: Ha sortit fatal.
1: No, malament, però malament.
2: Molt malament.
1: El pitjor que pot sortir, eh? En fi, escoltem el Caderissa per anar arribant ja a les 7 del matí.
0: A Ràdio 4, Bon Dia i Bona Sort. Amb Badollador.
1: A veure què passa amb la Sandra Sabatés, Caderissa.
3: Home, Sandra Sabatés, que és una periodista admirada, que porta 1000 anys, si algú no li posa cara, és la companya indiscutible del Gran Wyoming, a l'Intermedio, ha tornat de vacances i mos ha confirmat tàcitament que ha trobat un nòvio que es diu José Man Escrivá, músic de professió, que toca en un grup que es diu Santoro i los Muchachos, i bé, han estat junts de vacances, han penjat un bonic carrusel de fotografies per Galícia.
4: Que monis!
3: De la seva camper junts i, pues claro, això vol dir amor.
4: És
3: va començar
4: amor,
3: la temporada in love.
1: És bona persona, és professional.
4: Qui?
1: Sandra Sabatés.
4: Ah,
3: totalment.
1: Ho té tot.
4: Ho té tot. Ell, dic, ostres,
3: este
4: el
3: senyor és molt afortunat. Jo vaig sentir una vegada en ella i vaig pensar, quina persona de pe a pa, meravellosa.
4: Jo vaig fer el càsting per ser la Sandra.
3: Ah, amb
4: el Gran Wyoming.
1: En sèrio?
4: De les millors experiències de la meva vida.
3: Home, que...
4: O sigui, em va agradar molt l'equip.
3: És
4: bonic que hagués estat així, t'haguessin agafat també.
1: No,
4: home, no. Home, mira,
1: haguessis passat l'estiu a Corunya?
4: Ostres, com
1: vinga, un altre que també està en el focus mediàtic. Dani Martín, que apareix en un concert amb el cap rapat per error.
3: Efectivament.
4: Aquest noi no està fi.
3: Efectivament. Dani Martín del Cantó del Loco està fent una gira que es diu 25 putos anys, que repassa els seus 25 anys de trajectòria i en un concert a Granada, que va ser l'últim concert que estava fent de la seva gira, va aparèixer en el cap rapat, cosa que va generar entre intriga, sorpresa, què està passant. Llavors, quan va ficar-se a cantar la seva cançó Peter Pan, que diràs que ni li anava ni que pintada per donar explicacions, va dir que s'havia aixecat adormit i havia decidit afaitar-se, però la màquina de rasurar no tenia la pinta posada i se la va passar pel cap i va detectar que no tenia la pinta posada quan ja s'havia fet una bona carretera al mig del cap, que anava tenyit de ros i volia traure només la part rosa, però claro, com no portava la pinta a la màquina de rapar, pues va arrenar
4: després d'ero. Però ella n'ha
3: rapat,
4: no? Sí,
3: jo crec que este xico ho defensa, cap problema.
1: I Carles III no anirà al funeral del rei Harald V de Noruega, que es fa demà dimecres.
3: Efectivament, demà dimecres, després de més d'una setmana d'espera, des de que va traspassar, se celebra el funeral de Harald V de Noruega, però Buckingham ha comunicat que Carles III, de 77 anys, no hi anirà perquè a la tradició monàrquica britànica, el rei no va a les exèquies d'altres reis. Sempre hi envia un representant, que en aquest cas serà el seu fill Guillem. Guillem, que creiem que anirà sense Kate, com ja va passar al funeral del papa Francesc, que va anar ell sol. I en este cas també hi anirà la princesa Anna, germana de Carles III, perquè és padrina de Haakon VIII, que és l'actual rei de Noruega després de la defunció de Harald.
1: I acabem, mor a Tailàndia un influencer britànic després d'una intervenció d'allargament de penis.
4: No.
3: Efectivament,
4: no.
3: La caïda de los influencers és internacional, diríem, perquè l'influencer britànic d'origen nigerià, Igo Ubiribo, va anar a Tailàndia a fer-se una intervenció d'allargament de penis, li van injectar, segons ha transcendit a través de la web TMZ, 40 mil·lilitres d'àcid hialurònic al penis i també lidocaïna, i després se va anar a fer un massatge a l'hotel on estaven allotjats ell i la seva dona. Van arribar allí, durant el massatge no es va trobar bé, se va desmaiar dos cops, va sentir dolor, lo van traslladar a l'hospital i a l'hospital li va perdre el coneixement definitivament. I l'autòpsia ha demostrat que va patir una embòlia pulmonar provocada per àcid hialurònic que se li havia traslladat als pulmons i li havia obstruït un conducte.
4: Per favor.
1: Déu-n'hi-do, estem arribant ja al final. Gràcies, Caderissa.
3: A vostès.

0: Família, comencem. Nova hora del bon dia i bona sort. Avui és divendres, dia 11 de setembre del 2026, programa 222. Jo vaig dir, escolta'm, què preferiu, dormir o venir aquí i donar el bon dia?
1: La resposta està clara.
0: Ja està.
2: Sempre.
0: La resposta està clara, van dir dormint, però jo dic, no, però s'ha de fer el programa. Total, que aquí estem fent el programa el dia en què el sol sortirà d'aquí 27 minuts. Ja es comença a veure aquí una intenció d'alguna cosa, eh? Però encara falten 27 minuts i marxarà quan siguin les 8 i 7 minuts del vespre. Avui falten 308 dies per les vacances d'estiu.
2: Hem quedat que això dilluns ja vacances de Nadal.
1: Podem afegir el que quede per les vacances de Nadal. No està malament.
0: Tot el que sigui menys de 300, a partir de dilluns no es diu. I ja està. També us dic una cosa, aquella satisfacció de 300 i hem entrat al 200.
1: És que
0: d'aquí 4 dies, amb el que passa ràpid tot,
1: no és mala,
0: estarem dient, us en recordeu quan dèiem 300?
2: No sé, Badó, acabem de començar, o jo ho veig molt lluny encara.
0: És com a la Montse, normalment a la temporada regular, que li dic, Montse, demà és dijous. I després, te'n recordes quan era dilluns? Sí o no?
2: Sí,
0: eh?
2: Sí.
0: En fi, que avui és 11 de setembre del 2026, es celebra la Diada Nacional de Catalunya, la Festa Nacional de Catalunya. Explica'm coses, Montse, d'aquesta Diada Nacional.
2: Doncs mira, recorda els fets, com sabeu, de l'11 de setembre del 1714, quan Barcelona va caure davant les tropes de Felip V després d'un setge de 14 mesos en el marc de la Guerra de Successió. La derrota va comportar la pèrdua de les institucions i constitucions pròpies de Catalunya.
0: Tot i això, amb el temps, l'11 de setembre ha passat a ser només el record d'una derrota, convertint-se, no només en el record d'una derrota, sinó convertint-se en una jornada de reivindicació de la identitat catalana i de defensa dels drets i llibertats. Les primeres commemoracions modernes daten de finals del segle XIX.
2: Doncs sí, un dels símbols més coneguts de la Diada, com sabeu, és el cant dels segadors. No sé si us el sabeu, aquests, però és d'aquells que s'ha de saber de pe a pa, igual que el virolai, per ser un bon català o catalana, que bé, aquest himne, amb els anys, s'ha convertit en l'himne nacional de Catalunya. I en resum, avui no celebrem una victòria, sempre diem que els veterans commemorem una derrota, però tampoc no és ben bé això. Recordem un moment clau de la història de Catalunya i reivindiquem la nostra identitat, la nostra cultura i les nostres institucions.
0: Doncs a tots aquells que celebrin la Diada, moltes felicitats. Aquí està el cant dels segadors, la podríem cantar, però...
2: No cal.
0: La saps, sencera,
2: sí.
0: No? Aquí hi ha dos himnes que s'han de saber, el camp dels segadors i l'himne del Barça.
2: També.
0: I l'himne del Barça sabem la primera part i la segona ens perdem,
2: Una mica. I el Virolai, els tres, són el combo.
0: I el Virolai. Va, posem-li música. Nova hora del bon dia i bona sort.

0: Bé, l'11 de setembre també, aquí parlem sovint de coses curioses que ens han passat o que passen, ja siguin estudis científics, el que sigui. En qualsevol cas, la Diada també té el seu any, que va passar una cosa curiosa, més enllà del 2001 amb els atemptats que va haver-hi a les Torres Bessones. El 1976 es va viure una Diada amb canvi de plans de darrera hora. Us imagineu preparar una festa i que la nit abans us diguin a Barcelona no, busqueu un altre lloc.
1: Què dius?
0: Doncs això és una mica el que va passar amb la Diada del 1976. Era la primera Diada autoritzada després de la dictadura i inicialment es volia fer a Barcelona, però les autoritats no van donar-hi permís i pràcticament a última hora es va autoritzar a celebrar-la a Sant Boi de Llobregat. El resultat...
1: Igual de gran, clar. Jo m'imagino que allò devia ser una bogeria.
0: Sí, senyora. Has llegit la història, no?
1: No, home, però si de Barcelona passen a Sant Boi, clar, devia ser...
0: El resultat, una autèntica multitud. Es calcula que hi van anar desenes de milers de persones. Parlen de més de 100.000 persones.
1: Uau.
0: Que van anar de Barcelona a Sant Boi de Llobregat. Que, clar, home, si dius a la Jonquera, igual potser no hi va tanta gent. Però, clar, si estàs al nucli urbà més bèstia del país, ho tens al costat. O sigui que aquell any... La Diada va tenir una mena de pla B i el pla B va sortir espectacularment bé. Històries que formen part ja del patrimoni de l'11 de setembre.
2: Right, bon dia i bona sort a Ràdio 4 amb Badollador.
0: Us pensava que avui no hi hauria preu just? Sí?
1: Home, també
3: tenim preu just, també avui.
1: Això
3: sí que és un regal.
0: La senyera és un dels principals símbols de Catalunya. Està formada per quatre barres vermelles sobre un fons groc i representa la identitat i la història del país. La Generalitat la considera un símbol que identifica i representa la comunitat catalana. El seu preu depèn de la mida i del material.
1: Clar.
0: Però quin seria el preu d'una senyera d'entre 150 i 100 centímetres?
1: Estàndard, preu estàndard.
0: Sí?
1: A veure.
0: Canta-m'ho.
3: 5 amb 60.
0: Sense passar-te. I tu?
1: 12,99.
0: 12,99.
3: Més o menys, digues més o menys.
0: Més o menys, la resposta després de la cançó.
3: Ai! Au.

0: Ràdio 4, bon dia i bona sort. Amb Badollador.
1: De seguida ens posem amb la cuina del Lluís Barril. Abans, però, la resposta. Què val una senyera, Ares?
2: Jo havia dit 5,60, més o menys.
1: Una senyera d'un 150%. I tu, què has dit?
3: Jo havia dit, em sembla, 12,99, no? O 10,99, no recordo. 12.
1: 12,99.
3: Crec que sí.
1: Doncs t'emportes el pernil.
3: Ah.
1: El preu mitjà són 16 euros.
2: 16 euros,
3: home.
2: Euros.
1: Clar. Em sembla car, eh?
3: Sí,
1: segurament en trobem de més barates. Mm. Però, clar...
3: Depèn de la qualitat, també.
1: Segurament
3: no
1: es comprarà amb un bafard, igual és amb una...
3: Ja,
1: amb,
3: clar.
1: Bé, va venir en Barril l'altre dia, ens va sorprendre, perquè parlàvem, entre altres coses, de productes de temporada. Entre els productes hi havia la patata.
3: Sí.
1: I ja no només és el fet de parlar del propi producte de temporada, sinó del cultiu, que està canviant a
3: sí.
1: conseqüència del canvi climàtic.
3: I a més, que ens recordava en Lluís Barril que Prades han perdut el 60% de la collita de la patata de Prades.
1: Sí, senyora. Sí, senyora.
2: I ens recordava també que els calçots no arriben fins al febrer. També.
3: També.
2: Sí, jo pensant que en dos dies ja els teníem aquí.
1: Tenint en compte que pensaves que els calçots arribaven just
2: al novembre, al novembre. Jo el novembre ja puc començar.
1: Tu pensaves que el dia 21 acabava l'estiu i el dia 22 teníem calçots, eh?
2: És que em semblaria la millor notícia del
1: món.
2: Però no és el cas.
1: Te la compro. Va, escoltem en Barril, a veure què ens deia.
0: Bon dia i bona sort, amb Badollador.
1: Bé, ens arriba en Lluís de temporada.
2: M'encanta.
4: Mai millor dit, eh?
1: En Lluís de temporada, eh?
4: Mai millor dit.
1: Perquè comencem a estrenar ja productes de temporada, no?
4: Bueno, aviam, jo el que volia enfocar-ho era de cara que sí, que hi ha els productes de temporada, òbviament, però el que passa és que amb aquestes temperatures i amb aquest canvi climàtic, el de temporada ja està deixant de ser
1: sí?
4: poc de temporada.
1: Per cert, quan comencen els calçots?
4: Els calçots cap al febrer-març.
2: Va, home, va. No, ja estic menjant calçots. Va,
4: febrer ja... I potser abans, perquè
2: abans.
4: És el que està passant. S'està avançant
3: tot
4: una miqueta. Temes com...
3: La verema, per exemple, no?
4: La verema ja
1: sí,
4: està feta. Ja està feta, la verema. Vull dir, és una de les coses. I, a més, el que passa és que, per exemple, amb la verema, el raïm pot ser més petit perquè no ha acabat de créixer. I això... Bom, bom, bom, bom. Les figues, per exemple, també els ha passat el mateix.
1: Perdona, ahir vas al súper i hi havia tot de safates de raïm. Precisament petits. I molt bons. Saps allò que proves abans
4: sí,
1: de comprar?
4: Sí, perquè són més dolços. Però el que busca un vinicultor és que hi hagi equilibri entre l'acidesa i la dolçor.
1: Perdona, vosaltres sou dels que agafeu a vegades un raïm al súper o no?
5: Jo maduixes, ho haig de... ho haig de reconèixer, maduixes.
1: Jo bruixindria. I quin producte de temporada?
4: Bueno, tenim productes de temporada, la patata de Prades, la magrana, tenim els últims tomàquets, perquè ara, per exemple, sortirien els tomàquets de Barbastre, però també s'estan avançant, o sigui, el que és molt curiós és tot això. Per parlar de casos concrets amb la patata de Prades, que es fa a la serralada que de... Ai, que no em surt, tio. De Prades.
6: Ja ho diu el nom, no? Ja.
4: És que buscava un altre nom i és el mateix.
1: Per un moment estava pensant a la serralada, quina serralada em dirà aquest home? La serralada litoral?
4: No, de Prades, és la de Prades. Bueno, pues aquesta patata exteriorment és una patata que està perfecta, però tu l'obres i està tacada per dintre i no te la pots menjar. Aleshores, és una putada. I aquesta gent, l'agricultor aquest, ha perdut del 40 al 60% de la seva producció. Però només pel fet del calor. Tothom esperem pedregades, tothom esperem coses rares, i no, només amb l'efecte del calor ja han tingut aquest problema. I la patata és bona fer-la una miqueta amb alçada. Ara el que estem anant és una miqueta cap al nord. Anem treballant més cap al nord.
1: Vas a buscar les patates més al nord?
4: Bueno, no, que es fan a alçada. Per exemple, les bones patates surten 1.000 metres cap a dalt. Estan bé. 1.000 metres, per allà. Tots els pobles, si tu vas, et mous una miqueta pel Pirineu, et parlen de la seva patata.
1: Al final haurem d'anar a buscar patates al Pedraforca.
4: Bueno, no, potser no, perquè no podràs picar, perquè serà pedra, però busquen terres fortes. I anava a dir que, per exemple, amb el tema del raïm, ho coneixem pel tema de Gramona, per exemple, que fan fet unes... Com es diu? El raïm l'han cultivat a dalt, a Bellver de la Cerdanya. Han fet unes vinyes allà dalt.
1: Perfecte. Like the legend of the Phoenix.
7: with beginnings.

0: Bon dia i bona sort a Ràdio 4 amb Badollador.
1: Estàvem escoltant la música de Daft Punk amb el Get Lucky, una altra de les bones que ens va deixar els Daft Punk. I això forma part de patrimoni de la humanitat.
2: Grandíssima cançó d'en Pharrell Williams, a més, eh?
1: Ens encanta, ens encanta. Però va, anem amb la Imma Sus, que ha declarat la guerra als influencers.
3: També hauria de ser patrimoni de la humanitat,
1: la Imma. Ja ho és, la Imma ja ho és. Va declarar la guerra als influencers i als creadors de continguts, que ho posa en espais diferents, eh?
2: Sí, té una altra categoria que ella anomena lerdos, directament.
1: Els lerdos, i així ho explicava.

0: parlar de la caiguda dels influencers, el tanto que tenim a l'Ares i tu mateixa com a possibles víctimes que...
1: Perdona.
0: Per veure, digues.
1: Nosaltres no som influencers. O sigui, som creadores de contingut.
2: Ah, ara t'escolto.
3: Cuidao, que no és veritat.
0: Com que havia llegit això, és el que he preguntat aquest matí l'Ares, si tu ets influencer o creadora de contingut.
1: Jo sóc influmierder.
3: A veure, m'encanta el concepte influmierder, que se'l va inventar ella, sí, i ara tothom ho diu.
1: Tothom ho
3: diu. I jo la primera.
1: Tothom.
3: Val? I és veritat que ella va ser la primera que jo li vaig dir. Això ho has de registrar, t'ho vaig dir?
1: Sí, està registrat, de fet.
3: Està registrat?
1: Sí, sí, sí, ho vaig fer. Tots els meus programes de tele que no han vist la llum els he registrat. Però sí, és veritat. Influmierder és un concepte que em representa molt, m'encanta.
3: És meravellós, perquè no és el mateix influenciar que vendre, per exemple. I molts influencers l'únic que fan és vendre. Són aquells perfils que jo els dic Lady Anuncio. Que
1: el teletienda, li dic jo.
3: La teletienda, que dius, per favor, quina mandra de senyora, que està tot el rato venent, ara compra't esto, ara compra't... Fa molta mandra. Després hi ha persones que t'influencien, doncs persones, jo què sé, a mi em pot influenciar, què sé jo, el Quim Monzó quan fa un article al diari.
0: Sí, senyora.
3: M'explico? Sí. Vull dir, jo faig, per exemple, jo mateixa faig opinió a l'Instagram i evidentment que vull influenciar la gent si faig opinió, perquè és la meva opinió i crec que és la bona, obvi, si no, no la diria.
0: De tota manera, perdona un moment, aquesta campanya que hi ha hagut per fer caure els influencers,
3: sí,
0: han fet caure els influencers?
3: Bueno, jo crec que no. Jo crec que els influencers a l'estiu sempre cauen. Estem d'acord o no, Ari?
1: Sí, jo crec sempre. Que té a veure també, sí.
3: Ara,
1: és una època...
3: cuidau.
0: Què vol dir, que hi ha menys consum?
3: Sí, no sé, sempre cauen, baixen seguidors, a l'estiu sempre hi ha una cosa rara.
0: Saps seguidors aquest estiu o no?
1: Sí, sí.
3: Sempre passa.
1: Però perquè no he publicat gaire, la veritat.
3: Bueno, per això,
1: o sigui,
3: perquè no
1: té a veure amb...
3: Exacte. Ho fas diferent, no acabes de... Pensa, cuideu que hi ha una web i tot, lacaidadelosinfluencers.com.
4: Ah, sí?
3: Sí, ara és, tu no hi ets. Tu no hi ets. I vas veient com van caient.
4: Llavors,
3: fa molt riure perquè hi ha un rànquing que dius, al capdamunt hi ha la Michi, que dius, no sé qui eres, Michi.
1: No tinc ni idea.
3: Perquè, clar, ara surten tots dient, no, jo soy creador de contenido. Dius, bueno, però el contenido puede ser de mierda, con perdón de l'expressió. M'explico? Vull dir, és com la tele d'abans, que hi havia la tele basura i la tele no basura. Dius, bueno, depèn de la mirada. Depèn de la mirada, perquè abans dèiem Cròniques Marcianes, Telebasura, a mi m'apassionava aquell programa.
0: Sí, senyora.
3: I em sembla zero Telebasura. Em sembla que era molt difícil de fer i l'enyoro profundament.
0: Home, sabia, grans gurus de la televisió deien que aquell era el programa perfecte.
3: Home, imagina't, però molta gent deia que allò era Telebasura, no? Doncs el mateix passa amb el contingut de les xarxes. Doncs hi ha contingut bo, dolent... Si a tu només et surt merda, planteja't què està fent l'algoritme. Serà que només mires allò? Sí o no?
4: Clar, la gent s'està cansant també d'això que deies abans, de Lady Anuncio, de que li venguin coses i vinga, vinga,
3: vinga. Pues llavors no segueixis a Lady Anuncio, segueix a l'altra gent.
4: Clar,
3: és que al final l'algoritme et dona, jo us he de confessar, que tinc més comptes a part de la meva.
4: Clar.
3: Perquè, clar, jo a vegades miro coses per aquesta secció i no vull que la meva compte es contamini.
4: Clar.
3: I comenci a aparèixer amb coses... Saps què vull dir?
0: I clar, que vas amb un perfil fals, o...?
3: Sí, però no el faig servir per atacar ningú ni per cotillejar ningú. El faig servir per buscar...
0: I mai has tingut el desig de... Ara que estic sota el paraigües...
3: Fer comentaris, no.
0: Anònim, no?
3: No. De fet, fins l'altre dia em va entrar una persona i em va fer una pregunta, li vaig dir, no, és que esta cuenta no, és solo para trabajar. En plan, deixa'm en pau. No vull que l'algoritme, saps què vull dir? Bueno, la Michi, que no sabem qui és, ha caigut, la Natàlia Palacios.
4: No, però escolta,
3: el Nervio, que dius, qui és el Nervio? És que fa una gent, uns noms, que els noms ja ens haurien de fer veure que allò no va bé, el Nervio.
4: El Nervio, estic mirant això que dius de la web aquesta, Imma, i la Michi, aquesta que no sabem ningú qui és, ha caigut 88.000 seguidors.
0: És gent,
4: és molt.
0: I quants en tenia?
3: Clar, és que igual en té 10 milions.
4: Bueno, 2 milions.
3: Home, Déu-n'hi-do, que això és res. Això és res.

0: Això és res, quan tens 2 milions, això és res. Ara, fa molta gràcia perquè n'hi ha una que a mi m'agrada molt, que és la Fabiana Sevillano. Jo no diria ni influmierden, ni influencers, jo si dic lerdos directament. La caída de los lerdos. Hem començat a filtrar i a dir, mira, això ja no cola. Ja no cola, de veritat. Llavors, clar, et dones compte de que són persones que viuen en una altra realitat. En aquest rànquing hi ha la Fabiana Sevillano, que jo li donaria el premi a la lerda de l'any, que ella, bueno, té una idea curiosa del que són les vacances d'estiu.
1: Yo estoy fluyendo porque la gente ha tenido 3 meses de verano, como todos los años, pero yo tengo un mes.
0: Clar, aquí s'ha liat parda perquè la gent diu, per favor, a veure, la gent té un mes de vacances, no 3, però ella no diu 3 meses de vacaciones, diu 3 meses de verano. Llavors dius, clar, és que no ho pilla. Aquesta noia ha passat de l'escola a l'infomierder, m'entens? Aquesta nena no ha passat 3 mesos, no ha entrat mai a l'entorn laboral. Que això és un problema que tenen molts influencers. No saben el que és treballar. No saben el que és anar a una feina, pringar, aguantar un jefe. Tenen ni idea. Llavors aquesta nena passa del col·le i diu, 3 mesos de verano. Clar. La nena monger, amb perdó de l'expressió.
2: Clar, en el seu cas són 3 mesos.
0: Claro, 3 mesos de verano. Llavors jo tiro una llança a favor d'aquesta noia pobreta que no l'he de mas. Llavors tenim 2 tipus d'influencers enfadats per aquest tema, perquè, clar, tothom parla d'això, encara que viuen ares que no hi ha engagement malo, perquè, clar, en el fons estem alimentant aquests influencers.
2: Funciona, clar.
0: Jo cada vegada que tiro un tall d'aquesta dona, doncs l'estic alimentant, i al final tot parlem dels mateixos. Que si la Rorro, que no sé què, dius, ja, però no parlo de veure vídeos de la Rorro, jo. M'explico, llavors sí, és curiós. Llavors hi ha els que es consideren creadors de continguts i, clar, això no va amb ells, encara que facin un contingut que diguis indiscutible, i no pares de veure perfils de gent que justifica. Tu ho has fet? Tu has parlat d'aquest tema, ara?
2: No, encara no.
0: No ho
2: tinc
0: facis.
2: Algo preparat.
0: No ho facis. No, t'ho dic de veritat. T'ho dic de veritat, perquè veus a tothom dient, hola, què tal? No, la que vull hablar de la caída de los influencers. Jo soy creadora de contenido, tengo 3 carreres, i llavors dius, no justifiqueu. O sigui, tu fes la teva feina i fes-la bé. M'entens?
2: No, jo, si digués algo, diria que la culpa no és dels influencers.
0: És de la gent que ho mira.
2: És de la gent.
0: Home, no digui res. Home,
2: no, però és veritat. No és que fa ràbia. T'acabes d'influencers. Quina merda d'influencers segueixes
0: jo,
2: tu?
0: Jo t'ho dic en sèrio. Els influencers que jo segueixo guais no parlen d'aquest tema.
2: Era això, perquè sí. És que, això és veritat.
3: No. Espera, una altra cosa. Gent... Perdona un moment. Un dia també hauríem d'aprofundir sobre el vocabulari dels influencers.
0: Sí.
3: Sí, tota, o sigui...
0: Parla, bueno, són alguns perquè són joves i parlen ràpid.
3: Clar, sí, però és igual, però amb
0: els bros, no? Això seria més aviat
3: no,
0: el vocabulari
3: no, dels no, bros. I no tan bros, eh? I no, no? Tan, bro, i no tan bros, que a l'hora, per exemple, de cuinar, diuen, tota l'estona s'estan omplint la boca de paraules que no caldria. Vull dir, precisament tenen seguidors que són molt joves, sí. Perquè després, quan els veuen a actes públics, sí. Tots es volen fer fotos amb ells, sí. I utilitzen un llenguatge que dius, podríem també baixar-ho perquè el missatge arriba igual.
0: Ja, no ho sé. Després tenim gent ofesa. Ofesa per la caïda dels influencers, i que són influencers que deuen haver caigut. Com un tio que es diu Rubén Salvado, que dius, Rubén, no sé quién eres, però està molt indignat i ell té claríssim el que hem de fer els altres. No critica tant.
4: O sea, ¿quién sois vosotros para opinar de nosotros? O sea, que tu padre tenga 2 semanas, me sabe muy mal, pero problema mío no es que se vaya a otra empresa. Igual que a nosotros nos decís, poneros a trabajar, estudiar, no sé qué, pues podría decirle yo a tu padre, pues que tu padre hubiera estudiado otra cosa y hubiera trabajado de otra cosa para que tenga más vacaciones, ¿o no es así?
0: Es así, es así. Sí, claro, es así de fácil. Es así de fácil.
5: Hashtag o sea, empatía.
0: Exacte, empatía. Total. És que no entenen d'empatia, que són immunes, que de veritat han vist tant contingut que ja l'empatia ja no existeix. Mm-hmm. O sigui, viuen en una altra realitat. O sigui, aquest noi, pobret, que dius, no et fa vergonya d'això? Ja anava a dir per la tele o per la ràdio, pels puestos. No us fa vergonya d'això. Ell s'ho creu. Sort que hi ha gent intel·ligent que després els replica, donant-los engagement, les coses com són, dient-los això.
6: Os quería ver yo una mañana trabajando de cara al público. Que te ha tocado la lotería, que sois una piara de gente sin ningún talento, que no aporta absolutamente nada y que os llueven los billetes del cielo. Lo mejor que podéis hacer es darle las gracias a esos camareros que consumen vuestro contenido, no reíros de ellos.
0: Totalment.
3: Sí, senyora.
0: Es que ell no se ríe de nadie. Ella es pensa que té raó. Ell no se ríe de los camareros, els desprecia. Diu, si tu eres camarero es porque quieres haber estudiado. Dius, ¿por qué has estudiado tú, fill meu?
2: Déu-n'hi-do.
0: És que em fa molta gràcia.
2: Jo sempre, no
0: dic, jo sempre dic això de que la gent en general és lerda, em refereixo a aquesta penya, però em quedo curta, soc molt educada jo. Quan dic que són lerdes, soc molt educada. El Xampi Morós, que ens agrada molt...
3: M'encanta.
0: També ha fet una estadística i ell té claríssim el que passa aquí.
7: ¿Qué esperáis si el 90% de los influencers son gilipollas? Literalmente gilipollas. Y son tan gilipollas y están tan fuera de la realidad que viendo este vídeo me van a dar la razón porque piensan que están en el 10%. ¿sabes? És impressionant.
0: Sí, sí, és així. Tothom se sent al·ludit quan dius coses boniques, però les lletges no. Tot el món és creador de contenido.
3: És molt gran el Xampi Morós.
0: M'agrada molt.
3: I aquest ha rebut per tot arreu,
0: sí,
3: eh?
0: Sí, però és guai, aquest tio a mi m'agrada, no porta ni micro. Ell va a saco.
3: I és un valent, eh?
0: Sí, sí, sí,
3: és
0: tant.
3: És molt valent,
0: no,
3: eh?
0: No, i és un tio que va tenir molts problemes amb la ludopatia, sí, sí, i llavors s'ho sí, sí, sí. Curra molt. Després hi ha una altra estadística, Álvaro Casares, que, bueno, gilipolles no, ell té un altre concepte i baixa una mica l'estadística.
5: Opinió sobre la caída de los influencers es que creo que en torno al 70% de los influencers de este país son idiotas, o al menos con los que yo coincido, porque en parte es un sector al que pertenezco. Lo único que te pido es que te calles la boca, tío. Ser creador de contenido es un chollo. Tenemos un tren de vida muy por encima de la mayor parte de la población de este país. Somos unos privilegiados, así que cállate la boca, crea contenido y disfruta.
0: Claro,
3: ja està,
0: disfruta, però hi ha gent que està molt amargada, com el Xocas, que ha sigut un dels que ha provocat la caïda de los influencers, que ha dit que érem tots, bueno, aquest és un maleducat, va a saco, però mira, hi ha una esperança. El Xocas igual marxa abans que caiguin los influencers.
8: Yo de verdad me alegraré si caemos los creadores de contenido, porque yo tengo ganas de dedicarme a otra cosa, porque aquí ya lo he conseguido todo y soy el absoluto GOAT con una diferencia abismal. Ya más no puedo conseguir, tío. Ya tengo los Eslan que quería, he conseguido los récords que quería. He sido campeón del mundo durante varios meses de mi vida. Ojalá se acabe el mundo de la creación de contenido y me tenga que dedicar a otra cosa.
0: Venga, a ver, marcha. No hace falta que se acabe. Te puedes decir
3: marcha,
0: igual.
3: Marcha, claro.
0: No hace falta que se acabe. Es como si yo digas, ay, ojalá se acabe la radio, que quiero trabajar de otra cosa. Dices, no hace falta que se acabe la radio. Si quiero trabajar de otra cosa, me voy a otro sitio.
9: Li donem
0: permís,
9: eh? Es que
0: son lernos, te digo la verdad. Vete a trabajar al Burger King.
10: Home, si li comencen a acabar les campanyes...
0: Que veràs que bonito es trabajar en el Burger King cada dia allí, 8 hores, 10, embolicando cosas. Te lo pasarás bomba. Te lo pasarás bomba y tendrás un mes de vacaciones.
3: Gracias. No tres, no tres comera, tres meses de verano.
0: Tres meses de verano.
3: Gracias, Emma.
0: A vosaltres.
11: Bon dia i bona sort a Ràdio 4 amb Badó Lladó.
3: Entrem ja a l'estat de l'any i avui, com que som gent molt corporatius amb la diada, doncs li posarem la música que més s'hi escau, eh?
10: Les 5 cançons més nostrades, més exitoses dels últims anys. Les 5 cançons en català més top. No em vull saber.

0: Com t'agrada aquesta punyetera, eh?
1: M'agrada, la veritat que sí. Els cotis, els tallets i tot el que vingui.
2: Els figa, flowers, que també els tenim, per
1: també,
2: cert.
1: També, també.
0: Perdona, és possible que abans diguessis m'agrada i ara dius m'agrada?
1: No ho sé, pot ser que esteu... Què esteu fent amb mi?
0: T'estem mutant, però abans deies m'agrada.
1: Pot ser.
2: Com sabeu, els de tallets o de tients, perquè cadascú els diu una mica com vol, eh? Amb el coti per coti van fusionar la sardana amb els ritmes més urbans. També han d'estar en aquesta llista els figaflaues perquè la Marina està morena. La Marina.

0: Estem parlant de les cançons més top de l'última dècada en català, eh?
1: No, que està molt bé perquè quan va haver-hi el boom, l'explosió del pop-rock català als anys 80, final dels 80 i els 90,
0: exacte,
1: semblava que allò fos insuperable. I la veritat és que els darrers anys ha vingut aquí un tsunami de bona música en català que...
0: Sí.
1: És de les poques vegades que molta música catalana traspassa fronteres.
2: Sí, sí, sí. Està vivint un moment molt dolç, la música catalana.
0: Totalment.
1: També havia passat, perdona, el pop rock català també havia passat fronteres,
0: i
1: perquè s'havien fet concerts fins i tot a Londres.
0: Sí, sí, hi ha hagut fornades de música en català. La nova cançó també va ser importantíssima. I continuem amb els últims èxits en català. També van ser protagonistes Charango el 2017 amb Una lluna a l'aigua.

va convertir en referents absoluts del pop més festiu, del mestissatge i amb cançons com aquesta, Una lluna a l'aigua, del 2017. Una mica més tard arribava una altra veu destacadíssima del panorama no només musical, sinó també televisiu de casa nostra. Estem parlant de Miki Núñez i una de les seves grans balades com és Escriurem.

0: es va convertir en un fenomen de masses aquesta balada.
1: Preciosa, preciosa.
0: I no recordeu bonica, que va sonar molt també durant el confinament.
1: Sí,
0: va
1: cert,
0: ser un dels himnes també de la pandèmia.
1: I acabem amb quina?
0: Home, amb Joan Dausà, ho tenim tot.

0: temazo.
1: És que saps què passa? Jo escolto aquesta cançó, ja sabeu que soc molt d'explicar la meva vida en aquest programa, però, clar, tinc dos grans moments amb aquesta cançó. Una és veient l'actuació de Joan Dausà tant a Cap Roig com a Palau Sant Jordi, que vaig anar amb la meva filla, perquè ens va entusiasmar, perquè la tenia que compensar el concert del meu fill a Coldplay,
0: sí, i
1: la tenia
0: que portar a algun lloc,
1: i vam d'això. I l'altre és que vaig anar amb la meva exparella a veure-la a Madrid, en el concert que va fer a Madrid, i també va ser molt màgic.
0: I després vau dormir a casa teva.
1: I després vam dormir a casa teva, sí senyor.
0: Quan jo vivia a Madrid,
1: saps? I no vam canviar els llençols.
2: El coixí
1: vam tirar per la finestra, no feia res, que pintava aquell coixí allà. No, i és veritat que cada vegada que escolto això em fa una, com molta gent que escolta cançons que evoquen algun moment tan especial, em fa una pujada de sentiments tan bèstia.
0: Sí, això ja ho té Joan Dausà.
2: És el que anava a dir, que Joan Dausà sí. Ja té aquest component de subidon.
0: I ell és maquíssim, a mi m'agrada molt perquè li passa molta gent, però que li passi a Joan Dausà em va fer especialment il·lusió. Aquest estiu tenia concert a Lleida i em va enviar un missatget i em va dir, escolta, ara tinc concert a Lleida, vols venir?
1: Ah, sí?
0: I jo no estava a Lleida, evidentment, oh. Però em va fer gràcia de dir, que mono, que em relacioni amb Lleida, evidentment.
1: A diferència a mi, que anava a la Cerdanya i estava allà i vaig enviar 1000 missatges a veure si podia anar amb la meva filla perquè hi havia sold out. I bé, li vaig tenir que posar el caset a la nena.
0: Oh.
1: No hi havia manera. Va, culpa meva d'haver-me despertat tard, eh? Anem a recordar el Marra d'Horta. Parlàvem de la tornada a l'escola, dels nanos que comencen a l'institut.
2: Exacte, parlàvem dels adolescents.
1: Sí, que els deixes ja després de l'escola, van a l'institut i els deixes allà i et transformen en la persona. She sits on her. Així ens ho explicava el Marra d'Horta. Novament torna el pare Marc, un home que ha viscut a la seva pròpia pell. És una experiència basada en fets reals. D'aquí a un minut arribarem a 8:15 del matí. Marra d'Horta, novament. Bon dia, bona
3: sort.
1: Aquesta sintonia avui la posem per última vegada.
3: Sí, sí, perquè de fet, com que recuperem el pare Marc, però aquest any he decidit que faríem una versió premium, vale? I parlarem dels adolescents. Llavors, jo crec que aquesta sintonia ja no s'escau tant, perquè això fa molt de nens, això de Toy Story.
1: Perdona, jo sóc nen i Toy Story també m'agrada.
3: Sí, que sí, que sí. Però ara, si us sembla, us proposo la nova sintonia, gent cultivada de música i tal, a veure què us sembla per parlar, sobretot, de tema adolescents. Va, presentem la nova sintonia del pare Marc.
4: Offspring.
3: Sí? Offspring.
1: Ha de ser aquesta,
3: Que a més és una mica per què no trobes una feina, que sí. És el que estem pensant tots els que tenim adolescents a casa, vale? El títol de la cançó crec que s'escau més, perquè bé, tot el que sentireu a partir d'ara, jo us avanço que està basat en fets reals, vale? Però el més inquietant de tot és que el que jo us expliqui, hi haurà pares i mares que els semblarà poc, els semblarà, saps? Vull dir, anecdòtic, val?
1: Yeah.
3: Perquè avui comencem ja parlant del primer dia de l'institut, val? El salt de primària a la secundària. Estàs en aquesta tessitura, tu?
1: No, vaig estar-hi fa 2 anys.
3: Vas estar-hi fa 2 anys, molt bé. Doncs us compartiré algunes idees bàsiques.
1: Però tinc un problema encara pitjor que aquest.
3: Sí?
1: Sí.
3: Bueno, i els que vindran.
1: No, el meu fill ha sucumbit al... Bé, he hagut de jo, el desig de el pentinat aquest dels adolescents...
4: Ui.
3: Aquest serà l'últim dels teus problemes, de veritat. Serà l'últim dels teus problemes.
1: Sí, però aquest el veig cada dia, m'entens?
2: Ara que es porta rapat aquí de sota, no?, i amb cabell a sobre, ara com és?
1: I la tofa dalt, que
2: sembla... Tofa dalt, exacte.
1: No, que sembla una fregona, els nanos.
3: Us diré...
1: De veritat, és que... Però d'on t'entrega les influències d'això?
2: Dels futbolistes.
3: Perdó, que de veritat, que això és el de menys. O sigui, aquesta batalla la tens perduda, igual que tantes altres. Però aquí estic jo per explicar-vos-ho, no us preocupeu. El canvi de primària i secundària és un canvi important, sobretot per a vosaltres, pares i mares, perquè no sabeu el que us ve a sobre. Heu de pensar que vosaltres a l'institut els hi donareu un nen o una nena encantadora, que està superorgullós dels seus pares i mares, que fa tot el que dieu, i d'aquí 4 anys us la tornaran, que fuma, que beu, que balla reggaeton, i en el millor dels casos us ignora. En el millor dels casos, vale? És una transformació més bèstia que quan Flick va agafar el Barça de Xavi, val? Els donareu una floreta, una margarita, i us tornaran amb, perdó, un puto cactus, una planta carnívora, val? Però, i ells? Com ho viuen els adolescents, tot això, vale? Doncs el canvi comença demà. Quan dic demà, vull dir demà. Demà dimarts, demà, el primer dia de l'institut.
1: És el primer dia.
3: El primer dia de l'ús. Bueno, demà no, que hi ha vaga. Vale? Demà passat. Demà passat, suposem que demà passat. És igual. La cosa és especialment impactant pels que canvien de centre. Clar, si tu vas sempre a si tu passes de primària a secundària i no canvies d'institut, perquè ens entenguem, de centre educatiu, el canvi no és tan bèstia,
1: yeah,
3: val?
1: Yeah.
3: Però clar, els que canvien de centre, o sigui, els que diuen no, primària aquí...
1: Sí, sí, que passi el cas del meu fill.
3: Doncs allà, allà la cosa és important per ells, perquè d'entrada la seva actitud és com d'empoderament, vale? El rotllo, jo ja sóc gran perquè vaig a l'insti, vale? I cal dir que la tonteria aquesta els dura 3 dies, perquè clar, en primer lloc, perquè ells se senten grans fins que veuen els de batxillerat amb barba, fumant, tatuats i parlant com si estiguessin al pati. Al pati, concretament, de Can Brians. Vale? No al pati de l'institut. Vale? Llavors, la idea aquesta de que jo ja sóc gran, ja, clar, saps, comença una mica a recollir cable.
1: Sí, comença a rebaixar les expectatives.
3: Exacte. Per tant, allà se n'adonca millor l'empoderament, guardar-lo per d'aquí uns dies, perquè en comptes de ser els grans, han passat a ser els més petits. Però no de la classe, sinó de tot el centre.
0: Clar.
1: Penseu que... Perdona, és que el meu fill va entrar que era el més petit de l'escola.
3: Ah, clar.
1: De l'institut.
2: A no, li passarà exactament igual. Clar, comença l'institut l'any que ve i és del 28 de desembre, per tant...
1: I et dona la sensació que quan el portes el primer dia, et dona la sensació que estàs portant a l'escorxador, eh?
3: No, és que penseu que entre un nen de 12 anys que comença a l'ESO i un adolescent de 17 que comença el batxillerat, hi ha més diferències físiques que entre Covarsill i Omandé. Saps què vull dir? És a dir, dius, no poden ser... O sigui, no, hi ha massa distància, eh? Però bé, tot això ho aniran processant mica en mica, ja s'aniran adaptant a la nova realitat, cosa que també us avanço que vosaltres no fareu. Però per això estic aquí, per explicar-vos-ho cada dilluns.
2: Mare meva, l'any que ve m'arriba a mi aquest moment, eh? Com a mare, el canvi a l'institut. Ara començarà sisè demà, sí.
1: Jo la meva filla començarà cinquè, és que no em vull ni imaginar.
3: És que no. Aneu apuntant. Jo només us dic una cosa, quan jo parli, aneu anotant cosetes.
4: Tens fills, Tomà? No tinc fills.
1: No?
4: Molt bé.
3: I no en tindràs.
1: Recordem que...
3: Si em vas escoltant, no en tindràs.
1: El mare d'Horta és l'anticonceptiu de Catalunya, eh? Vull dir que se't passen les ganes, eh? Tu què, Arris, ens hi posem o no?
0: No, jo... Ens hi posem en què?
1: No sé.
0: Jo estava pensant que no fa tant que vaig estar a l'institut. No fa tant que jo vaig viure això que diuen.
3: Exacte.
0: Per mi la secció del Redhorta és això, és tornar enrere un rato.
1: Una mica.
3: Deixa'm-hi.
0: Una mica. Una mica. Una mica. Una mica. Una mica.

0: Ràdio 4, bon dia i bona sort, amb Badó Lladó.
1: Estàvem escoltant la música d'Ava Max, que dona el relleu directament al Marc Llibre en el seu debut al Bon Dia, Bona Sort, un debut que jo crec molt brillant.
2: I tant, que va parlar a més de... És que, clar, si tu li preguntes a un professor, una professora, fa 20 anys, i li dius, no, és que el 2026 tindràs classe Farmejadors d'Aura, tindràs Therians... Clar, aquesta persona com es queda?
1: Doncs es queda, com ens ho va explicar el Marc...
3: Sí, com ens vam quedar nosaltres.
1: Ens vam quedar amb encara de... Per cert, si haguéssiu de ser un animal... Si haguéssiu de ser un animal...
2: Un Therian, ostres, algú de la selva. No sé, un tigre o alguna cosa així.
1: Un tigre?
2: Sí.
3: Jo seria un
2: depredador.
1: Un dofí.
3: Un dofí.
2: Ah, que maco.
3: Sí.
2: Sí, m'agrada també.
1: Està bé.
3: I tu?
2: I tu?
1: Un escarabat pelotero.
0: A Ràdio 4, bon dia i bona sort. Amb Badó Lladó.
1: Està
4: bé, sí.
1: És molt de terra.
4: És molt el meu rotllo, sí.
1: És molt de terra, eh?
4: Sí, sí,
1: a veure,
4: sí.
1: Puja, puja, puja. El primer guió que ens passa al Marc Llibre,
4: sí.
1: El llegiré textualment, la intro, eh? És una, hi ha intros... Que són normals, i després hi ha les intros, aquelles treballades.
5: Sí.
1: Aquelles que...
5: no com les meves.
1: No,
5: està clar, està
1: clar. Va, anem a la intro del Marc Llibre, que m'ha preparat per avui. Ara anem a la secció del Marc Llibre.
3: Espera, que no acabe aquí, que no acabe aquí. Tens una altra intervenció que diu...
1: Ah, sí, espera un moment, espera. T'he menys tingut ara, perdona.
2: Literatura fina, fina.
1: Bona, Marc, què ens portes avui?
4: Jo agafo una mica el fil del que parlàvem abans dels joves, perquè demà comença el curs escolar i estan al focus de tot, són els, realment els protagonistes. Què passa? Jo crec que aquest curs serà força diferent al que estem acostumats, perquè nosaltres som molt diferents a com són els joves d'ara.
3: Sí, és veritat, sí, sí. És veritat.
4: No? Som bastant diferents.
1: Cada vegada la distància és més llarga, eh?
4: Recordem que el curs passat ja vam acabar amb l'aparició dels Therians, que són aquestes persones que s'identifiquen espiritualment i psicològicament amb animals.
3: Hi ha mort, no?, aquesta tendència?
4: No, encara no.
3: No,
4: jo sé que està entre els joves. Sí que hi ha algun adult que també és Therian, per exemple, el pare de la Lamine Yamal, és un Therian tipus camell, camell del Bronx, però un camell al final...
3: Ostres, vull dir... Marc!
4: Així vam acabar el curs passat, però ara comencem afegint-li als Therians el que es coneix, s'ha conegut aquest estiu, com els Farmejadors d'Aura. Això és gent que queda, no?, i fa ball, gestos... Fa una mica, pel meu gust, l'idiota, d'acord? Per pujar el que pareix és aura, que seria un sinònim de carisma, no? Seria una mica aquest el rotllo. Per això a mi m'agradaria avui analitzar aquests possibles canvis que hi ha en socials, no?, i trobar algun tipus de solució perquè els professors i els pares, doncs, tinguin més fàcil la feina i s'adaptin una mica als,
1: important,
4: als
1: important.
4: Nous temps, no?
1: Està bé, està bé, està bé, està bé, està bé.
4: Aviam, el primer canvi són els noms, això és algo que estem acostumats, els noms canvien sempre, que hi ha un canvi de generació. Primer hi havia Josep Maries i Dolors, després Kevins i Jennifers, després Ots i Ius. El problema que jo veig ara és que un noi Therian, que se sent un gos, un lleó, un mico, una rata, un ànec, no li pots dir Joan. No,
3: no, no, no, no.
5: I Josep Maria tampoc.
4: Tampoc. Aleshores, jo proposo que els nens es comencin a dir Snoopy, Milú, Mufasa, Simba, Rafiki, King Kong, Mickey o Donald. Pot ser que per casualitat l'hagis posat un nom adequat al teu fill, potser li vas ficar Lucas i s'identifica amb un ànec,
1: sí?
4: O Gustavo i amb una granota, no? Això, però no se'n passa. Amb els Farmejadors d'Aura també tens un problema amb els noms, perquè Antonio, Joan, Maria, Elena no tenen aura.
1: No.
4: Estem d'acord, no? Les coses amb aura sabeu que sempre van en anglès. Per tant, veurem nois i noies que es diran Legend Fernández, Maverick Ferrer, Ryder Montaner, Savage Garriga o CrossFit Puig.
3: Quina aura!
4: Molta aura, és, té potència.
1: Perdona, has dit CrossFit?
4: CrossFit Puig. Sí, no?
1: El CrossFit Puig?
4: Sí, CrossFit Puig. Està bé.
3: Home, té power,
4: Té bastant de poder.
3: Uf.
4: El segon canvi són els noms i l'organització de les aules. Abans s'anomenaven i s'organitzaven segons el curs que corresponia, primer de batxillerat, segon, bueno, tot això. Però ara amb els Therians jo el que faria és que fins al final dels estudis s'utilitzi el mètode que s'utilitza per volaris. La classe de les girafes, de les zebres, dels hipopòtams... I, a més, podem vendre les portes obertes com un zoològic.
5: Això està bé.
4: No?
5: Aquesta està molt bé. Aquesta mola.
4: Sí, les portes obertes normalment...
5: És que, a més, clar, diríem ja...
4: I veuríem coses xules com pares dient vinc a veure la classe dels Jones on hi tinc allà el meu fill de 14 anys, el Mufasa Sánchez.
5: Sí, no? Sí, sí. I que ja fa l'olor de...
4: Ja fa l'olor també.
5: Ja et porta.
1: Sí,
4: amb el tema dels Farmejadors d'Aura, abans les classes es podien dividir en dos grups segons el ritme d'aprenentatge. Estaven els ràpids i els lents, que era un eufemisme dels tontos i els gestos. Ara no, ara podríem fer menys aura, més aura, no? Sí. I canviaria el paradigma, doncs els més guais estarien a... Yeah. O sigui, els més tontos estarien a la classe dels ràpids, diguéssim, sí, i al contrari. Seria una manera de canviar-ho. Un altre canvi que s'hauria de produir és el temari i les assignatures. Això ho hem d'adaptar bé perquè un noi amb molta aura no necessita saber matemàtiques, ni ciències, ni català, amb una mica d'anglès per inventar-se paraules absurdes i una mica d'educació física, jo crec que ja, ja tira.
5: Ja veu, però...
4: Clar, i un noi que... O sigui, amb els animals, imagineu, no? Vull dir, les assignatures no tenen cap sentit. Un lleó no ha d'aprendre el teorema de Pitàgores, no?
5: A caçar i prou, a caçar i prou.
4: Clar. Si algú se sent un Teri Angós, una assignatura que es digui ciències de donar la puteta o llengua canina... D'acord? Ensenyem a abordar i aquest tipus de coses. El tema menjador, un nen Teri en lleó no li pots donar un plat de macarrons i un llibret.
3: No ho veig,
4: hauràs
3: no.
4: de donar-li el cap d'un nyú, una pota de zebra. I els farmejadors d'aura igual, el menú més senzill, perquè ells només mengen Doritos i beuen Monster o Red Bull. Un altre canvi que afectarà en aquest cas els pares és el tema de la salut del fill, no? Abans en aquest... O sigui, aquest crec que és positiu. Abans, si el nen es feia mal, el portaves al metge, si estava deprimit al psicòleg, si era drogadicte a un centre de desintoxicació. Ara amb els Terians tot això s'arregla, ho arregla la mateixa persona, el veterinari. Jo crec que aquí tots hem guanyat. Un altre canvi són els conflictes familiars, perquè, clar, imagina't que ets pescador, peixater, i el teu fill diu que és un llobarro. És incòmode,
5: a veure,
4: no?
5: Una mica lluç, n'hi ha
4: algun fet lluç.
5: Algun de lluç a trobar.
4: O se sent porc i t'agrada molt el fuet. Clar, això són conflictes familiars.
5: O són musulmans, els teus pares, saps què vull dir?
4: Clar, també és un problema. O se sent una panerola i tu tens tot de trampes per paneroles.
2: Hi ha molt conflicte aquí.
4: Molt de conflicte,
6: sí.
4: I per acabar, tema mascota, s'ha de vigilar. Si teniu un Teri Angós, no us compreu un gat.
5: No.
4: Si teniu un gat, vigileu si el vostre fill és un Teri en rata. I si el que volíeu era un fill i un gosset, doncs teniu dos per un, no? Si realment el...
1: Perfecte, doncs...
2: Sí, era complicat abans, ara ja... Vaja.
4: Els temps canvien, ens hem d'adaptar.
2: Sí, sí.
1: Aquesta és la nova realitat. Amb els pentinats aquests que porten, ja avui dia comença a haver-hi una mutació.
5: Una evolució.
1: Una evolució o una mutació.
4: Sí.
1: Gràcies, Marc.
4: A vosaltres.

0: Bon dia i bona sort amb Badó Lladó.
1: Bé, i no si avui fos festiu. Avui és festiu. Exacte. I per tant, normalment diem, si avui fos festiu, on aniríem? Doncs avui és festiu, i on te'ns convides a anar?
2: Doncs avui anirem a Montserrat. A més, no ho hem d'imaginar, com tu deies, perquè, clar, és la diada, és festiu de veritat. Montserrat, no sé vosaltres, però a mi sembla un lloc especialment adient, perquè poques imatges són tan reconeixibles del país com aquella muntanya. Jo deixaria el cotxe a Monistrol, pujaria amb el cremallera, que ja et fa com entrar en una situació en la situació abans d'arribar. I un cop a dalt, doncs, la visita a la Basílica, evidentment, obligada a la nostra Moreneta, i si coincideix amb l'horari, recomanable escoltar l'Escolania, que és una d'aquelles coses que guanyen molt quan les vius allà mateix, en directe, i no ho veus per vídeo. Després el que faria és agafar el funicular de Sant Joan per pujar més amunt encara i fer un passeig curt, sense complicar-nos massa amb la ruta impossible, però sí per veure les formes de la muntanya i les vistes. I abans de baixar, una volteta per les paradetes i alguna cosa típica per emportar-te a casa i ja estaria, no sé com ho veieu.
1: Vaig posar música una vegada amb un casament que es van casar a Montserrat i ell es deia Jordi. Es van casar el dia de Sant Jordi a Montserrat.
2: Oh. Què dius?
1: Sí.
2: Que bona.
1: Sí.
3: I ara, quin combo de catalanitat. Quanta catalanitat.
1: Sí. I ara viu a la Vall d'Aran. Família, ho deixem aquí, ja està.
3: Ja estaria. Tinc ganes, demà n'ha entrat amb ganes d'anar-hi,
1: sí?
3: Veus?
1: Jo recordo el petit a Montserrat, el que més m'agradava anar a Montserrat, anar al bufet lliure que hi havia a menjar croquetes. Feien unes croquetes grosses que estaven boníssimes. I em vaig comprar, els meus pares em van regalar un bastó amb un picarol, saps? Aquell bastó era típic de Montserrat. Molts nens anaven amb el bastó amb picarol.
3: Sí, crec que sé el bastó que dius.
1: En fi, família, què vols? Que me'l vas fotre tu, el bastó?
3: No.
1: Família, haurem de ser aquí. I tornem dilluns, que tingueu una molt bona diada, bon cap de setmana. Dilluns ens retrobem quan siguin en punt les 6 del matí. Des del bon dia i bona sort. Gràcies per la paciència en aquesta primera setmana de programa. A partir de dilluns, a donar-ho tot gas, que tornem quan siguin les 6 del proper dilluns, que ja serà 14, eh?
3: 14 de setembre.
1: Dilluns 14. Ares, gràcies.
2: Gràcies, sempre.
1: I molt bon dia, gràcies,
3: Montse. Bon dia
1: i
3: bona diada.
4: Molt bon dia, són les 8 en punt. Obrim una nova temporada del Cafè d'Idees en aquesta diada de l'11 de setembre.
5: Una diada, Gemma, que ve precedida per les ofrenes ahir al Fossar de les Moreres, marcades per l'atenció, les càrregues policials i la polèmica per la presència d'Aliança Catalana als actes del Born.
4: Avui al llarg del programa en parlarem, com també estarem molt pendents de les tradicionals ofrenes al monument de Rafael Casanova. Avui és 11 de setembre i volem recordar aquestes imatges que tots tenim gravades a la memòria i que ens aboquen els atemptats a les Torres Bessones.
5: Tothom sabia què feia aquell dia, tothom sap què estava fent quan va passar allò que va capgirar l'ordre geopolític mundial, però que també va girar la vida més quotidiana nostra.
4: Uh-huh. Doncs al llarg del programa hi haurà temps per això. És divendres, Ada Parellada. Saps de què ens parla avui?
5: No sé.
4: De què es menjava l'any 1714?
5: Mira-la.
4: Quins aliments hi havia, com es cuinava. És dia de cinema, parlarem de la pel·lícula Cronos, és dia de música, ens hi cabrà tot des d'ara, les 8, fins les 11. Obrim el Cafè d'Idees.

0: No podem permetre que res ni ningú posi en perill la convivència a Catalunya. A casa nostra, l'odi no hi té cabuda.
1: És el missatge del president Illa per aquesta Diada Nacional de Catalunya. Adverteix dels perills dels discursos d'odi, una diada que va començar amb la hissada de la senyera al Parlament i, com ja és tradicional, amb l'ofrena floral aquest matí al monument a Rafael Casanova. Anem fins allà amb la Iliana Viera. Iliana, bon dia.
2: Bon dia. Sí, falta una hora perquè arrenquin les tradicionals ofrenes, però aquí ja, com veieu, tots els preparatius en marxa. Acaba d'arribar també aquí la consellera d'Interior amb els Mossos d'Esquadra de Gala, que fan la Guàrdia d'Honor. Els primers a passar per aquí, com és tradició, serà a les 9 del matí. El govern de la Generalitat els seguirà a la mesa del Parlament i l'Ajuntament de Barcelona, i també els partits, tots tret el PP, que, com és habitual, no assisteix als actes institucionals perquè diuen que el govern exclou la meitat dels catalans, i tampoc assistiran aquí al monument de Rafael Casanova ni Vox ni Aliança Catalana en una diada marcada per l'auge de l'extrema dreta i també que eixampla la divisió dins del món independentista. Per combatre els discursos d'odi i els discursos antiimmigració, el president de la Generalitat, el sentíem en el discurs institucional d'ahir a la nit, ha apel·lat a la unitat, ha reivindicat el concepte de Catalunya un sol poble, perquè, diu Salvador Illa, cap català és més català que cap altre, en una diada també marcada pels seguits de crisis que afronta el govern. El suspenen en la gestió fins i tot els socis d'investidura, i el president de la Generalitat ha receptat unitat, sentit de país, perquè, diu, el govern està disposat a resoldre amb determinació els conflictes a l'educació, els problemes també a l'habitatge, i diu el president que no cal quedar-se en el pessimisme ni en el conformisme.
0: Farem gran Catalunya si no ens limitem a mirar-nos al mavic i a arronsar-nos. Tot el contrari, alcem la mirada. Prenguem consciència del moment transcendental que viu el món. Aquest sentit de país hem de traslladar a àmbits crucials per a la nostra prosperitat. Àmbits que durant massa temps no han rebut ni els recursos ni la prioritat adients i que ara estem determinats a resoldre. L'educació, les infraestructures, l'accés a l'habitatge o el nou model de finançament autonòmic. En tots ells, si cadascú es limita al seu propi interès, Catalunya perd.
1: Durant tot el dia hi ha actes institucionals i clauran al vespre al Teatre Nacional de Catalunya. El fil conductor d'enguany se centra en el 50è aniversari de la Diada de l'any 76 i l'any Gaudí.
3: I avui també hi ha portes obertes al Palau de la Generalitat i al Parlament pel que fa a la manifestació reivindicativa de les entitats independentistes d'aquesta tarda. Enguany estarà descentralitzada a Barcelona, Girona i Amposta, amb el lema aquest 11-S, i soc, i som, independència. Tenen per objectiu demostrar, diuen, que la societat civil independentista encara existeix. La marxa a Barcelona arrencarà a l'hora simbòlica de les 17:14 en dues columnes que representen el present i el futur.
4: Llibertat, amnistia i estatut d'autonomia és el clam que s'escoltava avui fa 50 anys en la celebració de l'11 de setembre a Sant Boi. Les autoritats no van autoritzar que la primera diada després de la mort del dictador es fes a Barcelona, i aquest poble del Baix Llobregat, on hi ha les restes mortals de Rafael Casanova, fou l'escollit.
5: Ja mai més ningú ens dirà com i on hem de celebrar aquesta diada.
4: Un acte amb Miquel Roca, representant el Consell de Forces Polítiques de Catalunya, o Jordi Carbonell, de l'Assemblea de Catalunya, i que va reunir diferents sensibilitats polítiques i socials.
1: Són les càrregues policials al fossar de les Moreres a la líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, acompanyada per uns 500 membres del partit d'ultradreta. L'esperava una concentració de l'esquerra independentista amb unes 2.500 persones.
3: Així, Gemma, i els incidents s'han saldat amb 3 detinguts, diverses persones investigades i 14 agents de la Brimo lesionats lleus. Els Mossos d'Esquadra van fer un cordó per evitar l'entrada dels grups de l'esquerra independentista al fossar on Aliança Catalana havia convocat els seus simpatitzants. Els grups que s'oposaven a la presència de l'extrema dreta han trencat el cordó i han llançat objectes als Mossos. I és aquí quan han començat les càrregues.
1: I el calendari judicial, pel que fa a les causes del procés, es podria accelerar aquesta tardor. Per què, Lorena?
3: Doncs mira, perquè el Tribunal Suprem aplicarà en principi l'amnistia a Carles Puigdemont i als exconsellers Antoni Comín i Lluís Puig quan el Constitucional dicti la primera sentència sobre malversació que es preveu que sigui a l'octubre.
1: El Marroc s'ha pronunciat per primer cop sobre la crisi migratòria a Ceuta. En un comunicat, el govern marroquí rebutja les acusacions. Diuen que no hi ha proves de la seva implicació i que no volen ser el boc expiatori d'ajustaments de comptes polítics.
3: És un comunicat contundent. Rabat carrega contra l'executiu de Sánchez per no retornar els menors nacionals al Marroc, tal com havien demanat. Sense citar el PP, el Marroc critica els partits polítics de llarga trajectòria i experiència hagin entrat en una escalada irracional i populista i demanen un examen exhaustiu per esclarir les causes de l'entrada massiva a Ceuta. Són unes crítiques al legislatiu que coincideixen amb l'aprovació al Congrés de concedir la nacionalitat espanyola als saharauis que van néixer sota l'administració espanyola. PP i Junts s'han abstingut i Vox hi ha votat en contra. 80.000 persones i els seus descendents podran sol·licitar-la en un termini de 5 anys. Els socialistes i Sumar parlen de reparació històrica i els populars posen en dubte la mesura.
6: Hoy, señorías, reparamos una injusticia histórica. Pero no solo reconocemos un derecho, también atendemos una causa humanitaria.
7: Devolvemos, y recalco, devolvemos el DNI español a aquellos saharauis que un día lo tuvieron y este Estado se lo quitó.
8: No estamos de acuerdo con que el proceso general sea por carta de naturaleza. ¿Qué es lo que hay detrás de ese cambio? ¿Una maniobra de último momento para congraciarse con sus socios de gobierno?
1: I la jutgessa que investiga l'entrada de migrants a Ceuta ha demanat al govern una còpia dels 40 informes desclassificats.
3: La magistrada de l'Audiència Nacional, Maria Tardona, ha decidit incorporar aquests documents a la causa i figura una nota informativa del CNI en la qual avisaven d'una crida per creuar la frontera cap a Ceuta a les xarxes socials. El govern insisteix que no va existir cap alerta formal en tractar-se d'un simple WhatsApp. L'expresident popular José María Aznar vincula directament la crisi de Ceuta amb les males relacions entre Espanya i Israel.
9: Estos días comprobamos en el drama de Ceuta las consecuencias de habernos enajenado la amistad de aliados relevantes. España debe recuperar cuanto antes una relación normalizada con Israel.
10: No hubo ninguna alerta referente a ningún hecho, a ninguna entrada irregular masiva en los términos que se produjo el 30 y el 31 de julio.
11: Que no era previsible, que no ha ocurrido en ningún lugar y cada uno ha hecho su trabajo como tenía que hacerlo.
1: La crisi de Ceuta, de la que en parlarem abastament avui al programa en temps d'anàlisi i de tertúlia. Però també us expliquem que el Suprem, el Tribunal Suprem, veu un perill fonamental, real i seriós per les pròximes eleccions amb l'augment del cens a causa de l'anomenada llei de nits.
3: Aquest és l'argument que el Suprem utilitza per suspendre cautelarment el dret a vot dels nacionalitzats espanyols descendents d'exiliats. L'alt tribunal xifra en 408.000 els nous electors a causa d'aquesta llei, assegura que l'augment pot afectar la transparència electoral. Ara, el Suprem ha de resoldre el fons del recurs interposat inicialment per Vox i Justícia Europea. La mesura cautelar es mantindrà per tots aquells que no puguin acreditar que són familiars directes dels exiliats.
12: No és admissible que la desqualificació pública de los jueces se convierta en un instrumento de presión sobre el ejercicio de la jurisdicción. Y si estas descalificaciones proceden de quienes ejercen responsabilidades institucionales, la gravedad es todavía mayor.
1: Aquesta és l'advertència d'Isabel Perelló. És la presidenta del Consell General del Poder Judicial. Ho ha dit en l'obertura de l'any judicial quan ha carregat contra el govern per criticar les decisions judicials com la suspensió de la llei de nets i la investigació per Ceuta.
3: És un nou xoc, Gemma, entre l'executiu i el poder judicial. El rei presidia l'acte i tant Perelló com la fiscal general Teresa Peramato han demanat als polítics que deixin de desacreditar els jutges. També n'han reclamat una resposta a la crisi de Ceuta. La fiscalia ha reclamat també més autonomia.
13: Autonomía que incrementará nuestra apariencia de imparcialidad y fortalecerá la confianza de la ciudadanía en la justicia.

0: Avui fa 25 anys de l'atac contra les Torres Bessones i el Pentàgon. Gairebé 3.000 persones van ser assassinades i avui es recordaran amb diversos homenatges als Estats Units. És un acte per curar ferides, però que no se salva de les polèmiques polítiques. Ens ho explica la Sara Rancanyo, enviada especial a Nova York.
1: Aquí al World Trade Center ja està tot blindat. Falten poques hores perquè arrenqui la cerimònia en record de les víctimes de l'11S, però també en record de les cicatrius i de les ferides que continuen obertes 25 anys després dels atemptats que van canviar el món. I Estats Units ho fa entre reflexions i polèmiques. Polèmiques perquè, per exemple, una part de les famílies de les víctimes estan exigint a Zohran Mamdani que no assisteixi als actes avui. Han recollit unes 100.000 signatures. Altres famílies titllen aquesta campanya d'islamòfoba i ell, en qualsevol cas, ha assegurat que no faltarà a la cita. Polèmiques també perquè s'està parlant molt dels documents que ha desclassificat i que demostren que la ciutat sí sabia que l'aire que estaven respirant els ciutadans després de que s'ensorressin les Torres Bessones eren tòxics. Avui, per primera vegada, en aquest aniversari, es recordaran aquestes víctimes que, per cert, ja superen a la dels atacs. A qui no veurem aquí és a Donald Trump. Estarà als actes del Pentàgon, presumiblement segons publiquen els mitjans locals, per poder pronunciar un discurs que aquí no es permet als polítics. Però l'11S és també un recordatori puntual de les llargues i costoses guerres a les que es va embarcar a Washington després d'aquests atemptats, i Trump, a 2 mesos de les eleccions legislatives, prometent, com va fer durant la campanya, que no entraria en una d'aquestes guerres, avui segueix sense saber sortir de la deira.
2: Atorgaré un dividend a cada ciutadà major d'edat dels Estats Units d'Amèrica de $5.000.
3: És la recompensa que ofereix Donald Trump si el seu partit manté la majoria al Congrés i al Senat a les eleccions legislatives del 3 de novembre. Sortirà, diu, dels beneficis dels aranzels. Ho ha anunciat a la Convenció Nacional, amb el que els republicans intenten remuntar les enquestes desfavorables. Fins i tot Trump assegura que la guerra amb l'Iran finalitzarà després de les eleccions.
4: El conflicte a l'Orient Mitjà continua generant pressions inflacionistes i està previst que la inflació es mantingui molt per sobre de l'objectiu per un període extens. Les perspectives es mantenen altament incertes, amb risc a l'alça per la inflació i la baixa taxa de creixement econòmic.
0: Així ha justificat la presidenta del Banc Central Europeu, Christine Lagarde, la segona pujada dels tipus d'interès per aquest any. S'augmenta el preu dels diners un quart de punt, això és fins al 2,5%.
3: El Banc Central ha pres la decisió davant d'una inflació que preveu que enguany es mantingui en el 3%, especialment per l'encariment de l'energia a conseqüència de la guerra a l'Orient Mitjà i el tancament de l'estret d'Hormuz. Lagarde ha assegurat que l'eurozona pot resistir l'augment i els experts no descarten una tercera pujada del tipus abans de finals d'any.

0: Avui, segon dia de l'operació sortida, ja han sortit més de la meitat dels cotxes previstos de l'àrea metropolitana de Barcelona.
1: 289.000 vehicles van sortir ahir de l'àrea metropolitana de Barcelona entre les 12 del migdia i les 9 de la nit. Es tracta del 52,5% dels 550.000 cotxes previstos. La P7 va acumular una vintena de quilòmetres de retencions per dues incidències a Castellbisbal i al Papiol. S'espera molta mobilitat també avui, sobretot entre 2:15 i 2:15 del migdia.
2: Nou rebrot de pesta porcina africana després de dues setmanes consecutives sense contagis. El Departament d'Agricultura ha confirmat dos positius, una a Barcelona i una a Molins de Rei. Des del primer cas, al novembre del 2025, s'han analitzat més de 12.000 mostres. El Parc Natural de Collserola, una de les zones més afectades per la pesta porcina, continuarà totalment tancat com a mínim 3 mesos més.
0: Les 8 i 16, anem amb els esports. Aquesta nit el Sevilla i el València obren la 5ª jornada de la Lliga. Demà serà el torn de l'Espanyol i diumenge el del Barça, que torna avui als entrenaments després de la golejada davant el Feyenoord.
3: Un Barça, Gemma, que com dius, és el tercer a la Lliga de Campions després dels resultats d'ahir que van tancar la primera jornada. El Bayern de Múnic va guanyar per 5-0 els noruecs del Bodo amb el doblet d'Olise i se situa segon darrere del PSG. De la seva banda, el Como de Cesc Fàbregas, un dels rivals del Barça, és 5è després de vèncer el Leipzig per 4-1 en la millor estrena d'un club italià a la competició europea.
0: En bàsquet, el Lleida s'ha classificat per la final de la Lliga Catalana en superar el Girona 98-88 i avui coneixerà el seu rival, que serà el guanyador del Manresa-Barça.
3: També en bàsquet, la selecció espanyola femenina s'ha classificat per les semifinals del Mundial en derrotar Austràlia per 89-66. L'equip de Miguel Méndez va sentenciar el partit al primer temps, amb 21 punts d'avantatge, 58-37. Gustafsson, amb 16 punts, i Iana Martín, amb 14, van ser decisives. Dissabte els esperen als Estats Units, a Berlín. L'altra semifinal l'enfrontarà Alemanya i França. La mallorquina Alba Torrents explica com ho afronten.
4: No, sabemos que Estados Unidos es la selección favorita. Nosotras haremos lo mismo, ¿no? Que en todos los partidos nos vamos a preparar de la mejor manera posible y el sábado vamos a salir a por el partido.
0: I temps per les bicicletes. La Vuelta 2026, que arriba al seu desenllaç. Aquest matí arrencarà la 19a etapa. Són 210 quilòmetres de recorregut que van des de Vélez Màlaga com a punt de sortida i arribaran fins a Estepona.
3: Sí, i el líder de la General, Enric Mas, que va fer un pas endavant per ser el guanyador d'aquest any després de la contrarrellotge de Xerès, que va guanyar el suís Stefan Kung. El Balear va defensar el maillot vermell, en cedir només 33 segons a Primoz Roglic, el seu principal seguidor. L'eslové és a més d'un minut i mig de Mas, a manca de 3 dies pel final de la Vuelta.
0: I pels amants del teatre, Fira Tàrrega ha aixecat el taló de la seva nova edició amb una proposta sense text i pensat per tots els públics.
3: L'espectacle ret homenatge a les persones que han hagut de deixar enrere casa seva a la recerca d'un lloc on viure. Tothom que el vulgui veure podrà fer-ho aquest vespre. La Fira Tàrrega s'ha consolidat com un aparador de referència de les arts escèniques amb una programació diversa que posa el focus especialment en les arts de carrer i en l'espai públic i que es podrà gaudir fins al 13 de setembre.
0: I anem ja amb la informació meteorològica, amb el Sergi Lores. Sergi, molt bon dia. El temps respectarà els actes de la Diada, Sergi?
5: Molt bon dia, Gemma. Doncs sí, per davant tenim una diada excel·lent, de temps molt estable i tranquil, i una diada de contrastos, amb caloret al migdia, però a hores d'ara amb un ambient fresquet i fins i tot de jaqueta. De fet, tenim valors a hores d'ara que baixen dels 10 a 15 graus a moltes comarques de l'interior, ambient fred fins i tot cap al Pirineu, on ha estat el segon matí consecutiu d'aquesta temporada amb alguna glaçada, com és el cas de Das, a la plana de la Cerdanya, ambient fred que contrasta amb un ambient més suau, com el que tenim a la costa aquí, amb valors al voltant voltant dels 15 a 20 graus, fins i tot a Sitges o a la ciutat de Barcelona la nit ha estat tropical i la mínima no ha baixat dels 20 a 21 graus. Tot plegat davant d'una diada amb domini de les altes pressions que manté ben allunyats els fronts i les borrasques de casa nostra i la massa d'aire més temperada que de mica en mica se'ns tirarà al damunt deixant-nos un ambient una miqueta més càlid al migdia, però amb un ambient, això, de calor, però força confortable. Així doncs, amb aquestes condicions esperem un matí de la diada marcat pel sol arreu de Catalunya. Això sí, amb la formació d'alguns núvols baixos entre el Barcelonès, el Maresme, aquí a zones del cel podria quedar una miqueta més variable, però sense major conseqüència. Durant la tarda continuarem amb sol a la majoria de comarques, amb la formació, això sí, de nuvolades que creixeran en zones del Pirineu més oriental, també de la Catalunya central, però que en principi no haurien de deixar precipitació. El vent de tramuntana també anirà afluixant, la mar cada cop més tranquil·la a tot arreu, també cap a la Costa Brava, i temperatures que tendeixen a recuperar-se respecte ahir, per tant, màximes que es mouran entre els 27 i els 32 o 33 graus, les més altes cap a la Vall de l'Ebre, per tant, caloreta, però molt continguda, molt confortable, Gemma, i amb valors, doncs,

0: damunt de casa nostra i, per tant, aquest vent desapareixerà i el temps serà clarament estable i assolellat a tot arreu, pràcticament. Per tant, de cara a demà dissabte, el cert és que es formaran alguns ruixats damunt del mar que podrien fregar punts de la costa central i el camp de Tarragona. En aquestes comarques, el cel quedarà més variable durant aquest dissabte, amb núvols baixos que també acabaran arribant a punts del prelitoral, fins i tot de la Catalunya central. També durant la tarda creixeran algunes nuvolades cap al Pirineu més oriental, però vaja, entre mitja tarda i el vespre tota aquesta nuvolositat acabarà desapareixent i el sol s'acabarà imposant pràcticament a tot arreu. Un sol que serà el protagonista d'aquest diumenge, això sí, amb la formació d'algunes nuvolades en àrees de muntanya del prelitoral, també del Pirineu durant el migdia i la tarda, i de cara al vespre arribaran alguns núvols prims pel nord, on el cel quedaria una miqueta més entrenyinat, però sense major conseqüència. Si teniu previst anar a la platja, sapigueu que la temperatura de l'aigua del mar es troba al voltant dels 22 graus, cap a la Costa Brava, entorn als 25, cap a la Costa Daurada i pràcticament al voltant dels 27 o 28 graus encara cap a la costa de Barcelona. Tot plegat davant d'un cap de setmana de fresquet encara, les nits i matinades, especialment cap a l'interior i al Pirineu, no tant a la costa, on la mínima tendirà a pujar, sobretot de cara a diumenge, i per tant seran més poblacions on presentin nits tropicals, com és el cas de la ciutat de Barcelona. I de dia, la temperatura també tendirà a recuperar-se a màximes de 28 a 33 graus, les més altes de cara a aquest pròxim diumenge. I és que de mica en mica, aquesta massa d'aire una miqueta més fresqueta que ens està acompanyant aquests dies s'anirà diluint, s'anirà desfent, fins i tot a principis de la setmana que ve s'allunyarà i entrarà una de més càlida pel sud que farà pujar la temperatura. Per tant, a principis de la setmana que ve els matins no seran tan frescos arreu de Catalunya, tret del Pirineu, on l'ambient continuarà sent de jaqueta, però cap a la costa tornaran les nits tropicals i de dia la calor s'intensificarà, sobretot de cara a dimarts, amb un possible pic de calor amb màximes de 34 a 39 graus. Per tant, novament, la setmana que ve tindrem aquests valors clarament per sobre els habituals per l'època. Gemma, així que aprofiteu aquesta caloreta continguda confortable d'aquests dies, perquè sembla que la setmana que ve passarem una miqueta més de calor.
1: Molt bé, Sergi Lores, moltes gràcies. Doncs vinga, a les 8 i 24 anem amb la lectura de la premsa. Marc Brau, molt bon dia.
2: Què tal, Gemma, bon dia.
1: I avui t'has fixat en com il·lustren la Diada els diaris editats a Catalunya.
2: Sí, perquè és un dia especial, però les portades són força diferents, per exemple, les que vèiem fa uns 10 anys, aproximadament, quan hi havia més mobilitzacions a l'independentisme. Comencem amb les portades comparades de La Vanguardia i del Periódico, perquè totes dues portades utilitzen la mateixa fotografia corresponent a l'acte institucional d'Issada de la Senyera que es va produir ahir al Parlament de Catalunya. És exactament la mateixa fotografia. El que sí que crida l'atenció és que, com podeu veure, només en una d'aquestes portades es destaca part del discurs del president Illa, apel·lant a aquesta unió per intentar combatre l'odi. Totes dues portades, especialment La Vanguardia, destaquen aquest detall de l'obertura de l'any judicial amb aquestes crítiques.
3: Marc, entenc que contrasten amb aquelles que dediquen la portada únicament a la Diada.
2: Sí, en aquest cas són el diari Ara i el Punt Avui, que són les úniques portades monotemàtiques relacionades amb la Diada i que són força diferents. En aquest cas, el diari Ara aposta per aquest número 11, en referència a aquest 11 de setembre. Noms d'un país que no s'atura, destaquen diferents noms. Irene Solà, Úrsula Corberó, Eduard Masvidal, a dins del diari hi ha un dossier desglossant una mica les característiques de tots aquests noms. I en aquest cas, aquesta no és la portada del Punt Avui d'avui, però no passa res. És l'única portada, la del Punt Avui, que té una estelada i que és l'única que fa referència avui al Punt Avui a les mobilitzacions, especialment de fa 9 anys en la Diada prèvia a l'1 d'octubre.
1: I abans ho deies, Marc, és un dia molt protagonisme per els discursos en l'obertura de l'any judicial. La presidenta del Consell General, Isabel Perelló, va defensar la independència de les seves actuacions i especialment va ser molt crítica amb les ingerències polítiques.
2: Sobretot és interessant, Gemma, destacar en aquest cas la portada del diari El País. Cal dir que la majoria de premsa editada a Madrid obre amb aquesta fotografia, la mateixa que veiem aquí, amb la presidenta del Consell General de Poder Judicial, Isabel Perelló, amb el rei Felip VI i també amb el ministre Félix Bolaños. Amb aquest detall, la presidenta del Poder Judicial critica que s'atribueixi als jutges poder polític. Clar, aquí el joc està en veure quina és la portada avui del País, fent totalment referència a aquestes crítiques del govern a aquestes decisions judicials. En aquest cas, el diari El País parla que el Suprem dona ales a la teoria de Vox de les tupinades electorals, fent referència a aquesta llei de nets, recordem, que s'ha suspès cautelarment el dret de vot després d'aquesta llei.
3: Més enllà, Marc, d'aquesta picabaralla executiu-judicial, que ja no sorprèn, que en tenim una de nova, encara coeja la desclassificació dels documents pel que fa a l'entrada massiva a Ceuta.
2: En aquest cas, només un únic diari que parla d'aquest tema, perquè tant La Razón com l'ABC continuen també amb el tema judicial, estem parlant del diari El Mundo, com podeu veure. Pràcticament monotemàtica també aquesta portada, amb fotografia per a Margarita Robles.

0: El diari El Mundo destaca que dues trucades punxades a agents marroquís van alertar d'aquesta entrada massiva. Destaquen que va ser tres dies abans, que van ser tres dies que són el que va trigar a arribar aquesta informació també a la cúpula de l'exèrcit i també al govern, i fa referència a que és un document que, segons El Mundo, és el que no ha volgut destacar el govern.
1: Tot això pel que fa a les portades dels diaris, però avui ho estem recordant des de primera hora, és 11 de setembre, fa 25 anys, els atemptats a les Torres Bessones, i els diaris precisament en parlen i molt del que va suposar aquell dia, de les conseqüències, però tu t'has fixat, Marc, en l'anàlisi que has trobat al diari Ara.
0: Sí, avui en aquest programa també parlarem bastament d'aquests 25 anys, però hi ha un article força interessant de Timothy Snyder, que és catedràtic de Humanitats de la Universitat de Toronto, amb un titular que jo crec que pot donar per debatre abastament al llarg de bona part d'aquests anys, i és, aquí ho veiem, 11 de setembre, han guanyat els terroristes. En aquest article, Timothy Snyder fa referència a quin ha estat el comportament de la societat, especialment nord-americana, al llarg d'aquests últims anys, destacant sobretot que s'ha perdut una bona oportunitat per haver abandonat l'ús dels combustibles fòssils, recordem també tota la guerra del petroli que va haver sota l'administració Bush, i sobretot amb aquest destacat relacionant la guerra d'Iraq amb la guerra d'Ucraïna, dient que això ha donat ales a governants com Putin per entrar a segons quins països, amb mentides extravagants.
2: Vols també posar sobre la taula la mort d'una persona que pot cridar la seva atenció per com es diu, però que crida més l'atenció a la tasca que ha fet durant tots els seus anys.
0: Sí, perquè si jo avui surto aquí i dic que s'ha mort Cristòfor Colom, diran, el Marc va una miqueta tard, no? Però evidentment no estem parlant del personatge històric, estem parlant de qui va ser president i fundador de La Fageda. Ahir ens va deixar als 77 anys Cristòfor Colom, d'origen aragonès, que va ser aquesta persona que va fundar a la dècada dels anys 80 aquesta empresa de productes làctics i també de postres. Qui no ha tastat alguna vegada algun iogurt o algun postre de La Fageda, que recordem es du a terme la seva fàbrica a la zona d'Olot i que sobretot ha estat capdalt per la inclusió de persones en situació de vulnerabilitat, especialment aquelles que pateixen malalties mentals i trastorns mentals. Va començar a ser una empresa amb 10 treballadors, ara són gairebé 600. Va rebre la Creu de Sant Jordi el 2009, ja feia dos anys que no era el president, però ahir ens va deixar Cristòfor Colom.
1: Marc, hi ha notícies que a mi em costa d'entendre. Parlem de tecnologia i parlem de mòbils que es podrà plegar. El mòbil es podrà plegar.
2: Però així, eh?
0: iPhone Duo, us el comprareu o no?
1: Però com?
2: Crec que és així.
0: No, serà còmode. No, serà una pantalla.
1: Un llibre.
0: Sí. Serà una pantalla. Però no fa tants anys hi havia mòbils que també es podrien plegar, la pantalla.
2: Que van fracassar.
0: Van fracassar, però és que eren molt petits. Clar, aquest iPhone Duo és
1: més gran. Serà com amb una mesura així més gran. Bé, tu t'has fixat en un article que defensa alguns dels nous usos dels telèfons més enllà del seu disseny.
0: Sí, força divertit l'article de Guillermo del Palacio, en aquest cas del diari El Mundo, que destaca: mi teléfono tiene solo una pantalla. Una mica amb aquest guinyo, amb aquesta picada d'ullet, el que dèiem de l'iPhone Duo. El que destaca, sobretot, és que aquests telèfons poden tenir més evolució, però ell parla, sobretot, de com identificar les trucades spam. I alguns d'aquests telèfons que ja t'indiquen si el missatge que reps o la trucada és spam, i ell fa una broma dient que en plena trucada, amb una d'aquestes telefonades, doncs li va començar a vibrar el mòbil i es va adonar que era spam. Deixa'm dir-te que el diari Ara avui també destacava, Gemma, que a partir del 15 de setembre, en principi, entrarà en vigor una llei que farà que es posi fi als SMS que rebem com a spam. En principi, aquesta llei el que farà que s'haurà d'identificar tothom que envia un missatge i hauria de reduir les possibilitats de
1: rebre. Controlarà els SMS,
0: sí, en principi,
1: no les trucades.
0: No, els SMS, és la diferència. En aquest cas, l'article parla de les trucades, segurament molts de vostès tenen un telèfon mòbil que surt trucada, spam. A partir del 15 de setembre, aquests SMS que a vegades rebem que es fan passar per la Seguretat Social o per algun banc,
1: sí,
0: en principi hi haurà una llei que s'haurà d'identificar tots aquells elements en els quals es faci una difusió massiva de missatges. A partir del 15 de setembre s'haurà de registrar a la Comissió Nacional del Mercat de Valors, haurà de ser una empresa creada i en principi, ja sabem que sempre pot haver-hi trampes, s'hauria de limitar aquests SMS que malauradament moltes vegades provoquen estafes greus.
2: Marc, fa dies, o no sé, ja 6 setmanes, que escolto veus crítiques sobre aquest acord que han arribat la Federació de Futbol amb les futbolistes per congelar òvuls i així poder continuar la seva carrera. Suposo que els diaris en parlen de tot això.
0: Sí, i és una notícia, Lorena, que ha quedat una mica tapada per al dia a dia esportiu, però crec que és força interessant la mirada que ens dona la Najat El Hajmi avui al diari El País, que parla amb aquest article que titula, és força dur, "Congela a tus hijos". I jo crec que planteja una mirada força interessant, repassant diferents mesures que s'han dut a terme aquests últims anys per la igualtat entre homes i dones, sobretot pel que fa a la paternitat i la maternitat, però a la part final de l'article ella critica que li sembla bé, però que potser la decisió no hauria de ser aquesta, perquè està posant en un compromís també aquestes esportistes. Sota l'aparença d'una bona decisió, que és congelar els òvuls per continuar amb la carrera professional, d'alguna manera Najat El Hajmi diu, clar, que la dona continuarà havent de decidir si vol ser esportista professional, perquè no pot tenir dret a parar i després tornar.
1: Si jo ara preguntés quina és l'artista dona de la que més hem parlat aquest estiu, no sé si tots tindríem ara al cap el mateix nom, però aquesta artista pot fer el salt a la gran pantalla.
0: Sí, de fet, no sé si tenim alguna cançó per aquí. Jo l'he preparat, eh?
1: Mira,
2: escolta-la.
1: Ja la tenim. La Rosalía.
0: Reconeixem, la Rosalía.
2: Què farà ara?
0: No ho sé, però si vau veure el Mundial, i espero que el veiéssiu aquí a la 2CAT, amb la gent Nierga i Servidor, va veure que en molts partits de la selecció espanyola Rosalía i Javier Bardem estaven veient partits plegats. Doncs compte que no comparteixin pel·lícula. Compte que no comparteixin pel·lícula, perquè avui el diari El Periódico explica que és molt a prop al salt a la gran pantalla de Rosalía. Recordem que ja va participar a la sèrie Eufòria amb alguns capítols, però explica que podria ser part de l'elenc principal de Wet, el drama de la directora Alma Harel, en un rodatge que, a més, pot tenir lloc a Espanya i que segurament tindrà Javier Bardem com a part dels protagonistes. Veurem, seria una barreja explosiva, no?, que el debut de Rosalía a Hollywood fos al costat de Javier Bardem.
2: Tot sona molt bé,
1: Sí.
2: Però canviem. Anem a esports, que també sona
1: això
2: molt.
1: És el que més li agrada al Marc.
2: La Fórmula 1 i Madrid, entenc que són protagonistes de la majoria dels diaris esportius.
0: Doncs mira, Lorena, només el diari Marca.
2: Què?
0: Només el diari Marca és l'únic diari que destaca la seva portada. Això és una portada doble. Madrid tiene la Fórmula. Recordem, per primera vegada a la història, Madrid serà escenari d'un gran premi de Fórmula 1. Aquest gran premi d'Espanya destaca el circuit. Recordem que es fa a la zona d'IFEMA, hi haurà grans estrelles i m'ha agradat destacar que serà la principal, qui tindrà la zona VIP més gran de tot el Mundial, més que Mònaco. Els altres diaris, per exemple, sí que parlen del partit del Barça aquest cap de setmana.
1: Quin partit hi ha?
0: Llevant-Barça, recordem que diumenge a un quart de cinc de la tarda i que encara hi ha tres jornades de Lliga. Tenim tres jornades de Lliga els propers 10 dies, així que...
1: Tres jornades de Lliga perquè després hi ha una aturada...
0: És que aquest any canvia, t'ho explico molt ràpid. Habitualment hi havia una aturada al setembre, una a l'octubre, una al novembre i una al març. Aquest any s'agrupen els partits de la Nations League a les dues últimes setmanes de setembre i la primera d'octubre, futbol de seleccions.
1: Molt bé. Hem vist ja totes les portades esportives?
0: No, tenim també la d'Esport, Mundo Deportivo i
1: el diari.
0: Vinga, doncs anem a veure les dels diaris editats a Catalunya. Aquí veiem, per exemple, la portada del Mundo Deportivo. Clar, quan no hi ha partit, Gemma, ja ho saps. Doncs a vegades costa i es busca algun protagonista. En aquest cas,
1: Rafinha.
0: Rafinha, que està sent el gran futbolista del Barça en aquest inici de temporada.
1: No, perdona, però mira la fotografia que han posat, el gol de Rafinha, que fa una aturada i dos jugadors...
0: Van a terra...
1: Que plovia, a més estava diluviant, tu eres al camp.
0: Era al camp, em vaig mullar, et dono fe. Aquí veiem amb aquesta fotografia amb un gol que recorda molt a un que va marcar Rivaldo l'any 2001. Ara que parlem també del que va passar doncs, fa 25 anys, doncs Rivaldo va marcar un gol de molt semblant. El diari Sport sí que canvia també el seu protagonista. En aquest cas, campanya Lamine Ballon d'Oro. Ja sabem que a Madrid Kylian Mbappé s'ha postulat per ser el nou pilotador. En aquest cas, Sport desgrana els motius pels quals Lamine Yamal hauria de ser el pilotador. I si et sembla, acabarem amb la portada del
1: Deco,
0: diari...
1: Curiós, Deco va dir que Pedri... Li sorprenia molt que Pedri no estigués
0: ni
1: a la
0: Rafinha.
1: Llista.
0: En una entrevista ja
1: a RAC1, amb el Basté.
0: Sí. Anava a comentar-te que podem acabar, si vols, amb la portada del diari AS, perquè també és per un altre protagonista. No és fàcil que les quatre portades dels diaris esportius siguin absolutament diferents, i en aquest cas ho és. Portada per Enric Mas, que ahir va fer una bona etapa a la crono, ho explicàveu abans també, a la part informativa. El diumenge s'acaba a Granada. Veurem si guanya o no la Vuelta a Enric Mas.
1: Veurem si ho guanya i ho veurem aquí a Ràdio Televisió Espanyola. Marc, moltes gràcies. Vinga, anem a la tertúlia d'aquí del Cafè d'Idees a les 8:35 minuts.
3: Farem gran Catalunya si no ens limitem a mirar-nos al Mavic i a arronsar-nos. Tot el contrari, alcem la mirada. Prenguem consciència del moment transcendental que viu el món. Aquest sentit de país l'hem de traslladar a àmbits crucials per a la nostra prosperitat. Àmbits que durant massa temps no han rebut ni els recursos ni la prioritat adients i que ara estem determinats a resoldre. L'educació, les infraestructures, l'accés a l'habitatge o el nou model de finançament autonòmic.
4: No hem vingut a ser políticament correctes ni a guanyar el Premi Nobel de la Pau. Hem vingut a salvar Catalunya!
5: Hoy, señorías, reparamos una injusticia histórica. Pero no solo reconocemos un derecho, también atendemos una causa humanitaria.
6: Devolvemos, y recalco, devolvemos el DNI español a aquellos saharauis que un día lo tuvieron y este Estado se lo quitó.
1: Doncs vinga, fent l'informatiu, el temps, els diaris, sento una especial il·lusió per començar l'espai de tertúlia i anàlisi amb els nostres habituals. Ja fa anys que ens acompanya, per exemple, la periodista del País, Milagros Pérez Oliva. Bon dia.
7: Bon dia, bon dia.
1: Benvinguda.
7: Escolta, quin luxe de plató, eh?
1: T'ha agradat?
7: Molt.
1: Ets la primera que ho comentes. Molt, fins ara estàvem molt seriosos. Montserrat Nebrera, bon dia.
7: Jo seré la segona, bon dia. Doncs em sembla fantàstic. És com si haguessin entrat en una casa, haguessin fet rehabilitació d'obres i hagués quedat allò, una cosa entre moderna i acollidora, que sí. És fantàstic el que ens està escoltant, que ho sàpiga, que s'està aquí molt i molt bé.
1: Sí, pels oients de Ràdio 4, que sàpiguen que és que hem estrenat plató del Cafè d'Idees i, tot i que no en volem abusar, sentim una gran emoció, perquè és que és molt bonic, ha quedat molt bé. La professora de Dret Constitucional de l'avui, que és la Nebrera, i també el periodista i historiador Jaume Clotet. Bon dia.
8: Bon dia, bona hora.
1: Com estàs?
8: Molt bé.
1: Bona diada.
8: Igualment, bona diada a tothom.
1: Com arribes a aquesta diada? Ho dic perquè la diada sempre acostuma a ser un moment de fer balanç del país, de Catalunya, de l'independentisme. Com hi arribem, Jaume?
8: Comencem forts, no?
1: Tu anaves a parlar del plató, de la fusta...
8: Jo anava a dir que m'agrada molt el plató, que jo sóc de canvis lents, per tant, l'he de pair, perquè m'agraden les coses com són, i després, quan hi ha canvis...
1: Ai, troba a faltar el terra hidràulic...
8: Jo sóc conservador i m'he d'adaptar lentament als canvis, però bé, jo crec que arribem a la diada de tothom una mica com està el país, no?
1: I com està el país?
8: Jo crec que està amb un punt de canvi del país, de coses que no havíem vist mai o que no ens agraden, o que estem en una situació, crec, d'un cert desconcert a vegades. Els incidents d'ahir són un exemple. Feia molts anys que no hi havia incidents, no? Jo els recordo perquè quan era jove hi anava i hi va haver incidents uns quants anys, però feia dècades que no n'hi havia, no? I per tant, hi ha una certa crispació ambiental aquí a Espanya, eh? I per tant, crec que això arribem a la llada així una miqueta.
1: Milagros. Com arribem a aquesta diada? On poses l'èmfasi? On poses tu l'accent?
7: Mira, jo poso l'accent en una frase que ahir em va esgarrifar bastant, perquè quan se senten aquestes frases ja pots començar a córrer, que és: hem vingut a salvar Catalunya. Llavors ho va dir la Sílvia Orriols a l'acte del Fossar de les Moreres, amb una gent absolutament enfurismada i amb una idea de Catalunya molt excloent, que a més entronca molt bé amb les corrents que estan guanyant a Alemanya i en altres llocs, que parlen de la remigració, d'expulsió de gent que ha nascut en aquest país, perquè molts no distingeixen entre els que han vingut i no han nascut i els que han nascut, sinó tots els que són immigrants han de tornar als seus països. I llavors això, sota la bandera o sota l'eslògan de "venim a salvar Catalunya", fa una mica de por.
1: Nebrera, tu et toca contestar-me si entens que es volgués impedir una concentració d'Aliança Catalana. Ja han exposat el Jaume, la Milagros, però, clar, tot això va passar perquè hi havia una contramanifestació que volia impedir que Aliança Catalana pogués fer el seu discurs, la seva concentració. Tu entens que sigui així?
7: Jo entenc que...
1: Comparteixes la protesta contra Aliança Catalana?
7: Jo entenc que pugui haver-hi una protesta. No m'agrada la violència en cap cas. Tampoc m'agrada la violència d'un discurs d'allò que sempre hem dit salvapàtries, perquè els salvapàtries ens posen els cabells de punta, dius, quan arriba un salvapàtries posa't a reser, que alguna cosa passa. Però en tot cas jo crec que són una força de representació parlamentària, tenen dret a fer el seu discurs, mentre el discurs no inclogui concretament delictes, és la llibertat d'expressió, i els altres tenen també la seva legitimació per dir que no els hi agrada. Però arribar al punt de que hi hagi d'haver-hi una guarda pretoriana de Mossos d'Esquadra, que acabin 14 ferits entre els Mossos, i que això torni a aquella estranya sensació de que el Fossar de les Moreres tothom li diu traïdor a l'altre i que tots són traïdors.
1: Tot i que el Fossar no s'enterra cap traïdor.
7: Home, doncs que al final no enterrarà ni a ningú perquè tothom creu que l'altre és traïdor. I, en fi, la paraula és molt fàcil i l'acció acaba sent un delicte.
1: Tu entens, Jaume, que es fes una contramanifestació per evitar que Aliança Catalana fes la seva ofrena?
8: A mi no em sembla bé dir, però entenc que són els drets democràtics dels partits polítics i, per tant, si uns van contra els altres, doncs em sembla bé que hi hagi un cordó policial. També crec jo que en un espai que tothom coneix tan petit, amb tants carrerons que s'hi acosten, tan complicat des d'un punt de vista de la mobilitat, jo crec que segurament la policia podria haver posat els grups més separats perquè la policia, quan vol, ho fa, i separar-los més per impedir o per evitar els incidents que van haver-hi.
1: Fixeu-vos que quan us he preguntat en quin moment arribem a la Diada, de moment cap de vosaltres m'ha parlat de l'amnistia a Puigdemont, Mila.
7: Sí.
1: I ahir el magistrat Llarena sembla que fa un pas, perquè diu que aplicarà Puigdemont la doctrina sobre malversació, sí, que decideixi el Constitucional el 23 de setembre.
7: És que...
1: Fas l'anàlisi de que està molt més a prop la tornada de Puigdemont?
7: Sí, sí, absolutament, perquè a més no s'entendria que un tribunal no apliqui una mesura quan ja hi ha almenys un pronunciament del Tribunal Constitucional. Mm-hmm. Per què esperar a que el Tribunal Constitucional es pronunciï sobre tots i cadascun per anar-los donant l'amnistia quan hi ha doctrina del Tribunal Constitucional? Si aquesta doctrina avala l'amnistia, que l'avalarà, perquè ja ho avala la llei completa, per tant, avalarà també tots els mm-hmm. altres casos. El que no s'explica és com estem aquí encara. És a dir, com, després d'haver-se aprovat aquesta llei, l'11 de setembre del 2026 encara no s'ha acabat d'aplicar.
1: Ara el Jaume i la Nebrera també volen dir la seva, i els hi preguntaré, però com ja és tradicional, cada any a les 9, d'aquí 18 minuts, està previst que comencin les ofrenes florals al monument Rafael Casanova. Allà hi ha la nostra companya, la Iliana Viera. Iliana, molt bon dia, què ens expliques? En quin ordre es faran aquestes ofrenes?
9: Doncs aquí ja hem començat a sentir per primer cop fa uns minuts l'himne dels Segadors. Ha estat quan han fet la seva ofrena al cos de Mossos d'Esquadra, del SEM, d'agents rurals, de bombers, tots ells acompanyats per la consellera d'Interior, però el que són les ofrenes més institucionals, ho estàs comentant, Gemma, seran a les 9 del matí, les obrirà, com és tradició, com és habitual, el govern de la Generalitat, encapçalat per Salvador Illa, el Parlament de Catalunya amb Josep Rull, l'Ajuntament, i després venen ja el torn dels partits. Fins aquí també, com fa cada any, vindrà Aitor Esteban del PNB, però no assistiran aquí davant del monument de Rafael Casanova, també com és habitual, ni el Partit Popular, ni Vox, ni Aliança. De moment, aquí poca gent concentrada encara a l'espera d'aquesta hora de les 9 del matí, aquí al centre de Barcelona, als carrers de Ronda Sant Pere amb el carrer de l'IBI, el president, que en el seu discurs ho comentaven, no va defugir les dues fites, els dos factors que marquen aquesta Diada, l'auge de l'extrema dreta. Per això va apel·lar a la convivència, reivindicant el concepte d'un sol poble, i també es va referir, sense mencionar-les, a les crisis que està afrontant el govern. Per això ha receptat Salvador Illa, unitat i sentit de país per resoldre les crisis que hi ha en educació, en habitatge, a l'espera, doncs, de que arribi fins aquí, fins al monument de Rafael Casanova al govern, els darrers assajos, a l'espera d'aquest inici oficial, d'aquest tret de sortida de la Diada de l'11 de setembre.
1: Gràcies, Iliana. Darrere la Iliana veiem els Mossos precisament fent aquests assajos. Ara estem acumulant els temes perquè volem parlar de l'amnistia. Evidentment, deia la Mila com hem arribat fins aquí. Però, Nebrera, et vull preguntar, amb tota tranquil·litat, diem, el Partit Popular, Vox, Aliança, no aniran a l'ofrena. El Partit Popular quan va deixar d'anar-hi? Del procés.
7: Jo recordo algun cop, almenys en el escàs temps que jo vaig passar per allà, que la cosa era la contrària. I vaig a veure si m'escridassen per victimitzar, que això no és solament del Partit Popular.
1: O sigui, el Partit Popular altre, no? Sí que hi anava.
7: Hi anava, i aleshores sabia si que l'escridassaven, i aleshores, home, d'alguna manera, com dir, hi ha una part de l'electorat que ja li està bé, perquè, entre altres coses, la victimització, ja ho sabem, ho practica qualsevol partit polític i com a mínim et dona visibilitat.
1: Jaume, quan va deixar el PP d'anar a
7: aquesta ofrena? Un moment determinat, adiós. Jo crec que deu ser
8: per ara. Va ser el 2012.
1: Sí. 2012.
8: Just als inicis, diguem, del procés, que va començar, entenc jo, cap al 2010 amb la manifestació de l'Estatut.
7: Efectivament.
8: I per tant, a partir de llavors és quan va deixar d'anar-hi. Jo crec que hi hauria d'anar, la meva opinió.
7: Jo també.
1: Creus que hi hauria... Tots creieu
8: que
1: hi haurien d'anar tots.
7: Tothom hauria d'anar.
1: Partit Popular, Vox... I Aliança Catalana.
7: La Diada institucional.
8: Exactament.
7: Una altra cosa és després que facin el moment d'Indepe o momentum Indepe.
1: Avui és la Diada Nacional de Catalunya. Ens queden temes. Evidentment, ara en seguirem parlant, perquè després ens acompanyarà Lluís Falgàs i podrem aprofundir una mica més en aquest tema que dèiem de l'amnistia i si Puigdemont està més a prop d'arribar a Catalunya o no. Però ens està escoltant molt atentament el Mohamed El Amrami. És un company nostre, és col·laborador de Ràdio 4, ell és un comunicador i a partir d'avui col·laborador habitual del Cafè d'Idees. Moja, molt bon dia.
10: Què tal? Molt bon dia, com esteu?
1: Fixa't que t'he demanat que entressis aquí enmig d'aquests comentaris sobre Catalunya, perquè estem molt a prop, estem molt lluny de Ceuta, però estem molt a prop. Moja, tu vas néixer al Marroc, a Chaouen.
10: Exacte.
1: Vius aquí des de que tenies 3 anys. Et vull preguntar, Moja, de tot el que hem vist de Ceuta, què és el que més t'ha grinyolat? Del que has vist i del que has llegit?
10: M'han grinyolat moltes coses. M'han grinyolat i preocupat. Coses que han anat passant aquest estiu, no? Més de 45 dies després, la situació a Ceuta és molt preocupant. Però per anar a una anàlisi diferent, jo crec que és molt interessant preguntar-nos, a dia d'avui, per què 70.000 persones o més de 70.000 persones decideixen deixar-se portar per una crida i entrar, en aquest cas, de forma irregular a Ceuta i provocar la situació que va haver-hi. I jo crec que s'han fet moltes hipòtesis, molts anàlisis, però si no som capaços d'entendre realment l'arrel del problema, és a dir, durant aquests dies hem parlat molt de fronteres, s'ha parlat de geopolítica, però jo crec que la causa real, és a dir, encara que tu controlis les fronteres, encara que tu posis tots els teus esforços en aquesta picabaralla entre països, jo crec que l'arrel és per què 70.000 joves decideixen...
1: I per què, Moja? Per què hem d'anar, suposo, a la pobresa? Aquests dies veiem testimonis des de la platja del Trampolí, des de Tarajal, i són esfereïdors.
10: Totalment.
1: Et trenquen el cor veure com descriuen la situació de la que venen ells al Marroc.
10: Doncs fixa't, la pobresa és un detonant, però crec, i ara parlava d'anàlisi, no? Mira, hi ha una pensadora intel·lectual, una dona marroquina, que es diu Fàtima Mernissi, que és una dona que va dedicar gran part de la seva vida a investigar el que té a veure amb la joventut marroquina i les dones. És una intel·lectual que ha escrit molts llibres i precisament en té un que es diuen Els simbats marroquins. És un llibre de l'any 2000 que ella, amb l'aparició d'internet, comença a qüestionar-se com és que comencen a obrir-se cibercafés al desert, les parabòliques que connecten les famílies amb el món, i com tota aquesta aparició d'aquest nou paradigma de connexió a internet fa que la generació i la joventut marroquina comenci a imaginar i a viatjar mentalment cap a altres societats. Llavors, ella el que parla és com una joventut marroquina que amb moltes aspiracions comença a viatjar cap a una altra forma d'entendre el món. I una mica està passant el mateix. Hi ha una causa, que és la pobresa, però hi ha una altra causa, que és que crec que s'està repetint una mica això que ens deia Fàtima Mernissi, que hi ha una generació que vol aspirar, vol viatjar cap a una societat diferent a la que
1: hi viu. Home, perquè aquella societat la té ja al cap, és la que està veient, no, Mila?
11: I no solament això, sinó que és veritat que el motor són les desigualtats econòmiques entre els països, però sobretot és una qüestió d'expectatives. I el que cridava l'atenció de les primeres imatges que vam rebre, les primeres transmissions que es van fer, eren de nois que no tenien l'aspecte de ser pobres, que parlaven anglès i que, per tant, donaven la imatge de que és una joventut la més espavilada, la més determinada, la més atenta a les oportunitats, que fugia d'un país que els ofega.
10: Clar,
11: i,
10: fet,
11: que els, i que no els hi dona expectatives.
10: De fet, Mila, durant aquest estiu s'ha repetit una frase que a mi m'ha creat molt l'atenció i és bastant curiosa, que és que eren joves en edat militar. Jo crec que eren joves en edat de somiar. Segurament eren...
1: Que bonic, no, això que acabes
11: clar,
1: de dir.
11: Clar.
10: Aquest discurs victimista...
1: No, eren joves en edat de somiar.
10: Clar, perquè s'està imposant un discurs bel·licista. I més enllà de la geopolítica, jo crec que hem d'anar a les arrels. Aquests joves, al final, han estat segurament enganyats per les xarxes socials, arrossegats precisament per tenir aquesta edat d'aspirar a ser aquests simbats que volen aspirar cap a algú diferent.
1: A mi em sorprèn... Que el Moja ens està portant al terreny d'aprofundir en aquest tema de la immigració. Jo, ja en parlarem, després de la crisi política...
7: Jo el primer
1: política...
7: cop que vaig estar al Marroc,
1: sí,
7: vaig pensar el mateix. O sigui, jo no coneixia aquesta autora, però la sensació que vam tenir, a més ho vam comentar amb el meu marit, diu, observa que fins i tot en cases humils hi ha una parabòlica. Per tant, hi ha un pont amb una realitat que no és la seva, en la que potser la mare es queda, potser l'infant no mira, però hi ha, efectivament, una gent que ja té capacitat per reflexionar, que fins i tot s'ha preparat, que diu, aquest pont cap a un altre món és possible, no? Malgrat que això significa, i aquesta és la part dramàtica, que el trànsit pot costar-te la vida, no?
1: Clar, i aquest pont... Exacte, és a dir...
7: És que vaig pensar exactament el mateix.
1: Han mort 142 persones, és la xifra que tenim, han mort, han perdut la vida en aquest intent en aquest intent de complir el seu somni. Eh?
10: Clar, 141, que se sàpiga, perquè és una xifra, sí, és una xifra de les ONGs. Clar. Realment, aquest és un altre tema. L'altra guerra que crec que mediàtica és tot el que té a veure amb les xifres. Ara mateix no se sap exactament quants menors hi ha en els carrers de Ceuta, quanta gent migrada o que ha entrat de forma irregular a Ceuta, i això és el que 45 dies després a mi em crida molt l'atenció, perquè jo he estat molt vinculat a Ceuta en projectes, conec molt la societat ceutí, i és una societat que ha conviscut i que crec que no se la pot tachar de racista, perquè és una societat que ha viscut amb tot tipus de cultures, però la situació és tan complexa i tan greu que no s'entén aquesta inoperància. Llavors, aquesta inoperància és el que fa que el lideratge social converteixi Ceuta ara mateix en un laboratori a cel obert de l'extrema dreta i dels radicalismes de tot tipus.
1: Jaume, què apuntaries d'aquest discurs que fa el Mohan?
8: Dos coses, que evidentment té raó, però la pobresa que hi ha en molts aspectes o molts àmbits de la societat marroquina, que evidentment hi és, també respon a un sistema polític al marroquí, perquè el Marroc no és un país del tercer món en el sentit, com països africans, que no tenen cap tipus de solució. El Marroc és un país que farà un mundial de futbol d'aquí 4 anys, és un país industrial, és un país avançat, és un país amb moltíssima gent de classe mitjana, moltíssima gent que no té cap ganes de marxar al Marroc, és un país que funciona en molts àmbits, però que té un sistema polític que jo crec que impedeix a moltes capes de la gent molt jove o de l'àmbit rural de prosperar com aquí havien prosperat als anys 70 o 80 per sortir i fer un gran pas endavant, que jo crec que l'estan fent igualment, i només mirant les dades, per exemple, demogràfiques de creixement de la població, ja es veu que té un patró més semblant a Europa a vegades que a altres llocs d'Àfrica. No? Per tant, és un país amb un potencial molt gran. I si passa això que ell diu que és així, és perquè hi ha unes desigualtats que el sistema crec que perpetua, i després hi ha la part de l'altra banda de la frontera, diguem, d'Espanya, que també s'hi trobava amb el que deia ell, que hi ha hagut una falta de previsió increïble. És a dir, que no sé quantes setmanes després encara estiguin acabant de muntar, crec que són 4 o 6 guixetes de la Policia Nacional, Espanya és un país de la Unió Europea. Aquesta falta de previsió d'un tema que ha passat altres vegades, perquè si hagués passat per primera vegada, és cert que aquesta magnitud no l'havíem vist. Clar. Però això ha passat altres vegades.
10: El Marroc té un problema de redistribució de la riquesa. És a dir, no es pot entendre el Marroc sense aquest component, perquè s'han fet infraestructures que jo crec que demostren que el Marroc ha evolucionat. De fet, es parla del Marroc com l'Alemanya d'Àfrica, perquè és una nova potència emergent que està desenvolupant-se. Què passa? Que, evidentment, necessita una regeneració de les seves institucions més de proximitat. Ara, les eleccions que hi haurà el 23 de setembre, jo crec que estan posant el focus en molts aspectes, perquè més enllà del que pugui imaginar la gent, les eleccions tindran un paper determinant, perquè el primer ministre, i sobretot el que es farà, serà votar els alcaldes dels municipis, que en la política municipal al Marroc és molt important. Per tant, jo crec que la redistribució de la riquesa és el gran repte. I aquesta imatge de 70.000 joves marxant, crec que el Marroc ha de prendre nota d'això. És a dir, no pot passar per alt que això estigui passant i que no passi res.
1: Clar, hi ha eleccions legislatives, com dius, el 23 de setembre, i evidentment tota aquesta crisi migratòria tindrà un gran impacte, perquè m'imagino que allà se segueixen i molt els programes d'aquí, els editorials, sí, el que es diu a les tertúlies...
10: A vegades se segueix més el que es diu aquí que no passa el que es diu allà, perquè ara mateix hi ha aquest trasbassament comunicatiu que ja no saps el que està passant. Però sí que és veritat que aquestes eleccions del 23 de setembre seran molt importants perquè el que ha passat a Ceuta és el mirall de la societat. És a dir, es posarà sobre la taula la importància de fer una reforma educativa, sanitària i, evidentment, de drets, igualtat dona-home, que són debats que existeixen a la societat marroquina.
1: Moja, una cosa més, de seguida seran les 9, començaran les ofrenes a la Ronda de Sant Pere, al Monument Rafael Casanova, i anirem cap allà en directe, però ahir vam saber que Navarra acollirà les 5 primeres menors, i aquest és un tema molt delicat, perquè, Moja, tu creus que les altres comunitats autònomes també ho faran? Rebran a la resta de menors?
10: Han de fer-ho perquè la llei que va aprovar, de fet, el PP ho diu així, és a dir, la llei d'estrangeria diu que s'ha de fer, en una situació de pressió migratòria, hi ha d'haver un repartiment. Per tant,
1: I també el fet que Juan Jesús Vives sigui del Partit Popular, el president de la comunitat autònoma de Ceuta, pot fer que les comunitats del PP siguin més solidàries?
10: Haurien de fer-ho. Jo això no treu que a Catalunya siguem crítics i siguem conscients que els últims anys hi ha hagut molta pressió en el que és l'acollida. És a dir, per exemple, jo entenc per un costat el posicionament d'alguns partits catalans, però això, és a dir, un nen o una nena en situació de vulnerabilitat no pot ser la línia vermella del que diu la llei. El que sí és veritat és que hi ha d'haver una solidaritat en relació a les comunitats autònomes i hem de tenir en compte també el context català d'extrema dreta que condiciona el debat públic. Llavors això no és casualitat.
1: Recordem que Junts ha dit que no ha d'acollir, que Catalunya no ha d'acollir cap menor, però Salvador ja ha dit que sí, que seran solidaris. Ho enteneu? Què creu que passarà a Milà?
11: Jo entenc que en una situació com aquesta tothom ha d'aportar i sobretot tenint en compte en quines condicions estan els menors a Ceuta.
1: O sigui, no entenc les exigències de Junts.
11: No entenc les exigències de Junts, tampoc entenc la posició del PP, perquè Vives es va oposar a que es posessin, diríem, campaments tendes de campanya per atendre'ns al port, i després quan el govern ho va fer, primer ho va demanar i després quan el govern ho va fer ho va criticar. És a dir, que aquí tothom està fent molts càlculs electoralistes, tothom. Llavors, aquí hi ha una altra qüestió que jo crec que és d'una hipocresia tremenda. Marroc treu un comunicat en el que es queixa de que no se tornen els menors, quan tots sabem que portem anys fent expedients per buscar les famílies dels menors perquè puguin tornar amb les seves famílies i Marroc no col·labora. Mm-hmm. És a dir, que Marroc no té cap interès en que els menors tornen a Marroc. I, en canvi, fa aquest comunicat com dient com si fos culpa. El mateix que quan algú, per exemple Vox o també el PP en algun moment, han donat a entendre que és culpa del govern que hi hagi aquesta situació. Com si es pogués expulsar la gent que ara està a Ceuta dient sense fer els tràmits que marca la llei. Mm-hmm. És a dir, un govern no pot incomplir la llei i, per tant, no pot fer tornar la gent a la frontera sense fer un expedient per veure si tenen dret a la protecció internacional de la llei d'asil. Mm.
10: Jo només afegir, perquè molta gent es preguntarà com pot ser que una família enviï el seu nen a travessar una frontera, perquè moltes de les famílies, quan tu els hi preguntes, no volen que el nen torni, i això crec que també hem d'apel·lar a la responsabilitat de la diàspora marroquina catalana, espanyola, que viu aquí, i hem de fer entendre a la gent que està al Marroc que Europa no és l'idili, no? Que Europa, evidentment, no és el que només els explica les xarxes socials, i aquí també els marroquins que estem fora del Marroc hem de tenir aquest paper conscient de fer pedagogia a la gent que està allà.
1: O sigui, a Catalunya hi viuen, Moja, si ho tinc ben entès, 250.000 persones que van néixer al Marroc. Que van néixer al Marroc. I aquí hem d'afegir els seus descendents.
10: Clar, nacionalitzats.
1: Exacte.
10: És una de les comunitats més importants.
1: És la primera comunitat d'emigrants a casa nostra, oi?
10: Sí, sí, exacte. És una de les més grans. I segurament molta gent es preguntarà com estan vivint els marroquins aquí a Catalunya. Jo crec que amb una certa consternació, molta perplexitat, perquè quan tu veus aquests nens, aquests joves travessant desesperats o empesos, segurament enganyats per aquestes xarxes socials, clar, jo m'hi veig reflexat, per exemple. Podria ser jo. És a dir, aquest jove que està en aquella... Jo quan veig les imatges, per una qüestió d'atzar, jo estic aquí, però aquell jove està allà.
1: Llavors, tu podries ser aquell jove.
10: Podria ser tranquil·lament aquell jove.
7: Podríem ser qualsevol, perquè l'atzar d'on vam néixer, sí, que és una loteria... Sí. Que no,
1: una loteria. Però el cas del Moja, molt més, imagina't, ell va néixer al Marroc, va néixer a Xauen, va venir aquí amb 3 anys...
7: Però a mi m'ha sorprès lo de que les persones, o sigui, els pares i les mares no volen que torni.
10: Perquè pensen que aquí seran...
11: Tindran l'oportunitat que en tenen allà.
10: Clar, exacte.
11: I alguns inclús poden esperar que puguin fer reagrupació familiar a altres membres de la família.
7: Aleshores serà molt difícil que torni. Sí.
1: Mohamed El Amrami, que bé tenir-te aquí, que bé que sigui una persona, una veu tan important d'aquí de Ràdio 4, que per cert, demà torna al programa.
10: Correcte. El D'on ets tu a les 3 de la tarda, un programa que es diu D'on ets tu, que s'emet a Ràdio 4. D'on ets tu? I que tractem aquests temes amb més profunditat, però sobretot escoltant la veu dels joves. Per tant, animo tothom a connectar amb Ràdio 4.
1: Demà, Ràdio 4.
10: A les 3 de la tarda.
1: A les 3. Molt bé, gràcies, Moja. Gràcies. El president del govern, estem veient imatges en directe, a la Ronda de Sant Pere ja ha arribat. També tenim allà la Iliana, que abans ens ho explicava. Iliana, ha arribat ja el president. Hola de nou.
12: Hola, sí, puntual, ara mateix, a les 9 del matí. Just ara acaba de saludar els consellers que l'esperaven des de feia uns minuts i ara, com veiem, es dirigeixen tots ja cap al davant del monument de Rafael Casanova, on el govern encapçalat per Salvador Illa fa en aquests moments la seva ofrena floral i també veiem preparats allà a la cantonada els següents a passar per aquest monument, que serà el Parlament de Catalunya amb Josep Rull, l'Ajuntament
9: l'Ajuntament i després ja serà el torn dels partits. Fins aquí també passarà, com fa cada any, Aitor Esteban del PNB, però no arribarà fins aquí ni el PP, ni Vox, ni Aliança Catalana. Veiem a Salvador Illa fent ara mateix aquesta ofrena en una diada marcada per l'auge de l'extrema dreta i també pels conflictes, per les crisis que ha anat encadenant el govern, i el president, que fa una doble recepta. D'una banda, apel·la a la convivència per frenar els discursos de l'odi, i de l'altra, recepta unitat i sentit de país per resoldre els problemes. Com veient en aquests moments, és el torn ja que dona el tret de sortida al president de la Generalitat a aquestes ofrenes aquí al centre de Barcelona, a la Ronda Sant Pere, amb el carrer de l'Ibeí.
1: I ara estem veient en directe aquestes imatges de Salvador Illa, i el moment en el que Salvador Illa arribava a la Ronda de Sant Pere, Lluís Falgàs arribava al plató del Cafè d'Idees. Faig aquest paral·lelisme entre els dos.
7: Màgica coincidència.
1: Entre els dos presidents, més aviat entre les dues autoritats. Sí. Falgàs, bon dia.
13: Bon dia, bona hora.
1: Quantes ofrenes florals pots haver cobert tu?
13: Sí, doncs moltes.
1: Tota
13: moltes,
1: la vida, eh?
13: Sí, pràcticament, perquè, bueno, tota la meva estada a Madrid, doncs allà no hi havia ofrena floral, es feia l'endemà. L'11 de setembre a Madrid es celebrava el dia 12.
1: Que, per cert, ara no es farà a Madrid.
13: No, anunciat,
1: es
13: Extremadura.
1: Extremadura,
13: sí.
1: I que
13: sí,
1: cada
13: sí,
1: any
13: sí.
1: Es farà una comunitat autònoma diferent. Sí.
13: No, he de dir que a Madrid...
1: Veieu una provocació.
13: A Madrid hi havia molta gent, l'11 de setembre, sí. En la delegació de la Generalitat, etcètera, etcètera, hi anava molta gent. A veure què passava, a veure si donava
1: alguna cosa. I que ara es faci cada any una comunitat diferent. Tots ho veieu bé? No hi ha polèmica aquí a la taula amb això?
7: A mi em sembla fantàstic.
14: Sí, jo veig algun problema.
1: Tu hi veus algun problema?
14: Sí.
1: Quin?
14: No pel que es faci allà, o en un altre lloc. Hi veig un problema d'un relat infinit sobre la gent que va venir de fora a aixecar Catalunya, que en part és veritat, però aquest discurs repetit per mi implícitament porta que nosaltres, els que ja hi érem abans, estàvem asseguts esperant que ens aixequessin, no? I en aquest país no el va aixecar la gent que va venir als anys 50 o 60, aquest país el va aixecar aquesta gent, però abans de la guerra la gent que venia del Segrià, de la Segarra, de les Garrigues, de la Catalunya interior, aixecar Sabadell, Terrassa, Barcelona, i al segle XIX gent de Múrcia i d'altres llocs, i occitans, i és un país que ha anat així, i doncs em sembla bé explicar-ho, però s'explica tot el dia una part. Per cert, a l'època del Pujol també es feia, amb aquella exposició itinerant que es deia Tierra de Acogida,
1: sí.
14: I em sembla bé, però és un discurs que tenia el seu moment, perquè és cert que va haver una època de l'època dels altres catalans, que era veritat,
1: sí,
14: que era
1: sí,
14: molt
1: de
14: punyent,
1: Candel.
14: Però
1: sí,
14: jo em pregunto avui, honestament, o sigui, quanta gent dels que van venir a Extremadura, encara hi són, molts han tingut fills, nets, com parlava ara el Moja, de la gent que venia del Marroc, que ja estan aquí en segones, sí. Generacions, això és el mateix. Llavors, quanta gent té l'enyorança d'Extremadura a Catalunya? Molta gent. Tanta com per fer això? Tinc el meu dubte.
11: Però jo és que no crec que sigui per l'enyorança, perquè...
1: Imatge en directe, ho vaig explicant també pels oients de Ràdio 4, disculpeu que us he tallat, us he interromput, però estem veient en directe la imatge de l'ofrena del president de la Generalitat, Salvador Illa, tot el seu govern en ple, Lluís.
13: Sí, i no han pogut trobar un sistema perquè no s'hagi de cantar els segadors cada vegada. No, si ho conteu bé, hauran cantat doncs, 25, 30... És a dir, tot el grup de gent que vagin passant hi ha l'actuació. Però, esclar, també és normal, sí, perquè la gent diu...
1: Jo m'ho vas dir, m'has fet riure molt.
13: No.
1: Perquè cada vegada que jo digui anem en directe, sentirem de fons els segadors.
13: I tant que sí. Ahir el vam sentir diverses vegades, ja en el Palau del Parlament de Catalunya, fora, a la Ciutadella, un acte, per cert, molt, molt lluït,
1: sí.
13: Un acte molt bonic, que un arriba a la humil conclusió de que és un acte que està molt bé perquè ningú parla. És a dir, només va parlar.
1: Tots
13: els polítics de Catalunya, tots no, perquè Vox no hi va anar-hi, no hi va anar Aliança Catalana, és a dir, tots no, però hi havia part de la classe política catalana, amb totes les autoritats, i el no parlar a ningú, l'acte doncs, va ser absolutament lluït. Només vam escoltar música, vam escoltar Lluís Soler amb una actuació, perquè va actuar perfecte, sobre el que van ser les assemblees de Pau i Dreba de fa mil anys, l'any 1027, i per tant va ser molt interessant, amb en Jordi Savalls interpretant... Savall, 85 anys a l'escenari, meravellós, a més
1: sí,
13: a més.
1: Sí, per tant, sí, sí. Escolta, l'èxit era que ningú parlava. Mira, prova de que són uns analistes fantàstics és que cada vegada que un obre la boca, obre temes i finestres que ens podrien portar una hora més de programa. Només deixeu-me dir si tanquem el del Jaume Clotet, perquè ha obert, déu-n'hi-do el tema que ha obert el Jaume.
14: Perdó. Sí.
1: No, no. El tanquem, la finestra sí. Clotet, la tanquem o la Mira vol dir sí. alguna cosa?
11: No, no, jo la tanco amb una cosa.
1: Ha dit que ja n'hi ha prou de parlar tant dels immigrants que van venir.
14: Però que potser massa.
11: Que no, que és aquesta imatge de que els que van venir, ben venir a Catalunya, veníem aquí perquè els catalans estaven asseguts i, no, i calia aixecar-la. No. Jo crec que ningú, ni d'Extremadura, ni de l'Aragó, d'on soc jo, ni de cap lloc, pensa que Catalunya calia aixecar-la quan vam venir. Al revés, si vam venir és perquè Catalunya era, en aquell moment, el lloc d'Espanya més interessant, més actiu i més atractiu. I per això vam venir.
14: Sí, estic d'acord.
13: I continua siguent. Sí,
1: però el Jaume té
13: per molta gent continua
1: sent. Aquesta interpretació de van venir a ajudar-nos perquè nosaltres estàvem de braços creuats.
14: El que diu de mi la té raó. La gent que va venir abans d'Extremadura i avui del Marroc, és igual, no venen a aixecar, venen perquè això funciona. El que jo em queixo és aquest discurs polític infinit de casa nostra, d'uns i altres, de... que sort en vam tenir perquè aquest país, si no, no seria el que som, no? I seria una altra cosa. Llavors, només dic, aquest discurs té el seu moment, que em sembla bé, i que l'any 2026, ara portem la diada a Extremadura per aquest tema, em sembla extemporani, que em sembla que es faci, no vull que no es faci. Només dic això.
1: Ahir Salvador Illa, en el seu discurs, el discurs en el que parlava dels reptes que té Catalunya i que afronta el món, va fer una defensa molt directa i molt tancada de la immigració. L'escoltem.
15: A Catalunya som i volem continuar sent un sol poble. Perquè la nació és el consens renovat de la ciutadania a favor de la convivència i del bé comú. Sentim-nos orgullosos de la nostra capacitat admirable i admirada arreu del món perquè persones nascudes a diferents indrets, d'Andalusia, Extremadura, del Marroc a Colòmbia, es sentin avui catalans i catalanes de ple dret i amb deures per complir. Ningú és més català que ningú. Catalunya som tots i totes.
1: Lluís Falgàs, vinga, en els pròxims minuts anirem escoltant declaracions dels representants, dels representants polítics després de cada ofrena. Tu què esperes del dia d'avui? T'ho dic perquè també em podries obrir la finestra del tema de l'amnistia que abans l'hem mig apuntat. Està parlant la portaveu del govern, Sílvia Paniker, l'escoltem.
16: I és que finalment un país és una comunitat de persones que es reconeixen, que s'entenen i que comparteixen també una llengua. Clar, també tenia confiança en el treball, en la feina ben feta i on, més enllà dels discursos, els països es construeixen en persones que cada dia de la seva vida fan aquesta feina, aquest treball ben fet, amb ofici i sobretot amb aquesta voluntat de fer-la bé. Potser entre aquestes dues idees de l'obra de Pla hi ha una bona manera d'explicar què és Catalunya, un país que es reconeix a si mateix quan actua d'una manera raonable, d'una manera sensata i d'una manera ponderada. En un món com l'actual, que tanca fronteres, que alimenta les pors i que confon massa sovint el benestar col·lectiu amb l'acumulació individual, volem pensar que Catalunya precisament en aquest món pot i vol actuar com a contrapunt. No perquè siguem o ens considerem millors que ningú, sinó perquè ens hem construït amb una identitat, amb una manera de fer i de ser, d'acord amb aquells fonaments més principals de la democràcia, de la igualtat, de la solidaritat, de la defensa de la llengua catalana compartida i de la cultura del treball ben fet. Catalunya és un país que sempre ha tingut i té capacitat per teixir aliances.
1: Les paraules de la portaveu del govern, de la consellera Sílvia Paniker, Lluís, parlant de que Catalunya, quan és raonable, sensata, tot va millor. Entre parèntesis, faltava potser el pensament no com a 3 anys.
13: No, podríem dir que el titular del govern doncs ja el tenim fet. No? Tant haver escoltat el president Illa com ara la portaveu Paniker, doncs volen que aquesta diada sigui la diada de la diversitat, aquest seria el titular, no? La diversitat, no? Que tothom doncs pugui sentir-se vinculat amb Catalunya, que tothom...
1: Clarament, el tema de la immigració sobre la taula.
13: No, la diversitat, no? Que és una mica el titular, no, del discurs d'ahir del president Illa i d'ara de la portaveu Panic i de tots els del govern que van parlar. Ara bé,
1: que en ple auge de l'extrema dreta és tot una declaració d'intencions.
13: Del tot.
1: No és gens menor, això
13: dient. Del tot. Ara bé, després, esclar, hi ha aquesta tarda hi ha una manifestació que ja no és unitària, després també hi ha tota una sèrie d'actes
1: al voltant. El lema triat és i soc, i som, pel present i pel futur, independència.
13: Sí, però és clar, però ja és una manifestació que organitza l'Assemblea de Catalunya, que organitza l'Òmnium Cultural i que organitzen els ajuntaments per la independència, però que ara no, però ja us ho avanço, l'any que ve sí, tenen la intenció de fer una única manifestació que torni a ser a Barcelona. Aquest és l'objectiu d'aquestes tres organitzacions. I això, ja més a més, vull dir...
1: Buscant el milió de persones al carrer.
13: Buscant la quantitat que sigui. Però
1: és que hem de recordar, any 2016, no? L'independentisme surt al carrer amb el sí, que així sí, gegant...
13: Perquè aquest any això no és possible i encara és Barcelona, és Girona i és Amposta. És a dir, vull dir, aquests tres llocs per diversificar una mica el tema de la manifestació.
1: De tota manera, la unitat de l'independentisme, Lluís, perdona, però és difícil ara amb la irrupció, perquè els líders d'aquell any 2016 són els mateixos Puigdemont, Junqueras, però aquí hem de posar-hi Sílvia Orriols.
13: Sí,
1: I Aliança Catalana, aquesta irrupció fa molt difícil una manifestació unitària de l'independentisme.
13: No, i també puc dir una cosa, i també com a notícia, no? Vull dir que és la feina que tenim nosaltres, no? Humilment, no? Esquerra Republicana i Junts per Catalunya, més Esquerra Republicana que Junts, han demanat a l'Assemblea que Aliança Catalana no hi sigui. L'Assemblea organitzadora de la manifestació, conjuntament, com he dit, amb Òmnium Cultural, diuen, no senyor, nosaltres no podem vetar en aquest senyor. Per tant, hi seran. Hi seran a la manifestació. Què passarà? No en tinc ni idea.
1: Aquest estiu hem vist un Puigdemont i un Turull, Jaume, molt contundents i molt durs amb Aliança Catalana.
13: Per això, aquesta contundència l'han portada fins al punt de dir no volem que Aliança Catalana vingui a la manifestació d'aquesta tarda. No volem. Però
1: hi seran.
13: Segur que hi seran, com ahir van ser en el fossar de les Moreres, etcètera.
1: El tema de l'amnistia, un moment, perquè m'ha quedat pendent veiem... O sigui, ara el president del Parlament, Josep Rull, és qui ha arribat ja a Ronda de Sant Pere i és qui fa les salutacions i d'aquí un moment l'ofrena del president del Parlament. Aprofito amb aquestes imatges, Nebrera, per preguntar-te sobre el tema de l'amnistia. Abans ho ha apuntat, crec que eres tu, Mila. Si hi ha d'alguna manera clara, veiem que Carles Puigdemont és molt a prop de tornar a Catalunya. Tu creus que sí?
7: Sí, i a més, jo crec que això ha servit per veure com en el moment en què es desllorigen aquelles instàncies en les quals s'ha de determinar si efectivament, no solament la llei, sinó totes les derivades de la llei en l'aplicació concreta a persones concretes, les altes instàncies es pronuncien, i des d'aquest punt de vista, el Tribunal Suprem, que no és que no sigui una alta instància, però té un altre deure, que era en judiciar, si li diuen que la llei és constitucional i que els indults... Aleshores, reacciona. Reacciona el Tribunal Suprem i reacciona el Tribunal de Comptes dient s'ha acabat. S'ha acabat vol dir nosaltres hem d'obeir no solament la llei, sinó també aquella interpretació que es faci per la llei per qui té la capacitat per fer-la, que en aquest cas és el Tribunal Constitucional. Per tant, des del meu punt de vista, és una gran notícia. No solament perquè la persona concreta o les persones concretes hi puguin tornar, que això seria un tema més personal, però des del punt de vista institucional, que no es torni a dir que aquestes instàncies tenen...
1: Clotet, no sé si has pogut parlar amb l'entorn proper al president o tu, Falgàs, dins d'aquest entorn es veu propera la tornada de Puigdemont?
14: Potser sí, però aquest entorn i el president pensen que no els agrada que se'n parli molt d'aquests temes perquè moltes vegades s'han enganxat els dits. O sigui, quantes vegades els últims anys no hem dit potser tornarà abans de l'estiu o abans de Nadal i no s'ha complert. I aquest cas concret, com que Llarena no ho ha dit verbalment, sinó que és interpretacions o són informacions periodístiques, legítimes i segurament són bones, també diuen, bueno, ara no, diguem abans de Nadal, perquè arribarem a Nadal, potser no haurà tornat i tornarem a estar en el de sempre. Abans de la mira hi ha una cosa molt interessant, de dir, però això ara estem encara així, no? Sí.
1: Com podem estar encara així?
14: Jo tinc una teoria que només és vàlida si s'accepta, com jo crec, que el jutge Llarena ha fet política i altres jutges han fet política.
1: Claríssim.
14: Llavors, aquesta presta de dir, no, si deixen anar el Turull, ja en valdrà pels que venen després, que és una mica estrany, aquesta pressa que sembla que pot tenir, jo faig una interpretació molt política. Si torna el president, a qui li interessa i a qui no li interessa i a qui perjudica. Jo crec que si torna el president Puigdemont a Catalunya propers mesos, qui té un problema, un petit problema més afegit, és el govern espanyol. Perquè el PP, des del minut 1 que el president entri, dirà que el govern espanyol no l'agafa, no el deté, ho permet, ho tolera i ho empara.
11: Però si està amnistiat,
14: sí, sí.
11: No el poden detenir.
14: No, efectivament. Però és igual el que digui la llei. El PP i Vox diran...
1: Dona arguments al Partit Popular de cara a la imminent campanya electoral.
11: Jo crec que això ja...
1: No, en
11: absolut.
7: No, en el sentit de que a ell li interessa que tot això, aquest tema, pelillos a la mar...
11: Perquè, escolta, després d'aquí...
7: Haig de pactar amb ells.
11: D'aquí un any han de tenir una negociació, potser, amb Junts, per veure si...
14: Sí, però primer
11: han
14: de guanyar les eleccions.
13: Però deixeu-me dir... pràcticament és veritat el que diu en Jaume, que hi ha molta precaució, però es dona per fet que Puigdemont serà aquí abans de que acabi aquest any 2026. Sí. Es dona per fet. Ara bé, com torna? Ex-president de la Generalitat, president de la República Catalana... president de Junts per Catalunya, diputat del Parlament, torna.
1: President de la República Catalana, impossible.
7: La República de Barataria.
13: N'hi he dit diversos, O sigui, he dit, com a diputat del Parlament de Catalunya, que és el que és, és diputat del Parlament de Catalunya, com a president de Junts per Catalunya, que ho és, també, com a ex-president, també ho és, o com a què? Pregunto. Com torna Carles Puigdemont. Jo crec que estan en aquests moments Junts per Catalunya, no tothom, però pràcticament tothom, estan en aquesta fase.
1: Però que interessant el que estàs plantejant. De tot el que dius, el que més m'interessa és saber, serà cap de l'oposició, Jaume?
13: Bueno, una altra cosa. No n'hi ha.
14: Ell ho seria si agafa l'escó. Bueno, l'escó, és seu, l'escó. Jo tinc dubtes que ho faci, que es posi a cap de l'oposició del president Illa.
11: Doncs llavors per què torna?
14: Home, perquè ha de tornar.
11: Ja. Però... políticament.
7: Home, no, el seu domicili.
1: Torna perquè torna a casa seva. Ja. Entenc la pregunta, políticament, quin paper vol tenir Carles Puigdemont?
13: Junts per Catalunya, davant d'aquesta pregunta, sempre contesten el mateix. El que ell vulgui.
1: El que ell vulgui.
13: I doncs acaben
11: el tema. I se li fa cada setmana aquesta pregunta a Junts. Cada junta. Per què torna? Per fer d'oposició, per liderar el partit, per ser candidat.
1: Dimarts que ve Jordi Turull d'aquí, en aquest programa, i evidentment li preguntarem...
13: Pensava que diries Carles Puigdemont serà aquí en aquest programa dimarts que ve.
1: Si no m'ho aconsegueixes tu...
13: No.
1: En
13: Jaume Potet té més mà...
14: Quan torni ha de venir aquest programa.
13: Evidentment, no? Ha de venir en aquest programa, no? Sí que és veritat que hi ha una certa discreció, i suposo que forma part de no enganxar-se els dits, que com ja s'ha dit moltes vegades, potser una discreció per part de Junts exagerada, perquè potser l'haurien de començar que sortís més, i ell mateix hauria de sortir.
1: Però Lluís, entenc la discreció que demaneu de Junts, i de fet el Jaume Clotet ho ha dit, a Junts no li agrada gaire que se'n parli, però ahir Llarena és qui fa arribar a la premsa que ell anirà per feina i que aplicarà la doctrina des del primer moment.
13: Sí.
1: I que aquí vaig veure un interès per filtrar-ho.
13: Sí, no.
1: I perquè
13: se sapigués i perquè tothom estigui previngut de que serà, doncs, en els pròxims mesos, serà aquí.
1: Parla el president del Parlament, Josep Rull, l'escoltem en directe aquí al Cafè d'Idees.
17: La nació catalana. Avui venim a fer l'ofrena a Rafael Casanova. De vegades sembla que aquest sigui un acte rutinari, un acte banal. Deixin-me recordar una efemèride. Avui fa 125 anys que un grup de joves patriotes catalans, encapçalats per Josep Maria Folch i Torres, van fer la primera ofrena al monument de Rafael Casanova. I van ser detinguts, i van ser empresonats, per reivindicar aquells que van lluitar per preservar les nostres institucions el 1714. El 1714 no es defensava un rei, es defensava una nació, un sistema institucional. Ahir vam iniciar els actes de commemoració del mil·lenari de les assemblees de Pau i Treva, del mil·lenari del Parlament de Catalunya, un dels parlaments més antics de tota Europa, com la Generalitat de Catalunya del segle XIV, un dels governs més antics de tota Europa. Durant aquests segles, des de 1714 fins ara, hem hagut d'afrontar etapes extraordinàriament fosques, amb moltes dificultats, i el poble de Catalunya sempre ha expressat la seva capacitat de resistència, de resiliència, de superar totes les adversitats, des de la unitat interna. No hagués estat possible la defensa de 1714 sense aquesta capacitat de força de resistència. Ara, en aquests moments...
1: Les paraules del president del Parlament, que jo pensava amb el Jaume Clotet, que és historiador, i pensava que realment és un president del Parlament que exerceix sempre amb una gran mirada al passat, Jaume?
18: Sí.
1: Cada un exerceix com a president del Parlament com li agrada, però ho fa amb tal convicció, Josep Rull, que sempre li agrada recordar gestes passades.
14: Jo crec que, a més, és un president que és un gran orador,
1: sí.
14: No hi ha dubte. Abans en Lluís explicava que l'acte d'ahir es va parlar de les assemblees de Pau i Treva, que ha sigut una obsessió del president Rull durant aquest mandat, de recordar-ho constantment, perquè és veritat que hi ha una cosa, quan vas pel món, a Europa, sobretot, que et diuen, a qualsevol lloc, et diuen, aquí hi ha el Parlament més antic d'Europa. No? A mi m'ho han dit a Escòcia, m'ho han dit a Islàndia, allà on vas et diuen que tenen el més antic d'Europa. Jo crec que ningú sap quin és el més antic d'Europa. Però és veritat que el Parlament de Catalunya o la tradició parlamentària catalana ve de fa molt temps de Pau i Treva, de les Corts Catalanes. Per tant, aquesta tradició ja ha sigut, i crec que el president Rull fa molt bé d'agafar-ho i explicar-ho.
1: Ara qui fa l'ofrena és Jaume Collboni, alcalde de Barcelona, és qui està fent l'ofrena, i per tant, si ens arriba so, sentirem els segadors...
13: Una altra vegada.
1: Una altra vegada.
13: I dos.
1: Però fa el gas, això té... Però són versions diferents. Té mala solució. Sí, sí.
13: Home,
1: és una versió diferent.
13: Sí, perquè hi va haver un acord, precisament, per anar fent... per versionar-ho.
1: Clar, clar.
13: Tot el tema comença...

0: vaga de mestres que continua, una tercera que s'alvira a l'horitzó, que és la vaga de mestres a l'octubre. Què està passant en aquest govern, Lluís?
1: Sí, però
0: han dimitit o han cessat ja una dotzena dels càrrecs.
1: Sí, però en canvi no hi ha cap perspectiva de que hi hagi un canvi de govern de forma immediata. Hi ha moments a la política que són oportuns, per exemple, després del debat de política general, que serà els primers dies d'octubre. Ho podia ser-ho quan va plegar Martínez Bravo. Ho pot ser-ho davant de les eleccions municipals, però ara sembla que Salvador Illa no té cap intenció, i almenys ja ho ha dit, i suposo que ho tornarà a repetir en el debat de política general. No té cap intenció de canviar el govern. Què està passant? Doncs està passant que el govern va dir que faria gestió i aquesta gestió a la ciutadania no l'acaba de veure. Problemes amb els trens, problemes amb les esperes mèdiques, és a dir, uns problemes endèmics, per altra part, no són problemes d'ell, però són problemes endèmics que ell va dir que els solucionaria
0: i de moment
1: el més calent a la Higuera.
0: I ara vindrà la carpeta del finançament aquesta tardor. S'obrirà la carpeta del finançament. Dimarts el Consell de Ministres va aprovar el nou model, ha rebut només el suport de Catalunya i Canàries.
1: Sí, però
0: i les mirades ara posades en Junts.
1: Però compte, pensa que les assemblees aquestes de Pau i Treva ja es van fer pel finançament, eh? I fa mil anys d'això, eh? I no hi ha manera possible
2: que
1: poder-ho solucionar,
2: eh?
1: Vull dir que tranquils amb el tema
2: del
1: finançament. Ningú ha acabat de trobar la fórmula, eh?
0: No, però
1: Antoni Castells s'hi va posar ell
2: os
1: i ànima i va deixar el cervell per poder solucionar el problema del finançament autonòmic per Catalunya.
0: Però és que
1: és molt difícil. Mil anys fa que no.
0: No, però escolta, el finançament autonòmic no pots aspirar a una fórmula que vagi bé ja per sempre mai més.
1: No, evidentment.
0: Sí, ara tenim un que està caducat des de fa 14 anys.
1: L'hem de canviar, sí.
0: I l'hem de canviar, entre altres coses, perquè el sistema que tenim el que fa és augmentar cada vegada més la diferència entre les comunitats que reben més i les que reben menys.
1: Efectivament.
0: Doncs nosaltres amb aquest plató nou podem esperar mil anys més, eh? Lluís, parla Collboni, l'alcalde de Barcelona. L'escoltem.
3: El 1976, quan la societat catalana va saber unir-se a l'entorn de la lluita per la democràcia, per les llibertats i per l'autogovern. Crec que 50 anys després d'aquella commemoració, aquests valors, aquestes idees que van unir la immensa majoria del poble de Catalunya i de les forces polítiques catalanistes, avui té més valor i més vigor que mai. Catalunya és una societat plural, diversa, i que ha fonamentat la seva identitat basada en la llengua catalana i la cultura catalana, però amb la capacitat d'agregar la diversitat i sobretot amb la capacitat de compartir un futur conjunt, un futur col·lectiu. És a dir, la nostra força com a poble ha estat la força de saber sumar, de saber avançar junts. I per tant, davant dels discursos que ens volen dividir, reivindiquem una Barcelona i una Catalunya obertes, cohesionades i sobretot que tingui confiança en si mateixa i en el futur. Una Catalunya en què ningú no hagi de triar.
0: Són les paraules de Jaume Collboni, alcalde de Barcelona. Les 9 i 26 minuts. Lluís Falgàs, ho deixem aquí.
1: Molt bé.
0: Anirem sentint l'himne.
1: Anirem sentint i escoltant l'himne, i aquesta tarda també.
0: I benvingut, Lluís, a una temporada més del Cafè d'Idees.
1: Molt bé, moltes gràcies i que tingueu molt bon dia. I bona diada.
0: Bona diada.
4: No és admissible que la descalificación pública de los jueces se convierta en un instrumento de presión sobre el ejercicio de la jurisdicción. Y si estas descalificaciones proceden de quienes ejercen responsabilidades institucionales, la gravedad es todavía mayor.
5: Autonomía.
4: Autonomía que incrementará nuestra apariencia de imparcialidad y fortalecerá la confianza de la ciudadanía en la justicia.
0: Aquestes eren les crítiques que vam sentir ahir de la presidenta del Consell General del Poder Judicial, Perelló, i també Pere Mato, fiscal general de l'Estat. Déu-n'hi-do com va carregar en Ebrera davant de la presència de Félix Bolaños.
2: No, és que la fotografia i el so és per una pel·lícula, un corto, seria un curt, fantàstic, explicant el pa que s'hi dona a l'estat de dret actual. La representant màxima del Poder Judicial dient-li al govern: deixeu de carregar contra els jutges. No ho podia dir més clar. Ara

0: des de luego podia vivir més alt, perquè ella té un to... Sara...
1: Ho va dir tan clar que fins i tot va parlar de que podia ser un delicte.
0: Home, és
1: carregar d'aquesta manera. Deixeu-me obrir finestra a Madrid amb el periodista Rodolfo Irago. Rodolfo, bon dia, buenos días.
2: Bon dia, què tal?
1: Bon dia, Rodolfo. Feliz temporada, comentábamos esta dureza.
2: Buena diada.
1: Gracias, Rodolfo. La dureza, decíamos, estas palabras, no disimuló el enfado Perelló frente al mismo Bolaños, el enfado contra el gobierno.
2: Bueno, yo creo que todo el mundo sabía lo que iba a pasar en ese acto de la apertura del año judicial. Ya ocurrió el año pasado, prácticamente en los mismos términos. Y, bueno, veníamos de semanas o de un par de semanas o tres de alto voltaje en, digamos, la tensión latente entre el Poder Judicial, algunos jueces y el gobierno. Y especialmente esta semana por la decisión del Tribunal Supremo y también por las decisiones de la jueza que investiga el asalto a Ceuta. Yo creo que hay un ambiente general de mucha tensión en esta relación. El gobierno, yo creo, que se ha excedido muchas veces en señalar y en poner en tela de juicio la labor de los jueces, señalando su ideología, cosa que, bueno, tampoco es nada novedoso, porque los jueces se distribuyen pues como los equipos de fútbol, en asociaciones conservadoras y asociaciones progresistas, con lo cual ya todo el mundo sabe un poquito de qué pie cojea cada uno. Y evidentemente ha habido decisiones judiciales, especialmente en los casos de, en el caso de la mujer de Pedro Sánchez con el juez Peinado, que evidentemente han sido como mínimo estrambóticas.
1: Mila, tu estàs d'acord amb el que diu el Rodolfo? Sí, que el govern s'ha excedit massa en les seves crítiques als jutges?
3: Jo crec que el govern va tenir una etapa d'una certa prudència, perquè en ares a la divisió de poders no estava bé que l'executiu critiqués el judicial, però des de la llei de l'amnistia i tot el que ha passat amb la llei d'amnistia, d'alguna manera ja es va plantejar que hi havia decisions que tenien motivacions polítiques. Després van venir tots els casos de la família de Pedro Sánchez. I ahir mateix, dos minuts després de que la presidenta del Tribunal del Consell General del Poder Judicial fes una reprimenda duríssima al govern i als càrrecs institucionals que critiquen els jutges, surt la motivació de la resolució que elimina del cens electoral i, per tant, impedeix el vot de 355.000 persones que ja són espanyoles en virtut de la llei de memòria històrica de l'any 2022 i els impedeix votar. I l'argument que dona és l'argument que ha fet servir el PP i Vox de que hi ha risc de putxerazo electoral.
1: Diu que la llei de Nét suposa un perill per l'objectivitat de les eleccions.
3: Si això no és un argument, si això és una coincidència... bueno, i després que ben sàpiga ell, no, el País ho publica, perdona.
1: Tu creus que pot ser veritat?
0: Home, i tant que sí.
3: Una cosa tu creus que pot haver-hi putxerazo electoral?
0: El fet de ser nacional, pel fet de ser nacional de l'estat espanyol, sí, no necessàriament estàs inscrit al cens electoral. Estem d'acord amb això?
4: Home,
0: a partir d'aquí...
4: Com que no?
3: No tens dret a votar.
0: Hi ha la tira de nacionals que no estan inscrits al cens. Per què creieu que hi ha...
3: Però tens dret de vot.
0: Per què creieu que hi ha... Sí, però una cosa és tenir dret de vot i una altra cosa és estar inscrit en el cens electoral.
3: Però és que li nega el dret de vot? Aquesta cautelar nega el dret de vot?
0: No, diu que hi ha una irregularitat en la manera en què s'ha fet la instrucció per inscriure's en el cens electoral.
3: Doncs que resolgui.
0: Doncs que resolgui, ja resoldrà. I qui diu que no resoldrà?
3: Però suspèn. Mentrestant suspèn.
0: Clar, però com no has de suspendre?
3: Amb l'argument de Vox. Amb l'argument de Vox.
0: Però és igual l'argument. La veritat és la veritat, la diga Gamenó, no suporquero.
3: I te diré una altra cosa de més. No, la veritat és la veritat.
0: Sí, pues ja està.
3: I la veritat també és com la veu el jutge. I el jutge...
0: No, la veritat no és com la veu el jutge.
3: Perdona.
0: Una altra cosa... No,
3: perdona.
0: La interpretació recau en el jutge, però la llei és el que...
3: A efectes jurídics, la interpretació del jutge sobre la llei, ho hem vist tantes vegades, el que predomina és la visió
0: però
3: del jutge sobre la llei.
0: En això i en les preferents bancàries, en tot.
3: I per això han esmenat tantes vegades els tribunals superiors.
0: Clar, i per això estan els tribunals superiors, per esmenar.
3: I una informació, per si no la tens. El ponent d'aquesta resolució és un magistrat que en un acte del PP amb fiscal va desitjar a Feijó que guanyés les pròximes
0: eleccions. Ah, que passa, que si hagués desitjat que guanyés Pedro Sánchez hagués canviat la interlocutòria.
3: No, hagués estat igual d'inconvenient.
0: Però és que la gent té ideologia. Però la gent té ideologia. Un votarà al PP, imagina't si hagués dit que votaria
1: Vox. Rodolfo, va, en esta discussió, què tienes que decir, Rodolfo?
0: O Aliança Catalana.
3: Home, és que té enfundia la cosa.
0: Ves a saber.
2: A ver, así arranca el año judicial, ya veis. Bueno... A ver, yo creo que hay un poquito de razón en las dos partes. Yo estoy muy de acuerdo con Mila en que los argumentos utilizados por el Tribunal Supremo a mí también me parecen un despropósito, creo que es la palabra que utiliza el editorial del País Hoy, porque efectivamente en los argumentos que utiliza el juez Narváez están en línea exactamente con lo que dice Vox, también con lo que dice el PP, un poquito con la boca más pequeña, pero con lo que dice Vox, que hay un peligro real de que se esté dando un pucherazo con esta ley. Esto es lo que dice los argumentos. Creo que los argumentos dan pie a estas teorías que están en todo el mundo sobre los fraudes electorales y que están fomentadas desde Trump a todos los que quieren, digamos, cuando no ganan unas elecciones, poner en tela de juicio el resultado. Otra cosa es que haya un debate sobre si los hijos y los nietos de todos los que se fueron de España del 36 al 55... muchos, la mayoría se fueron por razones de exilio, de represión, pero ha habido muchos que se fueron también por razones económicas, y los gallegos lo sabemos bien porque tenemos todos familiares en Argentina o en países de América o de Europa que se fueron porque se fueron a buscarse la vida durante esos años, no directamente relacionados con la represión, aunque sí con la situación en la que estaba España en aquellos años. Eso es un debate que en teoría se había resuelto y que además el Partido Popular apoyaba. Alberto Núñez Feijóo, como presidente de la Junta, defendía que pudieran tener la nacionalidad y votar los hijos y nietos de todos los gallegos que se fueron de España durante hasta el año 55 y que por lo tanto tenían derecho también a recuperar esa nacionalidad. Y es verdad que está en tela de juicio una instrucción del Ministerio de Justicia que lo que hacía era, bueno, dar por hecho que todos los que se fueron de España eran represaliados. Pero claro, esa instrucción, que puede estar en tela de juicio, es la misma que se hizo en la ley de 2007 de Rodríguez Zapatero, de la memoria histórica, que ya daba ese derecho a los hijos y nietos de los que se tuvieron que ir de España, y en 2007 nadie dijo nada. Nadie la cuestionó, nadie la llevó a la justicia, y a todo el mundo le pareció normal esa instrucción de 2007. La misma se hace en el 2022, y dos años después. Creo que no es un dato que debamos olvidar. Después de que en el 23 la derecha no consiga ganar las elecciones como parecía tener previsto, entonces se cuestiona esa instrucción y se cuestiona la ley. Yo no presupongo que el Supremo tenga una instrucción política para hacerlo, pero a veces lo parece.
3: Pero es que además es presuponer...
0: És que solament puedes hablar si te pregunten. El poder judicial solament pot parlar si se li pregunta. Per tant, si en un moment anterior havia passat una cosa semblant o hi havia una norma semblant i resulta que ningú va demanar res, el poder judicial no pot dir, por cierto, que no m'agrada aquesta instrucció i vaig a veure-la.
3: Però qui ho pregunta? Ho pregunta Vox i Justícia Europa. No és casualitat que la major part de les causes amb conseqüències polítiques i amb polèmica que s'estan instruint, les porten al davant l'extrema dreta quan no el PP.
1: Vinga, 9:35, deixeu-me avançar perquè amb el Rodolfo m'agradaria parlar també de la crisi a Ceuta, que s'emporta tota l'atenció, Rodolfo, per la gravíssima situació que s'està vivint a aquesta ciutat i també pels immigrants que continuen malvivint a les platges i als carrers. Hi ha una última... La última informació és el comunicat de Marroc que no admet cap responsabilitat en que 80.000 persones entressin a Ceuta. Lorena Amo, t'hem demanat que ens expliquis breument què diu aquest comunicat la primera vegada que es manifesta el govern de Marroc.
4: 43 dies després, Gemma, de l'entrada massiva d'immigrants, ho fan un comunicat en què insisteix que no hi ha proves que impliquin rebat en els fets, però el govern a la Guita no es queda aquí, carrega durament contra diferents estaments. Primer afirma que Espanya es troba en un període preelectoral i diu que el regne del Marroc es nega a ser un boc expiatori dels enfrontaments entre els partits polítics espanyols. Les crítiques no es queden aquí, sense citar el PP, lamenten que partits històrics hagin pogut caure en un debat amb demagògia desmesurada i populista, i també carrega contra l'executiu de Sánchez per no retornar els menors marroquins migrats i qüestiona que es mantinguin les sospites i les investigacions contra el Marroc. Per cert, Gemma, no perdem de vista que aquest comunicat arriba quan es va aprovar ahir al Congrés la concessió de la nacionalitat als saharauis nascuts sota l'administració espanyola, i una darrera hora, i és que el PP sí s'ha donat per al·ludit i ha respost aquest matí amb un comunicat en què insisteix en culpar el Marroc de l'entrada massiva de migrants a Ceuta per acció o per omissió i exigeix respecte a les institucions espanyoles i a les investigacions judicials.
1: Gràcies, Lorena. Aquesta és l'última reacció, la del Partit Popular, Rodolfo Irao. ¿Ha habido reacción por parte del gobierno a este comunicado de Marruecos?
2: No, creo que hasta este momento no, y bueno, vemos cómo está la situación en el gobierno. El gobierno ha decidido no hacer ningún gesto ante Marruecos. Yo creo que en la confianza de que una vez que se hagan los triajes, que llevamos 40 días esperando, y realmente en una gestión que yo creo que todo el mundo asume en el PSOE también, que ha sido desastrosa, pero que una vez que se consiga tener documentación de toda la gente que está en Ceuta, más viviendo ahora mismo en Ceuta, Marruecos va a aceptar la vuelta de los que sean ciudadanos marroquíes. No va a aceptar la vuelta de nadie que no sea marroquí. Esto de que acepta la vuelta de los menores siempre lo dice Marruecos y luego realmente no ocurre. Veremos lo que pasa en este caso, porque incluso ha rechazado, como sabéis, algunos cadáveres o de la gente que se murió, por desgracia, intentando llegar a nado a Ceuta. O sea que, bueno, Marruecos se mueve muy bien en estas aguas revueltas. Ha tardado 40 días en decir algo, ha dejado que España se tostara en un debate político tremendo, que se pusiera en tela de juicio todo, también los avisos del CNI, una guerra interna en el gobierno entre interior y defensa, y ahora Marruecos sale y dice, uy, yo, es que no tuve nada que ver, no me utilicen ustedes. Bueno, yo creo que tampoco hay que entrar en la propaganda de un régimen autocrático como el que
1: un debate político realmente tremendo el que estamos viviendo, pero además con unas noticias que nos llegan de Marruecos durísimas. Mila ahora me estaba mostrando, lo vemos por ejemplo en la portada del País, ¿no, Mila?
3: Sí, bueno, que ha vuelto a haber un incendio de más de 40 de las tiendas que están en el puerto del Tarajal y claro, no, de momento no se dice. Es el segundo incendio en el mismo día de instalaciones donde hay inmigrantes, hay familias con niños y no es diu si ha sigut provocat, si ha sigut, perquè hi ha molta tensió en aquests moments a Ceuta.
1: I sobre aquesta tensió política de la que parlava el Rodolfo, voleu dir alguna cosa? No. Jaume o Nebrera...
5: Era esperable que la...
1: El govern sosté que no tenia avisos del CNI.
5: Ja.
1: Ja. No sé si ha aconseguit el seu objectiu, que és que s'ho cregui algú.
5: Home, no, jo crec que no s'ho ha cregut ningú. No?
6: I la BBC tenia una notícia que era els serveis d'intel·ligència espanyols van advertir al govern. I si ho diu la BBC, jo ja m'ho crec, i a més ja jo penso igual. Sí. Llavors, sigui per WhatsApp, sigui per un mail, sigui per una carta lacrada, com es va dir, el CNI va informar algú de que alguna cosa hi havia, que per cert, a marge del CNI, els dies precedents a l'entrada de tanta gent, els dies precedents, tant el president de Ceuta com el Faro de Ceuta, que és el diari d'allà, portaven dies advertint d'això. Per tant, si ho sabia un diari, el CNI ho hauria de saber.
5: Sabia la resta.
1: Claro, todo esto pone la tensión que tú decías, ¿no? Entre Marlaska, Margarita Robles, y ahora en medio de todo esto, la foto de Margarita Robles también ha provocado mucho revuelo y se va confirmando la visita de los reyes a Ceuta. Ahí tenemos la fotografía. Ha causado malestar, ¿no, Rodolfo?
2: Sí, ha causado malestar en Moncloa, que se haya hecho pública y que se haya, digamos, que se haya visto, digamos, al rey con Margarita Robles en un momento en que Margarita Robles estaba siendo desautorizada, digamos, por Moncloa, por Marlaska y por todo el gobierno, después de lo que ella dijo en el Congreso, de que sí que había habido avisos del CNI. La desclasificación de los 40 documentos, que evidentemente no son todos los que hay, de hecho los compañeros están sacando algunos otros o completando la información, porque el gobierno desclasificó algunos parcialmente, es decir, con algunas páginas en negro, que ahora al final se van a conocer, porque aquí las filtraciones están al orden del día. Además, cada uno está defendiendo a su servicio, el CNI a sí mismo, la policía, la Guardia Civil, es decir, esto va a seguir generando. Yo creo que aquí no sale nadie bien. Nadie sale bien. Yo creo que evidentemente el gobierno no reaccionó como tenía que haber reaccionado. Hay un dato que no pueden desmentir, y es que el presidente de Ceuta llamó 3 días antes al presidente del gobierno, que no se puso. Le dejó hablar con su jefe de gabinete. Cuando te llama un presidente de un sitio tan delicado como Ceuta, digo yo que te tienes que poner, porque sobre todo no te va a llamar por una pequeñez, ¿no? Pero bueno, el propio delegado del gobierno envió informes al gobierno central a Madrid de que la situación se estaba complicando, se estaba disparando la llegada de gente a nado y que había un problema después de otra sentencia del Tribunal Supremo que, digamos, descartaba las devoluciones en caliente cuando llegaran por mar. Que el gobierno no reaccionó a tiempo es evidente, que gestionó el mes de agosto de manera desastrosa, pero también los informes que se han desclasificado, lo que también pone en entredicho es la calidad, digamos, de los avisos. Hubo avisos, pero igual no llegaron a todos los sitios que tenían que llegar, ni con la contundencia que tenían que llegar. Y yo creo que esto, al final, debilita muchísimo a España en su relación con un país con el que es muy complicada la relación con Marruecos, porque España y la Unión Europea le han dejado la gestión de la inmigración y Marruecos abre o cierra este asunto según le conviene en sus relaciones con España y con la Unión Europea.
1: Rodolfo, lo dejamos aquí. Gracias, Rodolfo, y bienvenido una temporada más. Buen día.
2: Un placer volver a estar con vosotros. Un beso grande a todos.
7: Molt bona tarda, estarem molt pendents.
8: Veure l'informatiu migdia és molt important.
9: La gent que la policia...
8: Escoltar primer tots els punts de vista de les notícies és bàsic.
10: Avui arrenca el judici.
11: Tenim molt debat obert.
12: I fer la dita...
8: Torna l'altaveu al pati. L'aperitiu que et posa el dia a la 2CAT.
1: L'aperitiu que ens brinda el Marco Quiaza. Marco, bon dia.
13: Bon dia, Gemma, com estàs?
1: Que bé tenir-te aquí. La 2CAT arrenca temporada i l'Altaveu al Pati torna dilluns.
13: Dilluns, a la 1 en punt, tornem, segona temporada de l'Altaveu al Pati i molt contents, Gemma, molt contents.
1: No et diré de què parlareu perquè no en tens ni idea.
13: De futbol no, com el juliol, que tu i jo vam parlar del futbol. No, no.
1: Que bé ens ho vam passar el juliol, és que vam fer un programa del Mundial i, escolta'm, el Marco, vam gaudir molt. Però, clar, torneu amb un escenari polític molt escalfat.
13: Exactament.
1: I em deixes un moment que Joan Laporta està parlant.
13: M'encanta això a la porta.
1: Doncs el sentim en directe.
14: De la catalanitat oberta al món, d'una Catalunya oberta al món, en la defensa de la nostra llengua, la nostra cultura, les nostres llibertats individuals i col·lectives, hi trobareu sempre a la junta directiva que tinc l'honor de presidir. De fet, el Futbol Club Barcelona doncs té unes arrels profundament catalanes, i això és el que dona sentit al Més que un club. Moltes gràcies, visca el Barça i visca Catalunya. Visca.
1: Deia el Marco, m'agrada Joan Laporta i t'està agradant aquest Barça, eh?
13: Espectacular, o sigui, dels millors començaments de Lliga que jo he vist mai en el Barça, no? Des de Guardiola, que no veia una cosa així.
1: Sí, sí.
13: Espectacular.
1: Estàs buscant entrades ja per la final a Madrid, de la Champions.
13: M'encantaria, si pots fer una crida perquè em donin entrades, Gemma.
1: Faré una crida que me'n donin a mi, eh?
13: Exacte.
1: Anem-hi junts.
13: Però el futbol ens crida, eh? O sigui, tu i jo estem predestinats a parlar de futbol, no sé què passa.
1: Escolta, Marco, dilluns, dalt de veu al pati, alguna novetat? Continuem tot igual?
13: Hi ha novetats. Parlarem, evidentment, de política, però també, evidentment, de temes socials, de la política de les coses, de la política de les persones. Per tant, parlarem d'habitatge, parlarem del repte de la immigració, parlarem de sanitat, però ho farem d'una manera més directa, connectant més amb el telespectador, parlant amb persones que ens expliquin el seu cas i, a través d'això, doncs, explicar al telespectador com està patint la gent, no? És a dir, de política, però a partir d'històries concretes. Trepitjarem molt territori. Saps que en un moment en què l'actualitat està molt centrada a Madrid, l'actualitat mediàtica, però a Catalunya passen moltes coses i les explicarem, tant les que passen a fora, com afecten a Catalunya, però també trepitjarem molt territori. I hi ha novetats, perquè incorporem la Núria Ramírez, periodista ben coneguda a la 2CAT, que estarà molt pendent de les xarxes socials i de les últimes hores, i també incorporem la Laura Jutglà, que és una periodista amb moltíssima experiència en televisió, per desenvolupar millor els temes, no? Perquè jo penso que en una època on és molt difícil diferenciar el que és veritat i el que no és veritat, jo entro a Twitter i us asseguro que sóc incapaç ja de distingir-ho. Doncs volem ser garantia de rigor i garantia d'explicar la veritat. I després, i amb això ja acabo, Gemma, evidentment comptarem doncs, amb tertulians, amb veus contrastades, amb un debat plural, perquè cada telespectador doncs, es pugui sentir interpel·lat i fins i tot jo tinc un somni, i és que quan algú miri el programa, després de sentir les opinions dels tertulians, d'una manera plural i contrastada, pugui canviar d'opinió. Aquest tertulià està enraonant d'una manera que m'agrada tant
1: sí.
13: I potser el que penso, doncs ara ja ho penso, però amb matisos. No?
1: Molt bé, doncs, Marco, que bé. Nova temporada, Altaveu al Pati, a partir de dilluns.
13: A partir de dilluns, a la 1 en punt, Gemma.
1: A la 1 en punt.
13: Sí.
1: I... estan fent... és que em parles tu i em parlen a l'orella.
13: Perfecte.
1: Qui parla ara és des del PSC. Perdoneu que no veig... A veure, quan ho posem en gran... Estan fent l'ofrena. Sí, veiem tota la plana major del PSC fent l'ofrena ara mateix allà a la ronda de Sant Pere. Això està passant en directe a Barcelona. Monument Rafael Casanova. Jo ja us anava a acomiadar aquí, els de la taula, però només una pregunta molt breu. L'11 de setembre de fa 25 anys, atemptat a les Torres Bessones, recordeu exactament què fèieu, oi?
5: Absolutament.
1: Què?
5: Absolutament. Absolutament. Jo estava a Sant Cugat i ens van cridar uns... vam sentir per la ràdio el germà del meu marit i li va dir, hi ha una cosa a la tele, i quan la vam veure, perquè vam posar un... Diu... No, això deu ser una pel·lícula, no? O sigui, la sensació
1: no
5: d'irrealitat. Recordo perfectament el lloc i jo crec que això li deu passar pràcticament a tothom.
3: Sí, i aquest moment en què hi ha el primer atemptat i tothom pensa que és un accident i a continuació hi ha el segon. I llavors ja te dones que allò és una altra cosa molt diferent.
1: Sí. Així és com ho vam viure. 9 i 48 minuts. Ja havia acomiadat a Rodolfo Irago, però li torno a donar pas perquè hi ha notícia d'última hora, Rodolfo. Y hablamos de dimisiones en toda la crisis de Ceuta. Cuéntame.
2: Pues sí, creo que es la primera, ¿no? Si no me equivoco, es el jefe de gabinete del delegado del gobierno en Ceuta. La persona que recibió el WhatsApp del CNI en la mañana del 29 de julio, un día antes del asalto a la frontera, y la persona que ese mismo 29 por la noche, tarde-noche, a las 9 de la noche, habló 11 minutos con ese agente del CNI. No se sabe el contenido de la conversación, pero se supone que para ponerse al día, digamos, de cómo estaba la situación, si había alguna novedad. Esto no se sabe, pero evidentemente si habló con el agente del CNI, que le había dado el aviso 8 o 9 horas antes, tenía que ser sobre eso. Lo que está por aclarar es si dimite, porque he visto algunas informaciones, porque él dice que sí avisó de lo que le dijo el CNI. Ya sabéis que el otro día el delegado del gobierno dijo que a él nadie le dijo nada y que de ese WhatsApp y de esa llamada no supo nada. Habrá que aclarar durante la mañana si dimite porque sí avisó o dimite porque efectivamente reconoce que tenía que haber avisado. Pero digamos que es la primera dimisión, que es un cargo, no es un primer cargo, pero es el jefe de gabinete del delegado del gobierno. La delegación del gobierno en Ceuta está en una situación insostenible porque evidentemente ahí sí que no pueden negar que al menos 24 horas antes les llegó un aviso de lo que podría pasar,
1: Rodolfo,
2: el 30 de julio.
1: Eso me lleva a preguntarte, ¿acaban aquí las responsabilidades políticas o puede haber más dimisiones, por ejemplo, del propio delegado del gobierno en Ceuta, Gonzalo Sanz?
2: Bueno, pues ahí va a depender de si el jefe de gabinete acaba diciendo que él sí avisó, pues hombre, entonces el delegado del gobierno habría mentido. Sí, avisó al delegado del gobierno, se supone, ¿no? ¿A quién iba a avisar? Pues entonces sería que ha mentido el delegado del gobierno, con lo cual evidentemente tendría que dimitir, pero veremos si qué explicación da durante las próximas horas ese jefe de gabinete.
1: El que ha dimitido es Gonzalo Sanz, el delegado del gobierno es Miguel Ángel Pérez, he dicho mal el nombre.
2: Exacto,
1: Ángel Pérez,
2: sí, Gonzalo Sanz es el jefe de gabinete.
1: Exacto,
2: sí.
1: Quien ha dimitido. Muy bien, Rodolfo,
2: vamos,
1: gracias. Venga, lo dejamos aquí, que esta es la última hora. De seguida la Lorena ens porta la última actualitat. Marco, gràcies per acompanyar-nos.
13: Moltes gràcies, Gemma.
1: Nebrera, Mila, Jaume. Hem de deixar aquí Lorena, amo. Falten 10 minuts per les 10 del matí. Vinga, doncs anem a saber altres notícies de l'actualitat. Lorena.
4: Nosaltres, Gemma, a aquesta hora volem anar de nou a les ofrenes florals del monument de Rafael Casanova. Allà hi tenim la Iliana Viera. Iliana, molt bon dia. Què s'ha dit als parlaments?
9: Doncs els primers parlaments que hem sentit aquí han estat els de la consellera portaveu del govern i del president del Parlament, que feien els seus discursos mentre per aquí es van produint la resta d'ofrenes de les entitats. Per aquí hem vist passejar, per exemple, per la Plataforma per la Llengua o el Barça. També han començat ja els primers partits, fa uns minuts el PSC, a l'espera de que facin també aquesta ofrena la resta de partits, Esquerra,

0: punt a contrapunt, diuen, en un món on s'alimenta la por i la confrontació. I Paneque ha fet seves també les paraules del discurs d'ahir del president Illa, reclamant convivència, unitat i tenir confiança en Catalunya. Missatge també reivindicant la Catalunya d'un sol poble per part del president del Parlament, de Josep Rull, que ha reclamat cohesió interna dins de l'independentisme i esperança davant l'odi i la por, ha dit Josep Rull.
1: Ningú és més català que ningú. Al nostre país l'odi no hi té cabuda. Avui celebrem que som un país obert, que som un país fermament democràtic, solidari i, sobretot, amb la idea de que tots plegats som més forts.
2: Que només serà possible la llibertat de Catalunya des de la cohesió interna. L'esperança és més poderosa que la por, que l'assenyalament i que l'odi.
3: El Partit Popular ha respost aquest matí al comunicat emès pel Marroc, on el país nord-africà reafirma en la seva no implicació en l'entrada massiva de migrants. El PP insisteix en culpar el Regne Unit per acció per omissió i demana respecte per a les institucions espanyoles. En aquest marc de tensions entre Espanya i el Marroc, Felip VI visitarà Ceuta i Melilla acompanyat de la reina Letícia, un viatge institucional que encara no té data. Per cert, hi ha hagut ja la primera sessió per aquest cas, ho explicava abans Gonzalo Sanz, cap del gabinet de la delegació del govern a Ceuta. I més coses sobre la crisi oberta a la ciutat autònoma, perquè les primeres menors migrants procedents de Ceuta ja han arribat a Navarra, que n'acollirà un total de 5. La ministra de Joventut i Infància, Sira Riego, diu que la península està preparada per rebre 500 menors més.
4: Nosotros hemos habilitado ya 500 plazas en Península, es decir, desde ya se podría estar con el procedimiento de tal manera que en 3 semanas, en un mes como máximo de plazo, tendríamos a estas niñas trasladadas en recursos en todo el territorio, recursos de 20-30 niñas con un programa de acompañamiento y todo financiado por el Gobierno de España.
3: Avui és 11S, fa 25 anys dels atemptats terroristes contra les Torres Bessones que van canviar el món. Espanya se suma als homenatges amb un acte a la base militar de Las Rotas amb soldats nord-americans a Nova York, lectura del nom de les 3.000 persones assassinades en aquell atac en presència del vicepresident J.D. Vance i 4 expresidents, i per primera vegada es tindrà també un record per les víctimes que després de l'atemptat van morir per causes mèdiques a conseqüència de la inhalació de fum i restes després del xoc mortal. I això és tot, Gemma, des de la redacció del Cafè d'Idees.
5: Molt bé, doncs gràcies, Lorena. Precisament ara en parlarem d'aquest atemptat del que avui fa 25 anys.
6: Este es el momento en el que un segundo avión de pasajeros colisionaba contra una de las torres gemelas de Nueva York, contra la Torre Sur. El aparato era un Boeing 767 procedente del aeropuerto de Boston. Se confirmaban así las peores sospechas. No era un accidente, era un ataque organizado contra los intereses y contra la población de Estados Unidos.
5: D'això fa 25 anys, Bernat Hernández. Recordem una mica com van anar els fets.
7: Doncs, Gemma, aquest atemptat va començar a primera hora del matí, va començar a 3:15 de 8 hora dels Estats Units, aquí eren arribant a les 3 del migdia, un avió impacte contra la Torre Nord del World Trade Center. La primera hipòtesi és una errada amb la trajectòria. Pocs s'imaginen que es tracta d'un atemptat terrorista, però tot les pitjors presagis es compleixen quan, a uns minuts passat de les 9, 18 minuts més tard d'aquell primer impacte, un segon avió embesteix contra la Torre Sud d'aquell World Trade Center. De seguida, el govern dels Estats Units parlarà d'un atemptat terrorista i a les 9:39 un tercer avió s'encasta contra el costat oest del Pentàgon, de la seu del Departament de Defensa. A les 10:03 hi ha un quart avió que s'estavella en un camp de Pensilvània, però tot apunta que anava en direcció a Washington, al Capitoli o a la Casa Blanca. I mentrestant, a Nova York es dona una altra imatge devastadora d'aquell dia. A les 10:01 cau els 110 pisos de la Torre Sud, col·lapsen, i mitja hora després ho fa la Torre Nord. Les Torres Bessones desapareixen i Manhattan s'omple de pols i de runa tòxiques. Això provocarà desenes de milers de ferits i greus seqüeles a llarg termini. Però només aquell dia moren gairebé 3.000 persones. Majoritàriament moren a Manhattan, al centre, al cor de Nova York, 2.753 víctimes, 184 moren al Pentàgon i 40, els 40 passatgers i la tripulació d'aquell avió que es va embestir a Pensilvània també perden la vida. A això se li ha d'afegir els 19 segrestadors d'aquells avions que també van morir aquell dia. La pregunta és qui hi ha darrere. De seguida tothom apunta a Al-Qaeda. Per què? Doncs perquè només 8 anys abans Al-Qaeda ja havia planificat, havia atemptat contra les Torres Bessones amb un cotxe bomba al pàrquing. Per tant, Bin Laden passa a ser la persona, una de les persones més buscades pels Estats Units. Però el cervell, el que és conegut com el cervell d'aquella operació, Khalid Sheikh Mohammed, està pres als Estats Units i el seu judici no començarà fins al 2028, començarà el 5 de juny.
5: Aquell dia el Vicenç San Clemente, el nostre company, era el corresponsal de Televisió Espanyola a Washington i volíem saber, Vicenç, bon dia.
8: Bon dia.
5: Com ho recordes ara? Com ho vas viure aquell 11 de setembre de 2001?
8: Home, encara se't posen els pèls de punta, aquesta és la veritat. Primer,
5: sí, ara quan el Bernat ens mostrava les imatges de com queien les torres, mira que ho hem vist moltes vegades, Vicenç?
8: Bueno, en aquell moment estaven de moda les pel·lícules de terror, i una en concret que era, bueno, vull dir que era un gratacels que es cremava, no? I no sabia si estaves veient una pel·lícula o no, no? La realitat és que aquell matí ens van encarregar una peça d'esports. Vam sortir a les 7 del matí per Washington preguntant perquè Michael Jordan anunciava aquell dia que tornava a les canxes al Washington Wizards i què opinava la gent. I quan estàvem a les 8:46, estàvem enviant aquesta peça que mai va sortir, veiem en un punt de directe les dues torres i el primer impacte. I jo vaig pensar que era una avioneta. Vaig trucar a la secció de Societat del Telediari, al corresponsal de Nova York, i el telediari es va produir una cosa molt interessant que es va votar si començar amb aquella imatge o no. I afortunadament va sortir que sí. Anna Blanco es va portar... I
5: Anna Blanco va liderar el telediari més llarg de la història, no? Diuen que...
8: Sí, sí, i a les 9:02 s'estavella la segona. I així, això ja va ser... Ja va ser definitiu, perquè o era una guerra mundial o era un atac terrorista de gran escala.
5: Vols recordar com ho explicaves tu? Ho explicaves així, Vicenç San Clemente.
9: Nos encontramos entre superficies de edificios vacíos en el centro de Washington. Tras el desconcierto de las primeras horas de la mañana, calma y conmoción en estos momentos. En Washington la sorpresa ha sido mayúscula al ver lo que había pasado en Nueva York y después conocer que el mismo Departamento de Defensa había sido atacado.
5: De seguida vas pensar que era un atemptat terrorista?
8: A veure, al principi vam pensar que era una guerra.
5: Una guerra?
8: És a dir, i George Bush va trucar al seu pare i li va dir això és un Pearl Harbor. És a dir, al principi no ho sabíem. És que, i el dolent d'aquell matí era que tots estàvem igual perquè ningú teníem cap font d'informació. Ni Associated Press, ni la CBS, ni la NBC, ningú teníem cap font d'informació. Uh-huh. I aleshores... I bé, també a George Bush no li van explicar fins que no es va estavellar la segona torre.
5: Ara, de seguida aquí, al Cafè d'Idees, continuem parlant d'aquests 25 anys del 11S. A Ràdio 4, ara els nostres camins es separen i poden continuar amb el nostre company, amb el Xavi Freixas, que els acompanyarà durant el matí. Nosaltres, doncs, continuem. Continuem parlant del 11S i ho fem amb el professor de periodisme expert en informació internacional de la Pompeu, Christopher Tulloch. Bon dia.
10: Bon dia, Gemma.
5: Ni l'hora... ni el...
11: Ràdio 4. Serveis informatius.
12: Bona diada i molt bon dia. La Diada Nacional de Catalunya ha arrencat a Barcelona a les 9 del matí amb la tradicional ofrena floral d'institucions, partits i entitats al monument de Rafael Casanova a l'encreuament de la Ronda de Sant Pere a Malivell. Allà hi és la nostra companya Lorena Enns amb el suport tècnic d'Alejo del Peral. Bon dia.
13: Bon dia, sí. El govern crida a defensar la convivència. L'executiu de Salvador Illa reivindica Catalunya com un sol poble i davant l'auge de l'extrema dreta defensa que la comunitat catalana, l'ODI, no té cabuda. El nostre país, subratlla la portaveu del govern, Sílvia Paniqué, ningú és més català que ningú. L'escoltem.
14: El nostre país, ningú és més català que ningú. El nostre país, l'ODI, no hi té cabuda. Catalunya som tots i totes.
13: I ha demanat unitat per fer front als principals reptes que té Catalunya, l'educació, l'habitatge o el model de finançament. El PSC ha reclamat l'aplicació immediata de l'amnistia. A la mateixa línia, el president del Parlament, Josep Rull, ha lamentat que encara ha dit hi ha catalans a l'exili. Quan es compleixen 50 anys de la primera diada després del franquisme, Rull ha reivindicat l'esperança enfront la por.
15: Avui, davant del monument de Rafael Casanova, ho dic solemnament com a president del Parlament de Catalunya. Per aquesta nació, l'esperança sempre és i sempre serà més poderosa que la por.
13: Continuen, Clara, aquesta hora els discursos que els diferents representants estan oferint després de fer la tradicional ofrena a Rafael Casanova, com deies, per donar el tret de sortir als actes de la Diada.
12: Gràcies, Lorena. La tarda estarà marcada per la manifestació descentralitzada a Barcelona, Girona i Amposta, la Festa de la Llibertat i l'acte institucional. Una Diada marcada per l'auge de l'extrema dreta d'Aliança Catalana. Una tensió que s'ha pogut palpar aquest dijous a la tarda al Fossar de les Moreres, on l'esquerra independentista es va concentrar en rebuig a l'ofrena que hi va fer l'extrema dreta. Els Mossos d'Esquadra van carregar contra manifestants i antifeixistes i van detenir 3 persones i mitja dotzena de persones estan investigades i, a més, 14 agents de la Brimo han patit lesions lleus. Les primeres menors que van arribar durant l'entrada massiva a Ceuta al finals de juliol han passat la seva primera nit a la península. La comunitat autònoma que les ha acollit ha estat Navarra. Míriam Andreu, bon dia.
10: Bon dia. La ministra d'Infància i Joventut, Sira Rego, ha celebrat l'acollida de 5 menors per part de l'administració socialista de Maria Chivite i ha tornat a apel·lar a la col·laboració del Partit Popular que governa la majoria de comunitats autònomes. Són declaracions a Televisió Espanyola.
16: Está muy bien hacer análisis legítimos de cada fuerza política con respecto a lo que ha sucedido, pero a mí me encantaría que también hubiera oportunidad de hablar o de discrepar incluso en torno a las soluciones, porque el Partido Popular no habla de soluciones y gobiernan en muchos territorios.
10: Ha insistit que el trasllat és la millor fórmula per destensar la situació a Ceuta i ha recordat que hi ha 500 places habilitades a la península per acollir els menors finançat per l'executiu espanyol.
12: I el Partit Popular, en un comunicat, ha dit que res està per sobre de la defensa d'Espanya en resposta a la declaració del Ministeri d'Exterior del Marroc, que lamenta que els partits polítics espanyols hagin caigut en una escalada irracional i populista. En un comunicat, el PP ha assenyalat que l'entrada de persones del juliol a Ceuta és una violació greu de la integritat territorial d'Espanya i, per extensió, d'Europa. Un atac híbrid, diuen, amb una instrumentalització de la immigració irregular. El Departament d'Agricultura estudia flexibilitzar les restriccions d'accés al medi natural als 19 municipis considerats zona de risc de pesta porcina africana abans que acabi l'any. Segons el conseller Òscar Ordeig, el buidatge sanitari va a bon ritme i, si continua així, es podria obrir la porta a flexibilitzar restriccions de cara a la tardor. Són declaracions a Ràdio 4.
17: Quan haguem acabat el buit sanitari, quan ja no sortim positius, els tècnics els hi proposarem, aviam si es pot entrar en una nova fase i flexibilitzar les restriccions, evidentment. I esperem que això pugui ser abans que faci l'any, abans de que acabi l'any.
12: Això inclouria l'accés a Collserola, que continuarà tancat almenys fins a finals d'any. Assegura el conseller que la malaltia està perimetrada i s'ha aconseguit l'objectiu principal, que no surti de la zona de risc. Pel que fa a les ajudes al sector, ha avançat que les línies de préstec de l'Institut Català de Finances ja estan activades i aquesta tardor s'activarà la convocatòria. I pel que fa a la mobilitat, per un robatori de cable que afecta la senyalització entre Lleida Pirineus i Puigverd de Lleida Artesa, els trens que circulen entre Lleida i Sant Vicenç de Calders van amb retard. Personal de DIF ha estat treballant per reposar el material. També per un possible robatori de cable, que també afecta la senyalització, en aquest cas, de l'estació de França i la bifurcació de Glòries al Clot, els trens de la línia R2 Sud del nucli de Rodalies també poden registrar demores. Doncs això és tot per part nostra. Més informació a aquesta sintonia.
11: Ràdio 4, la ràdio que t'escolta.
18: Què tal, com esteu? Bon dia a tothom. Són les 10 i 5 minuts. Bona diada. I aquí comença el matí de Ràdio 4.
11: El matí de Ràdio 4. Amb Xavi Freixas.
18: De seguida, els presidents de l'ANC i Òmnium, aquí, en directe, al matí de Ràdio 4. Aquest matí també parlarem amb Carme Forcadell, amb Marina Rossell, entre molts altres. No els direm pas tots ara, eh? Avui, però, també i sobretot, volem sentir la veu de la gent, de les persones que sortiu al carrer, dels autèntics protagonistes de la Diada Nacional de Catalunya. Sílvia Barroso, directora del Món.cat. Bona diada, com estàs?
19: Bon dia, molt bé, i bona diada per tothom.
18: Francesc Guillaumet, director de La Mañana, bona diada, també.
20: Hola, Javi, molt bona diada.
18: I bona diada, Ana Grau.
20: Hola, bona diada i pacífica, esperem, pacífica.
18: Periodista, escriptora i exdiputada de Ciutadans al Parlament. L'independentisme vol tornar a guanyar pols, tot i la divisió dels partits polítics, una divisió que ahir va arribar a la seva màxima expressió en els enfrontaments al Fossar de les Moreres. Què ha portat a la desmobilització de l'independentisme que hem vist els últims anys, Barroso?
19: Home, a hores d'ara ja és bastant obvi. I ha portat a punt número 1 la repressió. Això té efecte, és efectiva i és eficaç. I la frustració de no haver culminat el que tothom esperava o la majoria de la gent que va participar en el procés esperava i no tenir una resposta després alternativa o un pla alternatiu o de continuïtat per part dels partits que van participar al procés.
18: Bé, aquesta hora ofrena floral a Rafael Casanova a l'acte institucional al TNC. De seguida hi anirem en directe. Guillaumet, com es passa pàgina del que ha passat del 2017 en
21: És complicat, perquè abans dies perquè ha baixat tot plegat, perquè està disgregat l'independentisme. Vaja, jo bàsicament la Sílvia apuntava unes coses i no apuntaré unes altres. La divisió dels partits independentistes justament ja després del 2017, amb aquelles eleccions del 155, va ser cabdal. L'independentisme va permetre que Ciutadans guanyés una de les eleccions. Va guanyar les eleccions Inés Arrimadas, va ser el primer partit. Si Junts per Catalunya en aquell moment i Esquerra haguessin anat junts, com plantejava el president Puigdemont i crec que s'hi va negar Oriol Junqueras, Inés Arrimadas no hagués guanyat aquelles eleccions, malgrat que, evidentment, sumant tots els diputats a la Cambra Catalana, l'independentisme tenia majoria, però van regalar ja una primera victòria a Ciutadans. Per tant, ho han fet molt malament els partits i, com diuen en castellà, de esos polvos, esos lodos.
18: El president Salvador Illa, de seguida el sentirem, diu: ningú és més català que ningú. No podem permetre que es posi en perill la convivència. Anna Grau.
20: Bé, bon dia i bona diada.
18: Bon dia i bona diada.
20: Tot i que, bé, ja se sap, alguns pensem que tindríem la festa més alegre i més en pau si la diada fos per Sant Jordi, perquè ara la diada és la celebració de dues derrotes, la històrica i la posterior, bueno, que aquí esteu comentant. Vull dir, ara per molta gent, i penso que això explica millor que res el suflé, la diada porta el record de Marc, doncs, de hi ha gent que se sent estafada, perquè es va sentir estafada pel procés, i que diu, bueno, escolta, doncs a mi que no em tornin a liar amb coses d'aquestes. M'ha fet molta gràcia aquest senyor que diu que, bueno, que amb el seu permís va guanyar Inés Arrimadas unes eleccions, més aviat jo diria que els va guanyar
18: senyor,
20: amb el
18: permís. Aquest senyor, Francesc Guillaumet, i és director del diari La Mañana. Què dius, Guillaumet, què dius?
21: No dic gràcies per dir-me senyor, però encara tinc 49 anys.
20: Ah, bé, doncs aquest muchacho, doncs escolta, que no...
18: El Guillaumet, el director
20: el
18: de La Mañana,
20: sisplau. Guillaumet, a veure, que quan un guanya les eleccions les guanya amb el permís dels seus votants, no dels votants de l'altra gent. I de fet, a veure, també hauríem de fer una reflexió de per què en aquell moment una part de la Catalunya, diguem-ne, que no estava per certs orgues, també doncs, després d'aquella victòria, doncs també ha de fer una reflexió de per què va baixar aquell suflé i per què ara dèiem estem tots... malavinguts i dividits, no barallats com abans, però malavinguts i dividits. Em sembla molt oportú el discurs del president Illa quan diu allò de ningú és més català que ningú. A mi em recorda allò, aquell mantra pujolista, català és qui treballa, viu a Catalunya, etc, etc, i que això és el que el discurs de l'Oriols i tot això, que li fa goig a la gent, que li va les emocions fortes, tendeix a oblidar. Això, si ens apartem d'aquest mar mental, patirem i patirem molt.
18: El matí de Ràdio 4 prendrà el pols als carrers de Catalunya. Tenim un ampli desplegament repartit per tot el país per informar de tot el que vagi passant, i no només durant el matí, sinó durant tot el dia, també i sobretot a la tarda, amb les manifestacions. Ramon Castelló, recordem com anirà la diada d'aquest any. Bon dia, com estàs?
22: Bon dia, Xavi. Doncs ja ha començat l'acte, en aquest cas l'ofrena floral a Rafael de Casanova, el monument, van passar les entitats, ara ja han passat els principals líders polítics i partits, i també aquesta hora està previst ja que comenci a moure's la festa per la llibertat d'Òmnium. Recordem, passeig de Lluís Companys amb una fira d'entitats i propostes de país, és aquell espai on la gent hi va passejar, sobretot aquest matí, i al migdia acte polític d'Òmnium a l'Arc de Triomf amb la intervenció del seu president, Xavier Antich. Però el principal acte reivindicatiu arriba a la tarda, com deies, 17:14, manifestacions independentistes a Barcelona, Girona i Amposta, sota el lema aquest 11 hi soc, i som independència. A Barcelona, dues columnes, una que representa el present i l'altra el futur, des de Gran Via a Casanovas, i l'altra de Via Laietana en Plaça Catedral, que conflueixen a Plaça Catalunya. I com tenim també, habitualment, hi ha l'acte institucional de la Diada TNC, marcat aquest any pels 50 anys de la Diada de Sant Boi de 1976.
18: Molt bé, aquest matí sabrem també com passen, què fan durant aquesta Diada Carme Forcadell, Maripau Huguet, David Olivares i Marina Rossell.

0: Quina gran veu, eh, Jordi Vila?
1: Quina gran veu.
0: Eh, que sí, Anna Grau?
2: Sí, sí, preciosa, preciosa.
0: Barroso!
3: Què?
0: Deixes del mòbil, per l'amor de Déu.
3: Perdona, estava aquí.
0: No veus l'informe PISA, què està passant en aquests mons de Déu?
3: Home, jo a mi l'informe PISA... A mi l'informe PISA m'agafa gran, diem-ne. No,
0: però estem tots enganxats
3: mai
0: aquí, que no...
3: Mai vaig poder participar en aquestes proves per una qüestió d'edat, diem-ne.
0: Guillaumet, a tu t'agrada la Marina Rossell?
4: Sí,
5: i aquesta
4: versió...
5: Guillaumet.
4: I aquesta versió és excel·lent, eh? Una mica de toc jazzístic, és evident.
0: Mira, deixa-la respirar, home.

0: Escolta, sobretot dia d'avui, lògicament, amb tot aquest dispositiu que tenim per tot el país, informarem de tot el que vagi passant, però al matí de Ràdio 4, Jordi, parlarem també d'altres coses. És divendres i, per tant, Povedano sí o sí, sigui sí. Diada o no.
1: Torna la Povedano, eh?
0: Sí, perquè estem tots mig barallats amb la parella, alguns a punt d'engegar-ho tot.
2: Però per la Diada tota... o què estàs insinuant?
0: No, no sé. Perquè venim de vacances.
2: Ai, les vacances són fatals?
0: Barroso, diu que, no. diu que té la consulta. Que no hi cap ningú, la Povedano.
2: No la gestionen bé.
0: Diu, estic mirant d'evitar separacions cada minut que passa. Perquè està la cosa...
1: Les crisis de parella toquen sostre al mes de setembre, ho assegura la nostra psicòloga i sexòloga clínica Alba Povedano, que té llargues cues a la seva consulta, com deies, Xavi, per culpa de les vacances d'estiu. Aquest matí la Povedano ens explicarà per què passa i com ho podem arreglar sense arribar al divorci.
0: I avui torna al matí de Ràdio 4 una de molt gran. Que agrada molt a l'audiència d'aquest programa. Marta Tips. Ramon.
3: Amb consells a tenir en compte per la tornada a l'escola, com treure taques de retolador d'un estoig o una motxilla, com podem etiquetar el material escolar sense necessitat de comprar enganxines. També ens explicarà que als infants els és molt útil fer una foto del contingut de la motxilla que està ben preparada i penjar-la al rebedor perquè cada matí puguin comprovar si ho tenen tot. També afegim això que s'han de treure les coses, aquells entrepans que poden haver quedat des d'abans de començar les vacances d'estiu i que potser fa mal l'olor.
1: Especialment els entrepans de formatge...
0: Sí, a veure si trobarem alguna rata o algun ratolí per allà. Va, escolta, atenció, perquè un mes per tastar l'arròs del Delta a l'ampolla, diu Jordi Vila. 13 restaurants, no? Què més?
1: Sí, 13 restaurants que ens ofereixen menús de tota mena a la Festa de la Sega aquest matí i anirem en directe i regalarem una degustació d'arròs per a dues persones. Apunteu per al dissabte 19 de setembre a qui encerti el so del dia, que avui sona així.
0: Sentim-lo, va. Aquest és el so del dia. Heu d'endevinar què és exactament això i a partir d'aquí podeu guanyar aquesta degustació d'arròs per dues persones.
1: Molt fàcil.
0: Fàcil per tu que l'has triat. Home, estem parlant del Delta de l'Ebre, eh? Ja està, la pista. Ja,
1: Xavi,
0: la pista del dia. 900-454-455. 900-454-455 des d'ara mateix. I també ens podeu trucar a aquest mateix número de telèfon per explicar-nos Sílvia García del Pozo. Que ens truqui qui vulgui, sí? I que ens expliqui què estan fent, com estan passant aquesta Diada Nacional de Catalunya, si aniran o no a les manifestacions d'aquesta tarda i el que vulgueu. 900-454-455. Genís Sabater i Laia Casanova, al control de so, és 11:15.
4: El matí de Ràdio 4, amb Xavi Freixas.
0: La Diada Nacional de Catalunya que ha arrencat a les 9 en punt del matí amb l'ofrena floral a Rafael Casanova. Ja ha acabat o encara no, això? Com ha anat? Lorena Enns, com estàs? Bona diada, bon dia.
5: Què tal, companys? Bona diada, molt bon dia. Doncs no ha acabat. En aquest moment continuen aquests discursos tradicionals posteriors a les ofrenes a Rafael Casanova. El primer en estrenar el faristol, com marca la tradició, ha estat el govern. La portaveu Sílvia Paneque ha fet una crida a defensar la convivència i ha assegurat que a Catalunya l'odi no té cabuda. La mateixa línia, el president del Parlament, Josep Rull. Els escoltem a tots dos.
6: Al nostre país ningú és més català que ningú. Al nostre país l'odi no hi té cabuda. Catalunya som tots i totes.
7: Aquesta és una nació d'acollida, d'integració. Catalunya és una nació que no pregunta a la seva gent d'on ve, sinó on volem arribar plegats.
5: El govern ha demanat unitat per fer front als principals reptes que té Catalunya, l'educació, l'habitatge i la reforma del model de finançament, una gestió que la republicana Elisenda Alemany ha criticat, tot assegurant que el govern li manca ambició nacional.
8: I en aquest context sorgeixen reaccionaris. Reaccionaris que no volen fer el país més fort, que volen que ens enfrontem els uns amb els altres, com vam veure ahir a la nit al Fossar. Aquests reaccionaris no volen fer el país més fort. Venen a oferir-nos una identitat més tancada per fer Catalunya més petita.
5: El català Xavi, la llengua, també està protagonitzant els discursos. Des de Plataforma per la Llengua, el seu president, Òscar Escudé, ha demanat al govern que s'impliqui en el compliment del Pacte per la Llengua. I continuen, com dèiem, aquests discursos en aquests moments.
0: Doncs moltíssimes gràcies, Lorena Enns, amb el suport tècnic d'Alejo del Peral. Per qualsevol novetat, lògicament, línies obertes, i tornem a parlar les vegades que faci falta. Sí, quan calgui. Fins ara.
5: Moltes gràcies.
0: Que vagi molt bé. Gràcies a tu, Lorena. Escolta, aquest matí a la tertúlia, Anna Grau, periodista, escriptora, exdiputada de Ciutadans al Parlament, el director del diari La Mañana, que es diu Francesc Guillaumet. Anna Grau, recorda, Francesc Guillaumet.
9: El Fadrí Guillaumet.
0: I la directora del Món.cat, la Sílvia... Sílvia Barroso, fem una cosa. Sentim justament què va dir ahir al vespre el president de la Generalitat, Salvador Illa.
10: Catalunya som tots i totes. Som un país ric i divers gràcies als vincles humans que hem generat entre catalans i persones d'arreu que han trobat aquí la seva llar i el seu país. No podem permetre que res ni ningú posi en perill la convivència a Catalunya.
0: Bé, tots... Missatges cap a Aliança Catalana. Tots parlen o pensen o parlen pensant en Aliança Catalana aquí. Barroso.
9: Sí, que... Li fan la campanya, sí, li fan la campanya. Malgrat que el que diguin és que volen aturar-la, en realitat li estan fent la campanya. I li fan perquè pensen que això també els serà rendible amb ells electoralment. El que no sé si ho calculen bé, això, perquè amb les enquestes que hi ha ara mateix indiquen que tothom patirà de la sacsejada que hi ha, que respon no al fet de que hi hagi uns senyors que són molt dolents, que són l'extrema dreta, que està molt bé criticar-los, però amb això no es contraposa, amb això no es contrarresta i no es troba una solució alternativa. El problema és que hi ha una crisi del que és el sistema, la classe política sistèmica, i els partits tradicionals o convencionals no se n'adonen, i si se n'adonen no saben com sortir-ne, no saben com posar-hi remei, i el que fan és replegar-se, intentar un missatge d'autodefensa, que és que tots junts, i qui no vingui amb mi es faixa, sense poder fer cap mena de matís en cap qüestió. Tots són eslògans i no hi ha reflexió i no hi ha idees.
0: Mm-hmm. Guillaumet.
11: De fet, el discurs d'Aliança Catalana és guanyador ara mateix. Jo el que faig és escoltar sobretot a la gent dels bars. Quan vaig al periodista, tenim molta tendència a anar a fer cafès als bars. I escolto, parlo amb la gent, i m'està arribant, evidentment, que aquest discurs és guanyador, perquè és un discurs fàcil, és un discurs que va al fetge, no va pas al seny, i aquests discursos són realment els que van per davant. I fica una anècdota només, eh? Abans la Sílvia parlava d'alguns sondejos sobre Aliança. Mira, aquest estiu, l'Aleix Vidal Quadres fa relativament poc, un parell de setmanes, va fer un tuit en el que deia que havia parlat amb sociòlegs o amb gent que en sabien, que li deien que l'Aliança Catalana a les eleccions del 2028, a les eleccions catalanes, seria el primer partit, no el segon, el primer per davant del PSC, i que la votarien també gent de Vox i de Partit Popular. A mi això també m'està arribant, perquè més que ficar l'accent en l'independentisme, el que fica l'accent és en la immigració i en la islamofòbia. Per tant, insisteixo, és un discurs que va al fetge i que no va al seny, i aquests discursos són guanyadors.
0: Anna Grau.
9: Bé, jo crec que sí, quan la...
0: La Sílvia Barroso.
9: La Sílvia Barroso diu que hi ha un cert oportunisme electoralista en el discurs del president. No, jo dic que no, perquè jo crec que estem tornant a la Catalunya dual dels 90, que tindrem per un costat, diguem-ne, el socialisme, com a gran força, diguem-ne, i per altra banda, doncs, la cosa més nostrada, més nacionalista i tal. Però clar, la versió que la Sílvia Oriols dona d'això, evidentment, doncs sí que és molt restrictiva. A veure, jo entenc que resulti atractiva per molta gent quan parla de la immigració, quan parla de segons quins temes, perquè es parla molt del populisme, de l'emergència dels populismes, però la gent el que està fins als nassos és del populisme institucional, o sigui, que li prenguin el pèl des de les institucions, de que es digui una cosa i es faci una altra, de que es facin cordons sanitaris arbitraris, etcètera, etcètera. Llavors, la gent posats a triar li agrada, doncs, aquests discursos de parlar clar, de simplificar, d'anar per feina. Ara, jo, a mi el que em preocupa és que això portarà realment una restricció del concepte de què és ser català, de què és, i podem anar, doncs, això, doncs, a una cosa una mica complicada. En principi, si aquest partit compleix el seu compromís de no presentar-se a les generals, es pot fer molt fort a Catalunya, es pot enrocar el territori

0: Deia que si algú és capaç de tirar-se 4 anys desenterrant el Franco al Valle de los Caídos, es pot tirar els anys que vulgui amb Nistan en Puigdemont.
1: Barroso.
2: Bé, el que ha passat és que hi ha un enfrontament entre les dues Espanyes. Això no passa... en realitat, Puigdemont no és el veritable protagonista. No només Puigdemont, també hi ha Junqueras, també hi ha Turull també pendent de l'amnistia, perquè estan inhabilitats encara. O sigui, no és l'únic que està pendent de l'amnistia. Però aquí ja això ha servit de marc per un enfrontament entre les dues Espanyes. Evidentment, les capes altes, diguéssim, de la judicatura espanyola, representades especialment pel Tribunal Suprem, per determinats personatges, com Marchena i Llarena, són una Espanya i Pedro Sánchez n'és una altra. I el fet que Pedro Sánchez hagi estat tingui interès en l'amnistia i l'hagi impulsat, o hagi sigut un dels impulsors, ha sigut suficient com per el Suprem l'hagi retardat tot el possible.
1: Guillaumet, i després tu, Anna Grau. Endavant, Francesc.
3: Bé, les lleis s'han de complir, el Parlament espanyol aprova una llei amb la majoria absoluta de les Corts i, per tant, el Poder Judicial l'ha d'acabar complint. Europa ha dit, va ser molt clar aquest mes de juliol, crec que estàvem en directe quan el Tribunal Superior de Justícia ho va explicar, va ser molt clar que aquesta llei no va en contra dels interessos europeus i, per tant, se li ha de donar tràmit. És una situació de normalitat que es faci aquesta amnistia, que l'Anna Grau deia que anava a poc a poc o per fases, tant per fases que el president Puigdemont ha hagut de veure com se li venien el pare i la mare des de l'exili sense poder-los acompanyar.
1: Anna.
0: Bé, jo penso que les lleis... les lleis s'han de complir totes, també les lleis que a Catalunya es van vulnerar durant el procés. Vull dir, aquí la Sílvia ha parlat d'un enfrontament entre les Espanyes, jo començaria a parlar d'enfrontament entre les dues Catalunyes, per exemple, entre els catalans que no ens hem gastat els diners dels altres catalans per fer aventurerisme polític. A mi m'agradaria, vull dir, jo no li desitjo la presó a ningú, però a mi més sí que m'agradaria que tornessin aquests diners. I Europa s'ha limitat a dir que, bueno, que no han malversat diners europeus, per tant ja ens ho farem. Ara, que acabarà amnistiat, sí, ja tots sabíem que acabaria amnistiat. Això és un indult encobert disfressat d'amnistia.
1: 4 minuts i 11:15.
4: El matí de Ràdio 4.
1: Carme Forcadell, expresidenta del Parlament, expresidenta de l'ANC, com estàs? Bon dia, bona diada, Carme Forcadell.
5: Hola, bon dia, molt bona diada a tots i totes.
1: On ets i com passaràs aquesta diada, la d'enguany, Carme?
5: Mira, ara estic molt, molt a la vora de Rafael de Casanova, estic bastant a la vora perquè he fet l'ofrenda floral amb la Plataforma per la Llengua. I ara aniré doncs, segurament al Fossar de les Moreres i després aniré a l'acte d'Òmnium i a la tarda de la manifestació, una diada completa, vaja.
1: Molt bé,
5: una diada completa. A més, fa molt bon temps perquè no fa calor.
1: Sí.
5: S'està bé, o sigui sí. Que perfecte.
1: Bé, fa bon temps. Diuen, però, que potser molts han tocat el dos, aprofitant que hi ha un cap de setmana llarg de 3 dies, però vaja, recordem que tenim manifestacions a Barcelona, però també a Girona, i també cap a l'extrem sud de Catalunya, cap a les teves terres, Carme Forcadell.
5: Amposta, sí.
1: A la capital del Montsià, exacte.
5: A la capital del Montsià, sí.
1: A Lleida no. A Lleida no, Carme Forcadell. Hi ha molta gent enfadada de Ponent. Diu, què passa, que nosaltres no comptem o què?
5: No sé, suposo que això ho hauran decidit el secretariat de l'Assemblea Nacional Catalana, que és qui decideix.
1: Parlarem amb ells ara, sí, seguida. Els hi preguntarem per què a les comarques de Lleida no hi ha manifestació aquest any. Què passa, Barroso? Saps alguna cosa?
2: No, la Carme segurament sap alguna cosa, perquè ella va estar reunida l'altre dia amb tots els presidents històrics de l'Assemblea. L'altre dia no en vam parlar.
1: No en veu parlar d'això, Carme Forcadell?
5: No. No en vam parlar d'això, no en vam parlar.
1: Ho preguntarem al president de l'ANC i al president d'Òmnium.
5: Sí, pregunta-li. El president de l'ANC segur que ho sabrà, perquè segur. És una decisió que s'ha pres al secretariat. Bé. Però la reunió no en vam parlar, no.
1: Carme, tu vas viure algunes de les manifestacions i accions més massives, o de fet les més massives, que s'han fet a Catalunya i que no s'havia vist mai ni a Europa, segons com, no? Creus que serà possible tornar a veure allò? O és molt complicat?
5: És molt complicat.
1: Per què?
5: S'han de donar moltes circumstàncies. Perquè jo crec que ara estem sortint del dol, però la gent ha patit un dol, un desencís, i tornar-ho a refer serà difícil, però no impossible. És a dir, jo crec que s'ha de refer la transversalitat i la unitat que

0: a fer possible aquelles manifestacions. Passa que també van haver una sèrie de circumstàncies. Primer, abans de totes les manifestacions, va haver tota una... Va haver tot un moviment de les consultes, es van fer consultes populars a tots els pobles, va haver la plataforma pel dret a decidir, que ja va començar també en manifestacions ja l'any 2006, després va haver la sentència del Tribunal Constitucional contra l'Estatut, és a dir, es van donar una sèrie de circumstàncies que van fer possible aquella mobilització. Jo crec que ara estem passant un dol postprocés. La gent s'ha sentit desencisada, desil·lusionada, molts enfadats, i s'està, però jo crec que hi ha indicis de que s'està sortint d'aquest dol. I a la llarga potser unes manifestacions com aquelles no seran possibles, però seran possibles manifestacions molt grans.
1: D'acord. Què més s'ha de fer? Què s'ha de fer aquí? Com s'ha de refer tot això? Com s'ha de superar aquest dol? Que dius que hi ha indicis que a poc s'està començant a superar.
0: Sí, jo crec que sí, que hi ha actes, hi ha indicis, hi ha... Sí, jo crec que sí. I és veritat, no?, que la gent està molt enfadada perquè els partits polítics estan enfadats, perquè, bueno, perquè es tiren els plats pel cap, però jo crec que això ha passat sempre. Precisament l'Assemblea ja va néixer per trobar un espai sense partits polítics on l'independentisme es pogués trobar. Més si tu penses més de dretes o penses més d'esquerres o penses més de centre, hi hagués un espai de trobada de l'independentisme.
1: Costarà que vagin tots a la una els polítics, Carme Forcadell.
0: Sí, bé, costarà. Bé, és clar que costarà. Si van anar tots a la una els partits polítics va ser perquè la societat civil va empènyer. Si no hagués estat per l'Assemblea i per Òmnium, aquesta unitat dels partits polítics no hauria estat possible. Aquesta és la realitat. És a dir, als partits polítics no els hi agradava. Junts pel Sí no va sortir perquè sí. Va sortir precisament perquè van empènyer l'Assemblea i Òmnium, si no, no hauria sortit. Doncs, és a dir, és la societat civil la que ha d'empènyer els partits polítics.
1: I com haurien de tornar a empènyer des de l'ANC i Òmnium perquè tot això...
0: Sí, jo crec que la idea d'aquesta reunió precisament que van fer els 7 presidents de l'Assemblea anava en aquesta línia, no? És a dir, escolta, som 7 persones diferents, amb criteris diferents, amb opinions diferents, amb motxilles diferents, però tots tenim un objectiu comú. Doncs aquest és l'exemple, no? La realitat és aquesta, no? Perquè és molt trist, perquè hem passat de donar-nos la mà a la via catalana sense preguntar, no?, què pensàvem, a dir-nos botiflers si no pensem exactament igual, no?, si no penses exactament igual que jo. I crec que això és el que ha fet molt mal al procés, vull dir, al procés de la independència. Això ha fet molt mal, no? I ha fet molt mal a la gent que està molt decebuda, i per tant jo crec que tot això s'ha de refer. I el camí per refer és fer ponts, és a dir, fer ponts, parlar amb la gent, arribar a acords, i jo crec que hi ha un punt comú, no?, en aquest país, que és molt important. I és que la majoria de la gent, a totes les enquestes que s'ha preguntat, el que passa que ara, malauradament, fa dos anys que no es pregunta, però fins ara que s'havia preguntat sobre el tema de l'autodeterminació, entre un 70 i un 80% de la població de Catalunya estava d'acord amb exercir el dret de l'autodeterminació, en què el conflicte polític entre Catalunya i Espanya s'havia de resoldre votant. Clar, això què vol dir? Que molta gent de dretes, molta gent... És a dir, que segurament que no vota opcions independentistes està d'acord en que el conflicte s'ha de resoldre votant. I això és molt important. Això s'havia preguntat fins ara a totes les enquestes, menys ara fa 2 anys. Però totes, entre un 70 i un 80%, estava d'acord amb això. Jo crec que aquest és un punt d'unió que pot tornar, no? S'ha de tornar a... podria ser un punt d'unió per a tota una part del catalanisme i de l'independentisme.
1: Bé, aquesta diada ha començat, hem vist tots els diaris, les televisions, les imatges dels enfrontaments entre independentistes al fossar de les Moreres. Quan veus això, quan veus aquestes fotografies, aquestes imatges, què penses, Carme?
0: Bé, aquestes imatges s'han donat sempre. És a dir, a veure, ara en parlem i en parlem molt, però jo me'n recordo que fa 15 anys també hi havia batusses entre independentistes. o més de dretes o més d'esquerres. També hi ha batusses, n'hi havia hagut de batusses, sempre n'hi ha hagut al Fossar de les Moreres, sempre, més o menys, i depèn de la importància també que li donen els mitjans de comunicació. Però si tu mires fotos antigues o mires l'hemeroteca, veuràs que fa 15 anys i fa 20 anys hi havia batusses al Fossar de les Moreres.
1: I tots,
0: la realitat és molt trist, però és així.
1: Ja, hem sentit a Salvador Illa amb el discurs institucional, altres discursos aquest matí en aquesta ofrena floral, ara sentíem els talls de veu fa un moment amb la nostra companya Lorena Enns dels serveis informatius, i tots parlen pensant amb Aliança Catalana. Aquí a la tertúlia avui, entre altres, m'acompanya la Sílvia Barroso, directora del món.cat, i diu, li estan fent la campanya. Mira, arran de tot això, estem parlant tots d'Aliança Catalana.
0: Estic totalment d'acord. Si no hi haguéssim parlat, i clar, ells fan també, ells provoquen ja, no?, perquè en parlem, perquè sap que això, si es provoquen, després fan el victimisme i el victimisme dona molts vots, no? I crec que és això. Ja estem fent la campanya, estic totalment d'acord.
1: Per cert, ahir s'apuntava que finalment, ara en parlàvem també aquí a la tertúlia, el Suprem pugui aplicar l'amnistia i Carles Puigdemont pugui tornar a Catalunya. Què suposaria això, Carme Forcadell?
0: Home, jo crec que això seria molt bona notícia per a normalitzar la situació del país. És a dir, a nivell personal del president i a nivell polític. Crec que estaria molt bé que pogués tornar ell i totes les persones que estan exiliades, també el Lluís Puig i el Toni Comín. És a dir, estaria molt bé que i totes les persones... Bueno, va, i a part la Dolors Bassa, el Jordi Turull, el Raül Romeva, sí, sí, i l'Oriol Junqueras. És a dir, totes les persones que estan pendents de l'amnistia haurien de ser aquesta... És una llei aprovada pel Congrés que s'hauria d'aplicar, i a Europa ja ha dit que no hi ha cap problema. Per tant, s'hauria d'aplicar, el Suprem l'hauria d'aplicar, i això seria molt bona notícia per al país i per al catalanisme, sí.
2: Senyora Forcadell, però a nivell de l'independentisme seria algun... també provocaria algun revulsiu en aquest increment dels suports?
0: Perdona?
2: Aquest
1: és el Ramon retorn, Castelló, sí, el sotsdirector del Matí de Ràdio 4, Carme.
2: El que li preguntava és si el retorn de Carles Puigdemont, que recordem també és el líder de Junts, a més de tota la situació personal, a nivell polític també, ja sigui per la seva formació o per el propi moviment...
0: Home, sí, jo crec que això seria important també, sí, perquè seria... una mica ajudaria a passar aquest dol, sí, clar. Hi ha moltes persones que pensen que hauria d'estar aquí, evidentment... com tots, no? Com tothom, és a dir, no tot, té persones a favor i persones en contra. Això passa en tothom, però com a moviment, és a dir, jo crec que això seria bo per a l'independentisme, sí, seria molt bo. Podria ser una cosa que ajudés també a acabar de passar aquest dol, sí.
1: Francesc Guillaumet, director del diari La Mañana, des de Lleida, endavant.
3: Bon dia, Carme. Abans estaves explicant l'època de Junts per Sí, aquella il·lusió que hi havia. Jo havia seguit mítings, evidentment, multitudinaris d'aquell moment, veies a la gent, estàvem en l'època de l'anomenada Revolució dels Somriures, però ara, com estàvem dient, això s'ha acabat. La pregunta és, Carme, atès que això s'ha acabat i les coses i l'independentisme està tan disgregat, la independència ja l'haurà de fer una altra generació posterior a la nostra.
0: Jo crec que... No se sap, això. Vull dir, és que... A veure, la història és molt complicada, no? I la realitat és polièdrica. Jo recordo perfectament que el dia 10 de juliol del 2010 vam sortir al carrer per defensar un estatut, amb aquella famosa manifestació encapçalada pel president Montilla. I 7 anys després, el 2017, votàvem per la independència. És a dir, si a mi el 2010 m'haguessin dit que 7 anys després votaria per la independència, jo no m'hauria cregut. Hauria dit que, bueno, que el que m'ho deia estava boig o boja. Ja. I en canvi va ser així. En 7 anys vam passar d'una Catalunya autonòmica a una Catalunya republicana. En 7 anys. 7 anys en política no són res. Què vol dir amb això? Que sí, que és possible que les coses vagin lentes i triguen molt, però no ho sabem. Poden haver guspires, no? Poden haver ocasions. Jo crec que Escòcia tornarà a votar, jo crec que el Quebec tornarà a votar, jo crec que hi haurà possibilitats de que... O sigui, hi haurà possibilitats de que tornem, de que puguem tornar a, a intentar i a pressionar els partits polítics.
1: Sílvia Barroso, directora del Món.cat. Endavant.
4: Bon dia, Carme. Reprenent el que comentàvem de la possible tornada del president Puigdemont i de l'amnistia de tots els líders que encara arrosseguen, per exemple, inhabilitacions. La pregunta és, amb el retorn de Puigdemont, que és evident que això és una cosa que és difícil que ho faci des de l'exili, s'hauria de ja plantejar definitivament una renovació de lideratges i que els que van protagonitzar el 2017 deixin pas a nous líders amb forces renovades?
0: Bé, no, és que jo crec que això ho han de decidir els militants de cada partit. És a dir, a veure, jo crec que això és una decisió interna de cada partit, de qui presenta, de quina persona presenta. Jo crec que si els militants de Junts els està bé que sigui el president Puigdemont, doncs és així, no? Igual que els militants d'Esquerra van votar majoritàriament a l'Oriol Junqueras. Doncs és una cosa que, per més que nosaltres puguem anar dient, jo crec que els que decideixen són els militants de cada partit.
4: Va, això, és, evidentment, és un fet. També depèn de quines propostes se'ls presenten als militants. I també és veritat que l'elecció de Junqueras no va ser tan massiva i va costar i va caldre una segona votació. Vull dir, no va ser tan abassegadora, diem-ne. Però al marge d'això, que és evident que hi ha uns mecanismes que s'han de fer servir per consultar això, clar, jo t'ho preguntava, diguéssim, com a opinió teva, que ja has estat molt activa en la política i, per tant, tens una visió privilegiada, sí. Si creus que seria convenient, diguéssim, per renovar els aires?
0: Home, jo personalment crec que sí que seria convenient, però jo recordo que el Junqueras va guanyar, és a dir, i per tant vol dir que els militants li van donar el suport. I tu dius, va ser una cosa ajustada, sí, però va guanyar, saps? I per tant, res a dir.
1: Bé, Carme Forcadell, començaves parlant del dol que continua, amb indicis de que a poc a poc potser es comença o es començarà a superar, de molta gent enfadada, de molta gent emprenyada, sí? Sobretot amb la classe política, de gent decebuda. Què diries a la gent que està enfadada, decebuda, i que per això justament ha decidit no acudir, no participar a les manifestacions d'aquesta tarda?
0: Jo els diria que possiblement tenen raó per estar decebuts, per estar enfadats, però que això s'ha de superar, perquè si això no supera, no sortirem mai d'aquest forat. I, per tant, els dono la raó, però ja han passat uns anys i jo crec que és hora de que ens tornem a mobilitzar si realment volem aconseguir la independència de Catalunya.
1: Molt bé. Carme Forcadells, moltíssimes gràcies, Carme, per haver estat en directe aquí al matí de Ràdio 4 en aquesta Diada Nacional de Catalunya. Que vagi molt bé. Bona diada, Carme. Una abraçada.
0: Igualment. Bona diada i moltes gràcies.
1: Que vagi bé. Mira, falten 3 minuts per 3 quarts d'11.
5: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
1: Mira, m'ha agradat sentir a la Carme Forcadell en Grau, sí? Perquè tot el dia, i ara el sentirem aquí també, l'actual president, com ha de ser, de l'ANC, el president d'Òmnium Cultural. Però escolta'm,
6: Home, jo
1: molt bé un dia com avui poder parlar amb la Carme.
6: Sí, jo de fet voldria dir, des de la més evident, clamorosa i estrepitosa discrepància política, jo volia manifestar el meu respecte per la Carme i per totes les persones que van anar a la presó. Jo no li desitjo la presó a ningú i lamento molt que això hagi passat, però penso que tenir llengua i fets és important. O sigui que si tu estàs desafiant unes lleis, tu estàs anant contra... tu estàs cometent tècnicament delictes, doncs el que dona la cara i respon, per mi té una mica més de prestància, de dignitat, d'admirabilitat que el que aspira i no respon. Jo crec, a veure, només li faria dues reflexions del que li ha dit una, que aquestes, que ella evidentment és lògic la deprimeix, aquestes batusses que ara hi ha entre independentistes, diguem-ne, emprenyats, decebuts, desencisats, són les batusses que el procés va provocar entre uns catalans i altres, vull dir, ells ara ho tenen a casa, però això és el que ens van embarcar els que no volíem, diguem-ne, arribar a aquests graus de confrontació. I en el tema Puigdemont, mira, jo crec sincerament que a Puigdemont se li ha passat l'arròs. que podia, a veure, és veritat que va patir la mort de pare i mare a el que ell anomena pomposament exili, o ho anomenaria d'una altra manera, però m'agradaria recordar una dada històrica. En Lluís Companys va ser detingut per anar a veure el seu fill, va ser detingut per la Gestapo i va acabar com va acabar. No crec que això li hagués passat. Si en Puigdemont hagués vingut a l'enterrament de la seva mare del seu pare, no crec que hagués acabat igual.
1: Bé, Josep Vila, president de l'Assemblea Nacional Catalana, com estem? Bon dia. Bon dia, Josep.
7: Hola, bon dia, bona diada.
1: Igualment, bona diada. També i sobretot, dius que l'independentisme està recuperant pulsió social i suports. Veurem més gent que l'any passat, aquesta tarda, als carrers del país?
7: Nosaltres ens hem mobilitzat i hem animat tant com hem pogut el país perquè surti, perquè vehiculi aquestes ganes de superar aquest moment de tants mals estats, aquest moment de pèrdua dels nostres nivells d'estat del benestar, i per reclamar que Catalunya vol ser sobirana tant amb les decisions que ha de prendre com amb la gestió dels seus propis recursos.
1: Mm-hmm. El president de l'ANC diu que el país comença a dir prou. Però prou de què, Josep Vila? Del govern de Salvador Illa, del govern espanyol, o també prou dels partits independentistes? Ara parlàvem amb Carme Forcadell i diu la gent està molt decebuda, molt emprenyada, i encara no han superat el dol aquí.
7: A veure, la gent expressa al carrer molts mals estats. Expressa al carrer mals estats que els hi afecten la vida quotidiana. L'enorme espoli fiscal que patim per part de l'estat espanyol ens posa en dubte els nivells mínims de benestar el que es vehiculen doncs, a través de la sanitat, a través de l'educació, amb les infraestructures viàries. La gent manifesta un malestar amb el mateix govern Illa, incapaç de gestionar res sense que se li acabis parlant els dits, amb el mateix govern Sánchez a Madrid. És cert que la gent també manifesta malestar amb tanta baralla interna dins el camp independentista. Per tant, nosaltres pensem que és el moment de dir prou, de passar pàgina a tants retrets i tantes acusacions internes de dins l'independentisme i d'encarar una via de sortida contra aquesta situació que tots vivim o que tots patim.
1: Aquesta diada ha començat, ara en parlàvem també amb Carme Forcadell, hem vist a tots els diaris les fotografies, les imatges a les televisions dels enfrontaments al fossar de les Moreres, càrregues, detencions... Clar, quina imatge dona això de l'independentisme hores abans justament de la diada?
7: Nosaltres pensem que de cap de les maneres l'imatge de la diada pot ser la imatge d'Aldarulls o el fossar de les Moreres. La imatge de la diada es produirà avui.
1: A la tarda, la sobretot, la diada, però la imatge que hem vist les primeres hores de la diada, justament, president de l'ANC, ha sigut la que ha sigut. Agradi o no?
7: Sí. Ha sigut la que ha sigut. Cap intenció d'amagar-la, però subratllo que de cap de les maneres els aldarulls que ahir es van viure al fossar de les Moreres poden representar la imatge de la diada. La imatge de la diada no la podem arrencar a la veu popular. La imatge de la diada la trobarem als carrers avui, el dia 11, amb el clam de la gent, amb la força que la gent li vulgui donar, no en els aldarulls que ahir es van produir.
1: Bé, sentim els discursos, el de president de la Generalitat, per exemple, també els que s'han fet ara fa pocs minuts en aquesta ofrena floral, i escolta'm, tots parlen pensant en Aliança Catalana. No diuen Aliança Catalana, però tots són missatges cap a Aliança Catalana. Ara aquí, amb els tertulians que m'acompanyen, la Sílvia Barroso, directora del Món.cat, el Francesc Guillaumet, el director de La Mañana, l'Anna Grau... o ara amb Carme Forcadell també, diu, estic d'acord, i estan fent la campanya. Estan provocant que ara mateix vostè i jo estiguem parlant d'això.
7: Sí, però en tot cas a nosaltres no ens trobaran, a l'ANC no ens trobaran col·locant com a protagonista de la diada a cap representant polític. No toca. El protagonisme de la diada ha de ser la gent, ha de ser el país. Avui no és el dia per exhibir els posicionaments polítics particulars. Avui és el dia de sentir el batec, el clam de la gent al carrer. I ningú els hi ha de prendre el protagonisme.
1: Ja. Tornarem a veure aquells centenars de milers de persones al carrer? Què ha de passar perquè això es torni a repetir, Josep Vila?
7: Els anys previs al 2017 van ser uns anys de moltíssima il·lusió d'anar construint un projecte col·lectiu, de teixir moltes complicitats, atès que el conflicte polític a Catalunya és absolutament vigent, aquí no s'ha normalitzat res, aquí no s'ha abordat de cap de les maneres el conflicte polític, els catalans sortirem d'aquesta situació tan decadent, de tants mals estats que ara vivim, si som capaços de teixir complicitats, de construir un projecte comú i de tirar-lo endavant amb força. Precisament això és el que plantegem des de la societat civil. Nosaltres volem empoderar la societat civil perquè sigui capaç de liderar el que ha de ser un nou embat a favor de la independència, a favor de la llibertat d'aquest país.
1: Ja. El Tribunal Suprem pot finalment aplicar l'amnistia, Puigdemont podria tornar a Catalunya. Si això passa, què canvia per l'independentisme, Josep?
7: A veure, si això... D'entrada, subratllar que és una autèntica vergonya que una persona, per complir el lloc que havia promès políticament, hagi de fugir, hagi de marxar del país, hagi de viure amb repressió. Això és una vergonya democràtica per l'estat espanyol, per mateix Catalunya. Per tant, primer de tot, el desig que Puigdemont pugui tornar. I que pugui tornar, evidentment, ell és qui ha de definir com ha de ser aquest retorn. Qualsevol aportació diversa que enforteixi el món independentista serà benvinguda. Tant de bo siguem capaços de superar tantes divisions i tantes discussions i començar a sumar tots plegats. El nostre desig claríssim de que Puigdemont pugui tornar al sense haver de patir més repressió. Bé, ell i tots els que en pateixen.
1: Què fareu des de les entitats per aconseguir que algun dia tots els polítics independentistes tornin a anar o vagin a la una?
7: A veure, d'entrada, el nostre camp d'actuació és el camp cívic-social, no és el camp dels partits. Nosaltres, d'entrada, tenim tota una feina, el nostre objectiu és anar construint una majoria social favorable a la independència, i a més estem veient com l'independentisme va guanyant pulsió social. Per tant, la nostra primera raó de ser és enfortir aquesta consciència independentista de la població. No és tant el que diem en un partit o el que diem a l'altre. Estem concentrats aquí i entenem que l'element clau més important per poder lluitar amb valentia, amb fermesa, amb força per la llibertat d'un país és la gent. Nosaltres ens adrecem a la gent.
1: Sí, però per arribar a la independència també caldran els polítics.
7: A veure, per arribar a la independència cal sumar molts esforços, però és bo que cadascú sàpiga quin és el terreny en el qual treballa. Puc dir que l'independentisme social estem començant a teixir moltes complicitats, estem començant a recosir i tenim feina aquí, l'hem d'enfortir, l'hem de fer ben feta i mentre estiguem concentrats en el que és la nostra pròpia missió, és difícil que ens posem a arreglar la casa d'un altre.
1: Bé, Josep, per tant, digues, sí. No, dic Josep Vila, president de l'ANC, tu i jo veurem la independència de Catalunya?
7: Jo espero que sí.
1: Espero que sí, però tocant de peus a terra, tal com està el pati ara mateix...
7: Tocant de peus a terra...
1: Amb aquesta divisió enorme entre els polítics independentistes...
7: Però per damunt d'aquesta divisió hi ha un país que es revela. Hi ha un país que diu, escolta, no acceptem aquest nivell de sanitat, no acceptem aquestes estrators en el nostre sistema educatiu. Hi ha un país que diu, escolta, aquí estem patint les conseqüències d'una espoli enorme. Llavors hi ha un país que s'ha de plantejar o independència o decadència.
1: Per cert,
7: breument,
1: perquè tinc poc temps ja, t'he de preguntar com és que no hi ha manifestació a Lleida? Tenim Amposta, tenim Barcelona, tenim Girona, hi ha molta gent de Lleida enfadada aquí, a Josep Vila.
7: No, molt, molt senzill de contestar. Això són les mateixes assemblees territorials de Lleida que decideixen sumar-se a altres manifestacions que es fan aquest dia. És a dir, l'assemblea, quan planteja l'11 de setembre, pregunta a les seves assemblees territorials si desitgen convocar en el seu territori o si desitgen afegir-se a un dels llocs on ja han pres la decisió. Per tant, a Lleida va passar exactament això, que les assemblees territorials de Lleida van decidir que se sumarien a les propostes que ja estaven tirades endavant. Això no és cap decisió presa des de no sé quin lloc, eh? És una decisió presa pel mateix territori.
1: Doncs sigui qui sigui que hagi pres aquesta decisió, a molts lleidatans no els ha agradat. Francesc Guillaumet, director de La Mañana.
3: Sí, i tanmateix, si en algun lloc l'independentisme encara considera i té i reté una certa força, és a les Terres de Ponent i al Pirineu.
7: Sí.
3: Per tant, jo crec que és un error, però bé, la via catalana tampoc va passar per Lleida, sí que va començar amb les campanades de la Seu Vella donant l'inici d'aquella via que anava de nord a sud, des de la frontera fins baix a tocar amb el País Valencià. La B baixa que es va fer l'any següent tampoc va estar a Lleida, i sí que abans del 2017 se va fer una de les concentracions desterritorialitzades, però sí que jo crec que és un error que les Terres de Ponent no s'hi hagin pogut afegir.
7: Jo en tot cas li diria que el que seria un error seria no preguntar a la gent activa de l'ANC, a les assemblees territorials de cada territori, què volen fer. Per tant, subratllo, el que s'ha fet és preguntar a les assemblees de Lleida quin és el seu desig. Si vostè el que està defensant és que des d'una estructura nacional hauríem d'imposar un altre criteri, aquí pot haver-hi un punt de diferència entre el que opina l'ANC i el que opina vostè. Però torno a repetir, la decisió s'ha pres al mateix territori, a les Terres de Ponent.
1: Molt bé, Josep Vila.
7: Encertada o no encertada, però és així.
1: Correcte. Sí. Josep Vila, president de l'ANC, moltes gràcies per haver estat en directe aquí al Matí de Ràdio 4. Bona diada, Josep, que vagi bé.
7: Moltes gràcies i molt bona diada a tothom.
1: 4 minuts i mig i les 11.
5: El Matí de Ràdio 4.
1: Sílvia Barroso. Què t'ha semblat tot el que ha dit el president de l'ANC?
4: Doncs,
1: primera diada pel... Sí?
4: Sí, és la seva primera diada president. Com a president, efectivament. I a més, amb el repte de succeir una figura amb una projecció tan bèstia com la que té Lluís Llach. Per tant, no ho té fàcil, ho fa amb humilitat i amb discreció, però amb fermesa. I per tant, se li ha de reconèixer aquestes virtuts. I em sembla que fa molt bé de no caure en el parany d'incidir de parlar dels partits polítics, perquè efectivament no és la seva feina, efectivament es va demostrar en el seu moment que la funció
1: no
4: de l'ANC...
1: No és la
4: seva
1: feina, però Carme Forcadell diu que el seu dia hi van tenir molt a veure les entitats, també,
4: clar,
1: amb tot el que van fer
4: els
1: partits polítics independentistes, que van empènyer, efectivament.
4: Per empènyer, quan diguem-ne, la base està a punt, per empènyer, per arrossegar els partits, que és el que va passar. Unitat entre els partits no n'hi ha hagut mai, ni tampoc n'hi havia el 2017, però es van veure obligats per la gent a posar-se d'acord, aguantar-se...
1: No cal que recordem el que tots pensem ara, el que va dir Aznar al seu dia. No hace falta que hagáis nada, tranquilos, que estos catalanes se mataran entre ellos.
4: Ah, no, sí, però és igual, no té raó, perquè...
1: Hi ha molts independentistes que diu sap molt de greu, però al final hem de donar la raó a José María Aznar.
4: Això és escuma. Això és escuma i per tant, i continua havent-hi latent un anel...
1: Vull dir que sempre hi ha sigut, ja ho sabem, som així una mica.
4: I continua havent-hi un anel, efectivament, i el fossar de les Moreres, evidentment, que ahir recordo que hi havia només 2.000 persones entre un grup i l'altre, per tant, no és representatiu. Sempre hi ha hagut batusses, i aquest any, evidentment, molt amplificades per determinats altaveus que els interessa.
1: Guillaumet, tinc La Mañana aquí davant. Obriu amb aquest titular, Fira Tàrrega, Fira Targa, que diuen allà, aixeca el teló.
3: I tant, això sí que és notícia, la Fira de Tàrrega.
1: Això sí que és notícia, diu Guillaumet.
4: La Fira de Tàrrega és una estructura d'estat.
3: I sí, senyora, com el tren de la Pobla, jo sempre ho reivindico. Fira Targa, ara Targa, bàsicament, és la capital del teatre, no només de Catalunya i de l'Estat, sinó del món. És un referent i, per tant, se li ha donat la importància que té.
1: Anna Grau, estàs molt callada.
6: Home, esperava tant de... No, a veure...
1: Ai, te la dono, la tanda.
6: Per això...
1: Sí, però mira el rellotge, eh? Sí, saps, no em diguis sí. que et tallo, perquè et tallaré
6: no,
1: perquè arribarà el bollatí.
6: No, a veure, jo entenc que el president de la fa el paper que ha de fer, però jo li discutiria... Això d'independència o decadència, jo diria que clar que independència era decadència, i un comentari... global. Segurament, jo sempre he respectat molt el sentiment de la gent independentista, sentiment que jo no comparteixo.
1: El seu dia sí que eres independentista,
6: no,
1: però...
6: No, jo era catalanista.
1: Ah, catalanista.
6: De fet, em vaig distanciar el catalanisme quan el catalanisme va agafar una drecera per mi equivocada, que era aquesta, que portava la divisió. Perquè, a veure, jo entenc que algú pugui tenir un sentiment independentista. La qüestió és fins a quin punt està disposat a arribar per materialitzar aquest sentiment. Està disposat a arribar a la violència, està disposat a arribar a l'esbarlament, a la divisió social, està disposat a arribar a la desobediència legal, llavors respondrà als seus actes, anirà a la presó o es fugarà en el maleter d'un cotxe.
4: De moment, qui va arribar a la violència va ser la policia espanyola.
6: Home, jo, a veure...
4: d'octubre, diria jo,
6: Jo diria que la violència sí, va anar...
4: Això sí que no hi va haver... No van dubtar ni un moment. Van a força... Van penedir perquè van veure que quedaven malament
6: van internacionalment. Van a força repartida. I aquí ha hagut molta violència política, social i de tota mena... I total per què?
4: O sigui,
6: per res.
4: Estàs invocant la violència ambiental de
6: Marchena.
4: No,
6: la violència ambiental i la...
4: Que les tribunals d'Estrasburg ha qüestionat.
6: A mi m'han dit imbècil pel carrer simplement per ser de Ciutadans i m'han intentat agredir. Vull dir, escolta, poca broma amb el tema. Poca broma amb el tema.
4: Bé, els independentistes ser... també els increpen altra gent.
6: Sí, sí, però
4: no,
6: és que...
4: No em sembla
6: però
4: bé,
6: hi ha qui busca raons, hi ha qui no busca... Hi ha qui se les troba sense buscar-ne.
1: Fem una cosa, ho hem de deixar aquí.
6: Sí, sí,
1: perquè, mira, estan a punt de tocar les 11, sentirem les notícies amb els companys dels serveis informatius. Gràcies, Sílvia Barroso, Anna Grau, Francesc Guillaumet, Lleida, gràcies.
3: Merci, Javi.
6: Força, Lleida.
1: Ara tornem.
8: Són les 11.
5: Ràdio 4. Serveis informatius.
8: Bon dia i bona diada. En marxa aquesta hora els actes institucionals de la Diada Nacional de Catalunya a Barcelona amb la tradicional ofrena de flors a Rafael Casanova d'institucions, entitats i partits polítics. Anem fins allà, Lorena Enns, amb el suport tècnic d'Alejo del Peral. Bon dia.
9: Bon dia, Clara. Ronda de Sant Pere. Ja han finalitzat els discursos posteriors a les ofrenes a Rafael Casanova. L'independentisme ha aprofitat la diada per criticar la gestió de l'executiu. Junts acusa Illa de voler tapar la mala gestió del govern amb el foment de la polarització. Esquerra acusa el president de governar Catalunya sense ambició nacional. Jordi Turull i Elisenda Alemany.
10: Que juga a tapar aquella mala gestió que afecta tant els catalans i a les catalanes a través d'una cosa tan perillosa com fomentar la polarització.
11: Que no es pot governar Catalunya sense ambició nacional. Que no es pot governar Catalunya com si fos una comunitat autònoma més. I crec que en veiem els resultats cada dia i que ho veuen tots els catalans i catalanes.
9: Quan es compleixen 50 anys de la primera diada després del franquisme, els comuns, representats per Jéssica Albiach i Ernest Urtasun, han defensat una Catalunya diversa davant l'extremisme dels qui generen odi i por. Ho han fet davant un govern que també ha tancat files contra l'exclusió i l'auge de l'extrema dreta.
8: Gràcies. I a Lleida, des de primera hora, les diferents entitats de Ponent han celebrat les ofrenes florals al Monument del Roser. I a un quart d'una es preveu l'acte oficial. Jona Cendra, bon dia.
12: Sí, doncs molt bon dia. Us saludem des de l'antic convent del Roser de Lleida, avui convertit en parada nacional, on en aquesta hora estava prevista l'ofrena dels grups de l'esquerra independentista. Des de les 8 del matí s'han anat succeint les diferents ofrenes d'entitats, partits i agrupacions del territori de Ponent en aquest punt, on es recorda el setge de 1707. Llavors els lleidatans es van refugiar dins el convent, aquest convent del Roser, però les tropes de Felip V el van encerclar i el van arrasar. Com dèiem, ofrenes en aquest punt, també el monòlit instal·lat a l'accés de la Seu Vella, on a un quart d'una tindrà lloc l'acte oficial presidit pel conseller de Drets Socials Raül Moreno i també hi haurà l'alcalde de Lleida, Félix Larrosa, i el president de la Diputació, Joan Talarn. En paral·lel, l'esquerra independentista ha convocat una manifestació a les 12 per l'eix comercial de la ciutat que acabarà amb un dinar popular. I a la tarda no hi haurà cap acte, l'ANC ha fletat un parell d'autobusos per participar a la manifestació de Barcelona.
8: I a Tarragona, representants d'una seixantena d'entitats i institucions participen en l'acte institucional que, com és tradició, se celebra davant el monument de Rafael Casanova des de poc abans de les 10 del matí. Pilar Ribas, bon dia.
13: Bon dia. En el seu discurs amb motiu de la diada, l'alcalde Rubén Viñuales ha destacat que en un dia com aquest es reivindica la identitat de Catalunya, però sense excloure ningú, perquè és així, ha dit, com es construeix un país.
14: La nostra cultura, un espai compartit. La nostra identitat, una porta oberta i no una barrera. Una porta que permeti a tothom qui vulgui formar part d'aquest projecte sentir que també aquesta és la seva terra.
13: Posteriorment hi ha hagut una ofrena floral, actuacions musicals i les quatre colles castelleres de la ciutat han fet un pilar, el preludi de l'actuació castellera que per l'11 de setembre fan al Pla de la Seu a partir de les 13 hores.
8: Dimiteix el cap de gabinet de la delegació del govern a Ceuta, Gonzalo Sanz. Més detalls. Míriam Andreu, bon dia.
15: Bon dia. És la persona que, recordem, va rebre l'avís del CNI el 29 de juliol sobre els missatges a xarxes socials que animaven a entrar a la ciutat autònoma des del Marroc. En un comunicat explica que renuncia al seu càrrec arran la contradicció entre la versió del delegat Miguel Ángel Pérez Triano i la seva, i és que Pérez Triano va assegurar que no havia rebut la informació sobre els missatges a xarxes, mentre que el fins ara cap de gabinet manté que la informació del CNI va ser traslladada pel seu personal al mateix delegat. Amb tot, Sanz ha precisat que dimiteix sense la més mínima acritud cap a Pérez Triano, perquè considera que des de la delegació del govern s'ha treballat intensament per aconseguir actuacions de l'executiu espanyol des del primer moment.
8: Gràcies, i els expliquem que Emma Bonino ha mort a Roma aquest divendres als 78 anys. Bonino ha estat diputada, senadora, ministra i comissària de la Unió Europea de Consum, Pesca i Ajuda Humanitària. Una de les polítiques més respectades d'Itàlia i d'Europa, i també per les causes que va defensar, com els drets civils, els drets de les dones arreu del món i l'europeisme. I un últim apunt, mor una conductora en un accident a la Nacional 340 a Altafulla, al Tarragonès. Ha passat aquesta nit poc abans de 11:15, segons informa el Servei Català de Trànsit. Per causes que s'investiguen, tres cotxes es van veure involucrats en un encalç. A causa del xoc, la conductora d'un dels vehicles va morir. Es tracta d'una veïna de l'Arbós, de 27 anys. Quatre persones més van patir ferides de diversa consideració. Segons les dades provisionals de trànsit, amb aquesta víctima són 91 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes. Doncs això és tot per part nostra. Més informació a aquesta sintonia.
16: Una greu riuada al Nepal ha provocat la pèrdua de moltes vides i estim que la xifra augmentarà. Milers de persones han perdut casa seva. Amb la teva ajuda, les ONG que formen el Comitè d'Emergència Espanyol podran proporcionar refugi, atenció mèdica i psicològica, aliments, aigua potable i protecció. Dona per salvar vides. Envia Bizum al 08247 o entra a comitèemergència.org.
5: Ràdio 4. La ràdio que t'escolta. Al matí de Ràdio 4. Amb Xavi Freixas.
1: És mig quart de 12, ara mateix, Alba Povedano.
17: Què passa, Xavi?
1: Quines ganes de veure't que teníem.
17: Doncs aquí estic.
1: Saps qui vindrà?
17: Qui?
1: Endevina-ho.
17: No puc.
1: Saps qui vindrà, també?
17: Ah, sí.
1: No, és que, mira, la teva presència i la, d'una altra persona...
17: Què? Et fan el dia, eh?
1: M'heu alegrat, exacte.
17: Qui et fa més el dia?
1: Les dues.
17: Sí. Les dues persones,
18: dir,
17: eh?
18: Per igual, els vostres totes noms i li canvia la cara.
17: Sí, eh?
1: Endevina qui vindrà aquest matí.
17: Pau de Pons.
1: Lo Pau de Pons?
17: Oh!
1: No, va venir ahir.
17: Llavors, ara ja m'has matat.
1: Sabia que diria el Pau.
17: M'has matat, eh? M'has matat.
1: A qui m'estimo molt, també, a banda de tu, el Pau,
17: no,
1: i a l'Alfred Rodríguez Picó, i a la Montse Folk.
17: No ho sé.
1: Aquí ens estimem molt, i sobretot els oients d'aquest programa estimen, i troben
17: és
1: a faltar, també.
17: Trobo...
1: La Povedano, i?
17: Hi ha molta gent. O sigui,
1: molta.
17: No sabria dir-te ara mateix.
1: Marta Tips!
17: En sèrio?
1: Sí.
17: Ai, després de... Ai,
1: acaba d'arribar del viatge de noces.
17: Clar, s'acaba de casar, no? Sabrem com ha anat el casament.
18: Un pedazo de viatge, eh?
17: Ai, que guai.
1: Sí. No has vist fotografies de la boda?
17: He vist fotos del casament, sí.
1: I vídeos?
17: Sí, però vull que ens expliqui ella de primera mà una mica com ha anat, no?
1: El tocopete, eh?
17: Que guai.
1: Carai,
17: molt bé,
1: tu.
17: Molt bé,
1: quina boda.
17: Sí.
1: Si mai ens casem, tu i jo, Povedano, ho hem de fer així, també.
17: Bueno, a veure, també he de tenir diners,
1: difícil,
17: per casar-nos així.
1: Difícil que tu i jo ens acabem casant.
17: Sí, la veritat, molt complex.
1: Complicat.
17: Moltes coses haurien de passar.
18: Aviseu-me,
17: molts diners ens haurien de pagar.
18: Aviseu-me, eh?
17: Sí.
18: Jo m'apuntaria, eh?
17: Home, tu ens cases, no? Sí, 100%.
1: Lo Pau i la Marta de Tips, de padrinets.
17: I tenim
1: i el Picó i la Montse Folk a primera fila.
17: Tenim qui ens toqui, no? qui ens canti.
1: El Pau.
17: El Pau, clar.
1: Evident.
17: Sí, sí.
1: Tu diràs.
17: 100%.
1: Què dius, Povedano? Doncs què diu, que estem a matar tots?
17: Sí.
1: Això de les vacances no... No prova,
17: no
1: eh?
17: No van bé per
1: tothom.
17: Per
1: la salut de les parelles.
17: No això. Van bé per tothom, la veritat. No t'enganyaré.
1: Van bé
17: no
1: pels que no tenen parella, vols dir?
17: Sí.
1: Només, bàsicament.
17: Més aviat. Sí, sí.
1: Com és que no ens aguantem?
17: Sento que les vacances poden tenir una mica d'efecte trampa. Com que durant l'any moltes vegades convivim amb uns horaris, amb una forma de fer, com estem acostumats a la nostra parella, però més en el mode convivència. M'hi veig només 2-3 hores com a molt al dia i és més per gestionar, no? Hi ha molta convivència que es fa en paral·lel. Llavors, molt de cop i volta ens passem a l'estiu, on passem moltíssimes hores amb la parella. Passem moltíssimes més hores junts i juntes. Llavors, això pot ser, per una banda, fantàstic, o pot fer que descobrim que tenim una parella amb qui ens portem molt bé durant aquelles 2 hores al vespre entre setmana, quan estem en la monotonia, però no necessàriament ens portem bé quan estem 24 hores seguides.
18: És a dir, que podem descobrir que li hem perdut la pista a la nostra parella durant l'any. Fem tantes coses que no estem amb ella... Sí? Sí, sí.
17: Sí, sí, sí.
18: I que la redescobrim, vaja.
17: Sí, sí, sí, 100%.
1: Bé. Escolta,
17: sí, sí.
1: Saps qui passarà per aquest programa també aquest matí?
17: No, explica'm què fem aquest matí.
18: A veure, va.
1: Mari Pau Huguet.
17: Molt bé, m'agrada. Què més?
1: Ara de seguida sabrem com passa la diada. Marina Rossell.

0: també sabrem, perquè tenim gent a tot el país, com es van escalfant, com van escalfant motors de cara a les manifestacions d'aquesta tarda. Connectarem amb Barcelona, amb Lleida, que no hi ha manifestació, però volem saber també com es viu aquesta diada a Ponent de Catalunya, amb Girona, i anirem també cap al sud per saber com estan les coses en Posta, on sí que hi ha manifestació aquesta tarda, a la capital del Montsià. Però a banda, Marina Rossell, aquí al matí de Ràdio 4, la Mari Pau Huguet, qui més? Jordi Vila.
1: Doncs el David Olivares.
0: A l'Olivares,
1: també. David Olivares,
0: sí,
1: que
0: senyor.
1: Ens parlarà també del Tenorio, la tercera edició del Tenorio, amb la Sílvia Abril. Les dues primeres feia la Sílvia Abril amb l'Andreu Buenafuente. Andreu Buenafuente diguem, ha deixat la primera línia per temes de salut. I el David Olivares, en aquest cas, coprotagonitzarà aquesta obra. També li preguntarem com té previst viure el que queda de diada, bé, que l'agafarem assajant, Xavi?
0: Tastarem l'arròs, el Delta, també. Anem a l'Ampolla, 13 restaurants, menús de tota mena a la Festa de la Sega. En parlarem en directe aquí al matí de Ràdio 4. I avui, oients, regalem, poca broma, una degustació d'arròs per a dues persones pel dissabte 19 de setembre.
1: Boníssim.
0: Sí? Si la voleu de franc, només heu d'endevinar el so del dia. Avui és aquest, sentim-lo. Ja podeu anar trucant al 900-454-455 des d'ara mateix.
1: Donem alguna pista o què?
0: Ja l'hem donat, home, ho hem dit una mica tot abans. 900-454-455, són molt bonics i molt habituals justament al Delta de l'Ebre. Aquesta és la pista que volies donar, Jordi Vila?
1: Sí, són molt alts, molt alts, molt alts.
0: Està, home, si està més clar que l'aigua, això.
2: Sí, sí.
0: 900-454-455, amb Genís Sabater i Laia Casanova al control de so. Falten 3 minuts per un quart de 12.
3: El matí de Ràdio 4, amb Xavi Freixas.
0: Povedano, hem passat les vacances junts. Arribo de vacances i estic a matar amb la meva parella, tant que potser s'acabarà en menys de 48 hores aquesta història. Sí. Què hem de fer aquí?
2: Jo sento que les vacances poden posar una mica la parella a examen.
0: Sí, clar.
2: Llavors, és una prova, és una de les proves de foc. Perquè les vacances el que fan és provocar... O sigui, no és que les vacances provoquin problemes, sinó que les vacances fan els problemes molt més visibles, no? Llavors, si ja hi havia coses que no funcionaven, el que passa és que passar més temps amb la meva parella farà que aquests problemes tornin un altre cop a aparèixer i es facin molt més visibles, tant sigui si hi ha una mala comunicació, si és que hi havia poc sexe, n'hi haurà poc sexe igualment, o n'hi haurà menys sexe, si això era un problema, si hi havia ressentiments sortiran perquè passem més temps junts.
0: Una relació amb poc sexe o sense sexe pot sobreviure?
2: Sí, sí. Si els dos ho desitgen així. Però, clar, aquí passa quan hi ha una asincronia sexual que es diu dintre de la sexualitat, on una persona desitja tenir més relacions sexuals i l'altra no ho vol, i aquí entren en joc aquell ressentiment, aquell jo vull o em rebutges, o és que m'estàs forçant, o que sentir-me obligat o obligada, no?, a poder tenir relacions sexuals sense ganes. Llavors, què passa quan jo arribo a les vacances i això ja era un problema que no està parlat, que no està comunicat, què passa? Les vacances no ho arreglen. Les vacances el que fan és fer-ho encara, multiplicar-ho per dos i fer-ho encara més visible.
1: Perquè d'entrada diries, home, vivim en vacances, hi ha com més sensualitat, diguem que el clima, tot ens empeny i ens afavoriria, no?, les relacions sexuals, però clar, sí. Això des d'una visió teòrica, però a la pràctica és el que dius tu, no?
2: Mireu, jo
0: la
2: consulta em trobo amb dos casos de parella, d'acord? El primer cas de parella és que... quan arriben les vacances estan pitjor, hi ha l'altre tipus de parella que quan arriben les vacances es troben molt millor. Llavors, què passa? Aquelles persones que entre les vacances estan molt millor i que han tornat a reconnectar, segurament el que passa és que la pròpia monotonia se'ls està menjant, però realment són persones que s'avenen molt bé, que tenen ganes d'estar juntes, que parlen les coses, que parlen les problemàtiques que poden anar sorgint en el seu dia a dia. Llavors, quan passen temps de qualitat, s'hi dediquen temps i tornen a connectar, reconnecten. Llavors, el que sí que hem de treballar és després de les vacances, quan tornem a la monotonia, Catalunya, no perdre aquesta connexió. Ara bé, hi ha altres parelles, que són les que estem parlant avui, que quan arriben les vacances s'hi troben encara pitjor. I aquesta és el tipus de parella que jo em trobo consulta amb les que hem de treballar, no al trobar-nos malament a les vacances, sinó què està passant, què hi ha darrere i per què hem posat una mica aquesta catifa sobre els problemes i hem intentat que no es vegin al nostre dia a dia perquè, mira, la rutina ja ens va bé per amagar-ho, no?
1: I un dels indicadors clau d'això és que cada vegada discutim més per tonteries.
2: Exactament.
1: No? Les vacances passem més temps junts i cada vegada ens molesten més coses, no?
2: Sí.
1: Això és un indicador que ens està explicant que hi ha una cosa de fons que no funciona.
2: Sí, a vegades discutim per coses molt banals, no? Com coses molt, molt, molt quotidianes que sembla que allò sigui el problema, quan en realitat el problema segurament no sigui que has deixat un got allà sobre la pica. Segurament el problema radica una mica més a l'arrel, a la base, no? Per exemple, la discussió pot anar més en el... jo què sé, s'imagina que la teva parella ho ha deixat allà enmig, però tu ja li havies dit que, si us plau, no deixés aquell got allà davant, no? Quan tu ja ho has dit una vegada i la persona ho torna a deixar, no és el got el problema és que potser jo no m'estic sentint escoltada, no? És perquè sempre estàs de mala llet o és que jo no sento que m'estigui respectant? Llavors, aquí el problema base no és el got, és el... Ens estem parlant, ens estem comunicant el per què jo no em sento respectat, el per què jo no em sento escoltat i què és el que necessito de la meva parella. I aquí podrem anar no a aquelles coses petites, sinó al problema gros.
1: I davant de tot això, com es pot afrontar? Què hem de fer? Decidim partir peres o li posem remei? Si li posem remei, com ho hem de fer, això? Si no ens en sortim nosaltres mateixos, la parella.
2: A veure, a mi m'agradaria molt que ens preguntéssim com a parelles, primer de tot, ens féssim com unes quantes preguntes que per mi són obligatòries, no? Primer preguntar-nos, com estem? Com a parella, posar-nos davant de la nostra parella i fer una mica de revisió. Com estem? Com ens trobem? Què és el que necessites? I aquesta pregunta, la segona, és la més, més important. Què necessitem com a parella? Què necessito jo?
1: Per arribar a aquest espai, si portem temps i temps sense parlar-nos, arribar a aquest moment
2: és
1: difícil, no?
2: Però si portem molt, molt
1: temps... Hem de buscar aquest espai, mirem-nos, revisem... Decidir això ha de ser complicat.
2: Decidir això és molt complicat. Però és que només tens dues opcions, Xavi. Jordi... Només tens dues opcions. Si tu realment no et parles amb la teva parella i vols posar-hi solució, en algun moment has de dir, ei, anem a sentar-nos, anem a veure. Això no està funcionant. Què ens està passant? Com estem? Què necessitem? Jo necessito unes coses, tu potser necessites altres. O partim peres o posem una mica a nostra part per solventar aquesta situació. I aquí és on hem de fer a vegades algunes preguntes incòmodes. Doncs potser ens hem de preguntar què necessites tu, què necessito jo, i veure si jo estic disposada a poder canviar algunes coses per poder complaure't dintre de la relació perquè les dues persones ens sentim respectades, no? També veure una mica què volem recuperar. Què volem recuperar de la nostra relació? Què és el que està faltant i que jo trobo a faltar i potser sí que passava abans, no? Abans de les vacances o inclús abans d'abans, quan fa 2-3 anys que estàvem junts i que no teníem aquest tipus de discussions, no? A moltes ocasions també, i això és una cosa que no hem comentat, hi ha parelles que quan tornen de vacances senten com que estan cansades de la seva parella. I aquí hauríem de diferenciar dues coses. Una pot ser que estiguis cansat de la teva parella perquè realment no t'has suportat en tot l'estiu i l'altra és que he passat tant temps amb la meva parella que el que necessito és una mica d'espai, és una mica respirar. I això no és dolent. Això moltes vegades el que ens costa és poder expressar-li a la meva parella, escolta, t'estimo moltíssim, hem passat un temps espectacular juntes, però ara mateix necessito passar 1-2 dies amb amistats i de més perquè necessito que aquí ventili una mica la història, no? Necessito trobar-te a faltar.
1: Ventilar. Aquesta metàfora
2: Home,
1: és molt bona, eh?
2: Necessito no veure't un dia almenys. Necessito que tu facis la teva i quan tornis a casa m'expliquis què tal t'ha anat el dia i que no sàpiga fil per randa què és el que has fet i quan has anat a fer pipí i quan t'has anat a dinar, m'explico, i què has dinat i quantes cullerades t'has fotut de l'arròs de l'emposta, no?
1: És possible que les parelles que no comparteixen doncs, aficions comunes tinguin més perill de trencament? És a dir, jo, tot i que hagi passat molt de temps, porti molts anys amb la meva parella, però tenim aquella afició que ens uneix, no? Això...
2: Sí, sí i no. Pot ser que si, per exemple, jo estic planejant unes vacances i no tinc cap afició en comú amb la meva parella, exactament què és el que planejaré. O ens posem d'acord per planejar alguna cosa que a les dues persones ens agradi i no em senti superhipotecada a fer una cosa que odio eternament, no sé, anem a la muntanya i jo no suporto la muntanya perquè no m'agraden els bitxos, perquè no m'agrada la natura, doncs probablement tindrem un problema, no? Però hem de buscar alguna cosa en comú. Ara, és dolent tenir aficions diferents? No, durant l'any jo puc gaudir de les meves aficions, que a tu no t'agradin, tu gaudeixes de les teves i, escolta, després ens l'expliquem i bé, cap problema.
0: Mira, una oient de Barcelona que demana que no diguem el seu nom. Vale. Diu, si vols, inventa-te'l. Doncs no, no cal inventar-se res. Sí? Diu, fa pocs dies la meva parella em va demanar tenir relacions sexuals amb altres persones. Estic en estat de xoc. No sé com gestionar-ho i estic per engegar-lo.
2: Vale.
0: Que l'engegui?
2: No. És que jo crec que una proposta no vol dir, fer-ho realitat, no vol dir enganyar, no vol dir res més que una proposta d'un desig sexual, no? Al final tothom tenim desitjos sexuals completament diferents i que la teva parella t'ho hagi plantejat, home, depèn de, també de com t'ho ha plantejat. Si t'ha fotut un ultimàtum i t'ha dit, escolta, vull tenir relacions amb altres persones, o això, o tu i jo ho deixem, evidentment que no funcionarà, no? Però si, per exemple, la teva parella t'ha preguntat, escolta, vull tenir relacions amb altres persones i t'ho ha dit des d'una honestedat, vull explicar-te com em sento, des del meu propi desig sexual, sense voler canviar res de tu, sinó simplement com una proposta, a mi, sincerament, no em sembla malament. Ara bé, estàs en el teu dret de poder explorar aquesta proposta, si t'agrada, no t'agrada, si encaixa amb tu, si és absolutament contrari als teus valors, les teves creences, i també poder-li comunicar. Si no t'ha agradat, que potser et digui, escolta, vull tenir relacions amb altres persones, potser li hauries de dir, mira, no em ve de gust, jo no ho contemplo, no m'agrada imaginar-me que puguis estar amb altres persones, ni jo tampoc, no vull obrir aquesta relació i tampoc la vull compartir amb ningú més, no entra dintre dels meus plans. Com és de decisiva aquesta premissa per l'altra persona per poder seguir i per poder seguir compromès en la relació. Si per l'altra persona és que és una cosa que vol fer sí o sí i ja està, doncs ja tens la teva resposta. Vull dir, potser no és el lloc on has d'estar i potser has de buscar un altre tipus de relació que sí que encaixi amb tu. Si per l'altra persona tampoc és un blanc-negre, sinó que bé, és una proposta, però pot passar sense estar perquè prefereix i posa una balança i prefereix estar amb tu, llavors és una proposta que s'ha fet. S'ha quedat allà, ja està.
0: Si t'ho diguessin a tu, què faries?
2: Jo
0: si t'ho digués a la teva parella?
2: És que la meva parella i jo tampoc som una parella super, super tancada a l'ús com la gent pensa.
0: A què vols dir que
2: pensa?
0: Ja teniu una relació d'aquestes obertes, com el Rocco Stenhouse?
2: No tan obert. Clar, ja, dintre de tenir una relació oberta, crec que hi ha molts límits. Llavors, a mi, per exemple, hi ha moltes coses que a vegades les parelles no contemplen dintre de la seva relació, com poder sortir, com poder tontejar, com poder se fer un petó amb una altra persona quan estàs de festa, i jo això sí que ho contemplo. A mi no m'afecta això.
0: Yeah.
2: I la meva parella tampoc que jo ho faci. Ara, tenir relacions íntimes amb penetracions o amb altres coses, això no ho contemplo, ara mateix està fora de la nostra relació. Per tant, crec que els límits, aquests grisos, estan dintre de cada parella. A mi, si la meva parella em digués, escolta, vull tenir relacions sexuals amb penetració o amb genitals allà inclosos i demés, sense tu, segurament seria una cosa que escoltaria, que ho exploraria, però no seria un sí ara mateix.

0: mica de vacances amb la parella, he fet per mi per separat, la meva parella també ha marxat, vull dir que no som d'aquelles parelles que ens passem el mes sencer juntes.
1: Ja.
0: Vull dir que al final també tenim ganes de tornar a estar juntes perquè no hem passat tant estiu juntes.
1: Ja, escolta, fem una cosa, anem un segon a Lleida, volem saber com s'està vivint aquesta diada a les comarques de Ponent, en concret anem cap a la capital del Segrià. Joana Cendra, com estàs? Què ens expliques, Joana? Bon dia.
2: Què tal? Molt bon dia. Doncs bé, aquí a davant de l'antic convent del Roser, que avui està convertit en Parada Nacional, on acaba de tenir lloc ara mateix l'ofrena dels grups de l'esquerra independentista. Des de les 8 del matí s'han anat succeint aquí les diferents ofrenes d'entitats, de partits, d'agrupacions. És el nostre Fossa de les Moreres, per a que m'entengueu, i és en aquest punt on es recorda el setge del 1707. Com dèiem, ofrenes en aquest punt, tot amb normalitat, sense cap incidència, i hi haurà també ofrenes al monòlit instal·lat a l'accés de la Seu Vella, i entre les 12 i quart d'una tindrà lloc també l'acte oficial, que bé, doncs aquest any està presidit pel conseller de Drets Socials Raül Moreno, també hi haurà l'alcalde de Lleida, el president de la Diputació, bé, una mica doncs, els clàssics de cada acte d'aquests. Es llegiran textos del recentment desaparegut Josep Vallverdú i també l'orquestra Julià Carbonell interpretarà una peça del pianista lleidatà Ricard Viñas. I en paral·lel a tot plegat, doncs ara l'esquerra independentista ha fet aquí l'ofrena floral i després a les 12 ha convocat una manifestació per l'eix comercial que acabarà amb dinar. És una manifestació que es fa cada any també i que normalment es desenvolupa sense cap incident. I aquí a la tarda, doncs, que abans parlaves de si aniran o no a la manifestació, doncs sí. Aquí a Lleida no hi ha cap acte convocat,
1: ja
2: no hi ha res.
1: N'hem parlat abans amb el president de l'ANC i amb la Carme Forcadell també d'això, justament perquè hi ha molts lleidatans enfadats.
2: Sí, correcte. Llavors hi ha molta gent que ha decidit optar per anar amb autobús.
1: On van? A Barcelona? Venen cap aquí? Se'n van amb posta?
2: Sí. No, està més a prop Barcelona. Pensi que en posta està molt lluny. Clar,
1: ja, però dius, aprofito, me'n vaig allà baix a fer un arròs per allà al Delta.
2: Ah, bé, això ja, no ho sé.
1: Cap de setmana llarg, potser n'hi ha algun que tira avall o amunt cap a Girona.
2: Sí. Sí, sí, també podria ser, però vaja, per distància ja et dic jo que està més a prop Barcelona que no Amposta o Girona.
1: Això segur, sí. Ja. M'ho conec. Aquest trajecte me'l conec, altres no, però...
2: Clar, una cosa és la distància física, l'altra és la ideològica, però això en parlem d'un altre dia, vale?
1: Molt bé, Joana. Molt bé.
2: Vinga, va.
1: Una abraçada gran, Joana. Moltes gràcies, com sempre.
2: Que vagi molt bé.
1: Que maca.
2: Adeu,
1: és,
2: bon dia.
1: La Joana Cendra, nen.
3: I tant.
1: Eh que sí? I la Pepa Sant Genís.
3: No, i tots els nostres
1: tots.
3: Companys que estan a Girona, a Tarragona, sempre que els demanem que entrin, que ens donin l'última hora de notícies importants,
1: sí, noi.
3: Sempre podem comptar amb ells.
1: Sempre predisposats, i el que calgui, i a l'hora que calgui.
3: Com els nostres companys als serveis informàtics,
1: agraïm
3: també.
1: Agraïm moltíssim, home, què t'he de dir? Lorena, ens tots. Tots?
3: Sí
1: o no?
3: Sí,
1: David... La Marga, l'Esparza.
3: Marga Esparza.
1: L'he trobat ara baix.
3: Sí.
1: Que no para de voltar, sempre és de tot arreu. Avui no tenim aquí els estudis centrals. Ai, què, poverano?
0: Com has passat aquesta setmana? Ja estàs a punt d'arribar al final. Com has passat la primera setmana, Xavi?
1: T'he de dir la veritat o no?
0: Sí, sempre.
1: Som feliços però hem patit, Jordi Vila.
3: És que no estem al 100% de tot l'equip complet.
0: Yeah,
1: avui
0: sí.
1: Ja avui s'ha incorporat el Ramon Castelló, nou subdirector d'aquest programa. Dilluns s'incorpora la gran Anna Còrdova. Mm-hmm. Ja hi serem tots.
0: Yeah, més tranquils, ja,
1: serà,
0: no?
1: Serà més fàcil. No, la setmana que ve serà més fàcil que aquesta.
0: Vale.
1: Però estem contents, Ha sortit prou bé, això, Jordi
3: sí,
1: Vila.
3: No, la veritat sí. És que sí.
1: Ja està.
3: Sempre tots remant a favor,
1: dormim,
3: sempre tots
1: dormim
3: surt
1: aquí.
0: Sí,
1: Tenim un matalàs allà.
0: M'ho crec.
1: Petit matalàs allà, Jordi Vila. I això.
3: És una metàfora, això.
0: Sí. Vull pensar que teniu vida, si us plau.
1: Escolta,
0: després de les coses que us explico, ja seria interessant que em fessi una miqueta de cas, no?
3: A mi va molt bé aquesta secció, perquè vaig apuntant i haig de dir que algunes de les coses les he posat en pràctica.
0: Et veig molt atent sempre.
1: Altres oients ens diuen, què s'ha de fer per trobar parella?
0: Què s'ha...
1: Pregunta-li a la Povedano.
0: Primer, estar emocionalment disponible. Segon, això és essencial i bàsic.
3: I per estar-hi has d'estar ben equilibrat, ben treballat.
0: Intentar,
3: personalment.
0: Sí, que no vol dir completament treballat.
3: No, sempre
0: hi haurà coses. I és veritat que moltes coses no es poden treballar si no estàs en parella. Perquè la parella et posa a vegades de front amb uns problemes teus que dius...
3: És el millor mirall, no?
0: Sí, és un dels bons. Però estar emocionalment disponible. I... estar en... bé, coneixent persones i disponible per conèixer persones que també estiguin igual de disponibles que tu, seria la segona part molt interessant.
1: Ah.
0: Perquè a vegades ens fixem en persones que, escolta, ja veiem que no volen, que no es comprometen, que t'estan donant una de cada una d'arena,

0: No, que no, que el que volem és algú que s'impliqui, que vulgui, que també estigui al mateix punt que tu.
1: Hem de tenir l'autoestima ben posada, no?
0: Sí, sí. Intentar-ho almenys, sí.
2: Povedano, agrades a la gent, perquè no paren d'enviar missatges, preguntes per tu.
0: Que bé.
2: Que es diu Ramon. Diu, m'he enamorat d'algú, però continuo estimant igual que sempre la meva dona. Què he de fer? Pregunta-li a la Povedano.
0: Ostres. T'has enamorat d'algú i...
2: Complicat, això.
0: Sí, és complicat.
2: Si no et desenamores de la teva parella de tota la vida, és complicat.
0: És complicat, clar, si només comprenem la monogàmia com a única opció. Clar.
1: És a dir, aquí ja es pot estimar a dues persones alhora, per igual?
0: Home, podries estimar a dos fills alhora? Pots estimar els teus pares alhora? Pare, mare, clar que pots estimar dues
1: persones. Amor romàntic, sí. Em refereixo.
0: Sí,
1: eh?
0: També, clar.
2: I pots estar enamoradíssim de dues persones, sí. I de 25, també.
0: Sí, podria ser, efectivament, de 25. Ja, per un tema d'agenda seria complicat.
1: Per un tema de temps, a
0: per
1: mi 25 no me salen les cuentes,
0: sí, sí,
1: eh?
0: Sí, sí. Per un tema de temps seria molt complex, però sí que és veritat que tu pots sentir un amor super especial per la teva dona si portes molts anys amb ella i teniu un amor que pot ser indestructible i que pot ser per absolutament tota la vida, i és veritat que l'energia aquesta de l'enamorament, quan ve, quan coneixes algú que t'està tornant com boig i només penses en aquesta persona, és una energia completament diferent. L'estima probablement no sigui la mateixa, però aquesta energia és normal que la sentis, i això no crec que ho tornis a sentir per la teva parella, la teva dona, no? Per la teva dona sentiràs un amor que és molt més profund que aquesta energia d'un nou amor. Però el nou amor sí que ens pot despertar coses que són compatibles una amb l'altra. Per tant, què li dic a aquesta persona? Doncs potser revisar una miqueta quin tipus de relació tens. Si és una relació monògama, crec que és important que puguis posar fre si vols mantenir la teva relació monògama i no hi ha possibilitat de que això es pugui obrir, crec que has de fer una balança i poder decidir per no fer mal i per no enganyar a cap de les dues persones. I la persona de la que t'has enamorat, has de decidir si vols fer el salt i anar amb aquesta persona o deixar aquesta altra nova que has conegut per centrar-te en la teva parella per no enganyar, bàsicament. Si la teva perspectiva és només tenir una relació monògama i ja està. Però crec que, si no, de l'altra forma, acabarà patint tothom. I és una mica injust.
2: En sap, eh?
1: Sí, s'explica molt bé.
2: I què bé s'explica, exacte, efectivament.
1: I s'explica molt bé, sí, sí.
0: Sí.
1: Clar i català.
0: Home, és veritat. Trobo que hi ha moltes persones també que veuen com molt incompatible, no? Si estiguessis enamorat, no et fixaries en una altra persona. Escolta, no és veritat. Això no és viable. Hi ha moltes... L'amor, la monogàmia, que moltes persones pensen que el complicat és tenir un poliamor, no?, i viure moltes relacions alhora, jo trobo també que és una elecció, no?, el viure en el poliamor i el viure diferents tipus de... Bueno, poliamor, anarquia relacional, el tipus de relació que tu vulguis. Però viure amb diferents vincles és una elecció i és molt complexa. Però és que una elecció encara més complexa és la monogàmia. Decidir estar només amb una persona i comprometre't absolutament només amb una persona és una decisió encara molt més difícil, perquè això vol dir apagar aquesta flama que a vegades ens apareix quan ens interessa una altra persona i dir no, em centro només en la meva parella perquè he decidit que aquesta sigui la meva persona i portarà molta feina i molt de treball.
2: Bé, un altre oient, una noia, que demana també que no diguem el seu nom. Diu, no m'agraden les dones, però de cop i volta estic com enamorada d'una altra dona. No em veig ni vull fer sexe amb una altra dona, però sento alguna cosa estranya. Què m'està passant i què he de fer? No sap ni ella el que sent, potser, eh?
0: És que crec que aquí hi ha tantes coses que et podria dir,
2: estimada. Complicat, això, sí o no?
0: Crec que podria dir-li moltíssimes coses a aquesta dona, però una de les primeres seria que és que se'm fa molt difícil, nois, perquè a més toca lo personal també a nivell
2: però tu ets una professional, però,
0: sí,
2: vaja.
0: Sí, el que sí que penso que en aquesta...
2: Entenc que no és un cas fàcil, no, perquè no jo ara quan estava llegint el missatge dic, mare meva...
0: No és un cas fàcil, i a més perquè s'ajunten moltíssimes coses. Crec que aquí ens ajuntem primer amb quina concepció té aquesta persona de què te puguin agradar les dones, no? Perquè ella mateixa diu, no m'agraden les dones, però estic enamorada d'una dona, llavors si t'agraden... Llavors, igual si t'agraden les dones.
2: Potser vol preguntar, puc estar enamorada d'una dona, sí, sense voler fer sexe amb una dona?
0: És que crec que aquí hi ha l'altre tema que és molt complex.
2: Et pots
0: que és
2: com enamorar d'un amic o d'una amiga del mateix sexe,
0: però
2: sense que t'agradi la gent del teu mateix sexe, sexualment parlant? No sé, és una embolica,
0: això. Mira, és que jo crec que sexualment parlant, això és un tema mega interessant. Intentaré resumir-vos-ho...
2: Gràcies, oients, per plantejar temes mega interessants. No, us fixarem de guionistes a tots.
0: Intentaré resumir-ho molt fàcil, o molt resumit. Anem a veure, quan tu penses en el sexe amb una altra persona o amb algú del teu mateix sexe, hi ha moltes persones que senten com un rebuig, no? I pensen com un no, jo mai podria tenir relacions sexuals amb una persona...
2: Si no t'agrada, no t'agrada.
0: Sí, exacte. Jo ho puc entendre, d'acord? Però aquí m'agradaria una miqueta que tots els oients féssim un exercici, una miqueta d'autocrític, autopercepció. La primera vegada que vam tenir relacions sexuals amb un sexe contrari, si és el que actualment ens agrada, a vosaltres us agradaven aquells genitals? O segurament pensàveu, uf, això... No? Quan som petits, quan som persones adolescents, preadolescents, de fet, quan pensem en sexe, quan pensem en genitals, ja estem pensant que, uf, això no crec que m'agradi. Què passa? Que aprenem a erotitzar-los. Per què? Perquè m'agrada la persona. I perquè jo començo a conèixer aquella persona i veig quines coses li agraden i començo a erotitzar uns genitals. Què passa? Quan he crescut amb la idea de que els meus propis genitals o els genitals del meu mateix sexe no m'agraden i mai podria tenir relacions sexuals amb aquest sexe, i purament parlant amb genitals, acabo rebutjant. Llavors aquí entra aquesta, en moltes ocasions, aquesta homofòbia interioritzada que hem viscut moltes persones i que crec que absolutament tothom té, amb molts comentaris ho veig, amb moltes formes d'expressar-nos ho veig, amb moltes formes de relacionar-nos també ho veig, i jo mateixa ho he travessat quan la persona diu, m'agrada molt aquesta persona, però és que crec que no podria tenir sexe amb ell o amb ella, no? Amb aquesta persona, el meu mateix sexe. Crec que aquí hauríem de revisar moltes coses. Què és el que penses que t'agrada dels genitals de l'altra persona? T'agradaven realment els genitals contraris quan vas començar a tenir relacions sexuals? O pensaves, això és un pellejo que aquí a mi ni fu ni fa, i aquí no m'agrada? No, aprenem com absolutament tot, i absolutament ningú t'obliga a tenir relacions amb aquesta persona, però sí que penso que en el cas que t'agradi, també podries pensar en, no m'he de forçar a fer absolutament res, puc començar només amb uns petons o amb un petó, si això sí que em ve de gust, i això m'ho puc imaginar, perquè a vegades és dintre del nostre imaginari. És molt més fàcil imaginar-ho, veure-ho o potser visualitzar que em puc fer un petó amb aquesta persona i anar a poc i anar veient què és el que sorgeix i què et surt fer i de què tens ganes, no? Llavors, bé, hi ha moltes coses aquí i espero haver-ho dit amb tot el carinyo possible, perquè és un tema molt, molt controvertit, que amb una resposta així d'un minut és inviable i que aquesta persona pugui quedar satisfeta, però crec que si en un moment donat de la teva vida has vist que t'agrada una persona del teu mateix sexe, jo l'únic que et puc dir és que escoltis això, que siguis honesta amb tu mateixa, que puguis ser honesta amb altra persona. Escolta, mira, crec que m'agrades, o amb tu, si no estàs preparada per dir-li, evidentment no ho facis, però amb tu mateixa, mira, crec que m'agrada una dona, no sé fins a quin punt estic preparada per a aquestes relacions sexuals, però sí que m'agrada una dona. Per tant, sí que t'agraden les dones. Potser és una, però són les dones, és una dona. Aquesta dona té un gènere i és una dona. Això és una cosa que vaig aprendre molt de la meva parella. Quan jo vaig començar amb ella, jo estic amb una noia, això, per qui no ens escolti o per qui no m'hagi escoltat mai,
2: ho sabem.
0: Jo soc bisexual i vaig començar amb la meva parella, una noia, i al principi jo deia, a mi no m'agraden les noies, perquè a mi no m'havien agradat fins llavors les noies, no era una cosa que passés pel meu cap, i jo també deia, a mi no m'agraden les noies, a mi m'agrada la meva parella. I la meva parella em deia, però és que jo sóc una dona, ho entens? I llavors ella em deia, d'alguna forma em sento anul·lada a vegades quan dius, a mi no m'agraden les dones, perquè jo qui sóc llavors? I això em va fer pensar molt. En el seu dia, penseu que ara això de fa 8 anys, i he fet molt camí, i també vaig fer molta teràpia per poder entendre moltes coses, tot i que jo em dedicava a la sexologia, o sigui, jo ja hi feia, però atrevessar-ho internament és un altre camí. Llavors aquí sí que convido una mica que pensem què estem dient també. No m'agraden les dones, però m'agrada una dona. Llavors aquesta dona com la catalogues? Què li dius? No, és que és un ente. Solamente me he enamorado de esta persona, pero no tiene género, no, cariño, sí té gènere. És una dona que se sent una dona, t'agraden les dones. Potser és una, ok. Però t'agraden les dones també. Sí, ets bisexual, potser?
1: En definitiva, t'enamores de la persona, sigui home o sigui dona.
0: En aquest cas potser sí, però aquesta persona té gènere. Perquè oi que quan ets heterosexual no t'importa dir soc heterosexual? No dius no m'agraden les persones? Oi que dius que soc heterosexual? Crec que aquí hi ha molta bifòbia, també.
2: No dius res, ja està.
0: No, però no dius res.
2: Que li agrada, fa el que vol amb qui vol.
0: Sí, però des d'aquest privilegi, a moltes ocasions, a les persones heterosexuals sí que no tenen por de poder dir soc heterosexual. Ai, t'agraden? No, a mi m'agraden... No? Tu, per exemple, Xavi, t'agraden les dones. No? Crec que no t'agraden els homes,
2: sí,
0: no?
2: Sí, no, vale, de
0: doncs,
2: moment no.
0: Doncs això
2: fins avui no. A vegades penso, seria una sort que t'agradés tot. Hi hauria més per triar, però no
0: pensis,
2: no, no hi ha res a fer.
0: No et pensis. Però fixa't.
2: Com que no et pensis?
0: Que no t'han per
2: triar. Si t'agrada tot, hi ha més per triar.
0: No, perquè li has d'agradar a l'altra persona, també. Això és important. Això és importantíssim. Però el que vinc a dir és que tu, per exemple, no t'has plantejat mai com podria ser la teva vida amb un home, no? Llavors, quan a tu a vegades... I l'etiqueta heterosexual, encara que tu no diguis jo sóc heterosexual...
2: Sí, no m'agraden, però
0: si dius,
2: a vegades penses
0: que
2: potser seria més fàcil la vida.
0: Jo no ho sabria, Xavi.
2: Entre homes som com més iguals, no?
0: Xavi.
2: Amb la de ser, de fer... I, no?
0: Xavi,
2: més,
0: la teva vida...
2: Potser seria més fàcil,
0: Xavi,
2: no, Jordi Vila?
0: No seria més fàcil la teva vida. Si
2: llàstima que no ens agradem, Jordi.
1: Sí, és el que estava pensant, Xavi.
0: No seria, Xavi.
1: En aquests moments...
0: Perquè baixaries un esglaó dintre de la societat. Això és així.
2: No, home, no, avui en dia no, home, no. Okay. Bé, no, això ha canviat, per sort.
0: No, estimat, no ha canviat. Això és el privilegi heterosexual, de veritat t'ho dic. De veritat, amb tot l'amor us ho dic, de veritat.
1: No, de veritat, no havia pensat mai això.
0: Aquests prejudicis...
1: Tal com ho estàs dient, no
0: ho havia pensat mai, fàcil, això. Saps? Mira, una cosa molt, molt fàcil, venim de les vacances, vale? Tu, com a, si fossis homosexual, tu et plantejaries a on vas de vacances. Jo m'he de plantejar on vaig de vacances. Jo m'he de plantejar a on vaig de vacances per poder agafar la meva parella de la mà. Tu també t'ho plantejaries a on vas de vacances. Ja no seria més fàcil.
1: Xavi,
2: què passa, Jordi Vila?
1: Sí, no, jo estava pensant en dir-te...
0: Jo m'ho plantejo sempre. On vaig a vacances amb la meva parella? Sí. On puc fer-li un petó al carrer sense que ningú ens miri malament, sense que ningú ens pugui dir...
1: No, però és veritat que aquesta reflexió des de la heterosexualitat potser no era conscient d'això que deies.
0: Per exemple,
1: que deies,
0: és un exemple.
1: Deies,
0: però sí, hi ha un sí. Jo quan he estat amb nois he vist la vida més fàcil. Quan he estat amb una noia, se m'ha complicat més. No perquè fos complicada... jo la meva vivència amb ella. Això no, però al voltant sí. El com em puguin mirar, el com em puguin llegir, el com em puguin tractar, les mirades que jo rebo pel carrer, el plantejar-me quan li puc agafar la mà, quan li puc fer un petó, a on anem de vacances, a on no...
1: I has notat certa agressivitat o certa animadversió per això? 100%, per anar amb la teva
0: i això que sóc
1: dona?
0: Una dona i està més sexualitzada les relacions entre dues dones. Si jo fos un home, estic seguríssima que en aquest tipus de relacions homosexuals, anant pel carrer, em mirarien pitjor o amb més, sí, amb fàstic, o hi ha gent que no tindria vergonya en poder dir la seva opinió com si fos opinable, no?
2: Ui, ui,
0: o sigui que, sí.
2: Atenció que s'obre la porta de l'estudi del matí de Ràdio 4. Marta Tips! Com pot ser això? Com pot ser que se t'estimi tant?
3: Vine aquí,
2: guapíssima. És una dona casada, Vila?
1: Sí, sí, a partir d'ara sí. ja...
2: A partir d'ara, què vols dir, a partir d'ara?
1: Tots els pensaments que tenia per mi mateix, ja està.
2: Home, per l'amor de Déu.
1: No, home, no.
2: Jordi Vila, va. Tio.
1: Escolta, que estem molt contents que estiguis aquí.
4: I jo de ser aquí, quin estudi. Escolta, quin goig, això,
0: Molt bonic,
4: Home.
2: Estàs més guapa de casada que de soltera. Com és això? Sí que et prova,
0: això. És mentida.
4: L'Alban Mutz ho dirà, per què?
2: No. Per què això? Per què passa això?
0: No, és que...
2: Els castellans diuen tiene el capo subido.
0: Ho sento, jo no ho veig, Marta. Jo et veia guapíssima abans i et veig guapíssima ara igualment.
2: Sí,
0: saps,
2: noia,
0: que potser et veig feliç que estàs tornada de vacances. Sí.
4: Això
0: sí, això
4: també.
0: Veig,
4: això
0: sí
4: també.
0: Veig,
1: No, se la veu amb una àurea especial.
4: Relaxada, clar.
0: Sí. Veus?
4: Això sí, clar, les vacances, bé, jo us veig a tots també encara amb una mica de l'alegria de les vacances, no, que algú queda.
2: El Jordi i jo portem dues setmanes i tenim la sensació que fa un any i mitja que treballem.
1: Però molt contents.
0: Molt crec.
2: L'alegria és l'últim que es perd en aquest programa, si no, què vols fer en aquesta vida? Què dius, Marta?
4: Ai, quina aventura, tu, tot plegat,
2: Uns nomenat, això.
1: Uns viatges espectaculars, perquè vas comentar i has viscut.
4: Sí, la veritat, vam fer el safari a Kènia, que va estar molt bé, el que passa que, petit imprevist, ens va agafar una vaga de tot el que és el personal de l'aeroport de Nairobi i ens vam quedar tirats dos dies tancats a Nairobi, que no podíem sortir.
0: No.
4: I sí, va ser un moment tens, perquè a més en aquests països, doncs, diguéssim que no teníem comunicació, no ens donaven informació, directament no et deixaven entrar a l'aeroport, per tant va ser una mica complicat. Però bé, després ja vam poder marxar. I per sort ens vam poder allargar els dos dies que vam perdre a Maldives i llavors vam poder completar la lluna de mel, diguéssim, sense problema. O sigui, que bé, no em puc queixar.
2: Que bé, no?
0: Sí, quina enveja em fas.
2: Quin moment més dolç i més feliç. Per què no dura sempre això, Povedano?
0: És la química.
2: Aquesta felicitat? Per què aquesta química?
0: La felicitat pot durar, però és la química del cervell, Xavi. Sí, és que, no, és que és impossible, és inviable que aguanti, és que moriríem. Si estiguéssim enamorats com estem enamorats al principi de la nostra parella, quan estàs enganxadíssima al telèfon, que només vols estar xatejant i podries estar fins a les 3 de la matinada i després anar a treballar a les 5 i després i aguantar, és que moriríem, de veritat, moriríem.
4: Totalment.
0: És estar enganxat a una droga, llavors això és
2: tan
0: inviable.
2: Bonic que és, això.
0: Però després es fa més profund, es fa més calmat, es fa més segur, es fa un amor molt més, sí, molt més entenedor de mirar-te, de poder entendre't, i això també és molt feliç, es fa, és un amor més tranquil.
2: Quan portes tu amb la teva parella, Povedano?
0: 7 i mig.
2: 7 anys i mig?
4: Déu-n'hi-do, eh?
2: Ja no sí. Estàs com estaves, si
0: no, però quan torno de vacances torno enamoradíssim un altre cop.
2: Ah, sí? A tu les vacances et van bé?
0: A mi va molt bé, sí.
2: Al revés del món?
0: No.
2: No, si diu que tens la consulta plena de gent que estan tots a punt de
0: separar-se. Sí, hi ha gent que està malament, però sí que és veritat que jo crec que la comunicació que tinc amb la meva parella és força bona, llavors quan anem de vacances el que tornem és a connectar un altre cop, a tornar-nos a redescobrir, a viure un altre cop aventures, a mirar-nos, a viure una mica més calmades, i ho he vist molt bé. La veritat és que torno de vacances, ella després va marxar de vacances, i jo em vaig quedar com trista, com, ai, la trobo a faltar, com pot ser?
1: Bona senyal, això, bona senyal.
0: Sí, és bona senyal, efectivament. Sí. Llavors, jo he tornat també molt, molt feliç, sí, porto, sí, farà quasi 8 anys al març, fem anys, i sí, estic molt feliç. Sí.
2: 8 anys, a la primavera va ser això.
0: Sí, al març.
2: Ah, sang, mm-hmm. La sang altera, no?
0: Sí, sí, suposo. Sí. A mi em va alterar de la vida, en general.
2: O sigui que... Et va alterar del tot.
0: O sigui que sí. Quant temps portes tu amb la teva parella?
4: Doncs 4 anys.
0: 4
4: tampoc
0: anys.
4: Tampoc tants. Passa que, clar, també és veritat que quan et coneixes amb algú, ja que has passat els
0: sí,
4: 30
0: sí,
4: anys, vull dir que ja tens clar el que vols, el que no vols, crec que és molt diferent
0: 100%.
4: De quan et coneixes potser més jove, que dius, home, esperem més temps, perquè després també cadascú evoluciona i a vegades evoluciones per camins separats, no?
0: Ara llavors... ja tens unes ganes i uns objectius que segurament són compartits, no?
4: Exacte.
0: I dius, el que volem és això, anem plegats a la idea i tenim una
2: tindreu
0: edat
2: fills,
0: i ja està.
2: Tard o d'hora o no?
4: Home, jo espero que sí,
2: si
4: la vida ens ho permet.
2: Vigila que això de vegades ho espatlla una mica bastant o molt,
0: Bueno.
2: No és fàcil, això, de tenir canalla.
0: Has de tenir una bona base. Amb una bona base tot es pot.
2: Una bona base la tens ara que estan forts, que estan,
0: no,
2: que estan a l'inici.
0: Que, no, hi ha no? gent que comença tant del revés que ni amb 4, ni amb 5, ni 6, ni 8 hi ha bona base. Hi ha parelles que estan molt fotudes d'inici i diu, no, va tenir un fill, ja ens ho arreglem.
2: Com sí, estan no? Allà, Povedano, o no?
0: Jo de moment no, la veritat. I hauria de decidir força aviat.
2: I la teva parella aviat. Vol o no?
0: No estem en el punt, ella tampoc.
2: Ah, que bé, quina sort.
0: Sí,
2: anar a les dues a la una.
0: Estem
2: és una
0: obertes,
2: gran sort,
0: sí,
2: això,
0: estem obertes a que això pugui canviar per qualsevol de les dues i estaríem obertes a renegociar.
2: Sí.
0: Però de moment no volem cap de les dues.
2: Continua així, Povedano, si em vols creure. Jo no sóc expert, no sé res. Però...
0: No ho sé. Suposo que tu quan ho vas decidir amb ganes de voler.
2: No, jo no em volia.
4: Et van obligar.
2: No, un sí, l'altre no, i vam dir, d'acord, sí, però molt més endavant, i així va ser.
4: Ah, bueno.
0: Va arribar un pacte.
2: I molt més endavant...
0: Ja, es fa una mica més... Sí. M'ho crec.
2: Bueno, ja ho sabia,
0: escolta,
2: això
0: dintre de les parelles, que s'entenguin...
2: És el millor del món, quan tens un fill o una filla.
0: Sí, sí.
2: És el que més t'estimes en aquesta vida, evidentment, com ha de ser.
0: Sí, sí.
2: Però vull dir que per la salut d'una parella...
0: La teva vida canvia, i la salut de la parella també canvia, això és cert.
2: Sí que canvia, sí.
0: Però més el que dic, que s'ha de tenir una bona base i tenir tantes coses, tantes converses incòmodes, tantes coses parlades sobre el que volem, que no volem, com volem fer la criança, que no, si passen coses dolentes en la parella, què és el que passarà, si ens separem, com gestionarem... Vull dir, hi ha tantes coses de l'educació dels nens, de com ho viurem i de més, que s'han de tenir. I les converses incòmodes, és que moltes parelles que no tenen aquesta bona base, no les tenen, aquestes converses. Les tenen a teràpia. Quan venen i els hi plantejo, què passa amb l'economia, per exemple, quan tingueu un fill? Què passarà amb les feines? Qui reduirà la jornada? No? Llavors es queden com, això no ho hem parlat, això no hem parlat. Vale, però esteu pensant en tenir fills, no? Perquè això passarà. Serà una conversa que heu de tenir, i si ara mateix no la teniu, que passarà, no, després?
4: Totalment d'acord.
0: Així que s'ha de tenir.
2: Ah.
0: S'han de fer.
2: Molt bé.
0: Què?
2: Com ens agrades? Que no veus com admiro, Povedano?
0: Sí, em mires amb amor, llavors penso...
2: Admiro
0: no sé
2: amb amor que l'any passat deies que no.
0: Bueno, és que l'any passat...
2: Pots reconèixer que sí o no?
0: Depèn de qui vingués després. Si venia...
2: Què vols dir? Però si ha vingut la Marta Tips, que és la que m'estimo més de tots i totes.
4: Després de lo poc de pont.
2: I dale.
0: Mira, veus? És justament el que he dit jo.
2: Jordi, tio.
1: És que és veritat, és veritat. Però... És que ha dit una veritat és que un temple. És que,
0: mira,
1: clar, no,
0: Xavi, diré una cosa. Quan tothom pensa una cosa, quan tothom diu el mateix, i Marta, tu ets el contrari...
2: Ara m'has caigut els peus.
4: Però escolta, que és ben maco la relació que tens amb lo poc de pont. Si és que jo ho entenc, jo ho entenc.
0: Però que no ens menteix a la cara, sí o no, Marta? És que a mi em diu també el mateix, que sóc la que més li agrado. És que, i ara sento que t'ho diu a tu aquí davant meu
2: no, qui més,
0: pens...
2: ets una de les que més m'agrada, t'he dit.
0: Tu, ara sóc una de les
2: la Marta Tips, el Pau de Pons, el Picó, la Montse Folch...
0: No, tota la,
2: i,
0: tota tot, la
2: i tota la resta.
0: Tota la llista,
2: no,
0: Marta.
2: No, però és veritat.
0: Tota la llista, al final.
2: És veritat.
0: I al cap qui va? No, Pau, no, Pau,
2: però això ho dieu vosaltres.
0: No, és que ho veu tothom.
2: Esteu tots allà, tots allà.
4: Però a mi em sembla estupendo.
0: A mi també, no m'enfado, però...
4: Ho entenc perfectament. Sí,
2: sembla estupendo per a patapam.
0: No, perquè no ens agrada que ens enganyis, Xavi. Que... Ens agrada que ens diguis, no, la veritat. Ens agrada que ens diguis. Després de lo Pau de Pons us estimo molt, d'acord? Però no, home, no em diguis... Ets la que més.
2: Jordi, tio, no és tan potent difícil, això.
1: No, però t'estimen molt, no. Xavi. La química, home, sí, que estem vivint ara en directe, sí, sí, aquí amb els col·laboradors...
0: Sí, és
1: amb
0: que a mi també m'agrada molt
2: el... I tant, però
0: hosti... La Marta i jo ja
2: igual
0: sabem.
2: Que fos un pati d'escola.
0: La Marta i jo sabem a què ens estem referint. Ja ho sabem.
2: Ah, no sé, ja m'ho explicareu. No ho sé, ja ens ho explicareu un dia, no, que hi siguem tots.
4: Ai, que bo.
2: Ai, Marta, què faràs avui? Avui, mira, ara amb això de la tornada a l'escola...
4: Clar, trucs per sobreviure, una miqueta trucs per sobreviure, ja. A la tornada a l'escola, tornada
2: llavors
4: a la feina...
2: Llavors el dia que tinguis fills ja hauràs de treure taques de rotulador...
4: Clar, llavors podré portar més tips, veus? A tu et convé. Clar, podré portar, perquè llavors quan ja ho experiencio jo, doncs puc portar coses viscudes a casa. Mira, l'Anna Córdoba sempre em comenta coses dels seus fills, de coses que li passen, llavors a mi m'inspira per pensar en trucs i
2: l'Anna és a la Costa Brava avui.
4: Ai, doncs mira, bé
2: que fa. Enveja sana que li tinc.
4: Bé que fa.
2: Content per ella, eh? I per tota la família que hi siguin. Que aprofitin els últims dies, últimíssims dies. Ja, Anna Córdoba. Que dilluns.
0: Deixeu-la descansar, home. Deixeu-la descansar.
2: I tant, s'ho mereix. Ja t'ho dic jo.
0: Pobreta.
2: Sí. Què?
4: Què, doncs què? Això,
2: rotuladors, però... sí, això dels noms que s'han de posar...
4: Exacte, és que tot l'etiquetatge de les coses dels nens, i no només dels nens, sinó també a casa, vinga, si volem posar ordre, doncs si volem tenir doncs, totes les coses etiquetades, no cal gastar diners amb enganxines, podem fer-les molt fàcils a casa.
2: Ara que parlem d'això de la canalla i la tornada a l'escola i tal, una cosa que no he entès mai i que continua passant és com és que no venen els llibres folrats ja? Al segle XXI, què és això d'haver de folrar els... Ja sé que hi ha llocs que pagant-ho fan. Eh?
1: Sí. És el que he fet
2: però
1: jo, Xavi.
2: Sempre he pensat, però què és aquesta cutrada de que has de fotre't aquí una currada allà, amb aquelles
4: venir,
2: bombolles
4: clar.
2: Allà al mig, punxant
4: 100%.
2: Amb una... Això és un atras, això, al segle XXI?
4: Totalment. Haurien de venir ja protegits.
2: Haurien de venir protegits els llibres, però com què és tot? Això? I ningú es queixa
4: així
2: aquí.
4: És.
2: Tots a pringar allà una
1: com
2: feinada...
1: Com les relacions sexuals que han de ser en preservatiu protegits, ens hem de protegir. Eh?
2: Sí, que cada cop es protegeixen menys, la canalla.
0: Sí, la canalla... Els joves,
2: vull dir adolescents.
0: Els joves i els grans, com vosaltres, estimats.
2: Sí?
0: Sí. Que, ja, això ja en parlarem.
1: M'estàs dient gran?
0: Ja en parlarem, però sí.
1: M'has dit gran?
0: Sí.
2: Parla per tu, eh?
0: No. Això ho vam parlar la temporada passada, però tornarem a portar quan tornem a tenir noves
2: com
0: dades.
2: Com és que hi ha hagut aquest relaxament aquí?
0: Hi ha hagut pujada d'ITS amb la gent de la vostra generació.
1: És a dir,
0: dels
2: 50 anys.
0: Com ja soc gran i ja no puc deixar embarassada ningú i ja no em puc embarassar no sé què, doncs ja no faig servir preservatiu i pam, i tens aquest
1: enganxo. Xavi, no ens podem relaxar.
2: Ho dius de veritat.
0: T'ho prometo. Si això ho vam portar temporada passada, Xavi. Mm. I segurament han pujat. Ara l'estiu han pujat. Ja esperem les estadístiques.
2: Carai, tu. Que irresponsables
1: doncs
2: que
1: som. No podem baixar la guàrdia.
2: Ai, senyor. Ai, bé, no ho sé. Ara parlarem amb la Marina Rossell. No t'agrada?
4: Home, i tant.
2: Té una veu preciosa, aquesta dona, tu.
4: Sí, a més us he escoltat, que una de posat cançons...
2: M'ha agradat sempre molt. Sí?
4: Té un àngel.
2: Sí? Eh que sí?
0: Sí,
2: una passada. La Mari Pau Huguet. Què passa, la Mari Pau? No sé si té cobertura, perquè és per allà a la Franja, a Estopanyà. Allà amb la seva mare.
4: Mira que bé.
2: Sí, sí.
4: Sí, sí, anar fent seguiment, no?, de la celebració de la Diada.
2: Sí, noi, què més farem, Jordi Vila, va?
1: Doncs...
2: Per què té sentit que els oients continuïn escoltant aquest programa? Perquè farem coses molt interessants, com regalar doncs aquesta degustació d'arròs, eh?
1: Sí, marxarem a les Terres de l'Ebre, perquè aquesta setmana han començat la Festa de la Sega de l'Arròs, que durarà les properes setmanes a les Terres de l'Ebre. Es tracta d'una iniciativa turística, cultural, gastronòmica, que vol posar en valor doncs, això, aquesta denominació protegida d'arròs del Delta de l'Ebre. És una festivitat tradicional i que compartirem amb l'Helena Queralt, que és regidora de Turisme de la Ràpita, i ja que hem anat cap allà, doncs, el que farem avui és sortejar doncs, dos àpats de menú degustació d'un fantàstic restaurant d'aquelles terres, de les terres de l'Ebre, eh? Xavi, la festa de la Sega. Bé, també, no... també ens explicarà com es recull l'arròs, quina és la tasca de la pagesia, un estil de vida doncs, que... Doncs això, que cal posar en valor i que cal reconèixer perquè sense ells no seríem...
2: Escolta, si voleu un bon tiberi a base d'arròs, heu d'endevinar el so del dia, que avui és aquest, sentim-lo.
1: Vinga.
2: Què et sembla que és això? No ho diguis, però ho tens clar o no, Marta Tips?
4: Sí, a més heu donat una pista,
2: donat una pista que ho
4: heu posat
2: fàcil. Sí. Mira, és la diada, estem de bon rotllo i hem dit, va, avui ho regalarem tot, la casa per la finestra. 900-454-455, 900-454-455.
1: I amb l'Alba Povedano ens quedava posar sobre la taula un tema que ens ha volgut compartir.
2: Ai, l'Olivares, m'he deixat
1: sí,
2: l'Olivares.
1: Sí, el David Olivares, sí.
2: També parlarem amb el David Olivares.
1: La Reial Federació Espanyola de Futbol, l'atenció, faig així perquè és un tema una mica controvertit, ha anunciat aquesta setmana un acord amb una clínica de reproducció assistida per oferir a les jugadores de la selecció espanyola, també àrbitres i personal de la federació, diferents opcions relacionades amb la fertilitat. Entre aquestes opcions hi ha la congelació d'òvuls i la fecundació in vitro en el cas que les jugadores internacionals compleixin els requisits. I sobre això l'Alba Povedano volia fer una reflexió.
0: Bé, crec que sí, una reflexió i intentarem fer-ho molt ràpid, però sí que penso que hi ha hagut moltes opinions sobre això, no? El que sigui com una cosa positiva, no? Com que sembla que la Federació de Futbol dona l'opció de que les dones puguin congelar els seus òvuls, no? I va sortir l'Ana Pelleteiro fent unes declaracions, que no sé si ho vau poder veure o escoltar, dient que si realment això era feminista, no? I hi ha moltes persones que s'han plantejat, home, clar, si ens estan proposant, no?, a les dones poder congelar els òvuls perquè siguem mares quan vulguem, no? Però l'Anna Pelleteiro deia, el que hauríem de procurar és que aquestes federacions, que el món de l'esport, i jo ho vull ampliar a qualsevol altre món, el que faci és donar-nos les eines i donar-nos la possibilitat de que nosaltres escollim quan volem ser mares sense cap mena de repercussió. Això què vol dir? Doncs que dintre de l'esport, habitualment, dintre del futbol, dintre del bàsquet, que és el món on jo també estic familiaritzada, habitualment, quan tu quedaves embarassada, quan tu volies, el que passava és que no respectava el teu contracte, és que l'any vinent et fotien pràcticament fora, no cobraves el que havies de cobrar i que tampoc se t'ajudava amb la criança d'aquest bebè. Llavors tu, com a mare, et plantejaves vull ser mare, però no sóc mare perquè, si no, les meves condicions laborals no estan respectant. I això és el que hauríem de revisar-nos tots com a societat, el poder incloure dintre de qualsevol feina, i feina també moltes vegades vol dir esport, una feina esportiva, no?, el poder estar dintre d'aquestes federacions i aquestes federacions puguin donar-nos dues opcions. Dona'm més opcions, no em donis només l'opció de congelar-me els meus òvuls perquè tu així t'estàs lucrant i així tu em tens allà per treballar i per treure't els calés. No, dona'm l'opció de... congelar els meus òvuls perquè això pugui ser una possibilitat per mi. Si jo, Alba Povedano, vull retrasar l'edat quan jo vulgui ser mare i no amb la seguretat que després ho pugui ser, i donar la possibilitat també de, escolta, si tu vols ser mare ara mateix, sigues mare i després et posaré uns entrenaments personalitzats perquè la teva tornada sigui molt millor, et podré posar, per exemple, una ajuda perquè després pugui ajudar-te amb la criança d'aquest bebè, et podré posar un bon fisioterapeuta de sol pel dia perquè puguis recuperar bé i que puguis seguir la teva carrera esportiva, garantitzar-te el següent any també de contracte perquè tu puguis seguir fent la teva feina i tu siguis l'única persona en aquest món que decideixis quan vulguis ser mare. I que no les federacions, i que no les institucions, i que no a les nostres feines laborals hagin de decidir ells i elles quan ens donen un ascens i quan no, quan què fan amb els nostres contractes i que jo em senti pressionada a ser mare o no ser mare perquè és una decisió únicament personal. Jo crec que no hi ha cap home que se'ls hagi plantejat escolta, no, tu ara no pots ser pare, no, perquè ara no pots ser pare perquè durant les nits no dormiràs, no pots ser pare perquè no rendiràs a nivell esportiu, anem a congelar-te a la teva dona o al teu esperma, aviam si d'aquí a 5 anys ja pots ser pare perquè, mira, durant les nits dormiràs millor perquè no has de cuidar. No ens ho plantegem, això. Ens plantegem que siguin les dones qui fan això i no hi ha suficients ajudes.
1: Perquè en principi la idea que defensa la federació és per donar més llibertat a les esportistes a l'hora de decidir de ser mares. Però, no ho veus, per una part no ho veus una mica positiu,
0: no? Per mi és un gardito envenenado. No. O sigui, sí, és una opció.
1: Una cosa positiva a mitges, per entendre's.
0: Per mi sí. Mm. És a dir, no sé què penseu vosaltres, però jo ho veig així, una mica igual que l'Anna. És a dir, sí, m'estàs donant una opció, però a qui beneficia aquesta opció? A mi com a persona individual, sí. Si jo, per exemple, ja volia fer això, per què no ho estava fent ja abans? Si tinc, evidentment, els calés per permetre'm congelar òvuls, però si jo no ho estava fent abans, ara la federació m'ho posa aquí a la safata i jo ho agafo per què? Em sento pressionada a haver d'ampliar aquests 5, 6, 7, 8 anys la meva maternitat? Per què no ho estic fent ara? Si jo, per exemple, ara, amb els meus 33 anys, vull ser mare, què m'ho està impedint? La meva carrera, vale, pot ser que jo ho vulgui allargar, però pot ser simplement que ho vulgui ser ara perquè no vull allargar, no vull ser mare als 38 perquè potser estic més cansada, però potser tinc por de ser mare ara perquè si no després no... Aviam si no em renovaran el contracte, a veure si no voldran amb mi, és que clar, m'hauré de perdre un temps de poder jugar i... aquests són els drets que haurien d'estar garantitzats per les dones.
2: Mira, les donacions de sang cauen un 11% aquest estiu a Lleida, mentre que es disparen un 41% les de plasma. Crida del Banc de Sang per recuperar les reserves. Important subratllar-ho també des d'aquí. Notícia que acabo de veure. Ara mateix, mira, són quasi les 12 ja.
0: Sí, ja ho tenim.
2: Què fem? Escoltem les notícies?
0: Home, clar, no.
2: Ens posem al corrent de l'actualitat, sí. Va bé? A veure com va evolucionant tot el tema diada. Sí, cada cop més a prop de les manifestacions d'aquesta tarda a Girona, a Amposta i a Barcelona.
0: I jo marxaré, sí? Xavi.
2: Tu hi vas o què, Marta Tips?
4: Doncs mira, acostumo a anar-hi, però clar, com que ha agafat així, demà tinc un casament.
2: Que no marxi ningú. Les notícies i tornem de seguida. Fins ara mateix.
3: Són les 12.
5: Ràdio 4. Serveis informatius.
3: Bon dia. Els actes de la Diada Nacional de Catalunya es repeteixen arreu del territori a Lleida. Ara a les 12 d'arrencar l'acte oficial a la Seu Vella, presidit pel Consell de Drets Socials Raül Moreno. Lleida, la Joana Cendra, bon dia.
6: Sí, doncs bon dia. Ja han arribat gairebé totes les autoritats. El conseller de Drets Socials Raül Moreno, també l'alcalde de Lleida Fèlix Larrosa i el president de la Diputació Joan Talarn, que són les autoritats que faran diverses intervencions. També es llegiran textos del recentment desaparegut Josep Vallverdú i l'orquestra Julià Carbonell interpretarà una peça del pianista lleidatà Ricard Vinyes. L'acte està previst que acabi a 2:15, amb l'ofrena floral al monòlit que s'ha instal·lat a l'accés de la Seu Vella. I mentre tot això passi aquí dalt, a la Seu Vella, en paral·lel, l'esquerra independentista ha convocat una manifestació que ha d'arrencar ara també a les 12, que recorrerà l'eix comercial de la ciutat i que acabarà amb un dinar popular. A la tarda no hi ha cap acte previst. L'ANC ha fletat un parell d'autobusos per participar a la manifestació de Barcelona, però enguany no ha convocat res aquí a Ponent.
3: I a Girona està en marxa l'acte institucional de la Diada, unitari de l'Ajuntament de Girona, la Diputació i la Generalitat a la plaça Catalunya, Joan Sisquella.
7: Ha estat un acte en què s'ha reivindicat la unitat i el consens per fer de Catalunya, deia la consellera de Territori i portaveu del govern, Sílvia Paneque, un contrapunt dels extremismes i dels discursos que a nivell global posen en risc la democràcia i els drets de les persones. També l'alcalde de Girona, Lluc Salelles, a més de reivindicar el dret a l'autodeterminació, ha fet una apel·lació a unir forces.
8: La recuperació de la memòria i l'extensió de l'ús de la nostra llengua és la veritable clau d'un país cohesionat, perquè un país cohesionat i amb consciència dels seus drets és necessari amb els reptes de futur.
7: De la seva banda, el president de la Diputació, Miquel Noguer, ha recordat la figura de Josep Irla, del qui es compleixen els 150 anys del seu naixement a Sant Feliu de Guíxols i que és qui va assumir la presidència de la Generalitat a l'exili després de l'afusellament de Lluís Companys.
3: Doncs el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha felicitat la Diada a través d'un missatge en català a les xarxes socials. Ha dit que aquest 11 de setembre se celebra una Catalunya oberta, plural i diversa i que mira el futur amb esperança i ambició des de la convivència a dit el respecte i la unió. Doncs a aquesta hora fem un cop d'ull a les carreteres perquè hi ha un dispositiu especial de mobilitat per la diada i s'estan produint retencions en alguns punts. Sílvia de l'Amo, bon dia.
5: Bon dia. Des del Servei Català de Trànsit, en aquests moments hem de dir que hi ha una topada entre dos vehicles a l'AP7 a Roda de Barà en sentit Tarragona, un carril tallat i 7 quilòmetres de lentitud. I en aquesta AP7 també tenim problemes per l'avaria d'un camió a Olèrdola, també retencions de 3 quilòmetres a Gelida, que ha servit arrossant les retencions de 5 quilòmetres, i entre Montornès i Mollet en sentit Girona també hi ha aturades. A banda, hem de destacar també, per exemple, ara mateix ens comuniquen que s'ha tallat la Nacional 230, les Bordes, en concret a la zona de Lleida. També tenim aturades a la zona de la C32 nord a Argentona, cap a Calella, i aturades a la Nacional 2, a Massanet i a Jorba. Per tant, demanar-vos cautela. Molt bon dia.
3: I ens situem a Ceuta. Allà hi ha detingut un home condemnat per jihadisme i que tenia prohibit entrar a Espanya. Míriam Andreu, bon dia.
9: Bon dia. Fons a la investigació a Ràdio Nacional assenyalen que la detenció s'ha produït al vespre d'aquest dijous. Els agents especialistes d'informació de la Guàrdia Civil apunten que l'home podria haver entrat a la ciutat autònoma a finals de juliol quan es va produir l'arribada massiva de persones. El detingut figura a les bases policials per una operació a Catalunya el 2015 per la qual va ser condemnat. L'home ja ha estat traslladat a dependències de la Policia Nacional per a tramitar la seva expulsió.
3: I el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, ha detallat les seves trobades a Brussel·les aquesta setmana. Vives va traslladar la seva versió de la situació actual que viu la ciutat autònoma i també va demanar l'ajuda europea per revertir-la. Per aconseguir-ho, manté la seva petició del retorn de totes les persones que encara continuen a Ceuta.
10: Le hemos pedido a la Comisión Europea que se cree un grupo de trabajo entre el Gobierno de España, la Comisión Europea y Marruecos, que tenga por objeto facilitar y agilizar dichos retornos, de conformidad con lo que está establecido en el Pacto Migratorio Europeo.
3: A banda, Vives ha tornat a demanar a Brussel·les reforçar els mitjans a les fronteres de la ciutat autònomes amb el Marroc, així com el pronunciament clar i inequívoc sobre el fet que les dues ciutats autònomes són espanyoles i, per tant, europees. I més coses, 100 persones han estat desallotjades preventivament aquesta matinada d'un edifici a Blanes, a la Selva, arran d'una explosió. No hi ha hagut víctimes greus. Maria Huguet.
11: Un incendi i l'explosió d'una bombona de butà poc abans de les 5 del matí ha obligat a evacuar un edifici d'11 plantes al barri dels Pins. Ni a l'habitatge afectat, al segon pis, ni al de sobre hi havia ningú. Els veïns de pisos inferiors han autoevacuat i la resta han quedat confinats. El sistema d'emergències mèdiques ha atès 4 persones, cap d'elles greu. Els bombers han extingit el foc, ha cremat completament el menjador, mentre que la resta ha quedat afectat pel fum i la temperatura. El pis afectat i el de sobre han quedat precintats fins a la revisió de l'arquitecte municipal i els inquilins no podran tornar a cap de tots dos, de moment. De moment es desconeixen els motius que han provocat l'inici del foc.
3: Doncs això és tot per part nostra. Més informació a aquesta sintonia.
12: Ràdio 4. La ràdio que t'escolta. Al matí de Ràdio 4. Amb Xavi Freixas.

0: Mig quart d'una, Marta Tips.
1: Bon dia i bona diada.
0: Estàs a punt o no?
1: Estem a punt, a punt.
0: Doncs au, comença, dispara. Ara de seguida sentirem Marina Rossell, tastarem l'arròs...
2: David Olivares, també, que
0: David Olivares.
2: Sortirà de l'assaig de la tercera temporada del Tenorio per explicar-nos com està vivint aquesta diada.
0: Tornaràs divendres o no? Sí? Va,
3: sí,
0: ja estic content. Bon cap de setmana, carinyo. Vagi bé per allà dalt, a la Garrotxa. Adéu, adéu. Que t'he tallat, Jordi Vila?
2: No, m'has tallat, Xavi, no m'has tallat.
1: Una miqueta.
0: Una mica, potser sí.
2: I ja havia acabat, sí. Tornem a l'escola, Marta Tips.
1: Sí. Doncs sí. Bé, aquesta
0: quina
1: tornada...
0: Quina mandra, pobra canalla. Sí.
2: Bueno, ja porten una setmaneta.
0: Oh, una sí, setmaneta de què?
2: A veure,
0: en teoria començaven dimarts.
2: Quatre dies.
0: Una vaga amb poc seguiment per algunes escoles sense escola.
1: I ha estat això una mica entretallat.
0: Dimecres se suspenen les classes...
2: En alguns punts del territori.
0: En unes quantes comarques. Si no recordo malament, el Garraf, el Penedès, el Baix...
2: Llobregat
0: i el Vallès Occidental, on finalment no va ploure. O plou, sí, ploure sí, però no va passar res, per sort, de l'altre món.
2: No, és
0: però
2: veritat,
0: més val prevenir que curar, eh?
2: Quatre dies, no, tres dies, perquè avui és festa.
0: I després dijous, sí. I després divendres, que és festa. O sigui, que ja porten una setmana a una casa.
2: No, però ja, diguem que ja han arrencat, Xavi. Ja s'han fet les presentacions dels professors.
0: Han fet un tast.
2: Ja saben el quin és quién, el qui és qui... Vaja, i a partir de dilluns vinent, sí. Ara sí, entrem en matèria...
0: Algú no va conèixer el professor i el tutor fins ahir? Els que el segon dia tenien aquesta alerta per aiguats, fins ahir, que era dijous, i avui és divendres, au. I ara d'aquí quatre dies a Barcelona al pont de la Mercè. Sí o no? Què passa? Que escoltes, no, m'agafes el telèfon. Sí. Bé, molt bé. Que Marta, explica. Explica
1: doncs
0: tot això que has preparat.
1: Exacte,
0: perquè...
1: per sobreviure una mica aquesta tornada a l'escola, però repeteixo, per qui no tingui fills, parlarem també... de tornada a la feina, tornada al gimnàs, a les rutines i tot de trucs que crec que ens poden servir a tothom. Però bé, parlant en concret de l'escola, per començar, això ja ho vam comentar, però és un remei per treure taques molt útil, llavors sempre va bé recordar-ho. Taques de retolador, que en aquest cas, doncs, amb la canalla ja se sap, no? Taques en un estoig, a la motxilla, amb retolador, és un clàssic. Doncs només necessiteu llet, val? Llavors només cal mullar la taca amb llet calenta, deixar actuar uns segons i fregar amb l'ajuda d'un disc de cotó. No es tracta allò de tampoc fregar amb molta insistència perquè l'únic que farem és escampar. De fet, el que podem fer és, per exemple, mullem bé la taca amb una mica de llet calenta i li posem un disc de cotó a sobre perquè vagi allò xupant, més que fregar. I després ja podem fregar i marxarà, perquè al final les proteïnes i els greixos de la llet el que ajuden és a arrossegar el que és la tinta, el pigment, I marxen, això sí, amb retoladors que no siguin permanents, si no ja es complica.
0: Ja, més complicat, no, el tema.
1: Sí.
0: Per cert, mira, ara veig això. Us informo que, segons el Servei Català de Trànsit, des de les 12 del migdia d'ahir dijous, inici del cap de setmana llarg de la Diada Nacional de Catalunya, i fins les 12 d'avui, és a dir, fins fa 10 minutets escassos, han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona 475.000 cotxes, el 86,5% dels 550.000 que previsiblement sortiran fins les 3 de la tarda d'avui. Encara queda, per tant, aquest tram final de l'operació sortida del llarg cap de setmana de la Diada, que acabarà d'aquí a 3 hores, una mica menys de 3 hores, a les 3 de la tarda. Farem una cosa, connectarem amb el Servei Català de Trànsit a veure que ens expliquin com estan ara mateix les carreteres i autopistes del país. Dit això, què més, Marta Tips?
1: Doncs mira, més coses. Aprofitant que estem parlant de retoladors. Un bon truc, sobretot a casa, perquè segur que teniu doncs, molts estotxos, amb molts retoladors i de més, i allò acaba tot pintat i ple de taques. Llavors, per evitar-ho, un bon truc és agafem tots els retoladors, els posem, diguéssim, alineats a sobre d'una taula, i amb una mica de cinta adhesiva agafem tot el que són els taps dels retoladors, els enganxem tots junts, de manera que cada vegada que...
2: En fila.
1: Llavors, un cop tenim tots els taps alineats en fila, cada cop que vulguem agafar un retolador, simplement traiem el que és el retolador, però el tap es queda enganxat a la cinta adhesiva. I així, què fem? Doncs evitar que es perdin els taps dels retoladors, que quedin retoladors allà secs sense tornar a tapar-los, i doncs no perdre'ls, perquè llavors els tenim allà tots ben ordenats, i pels nens també és molt més senzill doncs, tornar a posar el retolador al seu lloc.
2: És un clàssic, això que els retoladors s'assequen o es perden, el tap, això és un clàssic.
1: Així és, per tant, d'aquesta manera, doncs mira, els tenim tots junts i no es perden.
0: Ah, molt bé, perfecte.
1: Doncs sí.
0: Ahir em preguntaven, Això, dic, deu ser difícil de solucionar. Quan ataques amb lleixiu, què has de fer?
1: Ui, amb lleixiu ja ho tens
0: perdut. Em sembla que no té solució, això. Eh?
1: No, i de fet, tu, Jordi Vila, que et vaig escoltar...
2: Sí, ara t'ho anava a preguntar. L'altre dia, sempre, per netejar les peces de roba, abans de posar-lo a la rentadora, li poso una miqueta d'aquesta desengressant, no?, d'una marca coneguda.
1: Sí.
2: I sempre em funciona. Però vaig agafar uns pantalons, els millors que tinc per l'època d'estiu, faig un flis-flis, i en el moment que faig el flis-flis, se'm decolora tot.
1: En el mateix moment,
2: Com si li hagués tirat lleixiu.
1: Ostres!
2: I vaig pensar, bueno, poso a la rentadora...
1: Ja.
2: I no. Els he destrossat.
1: Ostres!
2: Bueno, el destrossat, bueno, sí, els he destrossat, sí. I l'única solució amb això, quina és?
1: Doncs em fa greu dir-te, Jordi, però no li veig molta solució, perquè, clar, què
2: jo
1: passa?
2: Jo tinc una pensada.
1: Ah, sí, quina?
2: Portar-la a una tintoreria...
1: I tenyir-los.
2: Això t'anava a dir.
1: Això és l'única opció, perquè al final, clar, quan el que estem parlant és de que el producte ha tret el color, ha tret el pigment, vull dir, no és una taca que li sumes.
2: Sí.
1: No, és que li ha tret el color. Per tant, l'única manera de retornar-lo és això, tenyir-los sencers. El que passa és que, clar...
2: Però per què en altres prendes no m'havia passat això? I en aquest cas sí.
1: Això t'anava a dir. Això és important sempre, llegir les instruccions del producte, perquè potser, no sé si eren uns pantalons de lli o d'alguna tela...
2: Sí, era una tela d'aquestes...
1: Un teixit més especial.
2: Molt fresc. Lleuger, ultralleuger, i segurament va per aquí la cosa.
1: Exacte, llavors segurament en funció del teixit doncs potser aquest producte doncs posa a evitar en segons quines teles.
2: Em vaig quedar esma perdut, boca badat. En el moment que faig el flis-flis dic, clar, acabo de destrossar aquest pantalon, que és un dels que més m'agrada. Mira, i tampoc tinc tants.
1: Ostres, tu, doncs si sap greu. Però bé, el pots recuperar, el pots tenyir.
2: D'acord.
1: I ho pots fer tu també a casa, eh? Al final, hi ha uns tins que pots comprar i ho fas tu mateix a casa.
2: Amb la rentadora?
1: Amb una cassola, amb una cassola... De fet, llegeix les instruccions, sobretot.
2: D'acord.
1: Però normalment, doncs, amb una cassola amb aigua calenta, doncs et diu les instruccions, et poses la peça, poses el tint...
2: I ja està,
1: en funció de si el vols més fosc o més clar... De quin color era aquest pantaló?
2: Era un color així verdós...
1: Intens.
2: No, intens no, lleuger, sí.
1: Bé, doncs els pots fer d'un verd una mica més intens. I ja està, llavors això et funcionarà.
2: D'acord.
1: Jo et convido que ho facis tu i ens expliquis com queda la cosa.
2: Una vegada fet, les primeres rentades, només aquell pantaló, no?
1: Sí,
2: no fos cas que destrossi altres preses de roba i en quedi sense roba.
1: Exacte, i et quedi tota la casa verda. Tampoc ho volem, això, tampoc ho volem.
0: Mira, és un quart d'una, ara mateix.
3: El matí de Ràdio 4, amb Xavi Freixas.
0: Va, que n'hi ha molts que ens escolteu des de la carretera a aquesta hora del matí. Volem saber justament com anem de trànsit. Per tant, anem en directe cap al Servei Català de Trànsit. I qui millor que la Sílvia de l'Amo per informar de la situació a carreteres i autopistes
2: catalanes. Com ens agrada la Sílvia de l'Amo.
0: És que és la que millor ho fa, la que sap més.
2: És dir el seu nom i ja tot canvia.
0: Ja, mira, ja tenim un somriure a la cara. Espero que no l'esborris ara, donant males notícies, Sílvia de l'Amo. Que hi ha gaire embolic a aquesta hora o com està el pati?
4: Okay.
0: Què rius?
4: Què tal?
0: Oh, mira, contents de saludar-te, treballant com tu.
4: M'alegro d'escoltar-vos.
0: Eh?
4: De nou.
2: Em sembla que tenim mala connexió.
0: Ets el Servei Català de Trànsit o el Servei Xinès de Trànsit, que parles des de la Xina, que no ens sentim?
4: Tantes
0: coses
4: boniques que hi ha...
0: Espera. Comproveu una mica la qualitat de so i quan ens puguem entendre parlem amb ella, perquè si no... Sembla estrany, a segle XXI, aquestes cobertures.
1: Doncs sí.
0: Cada dos per tres, sempre estem igual.
1: Això no s'entén, eh? Hi ha coses que van sentant i coses doncs, com els llibres, no?
0: Sí,
1: que no
0: venen
1: folrats.
0: Forrar...
1: És així.
0: Sí. De forrar els llibres, no ho sé. Una cosa estranya, també. Doncs ara, de seguida, conductors, us direm com estan les carreteres i autopistes a aquesta hora. Perquè, clar, més hi ha molta gent amunt i avall. Parlem de l'operació sortida, però parlem també dels que avui venen, per exemple, de les comarques de Lleida cap a Barcelona per la manifestació d'aquesta tarda.
1: Sí, perquè ja no n'hi havia.
0: O els de les comarques de Girona que van cap a la capital del Gironès, o els que van cap a Amposta, etc. Ara sabrem exactament què passa o què no passa a aquesta hora a la xarxa viària catalana. Mentrestant, Jordi Vila.
2: Sí, mentrestant, anava a dir l'Alba Pobedano, perquè m'he trasfapelat, eh? La Marta Tips ens vol explicar un altre truc per etiquetar el material escolar, una cosa feta a casa, no?
1: Exacte, perquè sé que venen aquestes enganxines ja fetes, però hi ha una manera molt fàcil per fer a casa, només necessitem tenir impressora o haver imprimit, però normal, eh? Vull dir, en un full blanc imprimim tots els noms, que pot ser tant per etiquetar material escolar, llibres, llibretes, com a casa, si volem, per exemple, doncs en el pot d'arròs posar-hi arròs, no? Llavors, imprimim en un full blanc tots els noms, normal. Llavors, què fem? Retallem a la mida que volem que sigui l'etiqueta. Llavors, per sobre li posem una mica de cinta adhesiva transparent, d'acord? A sobre del nom. Posem aquests noms amb el paper i la cinta adhesiva a dins d'un bol amb aigua tèbia 15 minuts. Llavors, un cop hagi passat aquest temps, ho agafem i veureu que simplement rascant una mica amb l'ungla marxa tot el que és el paper i queda només la cinta adhesiva amb la tinta del nom impregnat a la cinta adhesiva. Això ho deixem assecar i quan estigui completament sec torna a tenir les propietats adhesives i, per tant, s'ha convertit en una etiqueta.
2: Mm. Això que acabes d'explicar...
0: Sílvia, com estàs?
4: Bé, com esteu?
0: Ara, dona, ara sí que et sentim.
4: Ara sí.
0: Com està, doncs, com està el tema?
4: El tema està embolicat ara, però bueno, estem ara, encara queden a l'operació sortida d'aquesta espècie de cap de setmana llarg, acaba a les 3, però han sortit ara mateix de l'àrea metropolitana des d'ahir a les 12 al 86,5%. És a dir, que ja ha sortit un munt de cotxes, però ara mateix és el punt àlgic. Tenim retencions de 9-10 quilòmetres entre la Roca i Mollet, en sentit Girona, a Castellví de Rosanes hi ha retencions, també hi ha 9 quilòmetres a Roda, en aquest cas és perquè estan intentant retirar un camió que està patit en una avaria, hi ha un carril tallat. Per exemple, ara mateix també hi ha 12 quilòmetres entre Torredembarra i el Vendrell en sentit Tarragona. Hi ha molta mobilitat ara en aquest moment, carai, però segur que a l'hora de dinar tot acabarà. Però tenim la C32, a la part nord, és a dir, estem en
0: ple auge en aquest moment. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Per tant, són més dels que ens pensàvem, fins i tot, els que ens escolten des del cotxe a aquesta hora del matí.
4: Sí.
0: A un quart i quatre minuts d'una, Déu-n'hi-do. Sílvia, un milió de gràcies, de veritat, una abraçada gran. Mira, no m'allargo perquè no s'acaba de sentir bé, això. Per cert, recordem que hem de lamentar la mort d'una conductora de 27 anys, quin desastre, en un accident a l'N340 a Altafulla. El tarragonès. Tres vehicles es van veure involucrats en un xoc múltiple per causes que encara s'investiguen. Ha mort aquesta noia de 27 anys, veïna de l'Arbós, en aquest accident. A l'N340 ja són 91 les víctimes, les persones que han mort aquest any a les carreteres catalanes. Un desastre, això. No sé, aquestes notícies que no t'hi acostumes mai. És així?
1: No pas.
0: És així de gros. Va, parlem d'altres coses, que si no... Marta Tip, sort que et tenim a tu.
1: Doncs sí, deixeu-me simplement...
0: Això
1: de les etiquetes ens ha quedat una mica en l'aire.
0: Sí.
1: Llavors, simplement és, tenim un full on hem imprès el nom, retallem a la mida que volem l'etiqueta i posem a sobre cinta adhesiva, que cobreixi bé tot el paper, ho posem en aigua tèbia 15 minuts i llavors, quan hagi passat el temps, rasquem el que queda del paper i ens haurà quedat el nom enganxat a la cinta adhesiva que s'ha convertit en una enganxina.
0: Marina Rossell, com estàs? Bon dia i bona hora.
5: Hola. Home, m'ha impactat la mort d'aquesta noia.
0: Sí,
5: perquè
0: noia.
5: Vas néixer, a més, al costat mateix. Jo vaig néixer
0: exacte
5: a un quilòmetre i mig.
0: Sí, senyora. Sí,
5: i
0: senyora.
5: Encara pel veïnatge encara m'impacta més. La precaució, la carretera, bueno, la vida és... única.
0: No me'n parlis, no me'n parlis, Marina, de veritat. Se'ns trenca el cor.
5: És trist,
0: per desgràcia, és el pa nostre de cada dia. 91 persones han mort ja a les carreteres catalanes en el que portem d'any. Escolta, bona diada, Marina?
5: Val la pena tanta evolució, no?, amb els cotxes, cases a fora, etc, per després pagar un peu trencar. És un preu molt car, no?
0: Sí, noia.
5: Potser abans estàvem millor, no?
0: Digue-m'ho tu.
5: Sense tants desplaçaments.
0: Jo crec que en molts sentits estàvem molt millor abans que ara.
5: Clar, amb menys desplaçaments, tot era... anàvem amb tren, tot era molt més pausat, més tranquil, contemplatiu, també. I, en canvi, ara, aquesta cosa de la velocitat, velocitat mental i velocitat també real, no? I porta unes conseqüències atroces, no? Una noia jove, en fi, amb una vida bestial pel davant.
0: Tota la vida
5: pel davant. Estroncada, sí, clar.
0: Doncs sí.
5: Una vida meravellosa, segurament.
0: Mm-hmm. I després com gestiones, que n'hem parlat moltes vegades en aquest programa, com gestiones el dol, quan et passa una cosa així...
1: La família.
0: A la família.
5: Qui vulguis pas trobar.
0: Ai, senyor.
5: No t'hi vulguis pas trobar.
0: Ja. Sí, canviem de tema perquè Jordi Vila...
2: Marina, com viuràs aquesta Diada Nacional de Catalunya?
5: Tranquil·lament, tranquil·lament. No? Passejant, anant a la mani segurament i informant-me. M'agrada molt seguir-ho. M'agrada molt seguir el discurs del president de Catalunya. M'agrada seguir els esdeveniments. Jo estic molt al dia de tot.
2: I Marina, volem que escoltis això, ja que t'escoltis.

0: conc of the fall.
1: Marina, te'n recordes d'aquesta actuació que va ser al Palau de la Música, cantant aquesta teva versió dels Segadors?
2: Sí. Aquesta cançó, els Segadors, està basada en una cançó de Camí. Per tant, jo vaig intentar reproduir aquesta cosa de caminar, no? D'agafar un bastó, i aquest m'ha marcant aquest pas. Perquè és aquest l'origen. Sí, sí. Un dels orígens, perquè n'hi ha molts.
3: Escolta'm, aquest matí parlàvem amb Carme Forcadell i diu, sí? Poc a poc potser es comença a sortir del dol amb el tema de la independència, però aquí hi ha molta gent enfadada, molta gent decebuda, s'ha tocat fons aquests últims anys. Com ho veus i com creus que evolucionarà el tema del procés independentista, Marina?
2: Això forma part de la gent i del poble, no? El poble és la gent i forma part de cada un de nosaltres. Evolucionarà de la manera que nosaltres vulguem i fem. En fi, jo crec que cada un ha de seguir el seu pensament i el seu sentiment envers això. Mm-hmm. No hi ha res escrit, no?
3: Diu que vas a la manifestació a Barcelona, entenc, aquesta tarda, perquè tenim Barcelona,
2: sí,
3: Girona i Amposta.
2: No, jo la vaig a Barcelona.
3: Molt bé, perfecte.
2: Aniré a Amposta perquè visc a Barcelona, a la sala de família, i aniré a la d'aquí. Sí, cada any hi vaig. Però hi vaig també, sincerament, com un passeig, també, eh? Mm. Com un passeig reivindicatiu, però també com un moment lúdic del dia. No hi vaig amb ràbia.

0: Cançó ha construït una trajectòria de prop de 5 dècades combinant la creació pròpia, la recuperació de cançons tradicionals i el compromís social. Encara recordo quan vas treure el teu disc de cançons de la resistència. No sé si tens pensat un nou disc de cançons de la resistència o un nou concert properament, Marina Rossell.
1: De cançons de la resistència allí vaig fer una selecció molt acurada.
0: Amb en George Mustaquí, no recordo.
1: Perdó?
0: Col·laborant amb George Mustaquí.
1: Sí, també hi havia George Mustaquí, sí. L'Emetec, bueno, etc. No tinc ara un pensament proper de fer una altra cançons de la resistència, però sí que n'he anat incorporant de cançons franceses, com Ja t'endré, jo què sé, diferents, saps, també? Sí.
0: Et veurem properament.
1: Em deixo portar pel que vaig sentint. No pel pensament mil·limetrat faré això, sinó pel que vaig sentint cada moment.
0: Et veurem properament en un nou concert?
1: Sí.
0: Quan?
1: Tinc coses pensades i coses... Jo ho aniré publicant a Instagram, o ja ho anireu sabent.
2: D'acord. Escolta, fem una cosa, Marina. Per què no vens un dia? Per què no vens un dia aquí al matí a Ràdio 4?
1: Molt bé, doncs després en privat em truques i
2: va,
1: ho fem.
2: Fet. Et trucaré després. D'acord?
1: Clar.
2: Gràcies. Moltíssimes
1: bona
2: gràcies.
1: Diada.
2: Igualment, bona diada.
1: Bona diada.
2: Una abraçada molt gran.
1: I els països catalans.
2: Gràcies, Marina. 3 minuts gràcies. I 2 quarts.

0: I ara de seguida també l'Olivares, eh?
1: David Olivares.
0: Hem de tastar l'arròs i oients. Us regalarem aquesta degustació d'arròs per a dues persones. Mira quina veu que té aquesta dona, tu.

0: sol. David Olivares, com estàs? Bon dia i bona hora.
1: Molt bon dia i bona diada. Com esteu?
0: Bona diada, efectivament. Bé, home, contents de saludar-te i tenir-te aquí en directe també al matí de Ràdio 4. Què fas tu per la diada? Com ho passes?
1: Doncs mira, hi ha hagut diades de tots. Diades de manis, diades de no tantes manis, diades més familiars. Enguany estic al meu poble, Premià de Mar.
0: A Premià?
1: I res. Sí, jo he vist que a Premià i hem anat a fer treure el nas. Em feien un acte aquí a la Rambla 11 de setembre,
0: sí.
1: L'ofrena floral... I potser d'aquí una estoneta anem amb les nenes a... Avui han obert els museus Romà i el museu del tèxtil i anem a treure un ull.
0: Molt bé, perfecte.
1: I bueno, molt bé. Fins a l'hora de dinar. Vermutet i a dinar.
2: David, què ens pots explicar de la tercera temporada del Tenorio que torna al Coliseu? M'apunteu, el 21 d'octubre. Sí. Aquesta vegada no faràs de criat, fas ni més ni menys que de prota. Ets el Tenorio en substitució d'Andreu Buenafuente.

0: I al costat, interpretant al costat de la Sílvia Abril. Què ens pots avançar d'aquesta tercera temporada del Tenorio?
1: Sí, noi, a veure, què et puc dir? La comèdia del Tenorio, primera ja ho has dit tu, és tercera temporada, per tant, l'obra està compradíssima, és una molt bona comèdia, molts bons intèrprets, amb l'Anna Bertran, Roger Julià. Enguany s'incorpora, fent el meu paper, tant de criat com de Don Gonzalo, l'Artur Busquets, i la Sílvia Abril, evidentment, i servidora, que faig de Tenorio. Clar, a veure, posar-me la pell del jefe, entre cometes, que se m'entengui.
0: Home, que és clar, perquè tu l'obra ja la coneixies, has interpretat durant dues temporades, però ara és un canvi de registre important.
1: Sí, de fet, és una substitució molt, molt orgànica, perquè l'he viscuda, l'hem assajada el primer, l'hem assajada un mes, i escaig, i bueno, me la conec molt. Jo feia de criat de l'Andreu, del Don Juan i el Don Gonzalo, compartíem moltes escenes junts, i entre bambalines ens les miràvem tots, perquè sempre era molt divertida, és una obra d'una hora a 20, i és superdivertida, sempre passen coses. El segon any, l'any passat també, i aquest any, doncs, esclar, estudiant el seu paper, els seus versos, els versos de Don Juan, doncs, bueno, tots em anaven venint una miqueta, no? Vull dir que m'ha estat, per dir-ho d'alguna manera, una mica fàcil. Ara bé, alhora, jo no sóc l'Andreu, per tant, ara estem una mica, portem 3 dies assajant, hem de trobar una mica més el meu Don Juan, no? El meu pallasso.
0: No és verdad, Ángel de Amor, que en esta apartada orilla...
1: Mira, más puro de una brisa.
0: Si viene l'Andreu...
1: Si viene l'Andreu i no es pilla...
0: Escolta, després de dues temporades, el Tenorio reafirma la voluntat amb què va néixer, recuperar l'imaginari popular del Don Juan Tenorio, que Joan Capri i Mari Sampere van convertir en una tradició teatral de tardor durant la dècada dels 70. Ho esteu aconseguint? Perquè és una obra segell propi del Terrat, ho esteu aconseguint, això?
1: Doncs sí, jo veig que sí, de moment fem tercera temporada, esperem que no sigui l'última, i jo crec que va per bon camí, per ser això, i fins i tot si enguany clar, a veure, amb la Sílvia i servidor, i amb tota l'elenc que hi ha, no? Doncs el Roger Julià, l'Anna Bertran, l'Artur Busquets, fem que la gent s'ho passi bé, doncs per què no? Doncs l'any següent tornar-hi, m'explico? I no ho sé, escolta'm, si ho faig bé i volen que torni a fer de Don Juan, jo encantat.
2: Home,
1: saps què vull dir?
2: És un crac, Olivares, bueno. Una trajectòria brillant. Però mira, ara hi ha una cosa que no sé si et fa ràbia, si te'n fa ho entendré.
1: Ai, Déu meu.
2: Josep, de Manresa, ens fa arribar un missatge. L'Olivares diu és el que fa de Tomàs Molina, no? Que dius, amb la trajectòria que té...
1: Sí, però
2: tot el
1: normal,
2: que ha fet
1: sí,
2: i tot el que fa, i al final la gent es queda que és el que fa de Tomàs Molina.
1: Sí, noi, però mira...
0: És que el paròdia molt bé.
2: Oh, és que ho fas molt bé, també, de Tomàs Molina.
1: Gràcies. No, va amb el càrrec, perquè és que sí que ara fa molt de temps que no el faig, i sí que és cert que jo encara me'n faig creus del boom que va arribar a ser. Aquest personatge es va estrenar a Polònia, crec que va ser l'octubre del 2008.
2: Sí, imagina't.
1: I va tenir tant d'èxit que el 31... O sigui, vam fer el cap d'any amb el Tomàs de veritat, amb el Tomàs Molina. Els dos Tomassos vam fer el cap d'any de TV3 del 2008 al 2009. Ah. Amb dos mesos d'haver-lo estrenat, no? Llavors, clar, vam estar un any i mig o dos a tope, que ja li feien fer de tot, i va tenir un bombazo que jo, de veritat, encara... Sí que tinc unes claus, que crec que ha sigut el Tomàs. La meteorologia, primera, som un poble que ens agrada molt.
2: Sí?
1: Segona, jo l'he fet amb molt carinyo perquè sóc un fan del Tomàs. Ah. I me la miro, jo sóc dels que em miro la meteorologia.
2: Jo sóc fan del Picó. Tu, que el tenim aquí, al matí de Ràdio 4.
1: Home, doncs mira, les vegades que m'han dit Tomàs Picó...
2: Tomàs Picó.
1: Que m'han dit Alfred Molina... No, s'ha equivocat moltes vegades. Doncs la meteorologia ens agrada molt. Llavors, com que era un personatge que entrava a casa fa 30, 35 anys, la gent era molt seu.
2: Potser més.
1: Llavors era com, bueno, com de sucre. Recordo quan li vaig proposar al Toni Soler, escolta, mira, que podríem ser el Tomàs Molina. Primer va fer una cara, Tomàs Molina, el nom del temps. No. Bueno, no sé, fes una prova. Bueno, saps? Però no per... No de fenestrant-lo, sinó de dir, bueno, no ho sé jo.
2: Ja, que no ho tenia clar d'entrada.
1: Un canto en los dientes. Doncs i sí. Realment estic molt, molt agraït que la gent encara avui dia em pari, parlo del carrer, o em senti només la veu, perquè ara porto barba i això, em senti la veu. Hosti, perdona, tu ets el... Hola, tu ets el que feies el Tomàs, oi? o el Minimolín, em diuen, sí, oi, que bé, i bueno, és molt agraït, això.
2: El Tomàs, però, ho portava fatal al principi, eh? Això que l'imitessis.
1: Sí, suposo que no ha de ser fàcil que t'imitin, i a més que tingui tant
2: d'èxit,
1: no?
2: Que ho facin tan bé, exacte, jo crec que et vegis allò, perquè una mica, si o bastant passa... o del tot al mirall.
1: Sí, però bueno, jo ja vaig parlar amb ell, vaig dir, escolta, ho faig amb tot el carinyo del món. Al final també el personatge va evolucionar, sí que duia el seu nom, però no es comportava com ell, també, perquè quan ja va entrar a la pista el Mini Molina, i era una mica en petits gags de Tom i Jerry, saps? O del Coyote, no? Vull dir que ja està, jo era el Coyote i ell era el que fa camí. Bueno, és igual.
2: Totalment.
1: Un dia pallasso blanc, pallasso negre.
2: Un dia d'aquest serà eurodiputat ja, eh? La segona meitat de la legislatura, iau.
1: Ostres, mira, és veritat. Eh? És veritat que el 2027, oi? Li tocava ja, anar-hi?
2: Li toquen els dos últims anys i mig. O sigui, ja duren 5 anys a Europa, les legislatures, i a ell li toca la segona meitat, o sigui, que ha d'estar al caure, això.
1: Doncs suposo. Que disfruti, home. Que faci caixa i, apa, ja que jubili.
2: Molt bé. David, per què no vens un dia aquí al matí de Ràdio 4?
1: Vinga, així que pugui, sí, home, sí, jo encantat. Sí,
2: parles amb el Jordi Vila.
0: A mi ens encantarà tenir-te aquí un
1: hola,
0: dia...
1: Hola, Jordi.
0: Hola, què tal? Una recta final del programa, ben bé, una entrevista de profunditat. Vaja, fantàstic. Val. Ens posem en contacte. Perfecte. I ho tanquem,
1: sí,
0: això,
1: Posem-nos en contacte. Va,
2: perfecte, David. Escolta, una abraçada gran, bona diada, que vagi molt bé això i moltes
1: igualment.
2: Gràcies.
1: Igualment. Molt bona diada, Visca Catalunya Lliure.
2: Gràcies.
1: Adéu-siau.
2: Que vagi bé, David. Adéu. Ai, a veure, que maco, el David Olivares.
0: És que el David,
2: un crac.
0: Me'n recordo molt. De
2: el Jordi Vila, hem de trucar al David.
0: Sí.
2: Vull que vingui un dia al programa perquè ens encanta.
0: Jo t'insistia molt i és que és un gran actor, eh? És un gran actor, sí. El podeu veure en el nou Tenorio a partir del 21 d'octubre al Coliseum, eh? Mm-hmm.
2: Doncs au, un dia d'aquests el tindrem per aquí, al matí de Ràdio 4. Fa com ràbia això, molta gent, molts actors, grans professionals com ell, amb una trajectòria brutal i brillant, i després la gent es queda amb el paper que has fet a la tele, és que això de la tele, la popularitat, hi ha gent que ho porta malament, això, eh? Grans actors que diuen, és que clar, al final només valoren la sèrie que he fet a no sé quina cadena de televisió.
0: O el perill
2: i el que faig damunt dels escenaris...
0: El perill és encasellar-te.
2: Que t'encasellin amb un personatge d'aquests.
0: I no és que la gent només no et reconegui només per això, sinó que potser la indústria no te torni a trucar, no? Per fer noves produccions, perquè t'has quedat molt encasellat en aquell perfil, en aquella interpretació.
2: Ja. Helena Caral, regidora de Turisme de La Ràpita, com estàs?
3: Hola, molt bon dia, molt bé.
2: Quins tips d'arròs aquests dies per aquí baix, eh? Quina enveja que em feu.
3: Ja ho crec, pensa que és la temporada de segar. I tot i això, enguany la temporada ha començat abans, degut a les altes temperatures, i a meitat d'agost ja s'han començat a segar els camps aquí al Montsià, però sí, estem en temporada alta de la sega ara aquí mateix.
2: Molt bé. I què tal? Bona collita, bona campanya, s'ha avançat, això sí que ho sabem, degut a les calorades, com gairebé tot, però... Arròs, entenc que de bona qualitat. Com està sortint la cosa?
3: Bé, les primeres varietats que seguen sempre són les varietats de tija llarga, l'arròs bomba, que la gent mos entendrà millor. Este és, bueno, el feedback que tinc una mica dels pagesos d'aquí de la localitat. Pues a uns els ha anat molt bé, a altres no tant pel tema de la calor, que s'ha fallat una mica. I ara les varietats curtes, que són les que es comencen a segar ja, sembla que anirà molt bé la collita, veurem. Ja.
2: Molt bé. Parla'ns d'aquesta festa de la sega, de tot el que esteu vivint i gaudint aquests dies pel sud de Catalunya, aquesta terra tan meravellosa que tenim.
3: Sí, el Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona al Carrers de l'Ebre va pensar una cosa molt interessant, que era lligar unes jornades gastronòmiques de l'arròs amb les festes de la sega dels diferents pobles. Llavors ja comencem a partir de l'11 d'avui mateix, des d'avui fins l'11 d'octubre, les jornades gastronòmiques de l'arròs, en les quals hi participem del Tebre i l'Ampolla pel Baix Ebre i Montsià i la Ràpita i Amposta pel Montsià. Uh-huh. Llavors hi ha més de 30 restaurants dels 4 localitats que ofereixen menús de degustació amb la varietat arròs. I tot això va conjugat amb que cada poble fa una festa de la sega, que és molt bonica, on es recupera la manera tradicional de segar l'arròs, i és molt curiós, sobretot per a la gent, ja no només l'autòctona, sinó la gent forània que ens està visitant, que veuen com es treballaven els camps d'arròs de manera tradicional, i la veritat que ja ho recomano, i és una festa molt bonica de viure.
2: Molt bé. Aquest cap de setmana, per tant, molt recomanable, eh?
0: Només d'escoltar-la se m'està fent la boca aigua, Xavi.
2: I a mi?
3: Sí. Jo, si volen aprofitar, aquest diumenge ja poden anar a la primera festa de la sega, que es farà del Tebre. Proper dissabte a la Ràpita, dia 19, dia 20 a l'Ampolla, dia 27 a l'Aldea i dia 4 d'octubre a Amposta. Per tant, tenen molts de cap de setmana per planificar-se les visites a la Sega.
0: Per això li dieu també la ruta de la Sega, no? Festes de la Sega, correcte. Ruta de la Sega, no? Va passant de poble en poble.
2: Ja. Sí, sí. A més, amb calor, sí, perquè el picó, l'Alfred, ahir ens deia, tornarà a fer calor aquest cap de setmana, sí, però que déu-n'hi-do, 34, 35, en alguns sectors de les Terres de l'Ebre, interior, també cap a Ponent i tal, és calor, però res a veure amb aquella animalada que hem hagut de suportar fins fa 4 dies durant pràcticament tot l'estiu. Per tant, una calor molt més suportable i una temperatura nocturna molt més agradable, també, perquè diu la nit ja queda tocada i cada cop és més llarga. Per tant, el temps acompanyarà, diguéssim, en definitiva, volia dir això. Sí?
3: I tant que acompanyarà, i si no, un bon barret de palla i al carrer i a l'arrossal.
2: Molt bé. Escolta, quin és l'arròs que més t'agrada, tu?
3: Bueno, és que a mi, saps què passa? A
2: que
3: mi
2: no t'agrada l'arròs, no fotem, que tenim un titular
3: no,
2: aquí. Que...
3: No, m'encanta, m'encanta l'arròs. Però jo estic més acostumada al bomba perquè és un arròs que no es passa. Pot ser com a sabor, qui n'entengui, me dirà, oi, vaya esta, perquè no és el millor... però sí és el que té millor conservació. I llavors jo, com m'he acostumat, pues, a mi m'agrada més cuina amb bomba.
2: Molt bé, perfecte. I segur que tens alguna recepta per fer un arròs d'aquests, que el dia que tinguem convidats a casa quedarem fantàsticament bé.
3: Pues n'hi ha moltes perquè jo sóc arrossera, però...
2: No, segur, hi ha un arròs l'estrella, la més bona de totes, la que més agrada de totes les que fas.
3: Pues d'arròs de carxofa i bacallà, sense dubte.
0: Mare meva.
2: Per la bona carxofa hem d'esperar l'hivern, ha de fer fred.
3: Mm. Bueno, no et penses, hi ha gent que fa carxofa tot l'any,
2: Sí, dona, però...
3: Els nostres veïns... Però
2: peluda, bona, peluda.
3: No, sense peluda. Oh, no. Un dia te'n faré un, si vols baixar al Delta. I veuràs.
2: Va, fet.
0: Bueno, jo sí. puc venir també?
3: També,
0: mireu,
3: també.
0: Gràcies.
2: Com es fa aquest arròs amb carxofa... Bacallà...
3: Pues bueno, aquí primer fem una mica un sofregit en pebrot verd, pebrot vermell, ceba, cardenyora, all... fem un sofregit així una mica al xup-xup, i després ja li tirem la carxofa, ho acabem de coure, tirem l'arròs, després ho fem en fumet de peix, això sí, perquè seria un mar-muntanya, ¿vale? Ho fem en fumet de peix... I després, a mi ja cocció el bacallà perquè es fa ràpid. Està boníssima.
2: Carai, tu.
0: Jo ara mateix...
2: Ara sí que se't fa la boca, aigua, digues la
0: Xavi,
2: veritat.
0: Ara mateix deixaria l'estudi de ràdio
2: doncs, au, ja
0: i m'aniria cap allà.
2: Au, adiós.
0: Però hem d'acabar el programa.
2: Tinc la Marta Tips, no em cal ningú més a mi, eh? No.
0: Però jo no sé, entre la Marta Tips i una rosa amb bacallà i la carxofa...
2: La Marta
0: no sé,
2: Tips, home, per amor
0: no sé
2: de Déu.
0: No sé què dir-te, eh? Però, i també fer aquest arròs amb galeres i sèpia, l'arròs negre, l'arròs amb col i mongetes, o la paella del Delta. Si vinc a tastar l'arròs amb galeres i sèpia, és una bona recomanació, Valena?
3: És una bona recomanació, però per a la galera t'has d'esperar el febre.
0: Vaja.
3: I la galera sí que vol fred, perquè ara està buida. Mm-hmm.
0: Perquè sabem que són molt saboroses, les galeres.
3: Molt. És el nou llagostí, diguéssim. Són boníssims.
2: Ara també hi poseu molt aquestes espècies invasores que teniu per aquí baix, no? Això també s'ha de matar d'una manera o altra, això. Diu, saps què? Ja que hi som, ens ho menjarem.
0: El cranc blau.
3: No? Sí, però... cranc blau, però et vaig a dir que el cranc blau és un espectacle, per lo menos és invasor, però per lo menos ha sortit bo.
2: A mi em fa cosa, veus això? Jo, el que no he menjat de petit, te'n costa.
3: No, perquè deixa un sabor a l'arròs molt potent, està molt bo,
2: Oh, potent, sí. Escolta'm...
4: Tot s'ha de provar.
2: Jo, deixa'm amb el llamàntol de tota la vida. Però bé, molt bé, molt bé.
0: I en aquestes terres també toqueu molt, molt l'anguila, el xapadillo d'anguila i el suc d'anguila, que són plats fantàstics. Ens ho recomanaries?
2: Tu, això
0: un suc d'anguila, Helena?
2: Aquella mena de ser petita, com ho portes, Marta Tips?
4: No, jo això sí que no,
2: Jo tampoc.
4: Jo l'anguila ja
2: no. Això no ho puc tastar, jo. No. Som maniàtics, som fastigosets, alguns, regidora.
3: No passa res, que jo sóc autòctona d'aquí, jo l'anguila no em menjo perquè sé com és. Llavors, psicològicament, com que sé quina forma té, ja em fa una mica de repelús. Jo del suc d'anguila me suco el suc en el pa i ja està, però l'anguila no me la menjo.
2: Jo ni això tampoc, ni el suc.
0: A mi el suc està guisat amb foc lent, acompanyada de patates, alls, pebre vermell i una bona picada d'ametlles i pa fregit per espessir la salsa. Jo m'ho menjava. Jo m'ho menjava,
3: boníssim.
0: Està molt bo.
3: Penseu que són productes molt identitaris.
2: El Jordi s'ho fot tot. Aquest, el Jordi Vila, s'ho fot tot.
0: No, tot no, tot no.
2: És un home de vida, que diuen aquí a baix a l'Ebre. No, tot no. És home de vida, aquest.
0: Oh, però ens hem d'alimentar per fer el programa al matí de Ràdio 4. Acabem de començar la temporada. Ens hem d'alimentar bé. Un suc d'anguila...
2: Sí, perquè si no, no arribarem a Nadal. Ja t'ho dic ara.
3: També vos oferirem un suc d'anguila, si baixeu. Va, també vol oferir...
2: No, no, el suc d'anguila pel Vila.
3: Per a
2: nen, per a nen. La Marta Tips i jo, deixa'ns... Si vols un pastisset, allò de cabell d'àngel que feu tan bo...
3: Pastisset o un tal de coc.
2: Oh, aquell coc sec, de sucre, allò.
3: Coc, sí.
2: Allò
3: coc, però ho fem de moltes maneres, eh?
2: Allò, sí,
3: en
2: també.
3: Mato, coc ràpid, coc borratxo...
2: Sí, aquí baix dieu coc també, el que a altres zones diem pa de pessic, també, aquell tot.
3: Correcte.
2: Eh que sí?
3: El Panatos és coc.
2: Sí. Sí, això ho he après a Miravet, jo, a la Ribera d'Ebre, una mica més amunt.
3: Correcte.
2: Tu. Molt bé.
3: Doncs pues també els fem molt bons, també.
2: Molt bé. Sí, no, no, mengeu de luxe i, a més, teniu... Bon material, bon producte de la terra, també. L'agricultura, les Terres de l'Ebre, és molt potent, a banda de l'arròs, la fruita, per exemple, sí o no?
3: I tenim bon oli, també.
2: Ah, sí, bon oli a gran part de Catalunya, eh? Perquè sempre es parla, sobretot,
3: correcte,
2: a les Garrigues, que també hi sobretot, però és que tenim molins d'oli bons a bona part del país, diria jo. Com pinta la collita aquest any? Diu que vindrà més aviat, també, i que si no plou, allò semblarà perdigons més que olives, no?
3: Pues això diuen la gent, els pagesos amb els que vaig parlant. El tema de l'oliva no el tinc tan controlat, sempre els vaig preguntant, però sembla que, bueno, la calor també ha influït i a veure si acaba tenint bon resultat. Veurem.
2: Helena Caral, regidora de Turisme de la Ràpita, un milió de gràcies per haver estat al matí de Ràdio 4.
3: Gràcies.
2: I escolta, t'agafem la paraula, sí, i un dia d'aquests ens presentarem a casa teva a menjar un arròs.
0: Jo soc d'anguila, eh?
2: No, jo no.
3: Ara ja em teniu fitxada, quan vulgueu baixar.
2: Carxofa i bacallà, sí? I si
3: correcte
2: poses un llamàntol, potser millor. Va, gràcies,
3: correcte,
2: eh?
3: Gràcies a
0: vosaltres. I bona diada. Merci. I bon profit.
2: Gràcies.
3: Igualment.
2: Helena,
3: gràcies.
2: Que vagi bé, bon cap de setmana, bona festa.
3: Adéu,
2: de la sega de l'arròs. Passen 2 minuts de 3/4 d'1. Què rius, Jordi Vila?
0: No, que Xavi, no, que està molt bé.
4: Ja vol marxar.
0: És que, no, és que estic pensant en aquest arròs, en aquesta anguila.
2: Té gana, aquest xicot.
4: Que a Catalunya s'hi menja molt bé, eh?
0: Sí.
4: Jo he de dir també que ara que vinc de fora, que he estat superbé, però és que com es menja aquí, no es menja
2: enlloc. Jo per això no viatjo.
4: No, a veure, s'ha de viatjar.
2: No em puc moure del país.
4: Però així valores també molt el que tens aquí.
0: Sí.
4: I no és tan dura,
2: no,
4: la tornada.
2: No em cal sortir per valorar-ho, ja.
4: Això també és cert.
2: Sí, sí.
4: Però bé, som molt incoherents, eh? Perquè mira, això de l'anguila, però després mengem cargols.
0: Mira.
4: Vull dir, som molt incoherents, realment.
2: Jo no, ara no.
4: Ah, no menges cargols?
2: Tema cargol, n'he menjat molts, però he agafat una mania important, el tema cargol.
0: Sí, sí. I també mengem car de conill,
2: greu,
0: que els americans no ho poden veure. Això diuen que és un sacrilegi, menjar la car de conill.
4: Exacte, cert. Vull dir que... Sí, sí.
2: Ai, senyor, no em feu dir el que penso. No, és veritat. Del que es deia quan érem petits, amb això. Què t'anava a dir? Què passa? Que tens el Xavi, ja? El Xavi García, el boletaire.
0: Ah, ja el tenim?
2: El boletaire. És molt més que un boletaire.
0: Home, és un dels companys clàssics de Ràdio 4, Ràdio Nacional, aquí.
2: És el nostre Xavi García, que ho és tot,
0: sí,
2: per nosaltres. Com estàs, Xavi, tio?
5: Molt bé, mira, gaudint d'un dia de festa. M'enganxes a una exposició d'aquestes virtuals.
2: Que n'acamparàs,
5: però ja...
2: d'anys.
5: El que mana.
2: Dic que en viuràs d'anys.
5: Home, tots els que puguis.
2: Vius bé.
5: Tot segur. Sí, bàsicament perquè ara hi ha
2: no
5: una
2: fuma,
5: cosa que es diu...
2: No fuma, no
5: veu,
2: no fa esport,
5: no.
2: Menja sa, menja bolets...
5: Que poc em coneixes.
2: Potser t'anava a dir, si fas tot això que he dit, igual se't fot llarga, també, eh? De dir, no sé si acamparàs
5: no,
2: gaire, però se't farà llarga, això.
5: Perdona, jo prefereixo curt, però intens. És el que hi ha. És el que hi ha, és el que hi ha.
2: Molt bé,
5: cosa, que no podem dir, cosa que no podem dir aquest any dels bolets, eh? O sigui, escoltava ahir parlar amb el Picó.
2: I què? I què et va semblar?
5: Què?
2: Ai.
5: Fatal, fatal. No, perquè a l'octubre potser tindrem bolets. Com?
2: I per què no?
5: Explica'm. Per què? Mira, t'ho dic molt fàcilment. Perquè la temperatura del terra està tan alta,
2: sí,
5: tan alta,
2: sí,
5: que per molt que li vulguis posar coses és impossible. Tingues present que en aquests moments, fins fa 2 dies, les mínimes a la zona d'alta muntanya
2: no
5: baixaven de 10-12 perquè surtin bolets, la temperatura mínima ha d'estar per sota de 8 graus.
2: Ah, però ara ja està això.
5: Un dia, Xavi, un dia.
2: Ja.
5: Si ha d'estar dies continuats. Esperem que sigui així. Sí. Tot continua d'aquesta manera, que sembla que les temperatures ja han baixat, que no entra un fred exagerat. Ahir ja va fer 1 grau sota 0 a segons quines zones de la Cerdanya.
2: Ja.
5: Això tampoc no és bo. Hem passat d'estar 17 a menys 1. si mantenim tot el tema de que plogui una miqueta de manera regular, podrem tenir una temporadeta. Però oblidem-nos, jo crec que ens hem d'oblidar una gran temporada. Hauries de trucar al Centre de Recerca Forestal, te'n recordes que vam parlar amb ells l'any passat?
2: Sí, ja ho farem, ja trucarem.
5: Doncs aquests són... Sí, ara tens deures, perquè has de trucar també la setmana que ve. Recorda que hi ha la festa del bolet de Setcases, és la primera que es fa a Catalunya, el cap de setmana que ve.
2: Festa del bolet de Setcases.
0: Festa del bolet de Setcases.
5: De Setcases, el 19 i 20. I has de trucar a l'Enric Gràcia, que treu un llibre molt interessant.
2: Quan el treu? Ara,
5: Els bolets i la salut.
2: Els bolets i la salut.
5: Molt interessant.
2: Que no pot venir aquí l'Enric Gràcia un dia i explicar-ho, no?, amb més calma, amb més tranquil·litat.
5: Suposo
0: que sí. Apunto, apunto.
2: Enric Gràcia, els bolets i la salut. Aquí ho anem dient tot en directe, perquè si no se'ls oblida després. Escolta, el dia 20 d'agost em vas enviar unes fotos d'uns ceps, nen, que em vas obrir la gana, i de quina manera, eh?
5: Va fer una florida molt rara, molt rara, molt rara, de boletus estivalis.
2: Sí.
5: I vam tenir la sort que vam anar amb la dona i la vam collir, vam poder collir-la. Ja. És cert que d'aquell cistell que et vaig enviar, un cop arribes a casa i neteges, vam fer molta crema, però vam fer poc tall d'allò de cep per menjar així en cru, en carpaccio i demés, poca cosa vam poder fer. Ara, crema va sortir, una bona crema, però va ser un miratge, ja t'ho dic. Mira, només et diré que fa 10 dies estan a la zona de l'Alter amb el meu nano, vam anar a una zona on l'any passat em vam treure el que vulguis i més, i el meu fill, que és molt millor boletaire que jo en aquests moments, quan baixava em deia, papa, te n'adones que fa molts anys que no baixem amb els cistells, tens tenir un bolet? Ojo, eh? Hem tingut un setembre, un agost, i aquests dies que portem de setembre, molt dolents cara al bolet. Algun hem trobat? Sí.
2: Escolta, aquest cap de setmana es pot trobar un bolet a Catalunya o no? Un plat de bolets?
5: Sí. Un plat no, mig plat.
2: Mig plat, a on?
5: És a dir, ostres, doncs, a zones més o menys altes, a partir de 1.600, on sàpiguis que ha plogut, on sàpiguis que ha plogut, i vés a buscar vessants que siguin obagues.
2: D'acord.
5: Perquè si vas a buscar una zona de sol, oblida-te'n, perquè
2: les obagues,
5: està la terra cremada. Ja,
2: està, encara està massa calent, cremada. Això. Què t'anava a dir? I quin tipus de bolet trobaré?
5: Bàsicament, cep. El meu nano m'ha dit que aquest matí ha trobat 4 rovellons. 4, eh?
2: Sí.
5: No més. Estona molt alta, de pi. De pi negre, m'ha dit, curiosament. Ha trobat 4 rovellons, no en surten més. Oblidem-nos del rossinyol. Aquest any no ha sortit el rossinyol. És una cosa que ens sobta moltíssim. No està sortint res de trompeta. Bueno, és que és normal, si no baixen les temperatures, és impossible que surti res més. Llavors, en aquest moment, ja et dic, qui s'atreveixi pot trobar pinatí de calceta, suïlos, comencen a sortir. No és el millor bolet per menjar, però bueno, és comestible. I si el fiques dintre d'un remenat...
2: Et veig pessimista, però jo estic segur, sóc més optimista que tu, que tard o d'hora es mig arreglarà això, perquè confio que baixen les temperatures, que refrescarà, que el terra no estarà tan calent, i sobretot que a partir del 21 de setembre comença a canviar el panorama meteorològic.
5: Aquesta és la gran avantatge. Confiem que llavors no entri el fred de cop, que ens ho mataria, i si no entra el fred de cop i es manté així, sí que podem tenir un final d'octubre, novembre, amb condicions.
2: Perfecte.
5: De quin bolet? No ho sé.
2: Ja...
5: Jo, si saps que si hi ha fredolics i de més, tu menjaràs bolet.
2: N'anirem... Gràcies, Xavi. N'anirem parlant amb tu. Encantats, com sempre, que formis part també d'aquest programa del matí de Ràdio 4. Una abraçada molt gran, Xavi. Bon cap de setmana.
5: Un
2: bona
5: plaer.
2: Diada. Bona diada. Que vagi bé.
5: Que vagi bé. Molt bona diada.
2: Adéu. Adéu, adéu, adéu.
0: Xavi, amb els bolets...
2: Espera, que tenim els oients, sí. Jordi.
0: Va, vinga, d'acord.
2: Kildo, com estàs? Bon dia. No, és que si no, no tindré temps.
0: Que sí. Que
2: Kildo, què dius? Hola.
6: Sí.
2: Des d'on truques?
6: Pues truco, he dit referència de Balaguer, però truco de l'altra Ràpita, de la província de Lleida, tocant a Balaguer.
2: Ah, sí, ja ho sé, ja la conec, la Ràpita. Molt bé.
6: Pues aquí visco. El que passa és que sempre diem abans Sant Carles de la Ràpita, ara la Ràpita, bueno, pues, dos Ràpites.
2: Ja. La Ràpita, sí, home, al costat de Balaguer, sí.
6: Sí.
2: Teniu el Lluís, que ven el millor planter del món mundial, sí?
6: Sí, senyor.
2: I aquella floristeria, sí, home, sí.
6: Que fan a casa meva, a 50 metres de casa.
2: Estem, mira. Doncs dóna-li records. Escolta'm una cosa. Qui, et dius Kildo? Quin nom és, això, Kildo?
6: No, és Kildo. Em diuen Kildo des que vaig néixer, però el meu nom original és Hermenegildo.
2: Ah, Gildo, Gildo seria.
6: No, no, bueno, no, Kildo, Kildo.
2: Ah, Kildo. Va, molt bé.
6: I si vols una anècdota, te la donaré. Tinc dos nens, que, nens no, que ja són grans, que es diuen Ferran i Xavier, que els hi vaig posar així. Saps com els diuen a Balaguer?
2: Com?
6: Kildo gran i Kildo petit.
2: Kildo gran i Kildo petit. Molt bé. Doncs, va, endevina-ho això, Kildo, home, em faria molta il·lusió regalar-t'ho.
6: A veure, el ceroll que he sentit...
2: Sí.
6: Crec que són granotos.
2: Això? Són granotes, això? Oh, Kildo, home, un dia que truca un tio de la Ràpita no pot fallar.
6: Pues...
2: No, pues no. És que només se'n pot dir un.
6: Ja, no.
2: Però fem un... Que ens escoltes sovint o no, Kildo?
6: Sí, els escolto sovint. Aquest matí he escoltat el tema de les noies aquelles esportives d'èlit. Sobre el tema del...
2: Amb la Povedano, sí.
6: Sí.
2: Doncs, sisplau, torna a trucar, perquè m'agradaria molt que guanyessis un bon dinar, un bon sopar per dues persones. T'esperem el dia que vulguis. I moltes gràcies per escoltar el matí a Ràdio 4. Que vagi bé, Kildo.
6: De res. Adéu.
2: Una salutació a tots els de la Ràpita i a tota la comarca de la Noguera en general. Nati, hola.
7: Hola, bon dia.
2: Què diu la Nati? D'on ets tu?
7: D'Olivella.
2: D'on?
7: Solivella.
2: Ah, Solivella.
7: A Garraf.
2: Molt bé.
7: No, a Garraf.
2: El Garraf, sí. Molt bé, perfecte. Doncs endevina-ho, va, que ens queden pocs minuts.
7: Flamencs?
2: Són flamencs, això, sí o no?
8: Són flamencs? Sí.
2: Sí, senyora, carai, tu. Moltes felicitats, Nati.
7: Moltes gràcies.
2: Gràcies a tu per escoltar el matí a Ràdio 4. Una abraçada molt gran. Que vagi bé.
7: Igualment, que vagi
2: adéu.
7: Bé.
2: Mira, és que ara em queden 3 minuts per la una i saps a qui tenim?
4: Aquí tenim.
2: A l'altre costat del telèfon.
4: Ojo, com
2: Mari Pau Huguet. Com estàs, Mari Pau?
9: Hola, bon dia. Molt bé, i vosaltres?
2: Bé, contents.
9: Bona diada a tothom.
2: Igualment, Mari Pau, on ets? Que ets a Estopanyà?
9: Mira... Sóc al meu poble, sí, perquè són aquests... Avui és divendres i, a més, és festa. Aleshores, doncs, estic de cap de setmana llarg.
2: Molt bé, fantàstic. Quina sort i quina enveja sana que em fas, eh? Però bé, a més, no fa tanta calor, tu.
9: Ja, perquè a tu també t'agradaria ser-hi, no? Per aquí, per la teva zona.
2: I tant com sí, Mari Pau. Escolta, res, per tant, tu passes la diada a Estopanyà aquest any? Amb la teva mare està bé?
9: Sí, de moment sí. Aquest any sí. Aquest any estic aquí perquè també tenim coses aquí al poble per organitzar, però
2: fantàstic.
9: Però vaja, aquest any aquí, sí.
2: Molt bé, doncs fes-li
9: un... Saps què? És una mica la sensació d'allargar un pèl més les vacances.
2: Que sí? Ahir m'ho deien molts, això, de dir, mira, marxem 3 dies i et dona la sensació de dir, va, allarguem una mica més l'estiu encara, les vacances.
9: Correcte, i com que encara, bé, el temps aguanta i aquí fa bo, doncs mira, sembla que encara, saps, estàs mig de vacances.
2: Que bé, Mari Pau. Escolta, fem una cosa, és que està, mira, de seguida serà la una i haurem de sentir les notícies, hem d'acabar.
9: Sí.
2: Vine un dia, Mari Pau, aquest any, si pot ser.
9: Vale, d'acord.
2: M'ho promets,
9: si pots, m'organitzo. Sí, ja saps que el que prometo en principi ho compleixo.
2: Ho sé, Mari Pau, ho sé.
9: Doncs sí que ho faré, Xavi.
2: Doncs moltes gràcies i...
9: A vosaltres.
2: Fins molt aviat i un petó molt gran a la teva mare, sobretot, Mari Pau.
9: Ho faré.
2: Gràcies,
9: ho faré.
2: Mari Pau.
9: Moltes gràcies a tots.
2: Que vagi bé. Un petó. Ai, la Mari Pau. Només n'hi ha una de Mari Pau, Huguet.
4: És maca.
2: És la millor. Ai, senyor. Escolta'm una cosa.
4: Ens hem quedat aquí
8: amb, la Marta,
4: amb molts trucs a la butxaca.
8: Teníem moltes coses més per explicar. Ho deixem
4: però
8: pel proper dia.
4: Programa...
2: Vols dir un més, així ràpid?
4: Mira.
2: Pim-pam, una cosa ràpid,
4: un
2: fàcil,
4: truc,
2: útil.
4: Molt ràpid, però molt curiós. El truc de la foto de la motxilla.
2: Ah.
4: Que és, si tenim canalla, però que ja es valen una miqueta ja per si sols, podem fer una foto del contingut de la motxilla quan estigui ja ben preparada i els hi deixem aquesta foto al costat de la motxilla, al rebador o on sigui, perquè ells mateixos puguin doncs, comprovar cada dia que tenen el que cal i així també es comencin a fer responsables de les seves coses.
2: Marta Tips, sóc feliç.
4: Jo també
2: tenia ganes,
4: en
2: aquest programa.
4: A més,
2: aquest any cada setmana, com ha de ser.
4: Això em fa molt feliç,
2: Sí, perquè si no se'm feia llarg. Jo masses dies sense veure't a tu, igual que els altres col·laboradors, no ho puc aguantar. Per tant, ens veiem, de fet, ens veiem dilluns.
4: Ens veiem dilluns, amb moltes ganes.
2: Perfecte. Jordi Vila, descansa una mica aquest cap de setmana.
0: Me'n vaig cap a les Terres de l'Ebre a menjar suc d'anguila.
2: Oh, dale, per extreure'l...
0: Ah, està boníssim.
2: Ah, sí, almenys tot per tu. Va, nosaltres... Escolta, que tornem dilluns, oients, del
0: Matí
2: de Ràdio 4.
0: Ah, sí? Tornem dilluns?
2: I tant, jo sí, tu ho sabràs.
0: No, no, jo també, jo també. Ah,
4: mira, jo també. Sí, sí, sí.
0: Mira.
2: La Marta Tips i jo tornem. Tu...
4: Ens quedem aquí, ja.
2: Va, les notícies de la una i fins dilluns. Que vagi molt bé. Bon cap de setmana a tothom. Gràcies. Bona diada.
10: És la una. Ràdio 4. Serveis informatius.
11: Bon dia i bona diada. En marxa els actes institucionals per la Diada Nacional de Catalunya. A l'Arc de Triomf a Barcelona hi ha hagut l'acte polític d'Òmnium Cultural previ a la manifestació d'aquesta tarda. Maite Boada, bon dia.
12: Hola, bon dia. Així és, davant d'unes 500 persones aplegades a l'Arc del Triomf, Xavier Antic, el director, el president d'Òmnium Cultural, ha advertit del risc dels populismes i l'extrema dreta. El president d'Òmnium ha fet en aquest sentit una crida a l'independentisme per recuperar la unitat en els moments tèrbols que vivim. Antic ha reiterat que ens trobem en un moment històric i ha demanat no acovardir-nos davant dels que ha qualificat aprenents de bruixot. Han escoltat el missatge d'Antic, entre altres, els líders de Juny, d'Esquerra i Sumar, com ara Jordi Turull, Elisenda Alemany o Pissarello.
11: Doncs abans, institucions, partits i entitats han fet les tradicionals ofrenes de flors al monument de Rafael Casanova a Barcelona i a Tarragona. L'auge de l'extrema dreta ha centrat bona part dels discursos. Escoltem Jordi Turull de Junts, Elisenda Alemany d'Esquerra Republicana i Jéssica Albiach dels Comuns.
13: Que juga a tapar aquella mala gestió que afecta tant els catalans i a les catalanes a través d'una cosa tan perillosa com fomentar la polarització.
14: Aquests reaccionaris no volen fer el país més fort. Venen a oferir-nos una identitat més tancada per fer Catalunya més petita.
15: Una Catalunya inclusiva, o si acaben guanyant aquells que fan el xoc de suma zero, que només porta beneficis i guanys als que generen odi i por.
11: Els actes institucionals de la Diada s'han repetit arreu del territori, a Lleida, amb les ofrenes al monument del Roser, en homenatge a les víctimes del setge de 1714, i a Girona, Sant Feliu de Guíxols, a la tomba de l'expresident de la Generalitat, Josep Irla. Els polítics espanyols també s'han fet ressò de la Diada. El president del govern, Pedro Sánchez, ha felicitat la Diada a través d'un missatge en català a les xarxes socials. Ha dit que aquest 11 de setembre se celebra una Catalunya oberta, plural i diversa, que mira el futur amb esperança i ambició. També el líder del PP i l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, en un missatge en català i castellà a les xarxes socials, ha demanat a Catalunya ser part del canvi que necessita Espanya i ha recordat la visita del papa Lleó XIV del juny. I Aitor Esteban, el líder del PNB, ha dit que és urgent que s'apliqui l'amnistia als polítics catalans per l'1 d'octubre.
16: És necessari aplicar la voluntat majoritària política expressada en el Congreso de los Diputados, pero también la propia ley que se aprobó y las resoluciones de los tribunales europeos. Y urge que sea eso así, cuanto antes.
11: Tornem a Barcelona perquè centenars de persones s'han aplegat aquest 11 de setembre per recordar el 53è aniversari de la mort del president xilè Salvador Allende a mans de la dictadura de Pinochet. A l'acte hi ha participat Amanda Jara, la filla del cantautor Víctor Jara, també assassinat per militars xilens.
17: Esta memoria nos sostiene y seguimos con ganas trabajar por un mundo mejor. Eso es lo que nos dejó nuestro querido presidente Salvador Allende.
11: En l'homenatge s'ha guardat un minut de silenci en record a les víctimes del règim i s'ha escoltat l'àudio amb les últimes paraules d'Allende en la tradicional ofrena floral i el bust d'Allende al barri del Carmel. I ja coneixem la data d'inici de la vaga indefinida anunciada pels metges d'arreu de Catalunya. Víctor Pedrera és secretari general de la Confederació de Sindicat de Mèdics.
18: Este ministerio ha dado una patada adelante con un borrador de estatuto marco que sigue manteniendo al médico fuera de su capacidad de negociar directamente con la administración todos aquellos asuntos que le conciernan directamente.
11: Les protestes busquen que el Ministeri de Sanitat obri una negociació real que permeti avançar cap a un nou estatut. Doncs s'ha produït la primera dimissió política arran la gestió de l'entrada massiva de persones a Ceuta. Es tracta del cap del gabinet de la delegació del govern a Ceuta, Gonzalo Sanz. En un comunicat explica que renuncia al seu càrrec arran del xoc entre la posició del delegat del govern Miguel Ángel Pérez Tirano i la seva. Sobre aquesta qüestió s'hi ha referit Juan Jesús Vivas.
19: Lo que no he entendido nunca es que tratándose del momento en que estábamos viviendo y hablando de seguridad nacional, pues se diga que no tuvo conocimiento de esa información. Es muy poco probable. Y si eso es así, pues creo que algo falla cuando nadie sabe calibrar la importancia de las cosas que tiene entre manos.
11: Vives, a més, ha criticat que el delegat del govern hagi criticat el paper del CNI durant aquesta crisi. Doncs això és tot per part nostra. Més informació a aquesta sintonia.
20: Una greu riuada al Nepal ha provocat la pèrdua de moltes vides i estim que la xifra augmentarà. Milers de persones han perdut casa seva. Amb la teva ajuda, les ONG que formen el Comitè d'Emergència Espanyol podran proporcionar refugi, atenció mèdica i psicològica, aliments, aigua potable i protecció. Dona per salvar vides. Envia avís al 08247 o entra a comitèemergència.org.

0: La táctica. Amb Mariola Dinarès.
1: Hola a tothom i bona diada. Sempre hi ha hagut el rum-rum que el català està subvencionat i que ha de tenir l'ajuda de l'administració per subsistir. És veritat que necessita una empenta perquè hi hagi continguts en català a les xarxes, que n'hi hagi al cinema, que n'hi hagi a la nostra vida. Però hi ha molts ciutadans que han fet coses per mantenir la llengua i fomentar-ne el seu ús gairebé de forma altruista. Va, entrem a casa els Dines a veure de què parlen avui, 11 de setembre, Diada de Catalunya.
2: Els Dines.
3: Bona diada, Marta. Avui és l'11 de setembre, el dia perfecte pel nostre propòsit. Ni una sola paraula en castellà en tot el dia. Mantinc el català a fons.
4: Molt bonic, Jordi, però tenim un problema domèstic de nivell crític. Ha vingut el tècnic d'arreglar la caldera i no entén res. Li he dit que la caldera fa un soroll com de grill i m'ha demanat si li estava parlant en llatí.
3: Res de cedir, Marta. Digues-li amb un paral·lelisme clar. Digues-li... El cremador no rutlla.
4: Ja ho he fet. I m'ha respost que el cremador què? Si ha roto la rutlla? Jordi, no se'n surt. I el del delivery, de les empanades, igual. Li he dit que me les portés al primer pis, porta segona, i s'ha passat 20 minuts buscant la puerta de la segona.
3: És que si no parlem en format Google Translate, la gent es col·lapsa. Al final, hauré de fer com el veí del cinquè. Senyals de fum i dibuixos a la paret.
4: Un quilo de rossellones a la peixatera nova i m'ha mirat com si li demanés un òrgan al mercat negre. Com ho fem per mantenir la llengua a casa sense acabar dinant passet?
0: Tenim una tàctica per tot. Posa'ns a prova. A Ràdio 4, La Tàctica, amb Mariola Dinarès.
1: Bé, bona diada. No sé si riure o plorar escoltant-los, però què fem per mantenir el català? Tu què fas concretament per mantenir-lo?
0: Participa al consultori trucant en directe al 900-454-455 o deixant una nota de veu al WhatsApp de La Tàctica. 690 080 830. Sí.

0: Bé, com deu ser, quina deu ser la tàctica del Jordi Mas de Softcatalà? Bona diada, Jordi, com estàs?
1: Bona diada.
0: Gràcies per venir aquí. Tu tens alguna tàctica infal·lible per, no sé, per estar tot el dia parlant català?
1: Doncs jo crec que a poc vas escollint els serveis, una miqueta el context amb el que mous, on et puguis desenvolupar de forma natural en la teva llengua, no? Jo, per exemple, a nivell personal, pues, tendeixo a anar més als jocs on m'atenen a català, tendeixo més a fer serveis que estan en català, i és una forma molt natural, no? Com és qualsevol altre parlant, no?
0: De totes maneres...
1: És una mica inconscient, de fet, al final.
0: Ara parlarem de Softcatalà, que avui doncs, volem parlar d'aquest col·lectiu, però, clar, no és la teva feina principal, que això ho fas a més, clar, la teva feina principal potser parles més anglès que no català, no?
1: Sí, jo porto molts anys al món professional que treballes en equips internacionals i la llengua vehicular és l'anglès, perquè en el fons ets una peça més d'un equip molt gran que està distribuït al món.
0: Tu ets enginyer informàtic de formació?
1: Sí, sóc enginyer informàtic de formació, sí.
0: I per això estàs a Softcatalà, que de fet vosaltres fa molts anys que feu coses per fomentar l'ús del català, sobretot al món digital. Jordi, què et va passar a Irlanda l'any 1997?
1: Bé, jo vaig anar a Irlanda bàsicament per treballar com a informàtic i allà vaig treballar en l'àmbit de la localització, no, que és la traducció de programes informàtics, parlem que és l'any 97, fa molts anys d'això, i jo vaig aprendre una sèrie de tècniques de com poder adaptar els programes a diferents llengües i després quan van tornar aquí amb una gent que ja ens coneixia van dir, escolta, això estaria bé poder-lo aplicar en el cas català, perquè no existeix... pràcticament res, no? I bé, vam començar a Softcatalà una miqueta, a tirar una miqueta de la meva experiència amb aquest sector professional, no?
0: Clar, Softcatalà és una organització sense ànim de lucre que fomenta l'ús del català a la tecnologia. Clar, vosaltres mai heu rebut cap subvenció, i ho dieu en el vostre ADN, però ara feu un pas molt important, busqueu mecenes, busqueu ajudes, no? Com ha anat això?
1: Bé, una de les coses que ha passat amb el sud... Nosaltres fem servir intel·ligència artificial des de fa molts anys, no? Per exemple, el sistema de transcripció que tenim porta 3 anys, la traducció automàtica neuronal fa més de 7 anys, que la tenim 6 o 7 anys. Llavors, fa molts anys que treballem amb intel·ligència artificial. El que ha succeït una miqueta és que el gran ventall d'aplicacions que es poden oferir als usuaris ara i que nosaltres i estem treballant-hi, el repte que tenen és, clar, nosaltres tenim 100 milions de pàgines vistes cada any i requereixen molta inversió en maquinari.
0: 100 milions de pàgines vistes.
1: Cada any. Llavors, això requereix una inversió molt forta en maquinari per poder-ho fer. I llavors, bàsicament, el que s'han trobat és amb la tesitura de que, clar, hem de fer inversions importants en maquinari. El nostre model d'ingressos tradicional havia sigut a través de la publicitat de web, que era una cosa bastant còmoda, no?, perquè posaves publicitat i anaves rebent ingressos. I ara, des de fa ja un parell d'anys, van començar a pensar que estaria bé primer diversificar, no?, perquè no volem dependre únicament de la publicitat, i per altre costat, trobar una manera d'involucrar més la gent per poder també fer això d'un projecte més col·lectiu i que la gent es pugui involucrar d'una forma com a mecenes. Uh-huh. I aportant en aquestes inversions que s'han de fer de maquinari. Uh-huh.
0: Clar, a través de Softcatalà teniu un traductor, un corrector, teniu diccionaris, el catalanitzador, doncs, per poder tenir totes les eines en català, catàleg de programari, projectes de traducció comunitari, hi ha un munt de coses, i de fet us veu avançar en el temps, i ara tenen el resultat d'una feina que va fer xup-xup en el seu moment, i que ara els resultats són útils i tangibles, no?
1: Sí, portem molts anys. Nosaltres sempre pensem que l'èxit te'l dona el nombre... O sigui, com s'aconsegueix la normalització lingüística és que la gent faci servir les coses en català, no? Perquè això és part de la normalització. Nosaltres sempre hem mesurat l'èxit en el nombre de persones que fan servir les nostres eines. Només la pàgina web, com et deia abans, té més de 100 milions de visites cada any. Com saps molt bé, hi ha hagut canvis estructurals molt importants a internet en els últims 2 anys que s'han traduït en una reducció important de visites per mitjans de comunicació i per molts altres webs, i nosaltres hem continuat amb el volum que teníem. No hem crescut el volum que esperàvem créixer, no? Però hem continuat mantenint-ho i amb tots els canvis que n'hi ha d'entorn encara tenim un trànsit molt fort, no?
0: I una cosa, abans potser sí que era en plan ah, mira, són uns quants informàtics que s'han ajuntat, no? Però ara que estem parlant tant de la IA, que és ciències i lletres, vosaltres ja des del primer moment, com que era molt de llengua, ja hi havia humanistes, és a dir, hi havia gent que sabia de llengua i gent que sabia de tècnica. És a dir, que el col·lectiu... Qui sou ara, Softcatalà?
1: Bé, bàsicament continuem sent aproximadament unes 30 persones que som un grup fixe, després n'hi ha un grup de persones que s'apropen i que ens donen un cop de mà, per exemple, estudiants a l'estiu i gent que ens va col·laborant de forma més esporàdica, no? Molta gent portem molts anys. Un dels avantatges que té Softcatalà és que, malgrat al final, potser al cap de l'any no hi podem dedicar les hores que voldríem, sí que construïm sobre moltes coses que ja estan fetes, no? Són 27 anys ja fent coses i, per exemple, avui en dia, quan comencem un projecte nou, doncs ja tenim tota la infraestructura preparada que un projecte nou ens costa molt menys d'encetar a nivell de desplegar el programari, de fer-lo arribar a la web i tot això, que, per exemple, fa 10 anys, no? Llavors s'han fet unes inversions bastant fortes en automatització i en tenir eines que ens permeten moure's bastant ràpid, no?
0: Però això ho feu paral·lelament a la vostra feina, és a dir...
1: Sí, això ho fem paral·lelament a la nostra feina, està basat en el voluntariat, clar, i cadascú hi contribueix en les hores que bonament pot, no?
0: Avui volem reivindicar tots aquells catalans, no?, que esteu fent coses per la llengua, i a més també aquest perfil, diríem, activistes per la llengua, sempre ha tingut molt a veure amb nosaltres, no sé si passa a tots els països, penso que no, però això ha donat fruits, i ara us diem amb tres iniciatives que volem reivindicar de coses que han passat i que a nivell històric, doncs, s'han de destacar. Aquest és l'informe que ens fa la Natàlia Sánchez.
2: Fites històriques aconseguides pel català. El domini.cat va ser el primer domini que va representar al món una comunitat cultural a internet. Just aquest passat dimecres s'acabaven els actes de celebració dels seus 20 anys. Ara mateix hi ha 118.000 webs amb l'extensió .cat. Una altra fita aconseguida és la Viquipèdia en català. Aquest any fa 25 anys i ja té 800.000 entrades. El català és entre les 20 llengües amb més continguts de tota la plataforma. Va ser creada el 16 de març del 2021, només 2 mesos després del naixement de la Wikipedia en general, i es va convertir en la tercera edició lingüística del projecte darrere de l'anglès i pràcticament al mateix temps que l'alemanya. Softcatalà va néixer entre el 1997 i 1998 d'una idea inaudita de Jordi Mas des d'Irlanda, on vivia. Aleshores, el català a la informàtica era molt escàs. El primer que es va traduir va ser Netscape, el primer navegador web comercial massiu del mercat.
0: Va ser una mica el primer que veu fer, no?, des de Softcatalà?
1: Sí, de fet va menystenir significativament en diversos ordres de magnitud la feina que representava, i nosaltres vam pensar que això ho faríem en 2 o 3 mesos i ja portàvem un any, per això a vegades no ens posem d'acord. Softcatalà realment comença a caminar el 97, però triguem un any en publicar el i quan portàvem un any vam dir o ho publiquem o deixem estar, que això és molt cansat.
0: Però éreu massa temps de beta, no?
1: No, el que succeïa és que, a veure, era un moment molt complicat, perquè tu estàvem traduint un programa com era el Netscape, que era molt gran, era un navegador en català, i traduir-lo al català, clar, no existia pràcticament terminologia fixada en català, havies de prendre moltes decisions i nosaltres no teníem el coneixement...
0: Clar, cada paraula com es pot dir en clar, català, nosaltres... tenim el term cat, però aleshores no hi era.
1: No, no, el del camp hi era, però en l'àmbit de la informàtica no s'havia estudiat, perquè no hi havia antecedents, tampoc, però una era la terminologia, tampoc havia antecedents amb el tema de les guies d'estil, perquè una cosa és la terminologia, una altra és a l'estil, fa servir imperatius... per servir infinitius, contra adreces a l'usuari, i clar, en aquell moment et dones compte que estàs prenent decisions molt importants, que clar, serà un dels primers referents que n'hi hagi en llengua catalana de programari disponible, i cal pensar-ho bé. Llavors, clar, ens vam trobar amb això, i després també amb molts problemes tècnics, i amb tenir l'esforç que representaria jo i fer-ho bé. No? Me'n recordo les primeres versions que vam construir, textos tallats, cadenes que no s'entenien, llavors volíem fer-ho bé. No? Llavors va haver un moment que vam dir, mira... publiquem el que tenim, sortim en això i a mesura que hi ha presència, apareix, perquè tampoc ho sabíem, ja ho anirem millorant. I bé, després vam millorar bastant, no? Una mica la gènesis és aquesta.
0: Teniu les línies obertes al 900-454-455, doncs perquè ens dieu això, si com manteniu vosaltres el català i també si el fomenteu d'alguna manera. Ens heu deixat algunes notes de veu a través del WhatsApp del programa, que és el 690-080-830, com aquesta.
3: El futur del català el tenim molt cardat, el tenim molt cardat. Tenim un problemón, primer, un problemàs que s'hauria de dir en català correcte, no? Perquè som els primers que canviem d'idioma a la que alguna persona ens parla. Però també aquí juga molt, o sigui, primer és la nostra actitud i segon és l'interès d'aquelles persones que arriben aquí i que pensen que simplement con una llengua comú que nos entendemos todos és suficient i no és així. És una falta de respecte. Jo conec persones que fa 20 anys i 25 que viuen al Baix Camp, al costat de Reus. És un lloc molt nostrat, es parla molt català. I el castellà que es parla allà és un castellà d'aquests català castellanitzat. I que siguin persones que es defineixen com d'esquerres i progres i tal, inclús que han estat a, poden haver estat a la presó per lluitar contra el franquisme, i no respecten el català i defensen el castellà. En definitiva, és molt complicat defensar una llengua quan la resta d'Espanya no ens ho posa fàcil i nosaltres mateixos som els primers que ens posem per a les rodes, perquè canviem d'idioma a la mateixa, a la primera. Per tant, caca.
0: Conclusió, o sigui, després de 2 minuts, moltíssimes gràcies pels missatges. Al final, doncs això, no sé si estàs d'acord.
1: Bé, nosaltres a Softcatalà, el nostre àmbit d'actuació és les noves tecnologies i nosaltres normalment tenim opinió respecte a això, sobre altres àmbits no tenim una opinió formada, en el sentit sí que en tenim, però no creiem que sigui adient compartir-la, perquè el nostre àmbit sí que tenim opinió on es focalitzem. Però sí que et diré que aquest noi, a veure, jo crec que és una frustració que comparteix molta gent i que també toca molt amb un tema d'identitat col·lectiu i personal. No? Mm-hmm. Tu, personalment, la llengua té un paper molt important, jo penso, en com tu et defineixes a nivell individual i a nivell col·lectiu. No?
0: Doncs això són aquestes notes, veu que ens heu anat deixant. Clar, vosaltres estem avui parlant de mantenir el català, vosaltres des de Softcatalà esteu fent un mantinc el català amb la IA. Una mica, es diu mantingut, no sé com es diu, però heu analitzat tots els models i els heu puntuat, poseu a prova els models i avalueu les competències en català de les intel·ligències artificials que hi ha ara al mercat, no?
1: Sí, portem bastant de temps. Aquest neguit neix de... Nosaltres volíem recomanar als usuaris de com podien treballar la intel·ligència artificial del seu ordinador i fer-los alguna recomanació concreta d'alguns models, de dir-li, escolta, aquest model te'l recomanem per transcripció, aquest te'l recomanem si vols tenir, si vols traduir. Llavors van agafar una sèrie de tasques, no, com puguin ser molt comunes, no, que són la reformulació de textos, la traducció, la generació, la correcció, i vam intentar avaluar les diferents intel·ligències artificials que hi havia. Llavors, una de les coses que es van donar compte és que moltes intel·ligències artificials, quan treballes en entorns que són molt multilingües, a vegades els entorns de la PIME o de l'administració són multilingües, no? Tens un tros de text que està en castellà, tens un altre que està en anglès, el món és bastant multilingüe per molta gent, i van també fer un esforç més concret de si podíem avaluar la capacitat que tenia d'una intel·ligència artificial de mantenir la llengua al parlant, en aquest cas el català, quan a la conversa hi ha interferències, no? I en general el resultat ha sigut bastant positiu, n'hi ha coses a millorar, però estem bastant positiu. Però cada vegada estem mirant més a les intel·ligències artificials des d'un punt de vista de l'usuari, quins són els aspectes que li interessen, i aquest és un aspecte important, no?
0: Mm-hmm. No, i clar, i a més parlant sobretot això de la IA generativa, no? Que és la que genera textos, genera veus, genera imatges. Des de Softcatalà també expliqueu com fer servir la intel·ligència artificial i proposeu opcions que van més enllà dels grans tòtems que coneixem com el ChatGPT o el Gemini, no? Sortir del gairebé monopoli de les grans tecnològiques, Jordi Mas, és possible?
1: Sí, clar que és possible. Jo crec que al final la intel·ligència artificial, com les altres tecnologies, acabarà una part important que es podrà reproduir perfectament des de les tecnologies obertes i el domini públic, no? Llavors, el que sí que és cert és que alguns laboratoris, sobretot als Estats Units, van endavant, no? Probablement van 6 mesos, un any cap endavant, però sí que és cert que cada vegada hi ha més opcions sobiranes que permeten treballar la intel·ligència artificial, però jo crec que és una, com totes les tecnologies, al final no poden estar en mans d'uns pocs. Està bé que uns pocs, a mi, les empreses al final poden fer el que vulguin, no? O sigui, si ells decideixen invertir, que ho facin molt bé, però un escenari on només les empreses o algunes empreses dels Estats Units que treballen d'una forma bastant tancada puguin tenir un control d'una tecnologia tan important no és un escenari desitjable per ningú, no? I penso que això hi ha una consciència bastant compartida, independentment del que el facin, jo no tinc res en contra d'OpenAI i aquesta gent que facin el que vulguin. El que pot ser és que només ells puguin entendre aquesta tecnologia i només ells siguin capaços de produir-la, no? Jo crec que això és el que preocupa governs i el que preocupa la ciutadania.
0: Clar, una persona que ho treballa cada dia i que ho sap, no sé què en penses de l'apocalipsi AI. Clar, Sam Altman avui a porta tancada ha dit als seus treballadors, bueno, ha transcendit, que està obert a moderar o alentir el ritme del desenvolupament de la intel·ligència artificial. Estem explicant les opcions útils i pràctiques del dia a dia amb la IA, però després ens trobem que les notícies sobre intel·ligència artificial ens diuen que la IA ens matarà.
1: D'acord. Aquí jo crec que estem en una... Hi ha una dicotomia, no?, de que per un costat hi ha totes les empreses que estan als laboratoris punters, no?, Anthropic, OpenAI, i si vols també una miqueta Google, estan sota una pressió molt gran de treure tecnologia ens costant i de mostrar qui és el líder, no? En el cas d'Anthropic i OpenAI, aquestes empreses sortiran a la bossa dintre de molt poc, i fer bullir la olla i anar cap a la sortida de bossa amb una reputació alta és important per ells, el que és una valoració inicial de les seves empreses. Llavors tenen un incentiu econòmic molt fort, bilions i bilions d'euros, de fer bullir la olla i que se'n parli d'ells I això està succeint i això passa cada dia, i moltes vegades a les notícies digim que una IA ha fet un avanç científic i després quan es passen unes setmanes i s'acaba comprovant, doncs es veu que aquest avanç científic no hi era, etcètera, no? Que hi ha, i jo no vull atribuir a la mala voluntat, atribuïm-ho probablement a les presses, no fan això. Llavors, això està passant, i però per altra banda el que està passant és que molts científics que tenen una bona reputació i que no tenen potser aquest incentiu tan gran, sí que estan començant a aixecar de la mà, de dir, escolta, s'està anant massa de pressa, no? S'està anant massa de pressa, i hi ha coses que nosaltres no estem entenent, que no estem controlant, i estaria bé alentir el ritme, aturar-nos una miqueta i assegurar-nos de que prenem les mesures de seguretat adients perquè el desenvolupament d'aquesta tecnologia sigui segura, no? Llavors, ara cada vegada aquestes veus, aquestes últimes dues setmanes, estan agafant més força, jo soc partidari, conec aquestes veus i conec la seva feina, i estic d'acord amb el que diuen, de que, clar, per un costat, aquestes empreses que surten a borsa és gas a fondo, no?
0: Clar, la culpa és una mica de la borsa, no? Totes aquestes declaracions que estem sentint les últimes setmanes és per això, perquè han de estar presents a la conversa del dia a dia perquè estan sortint a borsa, no?
1: Clar, a més, surten a borsa, pràcticament segurament sortint al mateix temps, també van veure com va sortir a borsa l'empresa de XAI, no? Que era també d'Elon Musk, llavors, clar, hi ha un incentiu econòmic molt fort, però per altra banda sí que és veritat que estan succeint events, no?, que a més són públics i que hi ha traçabilitat i es coneix que són certs, que són preocupants i que dius, home, s'hauria d'aturar una miqueta i posar les mesures de seguretat adients, perquè coses que tu

0: cosa, per exemple. No toco res de la identificació. Gmail, una cosa molt terrenal. El correu electrònic, Gmail, tots els correus m'arriben en català. Però clar, jo ara em trobo que em costa fer la selecció, perquè jo a vegades, a mi el català, ja em seleccionava la gent que parlava amb mi, no? I ara no sé mai si el que me l'ha enviat ho ha fet en català o ho ha fet en una altra llengua, i és un exemple del que pot arribar a passar en aquest món digital, no? Que potser algú ho veu tot en català i no sabrà, no podrà distingir d'on és el missatge que li arriba. Això pot estar passant als últims... A mi m'està passant, però no sé cap on evolucionarà,
1: sí,
0: això.
1: Sí, això ha passat... A veure, això
0: entens
1: té...
0: el que vol dir,
1: sí,
0: no?
1: Sí, i tant. Mira, això va passar fa poc. La gent de la xarxa social X, que abans es deia Twitter, va decidir activar la traducció automàtica i un bon dia ens van llevar tots i començaven a veure molt contingut en català. I dius, ai, que bé, el món ha despertat i ara tothom comença a piular. I quan començaves a rascar una mica, deies, hosti, si això no s'entén, què està dient aquest? I van decidir activar la traducció automàtica per tothom i llavors, que sí, es podia desactivar. Llavors, jo, totes aquestes eines de traducció automàtica, primer, penso que és important que no s'activin de forma automàtica, sinó que la gent pugui decidir si les vol activar i en qualsevol moment desactivar. Jo crec que la tecnologia està prou avançada, però no suficientment avançada perquè la traducció sigui 100% fiable, les transcripcions, tot aquest tipus de tecnologies, per tant, no estan a un nivell del que està la competència humana, encara. Jo crec que acabarà arribant, però encara no hi són. I per últim, jo crec que en el moment que nosaltres no siguem capaços de diferenciar si un text està fet per intel·ligència artificial o per un humà i no veiem el valor, ens haurem de replantejar moltes coses, no? Llavors, quin és el valor que un humà pot aportar més enllà d'una màquina, no? Jo crec que fins ara el valor és, per exemple, si agafes l'exemple de la traducció, les traduccions són molt millorables, no? Ningú s'ha d'acudir a fer una traducció automàtica i automàticament, per exemple, publicant-la a un diari. Que sí que és cert que un diari ho fa, sí. Però en general
0: no
1: el sentit comú t'indica que no fies prou de la tecnologia perquè no és prou madura, igual que la correcció. Llavors, mentre estem en aquest punt d'impàs que la tecnologia no és prou sòlida, bé, en el moment que ens iguali, llavors aquí hi haurà unes qüestions més de fons, de si valores l'ideolectra que té aquella persona, si valores la forma que té d'expressar-se, etc.
0: Clar, primer moment, quan va passar això X, els que fa temps que estem aquí en plan remant pel català, ens vam com emocionar, ai, que bé, a X ja és en català, i després vam recollir el cable, vam dir, home, que tot sigui en català potser no ens va bé.
1: Jo crec que, a veure, ara de moment estem en un impàs, no?, que fins que arribi una traducció automàtica de total qualitat i una transcripció, jo crec que queda temps. Llavors, en aquest impàs, jo penso que un dels riscos que tenen aquest tipus d'eines és que la gent es disincentivi per treballar en la seva llengua, no?, que tu diguis, escolta, com el X ja m'ho tradueix automàticament en català, en comptes de publicar contingut en català, el publico en anglès. Així ens arribo a més audiència, no? Llavors, això també pot desincentivar a nivell personal que la gent publiqui en la seva llengua, no? Uh-huh. I no estem en un moment que jo crec que ara mateix estem per poder prendre aquesta decisió, perquè la qualitat que n'hi ha de les traduccions i les transcripcions
0: no
1: està on hauria d'estar, i no té, sobretot no té la fiabilitat.
0: Van a veure més gent com manté el català.
2: Hola, Mariola, sóc el senyor Posto de Postures de Lleida. Un secret per reivindicar la llengua? Fer-se molt pesat. Crec que ja no és suficient a mantenir el català, sinó que hem d'apretar. Col·locar-lo a espais en els quals no es parla sovint, fer moltes publicacions, fer molt contingut i també fer-ho en cadascú en el seu dialecte, com des de Lleida fem amb lo lleidatà, el pallarès, el nord-occidental en general. Així que ja ho sabeu, feu-vos molt pesat en el català, perquè si no ho fem nosaltres, no ho farà ningú. Que vagi molt bé, cuideu-vos, bona diada.
0: Postureig Lleida, doncs, gent que està a xarxes i que està fent això que dèiem. Un altre missatge.
3: Clar, jo a vegades penso, ja està bé parlar del futur del català, però clar, si pensem en el passat i pensem en el present, com podem parlar del futur si tenim un present, que ai senyor? La veritat és que potser hauríem de treballar més pel present entre tots plegats, eh? De tenir un català que, des de luego, no sigui tan castellanitzat.
0: Des de luego, diu. Moltíssimes gràcies per tots els missatges que estem rebent. De fet, ja també tenim les xarxes plenes de comentaris.
4: Hola, Mariola! Soc la Laura, la croqueta de xocolata xarxes, i ara també la propietària de la pastisseria L'Embolic. I tot i que a vegades sembli que fer les coses en català ens limita, a mi sempre m'ha funcionat molt parlar sense pensar. Jo dic el que em surt de dins i com em surti de dins. I al final, quan la teva vida és tota en català, no hi ha marge pel dubte. I el que transmets es nota que és

0: bastant real. I això funciona.
1: Contra el cunyadisme creixent, la tàctica a Ràdio 4 amb Mariola Dinarès.

Potser la gràcia de tot plegat és que ho visquem amb normalitat i sense complexos, com el cas de l'Osa i Svetlana. Molta resposta avui al voltant de les frases que feu quan estan, per exemple, quan teniu una trucada d'espam de telemàrqueting. Sembla que el català és infal·lible perquè et pengin segons el que ens esteu dient. Per exemple, la Mercè Taus diu, sempre dic mànim i pengen. El professor doctor Abut diu, visca el català. El veganitzat diu, per telèfon el mantinc sense més explicacions. Si vaig a un lloc i no m'entenen, demano el full de reclamacions i no consumeixo. La Roser diu, jo els dic si em poden parlar en català, si us plau, i pengen. Ràpidament me'ls trec de sobre. Doncs això, sembla que amb les trucades de spam el català és infal·lible. El Yogiri diu, no cal tàctiques, mantenir el català i prou. El Joan, naturalitat, donar per fet que l'altre t'entendrà, no costa tant, i repetir les vegades que faci falta sense posar-se nerviós i agressiu, a mi em funciona. L'Albert Requena diu, simplement parlar-lo. A la Maria de les Trenes, a xarxes, diu, començar sempre amb un bon dia, que ara has esmorzat avui, amb un to alegre i jovial, que és la seva tàctica. Després, la Luxana diu, donar beneficis i incentius econòmics importants als negocis i entitats que facin servir el català al web, xarxes socials, per exemple, dominis.cat i servidors gratis si fan mínim un blog setmanal de qualitat i una publicació en vídeo cada dos dies. És la proposta que es fa Luxana per mantenir el català. I el David Badia diu, les trucades spam, la gran majoria a partir del migdia pengen si detecten el català. Potser ens estem perdent els millors descomptes. Avui, que és la Diada Nacional de Catalunya, avui a la tàctica Tàctiques per mantenir el català. Bona diada.

0: Aquesta és una estrena dels Amics de les Arts amb unes imatges brutals de Girona, allò que fan de les escales que pugen fent un pilar, no? Avui doncs, es celebra aquesta diada, evidentment, a tot Catalunya. Avui volem connectar amb el centre de Barcelona, concretament amb el passeig de Lluís Companys, on precisament hi ha la mostra d'entitats de la Diada Nacional de Catalunya, i una de les parades és la del col·lectiu Mantinc el Català. L'Anna Arqués, la portaveu del col·lectiu. Anna, què tal? Bon dia.
1: Molt bon dia i molt bona diada.
0: Bona diada.
1: Ja veieu aquí la quantitat de gent i soroll que hi ha, però fantàstics tots els testimonis que hem estat escoltant.
0: Sí, clar, clar, s'estan aquí dient tàctiques de Mantinc el Català, dic, home, un compte a xarxes que és tan actiu que tant a Instagram com a X esteu sempre, doncs això, fent coses per mantenir el català, però vosaltres sempre I dieu, tant. No només som un compte a X i a Instagram, som un col·lectiu, no? Escolta, explica'ns, qui sou el Mantinc el Català?
1: Bé, precisament som un col·lectiu que el que pensem és que per tanta i tanta angoixa sobre el català, el primer el que hem de fer els catalanoparlants, i amb això no vull dir només els catalans que parlem català des de sempre, des de generacions, sinó també tota aquella gent que ha vingut a viure a Catalunya i parla en català i que el mantenen precisament perquè saben la importància de quan ells estaven aprenent el català, de que els que ja el parlem el mantinguem, perquè és la manera que ells practiquen, poden practicar i poden acabar mantenir-lo. Per tant, els mantenidors són molts i de moltes bandes i és fantàstic. I per tant, nosaltres sortim precisament perquè vam veure l'angoixa de tothom quan es van donar les dades que, bueno, la nostra opinió, el retrocés no ser tant de la llengua, perquè la llengua cada dia la parlen més gent, perquè cada dia l'aprenen més gent i en números globals hi ha més parlants de català que abans, evidentment, és lògic. El que passa és que hi ha molta gent que arriba a Catalunya i no el parla. Llavors, clar, què hem de fer? Doncs la Carme Junyent va contestar de manera molt fàcil. Bé, comencem mantenint-lo, no? Mantinguem el català, i així l'altra persona, que el 95% de la gent que viu a Catalunya l'entenen, doncs almenys tenen l'oportunitat no només d'escoltar-lo, sinó d'animar-se i començar a practicar-lo.
0: Escolta, Anna, clar, estava pensant, vosaltres, o sigui, no teniu res a veure ni amb partits polítics, i avui és això, no? Volíem destacar iniciatives, diríem, de ciutadans clar, i ciutadanes no. que realment sí. volen mantenir la seva llengua de forma normalitzada i fan coses doncs, perquè sigui una cosa normal i natural. Això, hem arribat a aquest moment o encara no?
1: Bé, el que passa és que aquí tenim moltes velocitats. Primer, confirmar que, evidentment, Mantinc el Català no som cap satèl·lit de cap partit, som un grup, de fet, molt transversal, que jo no sabria dir tots els meus companys a qui voten o què fan, perquè ens és indiferent. Per nosaltres, el més important és el tema del català. El català és una llengua, és un regal, és un cohesionador de la nostra societat, sigui quina sigui la ideologia, amb altres coses com el transport o l'empresa o el que sigui, no? Això primer. Després, perdona, cara, què és la segona cosa que m'has dit?
0: No, jo t'he dit això, que o sigui, esteu despolititats i que si hem aconseguit sí. ja que el català sigui una cosa normal, bé, natural, que l'hem viscut aquí, gràcies. És la nostra llengua i volem parlar sí. català i punt.
1: Bé, bàsicament, nosaltres el que veiem, perquè com dèiem, no només som uns comptes de les xarxes socials, fem moltes conferències, estem involucrats en molts projectes, com el del Repte per la Llengua, que és aquesta... projecte educatiu que es fa a les escoles perquè els nens s'habituïn a mantenir el català com si fos la immersió de fa anys, no? Bàsicament, educar en català i mantenint el català i d'estar donant uns resultats molt, molt positius. Ens agradaria que totes les escoles el coneixessin i l'apliquessin. I, per tant, el que veiem és que hi ha diferents velocitats, oi? Vull dir, ja els catalans que sempre hem parlat català, però que de sobte doncs, amb la gent de fora, per la herència d'on venim i que, clar, ens han atonyinat molt i ens han fet molt mal per parlar el català, doncs hi havia una generació doncs, que a qui arribava de fora li canviaven a l'espanyol, no? I havíem de dir, no, és que no ho facis això, perquè tots els que arriben viuen aquí, entenen el català, estimen Catalunya.
0: Sí, hi ha moltes realitats diferents.
1: Moltes realitats.
0: Escolta, Anna...
1: Però sí, és veritat que en els últims anys s'ha despertat aquesta consciència de que mantenir el català és bona educació, és positiu, i és bàsicament que aquest regal de la llengua doncs sigui viscut cada dia amb tots nosaltres i que la gent que l'aprèn el puguin practicar, que això és molt important i que tots podem ser mantenidors. Mantenidors és tothom que manté la llengua per l'estima que li té i perquè realment és un vehicle important, laboral, social, etc.
0: I a la parada què teniu? O sigui, què feu a la parada? O sigui, esteu gent allà dient, mantinc el català? O què feu a la parada?
1: No, que, bé, la veritat és que com que nosaltres no som una entitat gran, vull dir, no tenim ambició institucional de tenir molts treballadors i ser com una empresa, quasi. No. Nosaltres fem això realment a les estones lliures i llavors el moment en què tenim contacte i ens ven a veure voluntaris doncs, de tot el país que passen per Barcelona és justament en diades com aquesta, no? Llavors, el que fem molt és parlar amb amics i companys que a vegades no ens hem vist, però que tots treballem per mantenir el català i a part doncs, tenim merchandatge, que és la manera en què ens podem... Doncs, ens els costos de fer tot això que fem.
0: D'acord, Anar queda, mantinc el català, aquest col·lectiu de gent que visiblement està a les xarxes i ara s'estan desvirtualitzant a Lluís Companys, on hi ha moltes entitats que fan coses també pel català. Gràcies, Anna.
1: La parada número 43, perdona, Mariola.
0: Vale.
1: Parada número 43, moltes gràcies.
0: Val, la parada bona número diada. 43, gràcies. Una abraçada, Anna, bona diada.
1: A tu, Mariola,
0: de
1: gràcies.
0: Fet, tota l'estona anaves dient sí, tot el que diu, perquè et senties com molt representat amb el vostre col·lectiu també, no?
2: Sí, abans de dir això, volia donar una abraçada al postureig de Lleida, que a mi em sembla un influenciador, un creador de contingut que m'encanta, el segueixo molt, i té una involucració social allà a Lleida brutal, i per mi és un exemple a seguir, i tant de bo n'hi hagi més com ells, i jo el segueixo a xarxes socials i no em deu conèixer, però m'agrada moltíssim el contingut que fa. També he sentit que una de les persones que ha comentat es diu la Luxana, que em sembla que és una noia que a vegades parlem per l'X.
0: Sí, perquè en sap molt de coses de tecnològiques,
2: sí,
0: eh?
2: I fa
0: unes aportacions boníssimes.
2: I fa uns dissenys molt xulos, sí. És dissenyadora i tal. I em sembla que al final aquest món és com bastant petit. I ens coneixem tots.
0: No, i també m'agradaria, ja que estem de reivindicacions un dia com aquest, de fet, una de les primeres persones que va fer això d'un mantinc el català des de les xarxes va ser la Rosario Palomino, peruana, que va morir fa alguns mesos, i que ella era no em canvis la llengua, que ens va sorprendre també molt perquè algú de fora, no?, reivindicant de dir, escoltes, val, sí, el meu físic és de persona, que no sóc d'aquí, però sé català, que no em canvis la llengua. Jo crec que va tenir impacte això, no?, una mica, en el seu moment.
2: Sí, jo crec que hi ha un viatge molt, molt, molt important, no?, de que al final les persones s'acostumen a veure persones de cert aspecte i no associen que un català pot ser de qualsevol lloc, i això és un viatge que la societat catalana portava i que a poc a poc s'ha anat corregint. Jo crec que a dia d'avui la majoria de la gent ja entén que una persona en català pot tenir qualsevol aspecte físic, i això és absolutament natural i passa a totes les societats.
0: Ara he pensat, vosaltres, clar, suposo que les dades, les coses que es fan servir, es veu des d'on es fan servir, no?
2: Sí.
0: Hi ha molts catalans de fora que fan servir les eines de Softcatalà?
2: Déu-n'hi-do. Sí, hi ha molta gent de fora, et trobes, o sigui, aquells típics mapes, no?, que veus una gran concentració sempre al País Valencià, Catalunya i òbviament, els països catalans, però de cop i volta veus aquests boletets que surten pels Estats Units. A Madrid hi ha moltíssima gent, però moltíssima. Hi ha un bolet bastant gros a Madrid que dius, clar, deuen ser molts catalans que per tema laboral o polític o el que sigui estan allà, però el bolet de Madrid és gros, i després veu molta gent als Estats Units, hi ha molts bolets petits, i després també veus per tota Europa, però sí, els catalanoparlants estan per tot el món, i nosaltres ho veiem també.
0: Però clar, també és veritat que algú, per exemple, algú de fora de Catalunya, algú que, no, algun madrileny que diu, ara això ho vull escriure en català, vaig a Softcatalà. Clar, i fa la traducció. O sigui, això també pot ser possible, no?
2: Home, i tant. Pensa que al final les llengües són eines de comunicació, no? I si tu, per exemple, si vius a Madrid i has nascut a Madrid, tens un estimat o una estimada a Catalunya, és bastant normal que facis servir traducció automàtica si encara no tens una competència de la llengua per poder expressar i fer unes picadites d'ullet, no? Mentre se'l vas aprenent, no?
0: Va, anem a veure quines són les tàctiques per mantenir el català a la consulta de la redacció.
3: Estimada Mariola Dinarès, estimada Natàlia Sánchez, sóc Sílvia Tarragona a partir de dissabte, és a dir, demà. Els vull a tots vostès, escoltant la pública, pública, pública, els són quatre dies, però deixem de parlar del meu llibre, parlem del que és verdaderament important, del que és transcendental, i més un dia com el d'avui, que és 11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya. La meva tàctica per poder mantenir una bona salut amb el català és llegir la Rodoreda. No hi ha res millor que llegir a Mercè Rodoreda, aquest català tan fresc, tan clar, tan educat, tan elegant. Jo sempre, sempre, sempre, de tant en tant, quan veig que el meu català... Ai! Rellisca una mica, pam! Rodoreda del Canto. Bon dia.
0: Hem dit a la redacció, Jordi, que ens farem la samarreta de Rodoreda del Canto.
2: Està bé.
0: Oh, que és bona, la frase. Ai, ara l'hem dit per antena i ens la copiaran. Això no volia dir-ho, era un secret, però no.
2: No, vinc, jo vinc també, els de Mantinc en Català els acabo de veure ara, perquè també vinc de la trobada d'aquestes entitats que n'hi ha al passeig de Companys.
0: I el
2: nombre que hi ha d'opcions, si t'interessen les samarretes, és et sobrepassa, no? Vull dir,
0: sí?
2: Hi ha moltíssimes. Sí, clar, és una peça clau del merchandising, no?
0: Tu la poses simple, tu sóc català i ja està.
2: Me la poso la diada, me la poso quan fem les trobades, me la poso poc, tinc moltes, a mi m'agrada molt la samarreta.
0: Home, avui vas bastant tonejat, ja porto un braçalet amb la senyera.
2: Home, però no m'has vist.
0: Home, i les espardenyes de Betes, ensenya-les a la càmera, per favor.
2: Home, no, a veure, no posa...
0: Que sí, que vull que es vegin.
2: Sí, home, a veure,
0: jo també creu, tinc, mira, espardenyes de Beta, la diada, molt bé, però home, tu les portes normalment, eh?
2: Sí, però no són embatades, eh? que són més complicades.
0: Clar, no, són les fàcils que hi ha amb la goma.
2: Sí, clar, aquestes són les de pixapí de tota la vida.
0: Sí, doncs jo també les tinc. Escolta, anem a fer el reel de la tàctica. Hem parlat moltíssim de Softcatalà, tot el que oferim, però ara volem que et mullis aquest... Va, fem el reel de la tàctica.
3: La tàctica, cada migdia d'una a dues a Ràdio 4, amb Mariola Dinarès.
0: Jordi Mas, et diré 5 xats d'intel·ligència artificial generativa... Sí. I me'ls valores i em dius com tracten el català segons el teu punt de vista.
2: D'acord.
0: Va, comencem amb el ChatGPT.
2: Molt bé, una nota molt alta. Una nota molt alta.
0: No sé si fins i tot el podíem puntuar, va. Del 0 al 5, ChatGPT, 5 és el màxim.
2: Jo li donaria un 5.
0: ChatGPT 5. Gemini.
2: El Gemini, depèn una mica de les tasques, també li donaria una nota molt alta, també un 5. El Gemini té unes... Quan fa, per exemple, revisions de traducció i correcció, és excepcional. És realment molt excepcional. Nosaltres, en Softcatalà, el fem servir bastant i és molt excepcional. Sí.
0: Copilot de Microsoft?
2: Jo aquest no el provo. De fet, Copilot de Microsoft, al final, la diferència entre models i productes, no? El Copilot és més un producte i per sota fan servir diferents models que inclouen el de ChatGPT i em sembla per algunes tasques també Anthropic. Llavors, això és més un producte que combina diversos models i aquest no l'hem avaluat perquè en el fons està com més al nivell, no? És més un producte...
0: Clar, de fet, Microsoft es va unir amb ChatGPT ja des de l'inici, no?
2: Sí.
0: Que havíem parlat amb el Jordi Ribas, no? Sí. Que és d'intel·ligència artificial de Microsoft, que és català, i aleshores, clar, és el que dius, no? O sigui, el motor, diríem, és ChatGPT.
2: Jo crec que en els últims any i mig o dos, Microsoft s'ha mantingut una mica més a la distància, havia ja una simbiosi interessant, perquè Microsoft tenia centres de dades i, per altra banda, OpenAI els hi proporcionava la intel·ligència artificial, a les quals ells no podien tenir accés, i a poc Microsoft ha fet altres apostes en Anthropic, ha fet també una aposta pròpia, i ha fet una aposta molt intel·ligent de tenir les portes obertes, no?
0: Clar,
2: no s'ha mullat massa, però Copilot no l'hem...
0: Cloud.
2: Cloud és molt bo, també. Jo li donaria també un 4 i mig, segurament. Un dels problemes que té Cloud és que a vegades té molta interferència del castellà de l'anglès. A vegades en les converses t'inclou paraules directament de l'anglès o del castellà. Sense que el context indiqui que ho hauria de fer, no? Llavors, això sí que et trobes que el Gemini, sobretot, i el Claude mantenen molt bé el Gemini i el ChatGPT ho mantenen bé, i el Claude amb això està una mica més enrere.
0: És de 0,5, què li posaries?
2: Jo li posaria un 4, 4 i mig, ho fa prou bé, però ja et dic, és bastant habitual que entremig s'inventi alguna paraula, posi alguna paraula en castellà o en anglès.
0: Clar, després també parlem de la fonètica del català, no? Perquè és molt fàcil agafar veus en castellà i com catalanitzar-les, però no fa les neutres i tot plegat. Hi ha una empresa que es diu Eleven Labs, que està fent doblatge de grans pel·lícules. Sí. Com la puntuaries, Eleven Labs?
2: A nivell de qualitat de veu són les millors del món. Aquesta empresa es dedica a fer eines de doblatge professional i crec que haurien d'estar molt contents. És una sort que el català el tinguin. El van incorporar fa un any en versió de proves. I simplement aquestes gent estan en altres lligues. Són les que tenen unes veus més professionals, que tenen una qualitat, que a més tenen control de l'emoció, i ja, jo les vaig provar quan van sortir, i després les he provat uns mesos després, estava molt bé, i només pots esperar que milloren, llavors molt bé, per mi són les millors, la millor síntesi de veu que hi ha ara mateix.
0: I també hi ha altres possibilitats, per exemple, més d'aquí, no? Per exemple, sí. He fet servir les veus de Haidini, sí. No? De Lluís Guiu, que sí. Desenvolupades aquí, perquè sí. També es pot fer de zero, no? Que no pots, cal que facis un motor, es pot desenvolupar o això costa molt?
2: A veure, jo crec que tot el que són tecnologies de la veu, que nosaltres també hem fet, costa molt, no? Perquè has de tenir conjunts de dades de molta qualitat, de parlants que vocalitzin molt bé, amb diferents accents, etc. No? Llavors, això requereix un cost bastant important i crec que és molt positiu que es facin coses com fa el Lluís en la seva petita empresa, em sembla que és una petita empresa, sí. Com fa Aina, com fa molta gent. Jo crec que més gent n'hi hagi fent aquest tipus de tecnologies. Hi havia també una gent aquí que es deia Fluendo, que crec que també estava fent alguna coseta. Llavors, més actors tinguem que dominin aquestes tecnologies i més propostes tinguem a la taula i més es pugui escollir, és millor per tothom. No?
0: De fet, a Soft Català també, no? O sigui, sí. Dieu, envies un vídeo i sí. Tornant amb el doblatge, sí. Però sí que és veritat que no és com... diem, clar, com perfecta sí. La veu. O sí.
2: No,
0: això
2: no,
0: costa moltíssim, no tècnicament, sí. Perquè clar, la gent a vegades sent el resultat i no sap d'allò com ha sortit,
2: sí.
0: i no saben valorar-ho com el que representa que és, no?
2: Jo crec que tot el tema de síntesi de veu requereix molt esforç i la gent, òbviament, té unes expectatives molt altes, inclús sistemes professionals, no? Com per exemple poder ser els de Google. El Google, quan fa servir Google Maps en català i vas al carrer segle XX, doncs encara et diu carrer segle XXI, no? O sigui, no entén que és...
0: Ja.
2: O sigui, per exemple, encara cometen molts errors d'aquest estil, no? Però a poc a poc les tecnologies van avançant i cada vegada són millors.
0: Abans m'has posat un exemple d'Eleven Labs que he trobat brutal, no?
2: Sí.
0: Que li pots demanar coses com molt concretes, de veus concretes.
2: Sí, tots els sistemes aquests més moderns, o sigui, amb els últims mesos han començat a sortir sistemes que permeten un gran control de la veu, no? Que tu, per exemple, pots fer que xiulegin, que, per exemple, simulin que estan cansats, no?, quan parlen, inclús que canvien una miqueta l'accent. Tot això, hi ha un control molt més potent sobre el que és l'emoció de la veu.
0: O sigui, tu pots dir una veu que representa que estigui corrent, sí. Fent exercici.
2: Correcte. Això fa
0: és
2: molt de
0: fort,
2: temps.
0: És fort, això, eh?
2: Sí. No, a veure, no són perfectes, eh? No són perfectes, cometen errors, però sí que ja la veu es modula diferent. El mode de veu, si ho vols provar en temps real, sense agafar els esforços, el mode de veu de ChatGPT, saps que ChatGPT a l'aplicació mòbil té un mode de veu,
0: sí,
2: eh?
0: Sí.
2: No parlo de la transcripció, parlo del mode de veu, sí. Que surt una icona en color blau, que sembli que estigui allà fent alguna cosa, allà tu li pots parlar i pots fer la prova, que és un dels sistemes que ho permet. Gemini també ho permet, o sigui, Google també ho permet i Eleven Labs també té un suport.
0: Sí, sí, els modes de veu que et van contestant i que van seguint la conversa, i estàvem acostumats a veure, com diríem, coses en anglès i dius, val molt bé, però quan t'ho fan en català dius, ostres, sí. És fort això, no? O sigui...
2: Sí, de fet, cada que surt un sistema d'aquests, el Soft Català acostumem a fer uns àudios, els passem i sempre arribem a la conclusió de... hi ha alguna estrany en aquesta persona com parla. Hi ha alguns patrons que també passen amb alguns dialectes d'algunes persones, però dius, hi ha alguna estrany, no? En com fa algunes vocals, com fa algunes conjuncions. Això sempre ens passa, no? O sigui, no estàs 100%, però encara notes, hi ha veus de molt bones, però encara dius, aquí hi ha alguna cosa que encara grinyola una miqueta, no?
0: Clar, i a més és això, com veieu, no parlem, tant el Jordi com jo, parlem diversos dialectes diferents, i la gràcia sí. També del català és que té molts colors i que no volem que sigui sempre un català centralista, sinó que ha d'haver-hi els diversos catalans que tenim, no?
2: Sí, sí, correcte.
0: Vosaltres ho treballeu, això, molt?
2: Nosaltres fem servir la síntesi de veu que va publicar el projecte Aina fa uns anys, que tenen
0: Mozilla.
2: Quatre dialectes, i nosaltres fem servir els quatre dialectes que n'hi ha al nord català, al central, al valencià i al balear, i donem als usuaris que puguin escollir entre aquestes quatre opcions. Tant de bo n'hi hagués més, no? Són les que hi ha.
0: Bé, doncs avui estem, això, dient tàctiques per mantenir el català a la Diada de Catalunya.

0: Doncs sí, eh? És en Lluís Llach que ha sortit al capdavant de, diríem, de les entitats i va dir, jo no aniré més als escenaris, però en canvi, mira, aquesta novetat musical s'ha ajuntat amb en Miquel Abres, amb aquesta preciosa cançó que Miquel Abres ja va fer fa alguns anys i avui estrenen aquest duet de Miquel Abres i Lluís Llach amb aquesta cançó. Doncs això, el meu país és l'Empordà. Però hi ha altres llocs on parlen català i ens arriben més missatges, per exemple, d'un altre creador de contingut, jo crec que és un dels números 1 en català.
1: Bon dia, Mariola, bon dia, gent de Catalunya. Des d'ací, des de la capital del País Valencià, vos desitge una molt bona diada a totes i tots els germans catalans. Com diu la Pilarín Vallès, sempre tossuts i convençuts. I per a mi, un bon consell que vos podria donar per a mantindre la llengua és simplement ser molt assertiu i no caure en la submissió lingüística. I també, jo que sé, entrar a un comerç i avançar-te tu i dir bon dia, perquè pot ser una persona que creus que no fa pinta de parlar català, després va i és més catalana que cagar calçots. Aixina que, res, amb això m'acomiade i espero que acabeu de tindre una molt bona diada. Adéu.
0: Bona diada al Fran, que és cabra fotuda, que ell és boníssim, els vídeos segurament l'heu vist per xarxes, que parla amb les padrins, amb les padrines. Jordi, el coneixes, no?
2: Home, que conec i m'encanta com cuina la seva àvia i a casa hem copiat alguna de les receptes que la seva àvia ens dona i és una persona que m'encanta el contingut que fa. I
0: les paraules i aprendre. Mira, i ja que, clar, mira, hi ha una persona que parla molt semblant, fa un dialecte molt semblant en el cabra fotuda, que és una nostra col·laboradora. Mira, nosaltres has rigut també quan has sentit contra el cunyadisme.
2: Sí.
0: Anem contra el cunyadisme i busquem especialistes com tu, però ja hi haurà un dia, el divendres, que ens deixarem anar. I convidem a la tertuliana, que és la Carolina Ferrer. Carolina, què tal? Bon dia.
3: Bon dia, Mariola. Bona diada.
0: Bona diada. Escolta, t'agradarà fer de tertuliana, de poder dir el que vulguis?
3: M'agradarà moltíssim, oi? Perquè jo he vingut a aquesta vida a dir el que em rote, el que vulga.
0: Clar, és que tenir tensos tota la setmana, dic, el divendres ens hem de deixar anar, no?
3: Clar que sí, el divendres ja és festa i sobretot a aquestes hores ja comença el cap de setmana i més que cunyadisme jo ho vaig etiquetar com conyadisme, no? Que és que cunyadisme és molt horrible, és que hauríem d'acabar amb tot això, però sí, una miqueta de populisme farem i explicarem això, el que ens passa. A més, és que m'interessa molt tot el que heu fet aquesta setmana, tots els temes que tractareu en aquest programa, en la tàctica, perquè és que és de gent normal, de gent corrent, ens interessa tot, de gent del carrer, de gent normal.
0: Clar.
3: Que això ja no es fa...
0: No ens volem complicar la vida. Coses del dia a dia, coses domèstiques, no? Per exemple, tu tens alguna tàctica per mantenir el català?
3: Ai, jo parlar-lo en les meves xarxes, intente que tot siga en valencià, en català, i estar molt orgullosa sempre i amb el cap ben alt de fer-ho, no? És que mereix tot el nostre respecte, tota la nostra atenció i ho hem d'intentar, això, fer sempre que puguem. Jo he llegit aquest matí una frase de la Mercè Rodoreda que m'ha agradat molt, que diu que la llengua és l'ànima d'un país i mereix totes les atencions, i quan dic totes, no? Són totes. I així hauria de ser.
0: Clar que sí. La setmana que ve estaràs aquí a l'estudi, però volíem també saludar-te en aquest programa especial que fem aquí per la Diada. Clar, dius, hem parlat avui de tàctiques pel català, però hem parlat dels tàpers, hem parlat...
3: No, m'encanta.
0: Tot això ja voldré saber coses de la teva vida, acabarem coneixent-nos molt, però Carolina, aquest estiu és que m'has guanyat molt, eh? O sigui, home, feies, o sigui, uns vídeos dels influencers que jo, o sigui, quedava com atrapada, no?
3: Sí, a més va coincidir amb aquesta, no?, amb l'etapa aquesta que estem vivint una mica ja anti-influencer, o estem farts ja de tant d'influencer que ens venen de tot i que ens volen convèncer de totes les coses, no? I jo vull fer un retorn a això, a la vida senzilla, al no passar res, al se'n sortirem, no? Això, no serem més joves per posar-se totes les cremes del món i per unflar-se a Botox. Els anys passen, vull dir, és que anem envellint, siguem normals i rentem-se la aigua rentem-se la cara en aigua, no? Potable.
0: Estàs al programa indicat, he fet un bon fitxatge.
3: Sí, estic al programa ideal, perquè quan parlàvem de tàpers, doncs sí, doncs fem tàpers, perquè no podem anar de restaurants cada dia, doncs sí, repararem els mòbils i els reciclarem, perquè no podem tenir l'iPhone aquest que val 2.000 euros, ni volem, no? Jo abogue per això, també estem en contra de tot este consumisme que ja, això ja és massa. I m'encanta que vau parlar del Pilates, jo dic, és que m'encanta, perquè estem, saps? Jo, m'encanta que parlareu del Pilates quan ja ningú parla del Pilates, no?
0: Anem tard.
3: Perquè ja, clar, ara ja n'hi ha altres coses, el barre,
0: el core,
3: el crossfit, el no sé quantos, i dic, no, tornem al Pilates.
0: Doncs va, Carolina, mira, dilluns ens preguntarem per què comprem tantes coses, estrena l'Albert Vinyals, expert en psicologia del consum. També parlarem la setmana que ve de benestar animal, us ajudarem a posar preu a les vostres hores en una negociació amb la Txell Costa i farem un taller de country. O sigui, imagina't, tot això la setmana que ve.
3: De country quan ningú ja balla country. És que
0: no, sí, el meu poble sí.
3: Estic amb vosaltres.
0: Una abraçada, marxem. Gràcies, una abraçada. Jordi, moltíssimes gràcies. Softcatalà per molts anys, eh?
2: Gràcies per convidar-nos.
0: Adéu-siau, bona diada. Som el Genís Sabatera, Laia Casanova, la Natàlia Sánchez i Mariola Dinarès. Bon dia.
4: Són les dues. Edició migdia. Ràdio 4. Elena Pérez.
5: Bona tarda i molt bona diada. A les 17 i 14 minuts de la tarda començarà a Barcelona la manifestació més multitudinària d'aquesta diada, convocada, entre d'altres, per l'Assemblea Nacional Catalana. Hi haurà dues columnes que confluiran a la plaça Catalunya. Mentrestant, aquest matí, la lluita contra els discursos d'odi davant l'auge de l'extrema dreta ha estat l'eix del discurs de la majoria de personalitats polítiques que han participat a l'ofrena floral davant el monument de Rafael Casanova. Escoltem la portaveu del govern català, Sílvia Paneque, i el president del Parlament, Josep Rull.
6: Al nostre país, l'odi no hi té cabuda. Catalunya som tots i totes.
7: Aquesta és una nació d'acollida, d'integració.
5: Paraules de Paneque i de Rull, hores després dels aldarulls que es van produir ahir a la tarda al Fossar de les Moreres entre simpatitzants d'Aliança Catalana i manifestants de l'esquerra independentista. Els Mossos van detenir 3 antifeixistes i investiguen altres 7 persones per desordres públics. Clara Ontanyó, bona tarda.
8: Bona tarda.
5: A les 2:10 repassarem més àmpliament tot el que està passant durant aquesta jornada festiva a Catalunya. Abans, la resta de la informació d'Espanya i del món amb tu. Fins ara.
9: Avui s'ha produït la primera dimissió d'una autoritat arran la crisi migratòria de Ceuta. Es tracta del cap de gabinet del delegat del govern a Ceuta. Insisteix que sí que va traslladar l'avís del Centre Nacional d'Intel·ligència sobre missatges a les xarxes socials el dia d'abans de l'entrada massiva de migrants del 30 i 31 de juliol. Una versió que contradiu la del seu cap als mitjans de comunicació. Mar García, bona tarda.
10: Bona tarda. Moncloa manté el seu suport al delegat del govern a Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, després de la dimissió del seu cap de gabinet. Gonzalo Sanz ha renunciat al seu càrrec 2 dies després de publicar-se els documents del CNI que assenyalen que el dia abans de l'entrada massiva de migrants a Ceuta va rebre un missatge d'intel·ligència alertant dels missatges a xarxes i va parlar amb un dels seus agents. Sanz assegura en la seva carta de renúncia que sí va donar l'avís al seu superior, però el delegat ho nega. Creuament de versions entre tots dos enmig d'una crisi que el PP aprofita per continuar carregant contra l'executiu. Els populars veuen insuficient aquesta renúncia i reclamen la dimissió dels ministres Margarita Robles i Fernando Grande Marlaska. De la seva banda, el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, ha assegurat que és molt poc probable que el delegat del govern a la ciutat autònoma no estigués al corrent dels avisos.
11: Lo que no he entendido nunca es que tratándose del momento en que estábamos viviendo y hablando de seguridad nacional, pues se diga que no tuvo conocimiento de esa información. Es muy poco probable. Y si eso es así, pues creo que algo falla cuando nadie sabe calibrar la importancia de las cosas que tiene entre manos.
10: Tot plegat mentre el Marroc adverteix que no permetrà que se l'utilitzi com a boc expiatori o objecte de càlculs electorals, ha dit, enmig de la disputa política a Espanya, i critica que se'l segueixi assenyalant en relació a aquesta entrada de migrants. Sobre el terreny, la situació continua sent molt delicada. Aquesta matinada, un incendi al Tarajal ha cremat una quarantena de barraques on dormien molts migrants que havien creuat la frontera. Les flames, però, no han deixat ferits.
9: Gràcies. Doncs Navarra acull el primer grup de menors que van arribar a Ceuta a finals de juliol, una decisió que valoren molt positivament des del govern espanyol. Míriam Andreu.
8: La ministra d'Infància i Joventut, Cira Rego, ha celebrat l'acollida per part de l'administració socialista de Maria Chivite de 5 menors i ha tornat a apel·lar a la col·laboració del Partit Popular, que governa la majoria de comunitats autònomes. Són declaracions a Televisió Espanyola.
12: Está muy bien hacer análisis legítimos de cada fuerza política con respecto a lo que sucedido, pero a mí me encantaría que también hubiera oportunidad de hablar o de discrepar incluso en torno a las soluciones, porque el Partido Popular no habla de soluciones y gobiernan en muchos territorios.
8: Rego ha insistit que el trasllat és la millor fórmula per destensar la situació a Ceuta i ha recordat que hi ha 500 places habilitades a la península per acollir els menors finançades per l'executiu espanyol. La ministra també ha criticat que el Marroc continua amb 600 expedients a menors de processos migratoris anteriors, als quals no hi dona resposta.
9: Més qüestions. Els metges començaran el 28 d'octubre una vaga indefinida per protestar contra la reforma de l'Estatut Marc aprovat per Sanitat, tot i no haver arribat a un consens previ amb els facultatius. Els professionals continuen reclamant una mesa de negociació i un estatut propi, així com millores en la classificació professional. Víctor Pedrera és secretari general de la Confederació Estatal de Sindicat Mèdics.
13: Este ministerio ha dado una patada adelante con un borrador de estatuto marco que sigue manteniendo al médico fuera de su capacidad de negociar directamente con la administración todos aquellos asuntos que le conciernan directamente.
9: Les protestes busquen que el Ministeri de Sanitat obri una negociació real que permeti avançar cap a un nou estatut. Avui fa 25 anys d'uns atemptats que van marcar la història recent dels Estats Units i de les relacions internacionals. Són els atacs de l'11S, en què 19 terroristes van segrestar 4 avions comercials dels Estats Units, dos dels quals van impactar sobre les torres bessones de Nova York. Pau Alemany.
14: Gairebé 3.000 morts entre els 4 avions i les torres i més de 25.000 ferits. És el balanç d'uns atemptats que van causar el terror entre la societat estatunidenca i van desencadenar una reacció del govern, encapçalat en aquell moment per George Bush fill, que va sacsejar la geopolítica mundial.
15: Two airplanes have crashed into the World Trade Center in an apparent terrorist attack on our country.
14: Aquestes foren les primeres paraules de Bush quan se'n va assabentar dels atacs, en uns atemptats que posteriorment donarien lloc a la guerra contra el terrorisme. Fou un moviment que va tenir com a reacció més palesa la invasió d'Iraq i d'Afganistan. Era la primera i única vegada que s'invocava l'article 5 de l'OTAN, que diu que un atac contra un membre rebrà la resposta de tots. Espanya, sota el govern de José María Aznar, va decidir entrar a la guerra de l'Iraq. La percepció de l'amenaça terrorista i l'alerta front a ella es va capgirar de cap a peus. La figura del terrorista suïcida obligava a reconfigurar la defensa. I com a resposta, més control als aeroports i més protecció als líders mundials. I una advertència, la culpa no recauria només sobre l'autor, sinó contra el país d'origen sencer en els futurs atacs. Han passat ja 25 anys des dels atemptats de l'11S, però les tensions en Pròxim Orient continuen ben presents.
9: Els atemptats a les Torres Bessones pràcticament es van retransmetre en directe. El rol dels periodistes va ser fonamental. Uns fets que van marcar un abans i un després en la història de la comunicació i que va posar temes sobre la taula com el dilema sobre quines imatges emetre i quines no. Anna Pujol.
16: Companys d'aquesta casa, aleshores corresponsals a Washington, van ser els encarregats d'informar-ne i avui, amb la perspectiva que donen aquests 25 anys, han reflexionat sobre aquests fets. Escoltem Vicent San Clemente i Magín Revillo, aleshores corresponsals de Televisió Espanyola i Ràdio Nacional, en una entrevista al Cafè d'Idees i a Les Mañanes.
17: Veiem en un punt de directe les dues torres i el primer impacte. Jo vaig pensar que era una avioneta. I el telediari es va produir una cosa molt interessant, que es va votar si començar amb aquella imatge o no. I afortunadament va sortir que sí, i a les 9:02 s'estavella la segona. I així això ja va ser, definitiu, perquè o era una guerra mundial o era un atac terrorista de gran escala.
18: Te olvidas de todo y estás simplemente viendo lo que pasa, simplemente contando lo que ves, pero a través además de un televisor. Esa era la angustia, sobre todo, que sentías, la gran frustración de decir, bueno, pero dejarme ir a la calle, quiero ver qué pasa. Mm. Bueno, pues simplemente desde la ventana y con un televisor.
16: Tots dos consideren que els efectes d'aquell 11 de setembre encara es viuen avui.
9: En commemoració als 25 anys de l'11S, el rei Felip VI, acompanyat de la ministra de Defensa, Margarita Robles, han fet un acte militar a la base naval de Rota, a Cádiz, amb les forces armades dels Estats Units i l'Armada espanyola. Doncs l'Agència Internacional de l'Energia torna a revisar a la baixa el pronòstic de demanda mundial de petroli pel que queda de 2026, a 2,5 milions de barrils al dia. La causa és l'alça vertiginosa dels preus dels hidrocarburs, especialment del dièsel, que als Estats Units ha assolit una dimensió de rècord. El preu de galó de dièsel equival a 3,8 litres a Europa i supera els $6, un preu que a Espanya és encara més car. L'encariment del preu del petroli és derivat de la guerra a l'Iran i del trànsit dels vaixells de l'estret d'Hormuz. De fet, l'Iran i els països del Golf es reuniran previsiblement dilluns per abordar un possible acord sobre el trànsit de l'estret. Segons informa Financial Times, la proposta ve d'Oman i l'Iran i consisteix en establir un corredor per al trànsit d'embarcacions comercials per l'estret, de manera que els vaixells entrarien per aigües iranianes i sortirien per territori d'Oman. I acabem el repàs de l'actualitat nacional i internacional amb la música de Celine Dion. L'estrella canadenca oferirà 16 concerts a França i han tingut un èxit total. Els deixem ara, doncs, amb la informació de Catalunya, l'edició migdia. Que passin una molt bona tarda.

0: Edició migdia. Ràdio Nacional, Ràdio 5, Ràdio 4. Elena Pérez.
1: Bona tarda i bona diada. La lluita contra els discursos d'odi ha estat l'eix de les declaracions de la majoria de personalitats polítiques que han participat aquest matí a l'ofrena floral davant el monument de Rafael Casanova a Barcelona. Escoltem la portaveu del govern català, Sílvia Paneque.
2: Al nostre país ningú és més català que ningú. Al nostre país l'odi no hi té cabuda. Catalunya som tots i totes.
1: Paraules de Paneque hores després dels aldarulls que es van produir ahir a la tarda al Fossar de les Moreres entre simpatitzants d'Aliança Catalana i manifestants de l'esquerra independentista que van acabar amb tres antifeixistes detinguts. Durant el matí d'ofrenes, Junts ha acusat el govern d'Illa de voler tapar la mala gestió del govern amb un foment, diuen, de la polarització, i Esquerra ha assegurat que el president governa sense ambició. Jordi Turull, secretari general de Junts, i Elisenda Alemany, d'Esquerra Republicana.
3: Hi ha un govern a Catalunya, doncs, que ha decidit per acció o per omissió que la nació es vagi desfent.
4: Avui, tant els reaccionaris com aquells que es resignen, com aquells que volen governar Catalunya sense ambició nacional, empetiteixen el nostre país.
1: A les 17 i 14 minuts de la tarda començarà la manifestació més multitudinària, la de Barcelona, convocada entre d'altres per l'Assemblea Nacional Catalana. Hi haurà dues columnes que confluiran a la plaça Catalunya. Salutacions dels serveis informatius d'aquesta casa, amb José Gil a la realització, l'Helena Ramos i l'Adriana Llacall a les vies de sol, l'Eric Sobrevia a la producció i l'Albert Bacàs al control central. Moment ara per la informació de serveis. A les 3 de la tarda finalitzarà l'operació sortida que el Servei Català de Trànsit va posar en marxa ahir pel pont de la Diada. Des d'ahir a les 12 del migdia i fins avui a la mateixa hora, uns 475.000 vehicles han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona. Això representa el 86% dels que estaven previstos. Com se circula a aquesta hora? Servei Català, Sílvia de l'Amo.
5: Bon dia, des del Servei Català de Trànsit. En aquests moments crema un vehicle a la P7 a Bàscara en sentit Barcelona. El vehicle està al voral i, per tant, la situació es pot veure complicada. En aquesta P7, en canvi, la situació millora, però encara tenim un punt amb lentitud a la P7 a Montornès en sentit Girona. Pel que fa a la resta de vies, també hi ha aturades encara, per exemple, la C35 a Llagostera cap a Platja d'Aro i un accident talla a la Nacional 260 a la Ribera d'Urgellet. Per tant, demanar-vos cautela. Això sí, compte, perquè també hi ha retencions per pujar de Berga a Tapaseux, aproximadament cap al túnel del Cadí. Això és tot. Bona tarda.
1: Pel que fa al transport públic, avui es reforça el motiu de la Diada per facilitar els desplaçaments als diferents actes commemoratius. Per cert, que una conductora ha mort aquesta passada nit en un accident a la Nacional 340, Altafulla, al Tarragonès. Segons informa el Servei Català de Trànsit, per causes que s'investiguen, tres cotxes s'han vist involucrats en un encalç. Segons les dades provisionals de trànsit, amb aquesta víctima són 91 a les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes. I anem a veure ara quina és la previsió del temps. Aime Noelia García.
6: Avui divendres, Diada de Catalunya, amb temps estable i càlid. Pugen les temperatures de forma generalitzada. Els termòmetres marcaran màximes de 28 graus a Barcelona i a Tarragona, 30 a Girona i 31 graus a Lleida. Durant aquesta tarda, sol i cel clar o poc ennuvolat i vent moderat al litoral.
0: Edició migdia. Elena Pérez.
1: Les institucions i els partits polítics tanquen files contra l'exclusió davant l'auge de l'extrema dreta. La Diada ha arrencat aquest matí amb les tradicionals ofrenes florals al monument de Rafael Casanova. El govern de Salvador Illa i diferents representants institucionals han desfilat per homenatjar a tots els que van lluitar per defensar la llibertat de Catalunya al 1714. Allà ha estat la Lorena Enns. Bona tarda.
7: Bona tarda. Sí, sota l'himne dels segadors, el govern, la mesa del Parlament i les diferents institucions catalanes han lliurat la corona floral al monument de Rafael Casanova. La inclusió i el rebuig als discursos d'odi han monopolitzat els discursos polítics en un context d'auge de l'extrema dreta. El govern ha reivindicat una Catalunya oberta, sense exclusions, en un món que tanca fronteres. Sílvia Paneque és la portaveu de l'executiu.
2: Al nostre país ningú és més català que ningú. Al nostre país, l'odi no hi té cabuda. Catalunya som tots i totes.
7: Paneque ha demanat unitat per fer front als reptes que té Catalunya, reptes com l'educació, les infraestructures o el model de finançament. En la mateixa línia, el president del Parlament, Josep Rull, ha reivindicat la cohesió interna de Catalunya i la Diada dels 8 milions de catalans. Ha lamentat, però, que continua sense ser una jornada normal.
8: Amb dos diputats a l'exili, el president Carles Puigdemont i el conseller Lluís Puig, més enllà del conseller Comín. I això és una infàmia.
7: I ha demanat preservar l'esperança enfront la por.
1: Això pel que fa a les institucions, Lorena, però els partits també han pujat al faristol. L'independentisme ha aprofitat l'oportunitat per criticar la que titllen de mala gestió del govern d'Illa.
7: Sí, Esquerra i Junts també han tingut paraules de rebuig, de crítica cap als extremismes, però han aprofitat bona part dels seus discursos per furgar la gestió de l'executiu socialista. Sentim el secretari general de Junts, Jordi Turull, i a la secretària general d'Esquerra, Elisenda Lamall.
3: Que juga a tapar aquella mala gestió que afecta tant els catalans i a les catalanes a través d'una cosa tan perillosa com fomentar la polarització.
4: Que no es pot governar Catalunya sense ambició nacional. Que no es pot governar Catalunya com si fos una comunitat autònoma més. I crec que en veiem els resultats cada dia i que ho veuen tots els catalans i catalanes.
7: La CUP, que no ha assistit a l'acte, ha criticat la connivència dels Mossos amb l'extrema dreta l'endemà de l'acte al Fossar de les Moreres. Els comuns, de la seva banda, han defensat la Catalunya diversa davant l'extremisme. Jéssica Albiach.
9: Hem de prendre una decisió. Si construïm una Catalunya que siga un sol poble, una Catalunya inclusiva, o si acaben guanyant aquells que fan el xoc de suma zero.
7: Aliança Catalana, Vox i PP no hi han assistit. Els populars acusen el sector independentista de mostrar una imatge nefasta, diuen, i demanen una Catalunya en convivència.
1: I a l'Arc del Triomf, en l'acte central polític d'Òmnium Cultural, a motiu de la diada, el president de l'entitat ha demanat unitat a l'independentisme democràtic davant l'ascens dels populismes i l'extrema dreta al món. Maite Boada.
10: Bona tarda. Davant la difícil situació política actual, el president d'Òmnium, Xavier Antich, ha fet una crida al catalanisme democràtic en favor de la unitat perquè Catalunya, ha afegit, té dret a decidir el seu futur polític.
11: Des d'Òmnium Cultural fem una crida a tota la societat civil per retrobar-nos de nou, tornar a seure i treballar per articular amb els reptes que el país té avui, a 2026, un front cívic ampli, majoritari i radicalment democràtic que permeti avançar de manera constructiva en la defensa dels drets, les llibertats i la sobirania nacional.
10: En aquest sentit, el president d'Òmnium ha afirmat que l'amnistia, que arriba amb moltíssim retard, no resoldrà el dret de Catalunya a l'autodeterminació. L'estat espanyol, ha reblat, no és la solució, sinó el problema, i per aquest motiu cal ensortir-se'n. Xavier Antich, davant 500 persones a l'Arc del Triomf de Barcelona, ha insistit en la lluita conjunta per apostar per una Catalunya inclusiva.
1: Òmnium Cultural és una de les entitats que, juntament amb l'Assemblea Nacional Catalana i altres organitzacions independentistes, han convocat la manifestació de la Diada a Barcelona, amb dues columnes que sortiran des de Gran Via, Casanova i la plaça de la Catedral i confluiran a la plaça de Catalunya. Sota el lema "I soc, i som", les organitzacions socials reivindiquen el present i el futur de Catalunya. Josep Vila, portaveu de l'Assemblea Nacional Catalana, al matí de Ràdio 4.
12: Hem animat tant com hem pogut el país perquè surti, perquè vehiculi aquestes ganes de superar aquest moment de tants mals estats, aquest moment de pèrdua dels nostres nivells d'estat del benestar, i per reclamar que Catalunya vol ser sobirana.
1: Fem ara una ronda per les nostres emissores de Ràdio 4 per veure qui ha donat de si aquest matí de diada arreu del territori. I ho fem amb la Pilar Ribas a Tarragona, el Joan Sisquella a Girona i la Joana Cendra a Lleida.
13: A Tarragona, com és tradició, l'acte institucional organitzat per l'Ajuntament s'ha celebrat davant del monument de Rafael Casanova. Representants d'una seixantena d'institucions, partits i entitats han participat en l'ofrena floral. En el seu discurs, amb motiu de la diada, l'alcalde socialista Rubén Viñuales ha destacat que en un dia com aquest es reivindica la identitat de Catalunya, però sense excloure ningú, perquè és així, ha dit, com es construeix un país que es caracteritza per ser una terra d'acollida.
14: La nostra cultura, un espai compartit. La nostra identitat, una porta oberta i no una barrera. Una porta que permeti a tothom qui vulgui formar part d'aquest projecte, sentir que també aquesta és la seva terra.
13: Posteriorment, les quatre colles castelleres de la ciutat han fet un pilar, un escalfament de l'actuació que se celebra des de la una de la tarda al Pla de la Seu. Tampoc ha faltat la música a càrrec de la banda i cors de la ciutat, que han interpretat peces com ara la Santa Espina, És la Moreneta o el Cant dels Segadors, que ha tancat l'acte.
15: A Girona, l'acte central de la Diada fins a aquesta hora ha estat la celebració institucional compartida per Ajuntament, Diputació i Generalitat i marcada per les apel·lacions a la convivència i a la cohesió, i han fet referència explícita al president de la Diputació, Miquel Noguer, i l'alcalde, Lluc Salellas.
16: Una actitud col·lectiva basada en els valors que ens identifiquen, entre ells els de la convivència, el respecte i el civisme.
17: Perquè un país cohesionat i amb consciència dels seus drets és necessari amb els reptes de futur.
15: També la consellera portaveu Sílvia Paneque ha defensat la unitat per fer front als totalitarismes que posen en risc la democràcia.
2: Davant un món que es tanca, nosaltres volem escollir solidaritat, i davant un món que es tanca, nosaltres volem escollir cooperació. Perquè quan ens entenem, som més forts com a país.
15: Aquest migdia també s'ha fet l'ofrena floral a la tomba de l'expresident de la Generalitat a l'exili, Josep Irla, a Sant Feliu de Guíxols, i a la tarda Girona acollirà una de les manifestacions convocades per l'ANC.
6: A Lleida, els actes de celebració de la Diada s'han centrat en dos figures lleidatanes: Ricard Vinyes, pianista de qui enguany se celebra el centenari del seu naixement, i Josep Vallverdú, escriptor que va morir aquest passat mes de juliol. El president de la Diputació, Joan Talarn, ha recordat així el paper de Vallverdú amb el català.
18: Perquè Vallverdú, al final, va explicar aquest país a les seues novel·les, als seus assajos, amb traduccions, amb classes, amb converses, va fer de la llengua un espai habitable per moltes generacions. I va contribuir decisivament a donar-nos una paraula en què dir-nos a nosaltres mateixos. Ponent. Som ponent.
6: De la seva banda, l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha fet referència als resultats de l'extrema dreta a Alemanya recentment i ha llançat aquesta advertència.
19: Què ha canviat perquè no recordem tot això? Què ha canviat perquè els ciutadans lliurement elegeixin opcions que blanquegen aquestes situacions de la història d'un país? Fer memòria no vol dir quedar-se atrapats en el passat ni mirar-los per jutjar. Serveix perquè determinades coses no tornin a passar.
6: L'acte ha estat amenitzat amb peces de Ricard Vinyes a càrrec de l'orquestra Julià Carbonell i també la coral Maristes Montserrat.
1: Uns actes dels de la Diada que hi començaven amb tensió i càrregues policials al fossar de les Moreres, 3 detinguts i 7 investigats per desordres públics després que centenars de simpatitzants de l'esquerra independentista tractessin de trencar el cordó policial per boicotejar l'ofrena floral d'Aliança Catalana. Més detalls, Sergi Bassoles.
20: Els tres arrestats ahir al vespre és previst que passin avui a disposició judicial. Se'ls investiga per un presumpte delicte de desordres públics, com també a d'altres 7 manifestants que han quedat investigats. Es tracta de 2 dones que volien llançar pintura des d'una terrassa de la catedral i 5 homes que sí que van aconseguir colar-se a la plaça del Fossar de les Moreres i llançar pols de pintura a alguns militants d'Aliança. De fet, aquest va ser un dels moments de màxima tensió, ja que va tenir lloc durant els discursos d'Oriols i d'altres càrrecs del partit d'ultradreta. Tot plegat en un context en què diversos grups de l'esquerra independentista havien convocat una concentració amb l'objectiu declarat d'impedir que Aliança Catalana celebrés el seu acte i on les càrregues policials van ser més que presents. I malgrat que l'ampli dispositiu desplegat pels Mossos va permetre dur a terme l'ofrena floral dels Torriols, la policia catalana va haver d'escortar-la a ella i a d'altres membres del seu partit quan abandonaven el fossar de les Moreres.
1: Sortim del mig. Doncs els sindicats Comissions Obreres i UGT de Catalunya, que també han participat a l'ofrena floral, el monument de Rafael Casanova, han reivindicat el caràcter integrador de la societat catalana i han alertat dels perills que tenen l'odi de l'extrema dreta i la divisió, sobretot per la classe treballadora. Escoltem la secretària general de Comissions, Belén López, i el de la UGT, Camil Ros. Sembla que no els podem escoltar. Més coses. Parlem ara de la pesta porcina africana, perquè el Departament d'Agricultura treballa actualment amb l'escenari de poder flexibilitzar abans que acabi l'any les restriccions als municipis de risc, segons ha explicat el conseller Òscar Ordeig a Ràdio 4. Amb més detalls, Mireia Moreno.
21: Sí, abans que acabi l'any o fins i tot abans que faci un any del brot, és a dir, aquest novembre. Ara mateix són 19 els municipis que tenen restriccions d'accés al medi natural i això inclou els accessos al Parc Natural de Collserola, que continuaran tancats almenys fins a finals d'any. Però el buidatge sanitari va a bon ritme i la malaltia no ha sortit de la zona considerada de risc, i això és el que obre la porta a poder flexibilitzar restriccions de cara a la tardor. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, en declaracions a Ràdio 4.
22: Quan haguem acabat el buit sanitari, quan ja no surtin positius, els tècnics els hi proposarem aviam si es pot entrar en una nova fase i flexibilitzar les restriccions, evidentment. I esperem que això pugui ser abans de que faci l'any. abans que acabi l'any.
21: Ordeig ha tornat a demanar disculpes als municipis afectats per les restriccions i ha avançat que en els propers dies convocaran els seus alcaldes en una reunió.
22: Demanar disculpes, com ho he dit sempre, sabem que les restriccions doncs, suposen un tràngol per la mobilitat i la sortida del medi natural de les persones. Agrair també la col·laboració. Els reunirem els propers dies als alcaldes precisament per enfocar aquesta tardor i per dir-los com estan les coses.
21: També a la tardor es publicaran, assegura, les bases de la convocatòria d'ajudes dirigides al sector que el govern va aprovar fa una setmana. Segons el darrer balanç del departament, aquesta darrera setmana s'han detectat 2 positius de PPA. Recordem que ha de passar tot un any sense cap positiu per poder donar per finalitzada l'alerta sanitària.
1: Gràcies, Mireia. Ara sí que podem escoltar la secretària general de Comissions, Belén López, i el de la UGT, Camil Ros, que han alertat aquest matí dels perills que tenen l'odi de l'extrema dreta i la divisió, sobretot per la classe treballadora.
0: Tenim clar que la construcció nacional de Catalunya, avui en dia més que mai, és indissociable en la lluita contra el racisme, contra la xenofòbia, contra la desigualtat i contra la precarietat laboral.
5: Dir a aquella gent que té intenció en algun moment de votar-los que l'odi ni els hi pujarà els salaris ni els hi baixarà els lloguers, que l'odi no millorarà la sanitat pública o l'ensenyament, que l'odi l'únic que fa és dividir-nos.
1: Edició migdia. Els metges catalans faran vaga indefinida a partir del 28 d'octubre. El sindicat majoritari Metges de Catalunya

0: En el 50è aniversari de la primera celebració oficial de l'11 de setembre després de la prohibició de la dictadura franquista. Va ser el 1976 a Sant Boi de Llobregat perquè a Barcelona es va impedir Agnès Batlle.
1: Fèiem i érem, volíem ser-hi, però que al cap de 50 anys estaríem parlant d'això, ni loca.
2: L'actriu Pepa Arenós va ser la presentadora de l'acte de la Diada 1976 a Sant Boi de Llobregat. Havent-se prohibit l'acte a la Ciutadella, es va externalitzar cap a fora de Barcelona amb la intenció que fos menys massiu. Es va optar per la ciutat on estava enterrat Rafael Casanova i, lluny del que s'esperaven les autoritats, l'acte va ser multitudinari i vigilat.
1: I me'n recordo que va passar un helicòpter i tothom... I que ens tracten de terroristes, però són ells els terroristes. I la gent va aplaudir. Sempre m'he saltat els guions, eh?
2: La tensió hi era, fins i tot una veïna que hi va ser, ho recorda així.
3: Clar, vam estar molt pendents de si anar... Per exemple, els meus pares em deien, no hi vagis, a veure si hi haurà merder, però de fet era una manifestació autoritzada, vull dir, no... Sobretot el que va ser molta emoció, molta il·lusió i molta esperança.
2: Sant Boi va tornar a recuperar el protagonisme a nit de la Diada amb un concert únic on hi van actuar, entre altres, Lluís Gavaldà, Muixca, Gret, Els Amics de les Arts, Joan Garriga, Ismael Serrano o David Caravent. I avui la música torna a Barcelona amb la Festa per la Llibertat, organitzada per Òmnium Cultural al Passeig Lluís Companys, una banda de DJ Trapella i DJ Casú, i serà vinguts directament del País Valencià, on cada vegada més es relega la música en valencià i en la seva etapa de comiat, La Gossa Sorda.

Nosaltres ho deixem aquí, que acabin de passar una molt bona diada. La informació continua en aquesta sintonia i també al portal web rtv-e.cat. Passin molt bona tarda i gràcies per confiar en la ràdio pública.

0: al quart temps. José María Rubí.
1: Molt bona tarda i molt bona diada. Durant la propera mitja hora escoltarem a Joan Laporta tocant de peus a terra, aprendrem d'un dels millors esportistes de la història i coneixerem els secrets de Madrid, el nou circuit del Mundial de Fórmula 1, i ho farem amb un dels pilots que ha pogut donar-li més voltes abans de la seva estrena oficial. Rebeu també la salutació del Jaume Riello aquí al meu costat i de l'Helena Ramos i el José Gil a la realització tècnica. Arrenquem!

0: Barça ha anunciat fa una estona la renovació del davanter egipci Hamza fins l'any 2030. Així, a més, li augmenten també la clàusula de rescisió, que era només de 15 milions d'euros. Un Barcelona que ha tornat a la feina després del dia de descans d'ahir. Els de Flix ja preparen la visita al Llevant de diumenge. Els hi queda un sprint de 3 partits abans de la primera aturada de la competició. Germà García, avui ha estat el president Joan Laporta l'oferent al monument de Rafael de Casanovas, qui s'ha sumat al que dimecres escoltàvem a Rodri. L'inici està sent brillant, però només és això, l'inici.
1: Sí, de fet, Laporta s'ha mostrat molt il·lusionat de com ha començat la temporada, però també ha estat prudent demanant esforç i treball.
2: Todos estamos muy ilusionados y lo que tenemos que hacer es seguir con esta actitud, porque la ilusión es muy importante, pero el trabajo y el compromiso son también muy importantes.
1: No ha defugit que el gran objectiu de la temporada és la Champions i que la plantilla enguany és molt compensada.
2: Lo que sí que hemos hecho

0: És un gust presentar-li als oients del quart temps el Sergio Heredia. Molt d'ells ja el coneixeran, però els que no han de saber que és un dels periodistes esportius que millors històries explica i que millor les explica. És periodista del diari La Vanguardia. Sergio, què tal? Bona tarda.
1: Molt bona tarda, estimat Rubí, com vas?
0: Benvingut o ben retrobat, que el Sergio és un vell conegut de Ràdio Nacional d'Espanya.
1: I jo molt feliç de que compteu amb vosaltres, amb mi, per explicar historietes, que és el que més m'agrada d'aquesta professió periodística.
0: Al Sergio li hem demanat que sigui tan generós com perquè ens ajudi a ampliar la nostra cultura esportiva i relacionat o no amb fets més lligats a l'actualitat, li hem demanat, insisteixo, que ens faci coneixedors de fets importants, destacats de la història de l'esport, o amb els personatges que tothom ha de saber, i no només per guanyar el quesito taronja en el trivial, sinó per l'autorealització d'un mateix. I el Sergio ha volgut començar, doncs, probablement amb un dels millors esportistes de la història, precisament, i sens dubte jo crec que el més gran de la història dels Jocs Olímpics. Fa 10 anys, Sergio, fa una dècada que va decidir que deia adeu, que penjava el seu banyador, el Michael Phelps.
1: Sí, senyor, Michael Phelps, que per jovenets, doncs potser, com tu bé explicaves a començament, doncs potser no sabran o no hauran sentit parlar d'ell, però que en el seu moment, entre els Jocs d'Atenes 2004 i els Jocs de Rio 2016, és a dir, 4 edicions olímpiques, va aconseguir 28 podis, és a dir, més que ningú de cap altre esportista a la història de l'olimpisme, 28 podis, 23 d'ells d'ors, que també és més que mai cap altre esportista a la història olímpica, i que, per cert, era nedador. Però la seva història no només ens interessa per tots els seus èxits únics, sinó més aviat també per tot el que ell ha viscut, perquè l'experiència vital de Michael Phelps va molt més enllà dels èxits, sinó és una història de superació vital. No t'oblidis que entre els Jocs del 2012 de Londres i els de Rio 2016 va estar en un procés de desintoxicació per alcoholèmia. I a conseqüència de tot això va crear la Fundació Michael Phelps per ajudar els joves que pateixen episodis de depressió, d'addiccions i d'ansietats.
0: Si haguéssim de basar-nos en la seva figura, com bé dius, només pels seus èxits, doncs acabaríem ràpid, veritat. Llegiríem el seu currículum i Michael Phelps seria poc més que uns quants números. Però, Sergio, estem davant d'un personatge gairebé mitològic, no? Michael Phelps ha estat a l'Olimp, ho estem explicant, i ha estat a l'infern.
1: Ha estat a l'infern i, en certa manera, tota aquesta experiència vital l'ha portat a mirar de compartir-ho. Ell no viu, actualment, no viu dels seus èxits, sinó que més aviat viu dels seus patiments com a esportista. És a dir, mitjançant la Fundació Michael Phelps, ell practica congressos, fa congressos, fa seminaris, fa xerrades, fa tertúlies i ajuda a persones amb problemes, com et comentava, d'addiccions o d'ansietats o de depressió, que és una malaltia que ell actualment encara pateix. Ell diu que li costa sovint aixecar-se del llit per treure endavant el dia a dia. I d'aquesta experiència, doncs, la seva generositat el porta més que no pas a parlar de natació i d'esports en general i dels seus grans èxits, sinó més aviat dels seus patiments. És més, ell mateix explica que dels seus 4 fills, ell no vol que cap d'ells nedi. Ell va patir molt quan nedava. Les ansietats i les depressions van aparèixer en el temps en què ell competia i no vol que els seus fills passin per aquestes mateixes experiències.
0: Nosaltres no som com Michael Phelps, això és una evidència. Què més haguéssim volgut? Però Michael Phelps sí és com tots nosaltres, oi, Sergio? I per això és una persona, no només un esportista, que mereix ser un referent.
1: Sovint ens oblidem, però els esportistes són també persones que viuen una carrera professional molt curta, molt més curta que l'habitual, amb potser molts més èxits, però que implica un procés de maduració també previ al que passem molts de nosaltres, és a dir, que molts d'ells, quan tenen 25, 26, 30 anys, com a molt, doncs ja han viscut molt més que un ésser humà convencional, però no deixen de ser això, éssers humans, amb els seus patiments i les seves malalties i les seves petites històries que han de confrontar més enllà dels èxits esportius.
0: Jo crec que és un bon aprenentatge per tots, per nosaltres també, Sergio. A la vida res és gratis i l'alta competició i l'alt rendiment sovint tenen un preu que qui decideix pagar-lo, com per exemple el Michael Phelps, doncs després també ha d'arrossegar les cicatrius.
1: Sí, senyor. Ell ha viscut els números quan era esportista. Els números, ja com t'he comentat, són molt importants. I tot això és el que ell portava a sobre a la seva carrera esportiva. Tant tu com jo recordo que tu i jo vam coincidir als Jocs de Rio. Mm-hmm. No sé si estàvem junts en el moment que Phelps va fer un dels seus títols olímpics en aquella piscina, però jo sí que el vaig veure, i el vaig veure sobretot feliç. Saps per què, Rubí?
0: A veure, per què?
1: Perquè va tenir oportunitat de compartir aquell èxit amb el seu petitet fill Boomer, que és el primogènit, és el primer dels seus quatre fills, que ja havia nascut en aquell moment i que era un bebè, que segurament no ho recordarà vitalment, però sí que mitjançant les imatges, però ell estava a la piscina i el Michael Phelps va aconseguir un or i va córrer trencant el protocol per pujar-se a les grades i abraçar i petonejar la seva criatura, el petit Boomer, que encara era un petit bebè en aquella època.
0: Nosaltres avui amb el Sergio Heredia estem volent doncs, recordar la dimensió de la figura de l'esportista i de l'ésser humà del Michael Phelps després d'una dècada que anunciés la seva retirada. Sobretot li agraïm aquesta faceta humana, aquest tipus de referent que ha fet un cop havia penjat el banyador, però, Sergio, si mirem el currículum esportiu i els números, no sé quantes edicions dels Jocs Olímpics caldrà que passin perquè algú repliqui el que va fer el Tauró de Baltimore, eh?
1: En aquells temps, quan parlàvem d'esports olímpics, els referents eren Michael Phelps a la piscina i Usain Bolt a les canxes d'atletisme. Han passat uns quants anys, gairebé els més jovenets hauran de recórrer a les hemeroteques o potser a les xarxes socials per recuperar imatges i històries de Michael Phelps i d'Usain Bolt, però eren autènticament meravellosos i eren els grans dominadors de l'esport mundial en aquells moments.
0: Els grans referents de fa 10 anys, referents dintre i fora de la piscina, dintre i fora de les pistes. Sergio Heredia, company del diari La Vanguardia. Veurem per quins camins ens porta l'actualitat esportiva en els propers dies i a on i a qui ens acosta la propera vegada que ens parlem. Gràcies, Sergio.
1: Fins aviat. Vinc a donar-li voltes a les historietes. Fins aviat, Rui.
0: I així acaba la primera setmana de la història del Quart Temps. Nosaltres ens ho hem passat genial. Esperem haver-los informat, haver-los entretingut i, sobretot, haver-los acompanyat com es mereixen. Tornem el dilluns. Que passin molt bon cap de setmana. Adéu.

0: Són les 3.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. Les institucions i els partits polítics tanquen files contra l'exclusió davant l'auge de l'extrema dreta. Són dels parlaments durant els actes de la Diada Nacional de Catalunya que han arrencat aquest matí amb les tradicionals ofrenes florals al monument de Rafael Casanova. El govern de Salvador Illa ha reivindicat una Catalunya oberta sense exclusions en un món que tanca fronteres. Sílvia Paneque, portaveu de l'executiu.
2: Al nostre país ningú és més català que ningú. Al nostre país l'odi no hi té cabuda. Catalunya som tots i totes.
0: En la mateixa línia, el president del Parlament, Josep Rull, ha reivindicat la cohesió interna de Catalunya i la diada dels 8 milions de catalans. Ha lamentat, però, que continua sense ser una jornada normal.
3: Amb dos diputats a l'exili, el president Carles Puigdemont i el conseller Lluís Puig, més enllà del conseller Comín. I això és una infàmia.
0: En els actes institucionals de la Diada, també han parlat les entitats, Òmnium Cultural ha celebrat el seu acte polític, el president Xavier Antich ha fet una crida a la cohesió social i ha apostat per deixar de normalitzar l'extrema dreta.
4: No hi ha res, res menys català que expulsar de la catalanitat una part del país. Què ens hem tornat bojos? Si deixem de ser una societat d'acollida, perdem el més rellevant de la nostra raó de ser.
0: Parlament dels partits polítics i les entitats abans la manifestació d'aquesta tarda, 5:45, convocada per l'ANC, una manifestació descentralitzada a Barcelona, Amposta i Girona. Aquesta hora està en marxa a Nova York un acte d'homenatge a les més de 3.000 víctimes de l'atemptat de les Torres Bessones. Aquest divendres es compleix el 25è aniversari de l'11S. El primer dels actes ha estat un minut de silenci quan passava un minut de 3:45, el moment exacte en què el primer dels avions es topava contra la Torre Nord.
5: Alana Abraham.
6: William F. Abrahamson.
5: Richard Anthony Achetta.
6: Henrik Bernard Ackerman.
0: Aquesta hora, a les 3, el president dels Estats Units, Donald Trump, assisteix a un homenatge al Pentàgon, on prop de 200 persones van perdre la vida. És el segon any que el mandatari commemora l'11S al Pentàgon i no a la zona zero de l'atac, on se'l va veure per última vegada el 2024. A Espanya també hi ha hagut actes d'homenatge. El rei Felip VI, acompanyat de la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha fet un acte militar a la base naval de Rota, a Cádiz, amb les forces armades dels Estats Units i de l'Armada espanyola. Doncs l'Agència Internacional de l'Energia torna a revisar a la baixa el pronòstic de demanda mundial de petroli pel que queda de 2026, a 2,5 milions de barrils al dia. La causa és l'alça vertiginosa dels preus dels hidrocarburs, especialment del dièsel, que als Estats Units ha assolit una dimensió de rècord. El preu galó de dièsel, que equival a 3,8 litres a Europa, supera els $6, un preu que a Espanya encara és més car. L'encariment del preu del petroli és derivat de la guerra de l'Iran i del trànsit de vaixells de l'estret d'Hormuz. De fet, l'Iran i els països del Golf es reuniran previsiblement dilluns per abordar un possible acord sobre el trànsit de l'estret d'Hormuz. Segons informa el Financial Times, la proposta ve d'Oman i l'Iran i consisteix en establir un corredor per al trànsit d'embarcacions comercials per l'estret de manera que els vaixells entrarien per aigües iranianes i sortirien per territori d'Oman. El Partit Popular critica que el president del govern, Pedro Sánchez, no hagi defensat Ceuta després del comunicat emès pel Marroc aquest dijous al vespre sobre la crisi migratòria. El diputat popular Juan Bravo insisteix que per acció o per omissió el Marroc està al darrere de l'entrada massiva de persones el juliol.
7: Estableciendo la responsabilidad de Marruecos por acción o por omisión. Y estableciendo también que debe haber una relación leal y de vecindad con Marruecos, pero amparada en la legalidad.
0: De la seva banda, el Marroc adverteix que no permetrà que se l'utilitzi com a boga expiatori o com a objecte de càlculs electorals, enmig de la disputa política a Espanya, i critica que se'l segueixi assenyalant en relació a l'entrada de migrants. Sobre el terreny, la situació continua sent molt delicada a Ceuta. Aquesta matinada, un incendi al Tarajal ha cremat una quarantena de barraques on dormien molts migrants que havien creuat la frontera. Les flames no han deixat ferits, però han obligat a reallotjar molts dels migrants. I pel que fa a Rodalia, s'ha resolt una incidència a la R1 i s'ha restablert la circulació entre Sant Pol i Calella. Els trens recuperaran progressivament la seva freqüència i l'horari de pas habitual. Doncs això és tot per part nostra. Com saben, la informació continua aquesta sintonia.
1: Ràdio 4. La ràdio que t'escolta.
8: Hanan, explica'm què és aquesta nina.
9: Pues mira, aquesta nina li tinc molt de carinyo, sí, perquè és de l'últim viatge que vaig de tornada del Marroc,
8: sí,
9: i van començar a fer com de souvenir la nines amb la vestimenta de les dones de les muntanyes, que normalment les veiem a les portes de les medines, dels mercats que venen menta,
8: sí,
9: i és com anava vestida la meva àvia.
8: Ah.
9: Llavors, porta la vestimenta, està molt bé, és una nina molt senzilleta, però està el barret, aquest delantal que porta, i és com una mica, per mi, ha sigut un gest de, per part de en aquest cas, doncs, del Marroc, de reconèixer la riquesa que han aportat totes aquestes dones,
8: sí,
9: i que és un món més enllà de l'estereotip del té i les pastes, no? I que
8: és que hi ha molts estereotips,
9: hi ha molt estereotips.
8: Després en parlarem.
9: Exacte,
8: però
9: llavors
8: molts.
9: Em va semblar com molt bonic que per fi doncs tinguin un lloc, no?
8: Un reconeixement.
9: Un reconeixement. Després el barret,
8: sí,
9: per mi
8: fa gràcia. Són així, també?
9: Són així, sí, tenen una miqueta més de coloraines.
8: Són de palla.
9: Són de palla.
8: Uh-huh.
9: I
8: amb unes borles a dalt.
9: Exacte, eh? Aquestes, sí, borles normalment tenen més colors.
8: Sí.
9: Vale? I recorden també una mica, si veiem la vestimenta de les dones de Menorca antigues,
8: sí,
9: de camp.
8: Sí, amb aquestes faldilles llargues.
9: Llargues,
8: fins,
9: amb
8: fins
9: coloraines,
8: terra, sí,
9: doncs tenen una miqueta un aire,
8: és
9: no?
8: És veritat.
9: Llavors, és aquest fet de que
8: aire
9: hi ha
8: mediterrani.
9: Un mediterrani que ens uneix, que ens, sí, enriqueix. Llavors,
8: I ens separa.
9: Llavors, jo li tinc molt de carinyo, la tinc guardada, i és una mica, pues, això de que hi ha una referència cultural de la riquesa que, d'alguna manera, en aquest cas la meva àvia i moltes àvies de molts catalans que tenen a casa.
8: Avui la nostra irrepetible és la mediadora social i traductora Hanan Sharruk.
1: Irrepetibles amb Carles Mesa.
8: Hanan Sharruk, benvinguda a Irrepetibles, moltes gràcies.
9: Gràcies a vosaltres per convidar-me.
8: A més, autora d'aquest llibre que tenim sobre la taula, Coraje, el precio de la libertad, publicat per Secotia. Abans d'explicar tota la teva història, Hanan, que és molt interessant, avui és 11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya. Què significa per tu la Diada?
9: Doncs la Diada Nacional dels Catalans, i com a catalana no puc fer res més que festejar i viure-la i transmetre-la com l'he transmès a la meva filla, no?
8: Uh-huh.
9: És un punt de trobada, d'un sentiment social, cultural, que ens uneix i que forma part d'una realitat molt ampla, no? I que, sobretot, és una diada per celebrar l'enriquidós que és la nostra societat i com va creixent, no?
8: Uh-huh.
9: Llavors, és la diada de tots i per tots. Jo crec que és un lloc que de trobada.
8: Al llarg de la conversa, evidentment, parlarem d'identitat, però creus que hi ha gent que no et considera catalana?
9: Sí.
8: Sí.
9: Sí, sí, sí, sempre ha hagut qui, per un costat i per un altre, eh? No ens creiem que sempre aquells que parlen de la supremacia,
8: sí,
9: són,
8: sí, sí,
9: no, no,
8: sí,
9: també
8: sí,
9: els altres.
8: Tant és així que al llibre tu escrius: "Mi nombre es marroquí, pero nunca me sentí una inmigrante. También es cierto que no soy un ejemplo de integración en la sociedad catalana. Soy catalana y española." Explica-m'ho.
9: Sí. Mira, perquè jo, filla d'immigrants, que he tingut la riquesa, el privilegi d'enriquir-me de diferents elements culturals, i que m'han format la meva personalitat, la meva identitat, per alguns m'han volgut com a, mira, és que ets filla d'immigrants i per tant et reconeixem i t'interpel·lem dintre d'aquest marc folclòric, no?
8: Yeah.
9: Del té, les pastes, la música.
8: Sí, o allò horrorós de Els altres catalans.
9: Exacte. I fixa't
8: què vol dir
9: tu,
8: els altres catalans?
9: I fixa't tu que som tan no. així sí. que et donem espai com la quota, no? Uh-huh. I jo no he volgut mai ser la quota de res. Jo li dic als joves, sobretot, que mai siguin la quota de ningú, que siguin ells, no? Uh-huh. I jo el que he volgut ser és jo, amb tot. Llavors, com a catalana, com a espanyola, pues és que si jo n'és, diguéssim, excloent elements que m'interpel·len diàriament, uh-huh. des de la meva infantesa, seria absurd, no? I crec que anem cap a un món que es nutreix de riqueses, no? I que sóc una persona que he sigut, justament, per lo que he dit al principi, molt crítica amb el tema de com s'ha plantejat el tema del multiculturalisme, no?
8: Sí.
9: Que no vol dir que vagi en contra de ningú, uh-huh. sinó que, justament, per ser rics i que realment aquesta riquesa sigui real i no folklòrica, pues que es conegui a les persones, no? Mm. Perquè a mi em pots identificar amb, potser amb cuscús que he menjat amb normalitat a casa, però també em pots identificar amb que a casa jo estava encantada de veure l'Harare a TV3, perquè forma part de mi, de la meva infantesa,
8: sí, de la
9: no?
8: teva identitat.
9: Llavors, clar...
8: Tirem la vista enrere.

0: Explica'm què és això.
1: Mira, aquesta és una cançó molt antiga, algeriana, que es va fer una versió més moderna dintre del lo que era la música rai, que era una fusió de música àrab, pop, amb un grup algerià francès, no? I parla del sentiment de l'immigrant, no? Llavors, però d'una manera que... d'aquell sentiment de l'immigrant que mai acaba d'arribar, no? Llavors, jo no tinc nostàlgia, perquè jo sóc catalana, espanyola, no tinc nostàlgia del Marroc, però sí que hi ha un sentiment que l'he vist, en aquest cas, a la meva mare, d'aquella nostàlgia, d'aquella enyorança de viure's uns sorolls, una música, una forma de viure, l'he vist a casa. Llavors aquesta música no trasllada tant al país que tu no coneixes, sinó en aquell sentiment que viuen els teus pares, no? A casa, no? I li dona cos, no? Llavors aquesta cançó a mi m'agrada molt perquè a més no idealitza el tema migratori, no? Sinó que parla d'una manera d'aquella idea de que un no acaba, l'immigrant quan surt, si no supera certs reptes, se sent com que mai acaba d'arribar, no? Jo sempre dic que...
0: No és ni allà ni aquí, no?
1: Exacte, i crec que aquest és el gran fracàs, que un ha d'entendre que un cop que ha migrat té que fer el procés de convertir-se en ciutadà. Per una qüestió de responsabilitat, especialment ja quan ets pare, tens càrrega familiar, no? Perquè si no, estar en transició és una inestabilitat que porta a molt desordre en diferents elements. No?
0: Queda clar. Hanan Serruk Ahmed, vas néixer a Barcelona el 24 d'agost de 1974. Per tant, infantesa en aquells anys 70-80. Com la recordes?
1: Feliç. Recordo amb contrastos, perquè doncs, quan hi havia en aquells moments de vacances que anàvem a veure la meva àvia, i llavors...
0: Al Marroc, eh?
1: Al Marroc, doncs aquella senyora gran, aquella forma de viure, recordo especialment, i em sembla que a tots els nens, la bola de cristal. Jo soc fan de la bola de cristal d'Alaska. I el que era la cultura d'EGB, perquè a EGB pues, no només era un sistema educatiu, sinó hi havia tota una cultura, una manera d'anar al col·legi, la relació amb els mestres. Crec que per mi és molt especial, com pot ser per qualsevol altra persona d'aquella època, perquè la comparem amb ara i la tenim molt... amb molta enyorança de...
0: Idealitzada, moltes vegades, no?
1: Potser idealitzada, sí. Però en el meu cas va ser un moment de... que jo recordo feliç, perquè era una nena molt inquieta, molt inquieta.
0: Que feies moltes preguntes?
1: Preguntes i molt reaccionària. Jo recordo...
0: Ho dic perquè, jo no sé, per exemple, si li preguntaves als teus pares per què van venir aquí, com va ser aquell viatge... Si la teva mare, la Fàtima, t'ho va explicar alguna vegada.
1: I una vegada que em vaig emprenyar, sí que li vaig preguntar, perquè tenia records...
0: Et vas emprenyar?
1: Sí, em vaig enfadar molt i li vaig dir, però per què estem aquí? Perquè em recordava, va ser després de la mort del meu pare,
0: sí.
1: I sentia com un buidor, i pensava, per què estem aquí? Ens hem quedat com soles, al Marroc hi ha més família, i em va dir, és que és, aquesta és casa teva.
0: Clar.
1: Ella em va contestar així, molt senzilla. Pensa que la meva mare pertany d'aquella realitat migratòria de la gent de les muntanyes, del Marroc, que no han vist... Jo sóc la primera a la meva família que agafa un llapis, que venia en un entorn rural, que no sabien llegir i escriure. Llavors, esclar, arriben aquí i tenien unes condicions que passen de ser súbdits a tenir un estatus de ciutadà que es van sentir acollits.
0: Clar.
1: I segurs. Llavors, però el sentiment impulsiu d'una nena, això no ho reflexiona, no?
0: Uh-huh.
1: Però després va passar i jo ni en cap moment he arribat a pensar que teníem que anar a un altre lloc o no, perquè casa meva, en aquest cas, doncs,
0: era casa teva. Sí, sí.
1: Catalunya,
0: primer
1: Figueres.
0: Primer Barcelona, després sí. Figueres, quan tenies 4 anys.
1: Sí.
0: Per què?
1: Pues, qüestions que ara s'entendrien més bé que llavors. És que la vivenda i les condicions que podien accedir com a migrants a Figueres no eren les mateixes que hi havia a Barcelona. Llavors ja, imagina't.
0: O sigui, com ara.
1: Com ara,
0: com
1: exacte.
0: Ara, sí.
1: I es van arrelar més. Llavors la meva mare també va començar a treballar i hi havia un procés normal d'evolució, d'ascensor social, diguéssim.
0: Mm-hmm. Anem al col·legi. Expliques el llibre que va ser la primera nena d'origen magrebí escolaritzada a Figueres, 1980. Vas patir algun tipus de discriminació?
1: Els nens sempre els sorprèn el que és diferent.
0: Sí.
1: No? Jo sí que recordo la vegada que em vaig posar les mans amb henna,
0: mm-hmm.
1: que va haver-hi uns quants que van dir «Ai, mira això què és!», no? Però igual que hi ha aquesta reacció per part meva, em va dir «Pues això és henna i tu no saps el que és». I això. No especialment, perquè uh-huh. havia crescut i jo era la Hanan.
0: Sí,
1: era
0: una més.
1: Era una més, uh-huh. no tenia res més diferent, no? Llavors, clar, no hi havia cap discurs, especialment d'ells i nosaltres. Jo no feia una activitat diferent. Jo participava de totes les activitats esportives, culturals. No hi havia elements que em fessin sentir que tenia que respondre a uns criteris diferents de la resta. Per tant, era un grup d'infants amb molta cohesió.
0: Uh-huh.
1: Llavors, a l'hora del pati, de què parlàvem? Pues de la revista Superpop, de la música, que el programa Tocata, la Vuelta al Mundo en 80 dies que vèiem
0: del
1: Willy Fogg.
0: Sí.
1: Llavors, elements en comú. La meva mare, pues, quan hi havia un cumpleaños, jo anava i em recordo que teníem que comprar-li el regal. Llavors, clar, no hi havia cap
0: element... O sigui, normalitat absoluta.
1: Normalitat absoluta. No hi havia uh-huh. cap separació ni res. Una vegada va haver-hi un professor d'un curs superior que parlava del Marroc i va preguntar, i això d'Àfrica? I recordo que un nen va dir, no pot ser perquè està aquí. I va contestar, i jo, Àfrica, no, jo era més petita. Res més. Vull dir, no hi havia elements que em diferenciessin.
0: Dic normalitat fins que quan tenia 6 anys mor el teu pare.
1: Sí.
0: Ho recordes?
1: Jo recordo, és un moment de xoc.
0: Clar.
1: Perquè tinc ja la imatge de quan m'ho diuen, la tinc gravada, que jo estic al menjador i em va sobtar veure la meva mare a l'hora del menjador.
0: Uh-huh.
1: Recordo la senyoreta Paquita em crida. Diu, vine, vine, carinyo, que et vol la teva mare. I fixa't que em recordo que em va agafar de la mà i era hivern i la tenia la mà la senyoreta Paquita molt calenta. I em recordo d'aquest escalfor, no? I aquell moment... ella no sabia com dir-ho i la senyoreta li diu Fàtima, digue-ho ara perquè jo estava com veient els nens es donen compte quan els adults miren diferent no? I en aquell moment recordo després va ser com una pluja de situacions d'emocions i de pujades i baixades.
0: Passa el temps i la teva mare es casa amb un altre home. Explica'ns qui era i per què tot canvia arran d'això. Era salafista? també ens hauries d'explicar què és el salafisme, perquè
1: sí.
0: ho entenguem.
1: Mira, fins ara, fixa't que hem parlat i no ha sortit en cap moment la qüestió de la creença religiosa.
0: És veritat.
1: No ha sortit, perquè no era el motor de la nostra vida. I això no vol dir que a casa meva no celebressin les festes que corresponien, no? La festa de sacrifici o la fi del Ramadan o el Ramadan, no? Però no eren el motor ni el guió de la nostra vida, no? Després de la mort del meu pare i un cert temps, pues, la meva mare, que m'ha explicat que venia d'un entorn que no tenia formació ni coneixement, pues, li van fer entendre que com a dona, que estava sola en una terra llunyana, ja no hi era la meva àvia tampoc, pues, que el millor era que es casés amb algú i que a més hi havia una persona que sabia llegir i escriure, que sabia el Coran, que era com un estatus superior intel·lectualment, que era una bona oportunitat per sentir-se protegida. Vull entendre que en el seu moment va pensar que era la millor decisió, no? de formar un altre cop una família, de sentir acompanyada. No? El quid de la qüestió és que aquesta persona és practicant de la corrent salafista, és la més
0: extrema.
1: Per entendre'ns, és la rama que diu que s'ha de tornar a viure l'islam com a l'època de que es va revelar el Coran, a l'època de Mahoma, no? I que ni tan sols creu en la política, però que si la política pot ser útil per instaurar aquesta corrent, pues, cal ser-hi, no? Inspira els jihadistes. No tots els salafistes són jihadistes, però sí que tots els jihadistes són salafistes, no? Llavors, allò va provocar, pues, que en aquest casament tot canviés, absolutament tot, no? Aquella, com he explicat abans, que no hi havia un ell sinó nosaltres, en aquelles relacions on jo era una més, on participàvem de tot, de la vida, on la meva mare havia deixat de ser una immigrant perquè s'havia convertit en una ciutadana més de Figueres, que la gent la coneixia, i la saludaven pel carrer, que si Fàtima, etc. Doncs això el considerava com un gest de contaminació de l'infidel. I van a començar a aparèixer les normes més radicals. Des de no escoltar música, a no veure la tele, només podien veure pel·lícules d'Iran, que l'argument sempre era el mateix, era que algú que deixava la religió anava pel mal camí, feia patir la família, després tornava al veure la llum de l'islam i tornava pel bon camí. La música no desapareix. La convivència, la vestimenta, el anar pel carrer, havies d'anar vigilant perquè...
0: Mare meva.
1: Perquè explicava, doncs, que esclar, que, perquè no només érem nosaltres, sinó la mateixa comunitat. Vull dir, pensa que abans d'ell, a Figueres, una ciutat petitona, la comunitat estava molt unida, però no només perquè eren d'origen marroquí, sinó que amb els propis figuerencs érem tots una pinya, no? La meva mare no era la immigrant, sinó que era la Fàtima, el mossèn de la parròquia del costat del col·legi la saludava, vull dir que érem comunitat, i allò es va trencar. Es va trencar, no?
0: Es va torçar tot.
1: Absolutament, no?
0: La vida sencera. Fins i tot et van fer fora del col·legi.
1: Clar.
0: Però per què?
1: Mira, tot comença perquè si l'avís primer era no has de tenir relació amb els infidels, no has de saludar. No, jo explico una anècdota on la meva mare s'atura a parlar amb uns i on després ens ve l'avís, l'amenaça de per què hi ha canviar la vestimenta. Llavors, i l'escola, perquè va considerar que una dona en la terra dels infidels

0: cola li va sobrepassar. Li va sobrepassar. Llavors, diguéssim, per la pressió, o sigui, la pressió d'ell, la capacitat d'incidència, l'argumentació religioso-moral que va imposar, i per no tenir un enfrontament violent absolutament, i perquè no enteníem realment el que estava passant, perquè d'alguna forma va fer creure a la meva mare que tot el que com havíem viscut llavors era totalment incorrecte, immoral. Mira, perdona l'expressió, però és com érem unes prostitutes, d'alguna forma, no? Llavors ell venia a posar-nos pel bon camí, no?
1: Tant és així que fins i tot va concertar un matrimoni per tu.
0: Exacte. La cosa era que sortir del col·legi per després casar-me amb una persona que havia escollit. No? Llavors, jo en allà sí que vaig començar a tenir por. Por especial, ment ja a nivell de... per la meva integritat física. I llavors ja no trobava el canal de comunicació real amb la meva mare. Era una situació... era tan extrema en el sentit de... vull ser una bona filla, vull ser bona súbdita, però al mateix temps entenc, i gràcies a Déu que jo havia tingut la infantesa que vaig tenir, el meu instint de supervivència intern em deia, això no és bo, no pot ser bo, no? Llavors, l'enyorança que tenia vers la meva escola, els meus amics, aquella soledat de sentir-me aïllada en un món que ja no tenia connexió amb ningú, em feia posar en dubte, en qüestionament, tots aquells preceptes totalitaris que m'imposaven i que quan em tancava a la meva habitació em plantejava, em sortien els dubtes, no? De què haig de fer? Com haig de fer? I prendre consciència molt petita de que tenia que de fugir, de protegir-me malgrat les conseqüències, perquè sabia que era o el tot o el no.
1: I decideixes fugir.
0: I vaig decidir fugir.
1: Què diu la mare?
0: No, això no... Jo vaig intentar explicar-li, però no entenia perquè no podia acceptar-hi. No ho podia assimilar i les conseqüències podien ser terribles. Llavors, quan vaig fugir, sabia que patiria el repudi. El repudi...
1: I fins i tot denuncies.
0: Sí, no només vaig denunciar, sinó que al fugir em troben a la Guàrdia Urbana, em porten primer a un centre d'acollida, després acaba la tutela a la Generalitat, i allà davant del jutge acabo denunciant el matrimoni forçat, les coaccions, les amenaces, la violència. I en aquell altercat es va fer tangible el repudi de la meva mare vers a mi d'una forma molt violenta. Sabia que podia passar i
1: de fet, et va donar un cop, no?
0: Va ser una situació de molta violència física, verbal, amb unes dimensions que en aquell moment els educadors que hi eren no van entendre el que era, no? El repudi, el rebuig absolut, no? Que fins al dia d'avui es manté.

0: Aquesta cançó et dona força, eh?
1: Molta.
0: De l'Alaska, a qui n'importa. Avancem amb la teva història. Deies que vas estar sota la tutela de la Generalitat de Catalunya fins als 18 anys. Vas entrar-hi amb 15. Com és viure tutelat, Hanan?
1: Pues mira, viure tutelat en aquell temps era viure d'alguna forma com en un pàrquing emocional.
0: En un pàrquing emocional?
1: Sí.
0: Ahà.
1: Perquè és un moment de contenció, en el sentit de que et treuen d'un entorn violent, però les dinàmiques no t'ajuden a entendre aquella violència en què estaves sotmès.
0: Ja.
1: I tu vas visquent internament coses que són difícils de treure, i és necessari treure-les,
0: clar,
1: però no hi ha l'espai ni hi ha els recursos.

0: Tant és així que vas caure en una depressió.
1: Vaig caure en una depressió important, que vaig arrossegar durant...
0: Amb un intent de suïcidi.
1: Efectivament, ja fora del centre, ja amb sent major, bueno, sent major d'edat, sí. Després veient el panorama que tenia, se'm va anar a barrejar qüestions com l'estar al carrer, no? Fer 18 anys i haver sortit.
0: Què fas quan surts al carrer?
1: Quan surts en el seu moment, mira, vaig sortir en el 92, que faig 18 anys.
0: Sí.
1: I va ser, literalment, has fet 18 anys i ja pots marxar. Llavors, jo havia fet un parell d'amiguetes que havíem coincidit en...
0: O sigui, t'has de buscar la vida.
1: T'has de buscar la vida. Llavors, i a més em va explicar, bueno, ja has fet 18 anys, és la teva responsabilitat, has de sortir. I vaig dir, bueno, pues, jo em vaig quedar glaçada perquè dic, i ara què faig? Amb una situació administrativa molt, molt complexa, perquè malgrat haver nascut aquí, crescut i haver estat tutelada per l'administració, tenia la meva identitat administrativa, els papers, que tant es parla, no estaven solucionats. Jo encara funcionava amb un NIE, una identificació d'estrangera, i que s'havia caducat.
0: Llavors
1: passava a ser il·legal.
0: Déu-n'hi-do.
1: Llavors, la cosa divertida és que em van anar... les meves amigues em van acollir, que tenien una altra trajectòria també complicada... I aquell aniversari va durar una setmana, van dir, celebrem-ho i a veure què passa. I sí, sí, ens vam dedicar a celebrar el cumpleaños i vam tirar milles. Després va arribar el setembre i sóc una persona pues, inquieta, pensava, aquí haig de fer alguna cosa, això no puc estar en el món de la nit, el món... Era una persona inquieta, una persona molt sensible, i vaig dir, doncs, la lògica meva, jo vaig estar tutelada en un centre que estava a Girona, era doncs, tornar a la ciutat que havia nascut. La meva idea romàntica, vaig dir, doncs, tornem-hi per començar. I vaig tornar a començar. Mira, si ara digués que havia sigut com que fos una noia que acabés d'arribar amb una patera, seria el mateix. A nivell administratiu era el mateix. La diferència és que jo estava parlant amb català de Girona tancat i res més. Llavors anava fent feinetes, netejant escales. Gràcies a les meves amigues no vaig dormir al carrer. Que la perspectiva era que tenia que dormir al carrer. Em van comprar el bitllet de tren i llavors 30.000 pessetes, imagina't. I vaig anar a parar a l'habitació més barateta que hi havia, que era el carrer Robadors, darrere del Liceu, i tirant milles, apretant les dents, fins que, evidentment, com he dit abans, aquest aparcament emocional, sent una nena, perquè llavors jo em feia l'adulta, la dura, vaig patar.
0: I després de viure aquesta experiència... molt dolenta per tu, crees una associació que es diu Punt de Referència. Ara m'expliques com va anar tot plegat, però abans escoltem què deies a Televisió Espanyola l'any 1996.
2: Pensé que por qué no podían haber gente que quisiera ayudar a chicos que han salido de centros tutelares y ser como unos amigos, unos hermanos, ¿no? Que en el momento que estás con unas anginas o estás en cama, pues te llamen por teléfono, se acuerden de ti el día de tu cumpleaños o la cena de Navidad.
0: A veure, explica'm com va anar tot plegat. Això no ho havies escoltat a nou, eh?
1: No!
0: I quin paper va tenir el teu amic Marc?
1: Mira, és això...
0: Estàs emocionada, eh?
1: Sí, sí, perquè, mira, com jo he explicat, tens un repudi, pateixes un repudi, jo no tinc cap vincle familiar. Jo no tinc a ningú que em parli del meu passat, de quan vaig començar a caminar o com era quan tenia 15 anys. Llavors, ara això ho acabes de fer tu. M'acabeu de recordar com la meva veu de joveneta. Doncs mira, jo quan surto del centre, supero la burocràcia administrativa, tinc una feina, se suposa que dintre de tots els de les coses en contra les supero sola.
0: Sense ajuda psicològica?
1: Sense ajuda psicològica.
0: Mare meva.
1: Em vaig trencar, perquè sola deia, jo no puc seguir... Té que haver-hi alguna cosa més que treballar netejant cases, que els caps de setmana de la ruta al bacalao, i jo em vaig intentar suïcidar, no? Perquè estava sola, era una nena trencada, sense arrelament ni res. Per sort, em van trobar, vaig passar molt de temps amb l'hospital, amb tractament, i vaig recuperar-me. I quan vaig tornar a estar d'alguna manera en joc, en la vida, vaig començar a treballar d'assistent a persones amb discapacitat. Vaig conèixer en Marc, que em va ensenyar a caminar. Una persona amb cadira de rodes em va ensenyar a caminar de nou a la vida. Ella m'escoltava i sempre deia, bueno, jo tinc un trauma i tu tens un altre. Jo no era conscient que ell prenia notes de mi. I un dia li deia, pues és que jo no sé què fer, perquè diu, pues si tu tens una idea meravellosa, dic, què dius? Diu, si tu estàs parlant dels centres, de com estàs tu, havia mort per suïcidi un company del meu centre, per tant, alguns tècnics van dir que era una de les opcions que agafàvem els nois que havíem sigut tutelats, que cap nen neix amb el desig de morir. Això ha de quedar clar, no? Que, sinó que hi ha un patiment.
0: Ja.
1: Llavors vaig començar a dir, pues, si hi hagués algú que volgués escoltar, que volgués acompanyar-nos, no cal que ens dongui, fixa't, ni vivenda, ni ajut econòmic, ni res, sinó aquella mà emocional que ens acompanyi en el procés de madurar i ser independents, i que ens anés avisant, perquè era el que necessitaven, no? Llavors em deia, un punt de referència, dic, pues sí. I va sorgir l'entitat punt de referència.
0: Que acabes deixant perquè allò es va convertir en una oficina administrativa més, no?
1: Evidentment, per principis, en el sentit de que el que jo no voldria per mi, jo no el vull pels altres per ètica, no? Llavors jo no participo segons quines coses, i en aquest sentit jo sóc molt estricta i alguns em consideren molt dura, però crec que em deca a la meva realitat.
0: I és aleshores quan comences a treballar a GES, que és una fundació privada que col·labora amb la Unitat de Menors de la Policia Nacional, en col·laboració amb d'altres països europeus, i crec que aquesta experiència, d'alguna manera, va ajudar a que la teva hostilitat, diguem-ho així, cap al món àrab canvies. Què és el que va canviar? Què és el que va passar?
1: Mira, jo tenia interiorment por, perquè el referent que em va quedar era el salafista. Llavors, quan veia qualsevol element del món àrab, o diguem, el que fan alguns ara, no? De que veuen un marroquí canvien de vorera,
0: sí.
1: Jo ho feia, perquè tenia aquesta idea.
0: Tu també ho feies.
1: Jo també ho feia, perquè tenia aquesta imatge. Tenia por, però tenia por també per la meva integritat física, perquè pensava, dic, jo he traicionat a tots aquests elements. Llavors, un policia em va dir, mira, necessitem algú que tradueixi. I vaig dir, bueno, jo no volia utilitzar l'idioma. No, tu saps d'Arija. Dic, bueno, sí, no. Era reticent, volia rebutjar aquesta riquesa. I em va dir, això és una riquesa necessària? I de molta utilitat social i cultural, i la necessitem. I vaig pensar, home, si algú naixís... Bueno, doncs vaig començar, i llavors em va picar aquesta curiositat i vaig començar a recuperar, perquè, és clar, vaig dir, ah, bueno, doncs d'aquí puc fer-ne alguna coseta. Doncs anava traduint quan trobaven els primers menes, en els anys 96,
0: sí.
1: A la comissaria que ja no hi és, a Via Laietana, la unitat de menors. Llavors anava traduint. Arrel d'anar traduint, va néixer aquesta relació amb la policia i em van començar a la Policia Nacional em va començar a conciliar amb els meus orígens. Fins al punt que en un treball, que en unes sessions que es tenien que fer a Casa Blanca, van demanar que anés. I jo pensava, dic, què vols dir que jo vagi? És que és una bogeria, jo que haig de fer-hi allà, què tinc a fer? I quan vaig arribar, vaig descobrir la gran manipulació que havíem patit a casa, la meva mare i jo, com l'havien radicalitzat, l'havien adoctrinat i l'equivocats que estava amb absolutament tot. Mm-hmm. Tot el que m'havien robat.
0: Clar.
1: La cultura, etc. I llavors això va ser un revulsiu per mi en el sentit de començar a voler enriquir-me, a buscar, a indagar i anar fora d'estereotips d'uns i d'altres.
0: Tant és així que has estat més de 20 anys com a traductora amb els cossos policials i també per evitar moltes vegades la radicalització dels més joves. No?
1: Exacte. Sí, sí. Arrel d'aquesta relació laboral que es va anar desenvolupant i l'experiència, pues, va portar a desenvolupar a nivell professional la relació amb els cossos i vaig començar vam començar a fer una mica de un ítem d'elements que porten a la radicalització, que no estan vinculats ni a la vulnerabilitat social, ni al sentit de xoc cultural, ni res, sinó que hi ha elements que es mouen a nivell polític, importants, on hi ha uns moviments islamistes que tant en el món àrab com a Europa s'estan expandint, s'estan arrelant, que es posen en contraposició a la democràcia, no? I ha sigut una experiència molt maca en el sentit de posar, donar-li sentit a tota una trajectòria, una vivència vital, diguéssim, complicada, dura, donar-li aquesta utilitat, doncs ha sigut un bàlsam importantíssim.
3: Tot és perquè hi hagi sort, avui toca l'estrena d'un nou...
0: Som a Ràdio 4, a Irrepetibles, conversant amb la mediadora social, traductora Hanan Serruc. T'agrada molt aquesta cançó de l'Exam Busto?
1: Sí.
0: Les nits del Liceu.
1: Sí, perquè, mira, el rock català... sempre ha sigut com... que l'han utilitzat com una... han volgut utilitzar-lo com una bandera...
0: Yeah.
1: És una realitat cultural que ens pertany a tots i l'Exam Busto sempre ha sigut un grup per mi molt autèntic, molt genuí, real, que ens parla a tots, no? Aquesta del Liceu, doncs clar, jo quan l'escoltava recordava les... quan vivia al carrer Robadors, aquestes realitats, i parla del carrer, no? O la cançó mítica de Més que la meva sang. Doncs, però fixa't, estic parlant de cançons que segons qui, no estaria pensant que podria formar part de mi, no?
0: Clar.
1: Potser l'exeriotip, pues, Alaska, perquè sempre... perquè ha sigut una banda, perquè Alaska ha sigut important, aquest missatge.
0: Sí, sí, sí.
1: Però
0: sí,
1: també... també forma part de mi, també,
0: sí, de la teva joventut.
1: De la meva
0: sí,
1: joventut,
0: sí.
1: No?
0: Parlem de política. Hi ha un moment en què coneixes Jordi Pujol, però decideixes no entrar en política, tot i la proposta.
1: Pues sí. Mira, després de tota la trajectòria i arrel de començar a tenir aquestes relacions laborals...
0: Sí, i convertir-te també en un activista, no?
1: I sense voler-ho.
0: Sense voler-ho, sí.
1: Sense voler-ho, doncs m'arriba el moment de trobar-me, de tenir l'honor, perquè ho visc i prenc consciència, potser ara encara més, l'honor d'haver estat de tu a tu amb el president Jordi Pujol, que ha sigut una relació que ha durat anys. I dic que no, primer, perquè no formava part de el meu projecte vital. Va coincidir que jo tenia l'oportunitat d'anar-me'n a Itàlia. Va arribar un moment que, bueno, em preguntava si tot el que estava fent ho havia fet perquè jo volia o perquè la vida m'havia arrossegat. I després perquè no mai he volgut ser la quota de res. I evidentment, podria haver sigut, per dir, la primera nena d'origen marroquí que havia acabat sent diputada, regidora, jo no, no. M'hagués agradat, fixa't, ser, per exemple, la primera extutelada consellera de serveis socials, de polítiques socials, extutelada, algú del carrer. Això és un honor, però no, jo no em sento quota cultural, folklòrica, de res. Llavors, al dir no, ja es va iniciar un diàleg més real de tu a tu, perquè no hi havia interès de res.
0: Clar.
1: I vam mantenir la relació en el temps. Tant mateix que jo he estat trobant-me amb ell fins i tot en el despatx que tenia a Passeig de Gràcia, uh-huh. I ha arribat a conèixer la meva filla, no? I penso que ha sigut un home, al marge de les qüestions personals, jo realment penso que vaig tenir una sort de poder conèixer-lo, d'aprendre del concepte de responsabilitat política, responsabilitat social, dimensió de ser un polític, viure la política i viure al servei dels altres, no?
0: Després tornem a la política, però avui justament es compleixen 25 anys dels atemptats de l'11 de setembre de Nova York. Així arribava la informació a Ràdio Nacional.
4: Abrimos este boletín con una información de última hora, una explosión en una de las torres gemelas de Nueva York. La cadena de televisión CNN afirma que podría tratarse de un avión que se ha estrellado contra una de las torres del World Trade Center al sur de Manhattan. Nos amplía esta información nuestro corresponsal en Estados Unidos, Magín Revillo. Buenas tardes.
5: Muy buenas tardes. Confusión en estos momentos. Una antorcha de humo gigante ante esa edificio de las Torres Gemelas, una de las Torres Gemelas, donde al parecer, como informa la CNN en directo, puede haberse producido la colisión de un avión contra esa Torre Gemela, provocando, como digo, una intensa humareda. La confusión en estos momentos es grande y todavía nadie se atreve a dar un resultado provisional de daños.
0: ¿Aquests atemptats van canviar la percepció del món sobre el món musulmà?
1: Jo crec que aquests atemptats van despertar la consciència al món d'una lluita que existia de fa anys. Van despertar cap a una realitat que vivien d'esquenes a ella, que pensaven... La idea d'aquest que popularment diem el buinisme, que no estava sent no era la solució, no? I el que va passar en aquests atemptats va ser, per l'altra banda, de radicalitzar les actituds que alguns ja tenien i de donar-los una legitimitat d'acció que fins llavors no hi havia hagut. Uh-huh. Fixa't que arrel després dels atemptats, tot el que ha anat succeint en l'entorn islamista, una activitat molt més... ja no només ideològica, sinó d'acció. Van començar a haver-hi més enfrontaments ideològics, enfrontaments físics. Bueno, alguns han posat en un pedestal a Bin Laden, i el món àrab mateix es va submergir en un desordre importantíssim, no? Uh-huh. I molt de soroll que en un repte que és complexa, perquè és no només geopolítica, sinó torna a plantejar una qüestió identitària que l'han plasmat ells, eh? Perquè han sapigut jugar. L'estratègia dels radicals han posat sobre la taula un element que en geopolítica mai... Bueno, no es posa, el patriotisme que alguns diuen, pues el sentiment de pertenència que ells apel·len a una forma de viure en contraposició als valors democràtics i als drets humans. Uh-huh. I si no, fixa't a com ha acabat Afganistan.
0: I al final tot és política, com deies tu abans, i el 2017 dius que sí. Dius que sí a la candidatura del Partit Popular a les eleccions del Parlament de Catalunya. Què tal l'experiència i per què en aquell moment sí?
1: Pues mira, el 2017 va ser un moment que aquí no podíem estar els que havíem tingut una trajectòria d'activisme, no podies estar de braços creuats, de dir això m'és indiferent, perquè no, perquè estava passant coses als teus carrers cada dia amb unes postures molt bèsties, molt radicals en tots els àmbits. Ingènua de mi, creient-me que hi havia una solidesa política en diferents línies, però hi havia una solidesa política, dreta, esquerra, partim de la base que tindrien que tenir uns arguments vàlids, doncs vaig pensar que podia ser útil d'intentar sumar en una línia de que hi ha una realitat catalana, espanyola, que es podia allunyar del folclorisme i que formaven part d'aquest ventall, d'aquest mosaic social, no? Cosa que, evidentment, si estic fora, evidentment no s'ha complert i per
0: no
1: això...
0: No va funcionar. Tot i que el 2020 comences a treballar a l'Ajuntament de Badalona, governat per Xavier García Albiol, com a coordinadora de l'àrea de convivència, immigració i mediació i coordinadora municipal del districte de la Salut.
1: Un districte complet.
0: Dius tu que, com que no atreies vots, et van fer fora.
1: Sí, perquè com que jo no jugo a la carta del folclorisme, uh-huh, en el sentit de que no he volgut ser la quota de ningú, i al mateix temps, com he comentat, hi ha certa solidesa que s'espera de la política o de grups que han de servir al conjunt de la societat, doncs no hi era, no? I després, evidentment, mira, quan tu no vols ser una quota, hi han coses que tu no toleres. No toleres certes conductes. No toleres ni el classisme, ni la segregació. I és clar, quan tu estàs treballant i penses que formes part d'un equip i vols aportar un equip, quan això no es compleix, quan tu veus clarament que seràs una quota, doncs agafes i tires enrere i te'n vas. I vaig anar, en el llibre no parlo d'això, ni molt menys, que podria haver... És per fer-ne un llibre.
0: Sí, un altre.
1: Un altre llibre.
0: Només d'aquesta part es pot fer un llibre sencer.
1: D'aquesta part es podria fer un llibre sencer, sí. Perquè... jo no caic en les històries de que sí el multiculturalisme, la diversitat, el que no... Està en un moment que, malauradament, alguns volen repetir errades del passat, no? De la superioritat, la supremacia d'alguns, etc. Però tampoc caic en l'altre costat. Vull dir, és complexa. Jo em sento orfa, em sembla com molts ciutadans d'aquest país, em sento orfa políticament, perquè...
0: Perquè, per exemple, aquests dies, què en penses de Ceuta?
1: Pues Ceuta és un
0: drama.
1: Ara
0: sembla que el CNI va advertir sobre l'entrada massiva. Hi ha molta controvèrsia.
1: Hi ha controvèrsia.
0: Tot és molt complex.
1: Tot és molt complex. Mira, jo estic seguríssima que el CNI, Guàrdia Civil, Policia Nacional, van avisar. N'estic seguríssima. N'estic segura, com em dic Hanan Sarruk. Però estic igual de segura que la negligència, la falta de responsabilitat, la deixadesa política d'alguns provoca la inacció. Hi ha hagut una inacció. S'ha baixat la guàrdia. Llavors, lo de Ceuta... ja fa anys i anys que jo no hi ha fluxos migratoris en allà, perquè un immigrant té un projecte personal. El que hi ha és una manipulació, una coacció a Europa utilitzant vides humanes. Utilitzant les vides humanes contra Europa. Llavors, aquí no ha actuat tampoc a Europa. Ja no tenim resposta, ara tindrem alguna resposta, no sé per on. El govern ho vol maquillar amb una qüestió migratòria, no és immigració. I aquelles persones que van tornar no van tornar perquè es va fer una acció, no. Perquè es va posar en joc la feblesa d'Europa i de Ceuta, d'Espanya, però també la feblesa del Marroc, perquè al Marroc també estan passant coses. El Marroc no és un país idíl·lic. Uh-huh. Hi ha moviments socials, hi ha un malestar que vol portar a un extrem. I hi ha unes eleccions el dia 23 que, en lloc d'estar parlant de la desigualtat, la falta d'educació, la falta d'accés a la sanitat, el desenvolupament, està centrant-se en fer debats sobre recuperar Ceuta i Melilla. I això és una cortina de fum per mi. Per tant, tornem amb el mateix. La qualitat política, més igual, dreta o esquerra, no hi és. El sentit de responsabilitat de gestió de problemes no existeix. Me la crec que no ha estat a Ceuta, no l'ha gestionat el govern. Com ho he vist en petit, en cosa micro, quan jo he estat amb el Partit Popular a Badalona, on te garanteixo que mai vaig tenir una reunió d'equip. Per què? Perquè havia aquesta deixadesa on jo tenia que ser la foto folklòrica, la quota, i jo no mai havia volgut ser això.
0: Hanan Serruk, mediadora social, traductora, activista i autora del llibre Coraje, El precio de la libertad, publicat per l'editorial Secotia. Mil gràcies per acompanyar-nos avui, 11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya, i marxem amb Anna Belén per a la libertad. Moltes gràcies.
1: Gràcies a tu.
0: Moltes gràcies. I nosaltres tornem la setmana vinent amb més Irrepetibles. De seguida, Butlletí, i després la tarda de Ràdio 4 amb Xavi Martínez. Bona tarda.
6: Irrepetibles, amb Carles Mesa.

0: Són les 4.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. Com és habitual, l'11 de setembre les organitzacions independentistes organitzen un any més la manifestació amb motiu de la Diada. Enguany de forma descentralitzada a Barcelona, Girona i Amposta, sota el lema Aquest 11-S i soc i som independència. Les marxes de Barcelona i Girona sortiran a les 17:14 de la tarda. Abans ho farà la d'Amposta, a 16:45. Anem fins allà per conèixer quin és l'ambient a aquesta hora. Pilar Ribas, amb l'assistència tècnica de Carles López. Bona tarda, Pilar.
2: Bona tarda des de la capital del Montsià. Dintre d'una mitja hora començarà la manifestació de l'11 de setembre, que té dues columnes. Una anomenada columna present sortirà del carrer Sebastià Joan Arbó, on ens trobem nosaltres, i passarà per l'avinguda de la Ràpita, el carrer Sant Josep, i l'N340A. L'altra, batejada amb el nom de Futur, sortirà 20 minuts més tard de la cruïlla de l'avinguda de Santa Bàrbara amb el carrer d'Elisabets i passarà per l'avinguda Alcalde Palau. Totes dues columnes es trobaran al pont penjant del riu Ebre. Aquí, de moment, hi ha un grup de gent amb estelades i samarretes grogues pensades per a la Diada i amb un fort sentiment independentista.
3: Jo crec que és posada més en marxa el que vam votar aquell octubre, no? Res més, després, bueno, també en tots els aconteixements que hi ha per este, això de esta catalanofòbia que tinguin, doncs, bueno, que això, ja estem cansats, una mica cansats, no?
2: El mateix pont penjant es faran els parlaments a càrrec de Núria Pinyes, primera bombera de les Terres de l'Ebre.
0: Gràcies. Al vespre hi haurà l'acte institucional al TNC. Al matí la Diada ha arrencat a les 9 amb la tradicional ofrena floral d'institucions, partits i entitats al monument de Rafael Casanova, on la lluita contra els discursos d'odi ha estat l'eix central de la majoria de personalitats polítiques que hi han participat. Escoltem la portaveu del govern, Sílvia Paneque, i el president del Parlament, Josep Rull.
4: Al nostre país ningú és més català que ningú. Al nostre país l'odi no hi té cabuda.
5: Per aquesta nació, l'esperança sempre és i sempre serà més poderosa que la por.
0: També a l'Arc de Triomf, a l'acte d'Òmnium Cultural, amb motiu de la Diada, s'ha demanat unitat a l'independentisme davant l'ascens dels populismes i de l'extrema dreta al món. Uns actes, els de la Diada, que ahir començàvem amb tensió i càrregues policials al fossar de les Moreres, 3 detinguts i 7 investigats per desordres públics, després que centenars de simpatitzants de l'esquerra independentista van intentar trencar el cordó policial per boicotejar l'ofrena floral d'Aliança Catalana. Més coses, aquest 11 de setembre es compleixen 25 anys dels atemptats a Nova York i Washington. A aquesta hora en marxa els actes en record de les prop de 3.000 víctimes que van morir en els atacs de les Torres Bessones i el Pentàgon.
6: James Christopher Cappers.
7: Richard Michael Caproni.
0: A Nova York s'ha fet un minut de silenci i s'han llegit un per un els noms de les víctimes. A l'acte no hi ha assistit el president nord-americà Donald Trump, com sol ser habitual. Trump és present només a l'acte del Pentàgon. Moncloa manté el seu suport al delegat del govern a Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, després de la dimissió del seu cap de gabinet. Gonzalo Sanz ha renunciat al seu càrrec dos dies després de publicar-se els documents del SENAI que assenyalen que el dia abans de l'entrada massiva de migrants a Ceuta va rebre un missatge d'intel·ligència alertant dels missatges a les xarxes socials i va parlar amb un dels seus agents. Sanz assegura en la seva carta de renúncia que sí va donar l'avís al seu superior, però el delegat ho nega. Creuament de versions entre tots dos enmig d'una crisi que el PP aprofita per continuar carregant contra l'executiu. Els populars veuen insuficient aquesta renúncia i reclamen la dimissió dels ministres Robles i Marlaska. De la seva banda, el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, ha assegurat que és molt poc probable que el delegat del govern a la ciutat autònoma no estigués al corrent dels avisos.
8: És muy poco probable. Y si eso es así, pues creo que algo falla. Cuando nadie sabe calibrar la importancia de las cosas que tiene entre manos.
0: Des del govern ha respost Diana Morant.
9: A mí lo que me gustaría preguntar a todos esos que piden dimisiones es qué han hecho ellos por Ceuta, porque hasta ahora lo que han hecho ha sido ir a Ceuta a poner gasolina.
0: Els metges començaran el 28 d'octubre una vaga indefinida per protestar contra la reforma de l'Estatut Marc aprovat per Sanitat, tot i no haver arribat a un consens previ amb els facultatius. Els professionals continuen reclamant una mesa de negociació i estatut propi, així com millores en la classificació professional. Víctor Pedrera és secretari general de la Confederació Estatal de Sindicats Mèdics.
10: Este ministerio ha dado una patada adelante con un borrador de estatuto marco que sigue manteniendo al médico fuera de su capacidad de negociar directamente con la administración todos aquellos asuntos que le conciernan directamente.
0: I acabem amb la previsió del temps. Avui dia estable, amb temperatures més altes que ahir, amb màximes de 31 graus a Lleida, 30 a Girona i 28 a Barcelona i Tarragona. Aquesta tarda, predomini de sol i cel clar i vent moderat al litoral. Això és tot per part nostra de moment. Tornem amb més notícies en 55 minuts aquí a Ràdio 4.
1: Ràdio 4. La ràdio que t'escolta.

0: Avui fa 25 anys, un 11 de setembre, que ens va recordar que el món pot canviar en pocs minuts i que la por pot quedar-se durant dècades. Aquell dia no només van caure dues torres, també va caure una certa idea de seguretat, d'innocència i de futur. I potser per això, 25 anys després, encara commou tant, no? Perquè tots, totes, recordem on érem quan vam entendre que res tornaria a ser exactament igual. Són les 4 i 7 minuts, això és la tarda de Ràdio 4. El control de so, perquè tot soni fantàstic. Pau Robert i Jaume Tudela, avui. Grande, Jaume. Alegria veure't per aquí, també. Número 1. Amb el José Gil, que s'anima a pujar també al control i animar-nos a que... Per què no? Hem de comprar un iPhone Duo. Plegable. David Gallac, bona tarda.
1: Bona tarda. Jo ja vaig dir en aquest programa aquesta setmana que a mi els telèfons que es pleguen no m'interessen. I no em traureu d'aquesta opinió. El telèfon no cal plegar-lo, punt.
0: Passa que, en veritat, final, que no sé si José ha vist el preu. Sí, sí, ho ha vist. Sí. Clar, i diu que sí, que ens hem d'hipoteca.
1: El preu, que tampoc es plega, el preu,
0: bueno,
1: eh?
0: No es plega.
1: No.
0: Subdirecció d'aquest programa, David Gallac, una tarda més. Avui serà un programa molt potent. Bona diada, David.
1: Bona diada, Xavi.
0: I a la producció, Sònia Rodríguez, Justícia, i em sap molt greu dir això, però és el darrer dia del nostre Joel Sevilla. Avui l'acomiadarem com cal aquí. Maria Coll, bona tarda, com estàs?
2: Molt bona tarda, Xavi Martínez, molt bé, igualment.
0: Has presentat l'acte institucional de la Diada
2: a
0: casa teva.
2: A Caldes de Montbui, sí, m'ha fet molta il·lusió. Quan m'ho van demanar des de la Regidoria de Cultura, la Laia Coscom va fer una il·lusió immensa, i així ha estat, ho he fet aquest matí, i després corrent cap aquí, cap a la ràdio, per estar aquí en directe i explicar-vos tota l'última hora tot el que passa avui.
0: David Gallac, tu coneixies l'Alba Carreras?
1: Ens havíem saludat.
0: Algun dia, no?, per la
1: Algun
0: redacció.
1: Dia. Conèixer, crec que no. Però saludar, sí, sí.
0: Doncs David Gallac, Alba Carreras, David Gallac. Alba, què tal? Bona
2: Encantada.
0: Tarda.
2: Encantada.
1: Encantadíssim, Alba
0: Carreras. Benvinguda a la tarda de Ràdio 4. T'estrenes avui?
2: Sí, avui estrena i moltes ganes, eh?
1: Que bé.
0: A veure, segurament oients del Xavi Fornia la coneixereu ja de fa anys i d'altres coses,
2: sí.
0: També de la tele i de mil històries. Però estem molt contents de tenir també a l'Alba tots els divendres aquí a la tarda de Ràdio 4.
2: Moltíssimes ganes.
0: Doncs l'actualitat, evidentment, avui en majúscules, té un nom. 11 de setembre. I té diversos significats. Avui, 11 de setembre, la Diada, i com cada any, doncs ha començat amb les tradicionals ofrenes al monument de Rafael Casanova a Barcelona per part de les institucions, per part dels partits i les entitats. La CUP, Aliança Catalana, Vox i el PP no han participat d'aquest acte.
1: No, Xavi, els que han participat ho han fet just al punt on va caure ferit l'11 de setembre de 1714 Rafael Casanova, recordem, a l'actual Cruïlla, entre els carrers Alibell i la ronda de Sant Pere. Els més matiners a les 8 han estat els Mossos d'Esquadra amb la consellera d'Interior, Núria Parlon, al capdavant, però sense el nou director general de la policia catalana, Ferran López, seguits dels altres cossos d'emergència. La portaveu del govern, Silvia Paneque, ha reivindicat una Catalunya sense exclusions, com a contrapunt, ha dit, davant d'un món actual que tanca fronteres.
3: Catalunya és un país que sempre ha tingut i té capacitat per teixir aliances. És un país que vol caminar sol, però que alhora no es vol sentir o estar aïllat. I en un món que en aquests moments sembla sovint massa dominat per la immediatesa, per la confrontació, per la desconfiança.
1: I pel que fa al president del Parlament, Josep Rull ha lamentat un nou 11 de setembre amb l'expresident Carles Puigdemont fora de Catalunya i ha fet aquesta crida.
4: Avui aquesta és la Diada Nacional dels 8 milions de catalans. I els que som independentistes sabem del cert que només serà possible la llibertat de Catalunya des de la cohesió interna.
1: El PSC ha refermat els valors i principis del socialisme democràtic per fer front a l'odi i a la por de propostes confrontatives, involucionistes i autoritàries, diuen que volen fer retrocedir els drets de la ciutadania. Escoltem la portaveu socialista Lluïsa Moret.
5: és l'única manera de fer front a doncs, aquells postulats i aquelles posicions que en aquests moments estan defensant l'odi, que estan defensant la por, que estan doncs, situats en propostes confrontatives, involucionistes, autoritàries i que, evidentment, posen en risc doncs, justament drets i llibertats dels catalans i les catalanes.
1: I des d'Esquerra, la seva secretària general, Elisenda Alemany, ha retret a l'executiu de Salvador Illa que governi Catalunya sense ambició nacional en l'actual context.
6: Aquests reaccionaris no volen fer el país més fort. Venen a oferir-nos una identitat més tancada per fer Catalunya més petita.
1: Pel que fa als comuns, han defensat la Catalunya, diuen, diversa i inclusiva davant l'extremisme dels qui generen odi i por. El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha fet també aquesta crida.
7: No permetrem que cap extremista vingui a començar a donar carnets de catalanitat en funció de l'origen en el nostre país.
1: Des de Junts, el secretari general Jordi Turull acusa Illa de voler tapar, diu, la mala gestió del govern amb un foment de la polarització.
8: Hi ha un govern a Catalunya doncs, que ha decidit per acció o per omissió que la nació es vagi desfent, que juga a tapar aquella mala gestió que afecta tant els catalans i a les catalanes a través d'una cosa tan perillosa com fomentar la polarització.
1: Són algunes de les veus que hem pogut escoltar aquest matí durant aquesta ofrena.
0: Ofrena, Rafael Casanova, que avui són sinònims, evidentment. I per conèixer una miqueta més sobre la figura de Rafael Casanova, un dels protagonistes de la Barcelona de 1714, ens acompanya a aquesta hora de la tarda, 4 i 13 minuts, el nostre historiador de l'art preferit, el meravellós Damià Amorós, que coneixeu per aquest programa perquè l'escolteu sempre, ja des de fa anys, quan això era... Bueno, quan fèiem Xavi Fornia, el veieu també a la tele, a la 2CAT amb l'Altaveu, amb la Dana Boronat i la resta de l'equip, i el podeu llegir i trobar en molts altres llocs, i molt interessants. Damià, què tal? Bona tarda, com estàs?
9: Què tal, Xavi? Com anem? Bona diada.
0: Bona diada, guapo. Estàs amb una veu molt potent avui, eh?
9: Bueno, mira, per telèfon, no?
0: Sí, sí, no, se t'escolta força potent.
9: Si em sentiu bé, és bona senyal. Super. Que a Serral tenim bona cobertura.
0: Ara millor, eh? Perquè ha entrat...
1: amb una força espectacular.
0: Potent. Ell és un home potent. Sí. Damià Amorós és un home potent. Doncs, Damià, que hem pensat, escolta, per què no ampliar una miqueta coneixement...
9: I aquest senyor, no?
0: Clar, qui era Rafael Casanova?
9: Mira, us ho he resumit en 5 punts. Sí. I crec que el primer i més important és que Rafael de Casanova no és de Barcelona. Tot i que ell va arribar a ser conseller en cap, que diríem que és l'alcalde de Barcelona. Ell neix a Muià, neix el 1666... A l'altra banda de la muntanya.
2: Exacte,
9: eh?
2: Sí, a l'altra banda de la muntanya, sí, banda, sí, és veritat.
9: Neix a Muià, al Moianès, una de les comarques més joves de Catalunya, i ell arriba a Barcelona amb 18 anys, que és el mateix moment en què es doctora en dret, perquè ell no era militar, sinó que era abogat. I jo crec que aquest és un dels punts que poca gent sap, que és que Rafael de Casanovas era advocat. No un militar, no un estratega, sinó un tio que era un home de lleis, que això molt poca gent realment ho sap. I crec que aquesta és la segona dada important. El fet de no ser militar, com acaba a davant de les tropes que defensaven Barcelona el 1714? Doncs hi acaba per aquest càrrec polític que dèiem, que és el de conseller en cap. Perquè ens fem una idea, l'Ajuntament de Barcelona, fundada al Consell de Cent ja per Jaume I cap al 1200 i escaig, té una persona al davant, una persona al càrrec, en cap, i és aquest conseller en cap de l'Ajuntament de Barcelona, i ell ho és escollit el 1713. Imagineu-vos el poc temps que va tindre per assimilar, per entrar en aquesta... jo m'imagino pitòstia que hi devia haver entre 1707 i 1714 a Barcelona, una ciutat sitiada en guerra, és a dir, realment un personatge que arriba en un lloc determinat amb uns elements que diries, hosti, davant de l'exèrcit de Felip V bastant acollonits devien estar, eh? Tot i que portaven un any de setge i aguantant.
0: Segona dada.
9: La segona és aquesta, que no era militar, és a dir, que ell era polític. I si vols anem a la tercera, perquè poca gent sap com va anar ben bé el 1714, és a dir, tothom parla, no, la guerra de successió, tal, és a dir, davant del tauler de joc tenim les tropes borbones, és a dir, les espanyoles i les franceses, envoltant Barcelona. Barcelona s'ha de defensar per última vegada entre el 10 i l'11 de setembre, i el que fa Rafael de Casanoves és agafar una bandera per defensar la ciutat. I agafa una bandera de Santa Eulàlia. Tu recordaràs, Xavi, crec que la Maria també, quan vam fer l'any passat un especial de la Mercè. Sí. I vam avisar que la Mercè no era la veritable patrona de Barcelona. Això hi ha gent que es va impactar, eh? Qui va dir, hòstia, el Damià què està dient? Pues que la real, la verídica patrona de Barcelona és Santa Eulàlia. I treure la bandera de Santa Eulàlia era l'element que marcava temps de guerra. I el dia 11 de setembre, Casanoves la treu, i on ara hi ha el seu monument, cap allà a la Ronda Sant Pere, a prop de l'Arc del Triomf, és allà on ell cau ferit, però no el maten. La ferida és a la cama, i a partir d'aquell moment ell surt de Barcelona i el porten ja a un hospital a recuperar-se. Molta gent es pensa que Rafael de Casanoves mor a l'11 de setembre i ell no mor, sinó que rep una ferida de bala a la cama.
0: I com a quarta dada, hi ha una dada que sovint s'explica malament, oi, Damià?
9: Aquesta que dèiem. Ell no mor l'11 de setembre de 1714. Atenció, Xavi. Mm. Atenció, equip. Ell arriba a viure més de 30 anys després de l'11 de setembre. Imagineu-vos l'impacte que això suposa en una vida d'una persona que ha estat defensant la ciutat de Barcelona i ha de viure 30 anys de repressió, de persecució. Sí. Tot i això, al cap d'un temps, la cosa es calma. Ell acabarà sent i exercint d'abogat i morirà, atenció, el 2 de maig de 1743 a Sant Boi de Llobregat.
0: Carai.
9: I si encara ara Sant Boi se celebra, avui commemorem els 50 anys d'aquella primera diada, es celebra Sant Boi perquè ell va acabar vivint allà i està enterrat encara dia d'avui a l'església Sant Baldiri, on s'ha fet una ofrena també a casa, a la seva tomba, que és aquesta que es troba a l'església de Sant Baldiri aquí a Sant Boi de Llobregat.
0: Clar, i ja com a cinquena i última dada, una mica el que ja deies, no?, diferenciar entre el personatge històric i la construcció el posterior símbol, del sí, seu senyor. Simbolisme, no?
9: Clar, tenim el personatge de la resistència. Ja hem dit que ell no dona la vida a Villarroel, Bac de Roda, Moragues sí que donen la vida en aquest setge. Ell el sobreviu, però es converteix en el leitmotiv, en la icona, no? Sí. I al final, fixeu-vos on fem els homenatges i on fem les ofrenes de flors, és en les estàtues, en els punts, en els espais, on aquesta icona es va tornar pues, a casa nostra reconegudíssima. És una mica com si ara, amb els atemptats de Nova York que celebrem els 25 anys, ens fixéssim que allà hi havia un tapís de Miró i que aquest tapís es converteix en un símbol de l'esperança i de la supervivència i del record de tantes víctimes que vam tenir en aquells atemptats.
1: Precisament, ara el Damià que apuntava aquests atemptats, que avui fa 25 anys, que després en parlarem al programa, el president Donald Trump està fent aquesta commemoració d'aquests 25 anys d'aquests atemptats terroristes. Ha dit, entre d'altres, està ara mateix al Pentàgon, diu que el pas del temps, per exemple, no ha esvaït l'honor d'aquell dia en què el nostre país es va enfrontar al mal absolut.
0: Doncs, Damià Amorós, que t'escoltem i et veiem i t'abracem dilluns en directe
9: sí,
0: aquí a la tarda de Ràdio 4, però t'agraïm molt aquesta connexió en directe per parlar avui d'aquesta diada i en concret d'aquest gran personatge, Rafael Casanoves.
9: I ànims, que treballar una diada ho hem fet tots.
2: Oh, nosaltres ho fem sempre.
0: Ja no recordo quan vaig treballar en una diada.
2: Jo m'acosta a pensar que avui és festa, perquè la gent diu, no, per això és sortida, jo com que per això és sortida, què?
9: Treballat matí tot, t'he
2: vist. Sí, exacte.
9: Tot.
10: La Maria va empalmada fins i tot de l'estiu. O sigui,
2: a la carrera, si ho vaig, com diria una companya que l'adoro, jo veig com un pepino.
0: Com un pepino.
1: Nosaltres fem operació sortida, però de casa fins aquí. Sortim de casa per venir a la ràdio i l'operació tornada serà de la ràdio cap a casa.
0: Damià, una abraçada gegant.
9: Una abraçada,
10: que vagi bé, rei.
0: T'estimo molt, una abraçada, és que és fantàstic. Bé, és veritat que tu estàs empalmant la presentació i direcció del matí de Ràdio 4 d'estiu, que has presentat el programa Els Matins a l'estiu a Ràdio 4 amb l'inici d'aquesta nova temporada.
2: Sí, això funciona així. Ja descansarem després.
0: Ja descansarà, ja queden res de 3 setmanes. Més coses. Ceuta, un dia més, Ceuta, que avui també protagonitza la jornada, perquè ha dimitit el cap de gabinet de la delegació del govern a Ceuta, Gonzalo Sanz.
2: És la persona que, recordem, va rebre l'avís del CNI el 29 de juliol sobre els missatges a les xarxes socials que animaven a entrar a la ciutat autònoma des del Marroc. En un comunicat explica que renuncia al seu càrrec arran del xoc entre la posició del delegat, Miguel Ángel Pérez Triano, i la seva. I és que Pérez Triano va assegurar que no havia rebut informació sobre els missatges a les xarxes, mentre que el fins ara ara cap del gabinet, sí que manté que la delegació, que la informació del CNI va ser traslladada pel seu personal al mateix delegat. Amb tot, Sanz ha precisat que dimiteix sense la més mínima actitud cap a Pérez Triano, perquè considera que des de la delegació del govern s'ha treballat intensament per aconseguir actuacions de l'executiu espanyol des del primer moment.
0: No marxarem de Ceuta, perquè això és una última hora. Han detingut un home condemnat per jihadisme i que tenia prohibit entrar a Espanya, Maria.
2: La detenció s'hauria produït a la tarda d'aquest dijous. Fa tan sols uns minuts, agents especialistes d'informació de la Guàrdia Civil apunten que l'home podria haver entrat a la ciutat autònoma a finals de juliol. El detingut figura a les bases policials per una operació a Catalunya el 2025, per la qual va ser condemnat. L'home ja està traslladat a dependències de la policia per tramitar també la seva expulsió.
0: A aquesta hora de la tarda podem saludar a Jofre Montoto, analista de seguretat, per tractar aquest tema àmpliament. Què tal, Jofre? Moltes gràcies i bona tarda.
11: Hola, molt bona tarda.
0: Jofre, com pot entrar a Espanya una persona condemnada per jihadisme que té precisament prohibit entrar a Espanya? Què ha fallat?
11: Doncs bé, probablement ha entrat per aquesta frontera tan porosa que sembla ser que hi ha darrerament a Ceuta. I bé, una altra cosa és la intenció que pugui tenir. Però bé, no hi ha res perfecte en seguretat i per tant, sí, doncs, de tant en tant et trobes amb qüestions d'aquesta mena.
0: Clar, jo estava pensant en diferents lectures de tot plegat, no? És un fracàs perquè va aconseguir entrar o és un èxit perquè finalment l'hem detectat? Amb quina es queda?
11: Clar, això és com tota la vida, no? Tu ho has dit perfectament. És un fracàs perquè ha entrat i és un èxit perquè l'han detectat. Et pots quedar amb qualsevol de les dues, no? Al final jo crec que el millor és quedar-se amb la banda positiva i és que ha estat detectat i com a persona que ha estat detectada, doncs se li ha aplicat la llei, la legislació i suposo que se l'ha retornat al Marroc o bé, però com a mínim sabem que no està lliure i que, per tant, no és susceptible de dur a terme cap atemptat.
2: Clar, perquè quan entren milers de persones en tan poc temps com va passar, és impossible, no?, comprovar una per una les identitats, els antecedents, les alertes antiterroristes. Què passa aquí? Quin és el paper del sistema? Com es comprova tot això després?
11: Clar, a veure, amb una qüestió com la que ha passat a Ceuta, òbviament, que entren milers de persones de forma il·legal, saltant-se els controls fronterers, etc., és absolutament incontrolable el que pugui passar. A partir d'aquí, doncs, jo entenc que l'Estat hi ha posat, doncs, les mesures que ha pogut i sortosament s'ha pogut, doncs, detectar aquesta persona. Com et deia, és obvi que amb una entrada de 50-60.000 persones, a més, que no han passat per la frontera tal com toca, doncs, que és impossible controlar qui tens, sigui un jihadista, sigui un delinqüent comú, etc.
1: Clar, Jofre, per tot el que estem explicant, hem dit que es tramita la seva expulsió. El fet d'expulsar aquesta persona, estem parlant de potser, més que de solucionar un problema, de traslladar el problema cap a un altre país.
11: Certament, certament. El que passa és que, clar, en aquest cas, si era una persona que ja havia estat expulsada cap al seu país d'origen, doncs és el seu país d'origen qui se n'ha de fer càrrec. Al final, cap país del món es pot fer càrrec de tota la problemàtica que hi ha al seu entorn. És a dir, d'alguna manera, cadascú s'ha de fer responsable dels seus propis problemes. Entenguem, no vull dir que les persones siguin problemes, sinó entenguem com que...
0: S'ha entès perfectament.
11: Bé, sí. Hi ha persones... Vale. Sí, és que avui en dia ho
0: jo t'entenc.
11: Molt,
0: Sí.
11: I que, per tant, doncs escolti, aquesta persona, ciutadà seu, doncs facin-se a vostès càrrecs, perquè prou tenim el que tenim a casa. Seria una mica això, allò resumit i per entendre'ns tot.
0: Clar, perquè...
11: en aquest cas, doncs, pot fer i el tornes. En altres casos, doncs, òbviament, entra dins el propi sistema jurídic, va a judici, va a la presó, etc, i se li ha de fer el control, doncs, que es fa en aquests casos.
0: Perquè en una invasió així, no? O sigui, quan entren milers de persones en molt poc temps, és materialment possible comprovar una per una identitats, antecedents i alertes antiterroristes, no? O el sistema queda sec?
11: Clar, òbviament, no. És a dir, fins i tot, si amb el sistema, diguéssim, normal, ja se't pot colar algú, per lo que sigui, per un error del sistema, perquè ve amb un passaport fals, però és prou bo com per passar la frontera, etc, etc. Doncs imagina't amb una avalanxa d'aquestes característiques, amb una llau, perdó, d'aquestes característiques, amb una ciutat com Ceuta, que és relativament petita, i per tant, doncs és obvi que és impossible de preveure. A partir d'aquí, és el de sempre, no? Un cop tens ja el problema, quina capacitat tens de reaccionar i quina capacitat tens de gestionar aquest problema? I aquí ve, doncs, en aquest cas, hem de dir que en aquest cas concret ha estat bona aquesta reacció. Una altra cosa, si ha estat casualitat o realment és una persona que ha estat, doncs, d'alguna forma monitoritzada i, per tant, doncs, se li ha fet un seguiment i se l'ha pogut detenir. Però ja dic que amb una marea d'aquestes característiques és molt, molt difícil.
2: Abans ho deia vostè, hem d'anar molt de compte també amb el que diem, perquè aquest home que fos condemnat per jihadisme no vol dir que estigués preparant justament un atemptat. Què és el que sabem i què és el que podem dir?
11: Clar, aquest és el tema, no? Com dius molt bé, no sabem si encara és un jihadista, no sabem si estava preparant un atemptat, no sabem si hi ha algú que senzillament ha passat aquesta etapa i ha vingut buscant, doncs, com tanta gent, sobretot d'Àfrica, no? Doncs una vida millor per ell i pels seus fills. Clar, això no ho podem saber de cap manera.
0: Tenia prohibida l'entrada a Espanya, però...
11: Clar, tenia prohibida l'entrada per aquests antecedents, però tampoc sabem ben bé què venia a fer. Aleshores, pot ser que fos algú, com dic, no? Que això per ell sigui el passat, sigui una època de la seva vida i que vingui a buscar una feina, etc. O pot ser que sigui algú que estigués pensant venir i un cop estigués aquí, doncs, buscar la manera de dur a terme alguna mena d'atemptat, clar.
0: Doncs t'ho agraïm molt, moltíssimes gràcies, Jofre Montoto, analista de seguretat. Suposo que avui també dia de molts records, no?, analitzant molt l'11 de setembre i els atemptats de Nova York.
11: Hola?
0: Ui, que hem perdut la comunicació. Jofre, ara ens escoltes, no? Bé, és igual. Sí, ha caigut, em diuen, des del control tècnic. No, res, això que li deia, no?, que el Jofre Montoto, com és...

0: el món.
1: L'11S
2: fa 25 anys va canviar el món i avui ens preguntarem si també vam perdre llibertats, per exemple, no? Si vam comprar seguretat però vam vendre llibertat. En parlarem amb el Fernando Reinares, que és una eminència. És, buah, això serà escoltar-ho serà espectacular.
0: Quan es podia fumar als avions, eh?
2: Clar. Exacte.
0: És que em sembla surrealista que es pogués fumar en un avió. I quan els meus pares, el 95, van anar a viatjar a Nubis, es fumava als avions. Vull dir, aquestes coses, no, cara?
2: On estaves, Alba Carreras, tu, l'11 de setembre del 2001?
3: Mira, jo me'n recordo perfectament, perquè estava a Altafulla, a casa dels meus avis. Me'n recordo que era petitona, que pensava que seria la fi del món, perquè el meu avi era una persona molt catastrofista, i aleshores ja en aquell moment deia, ui, aquí hi haurà la Tercera Guerra Mundial, imagina't el senyor.
2: No, no, però és veritat que es va comentar molt allò, aquells dies, que era l'inici de la...
3: L'inici de la Tercera Guerra Mundial, i recordo que estava tan traumatitzada per les imatges que es veien a televisió, de gent saltant per l'edifici de les Torres Bessones, no? Que vaig fer un dibuix, que encara el tinc, i m'agrada recordar-lo, aquest 11 de setembre, el dibuix de la nena de 10 anys, traumatitzadíssima per les imatges que havia vist, i després pels testimonis que es van veure a televisió, perquè, clar, aquell dia la televisió estava engegada 24/7, no? El dia següent, i l'altre, i recordo que aquell dia els meus pares havien d'agafar un avió, i jo pensava, dic, bueno, ja els he vist prou. Sí, sí, una por vaig passar. Venien de Portugal a Barcelona i no sabíem què passaria amb aquell vol.
2: Clar, tres anys després ho vam patir en primera persona a Espanya amb l'11M.
3: Sí, sí.
2: I no fa tant, 9 anys aquí a Barcelona amb les Rambles i pel camí París, Londres... En fi, sí, sí, ha canviat el món... En parlarem, i tranquil·lament, a més, amb grans protagonistes avui. De fet, ja puc avançar que en uns minutets parlarem amb una persona... que va sobreviure als atemptats de l'11S a Nova York.
0: És un testimoni molt potent.
2: Molt.
0: És una persona que ha parlat només una vegada per un mitjà de comunicació, va ser per aquesta casa. Vaig tenir la sort de conèixer-lo quan vaig anar a Nova York i bé, la seva història doncs, és impressionant. És una persona que li tocava estar, ell treballava en el restaurant del World Trade Center i aquell dia, 11 de setembre, li tocava estar allà. Un company li va canviar el torn i... doncs es va salvar, i el seu company no, i ens ho explicarà.
3: Aquelles casualitats de la vida que no saps per què passen, no? Però que al final sembla que el destí estigui escrit.
4: Marquen el destí i d'una manera o una altra tràgica.
2: Ell de gallina,
4: en aquest cas.
2: Sí. Mm-hmm. Doncs imagineu quan ara, en uns minutets, ens ho expliqui ell mateix, que és el Jan Palma, de seguida connectarem amb ell. A l'altra banda del món ens ho explicarà en directe. Però abans, més coses, perquè segueixen passant moltes coses. Nova vaga a la vista. Els sindicats mèdics acorden iniciar la vaga indefinida de facultatius. David Gallac, el 28 d'octubre.
4: Sí, Xavi, mira, les organitzacions sindicals de metges de l'Estat, que recordem van anunciar vaga indefinida l'octubre, han acordat iniciar-la el dia 28, segons ha informat Metges de Catalunya, que convocarà l'aturada aquí a Catalunya amb el mateix calendari que el conjunt de l'Estat. La protesta és, recordem, contra el projecte de reforma de l'Estatut Marc del personal estatutari dels serveis de salut aprovat pel Consell de Ministres. El sindicat Metges de Catalunya diu que l'administració ha de posar sobre la taula les mesures necessàries per exercir la medicina a Catalunya en condicions dignes.
2: I Maria García Coll, la Fórmula 1 ja està rodant el, com li diuen, Mud Ring, no?
0: El
2: Mud Ring. El nou circuit de Madrid que acull aquest cap de setmana el Gran Premi d'Espanya. És el retorn de la màxima categoria a la capital 45 anys després de l'última cursa al Jarama.
0: Els monoplaces han completat aquest migdia la primera sessió d'entrenaments lliures i a les 5 de la tarda, d'aquí uns minuts, tindran ja la segona. Serà la primera presa de contacte real amb un circuit de 5,4 quilòmetres, 22 corbes i que combina trams amb zones urbanes de circuit permanent i que té també un dels seus punts més singulars a la corba 12, coneguda com la Monumental, amb un paral de fins al 24%. El cap de setmana també comptaran Fernando Alonso i Carlos Sainz com a grans reclams locals. I atenció, perquè els pilots ja han advertit de l'exigència del traçat. Poques escapades, murs molt a prop i diversos punts on un error pot acabar en un accident. De fet, aquest matí, un pilot de Fórmula 2 ha patit un accident, sí, sí, malauradament, amb un incendi, tot i que ha pogut sortir-ne il·lès del monoplaça.
2: De seguida, en uns minutets, parlarem amb la nostra companya des d'Amposta, en directe des d'Amposta, la Pilar Ribas, perquè volem saber com està l'ambient allà en aquest 11 de setembre. Ja sabeu que aquesta manifestació de la Diada de l'11 de setembre torna a ser descentralitzada, com va ser així l'any passat, ja va començar.
4: Ja va ser així, descentralitzada.
2: I, aleshores... I clar, avui, David, que tenim? Convocatòries a...
4: Tenim diferents convocatòries, una d'elles, com deies, Xavi, a Amposta, també tenim una altra a Barcelona i una altra a Girona. Són les tres mobilitzacions que marcaran...

0: La qüestió, sobretot, que centraran la Diada en aquests moments, per exemple, doncs, pel que fa a Barcelona, ja comencen aquests preparatius,
1: sí.
0: I alguns partits, en aquest cas Jordi Turull, de portaveu de Junts, que l'hem escoltat al matí a l'Ofrena Floral, a Rafael Casanova, doncs estava fent declaracions en aquests minuts previs a aquesta manifestació, en aquest cas a Barcelona. Recordem, són tres, Barcelona, Girona i Amposta, les que es desenvoluparan al llarg de la tarda de manifestacions.
2: Veiem per les pantalles el nostre company Sergi Bassoles, dels serveis informatius. Mira'l, el tenim aquí al costat del Jordi Turull, del nostre company.
1: Amb un concentrat, el Sergi.
2: Sí, el Sergi aquí amb uns
3: auriculars. Però encara queda, 17-14, no? Comencen.
2: Sí, però la gent ja
1: es comença a preparar. Gairebé una hora, sí.
2: Mira, el Sergi Bassoles, que segur que rega d'aquí uns minuts, ja tindrem aquestes declaracions ingestades al sistema, les podrem escoltar.
1: De seguida escoltem el Jordi Turull.
0: Pel que fa a la manifestació, en aquest cas, d'Amposta, són dues columnes, les que arriben al pont penjant d'Amposta, la columna una, que és la columna present, que passa pel carrer de Sebastià Juan Arbom, carrer Itàlia, Avinguda de la Ràpita, carrer Sant Josep, la Nacional 340, i arriba al pont penjant d'Amposta, i la columna futur, que doncs, passa per l'Avinguda de Santa Bàrbara amb carrer Elisabets, l'Avinguda de l'Alcalde Palau, la Nacional 340 i el pont penjant d'Amposta. És una d'elles, la d'Amposta. També va bé perquè així no, perquè ningú ens digui que només parlem de Barcelona.
1: Ah, efectivament, m'agrada molt això.
0: Clar, és a dir, és algú dirà per què estem dient els noms dels carrers per on passa la manifestació d'Amposta. Doncs perquè tots els oients que ens escoltin, que escoltin la tarda de Ràdio 4 des d'Amposta, sàpiguen que en fem difusió, que no només parlem de
1: que no som centralistes.
0: No.
1: O intentem no ser-ho.
2: No
1: ser-ho. Hem de dir que jo primer, a mi se'm va sempre, al final estem fent el programa des de Barcelona, des dels estudis de Ràdio 4, des dels estudis de Barcelona, però intentem no ser-ho sempre, encara que moltes coses passin per aquí, no?
0: Estem, com a mínim, sempre la intenció d'estar a tots els indrets de Catalunya.
1: Ah, exacte.
0: I és, la intenció la posem sempre.
2: A més, tenim només el David de Barcelona, la resta de l'equip no som de Barcelona, ni vivim a Barcelona.
1: No, perquè mira, David Gallac, tu sí que ets.
0: Vila de Gràcia,
1: La Vila de Gràcia.
0: Atenció.
1: El Pau Robert, ell, no, és que sí, ell sí és de Barcelona.
2: Però
1: ell
2: la resta sí. No. Mira, el Jaume és de Collbató.
1: No, el Jaume Tudela és de Collbató. Uh-huh. Alba Carreras.
3: Baix Llobregat,
1: veus?
3: Jo, Prat.
1: Al Prat.
2: Jo de Caldes de Montbui.
1: Maria de Caldes.
2: La Sònia és de Sabadell.
1: La Sònia Rodríguez Justícia.
2: El Joel és,
1: de
2: és del Maresme.
1: Joel Maresme. La Rosa de Diego també és Llobregat.
2: I ella és de Figueres, la Rosa.
1: A part, sí, originàriament de Figueres.
2: No?
3: De Llers, de Llers.
1: No, de Llers. De Llers.
0: De Llers. Podem muntar una línia de rodalies, eh?
1: Llers Weekend. Podem,
0: no, i... molt gran, és a dir, que vagi des de la Cerdanya fins a...
3: Això ha dit Donald Trump.
0: Sí. Podem fer una línia... Som transversals aquí a la tarda de Ràdio 4.
1: I Servidor, doncs, Vallès també, Vallès Occidental.
0: Exacte, Xavi, clar, Vallès, perdona, clar, Vallès. Sí, sí.
1: O sigui que... Bé, Alba Carreras, bona tarda de nou.
3: Bona tarda, què tal?
1: Tu com has viscut habitualment les diades?
3: Doncs jo, mira, la veritat és que anant de pont...
1: Clar, sempre marxaves, no?
0: Sempre fora.
3: Sempre fora, sí. Quina de fet, avui havia de marxar. Però ara estic aquí, tinc el cotxe carregat i vindran els meus fills i marxarem.
1: Ah, i on aneu?
3: Cap a la Costa Brava.
0: Ah, molt bé.
1: Oh, meravella. Us fa bon temps, no? Aquest
3: farà
1: setmana.
3: Molt bon temps, sí, sí. No meravella. Passarà com aquesta setmana passada, que els aiguats que no han arribat, però bueno, tot és bé, no? Sí. Per prevenir, millor que curar.
1: Doncs de seguida, el que dèiem, connectarem amb la nostra companya Pilar Ribas, amb Amposta. També farem connexions en directe amb Girona i amb la capital
0: Barcelona.
1: Catalana.
0: Sí,
1: la...
0: sí, allà hi serem.
1: Barcelona. Però abans, Alba Carreras, amb què vols estrenar-te a la tarda de Ràdio 4?
3: Doncs mira, m'agradaria parlar de tendències, perquè aquest any, Xavi, jo crec que canviarem una mica el punt de mira de la secció i parlarem, doncs, això de tendències, més enllà dels memes, de coses que passen a les xarxes socials.
1: I de què diuen de nosaltres, també, no?
3: Com totalment. Ens afecten, com ens afecta...
1: I on ens veiem nosaltres, allà?
3: I entendre una mica les nostres relacions, les contradiccions, les pors. Parlarem de TikToks, d'influencers, del cos, de la feina, de feminisme, de masculinitat, de diners, de conflictes generacionals, de com aquest fenomen, que s'ha donat, per exemple, aquest estiu, i és amb el que m'agradaria encetar-me...
1: I m'agrada molt perquè aquesta temporada, Alba, el que faràs és escollir una polèmica o una tendència digital per explicar per què ens ha atrapat.
3: Exacte. I comencem amb la polèmica de l'estiu, que són les batalles d'Àurea.

0: Si aquest estiu no heu tingut la sort d'estar a Honolulu sense cobertura i sense saber què passa al món, doncs segurament sabreu que sí, hi ha una cosa que es diu farmear aura, no? Batalles de farmejar aura. No,
1: això, exacte. Això, sisplau, i aquesta és la banda sonora de farmejar l'aura. L'escoltem. Comencem pel principi. Què és això de les batalles d'aura? Ens posem una mica transcendentals, primer de tot. Què és l'aura i què vol dir farmejar o farmar l'aura?
0: Sí, perquè farmejar o farmar és un verb que ens hem inventat aquí nosaltres.
1: Ens hem patillat una mica.
0: Que això ve de farm, no? Com
1: de farm, de les granges. De les granges, no. Sí. Sí.
2: Fer aura, no?
1: Com cultivar. Sí, exacte. L'aura és bàsicament la capacitat que té una persona de transmetre presència, carisma, seguretat, estil. El que abans haguéssim dit que aquesta persona té alguna cosa, no? Té alguna xispa, haguéssim dit. Però internet ha fet una cosa bastant potent, bastant interessant, que és posar-li puntuació tot plegat. Tens aura? Doncs sumes punts, no? Si fas una cosa amb molt de flow, per exemple, tens 1.000 d'aura. Si fas el ridícul davant de tothom, menys 5.000 d'aura. I si fas una cosa extraordinàriament vergonyosa, doncs pots perdre tota aquesta aura que havies acumulat amb el temps.
0: I si presentes al cap d'any amb el Miqui Núñez, aura escanes.
1: Aura escanes.
3: Vale.
1: Xavi, Xavi, això és targeta vermella. Bé, doncs aquí apareix el concepte de farmar o farmejar aura. Yeah. Fer coses deliberadament per acumular aquesta aura com si fos una experiència al videojoc. És molt interessant perquè fins i tot el carisma s'ha convertit en una cosa quantificable i això diu molt de la nostra societat, una societat capitalista en què tot s'ha de quantificar, tot s'ha de puntuar, no sumes punts com en una mena de videojoc.
0: Sí, sí.
1: No? És un fenomen molt poc radiofònic, perquè és més de posicions,
0: molt
1: no es ve una batalla perquè no es peguen, no hi ha espases, no hi ha sang, fan posicions, balls, performacions. Per exemple, la posició del 6-7, la sabeu fer?
0: Sí.
2: Ja, home, les mans.
1: Ui, jo, les mans amunt, sí. I avall.
2: Els palmells cap amunt, les mans una al costat de l'altra, els palmells cap amunt, mous una amunt, l'altra avall. Si ho fa estar el papa, si ho fa estar el papa allà,
0: ho va fer a Barcelona. Ho va fer a Barcelona fent la volta a l'Estadi Olímpic.
3: Feia 6-7 o és que volia igual? Estava dient, que Carrer Provença, visca Carrer Provença.
1: Amunt els cors, amunt els cors, ara que sigui el senyor.
3: Igual com
1: el
3: Simeone fa, venga, això l'afició, igual estava fent alguna cosa així.
1: Bé, doncs internet s'ha farcit de memes de tot plegat, com ara de parelles que ja no discuteixen amb crits o paraules, sinó que ara farmegen aura, i fins i tot s'ha fet viral una senyora de Blanes, la Paqui, que fins i tot va ser entrevistada per Telecinco perquè en això de farmejar l'aura, o de farmar l'aura, i té la mà trencada, l'escoltem.
4: Atentos a estas imágenes grabadas en Blanes, en Girona, donde la batalla la ganó Paqui, una mujer que está a punto de cumplir 70 años.
5: ¡Qué crack!
6: Pero Paqui, ¿tú sabías lo que era farmear aura? ¿Cómo te lo explicó tu nieto?
4: Claro, el concepto.
7: No, me dijo, ya vente, porque allí, como a ti te va a gustar, pues vente.
6: ¿Vas a hacer más batallas?
7: Sí, tanto que sí, toda la
1: gent. Sí, clar que sí, la Paqui la tindrem allà a Blanes, a les places, perquè aquí a Barcelona es fa Arc de Triomf, però Blanes es fa en qualsevol plaça municipal, farmejant aura.
3: Tot acaba a Arc de Triomf, tot. Les batalles de l'aura, les celebracions d'Argentina, tot acaba allà sempre.
1: Però hi ha una part molt interessant, perquè ens pot fer molta gràcia veure adolescents fent postures davant d'un mòbil, però el concepte d'aura toca una cosa que sempre ha existit, la necessitat de saber qui és guai i qui no, perquè això ja ens passava a la nostra època d'adolescents.
3: I tant.
1: Hi havia aquesta necessitat, no? Abans també ho fèiem, només que no em deien farmar o farmejar aura, sinó em deien tenir estil, tenir flow, tenir carisma, ser popular,
0: sí.
1: Ser el que mola d'un grup, no? La diferència és que ara tenim internet, tenim càmeres i tenim un públic potencial de milions de persones, i això fa que una cosa que abans passava al pati de l'escola ara pugui convertir-se en un fenomen global.
0: Clar, aquí és on jo crec que hem de fer una mica de memòria, no? Perquè potser els pares d'un adolescent que avui està intentant farmar o farmejar aura, estan pensant, aquests joves estan fatal. Però, Alba, realment, per què els joves sempre han tingut una cosa que els ha obsessionat durant una temporada com
1: exacte,
0: aquesta?
1: Exacte, Xavi. És que hem volgut recopilar, a partir dels anys 70 i fins a l'actualitat, totes aquelles coses que, si no tenies i eres adolescent, no eres ningú. Per exemple, posem en retrospectiva, anys 70 i 80, el ioió. Qui no tenia yo-yo?
3: Ai, el yo-yo.
0: El yo-yo.
1: Les competicions, sí, els trucs, col·leccionar models. El yo-yo, que també hi havia gent que feia allò de la Torre Eiffel, o feia allò de baixar-lo més a poc,
0: sí,
1: a poc.
0: Sí, no, sí, sí. Feien unes meravelles, feien una, amb els dits.
3: Sí, sí, un moviment així amunt i avall.
1: Jo us he de dir que tenia aura menys 2.000, perquè jo no sabia fer això, eh?
0: Però imagina't un que domines així el yo-yo, després el que seria capaç de fer, no?, en altres disciplines de la vida.
1: En altres àmbits. Als anys 80...
3: El...
1: Ai, Xavi, per favor.
0: David.
3: On vols anar a parar?
0: No, no, has anat tu, eh? Jo no...
1: Anys 80, canviem d'àmbit. Sí. Cubs de Rubik, doncs sí, hi havia gent que se li donava molt bé resoldre els cubs de Rubik i deixar-los tots en 30 segons, no?, posar-los tots en una capa d'un color. Anys 80-90 hi va haver també el fenomen de les cartes màgic, col·leccionar-ne, tornejos, vendre-les... Poca broma amb això, perquè una carta màgic de The Gathering pot costar des d'uns pocs cèntims d'euros fins a l'estratosfèrica xifra de 3 milions de dòlars.
0: Sí, sí, com les cartes Pokémon, també.
1: Rècord absolut.
2: Jo tinc una amic que juga màgic i es valen una barbaritat de diners.
0: Màgic, tu.
1: Sí. Clar, el preu varia segons la seva raresa, perquè cada carta, hi ha cartes que són úniques i hi ha cartes, doncs, que es venen per una barbaritat de diners.
0: Això era rol, no? Un joc de rol.
1: Un joc de rol, del Gathering, i són aquestes cartes màgic. Anem fins als anys 90. Els tazos.
3: Home! Els tazos, aquests m'agradaven molt a mi.
1: A tu t'agradaven?
3: Els tazos m'agradaven molt, sí, sí.
1: Feies trampetes, els tazos, allò que pujaves, perquè hi havia els tazos que eren com més durs i hi havia aquells que tenien
3: que
1: diverses
3: tous,
1: capes.
3: No? Eren ai,
1: més tous,
3: sí, sí, sí.
1: I aleshores costava menys, no?, sí, donar-los la volta.
3: Sí, sí, sí.
0: Els tazos, trampeta, sí, quin record. Sí. Acabo de viatjar ara mateix. Sí. Em dóna una felicitat,
3: ai,
0: infantil,
3: és un
0: de sobte.
3: Ai,
0: oh,
1: doncs escolta què va passar als anys 2000.

0: No afinaven massa, per això,
1: no,
0: la,
1: no
0: la, la careta d'entrada. De
2: no, no és que atrapar-los, però les notes, si les atrapàramos, també anirien millor, perquè la cançó... Mare meva!
1: És que la gent
2: hace con totes les notes que no cantes, per favor.
1: Tu, David, potser ho havies fet, això.
2: A veure,
1: tens pinta d'haver-ho fet.
2: D'haver
1: quedat en un lloc en concret, una plaça, un parc, una font, un monument, perquè hi havia hagut una, un Pokémon.
2: Sí, ara estava pensant que hi ha... Sí,
3: Pokémon Go.
1: Clar, això ja és
2: l'evolució de Pokémon. És
0: l'evolució
1: de Pokémon, però...
2: És l'evolució, el caçar...
1: El caçar Pokémon.
2: El caçar Pokémon.
0: No, jo era de la Game Boy. De la Game Boy i Pokémon Rojo.
2: Sí, jo estic pensant que ara tinc una anècdota que no puc explicar, l'escena amb els Pokémons, però...
0: No pots.
3: Com pot ser?
2: No. Jo te la trauré. Una cosa, i hi havia gent caçant Pokémons al costat, però...
1: Oh!
0: Ah, sí?
3: Però tenia la finestra oberta. Se sentia la gent...
2: Una cosa. Un amic, que m'ho està explicant per Twitter.
1: Un amic.
2: Endavant amb els Pokémons.
3: L'amiga soy yo.
1: Un amic. Doncs bé, ara almenys no hi ha mòbil pel mig, que és algo que és molt més positiu, no? Perquè al final doncs, és gent que queda cara a cara amb altra gent. I no sé si us en recordeu, però el 2017 hi va haver el tema del Fortnite. Obrim aquest meló, vinga. Per qui no sàpiga què és el Fortnite, és un videojoc que va començar el 2017 i que es va convertir en un fenomen juvenil molt més enllà d'un videojoc. La idea més coneguda és la del Battle Royale, fins a 100 jugadors que cauen en una illa, busquen armes i recursos i lluiten fins que només queda una mena de jocs de la fam.
0: A mi m'encanta el Fortnite, una estoneta que de... ara ja fa 2 anys i mig que no connecto la Play.
2: Era jugador de Fortnite, Xavi?
0: A mi m'agradava molt. Sí, es connectes
1: Xavi,
0: molt, amb el Fortnite.
1: És quan hi ha nanos de 10, 11 i 12 anys que no tenen aquest coneixement de causa, que juguen al Fortnite i que normalitzen tota aquesta violència, perquè al final s'està veient violència, no? S'està vivint...
0: Sí, clar. Armes, al final no deixa de ser això, acaba tothom menys tu, no?
1: Exacte.
0: Però... Sí que és l'últim supervivent, bàsicament.
1: Els jocs a la fam, no? Una
0: mica. Sí, és literalment. És Battle Royale, com la pel·lícula Battle Royale.
1: Però el que va convertir en una moda generacional va ser tot el que hi havia al voltant. Els balls. No sé si, Xavi, tu eres d'aquesta gent que feia els balls del
0: Fortnite. No, jo és tot això dels avatars i els skins i els balls, jo no.
1: Exacte, coreografies, els jugadors feien durant les partides i després, doncs, això també generava identitat, no? Tots aquests balls, totes aquestes coreografies, les cançons... Els skins, que significa comprar o aconseguir aparences del personatge. Després hi havia els youtubers i streamers, jugadors com Ninja, que es van convertir doncs, amb molt d'èxit jugant al Fortnite i van fer com del Fortnite un espectacle. Quedar per jugar, també amb els amics que connectaven junts i passaven hores jugant en equip. Esdeveniments dintre del joc, perquè es feien concerts, canvis de mapa i esdeveniments que convertien aquest videojoc en una mena de món social, no?
0: Sí, Kid Laroi, per exemple, i d'altres artistes com Ariana Grande i molts més, van presentar singles a Fortnite.
1: Per exemple.
0: En el món virtual.
1: Clar, ens queixem que la generació Z i Alfa no fan res, que és una generació que va créixer entre pantalles i aïllament, ens volen demostrar que trobar-se importa. Jo crec que és molt important veure amb aquesta visió positiva, no? Que no has de comprar res per estar allà, no has de consumir per estar allà, i això per mi també és un acte polític de molta més valentia que d'aquesta generació doncs, no hagi de comprar un Fortnite, que no hagi de comprar un yo-yo, que no hagi de comprar absolutament res, que surti a una plaça, que és a un lloc públic, i que vagi allà doncs, a mostrar les seves habilitats, que per què no? Si és ballar, si és cantar, si és fer el que sigui.
2: Que s'inspirin i que demostren el que saben fer sense pantalla. Estupendo. A mi em sembla fantàstic.
1: Totalment.
0: I també signe de valentia, no? Una mica de dir, escolta, t'està mirant tothom, t'està gravant tothom, però jo surto allà i sóc la protagonista o el protagonista durant 2 minuts. No?
1: Exacte, i una generació atemorida per fer el ridícul o fer cringe, reunir-se sense vergonya, per mi també és alliberador. I també s'ha donat lloc, no?, a les neurodivergències, perquè moltes d'aquestes persones que surten a donar la cara, al final són neurodivergents i així com vam viure una sortida de l'armari fa temps en el tema de l'homosexualitat, crec que ara també s'està fent sortides de l'armari en aquest sentit de les neurodivergències. Els Therian, per exemple, van ser doncs, un fenomen també viral que després va resultar cert, no? Perquè potser no hi havia prou Therian, però ara s'ha fet com una mica un pas enrere i amb aquest farmar aura, doncs per mi també és ocupar espais i fer pinya, no? I potser el més interessant és que totes aquestes modes acaben desapareixent, però al final, entremig, entre el que passa, per mi, explicar-ho des del punt de vista social, des del punt de vista cultural, també crec que és molt interessant.
0: Doncs m'ha semblat impressionant el viatge que acabem de fer ara mateix, a través dels tazos, els tamagotchis, els spinners, Recordeu el Diàbolo? Us va agafar vosaltres?
2: El Diàbolo.
1: Ai, sí. Diàbolo,
0: a mi em va donar de nen molt fort.
3: Per les noies eren les carioques.
0: I les carioques què eren?
2: Les carioques què eren, Maria?
3: Tu saps, no, Alba?
1: Jo sí, però jo era més de Diàbolo. Les carioques era, fins i tot es feien amb mitges, que es posava un mitjó a dintre d'una mitja.
3: Sí.
1: I aleshores es feia servir com per fer cercles a l'aire.
3: Efectivament. Eren com una espècie com de fils o de gomes, que al final es posava com
2: les
3: un mitjó o així.
2: Gomes,
3: No. I ho donaves com cercles a l'aire. I
2: com lo comia. O sigui, havies de fer com els bandos de lo
1: comia. I fins i tot pilotes, aquestes carioques. Sí.
2: Jo el Diàbolo i el Lleó els sabia fer anar igual de malament.
1: Hi havia diversos trucs del Diàbolo, si no recordo malament.
2: Sí. Un tutorial, no en aquella època, ni YouTube ni res, però sí que hi havia com unes tècniques que en funció de que no sé com ho feia...
1: L'ascensor, per exemple,
2: pujava i baixava pel
1: fil del Diàbolo.
2: Espera, que la Maria ens està ensenyant aquí a la fil.
3: Un vídeo de les carioques.
0: Sí, també. Recordo a l'època, mira, que ahir vam comentar el tema dels Spice Girls, no? Que ara llançaran un nou recopilatori amb temes inèdits.
2: Allò que faran, allò.
0: No, hi ha temes inèdits.
2: Sí, que per alguna cosa van ser inèdits, ja ho em deia, això.
0: Exactament. Cançons que no volien el seu dia.
2: Ara sí que les volen, ara sí.
0: Però a l'època, no sé si a tu et va agafar, Alba, de fer moltes coreografies al carrer, jo veia totes les... nenes al carrer, amigues de la meva edat, fent coreografies de les Spice Girls i dels Backstreet Boys.
1: Això en parlarem un dia, perquè ara ha tornat una mica tot plegat, i hi ha una mica de racisme, perquè a mi sempre em tocava fer de la Melanie, que era la negra, i sempre em tocava fer d'ella.
0: Sí, era l'esportista.
1: L'esportista,
3: la
1: Melvi.
3: La Melvi.
1: Perquè ningú volia fer-la, i era com, bueno...
0: Tu ho feies, llavors tu eres la cantant negra,
1: sí,
0: Melanie P.
1: Sí, sempre em tocava ser ella perquè ningú volia ser-ho.
0: Home, tu ets més Gary Halliwell.
1: Jo sóc bastant més Gary, sí.
2: Ahir vam recordar els seus grans èxits de Gary Halliwell.
0: Ostres.
2: I Reniment.
0: Podem recordar de nou aquella cançó?
2: No sé si podem tornar a posar.
0: És que, Alba, vull conèixer la teva opinió.
2: A veure.
1: A mi aquests temes m'interessen, m'encanta.
0: David Gallac, sisplau.
1: Perquè ahir...
2: Un temacle de Gary Halliwell. A veure, Maria, tu...
3: No, perquè dic que ahir es va anunciar, recordava, que ahir es va anunciar... Deia, una bomba de les Spice Girls a les 3 la tarda i tothom es pensava que tornaria.
1: Sí,
3: un recopilatori de CDs i amb cançons exclusives, no? I vam analitzar ahir cançons com Chico Latino.
2: Clar.
0: Què van fer les Spice Girls quan es van separar? Doncs Gary Halliwell va fer això.

0: Latino.
1: És que, en el fons, això ens va quedar al seu consell. Ara era un moment que el tornarem a sentir. De debò que no tenim accions a l'empresa. De...
2: No. Som...
1: Perquè ara veurà Gary Halliwell que li han pujat les reproduccions. Aquí, i no. O sigui, no tenim cap interès. És simplement que ens ve de gust. I per què ens en recordem? Perquè alguna cosa deu tenir aquesta cançó.
3: Jo crec que es va enamorar i vist de Un Chico Latino i li va dedicar aquesta cançó. És que totes les coses, si t'hi fixes, David, van sobre el mateix. Sí. Amor, poder i sexe.
1: I va dir, de qui t'has enamorat? I li va dir, One Boy. Això com ho posem? Chico, d'on era? Latino.
3: És igual. Dir,
1: com és la cançó? Així és la cançó. La Dolce Vita ho diu perquè l'Itàlia fa la incursió a l'Itàlia, perquè això va pujar les vendes al single a Itàlia. Perquè això va tenir...
2: Pera.
1: Crec que ara ve el moment que més ens agrada, que és aquest d'aquí.

0: Això em sembla impressionant.
1: A mi m'ha deixat una mica intrigada la letra, més que res, perquè algú, per què no li diu a la Geri que no es diu una sueño, per favor, que algú li hagués dit?
2: A mi em va...
1: I perro?
2: Perro. Ahir vam analitzar el perro, em va cridar l'atenció al perro.
0: Diu, ay, que sueño dulce y pequeño. Yo no sé, pero no es en un cuento. Mi corazón con tormento, chico latino te quiero, oh, simplemente deseo, yo lo sé, el camino es en un sueño latino.
1: Però és que està parlant a mi.
0: Una bogeria, no, això.
2: És que,
0: inclús,
2: a veure un moment.
1: És el que vas dir ahir, David, sembla una IA.
2: Sembla, és la precursora de la IA que diu, fes una cançó amb això. I ara el Xavi ho ha llegit molt bé, és a dir, sí, però sí. Però inclús llegit molt bé, tampoc té sentit la cançó.
1: Però és que potser això... nosaltres, quan parlem anglès, estem dient exactament segurament, el mateix.
2: Segurament. Jo el primer. O sigui, jo, segurament, si va, quan vaig a, si vaig segur, a Londres, segur. Sembla que digui My Chico Latino.
1: Però... Mireu, jo soc molt fan de la Geri, soc molt fan de les Spice Girls. Sí. Crec que aquesta notícia d'aquests nous CDs, la veritat, serà tot un èxit. Estem tornant també a l'època dels 80 a nivell sociològic, no? I un altre dia sí, parlarem, no? Però a nivell d'internet també s'està portant molt l'estètica d'aquests 80. I anem pensant tots plegats una mica per què. Voleu dir que als anys 80 no es vivia potser una miqueta millor que avui en dia?
3: Mira, això de qualsevol tempo pesado fue mejor, no sé què dir-te.
0: Ja, però hi ha autèntiques corrents d'opinió...
3: Ja, però sempre, però sempre ens ha passat, eh?
0: Ja, ha passat sempre.
3: O sigui, als 80
0: però ara
3: el millor temps eren els 60, saps el que et
0: però... Però ara hi ha una disrupció molt bèstia, sí. Que és la intel·ligència
3: per
0: artificial...
3: Per la desafecció de...
0: I és la incomunicació... entre les persones, bàsicament per internet i per els nous costums, però sobretot per la digitalització de tot plegat i els mòbils, i les xarxes
2: 80,
0: socials.
2: Clar, als 80 no teníem aquesta digitalització que ens ajuda, però també ens pot a nosaltres, com allà, i als 80 no hi havia tot això, i era l'explosió de moltes coses.
1: I enllaçat amb el concepte de farmar i farmejaure, la veritat és que tornar aquí i tornar als carrers és una notícia molt positiva.
2: I omplir-los de vida, i de balls, d'accions, de farmejar, farmejar el que vulgueu.
1: De 6-7.
2: Sí, mira que a mi no m'agradava al principi. Sí, jo abans de començar a pensar, a mi no, això del farmejar, no. Ara, sí, ara farmejarem.
4: Jo també.
2: Farmejar Maura, ara, quan arribin les notícies. Voleu farmejar aquí una estona?
0: Farmejar Maura.
1: Va, davant de les càmeres que ara mateix estan en directe.
2: Ai, sí, ara, que es connecti algú, farem una petita farmeig d'Aura de 5 a 5 i 5. No s'ho perdi.
1: Hem de catalanitzar aquesta paraula.
0: RN Audio, d'acord? Ens podeu escoltar, ens podeu sentir com sempre en directe. A la carta ja estan tots els programes de tota la setmana. Estaran, de fet, els millors moments d'avui també tots penjats, les hores senceres, tota RN Audio. I també ens podeu veure el que deia la Maria, el que deia l'Alba i el David Gallac, que si voleu, mira la càmera. Clar. Però estan fent ràdio, eh?
1: Sí, ràdio que es pot veure.
0: Qui vulgui, això és ràdio.
2: I ràdio que es veu, la ràdio que es veu.
0: I què dius, Maria García?
3: No he dit res, he dit ai.
0: No, ai, perquè de seguida parlarem amb una persona que jo crec que serà molt, molt emocionant.
2: Molt interessant, no us ho perdeu.
0: Jan Palma, aquesta persona havia de treballar al World Trade Center ara fa avui 25 anys, un 11 de setembre del 2001, Maria. I parlarem amb ell. Ha volgut explicar-nos el seu cas i em sembla que és una història de pell de gallina autèntica, eh?
3: Sí, la veritat és un dia en què avui molta gent, molts mitjans de comunicació estan comptant amb testimonis que van ser allà, que ho van viure supervivents d'aquest atemptat i crec que cal posar un valor que aquí a Ràdio 4 també hem pogut comptar amb aquesta persona, amb el Jan, que ens atendrà
0: no
3: en uns minuts.
0: No tants mitjans, has dit molts mitjans
3: alguns,
0: estan comptant
3: alguns,
0: amb supervivents, no tants, eh? Sí, molts nord-americans.
3: Sí, sí, sí.
0: Però han anat allà.
3: Exacte. O la gent d'aquí que ha pogut anar allà, també. Però d'aquí. I la veritat és que tenim molta sort. Ens atendrà d'aquí uns minuts en directe a Ràdio 4. Ell està a Nova York. Són les 11 del matí allà i ens ha fet aquest favor de poder parlar amb nosaltres. I res, l'escoltarem d'aquí uns minuts perquè ens posarà tots doncs, la pell de gallina, com deies, Xavi.
0: I després, també, parlant d'aquest 11 de setembre, avui 25 anys, des que tot va canviar, ens farem aquesta pregunta. Com ens va canviar l'11 de setembre del 2001? En què ens va afectar tant? Per què? Doncs ho farem amb el Fernando Reinares, que és una autèntica eminència en seguretat, en yihadisme i bé, que parli ell, que és l'expert. També parlarem amb la Sílvia Tarragona, és la veu, la nostra companya Sílvia Tarragona, la veu que va explicar què estava passant a les Torres Bessones aquell dia fa 25 anys. Des d'aquests micròfons, els de Ràdio 4. I bé, tenim encara molta tarda per endavant, més, per gaudir.
1: Començarem explicant també les manifestacions de la Diada, que res, d'aquí 17 minuts aproximadament estan convocades... No, 17, no, 14.
4: 14, 14, 17, 14.
1: Les 14, d'aquí 14 minuts, que estan doncs, descentralitzades a Barcelona, Girona, Tarragona, Amposta. Estarem en aquests punts de directe amb tots els companys dels informatius de Ràdio 4 també donant-nos l'última hora des d'allà. Ja veiem que Barcelona ja està tot preparat, eh?
0: Ara mateix el butlletí de les 5 de la tarda. Alba Carreras.
1: Que vagi molt bé.
0: Bon cap de setmana, t'estimem molt.
1: Que vagi bé.
0: Info i seguim a la tarda de Ràdio 4.

0: Són les 5.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. A punt de començar bona part de les manifestacions convocades amb motiu de la Diada, aquest any descentralitzades pel territori. La d'Amposta és en marxa des de fa aproximadament mitja hora i seguint-la hi ha la nostra companya Pilar Ribas amb l'assistència tècnica de Carles López. Bona tarda, Pilar.
2: Hola, bona tarda. Ens trobem en una de les dues de les columnes de manifestació d'Amposta que ha sortit, com estava previst, a 4:45 del pavelló municipal al carrer Sebastià Juan Arbó. Més d'un miler de persones estan recorrent l'avinguda de la Ràpita al ritme de batucada. No sé si ho estan sentint des del fons. Encapçala aquesta manifestació la pancarta amb el lema d'enguany de les entitats independentistes. I també hi ha una altra que diu "Seguim lluitant per la independència". També veiem moltes estelades i de tant en tant crits a favor de la independència. Escoltem altres manifestants.
3: Volem ser una nació més dintre del marc de nacions del món.
4: Llibertat d'expressió, visca Catalunya lliure. N'estem farts de tanta espanyolització a Catalunya.
5: La sobirania de Catalunya és lo necessari. Nosaltres depenem sempre de Madrid en tots moments, igualment en los diners, com en les infraestructures, com en tot. Ells manen i nosaltres sempre hem d'obeir.
2: La segona columna ha sortit de l'avinguda de Santa Bàrbara 20 minuts més tard. Les dues columnes es trobaran en breu al pont penjant del riu Ebre, on començaran els parlaments.
0: Gràcies, Pilar. En el cas de Barcelona i Girona, la marxa començarà a les 17:14 de la tarda. Primera parada a Barcelona, on dues columnes també confluiran a la plaça Catalunya. Quin és l'ambient a aquesta hora? Laura Hurtado, bona tarda.
6: Hola, bona tarda. Doncs sí, en uns minuts començarà aquesta manifestació a Barcelona. Dues columnes que sortiran des de Gran Via amb Casanova, on som nosaltres, i la Via Laietana tocada a la plaça de la Catedral, i les dues confluiran a plaça de Catalunya, on es faran els parlaments centrals. El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha defensat la unitat del moviment i s'ha referit directament a la presència d'Aliança Catalana.
7: Nosaltres no jugarem a retroalimentar ningú. Nosaltres creiem que si puja l'extrema dreta és justament perquè hi ha molta gent empipada, molta gent que no veu horitzó, que no veu solucions, i el que hem de fer els partits és justament concentrar-nos en allò que faci que la gent vegi que té horitzó, que té esperança, que hi ha solucions, que els problemes que veuen ells no s'arreglen des del cop de puny sobre la taula de pues, que rebenti tot, sinó que veuen una alternativa per solucionar els problemes.
6: Turull també ha demanat que el poder judicial no obstaculitzi l'aplicació de l'amnistia.
0: Gràcies. I últim punt de connexió, Girona, on d'aquí a uns minuts arrencarà també la manifestació. Anem fins allà. Joan Sisquella, Míquer García. Bona tarda, Joan.
8: Bona tarda. Doncs aquí a la plaça de Catalunya de Girona tot està a punt ja, tot i que la mobilització, com dèieu, no arrencarà formalment fins a les 5:14. Ja hi ha concentrades centenars de persones amb multitud d'estelades i pendents que comenci aquesta marxa, que per cert encapçalarà un 600 tonejat també amb l'estelada, i per cert amb la megafonia a tot volum, no sé si ho podeu percebre. La marxa en una sola columna recorrerà els carrers del centre per anar després cap a la Devesa, allà concretament a la zona de la Copa hi ha instal·lat l'escenari on es llegirà el manifest de les entitats convocants i també pantalles per connectar amb la mobilització de Barcelona ja això a partir de 6:45. És pràcticament la mateixa logística de l'acte de la Diada de l'any passat aquí a Girona, que va aplegar unes 12.000 persones. Els organitzadors confien que en aquesta ocasió la mobilització tindrà també una bona resposta, perquè a banda de la reivindicació de la independència ja diuen ganes de sortir al carrer per altres qüestions, com per exemple les deficiències de Rodalies o la falta de recursos per l'educació i la sanitat.
0: Gràcies, companys. La Diada ha estat marcada pels incidents d'ahir al fossat de les Moreres. S'ha acordat llibertat per als tres detinguts. Queden investigats per desordres, atemptat a l'autoritat i lesions lleus. 7 persones més estan sent investigades per desordres públics. Els Mossos van carregar contra simpatitzants de l'esquerra independentista que van tractar de trencar el cordó policial per boicotejar l'ofrena floral d'Aliança Catalana. Mirem a l'exterior. Els Estats Units commemoren avui els 25 anys de l'atemptat de l'11S. Els actes es reparteixen principalment en dos punts. La ciutat de Nova York, on dos avions van impactar contra les Torres Bessones, i el Pentàgon a Washington, on hi va xocar un tercer i on ha decidit assistir l'actual president Donald Trump. Els detalls amb Pau Alemany. Bona tarda.
9: Bona tarda. Per segon any consecutiu, Donald Trump ha decidit acudir als actes del Pentàgon i trencar amb la tradició dels seus predecessors d'anar a Nova York. Al seu discurs, l'actual president ha recordat l'acte terrorista que es va saldar amb gairebé 3.000 víctimes i més de 25.000 ferits, però també ha fet referències a la guerra iniciada amb Iran.
10: The Islamic Republic of Iran will never ever have a nuclear weapon.
9: Trump ha incidit de nou que Iran no tindrà armament nuclear i s'ha referit als autors dels atemptats com els dimonis en l'ombra. Mentrestant, a Nova York s'estan celebrant desenes d'actes. Un dels principals han estat els 7 minuts de silenci, un per cada acte significatiu d'aquella fatídica jornada del 2001, que s'han guardat a primera hora del matí amb la presència de tots els expresidents vius. També hi era l'alcalde de la ciutat, Zoran Mamdani, tot i la petició de 100.000 persones que han signat un document per demanar que no hi assistira per la seva proximitat als postulats palestins.
0: Gràcies, Pau. I de tornada a casa nostra, els agents rurals han desactivat aquest divendres el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal i s'han reobert els accessos a la Serra del Cardó Boix. Tot i això, es manté actiu el nivell 3 per perill molt alt d'incendi forestal a 104 municipis de 16 comarques. Ampliem a aquesta hora la previsió del temps. A Emet, Noelia García, bona tarda.
11: Bona tarda. Avui divendres, diada de Catalunya, amb temps estable i càlid. Pugen les temperatures de forma generalitzada. Els termòmetres marcaran màximes de 28 graus a Barcelona i a Tarragona, 30 a Girona i 31 graus a Lleida. Durant aquesta tarda, sol i cel clar o poc ennuvolat i vent moderat al litoral. És una informació d'AEMET.
0: Tornem a més notícies a les 6.
12: Una greu riuada al Nepal ha provocat la pèrdua de moltes vides i estim que la xifra augmentarà. Milers de persones han perdut casa seva. Amb la teva ajuda, les ONG que formen el Comitè d'Emergència Espanyol podran proporcionar refugi, atenció mèdica i psicològica, aliments, aigua potable i protecció. Dona per salvar vides. Envia visum al 08247 o entra a comitèemergència.org.
1: Ràdio 4.

0: Ahí estoy, para seguir remando, dándole en la vida y para adelante, como dice, para adelante como el elefante.
1: Jan Palma, ha sido un testimonio muy emocionante, ha sido un regalo escucharte hoy aquí en directo, porque creo que esto ha sido un canto a la vida más que un canto a la muerte, ¿no?
2: Totalmente.
1: Lleno de tragedia, por supuesto, pero siempre abrazado por esa esperanza tuya y tu ejemplo de salir adelante y de coger pues el hecho más terrorífico seguramente que habrás vivido en tu
0: Wow.
1: vida y ponerlo en un lugar de esperanza, de mucha luz. Así que te lo agradecemos muchísimo, Jan, y sobre todo por esa confidencia, por esa sinceridad y generosidad a la hora de querer contarlo hoy aquí en Radio 4, en la tarde de Radio 4.
0: Encantado a ustedes y
2: Muchas
0: un saludo
2: gracias,
0: muy
2: Jan.
0: grande. Dale,
2: I
0: Mari,
2: si alguien va
0: bendiciones para
2: per Nova
0: tots.
2: York, si algú va per Nova York, pot trobar també a l'empresa del Jan, que és Mobilizando Turistes en Nova York, i el poden doncs, traslladar de l'hotel a l'aeroport, de l'aeroport a l'hotel, i a més et dones consells i te dan consejos muy, muy buenos.
1: Oye,
2: Así
1: pues a lo
2: que...
1: mejor fue la empresa de Jan la que nos llevó a mis padres y a mí cuando fuimos hace
2: Mira,
1: unos
2: pues puede ser,
1: añitos.
2: puede ser.
0: Sí, recuerdo, sí, recuerdo. Sí, Movilizando Turistas en Nueva York. Ahí me encuentran en Instagram, en TikTok, en las redes sociales.
2: Muchas gracias, Jan.
1: Un
2: Un
1: abrazo
2: abrazo
1: enorme, Jan.
2: y que tengas muy buen día.
0: Bendiciones. E igual a ustedes. Cuídense. Bye, bye. Gracias.
1: En directe des de Nova York, el Jan Palma. Quina història, no?
3: Quina història.
1: David Gallach.
3: Quina història.
1: T'he vist bocabadat, eh?
3: És que a vegades...
1: I emocionat.
3: Emocionat i els silencis que genera la reflexió de pensar de com et pot canviar la vida aquesta petita decisió d'un simple canvi de torn i el que genera el fet de tirar endavant després de ser doncs, aquest supervivent, d'haver sobreviscut per aquest canvi de torn a l'11S, simplement pel el que deia el Jan, el destí és aquest i s'ha de tenir endavant, en aquest cas amb la seva filla, que és un testimoni que heu de recuperar. Recupereu-lo des de ja.
2: Sí, d'aquí uns
3: Audio,
2: minuts el teniu
3: sisplau,
2: ja penjat.
1: Perquè... penjat, que ja m'està escrivint molta gent que s'ha
3: sí,
1: connectat més tard a
3: sisplau.
1: Ràdio 4 en directe, ens ha enganxat fa 5 minutets i, clar, s'ha perdut la conversa sencera. Uh-huh. Imperdible.
3: Val molt, molt, molt la pena.
2: I, a més, el moment on ha comentat no, que encara ha estat incapaç de poder contactar amb la vídua del seu amic en aquell moment, no?
1: A mi m'ha trencat, aquell moment.
2: I clar, i que ho va intentar 4 anys més tard, que aquell telèfon ja no existia, però que tot i així doncs, continua amb les seves pregàries, amb els seus missatges, i que el té molt present, no?, a aquell company seu.
1: Bé, canviarem radicalment de tema ara mateix. No, no ho deixarem, perquè en uns minutets també parlarem amb la persona que va explicar aquest 11 de setembre del 2001 en directe en aquesta casa.
3: Aquí a Ràdio 4.
1: A Ràdio 4, que és la Sílvia Tarragona, i a més ens explicarà que té nou programa de ràdio que l'estrena demà. Però abans, Diada de Catalunya, Maria García Coll, crec que ja podem fer la primera connexió en directe amb la manifestació que a aquesta hora està tenint lloc a Barcelona, no?
2: A Barcelona, en aquests moments ho estem veient per aquí a l'estudi, ja comença aquesta manifestació, però aquí tenim allà en directe, ja connectada, explicant-nos tot el que passarà, és la nostra companya als serveis informatius, la Laura Hurtado. Laura, bona tarda, quina és la situació ara mateix?
4: Hola, bona tarda. Doncs nosaltres estem a la columna de la Gran Via, tot just passant per plaça Universitat, una columna que es trobarà amb la de Via Laietana a la plaça de Catalunya, on es faran els parlaments centrals. Sota el lema "Hi soc, hi som", els manifestants reivindiquen el present i sobretot el futur de Catalunya, que volen que passi per ser un estat independent. Hi ha gent de totes les edats, de Barcelona, però també d'altres punts del territori. Els escoltem.
5: Venim quasi cada any, ara ja feia alguns anys que no veníem, però des de petita sempre veníem.
6: I volíem recuperar aquesta essència i veure tots els catalans aquí al carrer, que és un orgull també, i ens feia molta il·lusió i tornar a unir-nos, que és un cop a l'any, i és molt maco.
7: Hem passat uns moments fluixos, bastant fluixos, l'any passat va donar una mica d'espurna, i aquest any diria, sembla que hi ha més moviment.
4: Una diada marcada, entre altres, per la presència d'Aliança Catalana i el seu possible ascens electoral. Aquesta qüestió s'ha referit al secretari general de Junts, Jordi Turull.
8: Nosaltres no jugarem a retroalimentar ningú. Nosaltres creiem que si puja l'extrema dreta és justament perquè hi ha molta gent empipada, molta gent que no veu horitzó, que no veu solucions, i el que hem de fer els partits és justament concentrar-nos en allò que faci que la gent vegi que té horitzó, que té esperança, que hi ha solucions, que els problemes que veuen ells no s'arreglen des del cop de puny sobre la taula de pues, que rebenti tot, sinó que veuen una alternativa per solucionar els problemes.
4: Després de la manifestació hi haurà concerts gratuïts al Passeig Lluís Companys a tocar de l'Arc de Triomf amb la Gossa Sorda com a cap de cartell.
1: Doncs moltíssimes gràcies, Laura. Estem molt pendents. Si et sembla bé, en uns minutets tornem a comentar com s'està succeint tot plegat amb tu en uns minutets. Connectem en directe a les 2:15 més o menys.

0: una horeta, d'acord?
1: Perfecte, fins
0: una
1: ara.
0: Una abraçada molt gran, Laura, gràcies. David Gallà, Girona.
2: Recordem també que hi ha manifestacions. Abans hem comentat el recorregut d'Amposta, ara amb la Laura ens explicava l'ambient i el recorregut de Barcelona. També manifestació, aquesta mobilització a Girona, columna present i futur, en aquest cas, a Punts de Pas, plaça de Catalunya, Gran Via de Jaume I, l'avinguda de Ramon Folc, la rotonda del Rellotge i al final a la Copa. Són les tres mobilitzacions independentistes que tenim ara mateix en marxa a aquesta hora, a la Diada, i que s'estan succeint aquí en directe ara mateix, aquí a Catalunya.
0: I tornant als Estats Units, tornant en aquests 25 anys des que van succeir els atemptats de les Torres Bessones a Nova York, Maria García Coll, hem escoltat Donald Trump.
3: Donald Trump, que ha fet un discurs des del Pentàgon, s'ha desmarcat d'aquest acte que hi ha hagut també a la ciutat de Nova York, que ha pronunciat un discurs per commemorar els 25 anys de l'atemptat contra les Torres Bessones a Nova York, i s'ha dirigit a la nació, com dèiem, des del Pentàgon, en comptes d'anar aquests actes a Manhattan. Ha volgut recordar les víctimes, però també s'ha centrat i ha marcat el seu discurs en la guerra de l'Iran. Ha dit: hem arrasat el principal estat patrocinador del terrorisme. Com dèiem, també ha recordat les víctimes, ha dit que no podem oblidar aquest moment immens i horrible de mal que va tenir lloc en aquest món, i ha expressat des de la seu del Departament de Defensa dels Estats Units que per qualsevol persona que ho va viure, cap paraula pot fer-li justícia al dolor d'aquell dia. Com dèiem, també ha centrat aquest discurs en la guerra de l'Iran, ha dit que ja Estats Units ha arrasat el principal estat que seria el patrocinador del terrorisme, segons Donald Trump.
0: De seguida parlarem amb una autèntica eminència, perquè volem fer-nos moltes preguntes. Com ens ha canviat aquest 11 de setembre del 2001?
2: La vida ens va canviar, no? Va marcar un abans i un després en molts aspectes. Abans comentàvem el tema del fet d'enlairar-se, el fet d'anar a un aeroport, quants passos de seguretat, el que es podia fer abans i el que no es va poder fer després. Es van relaxar algunes mesures, però algunes d'elles encara continuen avui en dia. I és que la vida va canviar la manera de viure, la vida i la manera de viure va canviar arran d'aquest 11 de setembre.
3: Dèieu que us en recordàveu d'on éreu, jo no me'n recordo perquè era molt petita, però vaig anar fa uns anys al 9-11 Memorial, que és des d'on s'ha fet aquest discurs de les víctimes a Nova York avui mateix, i la veritat és que posa la pell de gallina. És impressionant. Vam passar ben bé 3 o 4 hores dins d'aquell museu on són els ciments d'on eren les Torres Bessones, i t'expliquen tot com va succeir, parlen molt de les víctimes, veus vídeos de les víctimes, els àudios que van deixar els familiars en els últims moments abans d'estavellar-se l'avió, i la veritat és que crida molt l'atenció i posa de manifest tot allò que els que érem molt petits, els que no ho vam viure, doncs sí que ens va marcar o ens ha marcat el després, o almenys hem vist les conseqüències, no?
0: El que dèiem, avui fa exactament 25 anys, 2.977 persones van morir en uns atemptats que van canviar molt més que la història dels Estats Units. Van canviar la manera com viu Occident.

0: hi ha dies en què un periodista, una periodista, entra a l'estudi pensant que farà un programa i acaba explicant un moment que canviarà la història. Avui fa 25 anys, l'11 de setembre del 2001, Sílvia Tarragona era en directe a Ràdio 4 quan els avions van impactar contra les Torres Bessones. I clar, aquella tarda la ràdio es va convertir en el lloc on intentar entendre allò que ningú entenia.
1: Núria, perdona, en aquests moments t'hem de dir alguna cosa que estem veient en directe i a través de la CNN, i és que s'ha caigut la segona Torre Bessona. Les imatges són impactants. Jo en aquests moments tinc la pell de gallina perquè només podem veure una grandiosa fumarada i, evidentment, la caiguda d'aquesta segona Torre Bessona, que és tan i tan important que en aquests moments acabi de passar.
2: 25 anys després, continua defensant el mateix ofici, explicar què passa amb rigor, humanitat, sense cridar més del compte, i demà torna als matins del cap de setmana de Ràdio 4, al capdavant del Són 4 dies, 4 hores per entendre la setmana, però també per respirar-la d'una altra manera, i em fa especial il·lusió perquè estigui aquí amb nosaltres, perquè és mestre i referent. Sílvia Tarragona, què tal?
0: Què tal, Sílvia?
3: Oi, moltes gràcies.
0: Benvinguda.
3: Bona tarda.
0: A la tarda de Ràdio 4.
4: Benvinguda,
3: Sílvia. Moltes gràcies, David, Xavier, Maria, moltes gràcies, de debò que us agraeixo molt, perquè ara m'he escoltat tan jove. Clar, jo aquell moment portava molt pocs mesos aquí a Ràdio 4. De fet, era la meva primera temporada, venia de Catalunya Ràdio, com sabeu, i era molt jove, tenia 33 anys, ara en tinc 59 gairebé. I recordo que va ser una tarda que, com tu molt bé has dit, Xavi, perquè ho has dit molt bé i t'ho agraeixo, va canviar del tot la meva manera també d'entendre com podia fer la feina. Mai m'havia trobat en una circumstància com aquesta. Jo estava dinant amb la Paola Calieri, amb la Rosa de Diego i amb l'equip al Cafè de la Ràdio, dic el nom perquè ja no existeix aquest local, que era un local històric al costat de la cadena Ser. M'ha trucat la meva mare, que estava dinant amb les tietes, i perquè cada 11 de setembre a casa es fa un dinar amb les tietes. I em va dir, ai nena, estan fent una pel·lícula molt estranya per televisió, que les Torres Bessones estan sent atacades. I jo recordo que li vaig dir a la de Diego, la meva mare ja s'ha passat amb l'anís, perdoni, que faci aquesta broma tan maldestra, però vaig pensar a la mamà, no sé, es deu estar equivocant, o deu estar veient alguna... I vaig començar a veure com tots els companys de la cadena SER s'aixecaven i se n'anaven, em van trucar immediatament a mi, ja vam deixar el dinar. Jo vaig seure davant d'un micro a les 3 del matí, perdó, a les 3 de la tarda, i em vaig aixecar a les 3 del matí.
0: Clar.
3: I va ser molt difícil. Aquí es va veure el mestratge de la ràdio pública, perquè en aquell moment no hi havia Google, no hi havia internet, era impossible trobar ningú.
0: Clar.
3: Vaig anar buscant la meva agenda personal, que com sabeu he estat molts anys a Nova York i allà hi tinc amics i família, i van ser els amics i la família els que van començar a explicar el que estava passant, però va ser un moment molt difícil i va ser un moment també molt encoratjador, perquè te n'adones que la força de la ràdio pública és brutal, i més d'aquesta casa que té tants mitjans, no?
0: Perquè, Sílvia, tu recordes exactament el segon exacte en què vas entendre que aquell 11 de setembre ja no estaves fent un programa de ràdio, sinó que estaves explicant la història?
3: Vols que et digui la veritat?
0: Història en directe estaves fent.
3: No me'n vaig adonar fins que vaig acabar.
0: A l'acabar.
3: És a dir, en el moment que jo estava en directe, hi havia tanta informació, hi havia tantes persones al control, em passaven tanta documentació sobre tot el que estava passant, que jo en aquell moment em vaig transformar, tot l'equip, ens vam transformar en portadors de notícies, de molt males notícies, de notícies que, a més, políticament també, des d'un punt de vista nord-americà, bé, s'intentava explicar que allò havia estat un accident d'una avioneta. Òbviament no és així, òbviament cap avió pot creuar l'espai aeri de Nova York, això encara és una de les preguntes que es fan, no? Aquest matí estava escoltant com ho explicava un periodista del New York Times, que estava treballant també en aquell moment, no? I que la redacció del New York Times i la redacció de tots els diaris americans pensaven com pot ser que un avió traspassi aquest llindar. No?
0: Estan fent proves, no? A no sé quants quilòmetres.
3: Clar.
0: Casualment aquell matí estan fent assajos, no? com proves amb els cases.
3: Efectivament.
0: I no eren on havien de ser.
3: I no eren on havien de ser. Sí, és com si aquí de cop i volta un Boeing que ve de Buenos Aires, m'ho estic inventant, passés per aquí davant. És impossible que un Boeing passi per aquí davant, no? És a dir, la realitat del que va passar, ara s'estan començant a desclassificar papers, ara s'ha sabut que tot el que va deixar anar les pròpies Torres Bessones, les Torres Bessones eren impressionants, i jo quan vaig arribar arribar a Nova York, el primer que vaig fer va ser anar-les a veure i em vaig quedar absolutament frapada perquè no només era el cor financer de Nova York, sinó que era el cor social de Nova York. A la part de dalt, a la part de sota, de les Torres Bessones, hi havia una espècie com de grans magatzems, on hi havia una gelateria meravellosa, i allà hi anava molta gent, no només hi anaven els alts executius, hi anava també doncs, estudiants com jo en aquell moment, persones que anaven a fer un cafè i que estaven molt a prop del West Village o a prop de l'East Riverside. És a dir, que no era només una zona, era el cor neuràgic de la ciutat de Nova York, no? I no em vaig donar compte en aquell moment que estàvem fent història. Jo l'únic que volia, i crec que ho vam aconseguir amb tot l'equip d'informatius, per suposat, i programes, és explicar d'una manera rigorosa el que estava passant.
0: Explicar la història, clar.
3: Efectivament.
0: És que les Torres Bessones eren el símbol, jo crec, no, d'Occident, llavors. Clar. Realment, el gran avenç d'Occident, el poder d'Occident, que s'ensorrava de sobte.
3: És així, perquè a més a les Torres Bessones, per exemple, hi treballaven moltíssimes persones. A les Torres Bessones hi havia un restaurant que només era per als executius que treballaven allà. Si nosaltres visitem el que ha quedat ara al Memorial de les Torres Bessones i anem una mica més avall, no? Veurem que hi ha molt a prop, per exemple, l'edifici d'American Express. Si vostès van a Nova York, jo els recomano que entrin en aquell edifici d'American Express, perquè van morir molts executius d'American Express. Dins de les Torres Bessones hi havia la delegació d'American Express, i han fet una espècie de, com us ho diria, han fet una cosa preciosa. Vaig veure ara aquest estiu, quan hi vaig ser, com una llàgrima perpètua que va caient, les llàgrimes, i cada llàgrima significa els executius o treballadors d'American Express que van treballar allà. És a dir, avui, per exemple, hi ha molta polèmica perquè no volen que l'alcalde de Nova York, que és musulmà, vagi a aquesta celebració i commemoració, perquè celebra també les persones que van viure i treballar-hi, i Trump no hi vol anar perquè diuen que allà no el deixaran parlar i fa una espècie de performance com ell està acostumat a fer a Washington, no? És a dir, que no només va anar-se'n a Norris tot el que significava el món executiu d'Estats Units, sinó sobretot moltes vides molt innocents, no?
0: Clar, i tu mateixa em sembla que vas definir un dia aquell programa tan especial com una maleïda oportunitat. Clar, hi ha moments en què un periodista, una periodista, voldria no haver tingut mai aquesta oportunitat professional de ser-hi, encara que, si deixes a part que és una tragèdia terrible, professionalment és meravellós.
3: Sí, professionalment...
0: Poder explicar allò és fantàstic com a
3: clar,
0: periodista.
3: Clar, perquè et poses a prova tu mateix, fins on pots arribar, fins on ets capaç de mantenir el rigor sense que se't trenqui la veu. Per mi la ciutat de Nova York és una ciutat molt important a la meva vida, i jo veia com, d'alguna manera, la ciutat que, entre cometes, m'ha educat, no?, sense menys tenir la meva educació aquí, òbviament, se n'anava a Norris, no?, aquelles Torres Bessones. De fet, jo havia estat allà a l'estiu. És a dir, això va passar l'11 de setembre i jo vaig estar a les Torres Bessones a finals d'agost d'aquell mateix any, no? Si en lloc de ser l'11 de setembre, que òbviament jo havia d'estar a la ràdio, hagués passat doncs el 15-16 d'agost, que és quan jo estic allà, doncs probablement no estaria asseguda aquí, no? I va ser molt dur, però sí, és veritat que són oportunitats maleïdes. Nosaltres hem passat moltes oportunitats maleïdes, molts atemptats d'ETA, per exemple, jo recordo, no estava aquí encara, estava a Catalunya Ràdio, no?, l'atemptat d'Hipercor. Jo era molt jove, però en aquell moment allà ens vam posar tots a treballar, i hi ha moments en el que te n'adones que ara que estem en una època en la que desgraciadament s'està menys tenint tant la realitat, és més important que mai, i aquest any nosaltres a Ràdio 4 tenim aquest hashtag, no?, la ràdio que t'escolta, escoltar l'audiència, perquè nosaltres hem d'explicar el que passa. No podem viure permanentment en una societat i en una situació polaritzada on s'explica el que es vol explicar. No, s'havia d'explicar exactament el que estava passant, i per fer-ho cal ser seriós i cal ser rigorós, i cal aprofitar el mestratge, poc o molt que puguis tenir, per fer-ho com Déu mana.
2: Sílvia, tu sempre dius que hem de parlar del que sabem i saber del que parlem. Tu ho expliques molt, ho has dit moltes vegades, en un moment on ara mateix tenim també tanta informació que ens arriba de les xarxes socials, de tot arreu, que és molt difícil amb la intel·ligència artificial també discernir el que és veritat, el que no. continues afrontant tot això, perquè ara en parlarem, que segueixes a Ràdio 4, el Són 4 dies que demà
0: ara
2: comença, però
0: explicaré.
2: No vull fer gaire spoiler, però tenint això en compte, Sílvia, com veus tu actualment? Perquè ara mateix, el dia de l'11S, tu vas dir que hi havia molta informació que no sabíeu d'on venia, però si això no passés ara, clar, potser encara seria més complicat, no?
3: Jo, si passés ara, Déu no ho vulgui, no me n'enrefiaria de la informació que m'arribés. És a dir, en aquell moment, el que publicava New York Times era el que publicava el New York Times. El que deia El País era el que deia El País. El que deia altres companys, altres cadenes, era el que estava passant, no? Però fins i tot nosaltres vam ser molt prudents, perquè, sense dir altres cadenes, perquè no cal fer-ho, no? Algunes persones van apuntar algun tipus d'anomalia d'altres circumstàncies relacionades amb la responsabilitat dels atemptats, no? Aquí vam ser molt pulcres, com vam ser molt pulcres el dia dels atemptats als trens de l'11M. Jo estava en directe també, va passar al migdia, jo començava a les 4 de la tarda, la qual cosa vol dir que també ens va tocar a nosaltres, i fins que no vàrem saber l'autoria de l'atemptat de l'11M no vàrem dir res. Ningú va fer cap tipus de és que penso que... No, escolti, perdoni, és que penso no. És que la democràcia es basa en la veritat. Aleshores, si a mi i la llibertat d'expressió es basa en la veritat, si això passés ara, jo estic segura que el que faria seria no mirar cap xarxa social, cap ni una, i el que faria seria anar a les fonts, com han fet els periodistes que ens han precedit tota la vida. I les fonts són les capçaleres dels diaris, que no tenen cap interès o no haurien de tenir cap interès per informar d'una manera sesgada i d'una manera poc objectiva. Seria molt complicat si ara passés, i si passa hem de ser molt curosos, i amb això sóc molt intransigent, molt curosos de com ho diem i per què ho diem. I l'únic motiu per al que nosaltres ho hem de dir és per informar la població, i cap altre motiu ha d'haver més enllà d'aquest.
4: Sílvia, tu que ara ens explicaves també la trajectòria, el fet d'explicar tants anys de professió, de mestratge, de ràdio, repassaves, no?, alguns de grans tragèdies, atemptats que has viscut, que has hagut de narrar en directe. Com es combina el fet de narrar una tragèdia, adonar-te que la tragèdia va increixent-ho amb aquesta serenor i el fet de portar des d'una rigorositat, clar, a priori és una combinació que a vegades sense voler pots tirar més cap a una certa estridència o deixar-te emportar per les emocions, perquè són persones, és a dir, ens emocionem, és impossible no emocionar-se.
3: En aquest document que hem escoltat, a mi se'm veu que estic a punt de plorar.
4: Tu ho expliques.
3: Jo mateixa m'adono de que en aquest moment, perquè la meva mare, en pau descansi, m'ho va dir, no? Jo tenia a casa la meva mare, les meves tietes, la meva mare ja no la tinc necessàriament, però les tietes sí, els meus amics, que m'han dit, ojo, perquè se't nota que tu estàs parlant d'alguna cosa que va més enllà del teu mestratge professional, no? Tots som... És a dir, jo penso que els que ens posem davant d'un micròfon no podem oblidar que venim amb un bagatge professional, però també amb un bagatge personal, i que no podem o no hauríem de diferenciar entre el periodista i la humanitat. Vull dir, que Puccins, que deia allò que hem utilitzat tots moltes vegades, que un periodista no pot ser una mala persona, no? Doncs jo penso que nosaltres hem de tenir una empatia, hem de tenir una mirada no condescendent, però sí plena de compassió, plena de posar-nos al pell dels altres, no?, i de tenir empatia. Aleshores, jo penso que es fa... jo en aquell moment em poso en modus... no sento res més que la meva veu per explicar el que està passant stricto sensu. Perquè si tu et deixes emportar per l'emoció, i em passarà segur aquest cap de setmana que entrevistem a la filla de Víctor Jara, clar, aleshores no estàs fent bé la teva feina, perquè tu estàs preguntant alguna cosa que potser preguntaries fent un cafè, però que tu has de pensar quina és la pregunta que l'oient faria si pogués fer-li la pregunta, no? Jo m'he equivocat moltes vegades, David, jo he tingut grans mestres, ho sap la Maria, com el Josep Cuní, com l'Anna Maria Bordes, o com ara, doncs, la Sònia, la Rosa, l'Esteve, Crespo, la Rodes de Diego, la Sònia Urbano, que sempre hi són i que em donen la... no sé per què, la confiança de dir fes-ho a la teva manera, no? Però jo sóc conscient quan ho estic fent a la meva manera i potser no ho estic fent bé. Aleshores, el que intento és aturar el cap, que és molt difícil, en el meu cas, però aturar el cap i pensar, para, pensa i continua. I tu pots parar, pensar i continuar estant parlant, també.
0: Sí, però a mi aquesta és la ràdio que m'agrada. La ràdio imperfecta,
3: home,
0: que te l'està explicant un ésser humà. No, no,
3: clar.
0: La robòtica, que ens han venut com que és la ràdio que ha d'informar.
3: No.
0: Mira, per això ja està ChatGPT, que a més t'ho fa estupendament.
3: Efectivament, efectivament.
0: I unes veus, que pots escollir unes
3: meravelloses,
0: veus precioses.
3: Meravelloses, és com un Google, això, tu.
0: Clar.
3: No hi ha problema. Però
0: clar,
3: si tu vols una persona que t'ho expliqui des del rigor, però també des de la... el que dius tu, Xavi, des de l'empatia, ho has de fer amb el cor a la mà, això de, bueno, és que sóc perfecta, i no, escolti, miri, nosaltres no som perfectes, nosaltres no estem fent trasplantaments, no estem salvant la vida de ningú, malgrat moltes persones se senten acompanyades, és a dir, que salvem una mica, efectivament, però nosaltres el que hem de fer és fer-ho bé, i fer-ho amb cor, i posar-nos a la pell dels altres, i estudiar molt, és a dir, jo, la Maria ho sap, i tu també, David, que meu, i tu, Xavi, i tu, però la Maria i el David m'han patit, pobret, aleshores, jo estudio molt aquí, estudio molt a casa meva, perquè penso que hem d'explicar-ho bé i hem d'intentar fer un resum del que ha passat, molt ben fet.
0: I ara, Sílvia, tornes, demà en concret, Són 4 dies. És el magazín dels caps de setmana d'aquesta casa, de Ràdio 4, de 9 a 1, guanyem una hora de magazín. Un magazín que ha tingut com a director i presentador el Goyo Prados, el David Gallac,
3: sí, senyor,
0: el Marc Margarit al seu moment també, i ara Sílvia Tarragona. Voleu que fem el passi?
4: És el moment de fer el
3: trasllat.
4: És a dir, això crec que
3: fem el trasllat.
4: S'ha fet
3: el trasllat de carteres.
4: Clar, quantes vegades s'ha fet això?
3: Mai.
4: A la ràdio, al trasllat en directe.
3: Jo no recordo. Jo, doncs... Mira, jo que faig... Mira, m'està aquí la recada i tot.
0: Estan els dos presentadors contents? Jo crec que mai.
3: Jo penso que mai.
4: I amb bon rotllo, és a dir, i bon rotllo de debò, és a dir, no estem fingint res, és a dir...
3: No, és que saps què passa? Que... La vida sempre dona oportunitats. Sempre dona oportunitats. Més bones, més dolentes, més gratificants, menys gratificants. Aleshores, això és un vaixell, tu ho dius sempre, també. I aleshores, aquí, si no remem tots, malament rai.
0: Sí, sí.
3: Però amb el David, que fa molts anys que ens coneixem i que hem fet molta ràdio junts... la veritat és que quan a mi em van oferir aquesta oportunitat, i estic molt agraïda, perquè no és una oportunitat que a la meva edat, amb 59 anys, doncs, molta gent hagués ofert, vaig pensar en el David, i vaig pensar en el Marc, i vaig pensar en el Goyo, i vaig pensar, home, doncs és una nova manera d'estar en el món periodístic, i jo ho agafo com una oportunitat, amb moltes ganes, amb molta emoció. L'equip és meravellós, en Luismi Mendizábal, que porta tota la vida, que hem de dir de Luismi, David.
4: Una institució.
3: Mònica Pavón, que té, vaja, jo penso que tenen una agenda que no té ni Bill Clinton, eh? I en Julio Leal, que és meravellós també, a més a les companyes de serveis informatius. Aleshores, que també estaran allà, evidentment, fent la seva feina, perquè allà hi són, no? O sigui, que fem aquest traspàs. David, va, la cartera, on la tenim?
4: La cartera. Tenim aquí la nostra cartera fictícia, però clar, en aquests...
0: És que fins fa que 3 mesos eres tu,
4: sí, clar,
0: la veu
4: de juliol,
0: cap de setmana, David.
4: Podies escoltar el cap de setmana.
0: Ara...
4: I és un gust per mi. La Sílvia ho sap i ja sap que és estupendo que la continuïtat sigui en aquesta línia. Per tant, la cartera queda traspassadíssima.
3: Vinga, ja l'agafo. Pam.
4: Agafa Sílvia Tarragona la cartera.
3: Quina cartera, i... tu, una cartera de bona pell, eh? Aquesta,
4: escolta,
3: no és qualsevol cosa.
4: Aquesta és de qualitat.
3: Aquesta és de qualitat.
4: Sort i encert, Sílvia, eh?
3: Gràcies.
0: I tu també vas ser... Part del Són 4 dies, amb el Marc Margarit.
3: Amb el Marc Margarit, clar que sí. Otro traspàs de cartera.
4: Sí, jo vaig estar amb el Marc Margarit. Tots hem passat per tot arreu, tu.
5: Tots hem passat per tot arreu, exacte,
4: David. Sí, és la millor manera d'aprendre, passar per tot arreu.
5: Què sentirem a partir de demà, a les 9 de dematí,
4: què ens pots avançar?
5: Doncs mira, a Ràdio 4.
3: Demà a les 9 del matí, com sabeu bé, no sabrem el que direm fins que ens posem davant del micròfon.
0: Això és meravellós, això és meravellós.
3: Aleshores posarem el fil a l'agulla escoltant música, perquè jo, igual que el Xavi és un mestre de la música, no? Però penso que la música ens salva de moltes maneres diferents, i a la ràdio s'ha de sonar també música, no? I a partir d'aquí, doncs, bé, actualitat, que l'analitzarem amb el doctor Pasqual, farem alguna cosa que a mi molt de gust fer, perquè si us hi fixa tothom parla de desgràcies, que n'hi ha moltes, eh? Todo mal, com diria la Mar García, estupenda. Todo mal, no? Doncs nosaltres farem todo bien. El que farem serà convidar a persones que són rellevants, que els oients coneixen perfectament, i que volem que ens expliqui un dia que tornaria a repetir la seva vida.
0: Ah, que guai, això. És a dir,
3: no sé, jo si em van preguntar si un dia repetiries la teva vida, doncs tinc 3 o 4 dies que repetiria. El Xavi segur que també, el David, la Maria, els oients de Ràdio 4. No només allò de cualquier momento pasado fue peor. No, cualquier momento pasado en algunos momentos también fue mejor. Aleshores, doncs, parlar d'això, no? De quins són els moments que repetirien. Entrevistes, doncs, tindrem a Rodrigo Sorogoyen, tindrem a...
4: Wow.
3: Sí, tindrem a Rodrigo...
0: Sí,
3: sí, sí. Rodrigo Sorogoyen parlant de la pel·lícula El ser querido.
4: El ser querido.
3: Que és una pel·lícula que jo penso que hem de veure independentment de que siguem pares o mares, perquè tots hem estat fills, aleshores que hem de veure El ser querido. Ens acompanyarà també Amanda Jara, la filla de Víctor Jara, perquè ja saben vostès que l'11 de setembre no només és avui el dia de l'atemptat a les Torres Bessones, també desgraciadament el cop d'estat a Xile l'any 1973. Parlarem també de que aquest any 1977 es celebra el 50è aniversari de l'arribada de Terradellas. I ho farem parlant amb la Núria Garabarró, que és la directora de l'Arxiu Terradellas. Sergi Mas, que pot ser un moment meravellós, perquè tenir Sergi Mas és meravellós.
4: Fantàstic, fantàstic.
3: Parlarem de coses com, per exemple, la Mirinda. Ui. Ja, clar, jo tenim una edat.
5: Ai, això s'ho prenia la meva mare.
0: Que, la Mirinda? Jo,
5: la Mirinda... Que és, no?
0: Què és, com a la Quina Sant Clement?
3: No, la Mirinda és...
5: Ah, no?
0: No sé.
3: La Mirinda, ara t'explico. La Mirinda és com... Tu te'n recordes del cas Naranja?
0: Sí.
4: Vale, doncs, era un refresc de taronja, no?
3: Exactament. A l'època meva i del Mas, que el Mas és més gran que jo, cuida-ho, Mas.
0: Sí.
3: El Mas i jo ens preníem Mirinda. Mirinda, que era una espècie de Fanta, perdó, de fer publicitat, de Fanta de taronja, amb un gust infinitament millor. Perdonen los que nos están escuchando de la Fanta.
5: Wow.
3: Mirinda. Aleshores, bé, doncs en Sergi Mas s'estrena. També ens vindrà a veure en Josep Maria Déu, que ha publicat un llibre molt interessant sobre l'efecte Puyal. És a dir, Joaquim Maria Puyal va crear una manera de fer ràdio esportiva. Manera
0: brutal.
3: Que després ha anat a la SER, ha passat per Carrusel Deportivo de Ràdio Nacional, i ens vindrà a veure Josep Maria Déu per parlar d'aquesta ràdio esportiva que tant ens agrada. En Santi Maifrent, que també s'incorpora al nostre programa. És que ara mateix m'he quedat en blanc, però vaja,
0: hem d'escoltar. Són quatre dies.
4: La millor manera és d'escoltar.
3: Quatre
4: dies, dissabtes i diumenges.
5: I dos cap de setmana.
3: Exacte. I dos plou.
0: Sílvia, clar, tu has fet ràdio durant dècades, has vist passar modes, formats, xarxes socials, podcast, quan el podcast semblava que acabaria amb la ràdio, algoritmes.
3: Tot.
0: Què té encara un micròfon en directe que no ha aconseguit substituir cap tecnologia, Sílvia?
3: Doncs penso que té l'emoció, i té la veritat, i té la veu, sobretot la veu, no? Mi fa molta por. Ara que les veus es poden modificar, es poden transversar, la veu humana és alguna cosa personal, intransferible. La teva veu, que és preciosa, no pot ser mai igual que la veu d'un altre senyor, igual que la veu del Gallac, o la Maria, o la meva, no? Jo penso que els oients de Ràdio 4 han de saber què és l'emoció aquella de... Per exemple, jo que sóc una gran amant de la ràdio, no recordo dissabte al matí fer-te el cafè, escoltar la ràdio, a veure què diu una, a veure què diu l'altra. Jo sempre dic una cosa que forma part de la meva vida, no? La meva vida és la ràdio i ha estat, i és la meva professió, però també ha estat la manera com entenc la vida, i li dec moltíssim a aquest mitjà. Li dec jo més amb ell o amb ella que ell a mi, això està claríssim, no? Li dec molt, li dec oportunitats professionals, li dec oportunitats personals, conèixer persones com vosaltres, tenir amistats fortes, tenir, lligams gairebé familiars.

0: que són les dues columnes, present i futur, doncs ja s'han trobat a la plaça Catalunya de Barcelona. És aquí on està previst que se celebri l'acte final de la mobilització. A la plaça, nombrosos manifestants esperaven l'arribada de les dues marxes que havien començat el recorregut des de punts oposats de la ciutat. I podem ja connectar en directe amb la nostra companya, Laura Hurtado, des d'allà, just des d'allà. Molt bona tarda de nou, Laura.
1: Bona tarda. Després d'una pausa musical amb el cant dels ocells, continuen en marxa ara a plaça Catalunya els parlaments reivindicatius després que les dues columnes s'hagin trobat aquí, al centre de la ciutat. Ha obert l'acte l'escriptora Yolanda Bataller, que ha reivindicat els cantaires que expulsats a la Sagrada Família i la participació del col·lectiu Jove al Moviment. La manifestació ha reunit gent de totes les edats i de diferents punts de Catalunya. Els hem preguntat per què han sortit al carrer.
2: Si d'una banda ens volen fer creure que això ja s'ha mort, de l'altra ens volen tapar la llengua, tapar la cultura, doncs aquí hi hem de ser, sigui amb les circumstàncies que sigui. Per tant, aquí cada any s'hi ha de ser.
3: Bueno, jo crec que està present, però està desgastat i bueno, hi hem de tornar a creure que és possible fer la independència, perquè si hem d'esperar que les polítiques del govern espanyol ens treguin d'aquesta calma xitxa en la que trobem ara, que no anem enlloc, doncs estem perduts. Aliança Catalana està complint la seva missió, que és destripar per dintre tot el moviment independentista. Jo crec que tothom a aquestes alçades ja sap que no hi ha una ideologia al darrere, sinó simplement unes ganes de fotre merda i ja està.
1: Després de la manifestació hi haurà concerts gratuïts al Passeig Lluís Companys a tocar de l'Arc de Triomf amb la Gossa Sorda com a cap de cartell.
0: Moltes gràcies, Laura Hurtado, una abraçada molt forta.
1: A vosaltres.
0: Una Laura que porta tota la tarda explicant-nos en directe des de...
4: Seguint la manifestació.
0: I des del lloc de la notícia, al detall, I seguirà explicant-ho durant tota la tarda, així com la resta de companys i companyes dels serveis informatius. En 28 minutets a l'edició vespre amb l'Andreu Vinyes i tot l'equip, i després també al Pla B amb el Toni Marín. I a Girona, la manifestació de la Diada ja porta una estoneta en marxa. La columna ha sortit des de la plaça Catalunya, avança, crec que ja ha passat en direcció a la Copa, sota el lema "Aquest 11-S i soc i som independència". Doncs bé, allà al capdavant de la marxa hi havia representants de diverses entitats, seguits de nombrosos manifestants, molts vestits de groc i amb estelades. Joan Sisquella, Girona, molt bona tarda.
5: Hola, molt bona tarda. Efectivament, tot això que heu comentat és el que ha passat i ara us podem confirmar que el cap de la manifestació ja ha arribat aquí a l'espai de la Copa i, de fet, ja acaba d'arrencar fa uns minuts l'acte final, aquest acte final de la mobilització a Girona en aquesta jornada, en aquesta diada de reivindicació, altra vegada, segons ha dit el coordinador de l'ANC a Girona, Modest Beques, de la societat civil que no es resigna al recorregut, com dèieu, ha començat a la plaça de Catalunya, finalment, una mica més tard del que s'havia previst inicialment, ha començat la marxa 5:45 tocats, i com dèiem, ja som aquí a l'espai de la Copa, on l'acte de moment ha començat amb la presentació d'un vídeo que commemora el 50è aniversari de la primera manifestació de la Diada post-franquista. Aquí a Girona va reunir 3.000 persones en un espai molt proper on som ara, també a la Devesa, però al Camp de Mart. També acabem de sentir la interpretació del Cant dels Ocells amb un violoncel i ara està a punt de fer-se la lectura del manifest. Després, a través d'unes pantalles que hi ha aquí instal·lades en un gran escenari, es connectarà també amb la mobilització central, la de Barcelona, per seguir els parlaments finals.
0: Joan Sisquella, moltíssimes gràcies. Una abraçada molt forta.
5: El mateix. Bona tarda.

0: Quina setmana d'estrena de la tarda de Ràdio 4, eh?
1: Ai.
0: Maria, David.
2: Molt bona, molt bona.
1: Molt bona.
2: Molt bones sensacions.
1: Molt bona i molt bona sensació.
0: Ha passat molt bé.
1: La Maria.
2: Molt bon ambient, molt
0: sí,
2: bona gent.
0: Sí, hem après
2: molt
0: moltes ullets, coses.
2: Això sempre.
0: Hem informat molt. I així,
1: tot,
0: així serà tot l'any, tota la temporada.
2: I acabem amb bon rotllo, també. Mm.
0: I hem tingut molt cinema, eh? Molt de cinema aquesta temporada, aquesta setmana, i així serà durant tota la temporada també aquí al programa, perquè vam gaudir de la visita en directe a l'estudi de la Michelle Jenner.
2: I tant.
0: I de l'Hugo Stubel, el director, presentant la pel·lícula El Nido.
2: I un oient va...

0: Ah, la Premier.
1: Exacte, vam regalar aquelles entrades dobles.
2: Atenció que participar i escoltar-nos té premi perquè les persones que tenim al nostre estudi a la tarda de Ràdio 4 les podeu veure com aquest oient hores després en un cinema. Això és fantàstic.
1: Vam ser part d'alguna forma també de la gran polèmica de Cronos.
0: Amb
1: el seu director i amb l'Enric Auqué, que estava aquí a l'estudi en directe amb nosaltres parlant d'aquesta pel·lícula, Cronos, que ha fet el rècord de fet d'una pel·lícula en català el primer cap de setmana. I també el Jordi Sánchez. Un plan perfecto. Doncs sembla que alguna d'aquestes portes, David Gallac, no?
2: Doncs jo he decidit que d'aquestes, n'he triat, de les estrenes de la setmana, n'he triat tres, i dues d'elles he decidit que, simplement pel fet de passar per la tarda de Ràdio 4, ja són mereixedores d'estar en aquest espai.
1: Home, són de les millors, eh? Són la crítica diu que són de les que hem d'anar a veure, eh?
2: Perquè a la tarda de Ràdio 4 tenim les millors pel·lícules i les millors actrius i els millors actors, directors i directores de l'escena nacional i internacional. Va, comencem amb la primera, que és El Nido.
3: ¿Qué pasa si te coge la maldad?
4: Te va consumiendo poco a poco hasta que te mata.
3: A nosotros la casa nos protegerá, ¿verdad?
4: Y también la noche.
3: Porque de noche la maldad duerme.
4: Nunca te quitaré esa
2: cadena. Recordem aquest thriller psicològic, com explicàvem, dirigit per Hugo Stuben, que ens va venir a visitar, com ho dèiem, també la Michelle Jenner, qui és la protagonista d'aquesta pel·lícula, del Nido. Luisa Gavassa, Pablo Derqui, la seva protagonista, viu, recordem, obsessionada per a protegir la seva família d'aquest aterridor món exterior i manté tancats a casa la mare i el fill petit. Tot sembla estar així en ordre fins al dia que arriba Velasco, que toma capaç de despertar la Marta a la foscor que amaga a dins. I al final la pel·lícula acaba...
0: No ho direm.
2: Us imagineu que inaugurem aquesta secció d'estrenes dient ara us explicarem com que nosaltres vam venir aquí i ja hem fet l'entrevista i la podeu recordar, ho farem aquí. Inaugurem una nova manera de fer una secció de cinema que és expliquem al final de la pel·lícula que és Spoilers amunt, que és la nova secció que m'acabo d'inventar ara mateix. Què et sembla, Xavi?
1: Però m'agrada molt, perquè sense avisar, no, Maria? El David estava venent una secció de cinema normal per recomanar pel·lis, però de sobte te la clava i et destrossa el cap de setmana.
2: No ho farem.
1: Però El Nido, jo sí que he pogut veure-la allà, i he de dir que és de les pel·lícules més inquietants que he pogut veure en els darrers anys, eh?
2: Sí?
1: Molt bèstia.
0: Si us interessa aquest
1: rotllo... I Michelle Jenner, a tu no t'interessa
0: gens. Jo prefereixo riure amb la següent que parlarem.
2: És que la segona... Jo, Xavi, perdó, coincideixo amb la Maria. A mi aquestes de...
1: És tensió, no és por, és tensió.
2: Però a mi això m'incomoda molt.
1: Ja.
2: O sigui, a mi aquesta setmana m'han incomodat dues coses. La tensió del Nido i els telèfons plegables, que ja torno a repetir que no els vull. No vull plegar un telèfon i no vull... Per molt que la pel·lícula estigui molt bé, o sigui, Michelle Jenner, sisplau, Gustiu Ben, que ens vau venir a veure, torneu com vulgueu, i molt bona feina, però... A mi és que... No. Per tant, anem a la segona.
0: Sí, home, aquesta vinga, millor. Va. Per riure. Si voleu riure, heu d'anar a veure aquesta pel·lícula.
2: Aquesta, si volem riure, és una bona manera de riure aquest cap de setmana.
5: Pues esta casa pilla junto a ese banco. El túnel ya está prácticamente hecho. Solo falta acabar unos metros, entrar en el banco, abrir la caja, coger el dinero.
6: Podría solucionarnos la vida.
7: ¡Hala!
6: Y pagarnos la hipoteca.
7: ¡Cariño! No nos dedicamos a atracar bancos. Somos una familia normal.
5: No hay familias normales, no me fastidies.
6: Estoy dentro.
5: Entonces ya somos una banda.
8: Tú serás el cerebro y nosotros tus oídos y tus manos.
5: Vamos a hacer historia.
2: Un plan perfecto. Y recordem la visita del Jordi Sánchez, que el vam tenir aquí. Meravellós, encantador amb el qual vam repassar aquesta pel·lícula. Fem un breu recordatori. Leo Harlem, Jordi Sánchez, Raquel Guerrero, Ernesto Sevilla són els protagonistes d'aquest Un plan perfecte, aquesta comèdia familiar en la que Los Ibáñez són un fracàs com a família, estan arruïnats, sense il·lusió per la vida, i no és bona la seva convivència familiar. Quan estan a punt de ser desnonats, descobreixen aquest soterrani que escoltàvem.
1: Un túnel.
2: Amb un túnel que algú el va acabar. No el va acabar, o sigui, el va acabar i el va acabar, suposo, amb la idea de robar el banc del...
1: És un túnel que connecta casa seva amb un banc.
2: Ara estava pensant, si tinc un túnel al davant... Ai, un túnel.
0: Un banc al davant de casa.
2: Al davant de casa. Crec que no.
0: No, jo tampoc.
2: Tinc un supermercat a sota.
0: Mira, no està malament.
1: Va ser Ronaldinho que volia fer un túnel de casa seva fins a Luz de Gas, oi?
0: Ai, em sona, em vol sonar.
1: De Barcelona, sembla que sí.
0: Home, però vivia a Castelldefels, no tindria molta estona, no?
1: No, crec que tenia un pis a la zona.
0: Val.
1: Si arribau... I sí, sí, volia. Va.
2: Un túnel des de casa seva fins al...
1: Va tocar...
2: Fins a la discoteca.
1: Home, espera, persones importants a l'Ajuntament preguntant que, clar, es van endur les mans al cap.
2: Ho va arribar... Això no, no ho recordava.
1: A mi em van explicar això i m'ho va explicar una persona...
0: A
1: mi em sonava credibilitat.
0: Em sonava la història, sentir-ho també.
2: Però va arribar a trucar, escolti, quan costaria que comencessin a excavar la tuneladora, o sigui, que comencessin a passar des de casa seva fins al carrer...
1: És increïble.
0: A un plan perfecte ho fan, eh? Tenen aquest, no sé si el roben o no, perquè no farem spoilers, no?
2: Però
0: tenen un túnel per robar el banc de davant, si volen, aquesta família, no?
2: Doncs el banc, que és l'altra... Digues, Xavi, no sé si volies apuntar una cosa més del túnel.
1: No, tinc moltes ganes de conèixer la tercera. La tercera,
2: sí, jo he triat una pel·lícula que és Pràcticament Màgia 2.
9: No hay magia más fuerte que la de la relación entre hermanas, forjada por el destino e inquebrantable a pesar del paso del tiempo. ¿A ti qué te pasa? ¿Qué tienes, 6 años?
10: Sí.
9: Tienes que salir, divertirte un poco. ¿Cuándo fue la última vez que te acariciaron? Tengo a mis hijas y no me mandan mensajes con
0: quines
9: fotos
0: actrius,
9: que no he pedido.
2: Recordem, Sandra Bullock i Nicole Kidman. Wow. Ara ho deia la Maria, molt bones actrius. Sota la direcció de Susan Bier, que protagonitzen aquesta nova adaptació cinematogràfica d'aquesta saga de bruixes, de fantasia, d'Alice Hoffman, un món impregnat d'entremaliadures, podem dir a la llum de la lluna, poderosa màgia ancestral que aquestes germanes Owen s'han d'enfrontar a una fosca maledicció que amenaça de desintegrar la família. Recordem, Pràcticament Té Màgia 2. Jo només vull donar com a dada, potser sóc un... No, de cinema també m'ajustejo, és a dir, no ens m'agrada, però jo que reconeixeré tot en aquest programa, Pràcticament Té Màgia 1, he buscat, i és de l'any 1998.
0: I ara...
2: S'ho han pensat molt, trobo, per fer la segona part. És a dir, ha de ser molt bona, amiga Susan Bier, perquè ara ha estat 28 anys per fer la segona part.
0: Això ja ho fan, ara. Tornen a fer pel·lícules de segona part.
1: Està tirant molt de la nostàlgia, últimament. És crisi de creativitat?
2: Xavi i Maria, si jo, a mi no sé si us passa el mateix que a mi, però si jo, per exemple, veig una sèrie d'aquestes que triguen a vegades 6 mesos...
0: I em poso nerviós.
2: Mira, calla. I no me'n recordo.
1: És terrible,
2: si m'he de recordar del que vaig mirar fa 28 anys...
0: Això és que el cliffhanger del final no era tant. No era per fer segona part.
2: No trobo ni la cinta, perquè això era cinta. No hi havia un altre material.
1: En fi, a aquesta hora de la tarda, per cert, manifestacions també de Núcleo Nacional a Barcelona i d'altres contramanifestacions. De seguida també escoltarem aquesta última hora amb la Laura Hurtado. Bé, i del cinema passarem a la música, perquè els divendres, a part de llançament de pel·lícules en cartellera als cinemes, també tenim nous llançaments per part de les companyies discogràfiques, artistes que publiquen singles i àlbums.
0: I, si l'altre dia, Xavi, ens deia el Toni Cano pels carrers de Madrid que estava molt pendent al costat del teatre on es feia la revuelta de si hi anava o no el Camilo. Era perquè avui ha publicat Cuando Sean Mayores, que és el seu 5è àlbum d'estudi. Un àlbum, doncs, dedicat a les seves filles, per quan siguin grans, a la Amaranto i a la Índigo. I hi ha cançons fantàstiques.
1: Índigo i Amaranto, es diuen les filles del Camilo, eh? Mm-hmm. M'agrada molt això, aquest projecte, per elles que es digui Para Cuando Sean Mayores.
0: Mm-hmm. I els hi dedica cançons com aquesta.

0: diuen... és que tenim uns oients molt divertits, ens diuen aquí a través d'Instagram, per missatge directe, @latardaderadio4, 4 amb número, ens diuen Índigo con Amaranto, suena a cubata. Són les dues filles...
1: Perdó, del Camilo i de l'Eva Luna, que també participa en aquest disc, l'Eva Luna.
0: Ah, l'Eva Luna, que és la seva dona, no?
1: És la seva dona.
2: La seva dona. Sí. Índigo i Amaranto, clar, és que a mi
0: Índigo, Índigo i Amaranto.
2: A mi em recordava més a perdó per les filles i perdó pel nom, cadascú que posi el que vulgui, a gelats de... a sabors de gelats.
0: Ah, sí?
2: Jo vull una bola d'Amaranto i una altra d'Índigo.
1: Doncs mira.
2: I m'hi poses unes nous de macadàmia i luego la bebida 00.
1: Bé, és molt bonic, això. Aquesta cançó parla de la necessitat d'estar present i de viure el moment.
0: Això,
1: i també hi participa l'Eva Luna en aquesta cançó.

0: el que vols fer, Maria, és marxar cap a l'altre extrem, no? O sigui, una miqueta d'aquest amor familiar tan brutal de Camilo, d'Eva Luna, les seves filles, al Chicle mal enganchado de Rigoberta Bandini, no?
1: Sí, ella estrena aquesta cançó, la Paula Ribó ja l'havia estrenat i ja l'havia cantat durant la seva gira d'estiu, però ara, avui, l'ha publicat en versió d'estudi.

La Paula Ribó ja ho fa, això, no? Agafa aquesta metàfora del xiclet mal enganxat, del xiclet enganxat, i ho transforma a aquesta imatge tan quotidiana en una cosa molt emocional, un videoclip que també és impressionant. Si el veieu, es recull moments de la seva gira i mostra les diferents fases del seu embaràs. Avui la Paula Ribó, que tanca aquesta etapa amb un concert, avui mateix a la sala Rasmatas, abans de prendre's un descans dels escenaris.

0: I del pop de la Rigoberta Bandini passarem al reggaeton amb Ryan Castro.
1: La amiga la sapió cuando me visito, la llamo pero no contesto.
2: El colombià recupera aquí el reggaeton més directe de carrer amb una producció de Soc i un tema clarament pensat per la pista de ball. El Ryan Castro, que torna al so més proper als seus inicis després d'haver experimentat amb altres sons com el dancehall, les influències caribenyes i una cançó que arriba coincidint també amb l'inici de la seva gira, que es diu The Last Dance, comença als Estats Units i al Canadà i funciona com un avançament també del proper àlbum de Ryan Castro.
1: Se lo pongo ahí pa que lo guarde 9 meses. Toma, baila.
2: Se lo pongo ahí.
0: Acabo de sentir, se lo pongo ahí pa que lo guarde 9 meses.
3: No trobo gaires diferències, perdó, entre Ryan Castro i Melanie, i la Melanie amb Michico Latino, perdoneu, però trobo que és el mateix...
0: La Gary Halliway.
3: Ai, la Gary Halliway amb Michico Latino. No, a mi és igual, perquè són paraules així,
2: oh my God,
3: a la balà, una mica.
0: La Gary va dir perro, no? No sé, bueno,
2: perro.
0: Però no volia dir realment això.
3: No. Ryan Castro, has dit Maria i Xavi, Ryan Castro. Ah,
0: sí, Ryan Castro, no coneixes, la sapió. Eh? La cançó es diu La Sapió.
3: La Sapió.
0: La Sapió.
3: Sí. No La Sapió.
0: No. La Sapió.
3: La Sapió també pot ser un telèfon. Ella...
2: Has dit un telèfon i ha sonat un telèfon.
3: Ai.
0: En fi, tenim nova música de Belén Aguilera per...
2: Amiga del programa.
0: Per canviar una miqueta de la vibra, eh? Molt amiga d'aquest programa.
2: I ha presentat Lucero, una cançó que havia quedat fora del seu projecte. L'altre dia dèiem que les cançons que queden fora no són les millors, però crec que aquesta de Belén Aguilera sí que ho és.

0: composició de les seves primeres sessions, eh? I ara ho recupera perquè...
1: Experimental, no?
0: Sí, sí, és una mica experimental. No sona com la Belén la tenim ara mateix tots al cap, no? Però, mira, és una cançó que havia quedat fora i ara que ha recuperat.
1: Ostres, m'agrada molt una proposta que ens portes avui, Maria, també, en aquestes novetats musicals de divendres, que és aquesta aliança internacional entre John Legend, que feia molt de temps que jo no sentia res de John.
2: No sabíem res d'ell, no?
1: No, no. Te'n recordes de...
2: Pensa't en aquesta. Doncs... All of me, all of you.
1: Baladón, eh? Sí. I Pharrell Williams.
0: I happy? Ara publica
1: Sempre estava happy.
0: Dayline.

0: Creieu que no us havíeu enterat, doncs publicarà disc el proper 23 d'octubre.
1: Fent això.
0: El John Legend, sí. I s'ha aliat amb Pharrell Williams, que l'ha produït íntegrament. I el projecte vol allunyar-se també d'aquesta imatge més clàssica del John Legend a piano, que dèieu ara, aquestes balades, no? I per això barreja, doncs, molts tipus de música, hip-hop, afrobeat, gospel, i és la seva primera gran col·laboració musical entre aquests dos artistes, que són amics, molt amics, des de feia més de 20 anys i no havien col·laborat mai junts.
1: Ja era hora.
2: Pharrell Williams i John Legend amb Daylight.

0: Sona molt bé. Atenció, David Gallac, tornem a terreny urbà.
1: Ah, som-hi. On estàvem ara? Al rural. Ah,
2: J.C. Reyes i Mike Towers.
0: Que no sé per què, jo crec que realment el DNI posarà Miguel Torres. Però bé, Mike Towers, no?
3: I han publicat Si me quieres.

0: si us agrada això, aquesta col·laboració.
1: M'agrada molt.
2: A mi és que em sona
1: molt bon rotllo.
2: Una mica igual, no que l'altra, però és el mateix estil, no?
0: Sí,
2: no,
0: però aquesta més romanticona,
2: més,
0: no?
2: Sí, més baladote, no? Potser.
1: Més neta que l'anterior, no? Una mica sí, més neta. Sí.
0: Deixa'm apagar el repàs musical abans de donar pas al Joel amb una cançó que jo crec que li agradarà molt, perquè jo crec que el Joel, sobretot, perquè ell és molt d'això, però a tots nosaltres ens vindrà moltes ganes de sortir de festa quan escoltem el que acaba de publicar avui David Guetta.

0: La cançó que es diu You and I, Me and You, que podria perfectament resumir el que ha estat el pas de Joel Sevilla per aquesta casa, per Ràdio 4, perquè ha fet equip, ha fet que tota la seva feina, juntament amb la dels seus companys, entre els quals m'incloc, evidentment, perquè hem treballat... Joel, estàs jo mano a mano, eh? Llanyito, eh? Ha estat una feina com si haguéssim... Ha estat una sola persona, eh? David Guetta i Guy Patient, You and I, Me and You. ¿Te dan ganas de irte de fiesta, Joel?
1: No, encara.
0: Encara
1: demà
0: no,
1: sí.
0: No?
1: Demà sí.
2: Amb aquesta cançó venen ganes, eh?
0: Avui acabes aquí la teva etapa. Ha estat un any meravellós amb tu, Joel. Acabes un contracte de formació, ja sabíem que acabava, eh? No és cap sorpresa, però evidentment estem una mica trencats. Hem de dir que estem trencats, perquè has estat una persona meravellosa que ens ha acompanyat en un camí molt complicat, de molta feina, però que has aconseguit fer-lo emocionant. I que ha valgut molt la pena. Molt la pena. Passa que la sensació que queda és, ostres, i ara t'has de marxar. Jo sé que tornaràs molt aviat perquè ets un número 1, eh? Vull dir, això ho sap tothom aquí a la casa. Des de la direcció, que saps perfectament que t'estimen molt, que t'han agraït moltíssim la feina que has fet i que et tenen molt en compte i et valoren moltíssim. Sonia Urbano, Rosa de Diego, que mira, la tenim aquí, la Rosa, que està present en els teus darrers minuts a la ràdio, de moment. I jo estic convençut que ens tornarem a trobar. Com et sents avui, Joel? Com estàs?
1: Encara en xoc. Penso que queden dies, que marxaré de vacances i tornaré, qui sap, però molt emocionat. I de dir-vos adeu i que realment ha estat com família i ha estat un any molt bonic que hem jugat.
0: Jugat molt, Joel,
1: hem
0: eh?
1: Jugat
0: hem
1: molt,
0: jugat molt.
1: I amb molta feina, però sempre amb un somriure i no sé, ha estat molt bonic.
0: Dedica, per si algú s'acaba de connectar, Joel Sevilla, productor durant tota la temporada passada al Xavi Fornia de Ràdio 4, també ha fet producció molts dies per altres programes d'aquesta casa, no? Com amb la Conxita Casanovas, per exemple. Però bé, hem fet una feina, Maria García Coll, impressionant, no?
2: Sí,
0: el Joel, i gràcies
2: jo sempre
0: a ell.
2: Li he dit amb ell, al Joel, i ho dic, que el Joel és una persona que et dona les coses abans que les sàpigues tu que les necessites, com a productor, eh?
0: És increïble.
2: O sigui, ell va aprendre, és una tonteria molt gran, que jo a mi m'agrada posar-me les hores en que hi ha les entrevistes a dalt en el guió. Ho va veure un dia i tota la temporada m'ho feia. I és una cosa que tu com a productor t'hi pots fixar, i el Joel s'hi fixa.
0: Però perquè més allà de productor és una persona, que té una empatia enorme.
2: Per mi
0: i que cuida els
2: detalls,
0: cosa que ja no està massa de moda.
2: Però és encara millor persona que professional, que és increïble. O sigui, et fa riure, està al teu costat, t'acompanya. Per mi ha sigut un regal poder treballar amb el Joel, de veritat. I m'estic emocionant jo i tot.
0: Ets un regal. La Maria
2: no
0: està perdent el cap. La Maria està perdent el cap perquè marxes, que ho sàpigues. Jo no sé com estarà dilluns, ja t'ho dic. Diu, Joel, bueno...
2: M'és igual.
1: No, ja m'escriuràs.
0: Fora de conyes, és que no puc estar més d'acord, Maria, sí. Et trobarem molt a faltar, Joel, eh?
1: I jo vosaltres.
0: Molt. Estic molt agraït, de tot cor, ho saps, no?
1: Sí,
0: molt,
1: ho sé.
0: Molt. I a mi m'has fet millor professional, t'he de dir, i millor persona.
1: Bueno, jo he après molt. Molt, amb vosaltres.
0: David Gallac, tu l'has gaudit poc, però ha estat intens.
3: L'he gaudit poc,
0: sí, aquest inici de la tarda.
3: Només aquest inici, però una meravella, Joel, ja l'he dit, i és així. Coincideixo molt amb el que diu la Maria. És una persona que tu ja feies, o volies col·locar això, aquesta cançó a l'escaleta o imprimir una cosa, i ja anava per endavant. I portàvem dos dies treballant junts, i jo... I és una llàstima, però bueno, jo tinc l'esperança que és un adéu, és un fins a la propera.
0: Estic convençut.
3: És a dir, estic convençudíssim i farem el que estigui en les nostres mans perquè sigui això, fins d'aquí a una estona.
0: Exactament, David Gallac. La Rosa de Diego, des de l'altra banda de l'estudi, des del control, somriu, però és un somriure, que jo la conec molt bé, és un somriure també carregat de nostàlgia ara mateix, jo crec, i també de pena, sí. Joel Sevilla, gràcies en majúscules i fins aviat.
1: Fins aviat.
0: T'estimem molt, Joel, gràcies per tant. Deixa un forat i un buit enorme, eh? Ara ens toca a nosaltres omplir això a partir de dilluns, sense el Joel. Esperem que per poc temps. Gràcies, Pau Robert, un dia més meravellós. Quina setmana, Pau Robert, Martín Noia, avui amb el Jaume Tudela també. Gràcies, eh? Ha sonat això com un tro, Com un tro. José Gil, uau, impressionant. Quina estrena de la tarda a Ràdio 4. Sònia Rodríguez Justicia, quin gran plaer estrenar aquesta setmana aquest programa també junts, de la teva mà. David Gallac, dilluns a les 4 més.
3: Dilluns a les 4 més, aquí estarem, amb una nova setmana de la tarda de Ràdio 4, i tant.
0: Maria Coll.
2: Fins dilluns.
0: Ai, quins ullets, Maria Coll.
2: És que jo soc molt emocional, ja, i m'emociono, no puc més.
0: Te quiero, hermano. Joel Sevilla, mucho. Ara, Andreu Viñas, edició migdia, Ràdio 4. Fins dilluns, família, molt bon cap de setmana.
2: Migdia, Xavi Martínez.
0: Perdó, edició vespre, estic pensant en el Joel. Edició vespre. Molt bon cap de setmana. Us estimem molt. Gràcies, família.
4: Són les 7.
5: Edició vespre. Ràdio 4. Andreu Viñas.
4: Bon vespre, la dia de tornar a treure la política al carrer amb diverses mobilitzacions convocades a Barcelona. Aquesta hora la manifestació de les entitats independentistes ha començat a les 17:14, un quart d'hora més tard. Ho ha fet la de l'esquerra independentista a les 6. El grup d'extrema dreta Nucli Nacional tenia previst concentrar-se a la plaça mossèn Jacint Verdaguer de Barcelona, però ha estat bloquejat per centenars de manifestants de l'esquerra independentista que han ocupat abans que ells aquest espai. Tot plegat sota la vigilància dels Mossos després dels incidents d'ahir al fossar de les Moreres, que, per cert, el jutjat de Guàrdia de Barcelona ha acordat llibertat per 3 persones detingudes ahir, quan per primera vegada Aliança Catalana va voler tenir presència a l'espai del fossar de les Moreres. Ahir era Aliança, avui Núcleo Nacional. Sigui com sigui, la mobilització principal és descentralitzada, però són les convocatòries a Barcelona, Girona i Amposta, i amb una idea compartida, la de connectar les reivindicacions del present amb el projecte de país pel futur. Tenim micròfons a tots aquests espais, a tots aquests punts. De seguida anirem fins allà. A Barcelona, dues columnes han avançat des de la Gran Via i la Via Laietana. Ja han arribat fins a la plaça de Catalunya. Allà s'estan celebrant diferents manifestacions, diferents parlaments. Escoltem el de David Minoves, de Ciemen, que ha reivindicat una Catalunya de tots.
6: Som un sol poble i ho volem continuar sent. Per això, com vam fer fa 90 anys, o com ahir al fossar de les Moreres, cal plantar cara al feixisme i defensar...
4: A Girona, la marxa recorre la Gran Via de Jaume I fins a la Copa Amposta. També la mobilització ha començat abans. Les dues columnes s'han trobat al pont penjant una diada sota vigilància policial, però també carregada de memòria. Avui fa 50 anys de la històrica manifestació de Sant Boi, la primera autoritzada després de la dictadura. Mig segle després, el carrer torna a mesurar la força, però sobretot la cohesió del catalanisme. De seguida farem un repàs cronològic del que ha passat des d'aquest matí en aquest 11 de setembre de 2026. Salutacions als serveis informatius, José Gil a la realització, Elena Ramos a les vies de so, Javi Martínez a control central. Posem ordre a l'actualitat, escoltarem les veus dels seus protagonistes, però abans aquests són els titulars que ens deixa el dia i que us avancem amb Marc García. A l'exterior, els Estats Units també commemoren els 25 anys de l'atemptat de l'11S, quan va deixar 3.000 morts i 25.000 ferits.
7: Al llarg de tot el dia se celebren diversos actes, bona part dels quals a Nova York, on dos avions van impactar contra les Torres Bessones. El president Donald Trump, de la seva banda, ha optat per assistir al Pentàgon, a Washington, i ha lligat els atemptats del 2001 amb el present.
8: The Islamic Republic of Iran.
7: Ho ha fet per remarcar que no permetrà que l'Iran tingui armes nuclears.
4: Xile commemora també els 53 anys del cop d'estat contra Salvador Allende, sense cap acte oficial del govern, per primera vegada des del retorn de la democràcia.
7: El president ultradretà José Antonio Kast, defensor reconegut de la dictadura d'Augusto Pinochet, ha abandonat Santiago per mantenir una agenda de treball en altres regions. El president del Partit Comunista, Lautaro Carmona, li recorda...
9: Esas atrocidades no puede guardar silencio, no puede decir no, esto es cuando es de allá o cuando... No, eso ocurrió en Chile.
7: A Barcelona s'ha fet la tradicional ofrena floral al bus d'Allende al barri del Carmel.
4: A Ceuta, dimissió del cap de gabinet de la delegació del govern a Ceuta, Gonzalo Sanz, després de la publicació dels informes sobre l'entrada massiva de migrants.
7: Sanz va rebre el 29 de juliol un avís del CNI sobre grups a les xarxes socials que aplegaven 180.000 persones i anunciaven una entrada per mar i terra. L'excap de gabinet sosté que va traslladar la informació al delegat del govern aquell mateix dia.
4: El Departament d'Agricultura pretén relaxar algunes de les restriccions imposades per la PPA abans de finals d'any.
7: El procés de buidatge sanitari avança a bon ritme, fet que podria permetre flexibilitzar l'accés al medi natural en 19 municipis catalans, entre els quals els accessos al Parc Natural de Collserola. A Ràdio 4, el conseller Òscar Ordeig.
10: Esperem que això pugui ser abans de que faci l'any, abans de que acabi l'any.
7: Pel que fa a les ajudes, aquesta tardor es publicaran les bases de la convocatòria per les empreses afectades com granges o hípiques.
4: I en esports, Enric Mas manté el mallot vermell després de l'avantpenúltima etapa i s'acosta a l'objectiu de guanyar la Vuelta aquest cap de setmana. Jorge Auro, bon vespre.
11: Bon vespre. 1:37 segueixen l'avantatge entre el corredor balear del Movistar i l'eslové Primoz Roglic. Avui la victòria a Penyes Blanques ha estat per l'irlandès de l'equip Pinarello, Edi Dunbar. Demà, penúltima etapa, en final, al Collado del Guacil a Sierra Nevada. És l'etapa reina.
4: Operació sortida del pont de la Diada amb uns 540.000 vehicles mobilitzats. Es tanca provisionalment amb 3 víctimes mortals. Són una dona que va morir ahir a Altafulla, 2 motoristes que han perdut la vida aquest matí en xocs frontals a l'Alt Urgell i a Caldes de Montbui. Han sortit de l'àrea metropolitana el 98% dels vehicles previstos. Posem la mirada com se circula a aquesta hora. Sílvia de Lama, bona tarda.
12: Bona tarda des del Servei Català de Trànsit. Hem de dir que en aquests moments no hi ha gaires problemes, però sí tenim tallada la C60 a Argentona en sentit de P7 arran d'una topada just abans de l'arribar al túnel de Parpés. Demanar-vos cautela i, com sempre, demanar-vos que mantingueu les distàncies de seguretat. Molt bon cap de setmana.
4: També volem saber com, quina és la previsió meteorològica per les properes hores. Saiment, Noelia García.
13: Demà dissabte a Catalunya, temperatures màximes amb pocs canvis. Els termòmetres marcaran 27 graus a Tarragona, 28 a Barcelona i 31 graus a Girona i a Lleida. Durant el matí, cel ennuvolat amb núvols baixos. No es descarten ruixats al litoral de Barcelona i nord de Tarragona. Les temperatures mínimes pujaran, 20 graus a Barcelona, 19 a Tarragona i 15 graus a Girona i a Lleida. Pel que fa al vent, destaquem tramuntana moderada a l'Empordà i a la resta vent fluix variable.
4: Són les 7:06 del vespre.
5: Edició Vespre. Andreu Vinyes.
4: Doncs la darrera hora sobre la Diada d'aquesta hora ens portarà fins als carrers de Barcelona, més enllà de la manifestació unitària. La primera parada estava pendent de ser el passeig de Sant Joan. Estem pendents d'una primera connexió perquè allà s'ha produït un bloqueig per part de l'esquerra independentista davant un anunci de Núcleo Nacional de fer un homenatge a mossèn Cinto Verdaguer. De seguida anirem fins a aquell espai. Anem, però, a un altre punt de la ciutat de Barcelona on milers de persones han sortit també als carrers en dues columnes que han arribat a la plaça Catalunya. A aquesta hora encara estan en marxa els parlaments. Allà està la nostra companya, Laura Hurtado.
14: Bona tarda, bon vespre. Tot just ara acaben d'acabar els parlaments i s'estan cremant algunes banderes espanyoles aquí a dalt de l'escenari. En general, l'ambient festiu i reivindicatiu en una marxa que, segons la Guàrdia Urbana, ha plegat 45.000 persones i que ha acabat a la plaça Catalunya després de dues columnes al centre de la ciutat, una Gran Via i l'altra Via Laietana. Durant els parlaments posteriors a la manifestació s'han recordat altres lluites d'alliberament nacional, com les de Palestina o el Sàhara, s'ha reivindicat la llengua catalana i la unitat del moviment independentista. També s'ha carregat directament contra l'extrema dreta. David Minoves, portaveu del CIEMEN.
15: Som un sol poble i ho volem continuar sent. Per això, com vam fer fa 90 anys o com ahir al Fossar de les Moreres, cal plantar cara al feixisme i defensar una identitat nacional plural.
14: La marxa ha estat multitudinària i ha plegat gent de totes les edats i de diferents punts de Catalunya.
16: Vinc perquè estimo la meva terra, estimo el meu país, estimo la meva gent.
17: Hem passat uns moments fluixos. Aquest any, diria, sembla que hi ha més moviment.
18: I hem de tornar a creure que és possible.
14: A les 7 està previst que comencin els concerts gratuïts al Passeig Lluís Companys, a tocar d'Arc de Triomf, amb el grup valencià La Gossa Sorda com a cap de cartell.
4: Gràcies, Laura Hurtado. En directe des de la plaça Catalunya. Aquesta és la fotografia que podem explicar-vos de com ha acabat aquesta manifestació i com continuarà també amb aquests concerts que hi haurà. Abans, prèviament, també hi ha hagut parlaments d'alguns dels polítics que s'han apropat fins a aquestes zones, fins als carrers de Barcelona. Allà, Oriol Junqueras ha recordat que el millor camí per la independència és compartir llengua, cultura i projecte de país. Així ha parlat als nostres micròfons Oriol Junqueras, d'Esquerra Republicana.
18: El país no es construeix ni restant ni dividint, sinó sumant. Identitat significa igualtat. Identitat no és allò que volem que ens separi d'un altre, sinó allò que volem compartir amb els altres, perquè volem que tothom comparteixi la nostra llengua, la nostra cultura i un projecte de país amb salaris, amb habitatge i amb transport dignes per a tothom.
4: El secretari general de Junts, Jordi Turull, no ha volgut entrar a valorar el protagonisme de l'extrema dreta i d'Aliança Catalana en aquesta diada per, diu, no retroalimentar ningú, però sí que ha avisat que si puja a l'extrema dreta és perquè hi ha molta gent que no veu horitzó.
19: Nosaltres no jugarem a retroalimentar ningú. Nosaltres creiem que si puja a l'extrema dreta és justament perquè hi ha molta gent empipada, molta gent que no veu horitzó, que no veu solucions, i el que hem de fer els partits és justament concentrar-nos en allò que faci que la gent vegi que té horitzó, que té esperança, que hi ha solucions, que els problemes que veuen ells no s'arreglen des del cop de puny sobre la taula de, doncs, que rebenti tot, sinó que veuen una alternativa per solucionar els problemes.
4: La CUP també veu difícil reconstruir la unitat de l'independentisme mentre hi hagi partits que assumeixen discursos reaccionaris i plantejaments de l'extrema dreta. Abans de participar a la manifestació de l'esquerra independentista, la portaveu nacional, Su Moreno, ha assegurat que aquesta deriva impedeix arribar als acords comuns que reclamen les entitats i també s'ha referit a l'extrema dreta.
20: Una extrema dreta que intenta apropiar-se d'un independentisme que ahir va demostrar un altre cop als carrers on diu que és antifeixista, un independentisme que surt al carrer i que vol combatre l'extrema.
4: Tot i això, defensa que cal recuperar un rumb que torni a situar l'independentisme al centre del debat. També us expliquem que les institucions i els partits polítics han tancat files contra l'exclusió davant l'auge de l'extrema dreta al llarg de tot el dia. El rebuig als discursos d'odi han protagonitzat els parlaments polítics de les ofrenes florals de la Diada. L'independentisme també ha aprofitat per furgar en la gestió del govern socialista. Sota l'himne dels segadors, el govern, la mesa del Parlament i les diferents institucions catalanes han lliurat la corona floral al monument de Rafael de Casanovas. El govern ha fet una crida a preservar la convivència i ha reivindicat una Catalunya oberta sense exclusions. El president del Parlament, Josep Rull, ha defensat la diada dels 8 milions de catalans.
21: Al nostre país ningú és més català que ningú. Al nostre país, l'odi no hi té cabuda.
22: Per aquesta nació, l'esperança sempre és i sempre serà més poderosa que la por.
4: Rull també ha lamentat que encara hi ha catalans a l'exili. Els comuns han defensat una Catalunya diversa davant els extremismes, mentre Esquerra Republicana i Junts han criticat la que titllen de mala gestió de l'executiu.
23: Que juga a tapar aquella mala gestió que afecta tant els catalans i a les catalanes a través d'una cosa tan perillosa com fomentar la polarització.
24: Que no es pot governar Catalunya sense ambició nacional. Que no es pot governar Catalunya com si fos una comunitat autònoma més. I crec que en veiem els resultats cada dia i que ho veuen tots els catalans i catalanes.
4: Un acte al qual el Partit Popular, Vox i Aliança no han assistit. I en l'acte central de la Diada d'Òmnium Cultural ha plegat unes 500 persones a l'Arc de Triomf. El president de l'entitat, Xavier Antic, ha reclamat la unitat del catalanisme davant l'auge dels populismes i de l'extrema dreta. Antic ha advertit que Catalunya no pot deixar de ser una societat acollidora i ha defensat la cohesió social davant la polarització.
25: I per això, des d'Òmnium Cultural, fem una crida a tota la societat civil per retrobar-nos de nou, tornar a seure i treballar per articular amb els reptes que el país té avui, a 2026, un front cívic ampli, majoritari i radicalment democràtic que permeti avançar de manera constructiva en la defensa dels drets, les llibertats i la sobirania nacional.
4: Són les paraules de Xavier Antic. L'Arc de Triomf aquest matí davant representants de Junts, Esquerra i els Comuns també ha reivindicat l'autodeterminació i ha confiat que l'independentisme serà capaç d'entendre's. I aquesta nit, a partir de les 8, el Teatre Nacional de Catalunya també acull l'acte central de la Diada. Enguany recordarà els 50 anys de la primera celebració oficial de l'11 de setembre després de la dictadura. La commemoració combinarà memòria i cultura amb actuacions de Joan Dausà, Sopa de Cabra, Andrea Motis i Lorena Nogal, entre molts altres artistes. La Diada també té altres punts de presència de manifestants i actes als carrers d'arreu de Catalunya. Us ho dèiem en portada. Hem tingut i tenim micròfons seguint les manifestacions a Amposta, en Pilar Ribas, Girona, Joan Sisquella i Lleida, Joana Cendra.
0: Milers de persones han participat en la manifestació d'Amposta que ha sortit en dos columnes des de dos punts de la ciutat per confluir a l'entrada del pont penjant del riu Ebre. Els manifestants han avançat a ritme de batucada i de crits a favor de la independència. La lectura del manifest ha anat a càrrec de la Núria Pinyes, primera bombera a les Terres de l'Ebre. Escoltem un extracte del document.
1: Mos cal una Catalunya independent que garantisca educació de qualitat. Ja fa anys que les retallades han portat l'escola pública a una situació límit. Mos cal una Catalunya independent que facilite els equipaments imprescindibles per a una sanitat moderna. L'espoliació econòmica i la regulació imposada des de fora mos porten precarietat tecnològica, manca de llits i llistes d'espera.
0: La música ha posat punt final a la festa i ha anat a càrrec d'Esther, cantant de Vinaròs.
2: A Girona, els organitzadors asseguren que la mobilització que ha recorregut la ciutat des de la plaça de Catalunya fins a la Devesa ha reunit unes 15.000 persones i és, per tant, una prova, diuen, que la societat catalana segueix mobilitzada. Modest Vegas és el coordinador de l'ANC a Girona.
3: Aquest 11 de setembre reivindiquem la independència i el compromís de la societat civil que es nega a resignar-se i assumeix el compromís de lluitar per un món millor.
2: El punt final ha estat la connexió amb l'acte central de Barcelona per seguir en directe els parlaments dels presidents d'Òmnium i de l'ANC i després els participants han cantat els segadors.
6: A Lleida dels actes de celebració de la Diada han tingut com a protagonistes dues figures claus de la cultura de Ponent. Ricard Vinyes, pianista de qui enguany se celebra el centenari del seu naixement, i Josep Vallverdú, escriptor i novel·lista que ens va deixar el passat mes de juliol. Joan Talarn, president de la Diputació de Lleida, ha posat en valor la seva tasca amb el català.
8: Perquè Vallverdú, al final, va explicar aquest país a les seves novel·les, als seus assajos, amb traduccions, amb classes, amb converses, va fer de la llengua un espai habitable per moltes generacions.
6: L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha demanat fer memòria davant l'avanç de l'extrema dreta. L'acte ha estat amenitzat amb música de Ricard Vinyes, interpretada per l'orquestra Julià Carbonell i també la coral Maristes Montserrat.

0: I us ho dèiem també quan iniciàvem aquest informatiu vespre. La Diada a aquesta hora també ens porta als carrers de Barcelona, més enllà de la manifestació unitària. Al passeig de Sant Joan, el monument a mossèn Cinto Verdaguer, igual que ahir al fossar de les Moreres, l'esquerra independentista ha volgut intervenir per evitar que l'ultradreta ocupi espais on no havia tingut presència mai. Allà volem saber quina és la darrera hora. Pau Alemany, bon vespre.
1: Bon vespre, així és. A la plaça Jacint Verdaguer coincidien aquest vespre dues mobilitzacions. D'una banda, hi ha la concentració del grup neofeixista Núcleo Nacional, protegida per un ampli dispositiu dels Mossos d'Esquadra, i de l'altra, milers de persones vinculades a l'esquerra independentista i als col·lectius antifeixistes. Fa una estona, alguns dels manifestants han trencat un dels cordons policials amb la voluntat d'impedir els discursos de l'extrema dreta. El trencament del cordó, com acabem d'escoltar, ha provocat càrregues policials contra diversos participants de la protesta antifeixista que han respost amb consignes com "no passaran" o "fora feixistes" dels nostres barris.
0: Gràcies, Pau. Qualsevol actualització d'aquestes concentracions creuades us les informarem també durant els propers minuts. La prèvia de la Diada ha estat marcada per aquests incidents d'ahir al fossar de les Moreres. El jutjat de Guàrdia de Barcelona ha acordat llibertat per les tres persones detingudes ahir, però queden investigades per desordres, atemptat a l'autoritat i lesions lleus. Altres set persones també estan sent investigades per desordres públics després que Mossos fes de barrera per protegir l'acte d'Aliança Catalana carregant contra els concentrats a la manifestació de l'esquerra antifeixista.
2: Edició vespre.
0: Els Estats Units també recorden avui el 25è aniversari dels atemptats de l'11 de setembre. Els homenatges es concentren sobretot a Nova York, escenari de l'impacte de dos avions contra les Torres Bessones, i també al Pentàgon a Washington, on es va estavellar una altra de les aeronaus segrestades i on ha decidit també assistir l'actual president Donald Trump. Per segon any consecutiu ha optat per assistir als actes commemoratius del Pentàgon i trencar d'aquesta manera la tradició que seguien els seus predecessors, que acostumaven a desplaçar-se fins a Nova York. Durant la seva intervenció, passat i present, el president dels Estats Units ha recordat els 3.000 morts, 25.000 ferits d'aquells atemptats, però també ha aprofitat per repetir el missatge que Iran no tindrà armament nuclear i per remarcar el terrible poder de l'odi.
3: September 11th reminded us of the terrible power of hate.
0: Mentrestant, Nova York ha acollit desenes d'homenatges. Un dels moments més destacats ha estat la celebració de 7 minuts de silenci, un per cadascun dels instants clau d'aquell 11 de setembre 2001. L'acte ha comptat també amb la presència de tots els expresidents dels Estats Units que encara són vius. També hi ha assistit l'alcalde de la ciutat, Zoran Mandami. Malgrat la controvèrsia generada per una campanya que havia recollit més de 100.000 signatures demanant també que no participés en la commemoració per les seves posicions pròximes a la causa palestina. Mamdami ha posat el focus sobre les persones que van morir mesos i anys més tard.
4: People got sick because the leaders they trusted lied and told them.
0: Per malalties respiratòries derivades dels atemptats, i també els atemptats contra les Torres Bessones es van retransmetre pràcticament en directe. El paper dels periodistes va ser fonamental en uns fets que van marcar un abans i un després en la història de la comunicació i que van obrir un debat sobre quines imatges calia emetre i quines no. Companys d'aquesta casa, aleshores corresponsals a Washington, van ser els encarregats d'explicar-ho avui amb la perspectiva que donen 25 anys Vicent San Clemente i Magín Revillo. Corresponsals de Televisió Espanyola i Ràdio Nacional i han reflexionat al Cafè d'Idees i a les Mañanes de Ràdio Nacional.
5: Veiem en un punt de directe les dues torres i el primer impacte. Jo vaig pensar que era una avioneta. I el telediari es va produir una cosa molt interessant, que es va votar si començar amb aquella imatge o no. I afortunadament va sortir que sí, i a les 9:02 s'estavella la segona. I així això ja va ser... Ya va a ser definitivo, porque o era una guerra mundial o era un ataque terrorista de gran escala.
6: Te olvidas de todo y estás simplemente viendo lo que pasa, simplemente contando lo que ves, pero a través además de un televisor. Esa era la angustia sobre todo que sentías, la gran frustración de decir, bueno, pero dejarme ir a la calle, quiero ver qué pasa. Mm. Bueno, pues simplemente desde la ventana y tots, con un televisor.
0: Tots dos han coincidit que els efectes d'aquell 11 de setembre encara es viuen avui. Però en centenars de persones també s'han aplegat avui, aquest 11 de setembre, al barri del Carmel, a Barcelona, per recordar el 53è aniversari de la mort del president de Xile, Salvador Allende, a mans de la dictadura de Pinochet. Clara Ontañón.
7: En l'acte hi ha participat Amanda Jara, la filla del cantautor Víctor Jara, també assassinat per militars xilens. Ha lamentat la repressió que encara hi ha al món i ha demanat que es mantingui la memòria dels assassinats per les dictadures.
8: Esta memòria nos sostiene
2: y seguimos con ganas trabajar por un mundo mejor. Eso es lo que nos dejó nuestro querido presidente Salvador Allende. Y espero que sea una inspiración para trabajar por los pueblos.
7: A la tradicional ofrena floral al Bus d'Allende, al barri del Carmel, hi ha assistit el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, i el d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu, entre d'altres autoritats.
0: 9 minuts i dos quarts de 8, a Ceuta ha dimitit el cap de gabinet del delegat del govern a la ciutat autònoma dos dies després de la publicació dels informes del CNI i d'insistir que va traslladar l'avís als seus superiors. Marc García, bon vespre.
8: Bon vespre. Gonzalo Sanz insisteix que sí va donar l'avís del CNI al seu superior, però el delegat ho nega. Creuament de versions entre tots dos enmig d'una crisi que el PP aprofita per continuar carregant contra l'executiu. Alberto Núñez Feijó es reunirà dijous a Madrid amb el comissari europeu de migracions per analitzar aquesta crisi a Ceuta, segons informes formen fons del PP a Ràdio Nacional. Els populars continuen reclamant la dimissió dels ministres Robles i Grande Marlaska i també la convocatòria d'eleccions. El president de Ceuta, Juan Jesús Vives, de la seva banda, ha dit avui que ell va realitzar trucades dies abans advertint ja de l'augment de la pressió migratòria.
9: Llamamos a Moncloa, llamamos al Ministerio del Interior y la respuesta era no pasa nada, esto es una tormenta de verano, está todo controlado, Marruecos colabora y por tanto aquí no hay ningún problema.
8: Des del govern, en resposta a les crítiques, la ministra Diana Morant.
10: A mí lo que me gustaría preguntar a todos esos que piden dimisiones es qué han hecho ellos por Ceuta, porque hasta ahora lo que han hecho ha sido ir a Ceuta a poner gasolina.
8: Mentrestant, comencen a arribar aquest divendres a la península les primeres menors no acompanyades que van creuar la frontera. La primera comunitat en acollir-les, recordem, és Navarra. El Ministeri d'Infància assegura que el trasllat està sent complicat perquè el Marroc no ho facilita, ni tan sols quan el nen i la família diuen volen tornar-se junts.
0: Per cert, sobre el terreny, un incendi ha destruït aquesta matinada una quarantena de tendes i barraques de l'assentament informal de migrants de les naus del Tarajal a Ceuta. En aquest espai malvivien unes 200 persones, entre les quals hi havia famílies amb infants que fa més d'un mes que esperen una plaça en un centre oficial. Els bombers han controlat les flames en dues hores i no hi ha hagut ferits. És el segon incendi aquesta setmana. En el primer, la policia encara busca els responsables de l'atac que va deixar un nen greument ferit. I també us expliquem que la Guàrdia Civil ha detingut a Ceuta un home d'origen marroquí condemnat per terrorisme jihadista i que tenia prohibida l'entrada a Espanya. La resta es va produir ahir en un dels controls activats després de l'entrada de finals de juliol, els investigadors sospiten que ara que era, volíem dir, a la ciutat. Des d'aleshores, l'home ha estat traslladat a la Policia Nacional perquè entremiti l'expulsió al Marroc.
11: Edició Vespre.
0: A casa nostra, a Catalunya, una setantena de persones han estat desallotjades avui preventivament aquesta matinada d'un edifici a Blanes, a la Selva, arran d'una explosió d'una bomba, una bombona de butà. No hi ha hagut víctimes greus, Rosa Guillet.
12: L'explosió ha passat poc abans de les 5 de la matinada en un edifici del barri dels Pins. L'habitatge afectat ha quedat calcinat i precintat fins a la revisió de l'arquitecte municipal. Javier Jarillo és cap de la policia local de Blanes.
13: El pis de sobre del que ha patit aquest incident, de moment no es pot allotjar ningú. És un pis que no està ocupat tot l'any, és una segona residència, sembla. I ja hem contactat amb el propietari. Dilluns els serveis tècnics de l'Ajuntament faran una visita a aquest pis a veure si ha sofert algun tipus de danys.
12: Els veïns dels pisos inferiors s'han autoevacuat i la resta s'han confinat. Dues persones han resultat ferides lleus. De moment es desconeixen els motius que han provocat el foc.
0: Gràcies. També us expliquem que el Departament d'Agricultura estudia flexibilitzar les restriccions per la pesta porcina africana. En declaracions a Ràdio 4, el conseller d'Agricultura ha explicat que el buidatge sanitari va a bon ritme i això obre la porta a flexibilitzar les restriccions. Mireia Moreno.
14: Sí, relaxar, que no aixecar abans que acabi l'any les restriccions d'accés que afecten 19 municipis catalans, inclosos els accessos al Parc Natural de Collserola. Aquest és l'escenari amb el que es treballa ara mateix, segons el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, en declaracions a Ràdio 4.
15: Quan haguem acabat el buit sanitari, quan ja no surtin positius, els tècnics els hi proposarem, aviam si es pot entrar en una nova fase i flexibilitzar les restriccions, evidentment. I esperem que això pugui ser abans de que faci l'any. Abans de que acabi l'any.
14: Ordeig ha tornat a demanar disculpes als municipis afectats per les restriccions i ha avançat que en els propers dies convocaran els seus alcaldes en una reunió. Pel que fa a les ajudes al sector, ha explicat que aquesta tardor es publicaran les bases de la convocatòria dirigida a les empreses afectades, com granges, hípiques o els escorxadors de la zona.
11: Esports.
0: En esports, Enric Mas es manté líder de la General després de la penúltima etapa i ja té a tocar la Vuelta. Jorge Boró, bon vespre.
11: Bon vespre, Andreu. Només li queda un últim esglaó al corredor del Movistar per trencar una sequera. 12 anys al ciclisme espanyol, el temps que portem sense treure un guanyador en una gran cursa. Contador, el 2015, el Giro, recordem, va ser l'últim. Avui a Penyes Blanques, l'Enric Mas ha mantingut la diferència d'un minut i 37 segons amb el seu principal perseguidor, Primoz Roglic, 3 minuts respecte al segon, Félix Gall. La victòria ha estat per l'irlandès del Pinarello, Eddie Dunbar. Demà, etapa reina, final al Collado de l'Alguacil a Sierra Nevada. El que hagi de ser es decidirà ja.
0: I en futbol també a les portes d'un nou cap de setmana frenètic.
11: En primera avui, Sevilla-València. A partir de les 9 de la nit, demà l'Espanyol buscarà la segona victòria del curs al camp d'Osasuna. Manolo González vol transmetre calma.
16: Con buenas sensaciones, el equipo está bien. Les repito, tenemos partidos mejores, peores, como todos los equipos de la Liga. Estamos en la jornada 4, que ningún equipo está rodado al 100%, entonces es momento de intentar que el equipo mejore. Lo que hemos dicho, hay cosas que detectamos que hacíamos muy bien antes y no estamos haciendo, que hay que volver a hacer bien.
11: Això serà a un quart de 5 de la tarda, aquest Osasuna Espanyol, mateix hora, diumenge, al Ciutat de València, per al Llevant Barça en segona. Demà dissabte, el Girona, recordem, rep el Castelló a 6:45 de la tarda. El Sabadell, per la seva part, juga diumenge al camp del Mallorca.
0: Gràcies, Jorge, fins ara. Fins. Amb la 50a diada, sobre tot un programa d'activitats i actuacions musicals per commemorar precisament el 50è aniversari de la primera celebració oficial de l'11 de setembre, després de la prohibició de la dictadura franquista, Agnès Batlle va ser el 1976 a Sant Boi de Llobregat. Per què a Barcelona es va impedir?
17: Fèiem i érem, volíem ser-hi, però que al cap de 50 anys estaríem parlant d'això, ni loca.
18: L'actriu Pepa Arenós va ser la presentadora de l'acte de la Diada 1976 a Sant Boi de Llobregat. Havent-se prohibit l'acte a la Ciutadella, es va externalitzar cap a fora de Barcelona amb la intenció que fos menys massiu. Es va optar per la ciutat on estava enterrat Rafael Casanova i, lluny del que s'esperaven les autoritats, l'acte va ser multitudinari i vigilat.
17: I me'n recordo que va passar un helicòpter i tothom... I que ens tracten de terroristes, però són ells els terroristes. I la gent va aplaudir. Sempre m'he saltat els guions, eh?
18: La tensió hi era, fins i tot una veïna que hi va ser, ho recorda així.
19: Clar, vam estar molt pendents de si anar... Per exemple, els meus pares em deien, no hi vagis, a veure si hi haurà merder, però de fet era una manifestació autoritzada, vull dir, no... Sobretot el que va ser molta emoció, molta il·lusió i molta esperança.
18: Sant Boi va tornar a recuperar el protagonisme a nit de la Diada amb un concert únic on hi van actuar, entre altres, Lluís Gavaldà, Muixca, Gret, els Amics de les Arts, Joan Garriga, Ismael Serrano o David Caravent. I avui la música torna a Barcelona amb la Festa per la Llibertat, organitzada per Òmnium Cultural al Passeig Lluís Companys, una banda de DJ Trapella i DJ Casú, i serà vinguts directament del País Valencià, on cada vegada més es relega la música en valencià i en la seva etapa de comiat, La Gossa Sorda.
0: Doncs fins aquí l'edició vespre. Recordem que us mantenim informats als butlletins informatius de Ràdio 4. Fins demà i bona diada.
20: Ràdio 4. La ràdio que t'escolta. El Pla B. Amb Toni Marín.
21: Al nostre país ningú és més català

0: Va donar una mica d'espurna i aquest any, diria, sembla que hi ha més moviment.
1: Bueno, jo crec que està present, però està desgastat. I hem de tornar a creure que és possible.
2: A hores d'ara ja coneixem les xifres d'assistència. Segons la Guàrdia Urbana, 45.000 persones han format part de la manifestació de la ciutat comtal. Recordem que l'any passat parlàvem de 28.000. Les dades de l'ANC puja la quantitat fins a les 130.000, sumant les manifestacions de Barcelona, Girona i Amposta. En qualsevol cas, més enllà de les xifres, el dia ha estat marcat per moltes qüestions. D'entrada, aquest anunci que ha fet l'ANC en el míting final, pràcticament a la plaça Catalunya, de convocar un gran acte independentista, una gran cimera independentista per la tardor de l'any vinent, però no només aquesta qüestió. Hem tingut, lògicament, la influència de les últimes notícies sobre l'amnistia que hem conegut en els darrers dies i també la clara influència sobre com l'augment de la intenció de vot cap a Aliança estan marcant les enquestes, ha tingut una influència més que clara en els discursos d'uns i també dels altres. Evidentment, avui dedicarem la major part d'aquest programa a analitzar tot allò que ha envoltat aquesta Diada Nacional de Catalunya, però no se'ns escapi també que ja haurem de marxar fins als Estats Units, 25 anys de l'atemptat a les Torres Bessones de Nova York, una ciutat que s'ha omplert avui d'homenatges a les 2.977 persones que hi van perdre la vida. El president del país, Donald Trump, des del Pentàgon, relacionava els atemptats amb l'Iran i insistia en la impotència de que aquest país no disposi d'armament nuclear que alimenti el terrible poder de l'odi.
3: September 11th reminded us of the terrible power of hate.
2: Ara passen 3 minuts de 2:15. Què tal estan, senyores, senyors? Molt bon vespre, feliç Diada Nacional de Catalunya. Resulta evident que aquest serà, com dèiem, avui el gran assumpte al que dedicarem bona part del nostre programa en aquest divendres, en el que 541.000 cotxes han sortit de l'àrea metropolitana de la ciutat aprofitant aquests 3 dies de bonança meteorològica. A banda de la qüestió nacional, avui els discursos han apuntat també en altres direccions. S'ha alertat de les conseqüències de recolzar partits de la ultradreta que afavoreixen la polarització de la societat. Escoltem Jordi Turull, de Junts, Elisenda Alemany, d'Esquerra Republicana, i Jèssica Albiat, dels Comuns.
4: Que juga a tapar aquella mala gestió que afecta tant els catalans i a les catalanes a través d'una cosa tan perillosa com fomentar la polarització.
5: Que no es pot governar Catalunya sense ambició nacional. Que no es pot governar Catalunya com si fos una comunitat autònoma més. I crec que en veiem els resultats cada dia i que ho veuen tots els catalans i catalanes.
6: I aquí, igual que fa 50 anys, hem de prendre una decisió. Si construïm una Catalunya que siga un sol poble, una Catalunya inclusiva, o si acaben guanyant aquells que fan el xoc de suma zero, que només porta beneficis i guanys als que generen odi i por.
2: En aquesta línia voldríem destacar també les paraules del president d'Òmnium Cultural, Xavier Antic, qui ha demanat, com segurament saben hores d'ara, als partits catalans un projecte col·lectiu amb el que fer front a la ultradreta. Ha estat molt contundent, mostrant la seva total oposició a aquells que semblen voler deixar enrere el que històricament ha estat Catalunya, és a dir, una terra d'acollida.
7: No hi ha res, res menys català que expulsar de la catalanitat una part del país. Què, ens hem tornat bojos? Si deixem de ser una societat d'acollida, perdem el més rellevant de la nostra raó de ser.
2: I en aquest sentit destaquem dues veus més. D'entrada, l'expresident Jordi Pujol, que a Catalunya Ràdio ha volgut insistir en que avui és la festa de tots els que viuen i treballen a Catalunya i volen ser catalans. Ha volgut felicitar a tots els catalans, incloent els que acaben d'arribar o els que són de l'any 30 del segle passat. Han estat unes declaracions realment entranyables, fins i tot, no? Perquè hi ha aquella frase que és la que marca tots els titulars de jo m'apago, però vosaltres sou la gent vital, amb esperança i un futur col·lectiu. 7:35 minuts. Anem a veure com periodistes realment de renom i que han seguit amb molta atenció el que és aquesta Diada Nacional de Catalunya ens la defineixen. Quins són els principals titulars? Comencem pel subdirector de Política del Diari Ara, David Miró. Què tal, David? Bon vespre.
8: Bon vespre, què tal?
2: Quines imatges t'ha deixat aquesta diada, David?
8: A mi, jo... Bueno, hem vist aquí dos missatges o dues conclusions. Una és... un cert repunt de la participació a la mobilització independentista, cosa que, diguem, és una bona notícia per al moviment, que és un moviment que està, diguem, o que ve d'una gran depressió, per dir-ho d'alguna manera, i que avui, diguem, doncs, a veure, no és comparable, evidentment, a les a les mobilitzacions que hi va haver durant

0: nos han ja dit el procés, però vaja, no. En la societat actual no és tan fàcil treure 50.000 o 60.000 persones al carrer. Mm-hmm. Aquest és un primer titular, i el segon, de més calat, no?, de més profunditat, és els missatges que hem sentit en tot l'arc catalanista, per dir-ho així, des del PSC fins a Junts, passant per la CUP i Esquerra, i sobretot el missatge molt, molt potent que va destacar vosaltres de d'Òmnium, que recordem que és una entitat que té més de 200.000 socis, per tant és molt transversal. Doncs tots aquests actors, diguem, del catalanisme avui han enfocat els seus missatges en el combat a l'extrema dreta, no? que representa l'Aliança Catalana. I a mi això és el que em sembla bastant molt significatiu, perquè, diguem, hi ha alguns actors, diguem, que sempre han jugat a una certa ambigüitat amb això i avui s'han posicionat de forma clara, com per exemple Junts, i el tema Òmnium, que jo hem de destacar que Òmnium és ara mateix per mi és un actor molt més potent que la mateixa ANC, yeah, en quant a representativitat i diguem-hi potència discursiva, per dir-ho així.
1: Sí, és com si d'alguna manera els propis partits haguessin arribat a la mateixa conclusió que seria antic, no? Dit d'una altra manera, no? David Miró, un plaer tenir-te amb nosaltres. Una abraçada ben gran. Cuida't molt. Bona tarda.
0: Gràcies, bona tarda.
1: De l'ara marxem fins a La Vanguardia. Ens acompanya el seu director adjunt, Enric Sierra. Què tal, Enric? Bona tarda.
2: Bona tarda, com estàs?
1: Molt bé, content d'escoltar-te, com sempre. Explica'ns, Enric, amb quines imatges t'has quedat d'aquesta diada?
2: Bé, m'he quedat amb diverses. Una és que l'independentisme, que ha tornat a revifar una mica, està intentant captar el malestar social. Recordareu tots, els que ja pentirem canes, que la primera embranzida última, la del 2006, 2007, 2008, era el català enfadat, no? Uh-huh. Emprenyat pel tema de les rodalies, el tema d'infraestructures, el tema de l'economia, etc. Ara això torna a revifar i l'independentisme intenta captar-ho, això. Avui, en les manifestacions, hi havia molta veu, més que no pas reclamar la independència, reclamant també la solució a tots aquests problemes que estan afectant o que continuen afectant la ciutadania. I això és una de les qüestions que per mi explicarien també perquè hi ha hagut una mica més de gent o més gent vaja que l'any passat, perquè justament aquest malestar social ara s'està intentant recaptar, no? Reconduir novament cap a l'independentisme. Aquesta és una. I després, com hi ha un altre independentisme que és de l'extrema dreta, no? I que també vol captar aquest malestar social i afegir el desencís que encara continua de molts independentistes que van veure que l'intent del 2017 doncs, no va acabar de funcionar i que ara s'han passat, diguéssim, aquesta altra oferta electoral molt més extrema.
1: Amb els anuncis que ha fet l'ANC, amb aquest cop d'efecte, no?, d'aquest gran acte, mobilització, cimera que vol fer de cara a la tardor de 2027, entens que és com si l'ANC hagués tornat a agafar les regnes del camí que ha de seguir l'independentisme?
2: Jo crec que tant l'ANC com Òmnium ens sumen que hi ha un clima creixent de malestar. I aquest clima creixent el volen capitalitzar abans que el capitalitzi o disputar-li a l'extrema dreta. Si hem de fer cas a les enquestes, avui n'han sortit d'altres, veiem que Aliança Catalana està tenint està recollint, diguéssim, aquest malestar, no? I ells no el volen quedar enrere. Per això jo ho emmarco molt amb aquest clima que ara l'independentisme intenta capitalitzar. I la millor manera, la manera de demostrar-ho justament amb aquesta capacitat mobilitzadora que va tenir molt important en el passat, ara fa 9 anys, i que ara, doncs, gràcies o per culpa, vaja, d'aquestes situacions que afecten a l'educació, a la sanitat, a les infraestructures, a la mobilitat, a l'habitatge, etc., doncs voldrien tornar a fer-se el seu.
1: Clar. Enric Sierra, un plaer, com sempre. Moltíssimes gràcies.
2: Molt bé,
1: bona
2: a vosaltres.
1: Diada. Bona tarda. Adéu. Marxem fins al nacional.cat. Ens acompanya la seva coordinadora política, Marta Lasalas. Què tal, Marta? Bon vespre.
3: Hola, molt bé, què tal, com esteu?
1: Molt contents de tenir-te amb nosaltres. Dóna'm els titulars, amb quines idees t'has quedat d'aquesta diada, Marta?
3: Home, d'una banda hi ha una crida bastant generalitzada davant del que és el discurs més d'ultradreta i xenòfob, i això ha estat molt present en moltes de les intervencions, tant ahir el president de la Generalitat com aquest matí a la frena floral, a Rafael Casanova. També ha estat en el discurs del president d'Òmnium. Per tant, jo diria que aquest és un dels punts que ha singularitzat aquesta diada, i després ja a la tarda la diada més reivindicativa de tot el discurs independentista.
1: Clar. Com valores l'assistència? Perquè, efectivament, crec que era el David Miró que ho deia ara fa un moment. La xifra està molt lluny del que havíem vist anys enrere, però és veritat que la concentració d'enguany supera amb escreix la de l'any passat, no?
3: Sí, a més, una diada que caiem divendres, que hem vist tots que hi ha hagut una molta gent que ha marxat de cap de setmana, per tant, no era fàcil. Hi ha un cap de setmana de bon temps i convidava a aprofitar-lo, no? I per tant, sí, hi ha hagut una mobilització molt lluny de les mobilitzacions que hi ha hagut durant el procés, però que realment, després de l'any passat, que havia caigut molt l'assistència, doncs marca un repunt. I, bueno, no ho sé, també és un moment de convuls en la política espanyola, de malestar en la política catalana, també pels funcionaments dels serveis, això que deia, que comentava ara l'Enric, i tot plegat, doncs, alimenta també aquest discurs més reivindicatiu.
1: Lògic. Marta, un plaer. Gràcies, de veritat. Una abraçada
3: igualment,
1: forta.
3: Igualment, a vosaltres.
1: I bon
3: adeu.
1: Final de diada. Gràcies.
3: Igualment.
1: Adéu, bona tarda. És la coordinadora política del Nacional.cat, Marta Lasalas. Hem anat a l'Ara, hem anat a l'Avantguàrdia, al Nacional. Lògicament, Ràdio 4 no es podia quedar fora. Elena García, com estàs? Bona tarda, Elena. T'imagines?
4: Molt bona tarda, pla bé.
1: T'imagines? Escolta'm, com ho has vist tu, Elena? Amb quins titulars et quedes?
4: A veure, jo diria que l'efecte aliança i com ser protagonista dels actes institucionals sense ser-hi, una diada de frontissa entre la nova batalla sobre la catalanitat que obre precisament l'auge dels d'Orriols i l'amnistia efectiva a Carles Puigdemont, que hi era avui també.
1: Sí, sí.
4: I com coincideixo amb els companys, que el moviment, jo no diria revifa, jo diria batega. Jo. I les entitats ANC, amb aquesta assemblea el 2027, i Òmnium Cultural, amb el Front Cívic per frenar l'extrema dreta, miren de capitalitzar aquest malestar que hi és. No oblidem que els principals problemes de Salvador Illa són per la gestió. Rodalies, infraestructures, habitatge, llengua... L'independentisme, jo crec que es prenia avui la temperatura davant l'oxigen de la demoscòpia. En recorda tant, Toni, que el darrer baròmetre del CEO fotografia que el suport a la independència revifa 6 punts, el 45%.
1: Sí, sí.
4: És la xifra més alta registrada en els darrers 6 anys. I en aquesta mani descentralitzada hi ha hagut gent gran, però també molta gent jove. I no sé què en penses, però entre la frustració del postprocés i quedar-se a casa... Que els joves es manifestin dona que pensar.
1: Deixa'm dir-te que avui, i ara ho parlarem, alguna de les persones que integren la tertúlia, una de les primeres fotografies que ha volgut destacar era justament la presència de gent jove en aquesta manifestació.
4: Exacte.
1: Parlàvem de que efectivament avui han sortit diverses enquestes que contemplen aquesta revifada de l'independentisme. El que passa és que sí que sumarien per fer una majoria de govern. El que passa és que s'hauria de posar gent d'acord com Junts, Aliança, la CUP, Esquerra Republicana. Sembla gairebé impossible, això, no?
4: Jo et diria que no ho veig. Aquí ve la cruïlla.
1: Ja, ja.
4: Aquí ve. Orriols porta vent de cua. Porta vent de cua, això està clar. Però veurem, queden 8 mesos per les eleccions municipals.
1: I en 8 mesos veurem en política passa de tot, no?
4: I veurem com se situen els partits, perquè precisament Junts, Esquerra i la CUP coincideixen en el rebuig a Orriols i que el conflicte polític és amb l'Estat. Però difereixen en com confrontar l'extrema dreta.
1: Volem més Elena García en aquest programa. Un petó, Elena, gràcies.
4: I jo a tu, enorme, ciao.
1: Gràcies. 3:15:08.
5: El Pla B, amb Toni Marín.
1: Ara de seguida incorporarem moltes veus a la nostra tertúlia, també noves persones que s'incorporaran a través de connexions externes per valorar el que ha estat aquesta Diada Nacional de Catalunya, en la que el temps ha acompanyat. Jordi Miralles, què tal, Jordi? Bon vespre.
5: Hola, bon vespre, Toni.
1: I aquest acompanyament del temps podia ser un inconvenient de cara a la Diada, com comentava la Marta a les sales del Nacional.cat, perquè ha fet que molta gent marxi de l'àrea metropolitana de Barcelona. Podran aprofitar el cap de setmana, Jordi?
5: Oh, i tant, sí, la veritat és que el temps que hem tingut avui és esplèndid arreu del país. Ha fet una mica de calor, perquè a punts de l'interior màximes encara per damunt de 30 graus, però ja podríem parlar, doncs, si més no, a les nits es pot dormir, al matí fins i tot fa fresca o fred, i de cara a dissabte, doncs, un temps bastant semblant al d'avui, bàsicament amb sol, amb alguns núvols, i demà hi ha una petita novetat, i és que els núvols que creixeran a partir de mig matí, migdia, poden acabar donant algun ruixat de caràcter feble a punts de la costa central, costa del nord de Tarragona, fins al Maresme, però serien precipitacions, en principi, poqueta cosa. A la tarda, algun ruixet cap a l'interior també, però tret d'aquí, del que seria costa de Barcelona, la resta, sol i temperatures més o menys com les d'avui. Al matí potser ens hem de bregar una mica, però de dia pararíem de calor, però calor moderada. I de cara a diumenge tindrem més sol i les temperatures pujaran. Atenció, perquè diumenge màximes a 32-34 graus podrem tenir a molts punts de l'interior, tot i que de moment les nits més agradables i es podrà dormir, a diferència d'ara fa una setmana.
1: Amb lo maco que havia estat escoltar-te pronunciar les paraules abrigar-se una mica. Després ha arribat el diumenge i han tornat a pujar les temperatures. Jordi, gràcies, bon cap de setmana.
5: A vosaltres, bona tarda.
1: 13 minuts i les 8 del vespre. No sé com tenim la temperatura a Palma de Mallorca ara mateix, però anem a comprovar de manera immediata. Júlia Ojeda, com estàs, Júlia? Bon vespre.
6: Hola, Ton, com estàs?
1: Molt bé, enyoranta. Què fas a Mallorca, que no estàs a Barcelona?
6: Jo també. Doncs mira, no m'ho diguis, perquè porto tot el dia. Tenia classe aquest matí i els Països Catalans estan a prop, però no hi havia manera, digués, fàcil d'arribar, i al final he decidit veure-ho des de lluny, però amb el cor i l'esperit i el cap, amb tu i amb els catalans.
1: Ja m'imagino. Escolta'm, Júlia, crec que ja estaves escoltant les intervencions del David Miró, l'Enric Sierra, la Marta Lasalas, la Nena García. Coincideixes una mica amb la radiografia que han fet els nostres companys periodistes del que ha estat aquesta jornada?
6: Sí, força. Jo volia destacar com tres idees que en realitat van una mica com a remolc del que ja han dit, no?, els periodistes i els analistes. Jo crec que la primera gran notícia, pels que som independentistes, però fins i tot pels que analitzeu la política, no?, sense mullar-vos directament, és que el dol del 2017-2019 s'ha acabat. Jo crec que aquest és el gran titular. És a dir, que clarament, ho ha dit la teva companya de Ràdio 4, no?, estem en una altra fase i això es veu clarament amb la gent jove. Hi ha molta més jove, almenys pels vídeos que jo he vist, pels meus companys que hi han estat, i la gent jove és d'esperança, no? Per tant, jo crec que en aquest sentit és un... Em sentiu bé, oi?
1: Sí, perfectament, digues.
6: Vale. És un... No? La presència de gent jove, potser de manera més evident que altres anys després del 2019, és clarament un signe d'esperança. No? I jo crec que això, que no m'ha semblat sentir-ho als companys periodistes, deu tenir molt a veure, perquè també m'han dit que hi havia molta gent amb samarretes del Barça, deu tenir molt a veure amb l'impacte d'aquest nou Barça victoriós, aquest nou Barça jove, de cantera, de Hansi Flick, que ara mateix jo diria que està funcionant com una... aquelles estructures d'estat, perdoneu la metàfora, que a mi no m'agrada gens, però que es van posar molt en boca, no?, els polítics en el moment del procés, però crec que realment el Barça està funcionant ara mateix com una institució d'autoestima, de victòria, també que ha posat la llengua al centre, i em sembla que això està connectant amb unes generacions que necessitaven una mica com d'autoestima i de relació amb el país, que no fos el dol i la derrota i tot el que veníem arrossegant, no? I l'última ja reflexió que va molt lligada amb la qüestió del malestar, no? Deien, la gent ha sortit al carrer pel malestar de Rodalies, dels mestres que fan vaga, dels bibliotecaris, de l'any que portem. I estic d'acord que fa 10 anys, pràcticament, fa 7 anys, veníem, no? Érem en plena crisi del 2008-2009, la crisi també de l'Estatut de Catalunya, l'intent de reforma, i per tant, estem en un altre context que s'assembla molt, perquè en realitat aquesta postcrisi allargada, no?, després també amb el Covid s'ha d'accentuant, ara comença, no?, la inflació d'Ucraïna, de l'Iran, ja són sobre la taula, la crisi amb els Estats Units, etcètera, etcètera. Però el que, amb l'única reflexió amb la que no estic d'acord, és amb la idea que el malestar és el símptoma que es veu al carrer, com si la gent sortís al carrer perquè està molt emprenyada perquè les coses al país no funcionen. Jo crec que la mirada és al revés. Les coses no funcionen al país perquè encara som a Espanya, no? I això és el que explica que el govern dels socialistes, que havia vingut a pacificar i a gestionar el país, s'ha trobat que la desinversió i el dèficit fiscal són els mateixos, que són reals, i que el problema no és que tu vulguis gestionar bé o malament. El problema és a Madrid, i segueix sent a Madrid.
1: 9 minuts i les 8 del vespre. La llàstima de que no hi siguis. Primer és que no hi ets, que ja de per si és la llàstima. A continuació...
6: Vindré.
1: Home, ho sé, i tant, que vindràs. També la llàstima és que no has pogut veure les cares com anaven reaccionant en base al que deies en funció de qui t'escoltava. Però en qualsevol cas, ha arribat el moment de saludar la gent que tenim a l'estudi, i ho farem com sempre per ordre d'arribada. Avui el més puntual ha estat Joan Canadell. Com estàs, Joan? Bon vespre.
7: Molt bé, i molt content d'estar aquí amb vosaltres.
1: Igualment de retrobar-te després de l'estiu, que ha provat bé. L'estiu estem tots morenos, estem tots estupendos. Joan, tu remarcaves justament quan has arribat això que també assenyalava la Júlia, la importància de la gent jove present a la manifestació, no?
7: Sí, primer de tot he de dir que em sap molt de greu que no hi hagi la Júlia, perquè no la conec, però m'ha agradat molt, eh? Ja. Molt bon fitxatge, eh?
1: Molt bé.
7: Mira, jo estic totalment d'acord amb el que ella ha dit.
1: Apropa una mica més el micro,
7: sisplau. Sí, primer el tema dels joves, que ja es va veure l'any passat, inclús el dia fa 2 anys, que va ser una mica la bona notícia, no? Aquest any s'ha materialitzat una vegada més. Però no només a la manifestació. Jo estic veient que els joves, sobretot a les xarxes, comencen a fer molt de procatalanisme, en molts nivells, i cadascú al seu nivell, però des de influencers que comencen a fer-ho en català i que sempre ho havien fet en castellà, estic veient ara molts que estan parlant de la història de Catalunya amb aquesta autoestima de país, que jo crec que això és molt important, i els joves això no m'hi havia trobat fins ara, i crec que és un tema molt important, i per tant crec que els joves són un factor a tenir molt en compte. Una cosa que ha dit l'Helena, el moviment batega, torna a bategar. És a dir, hem passat per la UCI, però ara tornem a bategar i jo crec que aquest batec anirà a més. I m'agrada molt que hagi fet una proposta a l'ANC per dir d'aquí un any tenim projecte per d'aquí un any. Per tant, això crec que és molt important. I una última cosa que no puc deixar de dir, i és que heu parlat d'enquestes en algun moment i tal, però és que el país fins ara està visquent en una situació de normalitat. Espereu-vos a que torni el president Puigdemont. Hi haurà un abans i un després, n'estic convençut. Només ell sap què vol fer. Però jo intueixo que hi haurà un abans i un després. I les enquestes que ara tenim sense el president Puigdemont es destrossaran el dia que ell torni aquí i pugui fer política de veritat.
1: Sònia de Bessa, què tal, Sònia? Com estàs? Bon vespre.
8: Bon vespre.
1: Igualment t'has sentat bé l'estiu, eh? És que, insisteixo, hem tornat ja tots sense ulleres. És meravellós, no?, aquest pla B de la tardor. Anem a dir-ho d'aquesta manera. Sònia, com has viscut aquesta diada?
8: Doncs he de dir que, una vegada més, per desgràcia m'he sentit fora d'aquesta diada. La diada s'enfoca només des del punt de vista independentista i exclou a tots aquests catalans que en formem part, que vivim i som catalans, no comulguem amb aquest independentisme, i ens exclou. Jo fa anys ja que he deixat de penjar la senyera al balcó, vull dir, perquè ja no m'identifico, o sigui, sí que és evident que m'identifica, i m'identifica com a catalana, la senyera és la meva bandera, però penjar-la al balcó comporta que diguin que ets independentista, i en aquest sentit crec que doncs hem deixat de sentir la diada com a una cosa nostra. Sento més que és més nostre Sant Jordi que potser no pas la diada. M'hi sento més identificada, potser.
1: 5 minuts i les 8 del vespre. Quim Bosch, com estàs, Quim? Bon vespre.
9: Sí, bon vespre.
1: T'agraeixo molt que repeteixis, eh?
9: Quines
1: imatges t'has endut tu? Com has viscut aquest dia?
9: Diferent de com ho havia planejat, perquè aquest matí volia estar actiu, però la meva filla estava malaltona i m'he quedat a cuidar-la. Aleshores, he fet la meitat del que volia fer. A la tarda sí, he anat a la manifestació de l'ANC. Ara en vinc. I mentre venia anava mirant per xarxes socials, anava perquè no tenia la visió exactament de si hi havia gaire gent, més, menys. Tens impressions des de dins, però sempre són molt, molt subjectives, no? Llavors, a veure els que ho han vist des de fora què diuen, no? Aleshores, bé, enllaçant aquest amb el que s'ha dit, jo crec que la Júlia ha dit una cosa amb la que hi estic d'acord i que crec que és molt important, i és que ha parlat de l'autoestima. Ella ho ha parlat, també ho ha vinculat d'una manera que algú pot pensar que és molt frívol amb el Barça, no? Però jo crec que no és gens frívol, és a dir, perquè a vegades les coses són... A vegades els desencadenants poden ser molt ridículs. I jo crec que tampoc no és casualitat que l'època d'aurada del procés també coincidís amb el Barça del Guardiola, perquè això aporta un sentiment d'autoestima, de confiança, de pensar doncs, que si t'hi poses te'n pots en sortir, i això ajuda molt. No estic... també ha dit una cosa amb la que no sé exactament què volia dir, però que el dol del procés s'ha acabat. Jo amb això no sé exactament què volia dir i d'entrada diria que no hi estic gaire d'acord, però l'important és que jo crec que la proposta que ha fet avui el president de l'ANC és molt positiva. Es tracta d'alguna manera de dir deixem de desencallar-nos i escolta tu, anirem, nova etapa.
1: Anirem aturant-nos, amb tots aquests punts que ara estem comentant. Ivan Marzà, què tal, Ivan? Com estàs?
10: Bon
1: vespre. Ben tornat, eh? Sí, sí. A casa teva, perquè l'Ivan Marzà és un dels contertulians històrics d'aquest programa. Explica'ns, Ivan, com ho has vist tu?
10: Doncs he participat aquest matí amb els actes institucionals de la Diada en plena normalitat al monument de Rafael de Casanovas, com també vaig fer l'any passat. Quant a la resta... recordo que l'any passat també estava aquí, el dia de la Diada, per fer el mateix anàlisi, i en aquells moments doncs, hi havia una altra banda que estava enterrant, que ja s'havia acabat, hi havia molt poca gent al carrer, i vaig dir, home, poc o molta, és molta gent al carrer. Ara també veig l'altra banda de llançant campanes al vol, dic, bueno, mira, tampoc, igual tampoc estem en aquest punt, eh? O sigui, l'any passat eren uns els que tenien ara mateix una eufòria de ja està, això ja està mort i finiquitat, ara veig l'altra banda de ja està, tornem a estar tots aquí, ja tenim una altra vegada tots els carrers plens. Home, tampoc és això. Però, bueno, és una realitat que, com vaig dir l'any passat, és tant i són moltes persones al carrer.
1: Déu-n'hi-do, 2 minuts i arribem a les 8 en punt del vespre. Hi ha diferents qüestions, ho dèiem quan començàvem el programa, de les que, lògicament, després de les notícies de les 8, ens haurem de referir. Efectivament, no? Aquest anunci que ha fet l'ANC d'organitzar aquesta cimera, aquest gran acte de cara a la tardor del 2027, una cosa que ha dit Joan Gradell i que nosaltres també insinuàvem, no?, al començament del programa, no? Una de les qüestions que ha estat flotant a l'ambient, lògicament, són les notícies que tenen a veure amb l'amnistia i com d'alguna manera el retorn de Carles Puigdemont pot acabar influint en el que seria un altre dels temes que haurem de parlar, que és Aliança Catalana i Sílvia Orriols, que ha estat la gran absent avui dels actes de manera física. Però, Julio Ojeda, jo crec que és que el 90%, 90 no, això és una dada que m'acabo d'inventar jo mateix, però una bona part dels discursos del dia, avui, en realitat, com a rerefons, tenien com a protagonista Aliança Catalana, no?
6: Sí, bé, jo crec que és qui més necessita, ho he dit altres vegades en aquest programa, qui més necessita polaritzar amb Aliança Catalana és Salvador Illa. Això és una evidència, perquè necessita esborrar la resta de rivals que hi ha sobre la taula, no? Aleshores, jo crec que, en realitat, m'agradaria que el Joan aquí opinés, perquè em sembla que hi ha dues ànimes també dins de Junts, perquè és, si més no, curiós que Jordi Pujol faci avui declaracions a Catalunya Ràdio emulant, no?, aquella Catalunya als anys 80 de Paco Candel i aquell pacte del PSUC amb els convergents, aquella sociovergència que hem vist durant els 80, durant els 90 i que, bueno, doncs va deixar els independentistes arraconats i que l'altra part de Junts estigui reclamant que Puigdemont torni com una mena de Tarradellas, però aquest cop potser és independentista, no? Jo, respecte a això, crec que tothom s'equivoca, no crec que sigui un bon símptoma, que l'únic que et puguin dir el dia de la Diada sigui que Aliança és un problema. Aliança és un problema, clarament, però Aliança no se l'atura dient que són feixistes, que són el pitjor del món. Perquè el que és evident és que avui Illa perd 11 escons i Aliança es dispara. El problema amb l'extrema dreta no s'atura dient només que el problema són que ells estan equivocats. El problema amb l'extrema dreta s'atura en propostes de país que puguin realment ajudar a canviar, a revolucionar, a portar el país a la independència. Per tant, ja que hi ha gent de diferents sensibilitats, a mi el que m'agradaria és que m'expliquessin com pot ser que hi hagi un partit polític que té dues ànimes i que porta 10 anys intentant si torna la vella convergència o torna Puigdemont però el que és molt evident és que em sembla que, mentrestant, polaritzar amb aliança permet no solucionar els problemes que tens a casa.
1: Doncs jo crec que el Joan té ganes de contestar-te, però t'hauràs d'esperar un moment, Joan, perquè són les 8 i un minut, això ens obliga a aturar-nos un moment, però tenim deures per immediatament. Després començarem amb el Joan Gradell al retorn després de les notícies. Saludem la nostra companya, Marc García. Què tal, Marc? Bon vespre.
11: Què tal? Bon vespre, Toni.
1: Molt content de tornar-te a escoltar, perquè...
11: Igualment.
1: Estem parlant de la Diada i encara falta l'acte final de la Diada d'avui, no?
11: Exactament. Està tot a punt al Teatre Nacional de Catalunya per acollir aquest acte institucional de la Diada que tancarà la jornada. Una commemoració que avui recordarà els 50 anys de la primera celebració oficial de l'11 de setembre després de la dictadura. També s'hi recordarà el centenari de la mort d'Antoni Gaudí, els 50 anys de la mort de la poetessa Clementina Arderiu, la mort recent de l'escriptor Josep Vallverdú o el 150è aniversari del naixement del músic Pau Casals i de l'expresident Josep Irla. Abans d'aquest acte, matí marcat per les tradicionals ofrenes florals, i a la tarda s'han celebrat les manifestacions independentistes enguany de forma descentralitzada a Barcelona, Girona i Amposta. A la capital catalana s'han reunit 45.000 persones, gairebé el doble que l'any passat, segons dades de la Guàrdia Urbana. En acabar la marxa, l'Assemblea Nacional Catalana ha anunciat que convocarà una cimera amb les entitats civils independentistes per preparar una gran mobilització per la Diada de l'any que ve, quan faran 10 anys de l'1 d'octubre. Allà es troba la nostra companya Laura Hurtado. Bona tarda, Laura.
12: Bona tarda. Sí, aquí a Barcelona, 45.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, 100.000 segons les entitats independentistes, han sortit als carrers en dues columnes que han arribat fins a la plaça Catalunya. Un ambient festiu i combatiu en el qual s'ha reivindicat la unió del moviment, la protecció del català i la independència del Catalunya. Josep Vila, president de l'Assemblea Nacional Catalana, ha explicat que la pròxima Diada serà un punt d'inflexió.
13: Que signifiqui el desencadenant, el primer gran pas d'un nou embat, fort i decidit per guanyar la independència.
12: L'organització ha anunciat que convocarà una cimera amb les entitats civils independentistes sense partits per preparar una gran mobilització l'any que ve.
11: Gràcies, Laura. D'altra banda, aquesta tarda s'han viscut moments de tensió a la plaça Mossèn Jacint Verdaguer. Tensió quan grups de l'esquerra independentista volien evitar la concentració de l'ultradretana Núcleo Nacional. 20 dotacions dels Mossos d'Esquadra han blindat la zona. Més qüestions. A Ceuta, primera dimissió després de l'entrada massiva de migrants el mes de juliol passat. El cap de gabinet del delegat del govern a la ciutat autònoma ha renunciat al càrrec dos dies després de la publicació dels informes del CNI i d'insistir que va traslladar l'avís al seu superior, tot i que el delegat del govern ho nega. Creuament de versions entre tots dos enmig d'una crisi que el PP aprofita per continuar carregant contra l'executiu. El president de Ceuta, Juan Jesús Vives, ha explicat avui que ell va realitzar trucades dies abans advertint ja de l'augment de la migratoria.
14: Llamamos a Moncloa, llamamos al Ministerio del Interior y la respuesta era no pasa nada, esto es una tormenta de verano, está todo controlado, Marruecos colabora y por tanto aquí no hay ningún problema.
11: Mentrestant, continuen arribant a la península les primeres menors no acompanyades que van creuar la frontera. La primera comunitat en acollir-les, recordem-ho, és Navarra. I de l'exterior destaquem que aquest divendres es compleixen també 25 anys dels atemptats de l'11S als Estats Units, que van deixar prop de 3.000 morts. A Nova York s'han fet minuts del silenci i s'han llegit un per un els noms de les víctimes. A l'acte no hi ha assistit el president nord-americà Donald Trump, com sol ser habitual. Trump és present només, ha estat present a l'acte del Pentàgon a Washington.
15: The Islamic Republic of Iran.
11: Trump ha insistit en que l'Iran no tindrà armament nuclear i s'ha referit als autors dels atemptats com els dimonis en l'ombra. Doncs així acabem, Toni. Tornarem amb més notícies a les 9.
1: T'escoltarem aleshores, doncs. Gràcies, Marc. Fins ara. 8 i 5 minuts, dues qüestions importants a hores d'ara. La primera, la previsió del temps de cara a les properes hores. Marxem, com fem tots els dies, fins a la EMET, on ens espera Noelia García. Bona tarda, Noelia.
16: Bona tarda. Avui divendres, Diada de Catalunya, amb temps estable i càlid. Pugen les temperatures de forma generalitzada. Els termòmetres marcaran màximes de 28 graus a Barcelona i a Tarragona, 30 a Girona i 31 graus a Lleida. Durant aquesta tarda, sol i cel clar o poc ennuvolat i vent moderat al litoral. Demà dissabte, temperatures amb pocs canvis. Màximes de 31 graus a Girona i a Lleida, 28 a Barcelona i 27 graus a Tarragona. Durant el matí, cel cobert amb possibles ruixats al litoral de Barcelona i nord de Tarragona. Durant la tarda s'obriran clars a tot el territori i dominarà el sol. Les temperatures mínimes seran més altes, 20 graus a Barcelona i 15 a Girona. Bufarà vent moderat a l'Empordà. És una informació...
1: S'ha tallat aquesta comunicació. Era una informació de la EMET. Efectivament, gràcies a Noelia García. I un apunt més. Marxem fins al Servei Català de Trànsit. Sílvia Delamo, bona tarda.
17: Bona tarda des del Servei Català de Trànsit. En aquests moments hem de dir que la situació viària és molt tranquil·la, però ara mateix encara hi ha problemes a la C60 Argentona, on hi ha hagut un accident just abans del túnel de Partés, i encara hi ha un carril tallat a la sentit la P7, hi ha un parell de quilòmetres a l'antitud. A la resta de dies a circular sense incidències i, com sempre, demanar-vos que circuleu amb molta cautela i no baixeu la guàrdia. Bona tarda.
1: Gràcies, Sílvia. Bona tarda. Senyores i senyors, les 8 i 6 minuts. Al Pla B de Ràdio 4 avui comentem l'actualitat amb la professora i investigadora de la Universitat de les Illes Balears, Júlia Ojeda, amb Joan Canadell, diputat de Junts al Parlament de Catalunya, Sònia Devesa, regidora portaveu del Partit Popular a l'Ajuntament de Barcelona, Ivan Marzà, primer secretari del PSC al districte de Sant Andreu, i el conseller nacional d'Esquerra Republicana, Quim Bosch. Tenim una pregunta heretada del nostre tram anterior. La pregunta anava dirigida a Joan Canadell. Es preguntava la Júlia Ojeda quina de les dues ànimes de Junts, deia ella, pesaria més. Joan, endavant, sí.
7: Bé, jo tinc una mala notícia per la Júlia, i és que Junts, jo sóc dins i ho conec molt bé, no hi ha dues ànimes, n'hi ha vàries, n'hi ha moltes. Hi ha una cosa que la gent no sap o no és conscient, per exemple, que Junts tenim tres corrents a dintre. Tenim un corrent d'esquerres, tenim un corrent socialdemòcrata, tenim un corrent liberal, que jo en formo part. Per tant, tenim moltes ànimes. Per què? Perquè ja ens vam crear amb aquesta idea. De fet, ens diem Junts per agrupar diferents sensibilitats amb un punt en comú, que és que tots som independentistes. I l'altra cosa que li dic a la Júlia és, i a més a més, tots volem el president Puigdemont aquí i volem que lideri el partit. De fet, és el president del partit i, sense cap mena de dubte, en el darrer congrés es va veure que amb una amplíssima majoria, per no dir unanimitat. Per tant, Junts farà allò que decidim entre tots, però ho decidirem quan torni el president. És una cosa que, tristament, hem hagut d'esperar 9 anys a poder fer això. I jo també faria una mica de demanaria, una mica d'humanitat als altres partits polítics, perquè, clar, és molt fàcil criticar un partit quan no té el seu líder, que no tingui algú més o menys important, d'acord, però 9 anys sense el líder és molt important. Per tant, espereu-vos, tranquils, ja he dit abans, les enquestes es pulveritzaran, n'estic convençut, el dia que torni el president i pugui fer política, i després ja en parlarem de tot plegat.
1: Deixa'm que li pregunti ara, lògicament obriria els micròfons de tothom, però una persona que ens acompanya a través del telèfon és el professor de Ciències Polítiques de la Universitat de Barcelona, Jordi Pacheco. Jordi, què tal? Bon vespre, com estàs?
18: Bon vespre, molt bé, com sempre observant l'actualitat.
1: Molt bé, el mateix que fem nosaltres, no? Una actualitat en la que és molt interessant el que deia ara mateix Joan Canadell, no?, sobre les enquestes i com, d'alguna manera, el retorn de Carles Puigdemont pot acabar condicionant les mateixes, no?
18: Sí, bueno, tot condiciona, oi? Però jo crec que el problema que té Junts no és el retorn o no el retorn de Puigdemont. Jo crec que aquí, i avui l'enquesta de Sigma 2, no sé si l'heu publicitada, no? Sí, sí. Però l'enquesta de Sigma 2 que ha sortit avui publicada, doncs referma que el problema que té Junts és estratègic, té un problema greu, perquè li està sortint a l'Aliança Catalana amb molta força. Aleshores, la resta de partits ho tenen relativament fàcil per fer un discurs de contenció, de control sanitari, etc, perquè això ja s'entén pel sistema massa electoral, per la gent que els vota. Però el cas de Junts és la gran mossegada, no?, que tenen. Aleshores, aquí tenen un dilema estratègic, perquè si juguen al control sanitari, els que sortiran perdent principalment són els de Junts. I aquí, clar, per altra banda, si intenten frenar aquesta desviació de vots cap a l'Aliança Catalana amb un discurs tan radical com el que està seguint Aliança, doncs és Junts que es pot trobar allada, no? I per tant, aquest momentum que va tenir Junts l'any 2017, no?, amb aquesta idea, no?, de ser un partit transversal, que ha fet moltes similitats ideològiques. Això en aquests moments li serà molt, molt difícil, està en una situació complicada.
1: Imaginem la senyora Oriol satisfeta avui, no?, perquè, evidentment, sense ser-hi avui, realment ha estat, és a dir, ha marcat una bona part dels discursos del dia, no?
18: Sí, ha marcat, és jugar bé la polarització, i a més, hi ha dues coses polítiques que també els hi va bé, no? O sigui, la polarització final és com un partit de ping-pong, no? Aleshores, necessites un altre jugador, a l'altra banda. I a l'altra banda hi ha dos jugadors. Per una banda, el PSC, perquè pot mostrar-se com el líder de la contenció d'aquests discursos extremadament radicals, no?, que estan amatent avui a Ripoll, doncs gairebé em sembla que per cridar una mena de jihad contra l'islam, etc. Mm-hmm. Bueno, una cosa bastant fora dels paràmetres, no?, del que seria la democràcia i els drets humans. I per tant, doncs, davant d'aquests discursos, per sortir, no?, som un partit central, som un partit que estem encara defensant paràmetres democràtics, per això els reforça ella i reforça el PSC. I per altra banda, l'altre jugador és la CUP, que té uns resultats bastant discrets, i per tant explotar tot el que és l'enfrontament amb Aliança Catalana en el carrer, no?, que també és una mica la seva tendència, no?, de mobilització de carrer, i per tant enfrontar-se directament amb Aliança Catalana. Al final, per exemple, ahir parlàvem d'Aliança Catalana i parlàvem de l'esquerra independentista, és a dir, del món de la CUP. No és només Aliança, no?, sinó també la CUP la que juga aquesta polarització i que d'alguna forma reforça mútuament. Uh-huh. Llavors, què passa? La resta d'actors, doncs, queden descol·locats. Junts, per suposat, però també tota la resta de l'oferta, des de Vox fins a Esquerra Republicana, queden molt, molt descol·locats en aquest escenari.
1: Clar. Seguirem parlant. Com sempre, t'agraeixo molt que hagis estat amb nosaltres, Jordi Pacheco. Una abraçada. Gràcies.
18: Molt bé, una abraçada.
1: Bona tarda. Tres minuts i arribem a un quart de nou. Ivan Marzà, anem a pams, perquè tenim diferents qüestions al damunt la taula. Estàvem parlant, efectivament, d'Aliança i estàvem parlant del retorn de Carles Puigdemont. Fins a quin punt pot acabar condicionant un canvi amb les enquestes, com sostenia Joan Canadell fa un moment? Com veus tota aquesta qüestió, tu?
10: Jo dintre de Junts no em posaré, ja tinc suficient amb un partit per posar-me a jardins que són aliens dintre d'un altre. Ja ho faran el dia que vingui, quan arribi, què volen fer amb el president Puigdemont. Però, clar, davant d'un discurs com el que s'ha soltat a Ripoll, s'ha de contestar. És que és polaritzar o no és polaritzar? S'ha de contestar, sí o sí. És que no es pot deixar sense contestar. Si això és polaritzar, doncs... diguin com vulguin, però cada cop que obre la boca ella, qualsevol, que ara pugui anar de candidat d'Aliança Catalana, que tots estan igualment, o sigui, amb enquestes favorables a tot arreu, és que s'han de contestar. I passa el mateix amb discursos d'un partit que està a l'altra banda, però que també fa els mateixos discursos que és Vox, que també s'ha de contestar. És que no es poden deixar sense contestar. Reforça o no reforça, s'han de contestar. No podem deixar segons quins discursos sense respostes, que no es pot fer.
1: Què dius, Sònia? Com ho veus?
8: Home, jo del que comentava el Joan sí que li volia aclarir. President Puigdemont porta 9 anys fent política. Li recordo que, a més, no ha estat fora. Vull dir, ha estat, home, des del 2019 eurodiputat fins al 2024. Digue'm si no ha fet política a Europa. I, a més, ha fet constantment tuits, inclús ha participat en algunes activitats connexant-se...
7: Amb igualtat de condicions amb la resta dels líders polítics, oi?
8: Jo no discuteixo si amb igualtat de condicions, però que porta 9 anys fent política és una cosa que no es pot negar. I el problema d'Aliança és el problema de que alguns partits doncs han preferit negar certs problemes que té la societat actual, com per exemple en tema d'immigració i de seguretat i integració, i ells són els responsables d'aquest creixement per part d'Aliança Catalana, que a més clarament a més està identificada inclús amb més radicalitat amb l'independentisme del que puguin estar Junts o Esquerra Republicana.
1: Què dius, Quim?
9: Del tema del president Puigdemont no em volia dir res, però faré un comentari ara arran dels comentaris de la Sònia. Home, dir que porta 9 anys fent política, dir que ha estat eurodiputat quan justament no se li va permetre prendre l'escó pel Partit Popular Europeu, a veure, això no ho podem deixar passar. Pel que fa a les enquestes, què pot passar, sincerament no en tinc ni idea, i prefereixo no dir res, perquè és que no sabria ni què dir. No és que no estic segur del que dir, és que no sabria ni què dir. Però hi ha el tema de l'extrema dreta que parlava l'Ivan, que jo crec que aquest és el tema d'ara i del futur més immediat. I això, jo també ho llançaria una miqueta. Abans la Júlia parlava de que s'ha acabat el dol del procés. I jo, és evident que l'extrema dreta creix aquí en part perquè hi ha un corrent internacional i si la marea tira cap aquí, doncs, com deia el poeta, ningú és una illa, també creixerà. Però també hi ha factors. L'1 d'octubre es va plantejar un canvi estructural a l'Estat i la resposta de l'Estat va ser que els temes basals, estructurals, no es voten. Es decideixen a hòsties. Aquesta va ser la resposta de l'Estat. L'Estat va ser govern, oposició, jutges, les forces armades... Per tant, no és estrany que després d'això els partits que tenen un plantejament violent i d'extrema dreta s'estiguin legitimats. Durant tot el judici del procés, el fiscal general de l'Estat i l'acusació particular, que era Vox, deien exactament el mateix. És a dir, l'Estat era Vox. Aleshores, això primer va propulsar un desplegament de Vox. Recordem que l'1 d'octubre del 2017 Vox no tenia ni un sol parlamentari a cap parlament, ni al Congrés dels Diputats ni a cap parlament autonòmic. Avui té presència i té poder a molts llocs i té influència. L'Aliança Catalana, doncs, ha vingut més tard, però d'alguna manera també és un spin-off d'aquesta sensació de que, bueno, si les coses, si hem d'anar, va a bufetades. Des de l'unionisme, espanyolisme, digueu-li com vulgueu, ha de saber quina relació tindrà, per dir-ho d'alguna manera, amb la seva extrema dreta, i des del catalanisme, doncs, també hem de saber o hem de decidir a veure si què fem amb, diguem-ne, la nostra extrema dreta. Mm-hmm. L'espanyolisme s'ha trobat molt còmode amb Vox, és a dir, des del fiscal general de l'Estat fent exactament el mateix que Vox. L'octubre del 2017, destacats dirigents del Partit Socialista anant a manifestacions amb Vox a la Via Laietana, i ara el catalanisme ara té aquest quist, aquest gra que ha sortit, i a veure quina... I és molt complicat i avui...
1: Júlia Ojeda, com estàs seguint? I després el Joan Granell, que estava demanant la paraula en aquests moments. Com estàs seguint tot això, Júlia?
6: Realment em sap molt greu no ser-hi, perquè no puc veure ni les cares que fan els meus companys ni ells les meves, perquè, bueno, jo ja saps que tinc una postura bastant, diguéssim, allunyada del que s'ha presentat ara fins a la taula respecte als meus companys que diuen que són independentistes. Aliança Catalana és culpa de Junts i Esquerra. És a dir, no és un quist que surt del no-res perquè hi ha una onada reaccionària que li va a favor. Evidentment, hi ha una dimensió global i europea que té a veure amb el creixement de l'extrema dreta a Europa i als Estats Units, però la concreció d'aquest malestar amb Aliança Catalana i el sorpasso que farà Aliança Catalana si acaba sent segona força aquest any a les municipals i el següent a les autonòmiques, a les nacionals catalanes, és culpa de la incompareixença d'Esquerra i de Junts per Catalunya en un moment en què fa 10 anys el país estava entregat a les promeses que aquesta gent va fer. I els vostres partits, i ara parlo amb en Joan i amb Quim, són responsables del creixement de l'extrema dreta. I Puigdemont no ha pogut tornar, Joan, estem d'acord que no ha pogut tornar, perquè l'estat espanyol, que és el mateix estat espanyol repressiu que va entrar amb els Borbons del 1714, no ha canviat. Per tant, el 2017 era el mateix estat repressiu. Puigdemont va dir-nos que la independència estava feta. I va marxar i ha estat 9 anys dient que tornaria i no ha tornat. Ha guanyat eleccions dient que tornaria i no ha tornat. I també això li ha permès a Salvador Illa no tenir contrincant. Amb això estic d'acord, però la responsabilitat del creixement d'Aliança és la incompareixença dels partits processistes. I, per tant, quan jo deia, Quim, el dol del 2017-2019 s'ha acabat, em referia a això. El dol és que, per fi, els catalans comencen a veure que hi ha alternatives polítiques. Aliança no és la que m'agrada, però hi ha alternatives. O com a mínim que això generi que en els vostres partits hi hagi corrents interns que facilitin, Joan, si realment teniu tantes ànimes, que facilitin nous lideratges, noves veus, noves persones. No pot ser que tinguem a Turull i a Rull dient-nos que aquesta vegada ho faran i ho faran de veritat. Home, prou ja d'aquesta vergonya, perquè realment és, que és com si no tinguéssiu responsabilitat amb el que va passar. Al·lucinant.
1: Mira, m'havia demanat la paraula al Joan. Perfecte. Endavant, endavant, Joan.
7: Bé, home, és una reflexió que pot portar per hores de conversa. No les tenim, per tant, hauré d'anar una mica al gra. A veure, des del meu punt de vista, clar, ara parlar del passat, aquests 9 anys, han passat moltes coses. Jo us recordo que el 2019, encara al carrer, hi érem tots. Què va passar? La Covid, i després de la Covid ja no vam saber-ho recuperar. Per tant, en part, raó, tens raó, Júlia, de que no es va saber fer, o no es va saber fer bé, però tampoc diem que ens van desentendre i ja va estar. La situació, almenys nostra, és de tenir el president a l'exili, i això és molt complicat de gestionar. I si no voleu veure, us he demanat abans un cert humanisme, anava en aquesta línia. Si no voleu veure, d'acord.
6: Joan, però, hem tingut molta gent a l'exili i a la presó cert, durant 300 anys d'història,
7: sí, sí,
6: eh?
7: Clar,
6: no és el primer
7: sí,
6: president a l'exili, sí, no serà sí, l'últim. Sí.
7: Mira, i cada vegada que ha tornat un president de l'exili hi ha hagut una ruptura nacional. Penseu-hi bé amb això, perquè això tornarà a passar.
6: No,
7: sí. Ves pensant amb el president Macià què va passar com va tornar i ves pensant amb Tarradellas
6: com va tornar. Però és que vau pactar amb els espanyols una i una altra vegada, els d'Esquerra i sempre heu pactat amb els espanyols.
7: Bé, llavors...
6: Ja en parlarem.
7: Això, exacte, això requereix de massa temps com per una conversa ara en antena. Llavors, jo crec que l'extrema dreta es combat bàsicament amb dues coses. Una, amb lideratge. Qui és qui ha de combatre ara a la senyora Orriols? El president de la Generalitat. Ho està fent? És a dir, vosaltres, jo estic al Parlament contínuament i ho veig, suposo que vosaltres ho seguiu bastant. Vosaltres veieu els discursos del president amb un lideratge de dir no, és que, home, quan parla l'Orriols parla el president i ja es veu que està en un altre món i que ho domina. No. És a dir, el president no dona resposta als problemes que planteja l'extrema dreta. No les dona. I, per tant, si no els dona, doncs ella, l'Oriols en aquest cas, continua molt forta. Per tant, el primer tema és lideratge. Ara no n'hi ha. Jo espero que quan vingui el president Puigdemont això canviï, perquè, evidentment, el president Illa no l'està exercint. Segona cosa, es combat amb un projecte. Perquè dir que la solució és fer fora tots els immigrants no és una solució. Això ho sabem tots, que en necessitem molts, No dic tots els que tenim, però necessitem molts. El que requereix és com afrontem el repte demogràfic que tenim. I això, els únics que estem parlant d'això contínuament som nosaltres. El que passa és que això no és sexy en un vídeo com quan dius fora els immigrants. Però tenim un repte demogràfic importantíssim que s'ha d'abordar. És un problema molt complex i s'ha d'abordar amb solucions complicades. Una d'elles és les competències d'immigració. I nosaltres hem lluitat per això, seguim lluitant per això i seguirem lluitant per això fins que les tinguem i demostrarem que es pot gestionar millor la immigració.
1: Vols seguir tu, Ivan?
10: És que hi ha una discussió aquí interna entre propis independentistes i és per mirar-s'ho, però de fet la Júlia...
6: Què més vols, Ivan? Què més vols?
10: La Júlia, i això anava a dir-te perquè, clar, és que no tenim aquí la Júlia, això que ha dit avui no és el primer cop que ho diu, tampoc,
1: no,
10: si no sorprèn a ningú.
1: Sí, sí.
10: Això ja ho porta dient moltíssimes vegades, de no pot ser que l'independentisme tingui els mateixos líders ara que el 2017. O sigui, això no és la primera vegada que ho ha dit. A partir d'aquí, home, quan la senyora Orriols diu que hi ha el Parlament, que hem d'expulsar tots els immigrants, quina és la solució màgica que hi ha per dir-li? Sí, demà li obrirem la porta i els llançarem? O sigui, què li hem de dir? O sigui, no podem anar pel boc gros com va ella, tampoc. O sigui, quan es governa també s'ha de governar amb responsabilitat. No per dir qualsevol cosa que ens ve a la cara només per quedar sí o sí per sobre d'ella. S'han de fer polítiques en molts camps dels que ella posa sobre la taula i altres posen sobre la taula, no només ella. No perquè ara sembla que tothom, és que viene el coco, tothom a córrer. Doncs ja fa temps que es va anunciant que Aliança Catalana faria un bon set a la política catalana i semblava que en principi alguns fins i tot li compraven el discurs. Fins i tot li compraven, i algunes parts li segueixen comprant aquest discurs. Va ser el mateix que en Vox a l'altra banda. Que alguns li segueixen comprant, també els fa grans. Quina és la fórmula per combatre'ls? És que depèn d'on ho miris. Perquè fa poc vam tenir unes eleccions a Alemanya. allà es va optar, sí o sí, per un cordó sanitari. Fa dos dies quasi es va quedar un diputat de la majoria absoluta. Funciona? Doncs a la vista està que tampoc. O sigui, que quan un moviment té tantes coses a favor, evidentment l'acabes engrossant, que abans també ho ha dit el Quim, a tot arreu. No pots apartar una part d'un món i dir no, aquí no passarà. Passa com a tot arreu. Ara hem de tenir clar que és el que s'ha de combatre, i combatre-ho tots, sense comprar aquest marc mental.
1: Vols seguir tu, Sònia?
8: Jo voldria incloure dues idees, i una mica amb això, de dir, no ens oblidem aquí que existeix l'ultraesquerra, que són Arran i CUP, i jo, en certa manera, segons quins sectors d'esquerra, inclús els inclouria de tot, que els hi estan fent la campanya. Vull dir, el que va passar en el Fossar de les Moreres, abans d'ahir, d'anar a escridassar-los i no deixar-los entrar, se'ls està fent la campanya, i se'ls està donant aquesta opció de presentar-se com a víctimes i com a castigats, i per tant, doncs, la gent normalment tendeix a posar-se al costat dels que se suposa que han estat agraviats, no? I aquests partits, doncs, els estan fent tot el joc a Aliança Catalana. Però jo no volia, i crec que és una cosa que se'ns ha passat, i ho ha comentat l'Enric Sierra amb la seva intervenció, que a part del que s'han vist avui a la manifestació ha estat també per queixar-se de la gestió que ella està fent. No oblidem que ens trobem en un moment que tenim problemes d'habitatge, Rodalies, continua sense funcionar, fiscalitat, serveis públics, d'això, tot i ella ara que està fent aquesta gestió, no oblidem també que Junts i Esquerra són responsables, i partim de la DGAIA, partim de tots els problemes d'educació que hem tingut, amb els informes PISA d'aquest any no en tenim resultats, perquè, van produir-se certs sospitosos errors que ens van deixar fora d'aquests resultats, però sí tenim els anteriors que ja no ens apuntàvem cap a una bona direcció, no? Doncs jo crec que això també fa que la gent manifesti tot aquest sortir al carrer a manifestar aquesta posició de manca de desacord amb aquest desgavell que en aquest moment tenim en quant a gestió.
1: Tinc dues paraules demanades, primer Joan Granell, després Quim Bosch.
7: Sí, jo una mica en línia del que diu la Sònia, en part ja estic d'acord, és a dir, aquí ja he dit abans, quan no hi ha lideratge deixes forat, perquè el que crida més al final s'emporta els vots, no? I el que dona solucions fàcils, amb allò amb un tuit, doncs s'emporta els vots. Clar, portem ja 4 anys de mal govern. No només els dos d'Illa, sinó els dos del president Aragonès, que van ser un desastre. Ho vull recordar perquè ja no ens en recordem, perquè el temps passa molt ràpid. Però abans de la sequera vam tenir el problema d'educació amb el Consell Cambrai, que va ser un drama. És a dir, el que tenim ara ve d'allà. L'habitatge ja era un problema. És a dir, tot això, aquell mal govern d'Esquerra Republicana, que al final va acabar amb unes eleccions precipitades, amb la sequera, doncs ha continuat quan tothom pensava que el PSC almenys faria un bon govern de gestió, no? O almenys van vendre aquesta moto. I ha sigut un desastre. Per tant, quan tu deixes realment que les coses no funcionin, doncs hi ha algú que se n'aprofita. I ho fa amb aquest populisme, davant del populisme d'esquerres, que sembla que ho arregla tot amb polítiques en contra dels rics. O sigui, els comuns, la CUP, etc. El problema de l'habitatge tot és els habitatges d'ús turístic. I que ens carregarem això i s'haurà arreglat la... No, això és molt més complicat. Per tant, ni uns ni altres. Aquí estem parlant de que hem de fer una política de centre i ben treballada. I una cosa que no em puc estar de dir a la Sònia, respecte al que ha dit a l'inici, que lligo amb això. És a dir, tu has dit, jo em sento exclosa de la manifestació de l'11 de setembre. Mira, jo fa, no sé, 20 anys que em sento exclosa d'Espanya. Dic 20 perquè no sé quants, No, jo no sóc independentista de petit, ho sóc de fa uns quants anys. Per què? Perquè veig que és un país que em maltracta econòmicament, em fa pagar impostos com el que més, i fa que aquí no em funcionin els trens, un 40,
8: parles dels 17, dels 15 extras que tenim aquí a Catalunya? Parles dels 15 extras catalans?
1: No. Intentem no parlar alhora, és que si no es fa molt complicat.
7: Una execució de les inversions és igual al PP que al PSOE, perquè això ho hem mirat, i 50-50 s'emporten els governs igual. Un infrafinançament descaradíssim de dèficits fiscals de més de 20.000 milions d'euros durant anys, I això és el que fa que no puguis tenir un habitatge solucionat, no puguis tenir l'educació que mereixem. El 6%, aquest famós que parlen els mestres, el 6%, quan ara estàs al 4%, són 6.000 milions d'euros l'any. Només, el que demanen els mestres, només 6.000 milions. La sanitat calen 4.000 milions d'euros més l'any. Les rodalies o les infraestructures calen 3.000 milions més l'any, segons les cambres de comerç. I segueixo, innovació, recerca, desenvolupament, 2.000 milions més, etc etc. És a dir, això no es resol ni amb 4.700 milions de finançament, per això nosaltres estem dient que no donarem suport en aquest model de finançament, ni es resol amb governs del PP, ni amb govern del PSOE, que el que no permet és que s'acabi d'una vegada per totes el dèficit fiscal.
1: M'agradaria ampliar una mica el radi temàtic de la qüestió, però vaja, el Quim Bosch, per al·lusions, i no sé si la Sònia voldrà dir alguna cosa, perquè...
8: No, bueno, ja li havia dit que parlava dels impostos i crec que s'ha descomptat tots els que tenim propis que no tenen a la resta

0: fer res. Després podràs gestionar millor o pitjor. Però si no tens els diners, hi ha una sèrie de coses que no pots fer. Per tant, aquest és un mal endèmic. Que Catalunya té uns impostos que les altres comunitats no tenen, clar, perquè com que necessites diners per fer les coses i tens aquest dèficit fiscal, home, si una comunitat autònoma que tingui un superàvit fiscal es pot plantejar, doncs mira, que les matrícules universitàries siguin més barates o regalarem els llibres de text. Perquè com que resulta que l'Estat ja et paga una sèrie de coses, és així, és que en el fons... En el fons, és així de fàcil.
1: Júlia, és que com no et veig, no sé si vols intervenir o no, volies dir alguna cosa?
2: Bueno, jo ja saps que sempre dic coses a dir, però com tu creguis, vull dir que jo crec que interpel·lo els companys que entenc que són part dels partits independentistes, perquè amb els socialistes i amb el PP, jo concretament avui no hi tinc massa a discutir respecte a la mala gestió del govern d'Illa que comentava el Joan. Jo estic completament d'acord, i no només a Catalunya, sinó a Madrid, amb els arguments que s'estaven posant sobre la taula. La pregunta és per què els seguiu recolzant? Per què Esquerra Republicana aquí ha collat el govern més mediocre i més incompetent dels últims 20 anys o 30 anys de la història de Catalunya. Per què? Perquè seguireu fent-ho, perquè tampoc teniu projecte de país que no sigui Junqueras ser el vicepresident de Salvador Illa. Aleshores, jo no entenc aquest amb una mà dic el dèficit fiscal i amb l'altra me'n vaig afectar tots els gripaus i tota la propaganda que m'he menjat a conquant dels socialistes. Perquè a cada anunci Esquerra pacta i després de la reculada dels socialistes Esquerra baixa el cap. Sí, jo, és que és increïble. Aleshores, el mateix dic Junts a Madrid. O sigui, sembla que aneu a negociar porta tancada amb Sánchez, que si català Europa, que si les competències, no sé què, i després, a la que sabeu que us gireu, us tanca la porta als morros perquè els socialistes a Madrid sempre fan el mateix, i després veniu aquí a fer el discurs abrandat de quan tinguem les competències. Però quines competències? Si el problema de la immigració no es soluciona posant fronteres. El problema de la immigració és estructural, té a veure amb el model econòmic, i no podeu dir que això no és així perquè ho sabeu. Aleshores, el teu partit, Joan, defensa un model econòmic, tu, si ets a la branca dels liberals, encara més, on el Hard Rock Café pugui ser un projecte dins de la Catalunya que estem imaginant els propers anys. I això, i les Copes Amèrica, i els Jocs d'hivern, és incompatible amb el canvi climàtic i amb una Catalunya que necessita un canvi de gestió, però també de model econòmic. Perquè la immigració ve perquè la reclamem. Aleshores, una mica d'honestedat.
1: Sí, el Quim, també el Joan, lògicament vol contestar. M'agradaria que a continuació, si pot ser, parléssim de la idea de l'ANC, de convocar una cimera per tal de preparar un nou embat. Deia, m'agradaria saber com escolteu tot això. Però vaja, Quim, sí.
0: Sí, primer intentaré donar resposta a algunes coses que ha dit la Júlia, interpel·lant directament Esquerra. Li dono la raó amb algunes coses. Per exemple, quan ha dit que el creixement d'Aliança, la responsabilitat era de Junts i d'Esquerra, en bona part és així, perquè molta part del creixement d'Aliança Catalana ve de gent decebuda, gent emprenyada, podem dir-ho així de clar, perquè no es va aconseguir allò que se sent que es podia haver tingut. I doncs, en aquest sentit, sí, estic d'acord amb ella. És a dir, un fracàs en el seu moment, porta això. Però quan jo parlava de que ha sortit una cosa és perquè Aliança Catalana no només té un discurs de nosaltres també volem la independència i som de veritat i som millors i som més valents que els altres, sinó que a més incorpora aquest element d'extrema dreta que no és ni a Junts ni a Esquerra. Doncs aquest element addicional és el que amb el que em referia. Després parles del suport d'Esquerra al govern del PSOE. Malauradament, això forma part de tot el mateix. És a dir, és el govern que hi ha, s'ha pactat el que s'ha cregut que era una millora, la màxima millora que es podia aconseguir, i doncs era o això o res, i o, a l'espera de ser independents, doncs a veure treure el màxim possible. Entenc que això, de retruc, algunes persones els hi sembla bé, perquè, de fet, s'assembla el peix al cova del Pujol, i els qui no els sembla bé alimenten l'extremisme de dir d'Aliança Catalana. Això forma part del... Per això deia abans que no sabem exactament com gestionar aquesta situació.
1: Joan Canadell, sí.
3: Sí, bueno, directament a la Júlia, perquè, clar, ella ens va interpel·lant i hem d'anar contestant, tot i que tot no ho podrem fer. Primer, nosaltres no pactem

0: amb el PSOE, menys amb el PSC, però amb el PSOE, van pactar l'acord de Brussel·les, que veurem què passa.
1: L'acord de Brussel·les vol dir la investidura?
0: No, a darrere la investidura hi havia una sèrie d'acords que s'havien de complir. Evidentment, qui no els compleix o no els ha complert és el PSOE, no som nosaltres. Per tant, en tot cas, qui no ha complert són ells. De què parlàvem? De l'amnistia. Mira, sembla que al final potser això ens en sortirem. Evidentment no era el més important, però era un dels temes importants. Segona cosa, català a Europa. Bueno, el dia 22 de setembre em sembla que torna a estar. Ja veurem, perquè clar, té 4 anys per complir-ho. Per tant, és possible que el català a Europa al final el tinguem. No sé què diràs després en antena, si això passa, però és possible que això passi. Tercera cosa.
1: Sí, enmig de la crisi de Ceuta, la prioritat serà salvar el català a Europa.
0: Ja veurem. De moment torna a anar a Europa. I ja et dic que tenen 4 anys i, per tant, saps tu que en política les coses es van dosificant. Tercera cosa.
1: No, jo no ho sé, però jo no faig política. No doncs, ho faig. Sou vosaltres els que cobreu per doncs, fer política.
0: Em sembla que t'hi acostes bastant. Tercera cosa, les competències d'immigració. Torna a estar presentat. Sembla que ara potser tindrem sort. Bueno, escolta, nosaltres ho seguim intentant. Quarta cosa, solucionar el tema econòmic. Òbviament, nosaltres no acceptarem el model que ha proposat Esquerra amb el PSC. Nosaltres no l'acceptarem. Si es volen quedar aquí, doncs no hauran complert amb el que van pactar nosaltres. Si volen un pacte de veritat, hauran d'anar molt més enllà. I la cinquena cosa que vam pactar era la resolució del problema polític. Òbviament, ara no ho veiem. Però el senyor Sánchez voldrà tornar a voler els 5, 6, 7, 8 diputats que tregui Junts per Catalunya a les properes eleccions espanyoles? Els voldrà o no? Perquè si els vol, sap que ha de complir l'acord de Brussel·les. Per tant, pensa tu això. A lo millor tenim sorpresa.
2: Estem a 22 minuts de les 9 de la nit. Avui deia l'Helena García que una de les, de les paraules que ella utilitzaria després de veure la manifestació és que l'independentisme torna a bategar. No a revifar, però sí a bategar. És exactament, com ho he dit, que m'ha semblat una manera molt, molt interessant. No? I en aquest sentit, diríem que un dels principals titulars que tenim hores d'ara al damunt la taula passa per aquest anunci que ha fet l'Assemblea Nacional Catalana de convocar una cimera independentista per, cito literalment, preparar un nou embat. Sònia, vinga, començo per tu ara. Com ho veus, això?
3: Doncs mira, jo veig que l'ANC el que necessita és anunciar nous horitzons de futur. I per què? Doncs perquè avui no tenim mobilització, ni unitat partidista, ni majoria política. Llavors ha de crear il·lusions per poder fer reviure, rebategar, digue-li com vulguis, el nom no sempre fa la cosa. I això és el que està fent l'ANC, en realitat, vull dir, i més amb la confrontació que està portant, perquè a més també s'ha posicionat clarament, si Aliança podia participar de les manifestacions, si no podia participar de la diada. Llavors, el que està fent és intentar posicionar-se. I jo crec que no com un actiu de la societat civil, sinó com un actiu polític important i que intenta doncs, concentrar aquesta mobilització que ja no existeix.
2: Un nou embat, diu l'Assemblea Nacional Catalana, Ivan.
4: I els que hem viscut tot el procés hem viscut tota una gran quantitat de lemes, de que llegaríem els gossos amb llonganisses, hi hauria... Recordo un que era hi haurà iogurts de postres, una cosa així, o sigui, d'eslògans n'hem tingut moltíssims. O sigui, cada organització, evidentment, pot fer el que consideri dintre de la seu àmbit d'actuació i, clar, doncs... 10 anys després, ha dit que vol muntar aquesta cimera. És que no pot fer una altra cosa, tampoc. 10 anys després és una efemèride que pot aprofitar per revifar, i més, tenint en compte que hi ha unes eleccions després, a un termini, no sé, no recordo ara quin és, però justament l'any següent, que clar que ho volen aprofitar, però que si no tampoc hi hauria una naturalesa d'existir, però que d'eslògans de l'ANC n'hem viscut moltíssims, de molts colors i de moltes maneres, doncs sí, un més.
2: Quim, què dius?
5: Jo valoro molt positivament a hi ha un conflicte polític que hi era i continua sent. I després de l'1 d'octubre, una de les coses que va passar, un dels efectes secundaris, va ser una baralla entre els agents independentistes. Aleshores, l'ANC doncs, potser pot fer, per una mica de broma, com els mediadors dels matrimonis, no? quan hi ha una crisi de relacions. En aquest sentit, fa 10 anys, fa 12 anys, l'ANC va tenir un paper molt important i molt positiu aglutinant des de fora de la política entesa com a la més tradicional de partits polítics. Va fer una gran feina i crec que la pot tornar a fer. Llavors, en aquest sentit, benvinguda sigui.
2: Joan, sí.
0: Sí, home, jo li volia dir una cosa a l'Ivan. Vens pel PSC, em sembla, oi? Clar, posats a parlar d'eslògans, mira, ara en teniu un, que és la Catalunya de tots. No sé aquests tots s'inclou els nanos que van a l'escola, pitjor que mai, els que van en rodalies, pitjor que mai, els que busquen un habitatge, joves, pitjor que mai, els que necessiten una operació, les llistes d'espera, pitjor que mai. És a dir, que per eslògans tots en tenim, però cuideu-vos de que almenys el dia a dia funcioni, perquè vosaltres almenys teniu el poder en aquest moment de fer-ho. Mira, jo celebro molt el que ha dit l'ANC, jo he estat dos vegades secretari nacional de l'ANC, sé que és molt complicat l'ANC, sé que en els darrers anys sí que hi havia dues ànimes, de fet hi havia la competència dintre que no ho posava gens fàcil, no? Ara, pel que em consta, és una altra cosa, i per tant, ara estan preparats, i a més torna a haver-hi gent que ja havia estat a les primeres tongades, gent que té el cap molt ben estructurat, i per tant, crec que estan en molt bona predisposició per tenir aquest lideratge. Per tant, si sumes la proposta de l'ANC i la tornada del president Puigdemont, a mi no m'estanyaria que hi hagués un nou embat.
2: L'Ivan, per al·lusions, després la sí, Júlia, sí, sí, i a continuació intentarem saludar en Xavier Massaixas.
4: El que no es fa és deixar fora de la política la meitat de Catalunya com feien els vostres governs, que és el que feien un any rere altre, rere altre, rere altre. A més, recordo que el PSC porta 2 anys i mig governant, una cosa així. La resta, amb un nom, amb un altre o amb 25, heu sigut vosaltres, exactament els que heu governat. Vosaltres. Tots els anys, vosaltres.
2: Júlia Ojeda, què tal? Júlia, com ho veus tu?
1: Bé, bueno, jo, o sigui, amb algunes coses coincideixo amb el Joan.
2: Deixa'm dir-te una cosa, Júlia, has escollit malament el dia de no estar present a l'estudi.
1: Ja ho sé,
2: Quina tertúlia, bueno, tant! Jo m'ho estic passant bomba, no sé els oients, però ets interessantíssim avui. Digues, Júlia.
1: Però, bueno, com que és any electoral i hi ha crisis a tot arreu, ja, no? Seran els divendres, seran moguts. Sí. Intentaré venir perquè ja m'organitzaré. No, però vull dir que respecte al que comentaven l'Ivan i la Sònia, que jo ja entenc que ha de ser difícil ser part d'un partit a Catalunya on les seves bases i les seves associacions són grises i han d'anar a organitzar la Diada a Extremadura. Jo ja entenc que això és difícil. És difícil perquè, per contra, tens una societat civil organitzada que pot tenir tots els efectes del món, pot fins i tot tenir el pitjor que van viure el procés. Per tant, jo crec que ha de ser difícil veure el contrast, però és un bon símptoma que avui 130.000 persones, o és igual, si són 100.000, si són 80.000 persones hagin sortit al carrer i la majoria, per primera vegada en uns anys, siguin joves, perquè vol dir que el relleu de l'ANC i el relleu de Puigdemont està arribant.
2: 9:15, hi ha una cosa que ens evidencia que ens hem fet grans, no? Quan d'això dius 25 anys... han passat 25 anys de l'atemptat a les torres de Nova York, a les torres bessones de Nova York, que Donald Trump no ha estat present en aquest acte central a Nova York, però sí, s'ha anat al Pentàgon, i la veritat és que ha justificat fins i tot aquell atemptat per els seus atacs a l'actualitat a Iran. Deixeu-me que tregui un moment al cap també per aquesta qüestió, que és l'altre gran assumpte del dia. Xavier Massaixas, com estàs, Xavier? Bon vespre, bona tarda.
6: Hola, bon vespre, què tal?
2: Content de retrobar-te després de l'estiu, també. En Xavier, com Gràcies. Saben, és corresponsal diplomàtic del diari La Vanguardia. Què t'ha semblat els actes i sobretot la postura del president dels Estats Units?
6: Bueno, evidentment és terrible. Incideix en un error estratègic que va cometre el president Bush després de l'11 de setembre, declarant la guerra al terror. El terror no el pots guanyar. Llavors, tu quan declares la guerra al terror estàs, diguem-ne, posant el llistó tan alt del que has de fer que és impossible assolir-lo. Hem de dir que en aquests 25 anys s'han iniciat guerres a l'Afganistan, a l'Iraq, al Iemen, etc, que han mort 1 milió de persones, 1 milió de persones, la meitat d'ells civils, en aquestes guerres iniciades pels Estats Units contra el terrorisme internacional, el terrorisme jihadista, i que aquesta guerra continua, és la guerra eterna. El qual jo crec que el president Trump el que necessita és guerra i no pau, no? Llavors ell pensa en la seva, diguem-ne, en el seu futur, no? Perquè té eleccions ara i aquesta posició de força i més guerra sembla que amb ell funciona.
2: És veritat que l'estiu ens ha permès una certa pausa respecte a Donald Trump, però ha estat tornar i veure aquesta evidència de la proximitat que comentes de les eleccions. Crec que era ahir mateix que parlàvem d'aquesta promesa de 5.000 euros a cada ciutadà si aconsegueix revalidar la majoria de les dues cambres, no?
6: Sí, bueno, però això no s'ho creu ningú, no?
2: Ja, ja.
6: Crec que ja portem uns quants cursos de Donald Trump per creure'ns que ens donarà 5.000 euros si guanyen, no? També va prometre 2.000 euros...
2: Sí, senyor, durant la pandèmia. Sí.
6: Exactament, dels arancels, i tampoc els ha pagat, no? Vull dir, és un triler, no? Llavors, jo crec que amb això, fins i tot els seus seguidors ja no li fan cas amb aquí. És molt ridícul, quan fa aquestes promeses, perquè, a més, tampoc especifica, no? Si són per famílies, si són per adults, si vull dir-te que són propostes electoralistes amb aquest món que hi viu, que és el món de la xarxa social, on tot té molt impacte, i quan més estúpid és el missatge, doncs més impacte té. I clar, que et donin 5.000 euros, prometin 5.000 euros al president, doncs és molt llaminer, però evidentment és una altra mentida.
2: Clar. Xavier, un plaer escoltar-te, una abraçada. Bona tarda.
6: Una abraçada, Toni, gràcies.
2: De fet, ja bona nit, no? Sempre que parlem dels Estats Units, jo miro directament a l'Ivan Marzà, que és, jo crec, una de les persones que més segueix als Estats Units que jo conec. Quan he dit això que ens havia deixat una mica tranquils durant l'agost, has posat cara com de home, no gaire. No ha parat, és veritat que no ha parat, no? Però que en qualsevol cas sí que tot sembla molt condicionat a la immediatesa d'aquestes eleccions a mig termini, no?
4: Clar, tenim les eleccions al novembre on pot perdre quasi bé, asseguren, la Cambra de Representants, i hi ha cada vegada més probabilitat de que perdi també el Senat, o sigui, que sigui un president que acabi el mandat governant per decret executiu directament. El que es pot fer per decret executiu, que tampoc és tot, durant la resta dels dos anys que li queden. Jo crec que això l'està traient totalment de pujar. O sigui, hem destruït i hem arrasat la República Islàmica de l'Iran. Home, igual no. Quan l'Iran et fot un atac com el que et va fer fa una setmana, doncs tu vas dir que ja no tenia aquestes armes i les està tenint. Alerta, perquè també estem, per una altra banda, tenim el Iemen una mica rebotat, i estan a punt de controlar un altre dels estrets. No sé si també li dirà que serà territori dels Estats Units, aquest estret. I després tot el que passa amb el Canadà. O sigui, això ja és una cosa que... En fi, tractar un estat sobirà com el Canadà, de que tenen ganes de ser l'estat 51 i li diu que és un governador el primer ministre, doncs, això ho ha fet durant aquest estiu, durant aquest mes d'agost, tot sí, això, sí. Però que sí que serà interessant veure el que queda fins al novembre, que són aquestes eleccions de mitjà termini.
2: Què diu Joan?
0: Home, no deixa de sorprendre'ns el president Trump. Jo també, una mica, el que dèiem abans també del respecte dels altres partits polítics, en aquest cas és el respecte de la ciutadania dels Estats Units, que el va votar, no? O sigui, a mi el que em sorprèn és que hi hagués una majoria perquè tornés a sortir aquest personatge, perquè ja el coneixien, no? Per tant, bueno, veurem cap on va, si ara en els midterms doncs, hi ha canvis, doncs escolta'm, es quedarà amb la meitat de la fenda el poder que té o el que sigui, i veurem que, si refrega una mica tot això, però, insisteixo, no deixa de sorprendre.
2: Sònia, tu què dius?
3: Bueno, jo crec que aquest estiu no ens ha tingut... No ens ha, Trump no ens ha reportat cap sorpresa sobre el que ha anat fent durant tots aquests anys en aquest últim mandat, no? Vull dir, de cop i volta hem acabat la guerra amb Iran, però resulta que no. I ara, doncs, el que deia també l'Ivan, no? De Canadà, tractar-lo com, bueno, aquí i tal, i un dels fets simbòlics és, doncs, que ara el llac Ontario ja no és el llac Ontario, ara és el llac Amèrica, i ja veurem que és també el que més, sí, voldrà canviar.
2: L'estret d'Ormuz és l'estret Trump, no?
3: Exacte. Vull dir que... Sí, sí. D'això, no?, del que deia. Vull dir, promet 5.000 dòlars, que representa 1 bilió d'euros, perdons, quan també ja ho va prometre, però tampoc no ho va complir. No sé, no, jo començo a veure quina credibilitat pot tenir, no? Vull dir, la qüestió és una mica també el que deia el Joan, l'ha mutat. Veurem què fan els seus electors i la resta d'americans al respecte.
2: Quim?
5: I el Donald Trump, podem dir que sembla un acudit, perquè realment és el que sembla, però és que hi ha milions de persones que el voten. L'han votat la majoria i encara que perdi la, el control de les dues càmeres, el continuaran votant moltíssims milions de persones. És un acudit d'aquests que no fa gràcia, per dir-ho d'alguna manera. Jo ahir vaig sentir en un d'aquests mítings que va fer que va dir, sabeu què li passarà als que no em votin? Diu, que aniran a l'infern. És que dius, és que és això, és que és... Sembla que estigui provocant allò de... l'acudit allò de... A que no m'atreveixo? Doncs ja veurà si m'atreveixo. Digues.
4: No, molt ràpid. Jo crec que ja s'ha de començar a mirar també dintre del Partit Republicà dels Estats Units clau successòria de Trump. Què és el que passa amb els magas, que és el que passa amb el trumpisme dintre del propi Partit Republicà.
5: És que jo crec que, diguem-ne, el Trump, per dir-ho d'alguna manera, és un cas perdut, per dir-ho, i la seva legislatura, doncs, encara ens ficaran no sé quants merders d'aquí fins que acabi, però el gran enigma és què seran els Estats Units i què serà el món després de Trump. És a dir, el Trump serà com l'11S a Nova York, una cosa que canviarà el món, o un cop hagi passat ell, doncs serà, doncs mira, com vam passar no sé quina malaltia, ostres, que malament ho vam passar, però mira, tal dia farà un any.
2: Déu-n'hi-do. Júlia, i tu què dius?
1: Sí, no, jo crec que qui està molt pendent de què passarà amb les midterms és Pedro Sánchez, clarament, que no s'ha posat sobre la taula, però ja ho poso jo, perquè la polarització del món, crec, Quim, que ha arribat per quedar-se, i el món occidental tal com el coneixíem, no és que caigués a l'11S, és que tot fa 20 anys que està caient i Trump és l'escenari final. L'escenari final d'un món que ha tornat a la polarització entre Orient i Occident, Rússia, Xina, l'Iran, en un pol que clarament està avançant-se amb tot, i la decadència d'Europa i els Estats Units amb aquest gir reaccionari, amb la intenció que sí, el sector maga reaccionari s'hereda dins del Partit Republicà. Jo crec que ni Rubio ni J.D. Vance van cap aquí perquè són polítics més sensats, però veurem, perquè clarament sembla que són els dos únics noms que el podrien succeir, però bueno, sabem que Trump és un personatge que va per lliure, no? Ara, també crec que és interessant veure que el candidat demòcrata que més comença a sonar i que en termes de popularitat més a prop està de Rubio i J.D. Vance ja és John Ossoff, que no ho té malament, però que tampoc sembla que acabi de fer el tret de sortida, no? Llavors, jo crec que, ja per acabar, sí. Jo crec que aquí el que passi als Estats Units, el que està condicionant en part també la situació del govern espanyol i les poques compareixences de Pedro Sánchez, perquè era algú que s'havia posicionat clarament com el gran líder europeu anti-Trump, no? Per tant, jo crec que és molt més important del que a vegades recordem com dependent està marcat l'agenda política aquest senyor.
2: Avui anem una mica contra rellotge, només 5 minuts per arribar a les 9 i encara tenim el colofó del Toni Mata. Hola, Toni, què tal? Bona nit.
7: Molt bona nit, Toni Marín, tertulians del plaer i catalans. Que m'escolteu, com esteu?
2: Molt bé, on ens situem avui, Toni?
7: Evidentment, avui vull posar el colofó de tertúlia parlant de l'11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya. Prou, ja està bé, canviem la data. Hem ancorats mentalment el 1714 celebrant una derrota. No, és que no celebrem una derrota, celebrem la defensa de les institucions catalanes, l'homenatge a la resistència del poble català, es commemora la supervivència de la nostra llengua i una cultura. Nois, és una derrota, ja està. Els catalans no podem evitar ser complicats, especialets. Normalment que se celebra, amigues i amics, les alegries, les victòries. No, mira, nosaltres som tan originals que li donarem la volta i celebrarem la derrota perquè encara som aquí. I som el posar de les moreres no s'enterra cap traïdor mentre recordem la llegenda del nen i de l'avi que van trobar el cadàver del pare del nen i de l'avi, evident, que seria pas del borbònic, i l'avi i el nen van tenir clar que el pare no podia ser enterrat al posar les moreres. Doncs miri, els dic una cosa, com a llegenda està molt bé, però en aquella família haurien hagut de parlar les coses, penso jo, eh? Segur que el pare i el fill es van barallar per qualsevol estupidesa, per terres, segur que per terres, i per no arreglar les coses van acabar cadascun un bàndol. No, escolti, això és una tragèdia, no, no és un fet a commemorar, me cago en dena. Hem d'honorar els morts, sens dubte, aquella gent que va ser més valenta dels que ho som avui, defensant les institucions catalanes, i entendre que Catalunya va caure, com gairebé sempre, per geopolítica i traïdories, que és un fet que es repeteix en la nostra història, per tant, jo no ho celebraria gaire, eh? Recordin que Cambó va jugar un paper crucial en l'èxit del cop d'estat franquista i que Joan Ventosa, de la Lliga Regionalista, va ser qui va aconseguir el crèdit del banc americà JP Morgan, que va fer possible el triomf dels golpistes, perquè, evidentment, no hi manos, no hi galletes, doncs no hi canyones, no hi victòria, tu. I això, més quartos, és victòria assegurada. Qui celebra les derrotes? Coi, gent que no s'atreveix o no pot celebrar victòries. Pues que en tenim, potser el 9 d'octubre de la conquesta de València, o per què no quan Roger de Flor va conquerir el Ducat d'Atenes, o l'11 d'agost en memòria de Guifre el Pilós, fundador del Casal de Barcelona. Celebrar derrotes només et porta a convèncer internament que no pots guanyar mai, amic meu, que ets un perdedor. És que no hem tingut mai alegries, sempre hem sigut així de desgraciats. No pot ser que les úniques coses bones d'aquest país siguin la Costa Brava, la gastronomia, el Barça, Miró, Dalí i Andrea Motis. No pot ser, per favor. Hem de recordar-nos que hi ha més coses, que els catalans som com Baiana. Érem navegants, dominàvem la Mediterrània. Baiana de Motuní. El llibre del Consolat de Mar és el primer document jurídic per gestionar el dret marítim. Els jutjats de Pau i Treva són els primers parlaments del món. La Llotja de Mar va crear la primera banca pública d'Europa. I a sobre tenim el pa amb tomàquet. És que es podria dir que històricament hem sigut hòstia. I un dels principals vectors de dinamització de la península ibèrica, de la Mediterrània i del sud d'Europa. Però no, no. Celebrem una guerra que ens va sortir a perdre. Llepem-nos les ferides i paguem pans de la diada a 6 euros. Per què? Perquè només els idiotes celebren les derrotes. Per tant, que coi, cobreu ben cara el pa, si jo ho trobo bé.
2: És el colofó del Toni Mata. Bon final de diada, Toni. Una abraçada. Gràcies.
7: Apa, que vagi molt bé. Fins demà.
2: Molt bé. Estem només a un minut de les 9, un minut i escaig. De les 9 us agraeixo molt, de veritat. Aquells que repetiu en el que és no, el comentari de la diada i aquells que us incorporeu per primera vegada i que probablement repetireu l'any vinent, també. Sònia de Bessa, moltíssimes gràcies.
3: A vosaltres.
2: Com sempre. Ivan Marzà, un plaer, com sempre. Quim Bosch, gràcies per repetir. No només dos anys, sinó dos dies seguits, en aquest cas. Gràcies, Quim. Joan Granell, com sempre, moltíssimes gràcies.
0: Celebrem derrotes, però encara bateguem. Això és important.
2: Molt bé. Júlia Ojeda.
8: Gràcies, Toni.
2: Et volem aquí el més aviat possible, val?
8: Jo també.
2: Un petó.
8: Gràcies a tots.
2: Senyores i senyors, estem a uns segons de les 9 de la nit. Ara arriben els serveis informatius de Ràdio 4 amb el resum de tot el que està passant. I ja saben que com avui és divendres, el que farem després de les 9 no és continuar amb el Pla B. No, no. El que farem serà obrir el Pla Z. Ja he vist que alguns dels integrants del Pla Z ja han arribat. Ara veurem com ha anat el seu estiu i ens deixarem endur en aquest divendres, que d'altra banda, banda de diada, doncs és festiu a Catalunya, doncs pel bon humor, el bon rotllo i el somriure, que també ens toca una mica. Ens aturem un instant, tornem de seguida, més Ràdio 4, més Pla B. Fins ara.

0: Són les 9.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona nit. En marxa aquesta hora al Teatre Nacional de Catalunya, l'acte institucional de la Diada, que tancarà la jornada.
2: Em veig un dia de gran claror per l'ample costa de pins pujant, la que jo veia de casa estant. A mitja altura m'he de girar.
0: Una commemoració que avui recorda els 50 anys de la primera celebració oficial de l'11 de setembre després de la dictadura. També s'hi recorda el centenari de la mort d'Antoni Gaudí, els 50 anys de la mort de la poetessa Clementina Arderiu, com escoltàvem uns versos dels seus poemes, la mort recent de l'escriptor Josep Vallverdú o el 150è aniversari del naixement del músic Pau Casals Casals i de l'expresident Josep Irla. Això al TNC, també la Festa per la Llibertat tanca la Diada del Passeig Lluís Companys de Barcelona amb la Gossa Sorda com a cap de cartell. El concert forma part de la gira de retorn del grup valencià que va reprendre l'activitat al mes d'abril després de 10 anys allunyat dels escenaris. Tarda de manifestacions i contramanifestacions per la Diada als carrers de Barcelona. Nucli Nacional i Aliança Catalana han estat font d'oposició per part de moviments de l'esquerra independentista. Els dos punts que han aglutinat més gent, també a aquesta hora, Plaça Catalunya i Arc de Triomf, un grup de manifestants ha cremat contenidors i tanques davant l'Arc de Triomf, un cordó policial ha hagut de separar els simpatitzants d'Aliança Catalana de la resta de la manifestació a Plaça Catalunya. Prèviament, els Mossos d'Esquadra també han carregat a l'entorn de la plaça de mossèn Jacint Verdaguer de Barcelona, Passeig de Sant Joan, per evitar l'enfrontament entre manifestants ultras i antifeixistes. Núcleo Nacional havia convocat una concentració amb el lema Catalanitat és Hispanitat, però les desenes de participants no han pogut arribar a la plaça, ocupada per prop d'un miler de contramanifestants. La policia ha establert un cordó per separar els dos grups i després d'uns moments d'atenció, crits i insults, els ultras han abandonat la zona. Posteriorment, alguns manifestants antifeixistes han llançat alguns objectes contra la línia policial. Els Mossos han respost amb diverses càrregues i han dispersat la concentració. No consta cap detenció a aquesta hora. Els tres arrestats ahir al Fossar de les Moreres també han quedat avui en llibertat provisional. Tot plegat després d'una tarda també marcada per la manifestació independentista amb motiu d'aquesta Diada enguany descentralitzades a Barcelona, Girona i Amposta. A la capital catalana s'han reunit 45.000 persones. En acabar la marxa, l'Assemblea Nacional Catalana ha anunciat que convocarà una cimera amb les entitats civils independentistes per preparar una gran mobilització per la Diada de l'any que ve, quan farà 10 anys de l'1 d'octubre, com el primer gran pas d'un nou embat per aconseguir la independència. Josep Vila, president de l'ANC.
3: Que signifiqui el desencadenant, el primer gran pas d'un nou embat, fort i decidit per guanyar la independència.
0: A Girona, 11.000 persones s'han manifestat amb motiu d'aquesta Diada. Els assistents han reclamat deixar els retrets a banda per aconseguir la independència.
4: Jo crec que aquest any, precisament, doncs sembla que la cosa es torna a reactivar. Per tant, a més, tenim noves notícies que ens esperonen i espero que doncs, estiguem més a prop dels nostres objectius.
5: Cal més implicació de la resta de ciutadans i ciutadanes, però sí que és veritat que al final la flama s'ha mantingut encesa.
6: Per defensar els nostres valors i el nostre dret a decidir i intentar que ja si d'un dia o altre pues, acaba sent un somni, no? Acaba fent-se realitat.
0: També 6.000 persones han reclamat la independència a la manifestació d'aquest 11 de setembre en posta. Amb bastalades i el ritme de la batucada, dues columnes representant el present i el futur han recorregut al centre de la capital del Montsià fins a arribar al pont penjant. La defensa de la llengua, l'educació pública i combatre el feixisme han estat els arguments per no renunciar mai a la nació catalana, ho ha dit Josep Franch, de l'ANC.
7: Conservar la llengua, que la llengua s'està perdent. Diuen que aquí les Terres de l'Ebre és el lloc on més n'hi ha, però jo que vinc aquí veig que cada dia hi ha més gent que el català l'està deixant arraconat.
0: Al punt final de la marxa han escridassat els simpatitzants d'Aliança Catalana i han defensat que per lluitar pels drets d'aquest país cal ser resilients. De l'exterior, aquest 11 de setembre també es compleixen 25 anys dels atemptats dels Estats Units. Ha estat dia per homenatjar les prop de 3.000 víctimes mortals a Nova York, on es trobaven les torres bessones. S'han fet diversos minuts de silenci i s'han llegit els noms de les persones que van perdre la vida.
8: James Christopher Cappers.
9: Richard Michael Caproni.
8: José Manuel Cardona.
0: Hi han assistit l'alcalde de la ciutat, el vicepresident G.D. Vance, a més dels expresidents Bill Clinton, George Bush, president en el moment dels atacs, Barack Obama i Joe Biden. L'actual president Donald Trump no ha viatjat a Nova York, únicament ha estat present a l'acte del Pentàgon a Washington, on es va estavellar una altra de les aeronaus. És tot el que us volíem explicar. Actualitzem la informació al punt horari de les 10. Bona nit.
1: Ràdio 4. La ràdio que t'escolta.
10: M'agrada molt aquesta música, David Balaguer, perquè, si tu te n'adones, és com una música de a veure què passa ara, no?
11: Una música, sí, no? Com de tensió.
10: Com de tensió, no? Sí. Com de... No ho sabem, això.
11: Exacte.
10: Suspens o sí, sí. Aprovat.
11: Sí, sí.
10: No ho sabem. Què tal l'estiu, senyor?
11: Molt bé, bé, bé. Tenia ganes que s'acabés.
10: Tu tenies ganes que s'acabés?
11: Sí, sí. No, però...
10: No pots començar després de tot el que tenies ganes que s'acabés l'estiu.
11: Moltes ganes. Ha estat un estiu, a veure, és que estic fart de treure sempre aquest tema, però ha estat
12: notícia.
11: Un estiu duríssim.
10: Duríssim.
12: Perdona, m'has de presentar, però tinc una mala notícia, l'estiu no s'ha acabat, eh?
10: No s'ha acabat encara. Ah, per la calor, dius. No. Espera, hola, Glòria Galiano, eh?
12: Hola, què tal?
10: M'agrada molt, m'has de presentar.
12: M'has de presentar perquè pugui parlar, perquè, clar, aquest home, m'estava això, que s'han acabat les vacances.
10: S'han acabat les vacances per l'estiu, no?
11: No. Ai, no, però sí que hi ha hagut una petita baixada de les temperatures.
10: Però hi ha una revifada a partir de diumenge.
11: No fotis!
10: Sí.
11: Qui ho ha dit, això?
10: Home, l'home i la dona del temps. Perquè ens ho ha dit primer un home i després una dona del temps. Saps?
11: No els aguanto.
10: 34 graus.
11: No els aguanto.
10: 34 graus. Hola, Vanessa Cora.
13: Hola, hola, què tal? Saps què estic fent ara?
10: No puc imaginar-ho.
13: Estic buscant la foto del meu ligue per ensenyar-li.
10: És veritat, que em vas dir l'altre dia. Això m'ho va dir l'altre dia. Me la vaig trobar aquí als passadissos de la casa. Hola, Víctor Parrado.
14: Hola.
13: Amb el Víctor li volia ensenyar el ligue.
10: I que ha lligat.
13: Que em posi nota.
14: Amb un francès, m'ha dit.
10: Amb un francès?
13: Sí.
10: I com es diu?
13: Eric. Em deia, mira, mira que guapo.
14: A veure.
10: A veure. Ah, doncs... Sí.
14: Què tal?
10: Sí, no, sí.
13: Home.
10: Sí, s'assembla... A qui s'assembla aquest senyor?
13: S'assembla
10: algú que no sabem qui és.
14: Ah, escolta'm, sembla un actor d'aquests, no?
13: Espera, sí, que, sí.
14: És
13: que... El Superman. El Christopher Reeve.
10: Què dius?
14: Què dius?
10: Què dius?
14: Se'l sembla res, el Christopher Reeve.
10: Et tinc dit que no pots veure abans de venir a la ràdio, Vanessa Hogart.
13: Una cosa, quants anys li poses?
10: 48.
13: Molt bé, m'ha dit 49 i estem fent com un... Estem valorant molta gent, em diu, ni de conya, aquest tio té 53 cap amunt.
10: No, 48.
13: Em va dir 49.
10: Mira, un home viscut.
12: Sí, no? 48 sí. A 53.
10: Bueno, ja, escolteu, m'agradaria molt que redéssim... amb carinyo el senyor que ve de triomfar al teatre, perquè ara fa una estona ha sortit del teatre, i ara li passarà cada divendres que vingui li haurem de dir, perquè dins, hola, Ferran.
15: Hola, com esteu?
10: Bé, amb menys ansietat que tu, probablement, no?
15: Segurament,
10: com
15: sí.
10: Com ha anat el teatre?
15: Molt bé. Molt...
10: Ara estàs tots els divendres a les 6 de la tarda a l'Eixample Teatre.
15: Sí, senyor.
10: Explica'ns què fas.
15: Doncs pues res, faig l'únic que sé fer, parlar d'ansietat.
10: Ja veus.
15: Vaig ansiedar, hora i mitja d'un senyor donant la xapa sobre l'ansietat entre riure i riure.
10: És que segons van passant els dies aquí al programa, no sé si ho veus, David, cada vegada tenim més artistes.
15: Hosti, sí.
10: Avui tenim dos,
15: avui
10: eh?
15: Hi ha molts artistes. Però jo no era artista, David. Jo m'hi he tornat a mesura que he vingut al programa.
10: Clar,
15: però... Perquè se m'enganxa.
10: Clar, no? Clar.
11: Però està molt bé perquè mai avui he coincidit... Més que no sé si alguna vegada havien vingut
10: sí,
11: tots dos
10: sí,
11: alhora. Sí? Ah,
10: sí,
11: doncs jo no hi havia coincidit sí. Mai amb tots dos.
10: Veus?
11: I m'agrada molt aquesta casualitat.
12: Perquè tu, quan fem programes festius, hi ha vegades que no pots venir.
10: Ah, de ser això, sabeu?
15: I nosaltres som molt festius.
10: Clar. Escolta'm, estiu. Després parlarem també de l'obra de teatre del Víctor Parrado.
15: Ah, no.
10: A veure si ara et posaràs...
14: No.
10: A veure si ara et posaràs...
14: No,
10: gelos.
14: No, tranquils. No passa res, m'ho prenc bé tot.
10: Sí, no.
13: No li cal a mi que li
10: no,
13: parli.
10: No, però és que ja fa 2 anys que és al Teatre Goya.
14: Dos, diu.
10: Dos?
14: Ja no sap, ja, és que no. No, no pot ser, Toni.
10: Fa més de 2.
14: Algo més.
10: Com 8.
14: Home, tampoc...
10: Ah, jo què sé, no?
14: Però és veritat que jo encara no he començat, per tant, no passa res. Jo, fins passat la Mercè, relax.
10: Ah, molt bé, molt bé.
13: Estàs de vacances.
10: I ara, a què et dediques el tiempo libre?
14: Tema d'empreses.
10: Ah, vas fent empreses.
14: Sí, tema d'empreses, tot i que agafaré un creuer ara. M'he agafat un creuer el dia 20.
10: Ah, molt bé.
13: Sí. No,
12: tu parlaves de dir, en comptes de dir tema d'empreses, faig actuacions corporatives.
14: Sí.
13: Clar,
14: bueno, he fet mestre de cerimònies d'actes d'empresa i també monòlegs...
13: Semblava que ajudés a crear empreses, saps? Amb Carceo.
10: Bueno, sí. Aleshores, el que estic veient sí. És que avui al programa parlem del nòvio de la Vanessa.
13: és
10: nòvio o no?
13: És un ligue, estem parlant, ens estem coneixent.
10: No el podríem trucar?
13: No.
14: Oi, sí,
13: no,
14: sí,
13: home,
14: sí,
13: no.
14: Sí, sí, sí.
13: No.
14: Per què? O és la IA, està fet amb IA.
10: Has dit que es diu Jean-Christoph?
11: Eric. T'he de dir que m'ha agradat molt l'Eric.
10: Sí. Ah, sí?
11: Sí, l'he vist molt atractiu.
10: No, el trobo un tio guapo,
11: molt atractiu. M'ha recordat
12: molt bona
11: a un personatge de pel·lícula d'aquelles de l'Agatha Christie.
10: I una mica Leonardo DiCaprio, no pot ser?
15: Sí, a mi també m'ha recordat una mica, eh? Sí.
10: Una mica.
15: Sí,
10: a la foto.
13: S'assembla una mica al Christopher Reeve.
14: Christopher Reeve.
13: No, perquè
10: té la cara...
13: A veure.
12: És el cosí del Christopher Reeve.
10: Què dius?
13: Perquè tu...
10: La Galiano ha perdut molta vista, que és diu, eh?
13: Una cosa.
10: Ah, perdó, jo ja ho he notat, això. Ha perdut molta vista.
13: No,
10: no sé què li ha passat.
12: Jo vaig de baixada.
10: Però vas de baixada?
13: Tens raó. Aquest home és moreno, no ros. I aquest home s'assembla més a Christopher Reeve perquè tu... Per què veieu Leonardo DiCaprio? Perquè igual us agrada més Leonardo DiCaprio vosaltres.
15: És en la mirada, Vanessa. És en la mirada.
13: És entre Clark Gable...
10: Sí, senyora.
13: No, entre Clark Gable i Christopher Reeve.
10: Clark Gable.
13: La pel·lícula antiga, el que diu ell.
11: Però és que és de pel·lícula antiga.
12: És el Flynn.
13: A mi m'agrada que em roda la pel·lícula.
11: Muerte en el Nilo. Podria sortir a Muerte en el Nilo.
10: Vols dir...
13: Espero que acabi bé la pel·lícula.
10: Vols dir que no t'estàs medicant massa? És a dir, perquè...
13: Escolta, aquesta broma no correspon.
10: No correspon.
13: No correspon. No correspon ni aquí, ni a... ni a França.
10: Fem un petit sumari a veure les coses que farem avui. I tu de què parlaràs avui, Vanessa Hogan?
13: Mira, jo, com que s'acaba l'estiu i m'ha anat tan bé, m'he divertit tant, sempre em poso trista a la tardor.
10: Ja.
13: I, com a mi, a altra gent li passa.
10: Sí.
13: Llavors, vull donar uns consells per solucionar quatre coses bàsiques molt fàcils de fer per animar-se una miqueta més.
10: Per exemple, les noves músiques del Pla B. No em digueu?
15: Increïble.
10: Mira quines músiques més xules. Mira.
12: Aquesta de tot rotllo total.
10: Clar, és que jo ara parlo de Donald Trump. Ara, no en aquest espai del programa, però vaig parlant de Donald Trump. Abans el Joan Canadell m'ho deia, diu, portes tota l'estona parlant de l'11 de setembre, però mig ballant. M'agrada molt, això. Està bé, no?
12: Està bé.
11: Sí, després, quan comenci el tema de les cançons de cadascú...
10: Ara començarà
11: segurament això. Segurament no t'agradaran les que haurem portat.
10: Bueno, a veure, jo no sé el que us heu esforçat o no amb aquestes cançons. David, tu de què parles avui?
11: D'una afirmació que va fer el gran Antoni Bolinches.
10: Home.
11: En un programa de Ràdio 4, precisament.
10: Molt bé.
11: I d'una afirmació que va fer que la trobo molt contundent i que m'agradaria que valoréssim tots junts.
10: No pots després dir encara la...
11: És sobre la parella, lògicament, perquè sí. Són els temes que tracta el Bolinches.
10: Bueno, parella però... i sexe. També parla de sexe.
11: Sí, perquè aquí, en certa manera, també hi apareix el sexe, en aquesta afirmació. Però és una cosa que el percentatge és només del 10%.
10: Només del 10%?
11: Només del 10%.
10: De les persones?
11: Sí.
10: Mundials o catalanes?
11: Mundials.
12: Que hagi vist ell.
10: Mundials, eh?
11: Mundial.
10: A veure, Ferran Casas, tu què faràs avui?
15: Mira, jo avui parlaré de quan parlem sols. Us porto un estudi de com ens hem de parlar sols.
10: Com ens hem de parlar sols a nosaltres mateixos?
15: Sí.
10: Escolta'm, tu ara mateix deus estar fent pols, no? És a dir, és que ve del teatre. No és broma. És que ve... Quan dura la teva funció, Ferran?
16: Una hora i 40, més o menys.
10: Sí, una hora i 40 al damunt de l'escenari, t'has canviat i t'has
16: vingut amb
10: la mateixa roba i tot.
12: De veritat?
16: Home, he vingut directe.
10: És que ve directe.
12: Boníssim.
11: Però hi ha aquella paraula en castellà que és subidón.
10: Sí, clar. Sí.
11: Ell pot venir amb el subidón,
10: però,
11: potser.
10: Però el subidón, com has vingut del teatre aquí?
15: Amb moto.
10: Amb la moto es passa.
13: Sí, no, ell està de reenganxe.
12: Ara vindrà el bajón.
10: Clar, això.
13: Ara estic
15: a la baixada.
10: Aquesta nit, quan arribis a casa, ni...
15: Sí, no, aquesta nit sí.
10: Res de res.
15: Sí, perquè ha vingut la meva parella a veure'm.
10: Ja.
15: I això segur festa.
10: Això ha fet que te pugi tot.
15: Això segur festa.
10: Vas amb tot pujat.
15: Correcte.
11: Però ell és una persona molt humil i molt prudent i no et dirà una cosa que ens ha dit a fora.
10: Què ha dit?
11: Que ha estat un èxit avui. Més de 200 persones.
10: No, molt bé.
15: Estic molt content.
10: Jo també estic
15: gràcies,
10: molt content.
15: Gràcies.
13: Tots estem contents.
10: Tots estem molt contents.
15: Gràcies.
10: I tu, Víctor Parrado?
14: Jo, notícia. Sempre agafo una notícia, sempre, però és el primer cop que ho faig, és una notícia que a mi em fa gràcia, que és real, no és IA, i sobre la qual vull pivotar i crear un debat.
10: Vols pivotar?
14: Sí, es diu així, pivotar.
10: Sí, sí.
14: No, lo he dicho bien, esto?
15: Ho has dit molt,
14: eh? No, però... Pivotar, no?
10: És del verb pivotar. Jo pivoto.
14: Tu pivota i ella també pivota.
10: Ella pivota.
13: Ella
10: últimament pivota força.
13: Sí, tots pivotem molt aquí.
14: Amb el francès pivota, també. Després ho comentem, la notícia. És curiosa, eh?
10: Sí, eh?
14: Sí.
10: Molt bé. Escolta'm, ho ha dit el David... Ah, perdona, Glòria, i tu t'enfades, no?
12: D'això que et diu David de l'estiu. Què cony que s'acaba l'estiu? És que no sé si no sabeu mirar el calendari o què us passa. Però... Està... Oi, quina calor fa! Collons, encara és estiu! Fins al dia 21 és estiu! I després acá vindrà el veranito de Sant Martí.
11: Oh,
13: el de
10: Sant Martí i de Sant Miguel.
12: El veranito de Sant Martí? Sí, el novembre.
10: Però què és el veranito de Sant Martí?
12: El novembre és el veranito de Sant Martí.
10: Però es diu així,
12: segur? T'ho juro, que és per Sant Martí, quan es marquen, quan es maten els porcs.
10: Però qui posa noms? El veranito de Sant Martí.
12: Perquè passa al voltant de Sant Martí, que és el novembre...
13: La matança del porc.
12: Que hi ha la matança del porc i a l'estiuet de Sant Martí. És tot aquells dies.
10: Perquè és el veranito, perquè són pocs dies.
12: Són 4 o 5 dies.
10: Ah, d'acord.
13: Una setmaneta, a vegades.
10: És que a mi els diminutius...
11: Oi, els diminutius només serveixen... Només m'agraden en el tema culinari.
10: Ah, sí?
11: Amb verdures, fruites i hortalisses.
10: Jo saps a qui li tenia una mica?
12: Però,
10: a veure, això,
13: la
10: perdona.
13: Pasta
10: una altra
14: no
10: cosa,
14: té cap sentit,
10: he fet marxa enrere. O sigui, podríem aprofundir una mica amb això?
11: Sí, que si a mi algú fot servir el diminutiu, per exemple, veranito, l'estiuet de Sant Mar... Això em posa nerviós, és horrorós.
10: Sí.
11: Però, en canvi, si algú diu, faré un tomaquet... Amb formatge, això m'agrada.
13: Això és analitzable,
11: saps? Sí, el tomaquet. Tallarem una mica... Sí, farem una miqueta del verginieta. M'agrada.
13: Però, David,
10: fem un pernilet amb pa amb tomàquet.
14: Formatget, no també?
11: Perquè és amb formatget, verdures, també. Fruites formatget, i hortalisses.
10: Gaspachito. De primer, un gaspachito. Gaspachito.
12: Que diu que verdures,
11: fruites i hortalisses.
13: El Josep del bou.
11: Ara en farem unes maduixetes amb nata.
10: Ah.
11: Però, oi que si, per exemple, però digués no diries... una mica de maduixetes amb nateta...
14: No, no. Hi ha massa.
12: Veus? Unes patatones al forn, però el forn té que ser sencer, també.
11: El forn...
13: El forn. Sí. Escolta'm una cosa, però hem d'analitzar per què amb unes coses sí, amb les altres no. Perquè jo aquí hi ha una lectura profunda d'aquest tema.
11: Sempre
13: no, mai
11: passat.
13: Tant. Clar, no.
14: Però, David, per exemple, expressions de carinyo... O sigui, tio,
13: no li agrada.
14: Si te diuen carinyet...
13: No ho suporta.
14: O cigronet meu...
13: Cuqui.
11: O cigronet sí que entra.
10: Cigronet, clar, és un llegum.
14: Aquí hi ha... No?
10: Sent un llegum...
13: Hi ha molts mots d'aquests que són fruites, no?
11: Sí, potser és que seria com a culinari.
10: Sí. No, no, és veritat. Però sí, un llegum culinari. Està bé, no?
12: Presseguet meu.
13: Clar, presseguet.
10: Clar. Mira, fem un vinet. Fem un vinet.
14: Un vinet està bé,
10: eh? També està bé, no?
14: Sí.
11: Una cerveseta. Aquesta és bona.
12: Et vaig a dir que la meva mare, això que és
11: un
12: pernilet, me l'ha recordat, perquè la meva mare, si era pernil del bo...
10: Clar.
12: A veure. Deia, he comprat jamón.
10: Ah, sí?
12: I si deia, fem un pernilet, és que era pernil aquest, així.
10: Ah, o sigui, però era, el pernil del bo era el jamón.
12: El jamón. Ah, he comprat jamón.
10: Sí. Vermutet també. Olivetes.
12: Ens pot portar unes olivetes? És clar, és un clàssic.
10: Sí. En canvi, escorpinyes?
12: Ei!
10: Com ho diries, això?
15: Escorpinyetes.
10: No.
14: Anxovetes, tampoc, no?
10: Anxovetes, sí. Jo saps a qui li tenia una mica de mania amb això, pobra noia, eh? O sigui, no era una qüestió personal, sinó més televisiva. Sílvia Jato. Us recordeu de Sílvia Jato?
13: Sí.
10: Tot eren minutitos.
12: Sí.
10: Todos los minutitos y ahora en dos minutitos. Quin programa presentava aquesta noia?
14: Passapalabra.
12: Jo vaig fer una amb ella que es deia El poder de l'amor.
10: Segunditos. Los segunditos.
14: El rosquito.
10: Y los minititos. Pam!
14: El rosquito.
10: Saps allò que dius? No? El rosquito.
14: El rosquito.
10: El rosquito és de menjar, també.
12: Ah! Rosquilla.
11: Ves que hi ha un diminutiu relacionat amb segons que posa molt nerviós, eh?
10: Quin és?
11: Quan et diuen, sisplau, em podria tenir un segonet.
12: Ui,
11: segonet.
12: Oh, aquest fa ràbia.
11: Just aquest?
13: És de morir. Aquest home ha de morir.
10: Un segonet. Home ha de morir, tampoc, no?
12: El segonet fa ràbia,
10: tampoc, no es
12: passi.
10: Sí,
12: fa ràbia.
13: Va, és per l'orca, la...
10: Les 9 i 18 minuts...
13: A la guillotina.
10: A veure, jo crec que estic mirant els títols de les cançons.
12: No t'atreuen, eh?
14: Aquest any...
10: Faria algun comentari... Jo crec que, així, sense conèixer, crec que no conec cap de les cançons.
14: Què dius?
13: Però és un bon dia per conèixer.
10: Una sí, la del Ferran Casas sí la conec.
12: La versió...
10: La versió no. La del David no tinc ni idea. La Vanessa Hogart és la que em desperta curiositat per veure com anarà l'estiu.
13: Nostalgi.
10: I a veure si la influència de François... Sí. Doncs
12: Sí la coneixes, la del
10: Víctor Parlador. Víctor,
14: home, sí, sisplau.
10: Molt bé, per qui comencem? Comencem per la Vanessa?
14: Clar.
10: Sí. Vinga, va.
13: Vinga.
10: La cançó de la Vanessa, saps quina és? Jaume, la cançó de la Vanessa. Mira, és aquesta la cançó.

0: mi només em genera, bé, no? Només em genera una pregunta, aquesta cançó.
1: Ha anat bé. És,
0: què li passa? Mira. No, és com si s'hagués pres alguna cosa que
2: ansietat,
0: la tingués...
2: No?
0: Una...
2: No.
0: Sí. No?
1: Que no és ansietat. Mira.
2: Pura i dura.
1: És amor. És passió.
0: Bueno, això és de quan? Fa molt de temps?
1: 2018.
0: 2018.
1: M'encanta.
0: No, no, ja.
1: Pues així de contenta vinc.
0: No.
1: Amb una mica de nostalgia, eh? Una la mica una barreja.
3: La Vanessa té un gust musical alternatiu.
0: Sí, és,
3: vull dir que
0: és
3: no,
0: d'ella.
3: No ho dic malament, però mal. Que, no. Vull que, no és main, no
4: que estàs bona, a mi m'agrada.
3: Que no és mainstream. Ella...
1: Pensava que em deies que estava bona. Dic, tu també.
4: També estàs molt bona, Vanessa.
1: Tu també.
0: Jo també pensava que li estaves dient això.
4: Sí, home, li puc dir sense problemes, però home, no venia a cuento, saps? Amb la cançó, sí, és bona.
3: Tal com ho he dit una mica com... Ai,
4: no, sí, s'ha quedat com sorpresa, no? Diu, ostres, ja ho sé, però dir-m'ho així, no?
3: De cop i volta
1: que ja ho havia entès, que feia la broma. És que no m'enteneu, que jo també ho entengo.
0: Clar.
4: Jo dic que la cançó és bona. Et sembla bé?
1: I tu també estàs molt bo.
4: Gràcies, guapa.
0: Teniu ganes de pivotar? Teniu ganes de pivotar? Va, comencem pivotant. Vinga, va. Parrado, quina és la notícia que tenies avui?
2: Ah, bueno, potser, a veure, escolta, no és que sigui molt... Però és que a mi m'ha fet gràcia, perquè es veu que hi ha una parella a les Filipines, fa 3-4 dies, crec. Es va casar dins d'una església inundada malgrat la recomanació d'ajornar la cerimònia.
0: Ah.
2: Vale? Dices, hasta aquí bien.
0: Si es volien casar...
2: Volien casar, vale.
0: Va haver-hi una inundació i van decidir continuar endavant amb la cerimònia.
3: Però inundada vol dir que hi havia dos litres d'aigua a terra?
2: No, no, no. Alçada de la cintura.
3: Ah,
2: vale? És a dir,
3: inundada
2: inundada que te mueres. Bueno, és que entraron con kayak, creo, directament, vale? La parròquia els hi va aconsellar ajornar el casament a causa de les pluges, però van decidir tirar endavant, vale? Primera pregunta, van decidir qui?
0: Clar.
2: Podem obrir, no? Perquè,
4: els,
2: clar...
4: Els nuvis?
2: Es puc dar... Us daré una pista, nubis, eh? Una pista. No? La núvia va escurçar la cua del seu vestit per moure's amb més seguretat a l'aigua.
0: Sí, clar.
2: No, potser per aquí sí, dius... Sí, sí. Quizá ella pressiona un poquito. Bueno, tu ho hubieras hecho, eh?
1: Jo és que estoy pensando en ell.
0: Hi ha cues que impulsen força.
2: També és veritat. Com no? Si fos una sirena.
0: Per exemple.
2: És bona, aquesta.
0: No, hi ha més.
3: Però d'aigua...
0: Perdó, en què estàs pensant, Ferran?
4: No ho diré. Ja. No ho diré perquè he dit que la cançó era bona. Ja se'm... No, ho penso dir.
3: Un vestit de núvia mullat. Això...
0: Bueno, depèn.
3: Deu passar.
0: Hi ha vestits de núvia i vestits de núvia.
3: No, però pot així.
1: Estava pensant això, però com pesa això?
2: El vídeo fa pena, eh? Sí. Quan veus a la núvia que va entrant... Pues el tema, l'únic positiu que trec és que, clar, la cerimònia va ser breu i va comptar només amb menys de 15 persones.
0: Home, clar, imagina't.
1: Pots creure-la, ja
0: no
1: va.
0: No hi havia més vestits de neoprè per llogar, no?
3: O sigui, els convidats van dir, tu et vols casar, molt bé, reina, allà tu.
2: Exacte. Aleshores, pregunta que faig, tinc dos. La primera és, podríem afirmar que Déu sí envia senyals?
0: Sí, deixa'm dir-te que és una bona pregunta. És una bona pregunta.
2: Que dius, potser per aquí no és, no? I dius, no, me quiero casar. Bueno, és que s'ha inundat, m'és igual.
5: És que probablement a mi em passa això el dia del meu casament,
0: sí?
5: I decideixo no casar-me aquell dia...
3: Ni mai.
5: Ni mai.
0: No, és exactament perquè, el que acaba de dir.
5: Clar, exacte, perquè m'ho prendria com un senyal...
2: Oi?
4: És un senyal diví, no?
5: Exacte, un senyal diví o un avís de l'univers, no ho sé. Jo m'ho prendria
2: així.
5: De
2: David, ahir no és.
1: Però
2: no
1: diuen és. Que nòvia mullada, nòvia afortunada.
2: Ah. Ojo!
3: És una broma, eh? No ploure, mira.
0: Però no, jo crec que quan es van inventar aquesta dita no s'hi referien exactament.
1: Bueno, imagina't que si la fortuna es tradueix amb l'aigua que hi havia a la sala, que jo l'he vist al vídeo aquest, eh?
0: Ah, sí?
1: I és aigua marró, no sé.
3: Home,
1: és horrible.
3: És com de tsunami, vull dir, com de...
1: Sí.
0: Ja veus. Aquesta era la primera pregunta, però hi havia una segona.
2: La segona era, quin cop, això és una pregunta que us faig a tots i a totes, quin cop us han recomanat no fer alguna cosa, heu passat olímpicament i després heu pensat...
3: Potser que
5: no...
2: Doncs potser... Però algú que no diguis, oh, no vayas al cine, no, algú important. Veure, jo en tinc la meva, eh? Després, penseu alguna cosa.
0: A mi, de veritat, no em ve res. Del
3: a, mi,
0: no,
3: diguis... a mi, persones, sí.
0: A tu, persones?
3: Que et diuen, aquest noi no et convé.
4: Sí, això sí.
3: És bona persona, no sé res.
0: Bueno, ja,
1: igual.
0: Això crec que sí que ens ha passat una mica.
3: Dos mesos després.
1: I les mares, que no s'equivoquen mai. Són molt pesades, les mares, però és que no s'equivoquen.
3: Això dic.
4: Si s'equivoquen.
1: Ja no li vull una foto des de lluny. Perquè, escolta, hi ha coses que val la pena viure, encara que no sortim bé, però s'han de viure.
0: Escolta, podríem fer una cosa.
1: No, ma mare em diu que aquest home és molt gran, que l'acabaré cuidant jo amb ell i que em busqui un de més jove.
0: Què dius?
1: T'ho prometo.
3: La teva mare sap les que dius
0: tu. I si els presentem en directe? Podríem convidar la teva mare d'una banda?
1: No, no teniu diners entre tots per pagar-ho.
0: I a ell d'una altra. Seria bonic.
2: Em fliparia.
1: Molt maco.
0: Com es diu?
1: Però no necessito.
0: Eric. No, podria...
1: No em fa falta, vaig fent mare, amb la ràdio.
0: I la teva mare com es diu?
1: Montse.
0: Montse Eric, Eric Montse.
1: Montse Eric. La meva mare va viure a París, ella. Era molt moderna en la seva època.
0: Veus?
3: Parle francès.
1: I em va dir, aquest noi és de Perpinyà, busca't...
3: És que és francès de Perpinyà, llavors, clar, és poc francès.
1: No, no estic en broma, no m'ho ha dit, això, eh?
5: La teva mare...
1: Però m'ha dit que se'l veu molt viscut.
5: Malament, però... la teva mare, perdona que t'ho digui. Per potser ens està escoltant, oi?
1: Sí,
5: perquè ens escolta sovint. Perquè està interferint, ja no. Està interferint en aquesta relació.
1: No, no, que és broma.
5: Que pot crear...
1: No,
4: està interferint en l'amor.
2: És veritat,
1: no,
2: eh?
1: Perquè simpatim. Si no me'n vaig amb un que és pitjor que el francès, llavors...
0: Però ja el tens, aquest...
1: Jo, a més, se m'acumula.
0: L'alternativa
1: a la consciència. Aquest estiu se m'acumula.
0: Ja ho veig, eh? Ja ho veig, està molt bé.
3: La Vanessa Cedra Guerrero.
0: Sí, eh?
2: Ja és molt impulsiva,
0: jo, per rebre la secció del David... M'agradaria escoltar la cançó del David. La cançó que avui ha escollit el David del seu Spotify particular és aquesta. Entren...

0: és l'Andrés Calamaro, no?
1: Calamaro.
0: La flaca, clar.
1: La flaca de Calamaro.
2: Si me equivoco y te digo poco a poco, no me mientas, no me digas la verdad.
0: Has començat bé, eh?
1: Sí. Aquest tema... Mira, se'm posa el pell de gallina, tu.
0: Sí, eh?
1: Aquest tema m'agrada molt. I saps per què l'he posat? És un tema molt recurrent en la meva vida, però darrerament allò que diem de l'algoritme.
0: Sí.
1: La saviesa de l'algoritme.
0: Mm-hmm.
1: Vaig fent scroll i de cada 5 vídeos un és amb aquesta cançó.
3: De veritat.
1: Per què? Per què passa això?
3: Potser t'ho he posat de moda una altra vegada.
1: És que no ho sé, no sé per què passa això. I a més és a partir d'aquest tros, eh? El entre no me olvides, me dejé
3: nuestros... L'hem posat on tu has demanat.
1: Sí, jo l'he demanat en aquest tros i molt bé. No sé qui ho ha fet, però molt bé.
0: Molt bé.
4: Mira, parlant d'abril...
0: Sí, normalment la gent l'hauria començat aquí,
1: clar,
0: no, la cançó. Què deies, parlant de què?
4: No, que parlant de los abriles olvidados, hi ha una cançó que és del Sabina, ¿Quién me robó el mes de abril?
0: Sí, sí.
4: Que me la van dedicar a mi.
0: Ah, molt bé.
4: Ai. Toma, ja.
3: Un altre d'aquests amors.
5: Una informació que no, ens aporta molt.
4: És bonica, eh? Però,
0: sí, sí.
5: Gràcies.
0: Menys mal que ens has donat un titular que marcarà un abans i un després.
4: Però és maca, però és molt bonic això de l'abril. De me robó el abril, me olvidé de l'abril.
0: No, ¿quién me robó el abril? No.
4: ¿Quién me robó el mes de abril?
0: ¿Quién me ha robado el mes de abril?
4: ¿Quién me ha robado el mes de abril?
0: ¿Cómo pude...? Sí, me les sé sencera.
3: ¿Cómo pudo sucederme a mí?
4: Ah, exacto. Te l'han dedicat,
3: lo guardo
4: també.
3: En el cajón.
0: No, però és que m'agrada.
4: La vas dedicar.
0: ¿Dónde guardo el corazón? ¿Eh?
4: Sí,
0: venga.
4: En el fondo del cajón.
0: En el fondo del cajón. Lo guardaba en el cajón.
4: No,
0: ¿dónde guardo el corazón?
4: Ahí,
0: no,
4: sí,
0: era en el fondo.
4: Sí, sí, sí.
0: Bueno, la cançó no especifica quina part del calaix.
4: ¿Dónde está mi corazón? Lo guardaba en el cajón.
0: Que no.
3: No, home, no.
0: Que
3: esa.
0: No, que no.
3: Ai, ai, ai, ai.
0: Aquesta noia li van dedicar, no. Però, en fi, és igual.
3: Jo us dic...
4: No m'interessava el noi.
3: Ens hem de prendre la medicació tots, per favor. Si el metge et diu tres gotes, tres gotes. Feu-li cas als metges. Home.
0: Està bé, està bé. David, va, explica'ns la notícia que ha protagonitzat Antonio Bolinches.
1: Antonio Bolinches...
0: El
1: va
0: nostre
1: firmar...
0: admirat, Antonio.
1: I tant, és boníssim. I va firmar una cosa que en realitat és una dada demolidora que ja ens podíem tots ensumar, però que llegida i verbalitzada per ell, hòstia, impacta i afecta. Només una de cada 10 parelles, una de cada 10, eh? Un 10%, que comencen als 20 anys, quan tens 20 anys comences a anar amb algú, celebra les noces d'or.
3: Clar.
0: Clar.
3: És que no s'ha de començar
1: hòstia,
3: als 20
1: anys. És molt fort, eh?
3: Sí, no es pot.
0: Una, jo crec que això ja ho sabem.
1: Una,
0: tots,
1: sí, no? Ho sabem, però verbalitzat i dit. De sobte,
3: no.
1: Pum, llançat ara, damunt de la taula com un bistec.
3: Clar, ara...
1: T'impacta.
3: És això, ara, aquesta joventut que estan junts, pobrets meus, fent tota la seva castillo de naipes, allò, pensant què faran tota la vida.
1: Es fondrà, té
3: els nens que tindran i els nens... I ara què?
0: Mireu si sóc mala persona, ho dic de debò, això, i això és absolutament cert, que l'altre dia al gimnàs parlava un nano que és jove, que em deia que s'acaba de comprar un pis amb la seva nòvia. I jo estava dient, però què fas? O sigui, t'ho juro que pensava,
3: edat?
0: Compres un pis... 26, 27, 28, no ho sé. Però clar, és, obeeix aquesta història. O sigui, lo normal és lo d'ell. El que no és normal és que un ho vegi d'aquesta manera, però és que efectivament, no?
1: És que clar, 50 anys junts és com una...
0: En el vostre entorn, quanta gent coneixeu que portin...
3: Jo cap.
0: Des dels 20 anys.
6: Jo cap, jo sí. I és un consell que dona la meva filla, que comença ara a interessar-se...
0: Ja?
6: Sí, ja comença, i ja li vaig dir l'altre dia, dic, fins als 30 anys no facis res important. Dic, passa-t'ho bé, però no et
3: diguis. Jo soc d'una generació, i amb el meu entorn, que, com que estàvem després del franquisme i això, als 20 anys no et posaves de nòvio, en ja. Sèrio.
6: Clar.
3: Estàvem, érem la primera generació que les dones volíem ser solteres fins als 30, una mica.
0: Yeah.
3: I llavors, jo tinc una amiga molt amiga que sí que es va casar als 23, però les altres o no estan casades o yeah. Estan en parella. Però a partir dels 30, una cosa així, 28, 30... Mm.
0: Digues,
4: jo tinc una amiga de la meva edat, o sigui, 25... No, fora conyes. Que ell va començar a sortir amb la seva nòvia als 16. Porta 30 anys.
1: Ui,
4: i
0: és meravellós.
4: No, però, bueno, no, perquè ara va venir a casa... bueno, pues explicant que ja està, que ja està buscant
1: doncs
4: nous horitzons.
1: Però 30 anys està molt bé, és que és la resistència. Moltes vegades la gent li agrada més destacar que han arribat a estar 50 anys junts que no pas valorar que han estat 50 anys junts.
0: Exacte.
1: Això passa moltes vegades, perquè jo ho veig amb, no només amb l'amor, sinó amb moltes coses. Hòstia, fot 50 anys que no sé què. La gent li encanta dir aquest tipus de coses. Les xifres rodones.
0: Yeah.
1: Per què? Perquè és una cosa molt difícil d'assolir. I això ho veus constantment. destacar la resistència d'estar 50 anys fent una cosa. Si tu tens una rentadora que porta 50 anys funcionant, ho destaques.
3: Si t'ho fan hasta el Duolingo, llevas una ratxa David, de 38 dies.
0: M'ha encantat de veritat l'exemple de la rentadora. Efectivament, tu tens una rentadora que fa 50 anys que funciona.
1: Fot 50 anys.
0: Algú de vosaltres té una rentadora que funciona des de fa 50 anys?
1: És més o menys el mateix.
0: O un mini-pimer, vull dir, enteneu-me.
3: Quan jo era petit, els electrodomèstics duraven molt, perquè teníem una botiga de electrodomèstics de casa, i la gent venia a reparar-lo i tu posaves una batidora 14 anys.
0: Clar.
1: I també passa amb l'amistat, això. Amb una amistat. Ens coneixem des de la guarderia, fot 50 anys que som amics, i t'encanta dir-ho.
0: Sí,
1: se t'omple la boca quan ho dius. Molta gent arriba als 50 anys de casats per poder-ho dir.
4: No, m'ho crec.
7: Amb l'única motivació. Jo no aguanto la meva parella, però fins que no faci 50 anys.
5: És bona teoria.
3: És bona teoria.
0: Deixeu-me que us digui
5: que... És bona teoria.
0: Mireu com és la cosa, que jo he pensat que quan has dit lo del 10% m'ha semblat massa.
3: Sí,
0: massa,
3: sí.
0: De veritat, m'ha semblat massa. Ni 10%
3: és molt.
0: És molt?
3: Sí, avui en dia...
1: Una de cada 10, bueno, voldria dir 10 de 100. Són moltes.
3: Jo ja tinc de la meva generació també molta gent que va començar jove, i no els 20, eh? Vull dir, et dic 20 llargs, això, i que tenen fills a partir dels 30. I llavors, al moment, els 40 llargs, 50 curts, que comença a picar tot.
1: Home!
3: I allò...
5: A més, de què parles, no? 50 anys, tio, ja...
3: No,
5: la capacitat de sorprendre...
0: La Vanessa?
5: Bueno, menys la Vanessa?
4: Per a noi amb les amistats, quan quedeu un bo...

0: Muri va descobrir que tenia una altra família a l'altra punta del país.
1: Jo en conec la casa.
2: Dels seus pares.
0: Ell, o sigui, el senyor tenia una família aquí a Barcelona, dos nens, una dona, però... i quan va morir va aparèixer la família.
3: Va venir...
1: Jo aquesta història també la sabia, una similar, inclús bueno, molt fort, perquè quan va morir elles es pensaven que el seu pare estava de viatge quan estava amb l'altra família.
0: Clar, sí, sí.
1: I l'altra família no va deixar entrar les altres dues filles, que dius, bueno, quina culpa tenen les filles? O sigui, estava amb una família i van dir les altres que no entrin.
4: Van al·lucinar molt perquè quan van arribar els nois el primer que van dir és que passa, bro. Saps que en aquest concepte tenia...
0: En aquest concepte tenia sentit,
4: tenia
0: no?
4: Tenia tot el tenia sentit del món, no? Tenia tot el sentit del món. Va, amb una miqueta més de música.
2: 50 anys amb el bubu.
0: Se'n fa bola, Glòria.
2: És que se'n fa molta
4: 50 bola. Anys és molt de temps.
5: Són molts anys.
4: Quant de temps has estat com a molt, tu, David?
3: Jo van ser dels 21, justament, als 35.
4: Home, déu-n'hi-do.
3: 14 anys.
1: Ostres, déu-n'hi-do.
4: Ah, mira, igual que jo.
1: Escolta, ara entenc moltes coses,
4: sí,
1: eh?
4: Sí, sí. Aquí l'interessant és el Ferran.
0: Jo no sóc l'exemple d'això, no. Toni. I ho sabem tots.
4: Sí, però tu, el temps màxim que has estat, quan és?
2: 17.
4: 17 anys? No. Com pots haver estat amb l'edat que tens 17 anys amb una
0: perquè
4: persona...
0: Perquè vaig començar el 16.
4: I haver-te casat.
0: Vaig començar el 16.
1: Tres vegades.
0: Vaig tenir temps de fer-li dos fills, separar-me, juntar-me amb un altre, tenir un altre fill i tornar-me a separar.
4: Que fort, eh?
1: I tens més fills?
0: La vida, soc com una estrella de Hollywood.
4: No, de moment no.
0: De moment no, però espera, dona'm temps.
4: Ho dic perquè aquesta és una conversa que teníem l'altre dia ell i jo, i jo li deia, però i per què no...
0: Per què no talles pel dret, no?
4: No, jo vull més fills, vull
1: en
4: més...
1: En sèrio?
4: Sí, sí, el Ferran és així.
5: Tu vols tenir més?
0: Sí, cap problema.
4: No, està bé, no? Víctor, tu, i tu què?
5: Jo, màxim 5 anys.
4: 5 anys, màxim, eh? Tu, Vanessa?
1: Jo, 2.
5: Dos mesos.
4: I tu, Glòria?
2: Jo, dues relacions sèries, han durat les dues quasi 8.
4: Ah, molt bé.
5: Ah, bueno.
4: Bueno, està bé, no?
2: Bueno,
4: però això és el que a mi em sembla una mica lo normal.
3: Tu fixa-t'hi, el rècord d'aquesta taula el té el Ferran en 17 anys.
4: Sí, després venim tu i jo.
3: Venim tu i jo, però és que està a 33 anys dels 50.
4: Veus?
2: Sí, sí, no, clar.
3: Ah, és que... I ara, a veure, qualsevol, ho sento molt dir-vos-ho, però ara qualsevol de nosaltres ja no podrà tenir una relació de 50 anys amb ningú.
2: No,
3: perquè hauríem de viure... No. Hauríem de viure 100 anys.
2: No.
4: Bueno.
0: Podem viure'ls.
2: No,
4: escolta'm.
2: No vull.
4: Tal qual van les coses.
0: La Glòria té caríssim.
2: No,
4: ella no, perdoneu-me. Però jo què sé.
2: Clar, sí, hi ha gent que sí. Jo tenia un jefe que volia viure 122 i ell deia, no s'ha demostrat que l'home no pot viure més.
4: Mira el Putin. El Putin, no us en recordeu, aquella conversa que el van enganxar, que estàvem parlant de fer trasplantaments del cervell i no sé quines històries?
1: Sí.
4: Trasplantaments del cervell?
0: Això ho deia el punt 7, no?
5: Vivim massa.
4: Sí, sí.
1: A l'Elon Musk també estan parlant d'aquest tema, amb els robots i amb la ONU, tot això, però trasplantar el cervell, la consciència, exacte.
4: El Víctor Parrado ha volgut fer un homenatge amb la seva elecció de la cançó. Víctor Parrado ha volgut recordar una dona amb la que hem ballat molt. Mira aquesta cançó.
6: Jolene, Jolene, Jolene, Jolene, please don't take him just because you can.
5: Veig que no t'agrada tampoc.
0: Country, molt country.
1: A mi m'agrada molt,
4: Jo m'esperava el 9 to 5.
5: Què dius?
4: El 9 to 5 era molt guai. La pots buscar, Jaume? El 9 to 5 de la...
5: Toni.
4: De la Dolly Parton.
2: I a part és un
5: cant. Escolta'm una cosa, Toni. Aquest any...
4: Què vols?
5: Aconseguiré...
4: Sí. Que m'agradi... Mira, aquesta.
5: Que t'agradi...
4: Mira.
0: Ah, temazo.
5: Una cançó que et porti. Una.
4: No, no, és probable.
2: No.
4: Però tu mira la diferència de Jolín...
1: Perquè
4: anava
1: cantant
4: Jolín.
0: Aquesta és un temazo.
4: Mira. I encara no ha arribat l'ubó de la cançó. I ara és quan diu allò de...
5: Però,
4: mira com està tothom ballant.
5: Però saps què passa? A mi em condiciona la cosa.
4: El què?
5: A l'hora d'escollir les cançons.
4: El què?
5: Que sé que les fiquen des del minut, no? Segon
4: no.
5: U.
4: No.
5: Normalment.
4: Clar, no, però diguis.
5: Jo puc dir des d'aquí a aquí, no?
1: Que...
5: Vale, clar, això jo penso, ostres, fins que arribi el momentazo, nene.
1: No, dos minuts aquí.
4: Clar, però jo no recordo que m'ha escoltat 30 segons de Jolín, Jolín.
5: Bueno, perquè és
0: bona, estribillo. És bona.
1: A mi m'agrada, Jolín.
0: Jo t'apollo.
2: L'hem punxat a l'estribillo, la tornada.
5: La Jolín comença així.
2: No.
5: Que vol dir que no? Que si comença així.
4: És igual.
1: A mi m'agrada Jolín.
5: Gràcies.
4: Víctor Parrado.
5: No passa res, us estimo igual.
4: Necessites mejorar.
5: Però progressa adequadament.
1: No, un moment. És tan bona Jolín que ara ha fet la cover, la Miley Cyrus.
4: I tant.
1: Ara serà la Miley.
4: Bueno, doncs escoltarem.
1: Però fa dies, uns quants dies. Però ha sigut de fa uns anyets.
4: Doncs escoltarem un altre dia el cover de Miley Cyrus.
1: Molt, és

0: Hi ha, una canció,
1: evidenti.
0: Hi ha una cançó que canten la Miley Cyrus amb la Dolly Parton juntes, Jolene.
1: Que són, és que són, ella és la fillada de la Dolly Parton.
2: Sí. Ah,
1: perquè el seu pare era amic d'ella, perquè són d'aquesta cosa del...
3: No sabeu lo moltíssim que m'interessa això que m'esteu explicant.
1: No, no, és que anava a dir que són tots d'això del country, que a mi el country, vaig a fer una confessió, em sembla un xurro.
0: A mi m'agrada molt
1: no
0: el country.
1: Que no puc suportar ja. El country.
3: Ja se't nota una mica.
0: Pel cabell, així, pel
3: roc. Pel cabell, per les botes canteres.
0: El cabell que he deixat a la porta.
3: Com es diu allò? Los flecos, a les teves jaquetes.
0: Los flecos,
4: a
0: cartutxera.
4: No, però a la Vanessa sí que la veus, ballant allò.
3: Jo a ella la veig.
4: A la vegada sí que la veig, jo també.
0: A veure.
3: Deixa'm dir-te que ho he visualitzat.
4: Sí, no?
3: T'ho juro.
5: Amb un barret de cowboy.
3: Sí, amb un barret.
4: Sí, jo la veig.
3: En el sol a les portes.
0: Així, així. I vestirà com la Dolly Parton, de fúcsia i amb flecos.
3: Veus? De fúcsia?
0: Aquests colors.
3: Flecos i fúcsia?
0: És la Dolly Parton. Dolly
1: Parton és Sarrell. Fúcsia i potser algun brillantor, alguna cosa.
0: Home, potser no, segur.
1: Perquè ella...
0: Com una Barbie cowboy.
1: És que a mi ella cau bé, pensa que una vegada de cançons. Ella té aquella teoria de que era costava molts diners semblar tan barata. Perquè ella defensava la classe treballadora.
3: De qui estàs parlant? De Dolly
1: Parton.
0: Sí, Dolly Parton era molt solidària.
1: Aquesta cançó és un himne a la treballadora.
3: Ai, Kenny Rogers i Dolly Parton. Van cantar una cançó també preciosa, que era Islands on the Stream.
4: Sí, que va fer la versió al Trou Penya.
3: Ah, exacte. Sí, senyora.
1: Que l'ovella Dolly es deia Dolly perquè ella...
3: Què dius?
1: L'ovella sí, Dolly, sí. Et deia Dolly per la Dolly Parton.
0: Ah, sí? L'ha estimat molt.
3: Li havíem dit Jolín, no?
1: Jolene. A mi m'agrada molt Jolín perquè es diu Jolene. I sempre que ho veig, què coi vol dir això?
3: Escolta'm, parlar sol.
4: Vinga, parlem sols.
3: Vinga, Ferran.
4: Us porto un estudi. Això li diuen ara. Ara sabeu que tot li posen nom en anglès perquè mola més.
3: Sí.
4: Nosaltres li diem parlar sol, self-talking.
1: Self-talking,
4: que mola més. Però la cosa és que han investigat si això és bo o no és bo. Parlar-se sol. Però clar, no estem parlant de que tu t'estires al sofà, David, i comences la vida... No, filosofar, no. O sigui, és allò de... He agafat les claus, ara haig de fer això, i haig de trucar... O sigui, aquella conversa que tens tot. Però
0: una
4: aquí
0: mica
4: hi ha
0: de viejo, no?
4: Una mica de viejo, però fixa't que és interessant.
1: Una mica de respecte, eh?
0: Aquí, no, però jo ho faig.
3: Un moment, deixeu-lo, va.
0: Jo ho faig.
4: Aquí hem de dir, com us parleu a vosaltres mateixos? Perquè aquí està el secret de l'estudi. Vosaltres us parleu en primera persona o en tercera persona?
0: Això sé de què va, en primera.
4: Perquè vosaltres us dieu...
0: De tu.
4: Ara vaig a buscar les claus i no sé què, vaig a fer això. O dieu, ostres, Ferran, no ho has fet bé, això, ho has de fer millor. Saps com us parleu? És interessant, eh?
1: Sí, sí. Depèn. Mm-hmm. Que jo em dic molt galiano, més a més.
4: Ah, m'agrada molt això.
1: Galiano, estàs tonta o què?
4: Estàs tonta
1: o què? Sí, estàs fent-ho malament. Torna a començar, galiano.
0: Això és per analitzar-ho, eh?
4: No,
0: galiano.
4: Això està molt bé. Està
0: molt bé.
4: Això m'agrada molt.
0: Això és bo, això és positiu.
4: David.
5: M'has fet pensar. Perquè realment és que jo crec que ho he fet de les dues maneres.
4: Correcte, això està bé. Pots fer de les dues maneres. Els altres us parleu en primera persona?
0: Jo crec que de les dues maneres, però no em dic el nom.
4: No et dius,
0: No em dic Hogan.
4: Senyoreta Hogan, no et dius això.
0: No arribo a això.
4: No arribes a això.
0: No crec que hi fes
4: bueno, imagina't que ella es veu amb el country com a... Senyorita Hogan, saps?
3: I et tractes de tu mateix de vostè,
4: de
3: no?
4: De vostè.
3: És tonta.
4: És que vostè, senyorita Hogan, no?
2: Sí, tu, Víctor... Potser un cop, en tercera persona, de... Parradito, això...
4: Que sapigueu que és molt més sa per la salut mental parlar-se en tercera persona.
3: Ah, sí, eh?
4: Perquè agafes distància dels teus problemes.
3: Clar. És com si el tonto no fossis tu.
4: Exacte.
3: Ja.
4: Llavors, això es veu que el cervell li mola molt. Li encanta, això genera oxitocina, dopamina, aquestes coses, i estàs més feliç.
1: Veus?
4: Per tant, a partir d'ara, que sapigueu que aquest estudi recolza que ens hem de parlar tots amb terceres persones.
3: Sí, aleshores, el cas de la Glòria
4: és extrem.
3: És per de matrícula d'honor.
4: Sí, senyor, per això.
1: No ho veieu, que estic molt bé del cap i
4: clar, ja estàs molt amoblada, sí, home, tots els divendres.
3: Ha perdut vista, però del cap continua.
1: Prenc les gotes, a més a més, que no les preneu bé vosaltres.
0: Jo havia llegit temes psicològics, però en plan, que parlar amb tercera persona amb un mateix era, i no és per aquest tema, però era tema ja de narcisisme i psicopatia.
1: Això fan els famosos quan parlen en veu alta, no amb si mateixos.
4: En un programa.
1: O sigui, tu vas a una entrevista o estàs parlant
0: amb mi... I no hi ha una cosa...
1: La Glòria creu que no es vas ben pentinada.
0: Com l'Aida Nizar.
4: Aida Nizar.
0: Sí.
4: Jo...
5: No, però per exemple,
0: esperem.
3: A veure, un moment.
5: Digues, entenc que seria també perquè moltes vegades una tercera persona t'anima. Què vull dir? Vosaltres dos, per exemple, abans de sortir a l'escenari, podeu dir-vos-ho. Va, Ferran, tu pots.
3: És veritat, vinga, que tu pots.
6: Sí, senyor. La motivació funciona.
5: És com si no t'estiguessis animant tu mateix, sinó que hi hagués una tercera persona dient-te que ho faràs de puta mare.
3: Ara m'acaba de venir al cap una cosa que hem de fer un dia, que és què fan els actors, els presentadors de televisió, de ràdio, en els 30 segons abans de començar.
1: Ui, moltes manies, és veritat.
3: No, m'ho dic per això, no? És a dir, jo me'n recordo una vegada al Palau de la Música, a punt de sortir a presentar un espectacle que hi havia allà tothom, que estava ballant jo fora de Talc per treure'm els nervis.
6: Clar, sí, sí.
3: Clar, jo em cago literalment. Estaves encantat de la vida, però és un tema, eh?
6: És un tema.
1: Un actiu o una cantant, no sé, en una entrevista, no me recordo qui era, que va dir que abans d'actuar havia fet tres pipis.
3: Tres.
1: Dels que llavors l'equip ja l'avisava, te toca el primero. Clar, de pressa fa un ratet, perquè si no, no li torna a venir.
3: Hi ha gent que, deixa'm dir-te que hi ha gent que s'ho pren amb molta més calma. Sempre recordaré, i ara entendreu el per què no vaig a donar noms, a punt de sortir un dia a presentar una gala molt important, que érem dos persones, una presentadora i aquí un servidor, que la presentadora en qüestió em va dir: oi, quina llàstima no tenia ara mateix un porro, que vaig pensar... Paraula d'honor.
1: Per fer una cosa que has de controlar una mica i fer-la bé...
3: No? Com pots...
4: Sí, sí. Bueno, no, però hi ha molta gent que tira d'aquestes coses pels nervis, perquè, clar, per tot això va molt
3: per l'ansietat. Però tu no pots estar en un escenari mantenint el directe...
6: És raro.
3: Ja amb un quinto, em sembla excessiu.
6: Bueno, sí.
3: Imagina't
0: quan es pot escapar de les mans. Jo sé que la Rocío Jurado em van dir, però jo no ho vaig veure, però paparazzos, fotògrafs bons...
1: No,
0: gin tònics, apuntar pala i altres coses.
1: Els cantants,
0: no. Però, clar, tu imagina't que ella havia de cantar... O sigui, no era un grup de música, era ella i venga coples. I llavors entra cada descans, entre cada canvi de vestuari, venga. I ho feia molt bé, no? O sigui, controlava l'escenari, controlava tot, ella.
3: Ja.
0: Depèn de cada, no?
6: A mi el que més em ratlla és el calcular, és a dir, si veus molt abans, dius, ostres, espera, a veure si no, t'agafaran ganes de pixar quan portes mitja hora, i encara et queda una hora i pico fins que acabis, més les fotos, tal, i dius, clar, però tens set, però també tens una mica de nervis, tu, és allò que... Quan he pixat abans, i a vegades em passa, i dic, hòstia, vols dir que vaig bé, no vaig bé? I algun cop he de dir, ai, ja vull empezar, no sé si vull pixar o no. A tu et passa, no? Aquest punt de... Vaig o no vaig? M'espero ja, perquè està a punt de...
4: Jo passa que crec que ho suo, Víctor. Suo tant.
3: Però jo crec que amb el tema del pipí, que és un tema del que hauríem de parlar també en una altra ocasió, jo crec que l'inconscient juga. És a dir, que quan no pots, no pots.
6: No pots.
3: Correcte. No pots.
6: Està allà.
3: És que jo sempre ho explico molt. Recordo en un programa fa anys en el que la Vanessa havia vingut més d'una vegada, i el Víctor crec també, el 314.
6: Sí, correcte.
3: I recordo que va haver-hi una nit que vam parlar de per què tu arribes a casa tan tranquil. Truques a l'ascensor
6: sí, senyor.
3: I en el mateix moment que has apretat el botó, allò és una desesperació.
1: Sí, arriba
3: no, no, que et vols morir.
5: I això...
3: I, clar, jo no sé vosaltres, però jo visc amb un setè.
1: O sigui,
3: tu saps, el patiment... Tu saps el patiment allò, que a més t'agafa...
6: Sí.
3: M'agrada molt l'expressió, el baile de San Vito.
1: Sí.
3: Saps? O sigui, t'agafa aquella cosa...
5: I això passa amb el pipí i amb l'altre.
4: Sí, amb l'altre també.
5: Amb l'altre passa més, encara.
3: Ah, sí,
0: no,
3: eh?
0: A mi no.
4: A mi sí, David.
5: És una cosa...
4: És automàtic.
5: És automàtic.
4: Sí.
3: M'agrada molt, perquè el Jaume, que s'està escoltant tot, anava sentint com si estiguéssim parlant ara mateix d'allò que sé. No sé si està d'acord. Amb el pipí... Era amb el pipí... Ah, amb el David.
4: Estic d'acord, David, absolutament.
5: A mi m'ha passat això, però centenars de vegades, que dius, hòstia, però com
6: pot ser
5: que em passi això?
4: Perquè tu fora de casa pots fer-ho?
5: Sí, sí.
4: Fora de casa sí, jo no. Llavors, clar, jo quan arribo a casa, el meu cervell diu, ja és casa, el bany que vas.
3: Clar, però...
5: És màgia.
3: Però per què no s'espera...
4: Sí, sí.
6: Res, 5
3: set
6: minuts.
3: Pisos.
4: No. Jo estic aparcant la moto i el meu cervell ja m'ho diu. Ja estàs a casa.
5: Estic fotent la clau a la porta de baix, de casa, i ja comença.
3: És això.
5: Sí. I el que tu deies del control, mentre fas un programa o alguna cosa d'aquest tipus, quan jo vaig començar a fer coses a la tele, em posava abans de començar molt nerviós i m'entraven ganes d'anar al lavabo
3: a cagar
5: directament. I pensava, és que m'ho faré a sobre quan comenci. No. I és començar a parlar, les ganes...
3: Deixa'm dir-te que també el que passa sovint és que comences a parlar i els nervis també se'n van.
4: Sí, a la que comences a parlar.
3: Escolteu-me, la música del Ferran Casas... La música del Ferran Casas, per si no ens donarà temps, ens queden només dues cançons. La del Ferran Casas és aquesta. Sweet.

0: està bé.
1: És la versió bailonga.
2: Ja.
1: Bueno, mira.
3: Deia Party Mix o alguna cosa
1: així. Sí, el DJ no sé què.
0: Party Mix?
3: Sí. Alguna cosa així posava, eh?
0: Party DJ, Mix és com un Max Mix, us en recordeu?
1: Sí, Max
4: Mix. Allò... Caribe Mix. Caribe
1: Blanco Mix. Y Negro Mix Music 95, oh, sí. Saps? Pues això.
5: Entre la Caroline, la Dolly Parton. Veig que sí. Estan com molt sincronitzats, aquest parell, sí. Eh?
0: Caroline i Jolín.
1: I Jolín.
4: Són de...
1: Jolín, Caroline.
4: Jolín,
0: Caroline.
1: Jolín, Caroline.
0: Oi, m'agrada molt Jolín, Caroline.
1: Jolín, Caroline. Podria ser un temazo per aquest estiu que ve.
5: L'heu de practicar junts i fer alguna cosa nova.
1: Sí, home.
2: La posen als camps de futbol, ara, aquesta cançó.
0: Ah, sí?
2: S'ha recuperat.
5: Sí, està com de moda, ara.
2: Perquè, des de fa alguns anys,
1: és que ho ha tret nou, això. Això és nou. Estic DJ ho ha muntat ara.
0: Estic molt content perquè cap de vosaltres ha dit aquella cosa que jo odio de dir. És que la música d'abans era millor. Saps que hi ha molta gent que la diu.
2: No?
0: El Víctor Parrado
4: jo ho penso, però...
3: Jo crec que abans feia música molt gran. Bona, però també...
0: T'has fet gran.
1: És una senyal inequívoca, Víctor, que
0: només et falta dir, és que la gent jove avui el que escolta és un xumpa-xumpa-xumpa.
4: Bueno, la gent de jove, pues, Farmea Aura, pues, potser...
3: Hosti,
4: pues, por ahí.
0: Perdoneu, us sabeu alguna cançó d'Aitana?
3: Calla! Home, la mala persona!
1: La meva filla va anar al concert l'altre dia.
0: Com diu la cançó aquella d'Aitana?
3: Quina mala persona!
5: Superestrella.
4: Superestrella.
0: Superestrella.
3: Us porto des de 8 de matí, us ho juro.
1: Con las babies.
3: Que cada vegada que el meu ser, que no parlo, que no escric, que no em diu ningú res, superestrella! A més, no me la sé només, és aquest trosset només.
1: On et surt?
0: No ho sé, no sé per qui.
3: No sé d'on m'ha vingut, però tot el dia l'escolto.
0: És que ha arribat avui, que ha arribat avui a la ràdio que
1: ja enfadada, no?
3: Perquè venia la cançó superestrella, jo me cago en dina.
0: És quan t'enganxa una cançó i no pots. Hosti. Vanessa Hogar, tu de què ens vols parlar avui, deies?
5: Sí, jo volia preguntar-vos a vosaltres si agafeu depre quan torneu a treballar, quan ve una mica la fresqueta, la pseudofresqueta que ha arribat, o no agafeu depre?
0: No, jo no. Quan torno a treballar, no. Els dos dies abans, sí.
5: Vale.
0: No, però quan torno a treballar m'ho passo bomba.
4: Clar.
5: Vale, però abans una mica de depre otoñal...
0: Jo crec que tots els que estem aquí tenim la sort de treballar amb feines xules i que ens agraden.
5: Bueno, però hi ha una mica de depre otoñal perquè no només és la feina, sinó és que baixa la temperatura, que de vegades és un aleluia, i de vegades el cos tampoc respon bé. Jo, per exemple, a mi m'encanta la fresqueta i dic que bé que podré dormir bé. Pues no. Pitjor, perquè m'he aixecat amb els ossos, amb el d'esquena, amb una mica el coll, amb aquesta fresqueta que ha arribat només. Sí. Espera't ara que vingui el fred. Sí. I jo, clar, anava a nedar. Ara ja no puc nedar perquè està massa freda l'aigua.
0: Vols dir que això que et passa no serà l'efecte Christoph?
5: No, no.
0: Que has tingut.
5: Eric, l'Eric em dona serotonina. Christoph. I em dona coses bones a l'Eric. No, però una cosa és veritat, que a tothom li passa. Pitjor humor ens dona mirar el sol. Ara cada cop ens tocarà menys el sol i el sol crea benestar, crea serotonina. I al rebre menys sol, el nostre cos es posarà trist.
3: Però jo això cada ja he sentit de dir-ho moltes vegades i és una cosa que qüestiono. Perquè jo qüestiono.
5: Però és física i química,
3: sí,
5: eh?
3: No, un moment que et pots qüestionar. Perquè mira, a veure, a l'estiu pot fer tot el sol que tu vulguis, que jo no m'hi poso.
5: Però et toca.
3: I la gent tampoc.
5: Però toca. Et toca algú. Et toca més, sí. Hi ha més claro... Mira, per exemple, la gent que treballa 8 hores...
3: Sí, treballa al carrer.
5: No, però espera, la gent que treballa 8 hores, quan acaba de treballar, se'n va a casa i a l'estiu li toca la llum, sí. Encara que no sigui el sol, la llum. A l'hivern no et toca la llum que ja és de nit. I això fa... Però és que la gent que viu a Dinamarca està depressiva i està amb el vodka perquè està depressiva perquè no té sol...
2: Però una cosa és un solet.
5: Així, no tenen... Estan tots drinking que drinking.
2: Una cosa és un solet, el que teníem fa anys.
0: Com dius que estan tots...
2: És molt agradable.
5: Drinking que te drinking.
0: Drinking que te
2: i un altre és el solet a 40 graus.
5: Sí, però és igual.
3: La llum.
5: La llum, però és del sol la que funciona.
3: La llum de dia.
5: Però sí, la llum, exacte. No, clar, no et posis al sol, no et recomano que et posis al sol de 12 a 6 de la tarda a l'agost, no? Però que sí que passa, que ens posem més tristos.
4: Però aleshores la pregunta quina és?
5: No, la pregunta és, us passa això?
3: No, perquè jo soc mussol.
5: Aquella
3: que dèiem sempre del mussol i la londra, jo soc mussol.
5: Llavors,
4: existeix
5: una cosa que no me l'he inventada jo, que es diu depressió otoñal.
4: És veritat.
5: I això existeix. Llavors jo, humilment, a mi em passa, i dic, si algú li passa que escolti a l'altre cantó de les zones, li voldria donar uns consells.
0: Perdoneu-vos, ara anem amb els consells, però tenim la depressió otoñal, la postparto.
3: L'estènia primaveral.
0: També tenim la...
1: Sí. La primavera.
0: Jo, tenim l'estènia.
5: Mira, m'encanta.
0: Tenim el diumenge a la tarda, que també és una gòbia.
5: I el Blue Monday.
0: El Blue Monday. És que...
5: Però escolta'm una cosa.
0: Quina mandra de
5: exemple,
0: gent,
5: no? No, jo, per exemple, no tinc l'estènia primaveral. Jo estic superfeliç a la primavera.
3: No.
5: Clar, és que es depèn de la constitució de cada persona.
0: Bueno, constitució...
5: No, jo volia dir res, quatre coses.
0: Va.
5: Que la gent que intenti prendre el sol una miqueta i que li toqui sortir al balcó i que li dir, o fer activitats a l'aire lliure, com tu vas a la natura cap de setmana.
0: Vale.
5: No?
0: Ah,
5: pues
0: és això, eh?
5: O no?
0: A fer... Si la teva secció sortiu més.
5: Sí, sí, sí. Sortiu més, veure més els amics, eh? Fer coses
3: però
5: que us agrada.
3: Llum natural.
5: Bueno, no, de nit també. Et pots fer dues coses. O sigui, quedar amb uns de tarda i amb uns altres de nit.
3: Vale.
5: Fer esport amb els amics o amb Valeri. Aquí hi ha varietat.
4: Solar, eh?
5: I després diuen fer coses que t'agradi fer, però de veritat. Llavors, pots mirar la tele, eh?
3: Amb l'Eric o sense l'Eric?
5: No, no, però vull dir, quan la gent diu fes coses que t'agradin, i diuen, aquí, llegir, pintar... No, no, que pots mirar la tele. I
3: no
5: passa. Per això, però si tu t'agrada mirar... Què t'agrada fer, tu?
3: Si ara per arreglar-me m'he de posar a pintar.
5: Però què t'agrada? No,
3: cuinar.
5: Cuinar, doncs cuinar.
3: Veure sèries.
5: Doncs veure sèries. Molt bé, doncs ja ho tenim.
1: Ja està.
4: La cara del Toni és flipant, eh?
0: És que en realitat no hi he entès la secció de la Marisa.
5: Ja ho sé, que no ho has entès.
3: Tu te'n recordes d'aquella revista que tu miraves, que t'agradava tant?
0: El què?
3: Una revista que tu miraves, era en femenino.com. Aquests articles són una mica d'això.
5: No.
3: Que són psicòlogues, com els que porta ell. Són, perdó, psicòlegs, eh?
0: Són aquells articles que algú ha de fer, que diu, avui vaig escriure de... Que important és que te toqui la luz del dia.
2: Per un clip.
0: I a més s'ha de dir una mica amb aquest to.
3: Sí, que també ja li passa.
0: Querida amiga. No? Ho dic perquè en femenino.com parlava d'aquest... Jo era molt fan d'en femenino.com.
5: Aquest article és un diari.
3: De la...
0: Bueno, i què vols dir amb això?
5: No, pues que també, que no és en femenino.com,
3: bueno,
5: és un diari.
3: No,
0: perdona, que a veure, l'última cosa que vull que sembli és que en femenino.com era una publicació xunga, eh?
3: És que tu miraves molt.
0: Home, imagina't. Bueno, mirava jo perquè era un gran subministrament de temes.
5: Veu? Amigo, de temes.
0: Mira la cançó que ha escollit la Galiano. Mira.
2: Uf, bona aquesta. Que molt bona.
0: Jo ho admeto. A mi, el criteri de tots vosaltres, el que més m'agrada és el de la Galiano. Mira.
5: Jo sé per què, eh? You take control even if you
0: know. Tindràs poc temps per enfadar-te, però és que la música és molt xula.
3: No, és igual.
4: Quin estil és? Què és?
5: Ara vull parlar jo, eh?
0: És un estil bo.
5: No, ara t'ho diré. Ara t'ho diré i fliparàs.
0: No, perquè si
5: aquesta cançó te la vaig posar jo i no et va agradar.
0: No, és veritat.
5: Billie Eilish. Ho vaig fer i no li va agradar.
0: No, és veritat.
5: Sí, és veritat.
0: La medicació, que se li'n va. Escolta, de què...
3: Jo m'ho vull enfadar d'aquestes coses que dius. La depressió en postparto aquesta de la tardor. Aquest altre us passa perquè només torneu a la ciutat i ja dieu, s'ha acabat l'estiu. No, s'ha acabat l'estiu. L'estiu s'acaba el 21 de setembre. M'ho comprenes el 20 i l'endemà ja és l'hivern, però la tardor. Llavors, calmeu-vos. Tornarà a fer calor. De fet, està fent calor. Que ja estem aquí a 28 graus i oi, quin fred. 28 graus no és fred. Calmeu-vos. I saps per què passa tot això? Que la gent està nerviosíssima. Perquè ja tothom està dient que ve el Nadal. Com que ve el Nadal? Falta un trimestre. T'ha sortit aquest senyor, com es diu, l'Abel Caballero. Abel, ponte les luces del Pla Ciutat. Dónde te quepan. Es posa...
0: Qui és Abel Caballero?
3: L'alcalde de Vigo.
0: Ah.
3: Alcalde de Vigo, ple agost, es comença a posar les llums a Nadal. Home, Abel, carinyo, que estreses a la gente. Home, Abel, per favor.
0: Però això a Barcelona també passa, eh?
3: A l'agost no. A l'octubre, que ja em posa nerviosa. I llavors, com que aquest senyor fa això, comença a posar llums i tal, la loteria ha dit, carambes, si este senyor lo voten en Galícia por poner las luces, vamos a hacer publicidad, una campanya estiuenca del Gordo de Navidad.
0: Una campanya estiuenca?
3: Una campanya estiuenca del Gordo de Navidad. I mai el senyor presidente de las loterías y apuestas diu, la idea es que todo se trate de dinero, sino también del sentido amplio de compartir, ya sea anhelos, ilusiones y estrés. Señor presidente de las loterías y las apuestas, porque un estrés que yo esté en agosto y tú me hagas ir a comprar el boleto este de Navidad de los cojones. A mí, y la doña Manolita una cua que timores, por l'amor de Déu. Perquè és això, si estamos en agosto, no, se compra el Gordo de Navidad. On s'has vist això, per la porta? Què passa? Que hi ha una botiga de torrons, molt gran. Hi ha una que el passa a la universitat, molt gran, que van les botigues de torrons, venia l'estiu, i que venien gelats, granitzat, horchada.
0: Ara no.
3: Horchada, perdó. Què van anar a l'estiu?
0: Torrons.
3: Torrons. Qui vol comprar torrons? Torrons a l'agost, per la porta? Els turistes,
0: els
3: clar.
0: Els turistes.
3: Mira... Us he de dir, si he de viure pels turistes, per les llums de l'agost, per la Bel Caballero aquest dels nassos i l'altre senyor de les apuestes, el Gordo, a mi deixeu-me en pau i jo estic a l'estiu i vaig a prova d'estiu i no em tapo i no tinc fred encara, em cago en tena.
0: Oi, i lo a gust que sé d'ella. La que es pren les gotes... Bé, no m'ha aplaudit davant del micro, que han saltat.
6: Sí, perdó.
0: Tots els, han saltat tots. Com es diu això? Els compressors, no? Són els compressors i ja...
2: Alguna cosa ha passat perquè...
0: Sí, o sigui, de sobte... Sí. Això a la ràdio no es nota, no? O sigui, ens ha passat a nosaltres, a la ràdio es nota una mica. Potser, si vostès han vist que baixava el to, era en culpa d'algú que ha aplaudit davant del micro.
2: No? Tots plegats, en realitat.
0: Tots plegats. Ai, bueno, boníssim. Escolta'm, aleshores, Víctor Parrado, digues. Tu al Goya, quan tornes, dius?
4: Torno el 10 d'octubre.
0: El 10 d'octubre, perfecte.
4: Sí, ara tenim temps.
0: Molt bé. Ferran, tu divendres vinent tornes a l'Eixample Teatre.
1: Divendres a les 6, allà estaré.
0: A les 6 de la tarda, eh?
1: Sí.
0: Sembla competència. Hi ha un moment que em sembla competència. Eh?
1: Sí. Em fot, perquè, clar, no podeu venir. Si esteu aquí treballant tots, no podeu venir.
0: Bueno, però anirem, bueno, en qualsevol
1: ja
0: cas.
1: Canviaré l'horari només perquè vingui.
0: Vinga, molt bé. Vanessa, tu creus que té futur la teva relació?
5: Jo crec que sí.
0: Sí?
5: De moment ja portem unes setmanetes.
0: Unes setmanetes? Ja, bueno, cosa, així es comença.
5: La cosa prospera, home. Sí, sí.
2: Així es supera el teu rècord dels 2 anys.
5: Ja ho veurem.
3: Guapo, és.
5: Molt guapo.
0: És guapo.
4: Sí,
0: sí,
4: és guapo. Té planta, té planta.
5: Jo és que han de ser guapo.
0: És guapo.
3: No, perdona, ha d'acutar les seves baremos.
0: Els seus baremos?
3: Baremo.
0: Bueno, baremo, i aquí té baremes. En fi, és igual, és una altra cosa. Glòria Galiano,
3: digue'm-me.
0: Que tingues un bon cap de setmana.
3: Gràcies, igualment.
0: Relaxa't una mica.
3: Sí, no, jo vinc aquí, em desfogo.
0: Jo ja trobo loteria de Nadal per tot arreu.
4: Uau!
3: Sí, sou molt patats.
2: És veritat, això dels 28 graus m'ha agradat.
0: Sí, a mi també.
3: 28 graus, no és fred.
2: Venim de 32 o 33, et sembla poc, però és moltíssim.
1: És molta calor, sí.
0: Bona setmana, David Balaguer.
2: Igualment, gràcies.
0: Fica, ja ho tenim, no? No fan el butlletí informatiu aquí, no? Sí, no, molt bé. O sigui, podem allargar una mica més.
3: Ah, bueno,
0: clar.
3: No, fantàstic. No,
0: tenim 25 segons.
1: Bueno, va,
4: anem sobrats.
5: Amb el que ens dona. Fareu el sol.
4: Vai, ansietat.
0: Ara anirem a prendre el sol. Que us ho passeu bé, feu bondat. Ens veiem molt aviat. I a vostès, ja ho saben, marxem de cap de setmana, però dilluns ens hi tornarem a posar. A partir de 7:45, nova edició del Pla B de Ràdio 4. Bon final de diada i molt bon cap de setmana. Gràcies, bona nit. Adéu.
7: Són les 10.
8: Ràdio 4. Serveis informatius.
7: Bona nit. Últimes hores de la Diada de Catalunya 2026, marcada per les provocacions de l'ultradreta i la contrarresposta de moviments d'esquerra, una diada marcada per un clam contra l'extrema dreta. Aquesta tarda, un grup d'independentistes ha cremat contenidors i tanques aquest vespre davant l'Arc de Triomf després dels enfrontaments entre antifeixistes i policia a l'entorn de la plaça Verdaguer. La protesta contra el Núcleo Nacional ha reunit unes 1.500 persones, segons la Guàrdia Urbana, mentre que la convocatòria ultra hi han assistit una setantena. Els Mossos han fet càrregues puntuals per impedir que els dos grups es trobessin i han rebut llançaments de pedres, ampolles, pintura i material pirotècnic. Al Teatre Nacional, en un altre escenari, ha acollit l'acte institucional que clou aquesta diada. La cerimònia ha recordat els 50 anys de la celebració de Sant Boi, la primera autoritzada, la primera manifestació autoritzada després de la dictadura, i reivindicava la unitat d'acció de la societat catalana. Ha acabat amb l'himne dels segadors. Oh!

0: Més popular i encara en marxa, la del Passeig Lluís Companys és l'escenari de la Festa per la Llibertat, un dels actes organitzats per Òmnium Cultural per la Diada, una gran jornada festiva però també reivindicativa que ha posat en valor el paper imprescindible de la mobilització de la societat civil. A la capital catalana s'han reunit 45.000 persones. En acabar la marxa, l'Assemblea Nacional Catalana ha anunciat que convocarà una cimera amb les entitats civils independentistes per preparar una gran mobilització per la Diada de l'any que ve, que es compleix 10 anys de l'1 d'octubre. Josep Vila, president de l'ANC.
1: Que signifiqui el desencadenant, el primer gran pas d'un nou embat, fort i decidit per guanyar la independència.
0: Les mobilitzacions de la Diada han reunit 11.000 persones a Girona i 6.000 a Amposta. Els participants també han defensat la llengua i l'educació pública, han reivindicat la lluita contra el feixisme i han escridassat un grup de simpatitzants d'Aliança Catalana. Aquesta és la darrera hora d'aquest divendres. També ens deixa altres titulars. Els Estats Units commemoren els 25 anys de l'atemptat de l'11S, que va deixar 3.000 morts i 25.000 ferits. Al llarg de tot el dia s'han celebrat diversos actes, bona part dels quals a Nova York, on dos avions, recordem, van impactar contra les torres bessones. El president Donald Trump ha optat per assistir al Pentàgon a Washington i ha lligat els atemptats del 2001 amb el present.
2: Islamic Republic of Iran.
0: Per remarcar que no permetrà que l'Iran tingui armes nuclears. Xile també commemora els 53 anys del cop d'estat contra Salvador Allende. Sense cap acte oficial del govern, per primera vegada des del retorn de la democràcia, el president d'ultradreta José Antonio Kast, defensor reconegut de la dictadura d'Augusto Pinochet, ha abandonat Santiago per mantenir una agenda de treball en altres regions. El president del Partit Comunista, Lautaro Carmona, li recorda...
3: Esas atrocidades no puede guardar silencio, no puede decir no, esto es cuando es de allá o cuando... No, eso ocurrió en Chile.
0: A Barcelona s'ha fet la tradicional ofrena floral al bust d'Allende al barri del Carmel. Ha dimitit el cap de gabinet de la delegació de Ceuta, que va parlar amb el CNI. El president de Ceuta diu que la Moncloa va descartar els seus avisos.
4: Llamamos a Moncloa, llamamos al Ministerio del Interior y la respuesta era no pasa nada, esto es una tormenta de verano, está todo controlado, Marruecos colabora y por tanto aquí no hay ningún problema.
0: Irene Montero formalitzarà demà dissabte la candidatura de Podem a les properes eleccions amb l'objectiu de plegar una àmplia alternativa d'esquerres a Televisió Espanyola.
5: Yo quiero ser candidata en las próximas elecciones y me voy a presentar a las próximas elecciones.
0: L'eurodiputada presentarà 5 prioritats, entre les quals hi ha pujar el salari mínim fins als 1.800 euros, reduir la jornada laboral a 35 hores i intervenir els preus de l'habitatge. També defensarà contenir el cost dels productes bàsics i rebutjar l'augment de la despesa militar. Els metges catalans faran vaga indefinida a partir del 28 d'octubre. El sindicat majoritari Metges de Catalunya s'uneix a la convocatòria feta per la resta d'organitzacions sindicals de tot l'Estat per protestar contra el projecte de reforma per l'Estatut Marc del personal dels serveis de salut que ha aprovat el govern espanyol. I acabem amb la previsió del temps de cara a demà dissabte. Emet Noelia García, bona nit.
6: Bona nit. Demà dissabte a Catalunya, temperatures màximes amb pocs canvis. Els termòmetres marcaran 27 graus a Tarragona, 28 a Barcelona i 31 graus a Girona i a Lleida. Durant el matí, cel ennuvolat amb núvols baixos. No es descarten ruixats al litoral de Barcelona i nord de Tarragona. Les temperatures mínimes pujaran 20 graus a Barcelona, 19 a Tarragona i 15 graus a Girona i a Lleida. Pel que fa al vent, destaquem tramuntana moderada a l'Empordà i a la resta vent fluix variable. És una informació d'AEMET.
0: És tot el que us volíem explicar. Continueu informats a les diferents emissores de Ràdio Nacional, també al portal rtv.cat. Bona nit.

0: Sota sospita. Amb Laura González.
1: Hola, què tal? Molt bona nit. Ja és l'hora de la coartada perfecta.

aquí a Ràdio 4, la ràdio que t'escolta. Benvinguda, benvingut al Sota Sospita. Som Cristian Estanescu i Laura González.

0: Fins les 11 t'oferim aquest espai d'entreteniment cultural per a ments inquietes com la teva. Avui, amb història i històries. Crims, art, crònica negra. I moltes més coses, Som-hi. Comencem. Ho fem amb música, amb aquest nou single de Guillem Gisbert, Entretem-me.
1: Vull dir-ho ara, que si no després les coses es compliquen. He vingut desacomplexadament i gairebé exclusivament pel drama. Sóc un purista, un caçador d'emocions destilades. Tinc una idea bastant clara de com hem de fer les coses. No m'interessa la tècnica, menyspreu els processos.

Entre tema, Guillem Gisbert, això és el que farem, eh? En aquests propers minuts, a banda d'aprendre moltes coses, aquí al Sota Sospita hem escoltat aquest avançament del que serà el segon disc del cantant de Manel, un treball que el barceloní Avança arribarà el 13 de novembre i que té aquestes característiques seves, no? Que aquesta ironia fina, aquesta, no sé, metamúsica, aquesta capacitat també a través de la seva veu que és molt identificable, no? I molt particular, molt carismàtic al mateix temps. Torna per entretenir-nos, com nosaltres estem aquí també, entre d'altres coses, per fer-vos-ho passar bé, des de la foscor.

0: Doncs és un imprescindible ja del Sota Sospita, el Jordi Corominas.
1: Hello.
0: Què tal, com estàs?
1: Bon inici de temporada.
0: Ah, doncs ha estat fantàstic i tanquem la primera setmana de la nova temporada amb una secció, amb un repàs en el que hi afegirem bastanta foscor.
1: Déu-n'hi-do,
0: Déu-n'hi-do. Sí?
1: La idea és fer un combo, és a dir, anem a fer parelletes, però des de la crònica negra, no només catalana, sinó que ampliarem mires, València, Mallorca, Catalunya Nord, i després ens mourem per la història de l'art. Però clar, la història de l'art no en plan, us explico la Mona Lisa. No. Quadres que tinguin relació amb matar, amb crims, amb mort.
0: I moltes vegades anirem a la religió, no? Perquè hi haurà hi ha molts pintors que, doncs, per poder explicar el que volien expressar, havien de recórrer, perquè la pintura era majoritàriament religiosa, quan no era monàrquica, diguéssim, havien de recórrer a capítols de la Bíblia a través dels quals poguéssim expressar quelcom, no?
1: A veure, a vegades es deia, parlarem de déus i agendes, mites i elefants, però també el que intentarem mesclar de tant en quant, no sempre, perquè seria jugar fàcil, és posar fotografies. Perquè també entrem en el tema de fotògrafs mítics que es dedicaven a aquestes qüestions.
0: Bueno, però la ràdio ja sabeu que és imaginació i nosaltres contribuïm a fomentar la vostra creativitat i plasticitat del cervell a través de la paraula.
1: A veure, això és molt important, perquè nosaltres aquí, al Sota Sospita, i també a Ràdio 3, els sospechosos, tenim una tradició de dir-vos a vosaltres, oients, ei, ara us parlarem d'una pintura, us parlarem d'una fotografia, i aleshores heu de fer l'esforç d'emprar tot allò que tingueu a la vostra disposició per interactuar. És a dir, no, estareu parlant amb nosaltres sense parlar, en el sentit de que podeu veure la pintura, podeu veure la fotografia a un ordinador, al telèfon mòbil, a la tele, i fins i tot, com diu la Laura, a la vostra imaginació. Però nosaltres, per estimular-vos, per dir-ho d'alguna manera, abans d'aquest recorregut artístic, ens posarem foscos de debò.
0: Això. I el primer tema que tenim per avui té a veure amb una poeta i amb un assassinat.
1: És un assassinat. D'altra banda, aquesta és una categoria que a mi m'agrada molt, a veure, que ningú me l'interpreti. M'agrada en un sentit que estem parlant d'història. Aquí també hem comentat moltes vegades com el crim pot permetre entendre una societat. Però també hi ha aquesta qüestió que és essencial, que no tots els crims es resolen. Estem molt mal acostumats a les sèries i a les pel·lícules, i també a les novel·les, i hi ha crims que queden sense pescar l'assassí o els assassins. En aquest cas, el que tenim és una història de l'estiu de l'any 1986, que, a més, ens mostra també determinats hàbits que jo crec que s'han anat perdent, com podia ser sense anar més lluny, l'autostop. Autostop important perquè des dels anys 60 fins, jo diria, principis dels 90 hi havia moltes persones que encara es fiaven dels altres, no existien aquests viatges.
0: A mi em perdonaràs una cosa, però la culpa de que l'autostop s'hagi convertit en...
1: Tabú, no.
0: En tabú té a veure amb el cinema.
1: Sí.
0: Jo crec, en part, no? Vull dir, quantes pel·lícules... Perquè jo he fet autostop i jo he recollit gent d'autostop i, en canvi, li tenim una por pensant que qualsevol persona que recollirem a la carretera després ens assassinarà en el cotxe.
1: Que serà un psicòpata, sí.
0: Home,
1: Home, a veure... S'ha de dir que, clar, sí. A més, t'imagines un moment fosc, sempre amb circumstàncies... A la realitat no hi ha música tèrbola, per exemple, no?
0: Quan
1: fas autostop, això s'ha de dir, no?
0: Sí.
1: Però bé, en aquest cas, què tenim? A més, aquest crim, diguem que ha romast una mica en l'imaginari català perquè una de les víctimes apuntava maneres. Anem a dir-ho així. Es deia Anna Dodes, havia nascut a Folgueroles l'any 62 i destacava com a poeta. Destacava com a poeta. De
0: fet, era molt jove,
1: però
0: tenia una carrera interessant segons els poemes que després es van publicar pòstumament, no?
1: S'ha de dir que aquí també entraríem en una espècie de clàssic que també és mitològic, que és allò de quan tu mors jove i ets una persona malaurada, el record, en certa manera, es potencia molt. Es potencia molt perquè és allò de què hauria pogut ser d'aquesta persona d'haver continuat en vida. Ella anava de viatge, s'havia doctorat, que em sembla molt flipant, perquè tenia 23 anys, i s'havia doctorat ja. És a dir, s'havia llicenciat en filologia catalana i s'havia doctorat. I aleshores, aquell estiu de l'any 1986, va decidir que aniria de vacances amb una amiga, que era una mica més gran, la Gemma
0: Argemí.
1: Que bé, a veure, les dues s'havien llicenciat juntes, se suposa que tenien una molt bona amistat, i van dir, anem a fer autostop, i sigui a Toló, sigui a Gènova, des d'allà ens embarcarem per anar a l'Alguer.
0: Mira, jo he anat a l'Alguer aquest estiu.
1: Ah, sí? Què tal?
0: Sí, molt xulo.
1: Parlaven el dialecte o no?
0: No.
1: No?
0: No.
1: Jo fa anys em vaig trobar una monja a l'aeroport de Roma.
0: Una única persona em va intentar parlar en català, diguéssim.
1: I no vas entendre res?
0: Sí, no, en tenia força, però ell de tant en tant em anava preguntant per paraules.
1: Val.
0: I era un senyor de 60 i alguna
1: cosa. O sigui, li sortia un italià al garec, no?
0: Exacte. Però llavors jo vaig preguntar un parell de joves a l'Alguer i em deien, diu, no, és que no el parlem. Diu, queda gent gran que el parla.
1: Clar.
0: I alguna gent gran i ja està. Però estava bastant enterrat. Sí que és veritat que tota la part del centre històric, doncs a les plaques dels carrers està el nom en els dos idiomes, diguéssim, amb el sard i amb català.
1: A mi una monja em va parlar fa com 30 anys a l'aeroport de Roma en el garenc i al principi no en tenia res i era, què està dient, senyora?
0: Ah, és molt maco, llàstima que es perdi.
1: El cas és que, clar...
0: Bueno, anaven a l'Alguer, sí. L'Anna i la Gemma.
1: I res, van començar a fer autostop, la seva pista es perd més o menys a Granollers i, bueno, van camí de la Jonquera.
0: D'acord.
1: En camí de la Jonquera, i aleshores aquí tenim un gran clàssic precisament d'aquest tema de l'autostop i les desaparicions. Però, a més, ens hem de situar en aquesta dècada dels 80. És a dir, no hi ha telèfons mòbils, no hi ha internet, les comunicacions són altes, no? Les històries i diguem, les recerques no són tan instantànies com ara, ni molt menys. No hi ha tanta tecnologia ni tants estris a la disposició d'aquells que investiguen. I el que es produeix, després d'aquelles surtin, és una espècie de gran silenci.
0: Uh-huh.
1: De fet, hi ha un article que a mi particularment m'ha ajudat molt. És que a més, el que explica l'article és al·lucinant, perquè és de premsa local, eh? Està parlant de l'actualitat de la Vall del Tenes, i el que parla és que, clar, diu, ara, passat tot aquest temps, és bastant probable que tothom ja sàpiga el que li va passar a l'Anna i a la Gemma, però el que acaba explicant és que, de cop i volta, és això, elles desapareixen,
0: sí.
1: I durant un mes... No se sap ben bé com...
0: I, de fet, no se sap quin va ser l'últim viatge. Vull dir, ja que clar. Tenia com diferents parades fins a arribar a l'Alguer, no se sap amb certesa quin va ser l'últim trajecte que van fer ni amb qui van viatjar. Vull dir que totes les informacions publicades ja al setembre del 86, un cop es troba el cos, etc, que es va trobar a la zona de Brissac, al nord de Montpeller...
1: Mm-hmm.
0: I hi ha indicis o hi ha evidències de que va ser una mort violenta, és a dir, saben que les van assassinar,
1: sí.
0: Però no saben gaire cosa més.
1: El tema fort és que, clar, passa aquest mes. Llavors, al final sí que arriben notícies, de que efectivament s'han trobat a la zona on dius tu dos cossos.
0: Un es va trobar el 17 d'agost, que va ser el de l'Anna, i després, el dia 21, es va trobar el de la Gemma.
1: Però no el 21 d'agost, sinó, atenció, que això
0: de
1: és
0: setembre.
1: De setembre.
0: Un mes després.
1: I hi havia una distància de 150 metres entre els dos cossos.
0: Uh-huh.
1: Lo qual et fa pensar que què va passar durant aquest mes i com estaven situats. De fet, a veure, va haver-hi una sèrie de pistes que mostraven que sí, que havien sigut un parell d'assassinats molt violents, cops al cap, la roba em sembla que era de la Gemma mig esquinçada.
0: Però, a més, que el reconeixement de totes dues es va fer gràcies als elements personals, és
1: sí,
0: a dir,
1: sí, sí.
0: Vull dir, no... ara que estem acostumats a que de seguida no es facin totes les proves forenses que permetin doncs, trobar doncs, un pèl, una borilla de cigarreta, una petjada, una empremta digital... No, va ser a través dels elements personals que es va procedir a la identificació d'aquests dos cossos que s'havien trobat molt a prop l'un de l'altre, però amb un mes de diferència, en un entorn completament boscós. I hem de dir... que, vull dir, que això és el que diuen les notícies de l'època, però no es disposa de l'informe forense original ni d'un relat policial complet que permeti reconstruir tota la seqüència del que va succeir.
1: De fet, les van enterrar a la mateixa localitat de Brissac, uh-huh. Que és a dir, tot és bastant... Bueno, a veure, tot és molt fort en aquest crim,
0: sí.
1: S'ha de dir. I a mi el que m'al·lucina és això, que clar, de cop i volta el que dona la pista és un amic de la poeta, de l'Anna Dodes, que estava fent la barema al Midi francès,
0: uh-huh.
1: I va llegir a la premsa que el 21 de setembre de l'any 86 s'havia trobat un cadàver.
0: Uh-huh.
1: A partir d'aquí tot s'accelera, els familiars aniran a identificar els cossos, i sí, efectivament es tracta de les dues noies que havien desaparegut com qui diu del no-res. quin és el tema? Que clar, estem parlant primer d'un crim no resolt. Ara hem vist els darrers temps com els crims no resolts també tenen possibilitat de solució, perquè han avançat molt les tècniques.
0: Sí,
1: I de fet es parla de que en aquella regió s'havien perpetrat assassinats semblants.
0: De fet, la zona, doncs, hi havia certa por entre els habitants i parlaven d'un assassí que li deien el boig de Brissac.
1: Sí.
0: Perquè,
1: sí.
0: Bueno, es deia que hi podia haver-hi altres morts en aquest sentit. L'únic que se sap de manera exacta, amb certesa, és que va ser una mort violenta, que hi havia lesions al cap, però no se sap si hi havia agressió sexual, si el mòbil va ser un robatori o no, si es va utilitzar una o una altra arma determinada. Vull dir, de quina manera concreta, si els cops que van rebre van ser els cops mortals, no se sap. En aquest sentit, res.
1: I aquí també el fet de trigar una mica a l'hora de localitzar els cossos, jo crec que revela com fonamental, sobretot pensant en aquella època, perquè ens situem, repeteixo, l'any 1986. I a partir d'aquí, què tenim? Doncs que el crim podia haver caigut tranquil·lament a l'oblit, això és evident, però clar, ho anticipava també abans. És a dir, l'Anna Dodes tenia una mínima trajectòria poètica. Aquí a Catalunya s'ha de dir que veure que hi ha una tradició forta amb tot el tema del vers, a més sempre ha sigut una forma, jo diria, molt important de defensar la llengua, potser no tant de promoure-la, perquè la poesia és molt minoritària, però sí que dins del camp literari els poetes gaudeixen de cert prestigi, i a més ella en aquest sentit era pionera, perquè si coneixeu una miqueta el que és el panorama actual, veureu que bé, estic parlant de memòria, però jo diria que ara mateix en el panorama de la poesia catalana hi ha majoria de dones.
0: Cert.
1: Sí. Vas als festivals, vas veient...
0: En el literari general, sí. Vull dir, també les lectores són més, no?
1: Sí,
0: segons diuen les xifres, que no pas
1: homes.
0: Hi ha més dones,
1: però a l'època no era pas normal. Amb la qual ella estava obrint diverses portes, força importants, havia sigut guardonada, havia començat a treballar a Edicions 62, que aleshores era el segell de referència.
0: I de fet, com dèiem, no? La seva obra es va publicar pòstumament arran d'aquest assassinat, i llavors és veritat que el nom d'ella ha tingut més ressò que el nom de l'amiga, de la Gemma Argemí.
1: Sí, l'amiga ha quedat eclipsada, per desgràcia.
0: Exacte. Però vaja, jo també trobo que és interessant el crim com a retrat d'una època, no? El context històric, perquè tot plegat va servir per fer relat sobre el que significava viatjar
1: sola.
0: Noies, ser jove, etc, etc, com si allò doncs pogués alentar, no? o ser motiu per tenir un final fatal.
1: Home, de fet, en aquell moment, i jo me'n recordo no només a Catalunya, sinó, a veure, ens n'anem fins i tot a principi de 2000, el fet de que una noia tornés sola a casa en determinats països europeus encara era complicat. És a dir, per favor, que t'acompanyi algú,
0: etcètera,
1: etcètera.
0: Bueno, però formava part de les experiències, més o menys. Aquí tenim potser menys costum, però si heu fet, per exemple, en el seu dia Erasmus, i heu tingut contacte amb gent d'arreu d'Europa, o fins i tot dels Estats Units, és molt habitual que quan un acaba una etapa i comença una altra, ja sigui quan comença la universitat o quan l'acaba i abans d'incorporar-se definitivament al món laboral, és molt habitual fer un temps sabàtic. Jo tenia molts amics i jo pensava, ja m'agradaria a mi, perdona,
1: per viatjar.
0: Jo he de currar. I es tiren mesos, doncs si estàs al continent americà, mesos per Europa viatjant. Si estàs a Europa, doncs mira, me'n vaig a recórrer tot el sud... I era com aquest viatge iniciàtic era quelcom més o menys habitual entre classes benestants, evidentment, abans de fer aquell canvi de vida, no? O d'etapa definitiva.
1: A veure, això també és molt poètic perquè ve del Grand Tour, que era, a veure, comença, diguem, a finals del segle XVIII, és això, els nord-americans comencen a viatjar a Europa i juguen una mica, jo que dic, Roma-Grècia, no? Ja comencen a veure el nostre continent com si fossin les ruïnes del passat.
0: Però avui és diferent, perquè, clar, automàticament tu estàs geocalitzant a l'altra persona, estàs rebent WhatsApp de ja estic a l'estació, ja estic aquí, ja estic allà, vas amb una targeta de crèdit, és molt fàcil localitzar, per exemple, l'allotjament en el teu destí des de casa. Abans no era així, era una mica més a l'aventura.
1: A veure, aquí també ens serviria per un altre tema que ens pot servir per tancar abans d'anar a la història de l'art, que també en aquest cas serà poètica, que és que abans les persones podien desaparèixer, no només de manera criminal,
0: sinó de manera voluntària.
1: Tu tenies la possibilitat d'anar-te'n i mira, i com diuen en castellà, si t'he visto no me acuerdo.
0: Sí, exacte. I després tu ho apuntaves al principi, no? La relació de l'autostop amb el tema criminal. Vull dir, no sabem si les van agafar fent autostop, no sabem si va ser després d'agafar un tren, però és veritat que de seguida s'ha vinculat l'autostop a les causes tèrboles, com dèiem, a través també del cinema, de les sèries, bé, del relat pròpiament així en general d'aquest tipus de històries, però vaja...
1: Però és que tenim també, a veure, llançar el cos al mar, abandonar-lo al bosc perquè és més difícil que es localitzi, perquè implica una recerca més aprofundida. És a dir, hi ha una sèrie... Jo sempre dic que els tòpics amaguen parts de veritat. I aquí també es compleixen. És a dir, zona rural... ben amagades, hi ha una distància de 150 metres que, com comentàvem, a mi m'agradaria saber com és que van trigar tant en localitzar, no?, els dos cossos, perquè el senyor directament, diguem el senyor perquè jo crec que és un assassí, però va matar una o va matar les dues i va separar els cossos, o potser una va intentar fugir i la va matar, a saber, no? Són moltes incògnites, i a vegades trobem casos i coses així. Per exemple, hi ha un llibre que des d'aquí també recomanarem, literatura criminal, del Paco Villar, que és un mite que directament es va dedicar a recopilar casos barcelonins sense resoldre, perquè veia que tenien una potència molt forta, però és que no tots poden tenir solució. I es deia allò de que a vegades no és que hi hagi crims perfectes, sinó investigacions imperfectes. I en aquella època era més normal.
0: En el cas de l'Anna Dodes i la Gemma Argemí, bé, tenim aquest estiu de 1986, aquest viatge cap a l'Alguer, aquest crim que va commoure Catalunya i França també, no?, que no té una resposta tancada, i també parla, doncs, de la fragilitat de la vida quan es trenca una trajectòria que tot just comença. En el cas de l'Anna Dodes, tenia 23 anys, havia escrit, havia estudiat, havia tocat la guitarra, havia guanyat un premi literari, i malgrat el seu assassinat, sí que és veritat que la seva obra, doncs, ha continuat viva, menys del que voldríem, segurament.
1: Però s'ha anat publicant, sí.
0: Però, bueno, és la millor manera, segurament, de recordar-la.
1: I fins i tot algun premi porta el seu nom, és a dir, sí que hi ha una voluntat de tenir record d'ella, sobretot com a poeta, que és la bellesa, no? Nosaltres avui comencem amb l'amor, però sí, sobretot cerquem de cultivar memòria a partir del que era el seu art, no?, que eren els versos. I, de fet, per això, avui, del crim a l'art, ho enllacem amb poesia.

0: Explica'ns, anem a enllaçar amb poesies, dic.
1: A veure, ara els oients han de cercar, ho diré tant en català com en castellà, perquè jo...
0: Digueu en català.
1: A veure, és Dante i Virgili a l'infern.
0: Uh-huh.
1: L'autor és William Adolphe Bouguereau, Bouguereau, que quedi clar, és una obra de l'any 1850, i probablement quan tu obris una finestra i de cop i volta vegis la pintura diràs, em sona, perquè tenim una tendència recent, que és que les pintures d'aquesta època, que en aquells moments eren acadèmiques, estan gaudint de molta fortuna per exemple, establir cobertes de llibres, per publicitats, els museus la ressusciten.
0: La pintura de Dante i Virgili a l'infern, que es troba actualment al Museu d'Orsay de París, mira, la vaig veure fa un parell d'estius. Jo crec que el fet de fer servir Dante i Virgili en realitat és una excusa per
1: tard
0: de Bouguereau per poder pintar dos cossos
1: en tensió,
0: nus, en tensió, amb aquells músculs i aquella manera de representar-los completament apol·linis, però al mateix temps jugar amb el blanc sobre blanc.
1: Sí, ui.
0: Llavors els pintors, és el que dèiem al principi, feien servir això, no? Com no podien pintar així, perquè em dóna la gana, vaig a pintar dos tios amb boles, perdoneu que sigui així tan gràfica.
1: Correcte.
0: Doncs buscaven algun tema bíblic, religiós, literari, no?, que els hi permetés fer allò que tècnicament volien. I en aquest cas, doncs, és Dante i Virgili.
1: El que passa que aquí ja estem en un moment, atenció, és el que deia, el senyor Bouguereau participava en un esdeveniment anual que era el Saló de París, no?, que és on es presentaven les pintures, i l'any 1850, diguem que això que estem veient aquí, que a més sembla totalment descarnat, no?, perquè té,
0: sí,
1: té un focus de llum,
0: sí,
1: on veiem els dos cossos...
0: Té un punt, no Caravaggio, però sí que és veritat, sí, que ells estan molt clarament il·luminats, i després els personatges que hi ha al voltant estan bastant més foscos.
1: De fet, ara estic veient Dante i Virgili, Gili són a l'esquerra i s'ho estan mirant. Resulta que això és el vuitè cercle de l'infern, però bé, el que anava a dir és que el Bouguereau...
0: Sí, Dante i Virgili són els que miren,
1: sí,
0: no els dos...
1: No, ara anirem qui són aquests senyors, no?
0: Ah, d'acord.
1: Però, a veure, Dante i Virgili es troben a l'infern.
0: Sí.
1: Aquest és el tema, estan al vuitè cercle, on es troben aquests dos senyors.
0: A la Divina Comèdia.
1: Exacte, que són els falsificadors. Aquests falsificadors són dues ànimes, òbviament, condemnades, i un és un heretge alquimista que es deia Capocchio, el qual és mossegat al coll per Gianni Schicchi, que era un personatge que va viure a la Florència del segle XIII i que era famós per, atenció, perquè el tema al segle XIII impacta una mica, tenia una gran capacitat per suplantar persones.
0: Sí.
1: Seria una espècie de... Bueno, un falsificador, un Houdini, digue-li com vulguis, i res, s'estan barallant entre ells.
0: S'estan barallant, però no és que s'estan barallant de qualsevol manera. Vull dir, la composició és completament estètica.
1: Molt, molt,
0: són
1: molt.
0: Dos cossos... A més, l'està mossegant el coll, però bé podria estar fent-li un petó de passió. Vull dir, hi ha aquí una mica de jugar amb aquests elements,
1: sí,
0: no?
1: Sí, a veure, és mal rollero per com estan els cossos i per la tensió que hi ha. Un podria ser fins i tot una mica vampir.

0: va fer una altra pintura que era La barca de Dante. Mm-hmm. I La barca de Dante també ens mostra a Virgili i a Dante a l'infern. Recordeu que és Virgili que acompanya Dante a l'infern a la Divina Comèdia, i van baixant els cercles, però la pintura de Delacroix és molt més suau. En canvi, aquesta de Bouguereau és, com diem, malrullera. Té un... A veure, hi ha una espècie de clima molt, molt tèrbol que t'aboca directament violència. I, per exemple, als darrers temps, un autor català com Pol Guasch, no sé si la va escollir ell o l'editorial Anagrama va dir ens va molt bé per representar el que és una de les teves novel·les, que és Napalm al cor, és la coberta. Uh-huh. És la coberta, llavors, és que jo el llibre, que ni fu ni fa, he de confessar, el llibre el recordo per la coberta.
1: Vale,
0: el recordo per la coberta, perquè és que em va semblar brutal, dic, ei, molt bé, molt valents.
1: Us recomano que feu, quan pugueu, aquesta cerca Dante i Virgili a l'infern per gaudir d'aquesta obra perfecta que parla d'això, de com l'art converteix un episodi literari en la imatge, en una imatge de violència física i també de virtuosisme tècnic, no? I la clau és que no estem veient a Dante i Virgili només, sinó que els estem veient a ells com contemplen l'escena principal, no? I l'escena principal són aquests dos homes relacionats amb la idea de la condemna. Hi ha bastanta violència, però també hi ha molta estètica, no? I
0: però és contorsionisme, gairebé.
1: Absolutament. Absolutament. Llavors, és com que l'artista, no, Bouguereau converteix el càstig en espectacle visual.
0: Sí, és espectacle, i aquí hi ha un altre punt, que és que Dante i Virgili, que a més ens narren... A veure, aquí hi ha una cadena, és a dir, Virgili acompanya Dante i Dante es posa a mirar, però tant Virgili com Dante són foranis a l'infern.
1: Sí,
0: són una mica de turistes.
1: Sí. Anem a veure què hi passa
0: clar,
1: a l'infern.
0: I ens ho descriuen, fan una crònica de viatges, que és la Divina Comèdia.
1: Són dos poetes que observen, un mira l'altre acompanya, tots dos miren, de fet, i després aquestes dues persones, musculatura, la composició amb aquests triangles, no?
0: Que divideixen... La composició ha de ser impecable.
1: És el domini tècnic, no? I llavors, clar, és la bellesa en B alta, diguéssim, al servei de l'horror.
0: Sí, a veure, hi havia aquesta... Que després s'ha emprat, no només en pintura, també en, com es diu, en literatura. Per exemple, a Espanya hi havia el que era el tenebrismo, no? Però mm-hmm. En aquest cas aquí tindríem una expressió italiana, que és la terribilità. És a dir, t'aboca quelcom terrible, que no sabries com definir-ho. Per gairebé cloure, s'ha de dir que aquest tipus de pintura, a més d'acadèmica, amb el pas del temps, va patir de certa mala fama. Per què? Doncs perquè de ser tan reconeguda pel poder, al final, al cap d'uns anys, va arribar l'impressionisme, van arribar les avantguardes i van dir, ui, aquests senyors no ens agraden. És a dir, els hi posaven medalles al poder. I aleshores es coneix això a França i també pels entesos com pintura pompier. Pompier, que, anem a traduir-ho, és bomber. Mm-hmm. Gairebé com pintura de bombers.
1: Sí, bueno, que són incendis, diguéssim,
0: sí.
1: No? Que sacsegen, que remouen.
0: Una part de...
1: Com faria Goya, per exemple, no?
0: Sí, no, però que també pot ser de pompier, en plan despectiu, no? O sigui, mira, això t'ho fa... Ara
1: diria... que t'ho fa qualsevol. Home, sí. No, tècnicament és impossible que ho faci qualsevol, ja t'ho dic ara.
0: Però vull dir que era el camí, diguem, que Picasso hagués dit, doncs jo no vull que la història de l'art vagi per aquest camí. Llavors va començar a ser despectiu, però el nostre segle gaudeix de fortuna.
1: Bé, jo crec que moltes vegades l'art no consola, sinó que de vegades es posa davant allò que preferiríem potser no mirar. Aquí sí que hi ha una funció també moral, no? Perquè són dos persones pecadores que per això estan en aquesta tensió, diguéssim. Vull dir que hi ha una part que sí que és moral, però hi ha una part que és completament transgressora, que té a veure amb la manera de representar els cossos i amb l'excusa de, com faig un tema literari, doncs mira, puc ser provocatiu.
0: I...
1: Llavors, l'art, sobretot la pintura en aquella època, reunia tot això. Et deia, sí, ara he citat Goya, que Goya ho farà molt, vull dir,
0: ell
1: desviarà la mirada cap als vicis de la societat, però moltes vegades, i molts altres pintors, buscaran excuses de temes teòricament bíblics per poder dir el que els interessa.
0: Bé, a vegades és...
1: I de la manera que els interessa. Vull dir, un home en el segle, a lo millor, 18 o 19, no podia pintar un nu, però si agafava una musa, una verge o el que sigui, llavors estava com més o menys justificat.
0: A veure, però fins i tot passa una mica més tard, és a dir, el 1865, un autor que més o menys jo crec que tot el món coneix, que és Lewis Carroll, publica Alicia al País de les Meravelles, i que és un somni. Per què? Perquè si diu que és real, no podia plasmar-ho, no podia copsar-ho.
1: Un poc polèmic, Lewis Carroll?
0: Sí.
1: Amb les nenes?
0: Ai!
1: Vull dir, controvèrsia, si més no.
0: No posarem fotos d'aquestes, no.

0: Ni molt menys, ni molt menys. Bé, avui el Jordi, en aquesta primera sessió nocturna, ens ha parlat d'una banda d'aquest crim sense resoldre, no?, d'una poeta que tenia trajectòria per endavant, que va quedar truncada per un assassinat, per una mort violenta, i... també aquest segon capítol dedicat a la pintura, no?, que també bé podria formar part de la crònica negra, en aquest cas literària, no? Sí. Dante Virgili a l'Infern, una obra molt representativa i que bé ens serveix també per parlar des de la foscor, des de l'art. Jordi Corominas, moltes gràcies.
1: I ens veiem el proper divendres fosc.
0: Això mateix. Adéu-siau.
1: Ciao.

0: Acabem d'escoltar la Carlota Flaner amb Res Concret. És una altra de les cançons. Aquesta setmana us n'he parlat aquí al Sota Sospita del projecte Polyglot Europe, que consisteix en establir ponts entre països a través de la música i de les revisions de cançons d'altres països en altres llengües. En aquest cas, la Carlota Flaner el que fa és una versió en català d'aquest tema original Tu sit ara man corcus de Cato. L'artista letona de nom Anna Zankowska és l'artífex d'aquesta peça que la Carlota reinterpreta i que es traduiria, no? Perquè en letó aquesta expressió seria com em fas saltar els ploms o em desconnectes els fusibles o una cosa així, podríem dir. Bé, continuem al Sota Sospites, el moment de la biografia criminal. Hi ha històries que serveixen per qüestionar-nos no només la veritat o la veritat judicial, no?, que al final és la que queda, sinó també la manera en què una societat decideix què és violència, què és defensa, com es pot justificar un acte criminal o no, es pot alguna vegada justificar? I aquesta història és una d'elles, és el cas de la Candy Montgomery. Estem a Texas, a finals dels anys 70, una Amèrica aparentment endreçada, amb aquells pobles que giren al voltant d'una església, amb les barbacoes de cap de setmana, urbanitzacions que totes les cases són semblants i on tot sembla funcionar segons unes normes clares, no? Parelles que tenen fills, que fan comunitat, que elles estan més o menys a casa, que ells treballen. Aquest escenari que ens van vendre en un moment donat com a idíl·lic, doncs aquí és on ubiquem la figura de la Candy Montgomery. Ella es dedica a estar a casa, és mare de dos fills, està molt ben integrada en la seva comunitat religiosa i, clar, no t'ho podries imaginar mai, que ella acabés sent artífex d'un crim. Però aquesta normalitat salta pels aires el 13 de juny de 1980. Perquè aquell dia, la Betty Gore, una altra dona com ella, de la mateixa comunitat, amiga, apareix morta a casa seva. A més, estem davant no d'un crim qualsevol, no d'una mort qualsevol, sinó que aquesta dona, la Betty Gore, presenta 41 cops de destral. 41. No hi ha robatori, no hi ha senyals d'haver forçat la porta, és a dir, va obrir la porta a algú, i tot apunta a això, a una violència des del cercle íntim. I aviat el focus s'anirà dirigint cap a aquesta dona, la Candy Montgomery. Llavors, per entendre el que va succeir, hem de retrocedir una mica. La Candy i la Betty, efectivament, es coneixien, els seus marits eren amics, les seves filles jugaven juntes, formaven part del mateix grup, del mateix teixit social. I aquesta idea, no?, d'ordre, on apareix d'altra banda un conflicte molt humà, que és el desig. La Candy havia decidit iniciar una aventura amb Alan Gore, que és el marit de la Betty, de la dona que apareixeria morta. Però el més interessant i potser també una mica pertorbador és com comença aquesta relació, perquè no és allò una cosa passional que no puguin evitar, romàntica, en fi, que estan predestinats. No, segons sembla, va ser com una mena d'acord pràctic. Vull dir, la Candy volia algun al·licient a la seva vida i amb el marit de la seva amiga pacten de tenir una relació extramatrimonial, a més amb moltes normes, horaris i límits, per tal de poder continuar amb la seva vida. Vull dir, cap dels dos vol enamorar-se de l'altre, cap dels dos vol faltar, perquè a més són molt religiosos, a les seves obligacions, amb les seves parelles, etc. Bé, com si es pogués organitzar la infidelitat, no?, una cosa així, dintre d'aquest ordre social. Però no. Llavors, en un moment donat, deixen aquesta relació, decideixen que tot torni a la normalitat. Vull dir, ja han fet aquesta incursió, ja han fet aquest extra, ja s'han sentit salvatges, infidels, pecaminosos i tal qual, i ho deixen estar. bueno, tot torna aparentment a la normalitat. Llavors, un dia, temps després, la Candy va a casa de la Betty. Com les seves filles, t'he dit, que jugaven juntes, va recollir un banyador per la filla de la Betty perquè passarà unes hores a casa de la Candy, alguna cosa així. I aquí arriba el misteri i la incògnita. Només tenim el testimoni de la Candy, que segons ella, la Betty, quan la visita, li diu: és veritat que tu has estat enrotllada amb el meu marit? I a partir d'aquí escala la tensió entre elles i discuteixen. I llavors, segons també el testimoni de la Candy, la Betty apareix amb una destral. Insisteixo, només tenim la versió de la Candy. La Betty diu que la ataca. Llavors, entre elles hi ha aquest intent de dominar la situació, de fugir, de força. Però és la Candy la que acaba agafant la destral. En fi, posteriorment als fets, la Candy entra en un estat que després seria molt clau en el judici, Li diuen una resposta dissociativa, una reacció de defensa extrema per aquest trauma. Bueno, en fi, que quan aquesta trobada acaba, perquè siguem clares, doncs la Betty ha rebut aquests 41 cops de destral. I la Candy se'n va. I continua amb el seu dia. Es dutxa, neteja la seva roba. Clar, quin detall, no? D'altra banda, quina fredor. Aquest és un dels elements també més inquietants. Imagina't, has sentit por, l'altra persona t'ha atacat, si fos així. Tu mai has estat violenta, tens una reacció dissociativa, com li diuen, acabes defensant-te amb una violència extrema. Però després et vas a la dutxa, et neteges i tornes a ser aquella dona perfecta que tothom espera i no diu res. En fi, que de seguida la troben sospitosa i culpable i el judici comença el mateix any, 1980, i es converteix en un fenomen mediàtic. Perquè, clar, aquesta història, més enllà de la violència, és que trenca amb diferents relats culturals, no? Primer, el de la dona com a subjecte passiu de la violència. És que no només és passiu, és que és activa, és que l'atacant és una altra dona. Després, aquesta idea de la violència femenina com quelcom gairebé excepcional, que també ho és. I després la justícia com un sistema que castiga automàticament la brutalitat. En aquest cas, el més normal hagués estat que fos molt fàcil de demostrar a través d'aquesta violència, d'aquests 41 cops de destral, que hi havia com ganes de fer mal, no? Perquè una cosa és que tu et defensis i t'apartis i acabis clavant una ganivetada o un cop perquè no et facin... Però quan hi ha 41 cops... A veure, aquí hi ha una voluntat, no? Diuen els experts. Doncs bé, la defensa construeix una estratègia molt específica, perquè no neguen el crim, evidentment, però el reinterpreten. Llavors presenten la Candy com una dona que en el moment d'aquell atac va patir una reacció psicològica extrema vinculada a experiències traumàtiques de la seva infantesa. Aquest episodi, com deia, dissociatiu, en el que va actuar sense control conscient, però sí amb legítima defensa. Va ser decisiu en el judici el testimoni d'un psiquiatre que descriu aquest estat mental, en el que el subjecte entra en una mena d'automatisme provocat per la por. És a dir, la por no et paralitza, sinó que la por et fa que no sàpigues el que estàs fent i actuïs amb desproporció. Clar, 41 cops de destral no semblen una defensa, insisteixo, semblen, no sé, ràbia, venjança o quelcom encara més difícil d'anomenar, no? Però el jurat l'absol. Candy Montgomery és declarada no culpable. I aquí és on la història deixa de ser només un cas criminal i es converteix en un mirall social, perquè l'absolució no només parla del que va ocórrer en aquella casa, sinó de com interpretem la violència, no? Realment un acte tan brutal pot ser considerat defensa pròpia? I fins a quin punt el context justifica no només aquella resposta, sinó aquell veredicte, no? Perquè hagués estat el mateix veredicte si l'agressor hagués estat un home, per exemple? O si l'agressora no hagués estat una dona perfecta que feia cupcakes, que portava els nens a missa, que mai havia estat violenta, que era absolutament complidora de tot el que s'esperava d'ella? No sé, des d'una perspectiva antropològica resulta bastant fascinant, la veritat. La Candy encaixava en aquest ideal de dona del seu entorn. Blanca, classe mitjana, mare... Ella era el sistema. És per això, potser, que es va trobar una forma d'absoldre-la? I no perquè els fets no fossin clars, eh? Sinó perquè la seva figura era com reintegrable en l'ordre social. Clar, el tema està que la Betty Gore, que és la víctima, queda silenciada del relat. I aquí hi ha un tema també que és moral, vull dir, és l'assassina la que ha estat infidel. Podríem entendre en un moment donat que l'altre agafés la destral per atacar en el moment que se sent, no sé, que l'han envaït la seva intimitat, però al final la víctima queda com la dolenta, perquè és qui agafa primer la destral, suposadament, segons el testimoni de la Betty. La seva veu, en definitiva, desapareix. Llavors, clar, el cas aquest de la Candy Montgomery, més enllà de la repercussió que va tenir, no sé, és com que obre molts debats que encara estan vigents, no? La salut mental als tribunals, com es fan servir, els límits de la legítima defensa, quan es considera, quan no, el paper del gènere en la percepció de la violència, i tot plegat ens obliga també a enfrontar-nos a una idea incòmoda, i és que aquesta violència no sempre es troba en els marges, de vegades en allò quotidià. La Candy Montgomery mai va ser condemnada, va canviar de vida, de nom, de lloc, continua viva. Llavors no és una història tancada, és veritat, mai més ha estat violenta, que sapiguem. Però vaja, potser la pregunta no és si la justícia va encertar o no, sinó com arribem a concebre i analitzar segons quins fets quan se surten d'allò que esperem. És com, bé, molt, molt particular, no? El cas de la Candy Montgomery, d'aquesta mare esposa integrada en la comunitat activa, l'església perfecta, i també des de la psicologia, no des de la psicologia només d'aquest personatge, sinó des de la psicologia social, com es troben arguments per dir, bé, aquesta dona ha comès un error i no passa res. I la perdonem. Perquè sí, el sistema la va perdonar. Tot i la desproporció, tot i que és gairebé incomprensible el que va fer, tot i que va clavar 41 cops de destral a la seva suposada amiga. Suposadament, insisteixo, en legítima defensa. Si us interessa el tema, per cert, que jo crec que, a més, hi ha dues sèries que són molt xules. D'una banda, Candy, Assassinato en Texas, del 2022, i la Candy és la Jessica Biel. Són 5 episodis, el trobeu a Disney+. Plus. I l'altra és Love and Death, de l'HBO. Aquí és l'Elizabeth Olsen, la que fa de Candy, 7 episodis, disponible a Max, i super especial, super bones aquesta sèrie. Personalment m'agrada més la segona i et deixo el tràiler.
1: Betty, no sigues! ¿Qué estás haciendo?
2: ¿Pensó en aquel momento que iba a matarla?
1: Seguía sin creer que fuera a hacerlo.
2: Pero en algún momento empezó a creerlo.
1: Sí.
2: ¿Cuándo?
1: Cuando levantó el hacha.
3: ¡Yo vale!
1: Y me golpeó a un lado de la cabeza.
2: ¿Puede describir la fuerza de aquel hachazo?
1: Diría que lo dio con todas sus fuerzas.
2: ¿Temió entonces por su vida?
1: Entonces supe que quería matarme.
2: ¿Y luego qué pasó?
1: Luego agarré el hacha.
3: ¡Solos!
0: Se suposa, com escoltàvem, que la Candy, doncs, va témer per la seva vida, va ser agredida per la seva amiga quan li va preguntar si havia tingut una relació amb el seu marit, i com a reacció, com a reacció deguda a la por i a aquesta dissociació, doncs li va prendre la destral i la va matar. Com et deia, dues sèries que expliquen la seva història: Candy, assassinat a Texas, a Disney, i Love and Death, amor i mort, a HBO, per si vols, si no les has vist en el seu moment i vols conèixer una mica més els detalls. Apassionant, aquesta història.

Fins aquí la nostra coartada. Marxem amb Riders on the Storm, The Doors, perquè és la meva cançó favorita de Jim Morrison, bàsicament, que moltes vegades tirem de novetats musicals, però d'altres simplement d'aquell mood que volem en aquesta estona. Fins aquí la coartada. Us deixem amb el Metrópoli i amb tota la informació i l'entreteniment a Ràdio 4, la ràdio que t'escolta.

Bona nit i bona Diada Nacional de Catalunya. Gairebé acabant el dia, acabant aquesta diada. Edició 2377 del Metrópolis. Salutacions de Xavi Collado fins les 12 en punt de la nit. Avui dia festiu a tot Catalunya. Volem parlar amb el taller de músics. Ja ho hem fet durant 3 temporades i aquesta no podria ser menys. El taller de músics cada setmana ens porta aquells artistes novells que volen tenir la seva primera oportunitat. I com a dia festiu farem un repàs al que va succeir aquí dilluns amb el Marcos. Va venir per presentar Festuc, un tema que ha sonat molt aquest estiu i que hi serà present a les festes de la Mercè. Fins a 12 en punt de la nit, d'aquí una hora, això és el Metrópoli de Ràdio 4.

0: Portem tres temporades parlant amb el taller de músics, col·laborant al taller de músics amb aquest programa. I aquesta temporada no podia ser d'una altra manera. Aquesta nit ens acompanya la Rosa Maria Galvany, és mànager, directora del Jazz AM i promotora artística amb una sòlida trajectòria amb els temes internacionals de jazz. Rosa Maria, benvinguda, bona nit.
1: Hola.
0: Bona nit.
1: Bona nit a tothom, bona nit, merci per convidar-me una altra vegada.
0: Gràcies per estar amb nosaltres. El taller de músics, a la 38a edició del Mercat de Música Viva de Vic.
1: Exacte, allí estarem.
0: Allà hi sereu, no?
1: Allà hi serem i som sovint, i jo mateixa, em sembla que vaig ser-hi ja a la primera edició perquè sóc bigatana,
0: sí.
1: Llavors ja de molt peque, adolescent devia ser, no sé, 38, 60 menys 38... Ja podem dir-ho. Llavors, sí, ja de molt jove ja vaig començar a anar i ara farà 9 anys representant el taller de músics, sí.
0: Llavors has vist molt bé, no?, l'evolució que ha tingut el
1: sí.
0: Mercat de Música Viva.
1: Sí, sí, ara està en un superbon moment, tenen un nou equip, que ja és el segon any, que nou equip directiu, que ho estan fent molt bé, jo crec que hi ha moltes novetats, hi ha molta... Sí, s'ha notat una mica el canvi, bueno, les persones, no?, són diferents, llavors l'estructura també és diferent.
0: I els temps, no?, perquè no és el mateix la música que podíem tenir a casa nostra fa 38 anys, no?,
1: bueno,
0: que ara ha canviat molt.
1: Ha canviat, sí.
0: Tot, i la indústria també.
1: Tot, ha canviat molt tot, sí, sí. Esclar, jo enviava sobres d'aquells de plàstics de bombolles amb CDs, saps què vull dir? Ara envies un link per WhatsApp.
0: Sí,
1: sí. Sí, ha canviat molt.
0: Ha canviat la manera d'escoltar música, de promocionar música i d'entendre, d'alguna manera, la música, no?
1: Mm-hmm.
0: Perquè també les noves generacions entenen d'una manera diferent el que és la música.
1: Bueno, sí, no sé com l'entenen, però ja sabem que les xarxes, o sigui, per un cantó, jo me les estimo moltíssim perquè m'ajuden molt a fer promoció i tal, però de vegades, si estan utilitzades d'alguna manera que ja sabem, fan una mica de mal, no? I llavors hi ha com molt allò del consum i ràpid. Ara he pensat en un tema de la Sandra Artigas, que diu consum ràpid, se'm deu haver quedat aquí. I això sí que ha fet una mica de mal, però bueno, em sembla que ens estem recuperant,
0: sí,
1: no?
0: Sí,
1: jo crec que sí.
0: Jo crec que sí, eh? Com serà la participació del taller de músics al Mercat de Música Viva de Vic?
1: Bueno, aquest any tenim una participació prou notable, diguéssim, i amb diferents formats. Podem dir que format showcase, que és el principal, no? Els concerts, la música, en directe. I tenim el dijous, dia 17 a les 8 del vespre, a la Jazz Cava de Vic, tenim l'Irene Reig amb el seu quartet, un quartet superpotent, amb l'Andreu Pitarc, Xavi Torres al piano i Pau Sala al contrabaix, presentant el seu disc, premiat disc per de rock per l'Acadèmia, Ànima. El seu disc Ànima, el seu últim treball, que està tenint molt d'èxit. Estem girant a nivell tant de local com internacional. Ara mateix estem tancant per ella una gira amb un altre grup que ella fa de co-líder, amb una holandesa, també saxo alt, que van a Corea de gira i amb el seu propi quartet amb Ànima presenten a Xina. O sigui que sí, hem tingut un estiu molt bonic també, amb Vitoria, Jazz a Vienne, molts festivals i molt bé, està funcionant molt bé, la Irene està fent una carrera molt, jo crec que molt, molt lògica, molt, amb una pau també, no sé, tal com és ella, vull dir, tal com és ella, és la música i és com camina la seva carrera, crec.

0: Com és la part internacional del taller?
1: La part internacional del taller actual, de fet, a mi fa 9 anys ara, gairebé justos, em va trucar en Lluís Cabrera. Em va dir: Rosa, m'han parlat bé de tu, voldries venir a formar part del taller com a departament, com a representant de departament internacional? Perquè en aquell moment no hi havia massa ningú que portés les regnes d'aquest departament. I vaig anar-hi, i amb la meva expertesa, no?, de que jo ja anava de gires, feia temps, de gires i de fires, volia dir, en Jazz Ahead i el Mercat de la Música mateix, Womex i tal, jo ja tenia una sèrie de clients, una cartera de clients, no?, que es deia abans, i me la vaig emportar cap al taller i vam començar a feinejar, diguéssim, amb Los Aurora en aquell moment, i vam començar a girar ja de seguida. I el primer que vaig proposar en el Lluís va ser: Lluís, hem de fer un meeting de jazz, que aquí a Catalunya no n'hi ha cap. Hi ha el Mercat de la Música, evidentment, Fira Mediterrània i tal, però concentrat en jazz, que és el que jo anava veient que passava a Bèlgica, a Holanda, països així que tenen una mida com aquí a Catalunya. I li vaig dir això. Diu: saps com fer-ho? Dic: i tant que sé com fer-ho. Diu: doncs va. I ens hi vam posar, i la propera edició, el març de 2027, serà la 9a edició. O sigui, aviat podrem celebrar 10 anys de jazz, allà. I està tenint èxit, s'està consolidant moltíssim, i vull dir, la gent ja ve ja, diguéssim, com pagant, que per mi era com: quin dia vindran pagant la gent, no? O sigui, els hauré de convidar, només vindran els que convido? No, ja hi ha gent que ve pagant, i venen molts representants i managers, bookers d'altres països, que venen a vendre els seus artistes aquí, en aquest petit mercat, diguéssim, que és el Jazz Ayam, que no és una fira, sinó que és només una trobada amb network, molt networking, o sigui, molta trobada, molta... Per al negoci, diguéssim, no? Uns concerts, una gent que el ve a veure, i uns altres que ajuden a que aquests concerts a posterior, clar, del showcase passin.
0: Entenc, llavors, que estem al mateix nivell, ja, que tota Europa, quan parlem de jazz.
1: Home, sí, tenim un nivell bastant... bastant, sí, és molt valuable a nivell europeu, a nivell mundial. Tenim uns conservatoris aquí a Barcelona, en tenim 3 de conservatoris, vull dir que tenim un nivell molt, molt destacable, sí, tant a nivell com a Catalunya com a la resta del país, vull dir, o sigui, a Andalusia hi ha un jazz així més aflamencat, no?, diguéssim. Cada regió poder té, aquí és una cosa més mediterrània i tal, i tot això, aquesta qualitat que tenim, no?, fa que sigui més interessant per al mercat internacional, perquè té unes arrels que no tenen en els altres països, llavors és destacable i és més interessant per a aquest mercat internacional, jo diria.
0: És per minories encara?
1: Bueno, és per minories, depèn del país que vagis, perquè hi ha països que concerts de free jazz està ple de gent gran i nens petits ballant davant de tot. Vull dir, és que depèn de la cultura de cada país. Aquí estem en un moment que estem en un impàs, jo diria. Ara, d'aquí una setmana, també obren 2 clubs de jazz nous a Barcelona. Ara mateix estem en un impàs que estàvem una mica... molt faltats d'aquests escenaris, i jo crec que ho estem remuntant, com dèiem abans, no? ens estem curant, ens estem remuntant, i jo crec molt, vull dir, jo estaré allà fent el que calgui perquè aquests clubs funcionin.

0: Estem escoltant a Ivette Nadal, Pedres, ocells i flors. Parla'ns d'ella.
1: Mira, la Ivette Nadal, la veritat és que tampoc et puc parlar massa perquè ha vingut a fer una reunió no amb mi, amb els meus companys de management. Van venir superil·lusionats amb ella i que treu el disc aquesta mateixa setmana al mercat. És portada d'Enderroc. O sigui, està... Aquesta noia va fer una reunió i al cap de 5 minuts d'aquesta reunió ja començava a haver-hi giro, a haver-hi concerts, a haver, o sigui, a sorgir feina a través d'ella, no? A través del seu treball. Jo és que no la conec, no la conec gens, me l'he escoltat, evidentment, i tal, però jo no te'n puc parlar massa perquè encara et diria alguna cosa que no hauria de dir, llavors això hauria de venir els meus companys aquí que treballen al seu costat perquè és, diguéssim, que és un management, és un booking local, i jo com que faig internacional encara no hem arribat en aquest punt amb ella. Acabem de començar, però sembla que apunta molt fort, la veritat, perquè hi ha molt bon feedback tant per la seva música com per la seva... O sigui, jo crec que és una dona que està treballant molt bé la seva carrera perquè està molt atenta, té gent a darrere ja des d'un bon principi i ara ha començat amb taller de músics i la cosa veig que està fluint d'una manera molt orgànica, saps?
0: I fins en quin punt són importants aquests festivals de música?
1: Quins festivals vols dir?
0: Per exemple, el Mercat.
1: Vols dir aquestes trobades professionals, sí, festivals professionals. Són molt importants perquè, o sigui, tu trobar-te amb la gent en directe o enviar mails és molt diferent. O sigui, si tu coneixes les persones, si tu parles amb les persones de la teva vida, comparteixes, fas amistat, fas vincle. Si no, és que és molt fred, vull dir, mails en rebem molts tots i de qui són i tal. Si coneixes la persona és molt més fàcil que t'obri un mail i que t'escolti. Llavors és molt important aquestes trobades, és molt important anar-hi així com sovint, no? O sigui, repetir i repetir, perquè no d'un dia per l'altre faràs un cercle d'amics o una cartera de clients que deia abans jo. És un treball de fons, diguéssim, però són molt necessaris el directe, les relacions humanes són molt importants.
0: Ara mateix Catalunya té un bon o té una bona cantera d'artistes?
1: Té molt bona cantera d'artistes, està demostradíssim, o sigui, tenim, si mirem a les xarxes o si mirem a les revistes, no? L'Enderroc o Mondo Sonoro, Rock Deluxe, veureu que ja hi estan reflexats els grups d'aquí i tenim molts festivals a l'estiu, hi ha moltíssims festivals que molts, el line-up, el programa seria, és molt de gent local, de gent d'aquí, vull dir que podem omplir festivals i festivals amb la nostra música. Sí.
0: Què ha de tenir una cançó, un tema o un artista perquè perduri al llarg del temps? Ho dic perquè hi ha cançons que recordem molt bé, però d'altres, o altres artistes que passen amb una cançó que ha estat un hit, però després sense pena ni glòria, i aquella mateixa cançó que ha estat un hit tampoc la recordem.
1: Pues no en tinc ni idea, però això és més de poder preguntar-ho als propis músics de composició i tal, però és que poder també és... De vegades, un cop de sort, un sortir en un moment adequat, en unes circumstàncies adequades, amb un tema adequat en aquell moment, les estrelles estan alineades. De vegades, penso que és un cop de sort, perquè si has tingut èxit amb aquell tema i cap altre tema ha estat rellevant i aquell també desapareix, vull dir, podria ser un cop de sort... I després l'altre és, hi ha gent que és molt intel·ligent i deu treballar, ja no sé si treballen també amb intel·ligència artificial per detectar què és el que hi ha interès, però no sé, quan és una cosa feta molt de veritat des de l'ànima, des de l'estómac, jo crec que aquells temes queden. A mi em queden temes que segurament no... queden a ningú més. Jo canto temes de la Julià Valle, però de tirada, que no crec que els canti ningú més a part d'ella i jo. Però, esclar, vull dir, cadascú, això són coses molt especials. però així, a grosso modo, jo tampoc sóc molt consumidora de mainstream, no? Llavors, aquesta pregunta, jo, no sé, és el que t'he dit. No puc anar més enllà.
0: Clar, pels joves artistes, és important o són importants les xarxes socials?
1: Són molt importants, o sigui, ara mateix sí que hi ha com un excés de gent que l'utilitza massa o està molt enganxat amb aquesta xarxa social que quasi bé, o gairebé, perdó, no té vida social humana, diguéssim, que no surten ni de les seves cases perquè estan allà fent scroll tot el dia. Llavors, les coses a mesura, tot. Això, el menjar, el beure, tot en general ha de ser en mesura, perquè si no comença a ser un vici, un excés no és bo. Llavors, utilitzades, tal com s'han d'utilitzar, funcionen. Nosaltres ara aquí al taller de músics, ara fa ja els darrers anys, tenim un equip que porten xarxes i comunicació, un equip jove, que ho fan molt bé. I els seguidors de Jazz Ayam, els seguidors del propi taller de músics i tal, han pujat moltíssim perquè saben comunicar-se amb el jovent, aquests alumnes que necessitem a l'escola superior i a l'escola al Raval, són molt més propers en aquest jovent. Llavors, hem de donar pas també al jovent que ens ajudin a nosaltres, els més boomers, que diuen, que ens ajudin a fer aquestes xarxes per arribar en aquest públic. Però amb moderació, no estem publicant allà, anar publicant fotos d'aquí, fotos del que menjo, fotos de la tieta estenent la roba, saps? O sigui, amb mesura i focalitzant i ben pensat i ben raonat, funciona. Si és consum per consum, una altra vegada, la paraula consum, ràpid.
0: Sí.
1: La Sandra estarà contenta que li vaig fent promo del seu tema. En fi, doncs això, sembla que ja no cal que m'allargui més amb això, ja està. Sí.
0: Quin és el futur més immediat de la part internacional del taller?
1: El futur més immediat és la setmana vinent al Mercat de la Música, l'altre a la conferència anual de l'Europe Jazz Network, que és un network que té més de 200 membres de molts països europeus, ara hi ha també d'Estats Units, Canadà, Corea, d'altres països no europeus, i jo sóc part de la junta directiva. Aquesta és la trobada anual, la forta dintre del món del jazz, podríem dir que és el network, potser és el més gran de música d'Europa, i de jazz segur que igual del món. Llavors aquí hi ha una trobada important, cada any un soci diferent acull aquesta conferència, diguéssim, que som llavors a la conferència, a part dels 200 i pico, ara ja em sembla que són 20, per aquests que són membres d'aquest network, venen altra gent, som unes 500 persones, entre 400 i 500 persones que ens trobem anualment. D'aquí 15 dies ens trobem a Colònia, fem l'assemblea general i és una trobada de programadors, no de venedors. Allà no és una fira, allà no es va vendre, allà es va estudiar el mercat, com estàs tu, què podem fer junts, què programes tu, saps? O sigui, més des de la programació. I a part d'això també estem involucrats com a socis d'un projecte europeu, que som Itàlia, Romania i Catalunya, Balears, que es diu Spiritual Music, que comença a Fira B, i és música espiritual, com diu el títol del projecte, amb un organista de pipa, o sigui, normalment serà en una església, amb un cor i amb un petit ensemble de cada país, i després fan com una gira, intercanvis, es fan unes composicions noves per al projecte que es penjaran en una pàgina web, es compartirà tota aquesta música i tota aquesta recerca d'aquesta música espiritual d'aquests tres països que he nombrat. Llavors, aquest taller de músics està molt connectat en el món internacional, tant per projectes com per coproduccions de músics d'un país amb músics de casa nostra o del propi taller de músics, que fem una coproducció, la presentem tant en el país del soci, diguéssim, com en el nostre, intentem fer-ho girar, presentar-ho ja allà. Estem sempre en diferents projectes d'internacionalització i de coproduccions i co.
0: La Rosa Maria Galvany, mànager, directora del Jazz AM i el Taller de Músics, una temporada més col·laborant amb aquest programa. Rosa Maria, moltíssimes gràcies per venir a Ràdio 4.
1: Gràcies. Bona nit a tothom.

0: El dilluns van començar la temporada a Ràdio 4, a aquest programa, al Metrópoli, i ho va fer amb el Marcos, un dels cantants que tindrem a les festes de la Mercè d'enguany. Recordem el que va dir. Marcos, benvingut, bona nit.
1: Molt bona nit, moltíssimes gràcies.
0: Com estàs?
1: Molt bé, molt content.
0: Ha estat un estiu potent, no?
1: Sí, un estiu molt intens. Sí, de menys a més. Bueno, tot l'any porta sent així, però a l'estiu ha estat com el moment de més intensitat.
0: Ens presentes Festuc i la nova versió remix, Festuc Remix.
1: Sí.
0: Com la defineixes?
1: Bueno, al final és una prolongació de tot el que estem arrossegant aquest estiu del Festuc, però és una versió una miqueta més ravera. Si Festuc t'arriba fins a les 3 del matí, a partir de les 3 del matí pots fotre el remix a tota castanya.
0: Sí?
1: Sí.
0: Com està ara la música a casa nostra?
1: Doncs, bueno, hi ha... jo et dic el que sento. O sigui, el que sent i després el que penso jo, no?
0: Sí.
1: Es sent que hi ha una miqueta de... Han deixat un buit a Oques Grasses, la Fúmiga marxa, Figaflaues està prenent-se un descans...
0: Mm-hmm.
1: És com que hi ha allà un forat que estem intentant aprofitar molts dels artistes que estem allà lluitant, i després també estem en un moment d'evolució, no? Ja portem molts anys d'evolució, de canvi. Abans la música catalana era música que s'identificava molt més amb música reivindicativa, amb bandes, amb música amb molt de significat a la lletra, i ara estem potser evolucionant a obrir més l'abanic de possibilitats, de fer una miqueta de música també que sigui festiva, música que sigui també no només pels catalans, sinó per la resta del món, no?
0: Mm.
1: I això és guai, perquè això vol dir que la cultura catalana es vol expandir.
0: És veritat, és veritat. I sobretot la música, amb els darrers anys, ha tingut una certa evolució, com intuïm de les teves paraules. La teva música també?
1: La meva música també, sí. Ha anat en concordància amb el meu procés de maduració. I la veritat és que és això, no? Al final, quan perds una miqueta el por del que pensin de tu i agafes la confiança per ser tu mateix, doncs quan estàs al davant del micròfon, doncs surt el que et sortiria de manera natural. I sembla que això la societat... s'ho ensuma molt ràpid. O sigui, això sap perfectament quan hi ha naturalitat i hi ha coses de veritat i quan hi ha coses forçades, no? I a mi m'ha funcionat bé. M'he deixat emportar, he sigut jo mateix,

0: i amb això ha anat el canvi també progressiu de la meva música.
1: Perquè el canvi s'ha produït molt ràpidament en els darrers anys, no? D'aquí a poc hi hauran més canvis, això continua, no? De quina manera els artistes us prepareu per aquests canvis que la música ens portarà i la indústria d'aquí a poc? I sobretot, de quina manera els artistes creieu que aquests canvis són bons per la música en general?
0: Bueno, al final, diré un tòpic, però les coses canvien molt ràpid, cada vegada molt més ràpid. Llavors, el que jo sí que noto és que amb tant de canvi, amb tanta possibilitat a l'hora d'escollir, ja no només parlem de la música, sinó en tots els nivells, cada vegada guanya més força les coses originals o les coses que tenen un segell molt casolà. No? Cada vegada això guanya més força en tots els sentits i les personalitats genuïnes, tot això que surt una miqueta de la norma, que fa una miqueta la diferència, no? Són aquestes petites parts que la persona, la societat, assoleix per ser aquests minuts o aquestes estonetes a la seva vida en les que poden ser aquesta persona més boja que els agradaria, perquè de vegades no sempre hi ha la facilitat o el valor de ser un mateix a les 24 hores del dia, no? Perquè hi ha moltes coses a la societat que ens cohibeixen, no? I que fa que malauradament haguéssim de seguir molt la norma. Llavors crec que en aquest sentit els artistes intentem fer aquesta petita teràpia amb l'oient i perquè es deixin portar, ja sigui per una vibra trista, per una vibra profunda, per una vibra molt amb molta disbauxa xerinola, que és el meu cas, o molt estrafolària.

0: Sens dubte, Festuc, una de les cançons de l'estiu, més d'un milió de reproduccions a totes les plataformes, no? Com ho vius?
1: Bueno, al final, el que s'ha de liar i tot el que ha de passar per arribar a un milió de reproduccions, doncs són moltes coses. Llavors no li podem donar poc valor a això, perquè al final, ostres, és que un milió és una paraula molt gran. O sigui, de vegades estem, ja et dic, la gent està acostumada a veure de tot, no? Llavors és difícil sorprendre la gent, però al final és que si li ha de donar molt de valor, perquè és que són moltíssimes reproduccions. Al final és com la culminació de totes les coses boniques que han estat passant aquest any amb el Festuc, no? I allà per mi és com el meu petit trofeu, no? De dir, ostres, una cançó que ha funcionat molt bé.
0: Aquest mes de setembre tens preparada, entre cometes, una nova bomba, no?
1: Exactament.
0: Serà quan?
1: Doncs mira, serà per coincidir amb l'event, potser el concert més gran de l'any, per tancar el fi de la gira d'enguany, que serà la Mercè, i serà el 25 de setembre. I allà estrenarem tot. Allà farem el canvi d'era, no? Del Festuc a la nova cançó.
0: Hi ha moltes diferències entre el Festuc, aquesta nova cançó, i el Chimichanga?
1: Bueno, hi ha diferències conceptuals, diferències musicals, però sí que és veritat que tenen les tres molta festivitat, això segueix mantenint de moment, i també tenen les tres el seu, bueno, el meu segell, la meva manera de comunicar, que és una manera molt més, bueno, és esbajarrada, no? I aquests serien els dos punts que tenen a veure, però s'ha de dir que les tres, si les escoltes, no tenen molt a veure l'una amb l'altra. O sigui, sí que és veritat que notes aquest segell artístic, però no és una cosa que diguis, bueno, ha fet la mateixa fórmula, ha fet una còpia d'una cosa que li ha funcionat, i mai permetria que això passés amb la meva música, no m'agradaria, perquè cada cosa té el seu moment i la seva manera, i al final no va d'intentar fer més diners o estar al damunt de la ola, sinó va d'intentar comunicar de la meva manera i viure la música de la meva manera, i gaudir-la el més possible, que després, doncs, pots fer rentabilitat amb això i dedicar-te i fer una carrera molt gran, doncs mira, és un somni, no? El que està passant, està començant a passar ara. Però amb coherència, que miris el passat i estiguis orgullós i satisfet.

0: Al final, les cançons, les teves cançons, es fan virals per la potència, per l'energia festiva?
1: Jo crec que no, perquè... Bueno, si parlem de vibra, de la manera sí. de comunicar, sí.
0: sí.
1: Si parlem d'això, sí. Si parlem d'estil musical, no, perquè hi ha moltíssimes propostes amb merengue amb estils que funcionen molt bé a les festes. Però sí que és veritat que la manera de comunicar, la personalitat, això ha estat una miqueta la clau. A part de que després hi hagi un joc de paraules atractiu, després la cançó es pegui, no? Que et soni diferent, que això és molt difícil, això és molt complicat aconseguir-ho. Però crec que el que conquista potser els oients és la personalitat, la manera de... Mm. Més la forma.
0: És a dir, la personalitat de les cançons, però la teva també.
1: Exactament, sí. Clar. La manera de comunicar-ho, la manera de connectar d'aquesta naturalitat, el que vegin que és veritat, el que tu prens de veritat, no? Que et deixes emportar i que estàs allà vivint la teva vibra d'una manera molt happy, i això és el que connecta.
0: Mm. Quan comença aquest enlairament teu? Perquè tu portes molts anys
1: sí.
0: amb això de la música. Quan creus que hi ha un punt i endavant?
1: Doncs la nit d'Eufòria, la nit que decideixen des de la direcció artística d'Eufòria que volen que un dels concursants canti una cançó meva que portava dues setmanes al mercat i que feia 300 reproduccions diàries. En aquell moment la direcció artística li agrada molt la cançó i no li importa que porti dues setmanes al mercat ni que sigui d'un artista que no el coneix quasi ningú. I la fan al programa, i quan la fan al programa, doncs aquell concursant guanya aquell programa amb la meva cançó. Moltíssims milers de catalans per fi coneixen la cançó, i això fa que el dia següent passis de 300 diàries fins a 5.000 diàries, que és el que porta fent 6 o 7 mesos.
0: Mm. Quan parles del ressò de programes de televisió, jo crec que vaig llegir fa pocs dies que no descartaves presentar-te al Benidorm Fest en català.
1: Sí, bueno, és una cosa que... És que al final et puc dir el mateix amb tot. O sigui, no descarto res a la meva vida. No? Et puc dir el que faré avui i demà. Després no ho sabré. Ara mateix no entren els meus plans, perquè aquest any tenim ja una planificació i l'any que ve tenim una planificació... De treure nova música nostra i consolidar el projecte en aquell sentit. Però sí, és una experiència que jo crec que ha de ser bonica, perquè hi ha molts artistes que conec que han estat allà i que els hi ha beneficiat moltíssim i que s'ho han passat superbé. Llavors, clar, jo no puc dir que en això. Però sí que no és un dels meus somnis. O sigui, no és una cosa prioritària per mi. Sí que és veritat que és una cosa que no descartaria mai.

0: són importants per tu, les xarxes socials?
1: Sí, sí, sí, sí. És la plataforma més important de totes, perquè és la plataforma que no et diu que no. Llavors va ser la primera que no et va dir que no. Tu vas pujar el contingut que vulguis, si funciona, funciona, si no funciona, no funciona. No? Aquesta plataforma és, pot accedir a tothom. Llavors, quan es va començar a fer tot gran allà i li arriba a la gent allà, perquè clar, és el que dic sempre, si tu tens el millor dinar del món, però només te'l menges tu, mai te'l compraran per enlloc. Però si el poses a un bufet o un restaurant, encara que sigui un restaurant de carretera que no hi va molta gent, si el comença a provar la gent i li agrada, doncs això és molt, molt més fàcil que arribi un altre restaurant molt més gran i digui, jo vull aquest dinar al meu restaurant perquè està boníssim. I llavors és una miqueta això.

0: L'any vinent, el 27, serà un any de consolidació amb la sortida d'un àlbum?
1: Sí, jo penso que sí. Penso que, bueno, primer que a nivell industrial sempre es parla de que fins que no hi ha un disc no hi ha un projecte seriós, no? Puc estar d'acord, la veritat, amb això, amb aquest pensament, puc estar d'acord, perquè, clar, què consolida un artista? Doncs que el cercle de possibilitats o de connexió amb el públic sigui 360, no? Si ara hem aconseguit cridar l'atenció, funcionem al damunt dels escenaris, molt bé, tenim molta part guanyada, no? Si fem bones cançons festives, tenim molta part guanyada, però també hem de tocar altres emocions del públic, no? I aquestes altres emocions també van de coses potser més profundes o més serioses, no? Que s'han d'aconseguir també i que s'ha de demostrar al públic que pots tenir amb aquest artista, no? Que és un artista 360, no? Tu pots passar molt bé, pot tenir aquesta personalitat que t'agrada tant i que et fa viure la festa d'una manera tan amb tanta disbauxa, no? Però també t'agradaria emocionar-te, no?, amb aquell artista, i llavors tot això és el que s'ha de consolidar, i amb un disc pots veure moltes facetes d'un artista, amb dues cançons pots veure les dues cançons, si no res més, i clar, amb un disc pots veure totes aquestes facetes i els pots oferir al públic una experiència més completa, i amb això hi ha consolidació, és el meu punt de vista.
0: D'aquí a pocs dies, plaça important a la Mercè. Com et truquen o com negocies a l'estar a la Mercè 26?
1: Doncs mira, al final, per sort tinc un repre que estic molt content amb ell. Estem molt connectats, molt alineats. I sabíem que per generar... És com que, mira, tu imagina't, jo penso sempre que per accedir al següent esglaó sempre has d'estar a l'esglaó d'abans, no? Si tu vols accedir a l'esglaó 45, has d'estar al 44, encara que estiguis al 40, no? I per accedir al 44, el que havíem de fer era, aquest any, fer una petita gira. Nosaltres ens marcàvem 10-12 dates, per sort estan sent ja 27, o sigui que molt per damunt del que esperàvem, i això tenia que tenir un final de gira apoteòsic. Llavors ens van marcar la Mercè i clar, el Carles va fer molta feina per poder estar allà, i ho va aconseguir.
0: Com serà el show?
1: Doncs passaran moltes coses.
0: Però hem parlat abans d'una nova bomba.
1: Exactament. Eh? Això per descomptat, això serà la bomba final, no? Es veuran coses amb molt de ball, molt divertides, no? Es veuran algunes versions al principi, petits detalls de versions, després tindrem chimichanga i a saco, tindrem una proposta superfestiva versionada, que és el ball del Cavaliño, que hem agafat d'orquestres gallegues i l'hem versionat al català. Això funciona d'una manera molt heavy, als vídeos d'internet ho poden verificar tothom. I després acabarem amb el tema que tothom que em coneix vol escoltar allà, que és el Festuc.
0: El Festuc, evidentment.
1: I després del Festuc, sorpresa. Després aquell moment serà el canvi d'era del Festuc a les noves coses.
0: Estàs content?
1: Molt content, molt feliç. Clar, primer per tot el que ha passat enguany, després perquè per fi puc... ensenyar més coses, no? Més música, no? I això sempre fa moltíssima il·lusió, perquè hi ha molta gent que em descobreix ara. O sigui, el Festuc no està de cap a caïda encara. És no. Que segueix creixent. Però clar, hi ha un moment que dius, ostres, que portem ja 7 mesos amb el Festuc, no? Jo vull ensenyar més coses, no? Perquè moltíssima gent et diu, hòstia, sí, el Festuc, superbé, sí, superguai, ha funcionat, molt bé, què més?
0: Esperaves aquest creixement amb el Festuc?
1: No. O sigui, al final veníem de Chimichanga, que ja ens va portar moltíssimes coses i ja ens va funcionar molt bé, i el que volíem era mantenir la línia. Almenys, no? Dir, ostres, a veure si podem mantenir aquesta línia. I que, és que han estat tantes coses les que han passat amb el Festuc, o sigui, tantes coses tan gegants, que és que si m'ho haguessin dit fa un any, et diria...
0: Impossible.
1: Impossible. Ho veig molt lluny, això.
0: Et veiem a la Mercè 26. Marcos, gràcies per venir a Ràdio 4 aquesta nit.
1: Gràcies a tu.

Metrópoli torna dilluns a les 11 de la nit. Que tingueu un bon cap de setmana, com cada dia, des dels micròfons de Ràdio 4. Parla durant aquesta hora Xavi Collado. Fins dilluns.

Ràdio 4. 50 anys amb català i amb tu. El pop d'abans molava més. Amb Roger Gascón.

família! Què tal? Com esteu? Ja tornem a ser aquí donant el tret de sortida a la quarta temporada del Pop d'Abans Molava Més, que, com sempre, estarà farcida de molt bona música pop del segle passat. I potser ens endinsarem una mica al segle XXI, qui sap? Tot això sense oblidar aquelles històries que ens han donat les bandes, les discussions, les anècdotes, les coincidències, la salseta, vaja, allò en què ens agrada tant aprofundir també en aquest programa entre Tamacle i Tamacle. I el programa d'avui, és clar, té tot això i molt més, ja que avui repassarem la carrera d'una de les bandes més importants dels anys 70 i inicis dels 80, Supertramp. Un grup format a Londres l'any 1970 i amb diverses peculiaritats. Als seus inicis va estar patrocinat per un mecenes, però després de dos àlbums i diversos singles sense gens d'èxit de vendes, el mecenes els va retirar el suport financer i tots els components de la banda van deixar el grup, excepte dos d'ells, Rick Davies i Roger Hodgson, amb la singularitat que tots dos eren els cantants, compositors i teclistes del grup. Bé, Roger Hodgson també tocava la guitarra, però no em direu que no és una situació ben original. Dos cantants, compositors i teclistes. A més, no sé com s'entenien tots dos. Quan Rick Davies era fan del blues i del jazz i feia unes cançons més aviat poc comercials, i Roger Hodgson era tot el contrari, molt pop i el compositor de tota una sèrie de singles que segur que coneixeu molt bé. Per no dir que la manera de cantar de l'un i de l'altre són com la nit i el dia. Però bé, en aquella època es portaven molt bé. Ups, he fet una mica d'espoiler ara. I fins i tot compartien un pis on només hi havia dos llits, cap moble i moltes humitats. Què voleu que us digui? No els anava gaire bé la cosa. Però això canviaria ben aviat amb la incorporació l'any 1973 de Dougie Thompson al baix, Bob Siebenberg a la bateria i John Helliwell al saxo i, sobretot, l'any següent amb la publicació de Crime of the Century, el tercer àlbum de Supertramp i, especialment, gràcies a una obra mestra com el seu single Dreamer.

Ella de cançó tant de l'estil de Roger Hodgson amb la seva veu aguda, les seves melodies pop, una instrumentació molt original i una part central molt creativa, va ser el primer èxit de Supertramp quan el single va assolir el número 13 a les llistes del Regne Unit. Una cançó que, curiosament, Roger Hodgson havia compost 5 anys abans, amb només 19 anys, quan encara no existia Supertramp, i de la qual n'havia gravat una maqueta casolana amb un piano elèctric Wurlitzer i utilitzant caixes de cartró com a percussió. 5 anys més tard, Supertramp va replicar la maqueta de manera fidel amb pocs afegits i, com hem vist, quines coses, va ser la cançó que els va portar a la fama al seu país després d'uns quants anys de carrera. En canvi, a Estats Units i a Canadà, Dreamer es va quedar al lloc 75 de les llistes i la cara B del single, en canvi, va tenir més èxit, ja que va arribar fins al número 35. Una cançó composta i cantada per Rick Davies, menys popera que Dreamer, però com aquesta, també és molt original, molt variada i construïda al voltant del piano elèctric Wurlitzer, aquesta vegada interpretat per Rick Davies. És aquesta Bloody Well Ride. Right.

Bloody Well Right, una de les cançons que forma part de Crime of the Century, el primer àlbum de Supertramp que va tenir un cert èxit. I quin èxit! Després de dos fracassos absoluts de vendes, aquest tercer disc va arribar al número 4 tant al Regne Unit com a Canadà, al 5 a Alemanya i al 38 a Estats Units, una obra considerada un dels millors àlbums de tots els temps segons diversos mitjans. Per exemple, la revista Rolling Stone el considera el 27è millor disc de rock progressiu de la història, gràcies a cançons tan espectaculars com La Calenceta, una de les poques col·laboracions entre els dos compositors de la banda, que solien treballar per separat. En aquest cas, Rick Davies va portar una gran melodia de piano al tros central i part de la lletra d'aquesta cançó escrita i cantada principalment per Roger Hodgson i titulada School.

0: You're coming along.
1: L'èxit enorme del tercer disc de Supertramp va derivar en un munt de concerts, però és clar, la discogràfica també insistia perquè gravessin el seu següent disc urgentment per aprofitar la popularitat. Així, entre gira i gira, el grup va esgarrapar unes setmanes per gravar el nou àlbum. Però, és clar, pràcticament no tenien material nou. Gràcies al fet que Roger Hodgson es va fer mal a la mà i això els va fer cancel·lar alguns concerts, van guanyar una mica de temps. Però tot i així van acabar gravant diverses cançons que havien descartat per al disc anterior i composant-ne de noves i gravant el disc amb presses entre Los Angeles i Londres. I ja se sap que aquesta no és la millor manera de fer les coses. El disc Crisis, What Crisis, no és un dels millors discos de Supertramp. Però tot i això podria ser pitjor. El disc va assolir la posició 20 a les llistes britàniques i el 44 als Estats Units. I té cançons molt interessants com Ain't Nobody But Me o aquesta Lady, que va arribar al número 15 a Irlanda i al 57 al Regne Unit. Lady.

Lady, l'èxit més important del disc Crisis, What Crisis, de Supertramp, publicat l'any 1975. Després d'aquest disc i de diverses gires, la banda es va traslladar a viure a Los Angeles. Però a l'hora de gravar el disc, van decidir sortir de la ciutat i respirar aire fresc i van anar a parar a un estudi situat a un ranxo de les Muntanyes Rocoses, on també van gravar gent de la talla d'Elton John, els Beach Boys o, sobretot, Chicago. Amb el que no comptaven Supertramp és amb l'altitud, que va afectar la veu dels cantants i fins i tot feia que John Helliwell li costés més tocar el saxo. No sé si això és una excusa o què, però el cas és que van tornar a Los Angeles per acabar de gravar el disc. Un disc publicat l'any 1977 sota el títol Even in the Quietest Moments, que va ser número 1 a Canadà i Països Baixos, top 5 a diversos països, 12 al Regne Unit i 16 als Estats Units, i ben rebut per la crítica, i del qual se'n van extreure dos singles. El primer de tots, suposo que el coneixereu, una cançó que, com el seu primer èxit Dreamer, va escriure Roger Hodgson amb només 19 o 20 anys abans de formar part de Supertramp i que no va ensenyar als seus companys fins a uns anys més tard. Es tracta de Give a Little Bit.

Give a Little Bit va ser número 15 als Estats Units i 29 a les llistes britàniques, la qual cosa la convertia en la segona cançó amb més èxit de Supertramp, però el millor encara havia d'arribar. Dos anys després, la banda britànica publicaria el seu disc més triomfant, amb 4 singles que van ser tots un èxit, especialment el primer, una cançó plena d'adjectius, que Roger Hodgson va composar i polir durant mesos fins que no es va decidir a presentar-la a la banda i que parla de la seva experiència quan de petit el van internar durant 10 anys a una escola privada. Una experiència que no devia ser del tot feliç, però de la qual en va sortir una cançó tan bona i tan popular com The Logical Song.

The Logical Song, el primer single del sisè àlbum d'estudi de Supertramp, va ser un èxit tant de crítica com de vendes. Entre els molts elogis que va rebre, destaca el de Paul McCartney, que va afirmar llavors que era la seva cançó preferida de l'any. Una cançó que també va guanyar el Premi Ivor Novello a millor composició de 1979. I pel que fa a les vendes, es tracta de l'èxit més important del grup internacionalment, ja que va ser top 20 a un munt de països. La popularitat d'aquest single va contribuir en enorme mesura a l'èxit del disc de què formava part, que va encapçalar les llistes a una desena de països, inclosos Estats Units, Austràlia o Espanya, i va ser número 3 al Regne Unit. L'àlbum, publicat l'any 1979, va guanyar 2 Grammys i va rebre 2 nominacions més. És el disc més venut de Supertramp, apareix a diverses llistes de millors àlbums de tots els temps i pren el títol del segon single que se'n va extreure, Breakfast in America.

Breakfast in America, un altre single enorme de Roger Hodgson, que també va triomfar a tot el món i que també havia compost amb 19 anys, abans de crear-se Supertramp. Renoi, quant de material que tenia el tio ja a l'any 1969. De la cançó en destacaria la tuba interpretada per un músic de sessió i el clarinet que toca John Halliwell, que aquí deixa el saxo. Es veu que Rick Davies no era gaire fan de la cançó, suposo que per allò que comentàvem a l'inici del programa, que les cançons de Roger Hodgson són molt pop, i en canvi Davies era més fan del jazz, del blues, del rock progressiu, coses menys comercials. I és clar, tot i que les cançons

Després d'aquesta Goodbye Stranger, que va tenir un èxit moderat a diversos països, encara va sortir un quart single extret del disc Breakfast in America, que va tenir un èxit similar. Una cançó de Roger Hodgson amb molt de protagonisme de l'harmònica de Rick Davies titulada Take the Long Way Home.

Després de l'enorme èxit del seu sisè àlbum d'estudi, Supertramp se'n van anar de gira, una gira que també va ser triomfant. I vist l'èxit, el grup va decidir publicar un àlbum doble en directe, titulat París, ja que gran part de les gravacions són d'un concert a aquesta ciutat. Aquest disc va ser número 8 a Estats Units i la versió en directe de Dreamer, inclosa a l'àlbum, va arribar al número 20 a aquest país. La banda va aprofitar la publicació d'aquest àlbum en directe per agafar-se un any sabàtic. Roger Hodgson va deixar Los Angeles per mudar-se a les muntanyes del nord de Califòrnia, on va fer-se un estudi i va dedicar temps a la família i a la vida espiritual. El fet d'allunyar-se de la resta de la banda quan les relacions ja no eren gaire bones el va distanciar encara més dels seus companys, i durant la gravació del següent disc, les diferències musicals entre ell i Rick Davies es van accentuar. I és que, tot i escriure les cançons generalment per separat, tots dos solien debatre com s'enfocaria cada disc, però aquest cop, per la distància, no va ser així. I de sobte es van trobar que tenien idees molt diferents. Hodgson volia fer un disc de pop a l'estil de Breakfast in America, i Davies, un disc de rock progressiu al voltant d'una cançó de 10 minuts. Idees contraposades. Finalment es va descartar la segona opció i l'àlbum, publicat l'any 1982, es va titular Famous Last Words, un títol que reflectia que el grup ja sabia que aquelles serien les seves últimes paraules. Unes últimes paraules, però, que van encapçalar les llistes de diversos països i van ser top 5 en molts d'altres, en gran part per l'èxit del seu single d'avançament, una altra cançó de Roger Hodgson que segurament coneixereu, It's Raining Again.

Com ja era de preveure, després del disc Famous Last Words, Roger Hodgson va abandonar Supertramp. La resta de components van decidir continuar i pel següent disc van recuperar la idea de fer un àlbum al voltant d'aquella cançó de 10 minuts que havien descartat del disc anterior. Una cançó que, per cert, havia evolucionat i ja en durava 16. Aquest disc el van seguir 3 més, però sense Roger Hodgson i, per tant, sense els seus singles pop ni la seva bonica veu, cada disc tenia menys repercussió que l'anterior. Des de llavors, tant Supertramp com Roger Hodgson, per la seva banda, han fet diverses gires esporàdiques. Tot i tímids intents de reunió, les diferències entre Hodgson i la resta han estat irreconciliables. I ara, amb la recent mort de Rick Davies a inicis de setembre de 2025, després d'un llarg càncer, qualsevol concert de Supertramp amb la formació al complet ja és impossible. Acabem aquest episodi del Pop d'abans molava més dedicat a Supertramp amb el primer single que van treure després de la marxa de Roger Hodgson. Una cançó de Rick Davies molt ballable, entre disco i funk, amb un sol acord i molts trossos instrumentals, titulada Cannonball. Ens veiem al proper episodi. Fins llavors, moltes gràcies.

Els imprescindibles de Ràdio 4.

Bona nit, avui acabem el repàs que hem fet durant tot aquest estiu als millors moments de la temporada del Plurals i Singulars. Avui recuperarem una de les darreres entrevistes, que va ser el conseller de la presidència, Albert Dalmau, amb motiu del Dia de l'Orgull. Avui també escoltarem una conversa amb la històrica activitat